0: Es que un abraç ben fort a tots. Santos, antes has encetat un meló i ara Raül, sense donar-se compte, n'ha encetat un altre. Ella diu, no, aquí qui perd 2-3 hores en fer una paella? Psst, cuidao. Anem a veure. I l'arròs, com el fem? Sofregit o bollit? Perquè la moda no és de Carlet, i els carletis diuen vosaltres se tireu ahir 10 hores fent una paella, sofregixes l'arròs i acabes antes i tal. Això, Galvis m'ha dit, diu, no, és que ixos de Carlet estan locos, l'arròs ha de fer bollit. Com fem l'arròs?
1: Bueno, podem, en què queden algunes...
0: Jo sé que l'hostaleria recorriu molt a sofregir l'arròs, perquè això adelanta
1: si de
0: els temps.
1: Una paella valenciana no. Però avui en dia una paella valenciana no. Antigament sí. Antigament sí, i de fet encara queden vestigis de la paella alicantina que abans bullen el conill i tal i qual, i després en eixe fondo sofregeixen l'arròs i l'advoquen. Antigament les paelles se feien aixina. Per què? Perquè estaves treballant en un material, en un pollastre de 8 o 9 mesos, en un conill de 4 mesos o 5 i en un pato de l'Albufera. Tu no podies estar, o era el que fèiem arròs abans. Marros, jo era un xiquet, jo anava allí alimentant el foc quan mon pare i els seus 7 germans i 15 o 6 germans que tinc fem una paella de 3 quilos d'arròs per tota la família, però començaven a les 9 del matí. Paraven, deixaven la paella bullint i llavors, però mataven el pollastre, refregaven la sang, refregaven la cresta, les pates, ho preparaven tot. Això era tots els diumenges.
0: O sigui que la valenciana bullida, res de sofregir.
1: Però en les cases, que no podien tindre aquest temps, el que feien és que sofregien la carn, feien el sofregit, ficaven a bullir la nit anterior i el dia següent era a abocar-ho, feia més una sofregireta a l'arròs.
0: Això ja és excessiu, eh?
1: No és excessiu, és la veritat. Tot evoluciona.
0: Això el dia antes ja
1: tot evoluciona. Avui dia tenim un pollo boiler que en 2 mesos i mig l'engorden i això, el sabor, ve ajustat. Si fiques un trosse de pato, te ho agraeix. Sí o no, Santos?
2: Així no és.
0: Santos, bollida o sofregida?
2: No, jo soy de l'escola de bollida. Sempre bollida. Efectivament, tu prepares ahí... Oblida el caldo, que eso es una cosa... La paella sofregida, la sofregida d'arròs, fregir-li aigua, i això... L'única manera de que eixa paella sofregida quede sabrosa és estendre's molt en el sofregit de la carn i ficar-li molt d'oli. És l'única manera. I te pot eixir així una paella que és resultona, però que ni de lluny és tan agradable i tan elegante com una paella bollida.
0: Quina és l'explicació tècnica? A mi em digueren un dia que si sofregies, tu d'alguna manera tancaves l'arròs i després no absorbia tant.
2: No, això no és així. Lo que sí que ocorreix és que durant el sofregit, per això els hosteleros sí que els agrada sofregir les paelles de peix, no? Perquè diuen que queda més soltet, i és de veres. Però per què? Perquè en el sofregit produeixes una dessecació de la superfície del gra i entonces queda menys humit en la superfície, més sec, i per lo tant també més solt que si no l'hagués sofregit. A canvi d'això, aquesta mateixa humitat superficial aporta sabor en el plat, entonces te perds aquesta capacitat i per lo tant és menys sabrosa. Jo no sofregiria ni les de peix. També te dic, moltes vegades quan sentís que la gent diu, no, és que faig el sofregit de l'arròs i veig que fiquen l'arròs, li peguen 2 voltes en el sofregit de la samorreta o de lo que sigui, i si ja fiquen l'aigua. Tu no has sofregit l'arròs, tu has homogenitzat la grasa i tal, i ja està.
0: L'has saltejat una miqueta i...
2: No, ni saltejat, perquè el saltejat tècnicament en cuina significa una fritura intensa en sartén, no en freïdora, sinó en sartén. I això no ho has fet, simplement.
0: I breument l'altre menú, perquè anem a entrar ja a muerte en el certamen de sueca, has obert un altre meló. Has dit paella mixta.
2: Bueno.
0: Què passa? Això està assumit, ja li val tot. La veritat és que un dia estan fent-se arrossos magnífics, de maneres que nosaltres ni en somiàvem.
2: No, Vicent, no és que ho hi valga tot. És que antes, o abans, valia tot. I de repent m'ho ficaren tontos a dir que cada un que la paella era la de sa casa en la recepta que feia sa mare. En una voluntat excluyente que mai ha tingut la recepta de la paella. En sueca, corregis-me si m'equivoque, en moltes cases li fiquen un trosse de costelleta de porc. Però si...
0: I pimentó.
2: I pimentó. I si... I en...

0: En el concurs no tenen el, no, no contemplen el pimentó.
1: I en l'Alcúdia i en Aixàtiva sempre, jo soc d'Aixàtiva, sempre hem fet també unes mandonguilletes ahí. I si mos n'anem una miqueta més enrere, els recetaris parlen de salchichas, parlen de morcilla, inclús de chorizo en moltes ocasions. O sea que i quan dic que remuntem abans de la Guerra Civil i poquet més, eh? O sigui, a finals del 19 i principis del 20. Vull dir-te que aquesta voluntat fèrrea de homogeneitzar la paella en torno a una única receta és algo molt moderno i, si m'apures i me mueve més la meva opinió, molt danyino per a l'arròs, per a la gastronomia i per a la convivència social dels valencians.
0: Muy bien. Claro. Bueno, a més, això... Diliu a Raúl, esto me ha cuinat hasta la paella del Cid. Què portava la paella del Cid?
2: Pues farem una recreació, farem la recreació de l'any 1093 de la paella del Cid, que és en cas estil de la paella que es diu rancho, eh? Lo que és rancho en lo que és el militar, no?
0: El rancho militar, sí, les huestes.
2: Pues farem tot un estudi, companyia de Xema Ferrer, farem tot un estudi, i què havia? No s'havien descobert les Amèriques, imagina't.
0: No hi havia pollastre, no hi havia conill.
2: No, conill sí.
0: Sí, però poquet. Això s'anaven fent la guerra i no es donava temps a casar.
2: Conill sí, perquè els romans ja diuen en Espanya, Hispània, tierra de conejos. Conill sí que n'havia. Però ells portaven ramaderia darrere, i venien de la zona d'Aragó cap avall, més comprens. Entonces el que portaven era cordel. Entonces farem una paella en cordel, però claro, carxofa, faves, ceba i all. No havia tomata, no havia pimento, no havia res de les Amèriques. No,
0: la paella
2: no havia...
0: del Cid. Que locura.
2: I la paella del Cid, les parts bones la menjaria el Cid i els seus allegados, no? Perquè lo que és, seria una paella de casqueria. I, en fet, la primera que vam fer, la vam fer en les molles de la cuixa i tal i qual, i la segona la vam fer en el coll de... el que és la casqueria, en el coll del cordero, i tot el que és molle, tot el que és la corella, que diguem en valencià, i és que una paella increïble. I ara anem a cuinar-la, farem 1.500 racions allà en sota del centre mercat del poble, exactament que anirem, i tot el que recollirem d'ahir ho donarem per als afectats de la dana de Paiporta.
0: Per Salamanca va ser. Bueno, i anem a parlar d'eixa 65 edició
2: Burgos,
0: del concurs, a veure si ho dic bé, concurs internacional de paella valenciana de Sueca. Que ahir l'Andete insistix molt en el nom, i que sí, home, que sí, que no patixis. Tere, el diumenge tots a Sueca.
3: Pues sí. I 65 anys, eh? Jo no havia nascut, tu tampoc. I el que havies comentat...
0: Ningú de tots és que esteu així.
3: Que un poble i un ajuntament durant 65 edicions s'ha baixat el concurs, té molt de mèrit, perquè per ahir ha passat el que hem comentat.
0: Allí ha governat tot el món. Tot, ha governat
3: blancs,
0: allí.
3: Rojos, blaus, de tots els colors, i tots...
1: Inclús els que no tenien ideologia.
3: Exacte. I tots han continuat i han volgut apostar per el concurs. Així que jo vaig estar en els 50 i ara en els 65.
0: Bueno, tu has sigut talismán per algun dels concursants.
3: Per alguns, sí.
0: Perquè, per exemple, l'amic Paco Rodríguez del restaurant Miguel i Juani de l'Alcúdia, les dues voltes que ha guanyat el concurs, Tere Ribes està de regidora.
3: Sí, senyor, en el 2014 i ara en el 24, quan el vaig veure, vaig dir, estic altra volta així? A veure si guany. I vaig guanyar.
0: Va guanyar, sí, senyora.
3: I quan va guanyar ell, jo estava en el jurat.
2: I vas tenir el plaer que el seu marit, Vicent, entregar el premi.
3: Sí.
0: Però ahir Vicent no se n'ha baixat en seguida. Se quedava un ratet allí per fer-te la foto i donar-te l'enhorabona i tot.
2: Bueno, si vos haguera fet una de les poesies, ja s'havia fet un massa.
3: La veritat que sí.
0: Escolta, que mira que casualitat, perquè... Raúl ha sigut guanyador del certamen de Sueca, ell diu que com ell ja l'ha guanyat no es torna a presentar. Ara es presenten el fill i el nebot, es presenten Jordi i Borja, i són ells els que
3: ahí
0: es presenten.
3: Ahí estan insistint.
0: Però Santos sí que ha estat de jurat.
1: Sí, procedent del jurat dos anys, sí.
2: Jo també he estat de jurat.
0: És el dubte que teníem, si havies exercit o no de jurat. Pues mira, me veniu al pelo.
2: Va ser un any un poc polèmic, perquè em vio per desgràcia les meves paelles no estaven en les condicions òptimes perquè passaren. I quedaria a Núria, la de Cibador, que estava de presidenta, i Núria, mira, per favor, aquestes paelles no estan per concedir-nos un premi, però no s'ha obert. I aquestes tres estan cremades. I dic, però veuràs, tres obriques. Hòstia, Raül, soles algunes. Aquesta porta pimentó fumat. I és una passa, està molt bona, però no puc.
0: Però
2: i l'altre no guarda una cementeria.
0: No està
2: que estava bona la paella, però estava... Es ve el ferro per un costat i jo dic, jo les bases que me dones per puntuar, no m'ho va dir. Ix i busquen una. Ix i busquen una. Qui ne busca la paella japonesa que guanya?
0: Bueno,
2: que l'havien descatalogat. Però
0: espera't. Expliquem això, que la gent està sentint-nos. I no qui busca una? Això
2: busca una, claro.
0: No, de tot perquè que el xurat, anem a veure, 40 paelles, seria una locura que el xurat estarà 40 paelles. Entonces feu grups, no?
2: Sí, sí.
0: I tu anaràs a buscar una paella de la tribu.
2: Cada xurat, havien 8 xurats, que tenia 5 paelles. Entonces, jo les meves 5 paelles, jo li vaig dir, jo esto no lo puedo dejar pasar, no puc passar una paella d'estes, perquè la porta... que no, pues, mira, ara quan acaben tots, pega una volta, claro, tu te poden tocar les 5 millors paelles.
0: Claro, és que això és un problema.
2: Claro. Això és un problema.
3: Ara sí que estan provant-les totes, eh?
2: Sí,
3: que,
2: ara sí.
3: Sí, perquè ara van eixint de 10 en 10, antes eixien totes alhora, i ara
0: sí,
3: sí, i ara sí que estan provant-les. I jo no sé com s'ho fan, perquè... és un faenón. Ahir vaig estar en el notari, i ahir també mirant...
2: Que muntem arròs a pebre en el Palmar i limitim les cassoles... I
0: no nos metamos en la llipebre, perquè ahí tenim conflicte entre Catarroja i el Palmar. Això ho deixarem per un altre dia.
2: Això és una... Sí, clar, en una taula redona.
0: Tu veus que, dic, que fem, Sant Jordi, contestem?
2: Era no? Taula redona, i jo ja vaig dir, ja el de casa, Baina i companyies, vaig dir, no patiu de res. Si Sueca, que és el que més arròs fa, és la cuna de l'arròs, el Palmar, que és el que més anguiles té i més necou, és,
0: no, sí,
2: és la cuna de la llipebre.
0: Això sí.
2: Sí, no n'hi ha volta de fulla.
0: Que és curiós, l'origen de la gastronomia del Palmar li se deu a una sèrie de televisió. O sigui, quan al començar a emetre's el Canyes i Barro, tal, la gent anava en peregrinació allí els caps de setmana, a veure, perquè quedaven allí trossos de la barraca que havien fet per la fira i tot. I ahir, al començar a despuntar la gastronomia.
2: L'abans de un antes i un després, per supuesto. Sí. El Palmar abans era anar a almorzar, a menjar-te una llissa torra i un plat d'allí, pebre.
0: I ja està.
2: Ja saps, era la gastronomia que havia en el Palmar. Anaves allí, te feien una llissa torra, però a la planxa, te feien una llissa a la planxa, i després te menjaves un plat d'allí i anaves d'almorzar. No havia d'anar després. Allí estava el casino i tal, però estem parlant...
0: I en l'actualitat...
2: Que el casino té 100 anys,
0: 32... No? Establiments.
2: 32 establiments.
0: Que això es diu molt prompte, però és Tera Marinera. Tere, en Sueca utiliseu la recepta oficial entre cometes de la paella, i que sàpien els oients que tots guisen en el mateix producte, que li faciliteu l'organització, fins i tot la nyinya, perquè se fan totes a nyinya, i quins són els ingredients de la paella... Pues, Chachi Piruli.
3: Això, el concurs de Sueca, el que té és això, que tots els participants tenen el mateix. No poden afegir res i si afegeixen, pues, descalificat.
0: Home, Raül pilla uno en el pimentón de la vera.
3: I jo l'any passat, quan passàrem en les autoritats, vaig veure una cuinera que estava posant una rameta de romer. I una autoritat que deia al casal, mira, està posant romer. Jo dic, pues, van a descalificar-la. I efectivament la van descalificar, perquè no pots afegir res. La paella del concurs, així tens a un guanyador,
0: i guanyador.
3: Pues, què porta?
2: Pues mira, la paella pollastre. Piquen un pollastre campió, molt bo, porta el conill, porta el que és roixet, el que és el garrofó, típic, que ha 8 anys que hem patit d'ell, perquè per la temporada...
3: Enguany no n'hi ha, eh?
2: Jo tinc el garrofó i encara no l'ha puc. Però bueno, em porta també la tomata, una mica d'all i tal, i sobretot l'arròs, oli, sal i el pebre roig.
0: I enguany...
3: El garrofó veurem enguany també, perquè nosaltres també...
1: Tindrà que ser congelat, eh?
3: Sí, perquè no, és que no...
0: No, però el aconseguireu.
1: No,
0: d'una manera o altra el aconseguireu.
1: Vicent, que no el

0: Tot l'agost no ha fet una tabella. Ha fet les tabelles, però no ha omplit el gra. I jo estic esperant ara al setembre, que està tot, els títols de flor.
1: Però també ja encara n'hi ha hagut alguna cosa. Poc, sí, però n'hi ha hagut.
2: Però Garrofó no n'hi ha ni una veïna. Jo la barraca la tenim pelada.
0: Jo Roixet sí que n'ha fet molt.
1: La calor, que
0: tomba la flor. Massa calor. 50 quilos de Roixet.
3: Mare meva. I bueno, jo he avançat que tens un fill paeller que no, que realment ell a el que se dedica és a l'hamburguesa madura,
2: és a l'hamburguesa
3: gourmet, però que ha volgut fer part del tart, del
2: Firarròs.
3: Sí. Ixa fira que el començareu a fer, sí, deixareu de fer-la i ara des de l'any passat l'heu recuperat.
2: No, és la 11a edició, l'any passat també la fèrem. I bueno, pues, n'hi ha restaurants, carnisseries, hamburgueseries, pastisseries, cada un ofereix el seu producte. Però a migdia tenen que fer arròs. Dissabte per dinar i diumenge. I el diumenge té que ser el de la recepta del concurs. I el meu fill s'ha apuntat en guany al Firarròs.
3: Ha estat en Jesús fent paelles.
2: Claro.
3: Li ha dit a son pare, tu no, que jo vull dependre de Jesús i tal.
2: Exacte.
3: I pareix que ja està traient les bones.
2: Pues ahí estem provant la paella del xiquet.
3: Pues el Firarròs s'inaugura el divendres per la vesprà,
2: sí,
3: està,
2: sí,
3: i el dissabte i el diumenge tot el dia.
2: Exactament.
3: O sigui que ho sapigueu, que allí n'hi ha paraetes, degustacions, n'hi ha de tot, fins i tot hamburgueses madurades, n'hi ha música en directe, n'hi ha mil històries. Però com ja vos he advertit i mos queda un poquet de temps, vaig a fer-vos la pregunta eixa traïdora que vos havia dit jo antes. Jo ja sé que vos vaig a posar en un compromís, però, per exemple, Raül Magraner, si jo vaig un dia a menjar al Palmar i el Bonaire està ple, tu quins tres establiments me diries, xe, pues vés-te'n ahí que hi pots anar en confiança?
0: Pues mira, si busques una paella que te la faig en Anyinya i tal, pues n'hi ha pocs referents, no? Allí en el Palmar, però n'hi ha uno, que és el restaurant del Redolí. Després està un cosí meu, que com no li ha de fer publicitat, que és José del Morrell.
3: També hi toca d'en casa.
0: I l'altre ha fet un sorteo. El sorteo m'ha dit el Planta Azul.
3: Planta Azul, el Mornell i
0: el Redolí.
3: El Redolí, que, bueno, no us ha donat temps a explicar, parlant de l'Albufera, el que són els redolins, però, bueno, ni les càbiles.
0: Hay más días.
3: Tere, en sueca, què?
2: Ai, mare. Bueno, pues me piques en un compromís, però, bueno, n'hi ha bons llocs. Jo, un de tant, seria la granja
3: d'Adolfo,
2: que és el director gastronòmic del concurs, també. Després, Dani, en el Rebost, que també està ahí fent les seves paelles. I després, pues, mira, vaig a dir-te el Llopis, que participa, enguany participa en el concurs i està en el gremi i ha sigut un... Crec que el Llopis ha sigut un restaurant referent.
3: Jo sé que això és un compromís, perquè ara...
0: De jovenet anem allà a sopar per les nits.
2: Exacte.
0: I després de marxa, claro.
3: Si mossèn Juanjo Santo Domingo dirà, hòstia, i jo que he guanyat el concurs, no. Juanjo, una altra volta te recomana tu, no pateixis. Santos, jo te vaig a deixar fora a Sueca i al Palmar, però dels restaurants albuferencs...
1: Bueno, albuferencs... pràcticament no n'hi ha, és a dir, no tenim restaurants que miren a l'Albufera,
3: en excepte... poblacions lindants.
1: Vale, si m'amplies a la Marchal, te diré que sí.
3: Vinga, val? Ampliat.
1: A la Marchal, mira. Te vaig a donar opcions molt populars i també algo més elitistes. Vale? Mira, com a restaurant popular, a mi m'encanta la naturalitat en la que serveix el seu all i pebre, l'arròs en perol, Casa Baina, en el port de Catarroja. Un racó preciós, en el seu canal. De lo més popular o més distinguido, Maravella, que acaba d'obrir el grupo Aliño en la platja de Pinedo. Montserrat és un puesto espectacular, ple de racones, tots encantadors. I el futur de la cuina de la Marchal i probablement de la cuina valenciana passa per un restaurant que es diu Terra, que està en Cullera, fill de Quico Rutxaret.
3: Bueno, ja ho han escoltat vostès. Els hem donat aquestes recomanacions perquè puguin anar a dinar. Els esperem de nou així el pròxim divendres a les 12.
4: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: El futbol és passió, és esport, és respecte. I el València i el Llevant mai tenen crisis, per mencionar alguns només.
1: Però, de veritat, ens anem a creure avui esta milonga?
2: Manolo, que portem anys veient el mateix Ainet.
0: Torna la veritat sense filtres. Torna l'anàlisi que cou, la tertúlia que cou i l'actualitat esportiva explicada per qui no diu res a ningú. Manolo Montalt i Salva Folgado obrin el laboratori per a analitzar la jornada de la manera més àcida. 90 minuts. El clàssic de la ràdio valenciana com mai l'havies escoltat. O, pot ser sí, i per això tornes. De dilluns a divendres, d'11 de la nit a 12 i mitja de la matinada, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. I si vols poesia, canvia d'emissora o espera't a l'Hora de la Cultura un poc més tard. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.

La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Així comença El Forcat. L'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.

0: Hola, molt bona vesprada, les 3 i 4 de la vesprada. 11 de setembre. El món sencer, com sabeu, i vos estem contant tot el dia, sí, en Apunt Ràdio, el món sencer recorda la tragèdia. Justament ho comentava en el tècnic, en aquest moment els dos estàvem en antena i hem compartit aquests records perquè és un d'aquests dies, és un d'aquests moments de la història que sempre saps on estaves, què feies, amb qui, com, perquè ha canviat la història, i això és cert. No vaig a centrar-me jo, perquè no és el meu contingut, però és que justament va començar la tragèdia quan a Espanya eren les 3 menys quart i en aquell moment, fa 25 anys, el Forcat emitia a la mateixa hora, a les 3. Així que ho visquerem, bueno, en primeríssima persona. Jo recordo, i ho comentava en Sílvia Labor, que estiguérem locutant plorant. O sigui, va ser un moment... Mira, se me fiquen els pés de punta. Però bueno, nosaltres en què anem a parlar i a què anem a tractar? Bueno, avui anem a parlar del Congrés Nacional de l'AUIA. No pel Congrés en si, sinó perquè s'han fet moltes reivindicacions que ja vos han avançat els companys informatius. Però també anem a parlar de fauna salvatge, balanç de com està anant i se pla de joc. Anem a centrar-nos com a monogràfic, perquè ja tinc així el convidat, en la realitat del sector de flor i planta, que a vegades no se'n recordem massa d'aquest sector, i ja que donar-li i ficar-lo en valor. També anem a parlar d'oli, de fet, d'un enfoc reivindicatiu, també des d'un enfoc més turístic, ja vos explicaré cap al final del programa, i estic molt pendent de les últimes notícies que arriben. La pròxima setmana tenim una hora al dia, lògicament aprofundirem, però així per damunt, perquè ho sapigueu ja, la junta directiva d'Ailimpo, que està integrada, és lo de l'oli, lo de la llima, està integrada per Asacha, Coag, UPA, també hi ha cooperatives, exportadors, indústria. Ha validat avui mateix l'aforament de la pròxima campanya de llima. Han donat com a xifra de producció de tota Espanya 1.214, més o menys, tones de quantia. Això és un increment, així que la pròxima setmana pararem un poquet, encara que siga per a parlar en ells, fer balanços, mirar cap a la Comunitat Valenciana, però estan les xifres ja de producció de llima. I per cert, que si algú està escoltant-nos però no pot acabar el programa i a les 4 té algo que atendre o abans de les 4, recordeu que tots els programes d'esta casa podeu escoltar-los després en la web, en les aplicacions d'Apunt, en iVoox, en Apple, en Podcast, en Spotify, en totes les plataformes que existeixen. I que si teniu qualsevol dubte, proposta, idea, vamos, que me voleu escriure, n'hi ha un mail, que és el forcatdesilvia@gmail.com. I bueno, avui és un dia que m'emociona especialment perquè tinc a l'altra banda, la peixera, una persona que aprecie, que admire, és don José Navas. Mare meua, quants anys i se home darrere de les micros donant-li forma i estètica a la ràdio. I en la peixera també acompanyant-lo, Sílvia Alabor, com tots els dies. Així que don José, doña Sílvia i esta que vos parla, Sílvia Soria, arranquen un dia més el Forcat.
1: Apunt Ràdio, Sílvia Soria.
0: I abans d'entrar en la qüestió del dia, com vos deia, i hem avançat, jo vaig aprofundir, el president de la Generalitat...

0: I d'altra banda, la capçalera d'avui, parlem de la lluita contra la fauna salvatge, reivindicació molt important i des de fa moltes dècades del sector. I és que tenim xifres. La Generalitat ha retirat ja 5.336 senglars en el que és el conjunt de la Comunitat Valenciana dins del pla de xoc que han posat en marxa per a fer front a la sobrepoblació. Recordem que aquest tipus de mesures és per a previndre o estar alerta davant del risc d'expansió de la pesta porcina africana, que en Catalunya està. Així no en tenim, eh? O sigui, tranquil·litat. Però com a prevenció, benvingut siga. Bé, el dispositiu combina la col·laboració del sector, la captura també per gàbies i per paranys, també n'hi ha mitjans tècnics, humans, logístics, caçadors. El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, Vicente Martínez Mus, ha presentat aquestes dades, ja aneu a escoltar quines són, a Benicàssim.
1: Sabem que les mesures que han ficat en marxa estan funcionant. Hem alcançat, a través dels caçadors, algo més de 3.000 exemplars abatuts en tota la comunitat i en el

sistema de trampets, que és l'altra fórmula, que ha anat creixent, perquè m'ha anat incorporant gàbies durant tot aquest període, doncs uns 2.000 i poc més. Per tant, ens arribem ja als 5.000 exemplars capturats en la gàbia.

0: El dispositiu, el que són trampes, docentes, entre gàbies i paranys, entre càmeres de fototrampeig 238, càmeres de vigilància, també n'hi ha 132, en fi, inclús un dron equipat amb càmeres tèrmica. El conseller també ha volgut destacar, i vicepresident, les rutes, més de 16 en 80 municipis, i algo vital, així és, la col·laboració dels caçadors.
1: Agraïm contínuament la tasca que fan de control. I això és simplement deixar-los fer el que han pogut fer tota la vida i ja ens ajuda. Si, a més, podem afegir ferramentes, ja està, inclús la subvenció econòmica, per a que contribuïsquen a controlar aquesta espècie, la veritat és que són una ferramenta fonamental. Per tant, els ho agraïm sempre. Avui també hem comparegut, han estat així per fer aquest balanç i anem a convidar-los a que se sumen, continuen sumant-se a les campanyes que fem perquè són bàsics. Han estat molt de temps maltratats i demonitzats, per tant, necessitem de la seva col·laboració, continuarem treballant.
2: El altaveu del sector primari en Apunt Ràdio. El Porcat.

0: Bé, recentment fèiem públic, ho comentarem en esta sintonia, que la Comunitat Valenciana lidera les exportacions espanyoles de planta viva. Parlàvem de 120 milions. Així la Comunitat Valenciana manté la seua, la nostra posició, com a principal potència exportadora espanyola de planta viva, amb unes vendes exteriors molt importants. Són les dades del Departament d'Uanes Impostos Especials que processa FEPEX. Amb esta xifra, suposa un increment de l'1,6% respecte a l'any passat, el mateix període del 2025, i representa prop del 32% de totes les exportacions espanyoles de planta viva. I és que este col·lectiu, ara donarem més dades, no és un col·lectiu a l'ús. Mireu, és el principal motor del creixement nacional en lo que és planta d'exterior. Té un segment representant que ja supera la meitat de les vendes exteriors espanyoles de planta viva. Va evolucionant a l'alça, sobretot en exportació d'algunes de les varietats que ara comentarem. En fi, que és important i no volem oblidar-nos d'ell. Per això, tenim amb nosaltres, i en persona estudi, que és de les coses que més m'agrada rebre-vos així a casa, el secretari general d'Asplant, José Forcadell Gómez. Bueno, benvingut a casa.
1: Moltes gràcies.
0: Bueno, pa que no siga forcater, aclarim primer que Asplant és una associació que integra, està integrada en FEPEX, crec que era una de les fundadores.
1: Sí, pot clar,
0: ser?
1: Sí.
0: Vale, vale, diga, a veure si estic jo confosa. Mm. Bueno, pues benvingut. Xifres reals?
1: Sí, les xifres, bueno, estan ahí, superen els 400 milions d'euros anuals i al final el mercat valencià és l'exterior. França, Alemanya són els principals compradors i la producció, bàsicament, pues es destina a això. Per això anem a les fires, Iberflora és important que la tenim ara.
0: Quan és? Quan era exactament?
1: La primera setmana d'octubre.
0: Ja la tenim damunt?
1: Ja la tenim ahí.
0: Això, mira que és bonica, aquesta fira, eh?
1: Sí, pues vine-te'n.
0: Sí, no dubtes.
1: Si vols pots fer un programa.
0: Ui, m'encantaria.
1: Te deixarem ahí l'estat nostre perquè facis el programa.
0: Vale, senyor director, ja ho ha escoltat, eh? Jo apunto. En l'estat de l'Associació Professional de Flors, Plantes i Tecnologia Hortícola de la Comunitat Valenciana, que és el nom, que no ho havia dit. M'agrada dir cada un com se diu. Si no, que esteu contents, teniu les fires i són les xifres. Què més fires tenim per davant, a banda de...
1: Pues, com sempre, en gener és bé la fira d'Alemanya, que és la més important, i ahí pues, és el moment d'acabar de tancar perquè les plantes es venen, comencen a vendre's després de la fira, en febrer, fins que s'acaba la campanya, en maig, en juny, i per tant, aquesta fira és la que ja... Ja no venen, en aquest moment tanquen entregues, pedidos, ho tanquen tot per a poder començar a servir quan d'antes i començar la locura.
0: O sigui, que és la que fica en marxa la cosa.
1: Exacte.
0: Bueno, com van les coses? Perquè no feia ja massa temps que mos veiem pel carrer, a vegades hem xerrat, però no tenia l'oportunitat de ficar-mos al dia. Com van anar les coses en els últims mesos?
1: A veure, l'increment, tal com tu dius, exportacions és aixina, el que passa que ja que tindrem en compte que en els últims anys estan pujant molt els costos. Al pujar els costos pugen els preus i moltes vegades aquest increment de l'1,6 pot ser enganyós perquè pot ser un increment de volum en euros, però hi ha vegades que és una
0: petita... No en benefici. Clar,

0: disminueix el benefici, però pot ser una disminució en planta.
1: Vale.
0: Entonces, uh-huh. Per què? Perquè també al vendre la planta més cara, pues, òbviament se'n ven menys. Entonces, sí que portem 2 o 3 anys pujant en volum de, en euros, uh-huh. però en volum de plantes hi ha algun any que ha baixat un poquet. Entonces, ja que yeah. han cuidado i al final la situació que estem en el món ara mateix, de pujada de preus pel petroli i per totes les situacions que n'hi ha, pues, també afecta en aquest sentit, de que pugen els preus, puja, uh-huh. i moltes vegades, com però, has dit, baixa el benefici.
1: Però, bueno, passen molts subsectors, sí, sí. per desgràcia, però vosaltres arreu a cobrir costos, perquè n'hi ha sí, alguns sí. que ni ho cobrissin, eh?
0: Clar. Sí, a veure, com mos agrada dir quan parlem en el conseller i això, pues, al final, el producte interior brut del camp valencià, pues, la planta representa sobre un 9%. Uh-huh. O sea, en quan a superfície i en quan a mà d'obra és molt inferior a un 9%. O sea, que sí que podem dir que al final el nostre sector produeix sí. molt i produeix bé, i de moment...
1: I tireu avant. Que és més tradicional i té més pes de lo que la gent a lo millor imagina, no?
0: Exacte.
1: Perquè parles de sector primari i sempre pensem en producte de menjar les fruites, verdures... No, també n'hi ha planta viva, i etcètera. Bueno, de fet, en l'administració, què tal?
0: Pues bé,
1: teniu bona relació, sí, esteu treballant bé.
0: Nosaltres sempre ens agrada dir que som una associació tècnica i al treballar des del punt de vista tècnic no som, ja saps, de sobres, que en València tenim associacions polítiques i això sempre estan, pues, depèn del color que mana, pues, tu eres més guapo, tu eres més feo, nosaltres ens hem dut bé en el PSOE, ens hem dut bé en Vox i ens estem duent molt bé en el PP. I pues, ara mateix estany en els pressupostos, pues, de la Generalitat han aparegut algunes coses que veníem reivindicant molt de temps i que, com per exemple, ara estem mirant a veure què li fa falta al sector en quant a tecnologia. Ara parlem, pues, això d'empleo i de coses, però l'empleo és un problema gran i volem suplir-lo en tecnologia i ara, pues, ens han donat una petita ajuda per veure exactament averiguar què necessita el sector.
1: Per què l'empleo és un problema? No hi ha empleo de qualitat, falta mà d'obra...
0: Falta mà d'obra. I damunt nosaltres la concentrem, com hem dit antes, de febrer a maig, juny, que hem dit antes, és la venda, però després, en seguida, tal com avui des dels camps, tens complir-los per l'any següent. Doncs nosaltres tenim ahí 5 o 6 mesos que, entre buidar els camps i omplir-los, necessitem molta mà d'obra.
1: Claro.
0: I amb viveros que arriben a més que a multiplicar per 4 o per 5 la necessitat de mà d'obra en aquest temps.
1: Uh-huh.
0: Com la tens que suplir en ETTs, en contratació és impossible... i anem, pues, en gent de fora, òbviament.
1: Gent de fora. Requereix molta formació treballar en un viver?
0: No.
1: Per si algú mos escolta i diu, pues mira, a mi m'agradaria...
0: Estem fent ara, gràcies a la Conselleria d'Indústria, a la Direcció General d'Indústria, estem fent un petit... sondeo per a que la gent que busque empleo que vegi les avantatges del sector. I ara en Iberflora vindran un grup de gent a conèixer el sector, però sí que han fet un parell de campanyes que han funcionat molt bé. Vam llançar una xicoteta de campanya fa un parell o 3 mesos per a que la gent veja que el sector, com se treballa tot això, i crec que vam tindre en un mes, no sé si 5.000 visites, una cosa així. O sigui,
1: que té futur. I vosaltres el tema del relleu, per tant, també teniu problemes relleu generacional, sí. i tal. Esteu patint el més...
0: A veure, nosaltres ara mateix ja tenim, comptant totes les sectorials, uns 200 associats. Però sí que és de veres que almenys la meva previsió és que en uns anys els associats tenen que baixar. Que no vol dir que baixi el nivell de negoci que estem dient fa un moment,
1: sí.
0: però tenim associats molt diversos. Tenim des de gent molt gran que està produint, pues, 2 germans o 2 cosins o el que siga, a gent que té, sí, les empreses grans que tots coneixem, ells tenen relleu generacional. Llavors, al final... és més o menys el mateix problema que n'hi ha en el camp. El que passa que sí que és de veres que nosaltres tenim viveros consolidats de fa més de 50 anys, que això és, pues, els que les noves generacions els estan portant molt bé i dubte jo molt que desapareguen, però sí que el xicotet viverista, que moltes vegades no ven en Iberflora, ven directament als grans viveristes, però entre l'edat, els fills que no treballen...
1: Els costos, sí, esto, l'altre...
0: No, la burocràcia del ministeri. Ara dir-li a una persona de 60 i pico anys que comença a omplir el quaderno digital i tot això.
1: No, si no m'aclaré ni jo. Uh-huh. Però ja te diré. Per cert, has fet referència als 50 anys, que l'any que ve crec que estem d'aniversari.
0: Sí, ara tenim la setmana que ve junta sí. directiva, i bueno, dia 22, i tenim que anar preparant l'any que ve el 50
1: claro.
0: aniversari per fer alguna festeta grossa.
1: Ava també. És curiós.
0: Ah, sí?
1: Que...
0: Ava
1: també. Sí. Ava i vosaltres compliu 50 anys les pues dos.
0: Iberflora ho va fer fa uns anys, fa uns 3 o 4
1: sí,
0: anys.
1: Sí, 3 o 4, jo me'n recordo.
0: I al final l'associació naix d'eixa Iberflora. Iberflora es feia en viveros,
1: uh-huh.
0: i allí en viveros va començar, òbviament, per associar nostres, que encara, el que t'hi deixes empresa, encara existeixen.
1: I
0: d'ahir d'anar a fires, de necessitem això, necessitem l'altre, en 7

0: en novembre del 77, o sigui, uns dies antes de que jo nasquera.
1: Sí. Nasqueres todavía la vega.
0: Uns dies després van decidir constituir la... Pues això, la fiera era en octubre, pues en novembre van constituir la...
1: L'any que ve tenim un any redó. 2027 és l'any del sector, sense cap dubte. Bueno, heu patit molt, no?, de la riada, la dana... Jo sé que ahir batallares molt, eh?
0: Sí, lo que te dije antes, como portem més o menys bé les associacions, gràcies a portar en les polítics,
1: l'administració, sí.
0: Gràcies a portar-nos bé, pues tant en l'administració autonòmica com Rodríguez Mulero en el Sellasa, ens van ajudar molt i al final hem aconseguit que molts de danys de la RIA pues, es puguen subsanar, però encara hi ha queden moltes coses per subsanar. Tracks encara té que anar a molts de puestos i n'hi ha gent que dos anys després encara no està plantant.
1: Però se van cobrir els danys? Jo recordo que parlareu de 150 milions, potser, de dany en vivers, aproximadament,
0: sí,
1: eh? S'ha arribat a cobrir això?
0: Sí, podríem dir que entre assegurances,
1: ajudes...
0: I després tot el que ha fet Traxa, que sí que més o menys sempre n'hi haurà algú que es quedarà per baix i moltes vegades són els últims que estan patint més i que perquè estem intentant pelear, però clar, ja l'administració ja es comença a dir hasta aquí, i peleem per això perquè te sap mal, perquè damunt portes els dos anys en ells intentant ajudar-los, però l'administració hi ha pues, problemes d'interès entre les diferents, clar, el problema que tenim en este país ara que no m'ho
1: ningú,
0: pues que si tens
1: que no s'entenen entre ells,
0: se ja s'atraxa no sé quant, no sé menys, i com era allò de la casa sin barrer, no? Unos por otros, la casa sin barrer.
1: Un embolic, un entramat...
0: Al final tinc que dir que
1: s'està tirant avant i s'està recuperant-se.
0: Jo sempre tinc que... M'agrada dir que no hi havia... la gent que tindrà assegurances, la gent que tindrà les coses cobertes, i s'ha ajudat a tota la gent que no tenia assegurances i que no hi havia ninguna obligació per part d'una administració d'ajudar. Tot el que s'ha ajudat, moltes gràcies.
1: Home, has fet referència a que tens molt bona relació amb l'administració valenciana i a Rodríguez Mulero, que l'acabes de nomenar, crec que fa no res el premiareu.
0: Sí, justet en l'assemblea.
1: En l'assemblea, que va ser en juny.
0: El 12 de juny.
1: Exacte, dic abans de l'estiu. Bueno, i reptes immediats, perquè Viles en Flor... És veritat que heu fet Escoles en Flor?
0: Bueno, no.
1: Això és un projecte que no...
0: És una cosa que està allà en el calaix i...
1: Sí.
0: I com ara mateix pues anem un poquet de cap, el tenim ahir, sí que volíem, des de la Conselleria de Medi Ambient ens han dit que ens volen posar en contacte en la Conselleria d'Educació, perquè ens han dit que la Conselleria d'Educació sí que està aquestes illes de calor que tenen els col·legis, vol mirar com subsanar-les, i tenim ahir pendent, però és que ara mateix estem un poquet saturats i en novembre tenim un munt de coses apuntades per novembre, i una d'aquestes és això, vam fer uns papers fa uns anys d'Escoles en Flor, ho vam deixar allà aparcat.
1: Allà estava parat, sí. Bueno. M'havien dit que estava remenejant-se.
0: No, està remenejant-se, de fet també m'han comentat esta setmana que n'hi ha, que no sé si la Generalitat o algú va traure ajudes per a ficar zones d'ombra en els col·legis.
1: Sí.
0: Entonces està tot remenejant-se i
1: a veure si arribem. I el consumidor final, o sea, els valencians i les valencianes castellones i alacantins, jo dic Comunitat Valenciana, consumim planta, o sea, som consumidors d'este producte?
0: No.
1: Ai, xics, ahir mateix vas comprar-me jo una ben bonica.
0: No en comparació.
1: Sí, ja, però no tenim aquest costum, no és...
0: No.
1: Chicos, som la terra de les flors.
0: Estic parlant de memòria, però jo crec que en Alemanya el consum és de 200 euros per persona a l'any, i en Espanya crec que no arribava als 20.
1: Ai.
0: Entonces, clar, per això quan te diuen... La planta valenciana on va? Pues al puesto on està el consumidor.
1: Home, en València, quan arriben les grans festes, sí.
0: Sí, però costa, però costa.
1: Però costa. Ja. O sea, el problema és la continuïtat. Sí, o sea, quan arriben falles, crec que inclús teniu que importar.
0: Bueno, és la flor. Nosaltres ara de
1: flor i planta.
0: La flor en l'associació no tenim des de fa uns anys.
1: Ah, no ho sabia,
0: la flor sí que s'exporta.
1: Pensava que la tocava encara.
0: No.
1: O sea, que ara és només planta viva.
0: Però en aquest sentit, tu veus a vegades per les notícies... pues a Trump, a Putin, al de Xina, posar gent que no, potser no cau molt bé, però quan fan una roda de premsa, quan hi ha una reunió, tenen un centre de flors brutals,
1: sí,
0: allà damunt la taula. I últimament els nostres aquí en Espanya ja comença a veure alguna floreta, alguna planteta pel costat, però sí que és de veres que en este país no tenim aquest costum encara.
1: Pues no m'havia reflexionat així, no m'havia donat compte i tens
0: raó. Fixat,
1: però sí que feu campanyes per a promocionar el consum de planta. Crec que hi havia un dia a la setmana que teníem almenys algun

0: centres, no sé si teniu alguna cosa per vosaltres, no, o som les pròpies floristeries i tendes de planta les que ho fan.
1: Vam
0: però
1: fer,
0: una campanya podríem fer.
1: Vam fer fa un parell o tres d'anys una campanya que es deia Europa Florece.
0: Exacte.
1: Que es va fer en Espanya i en Alemanya un poquet, i vam, una financiada per la Unió Europea, i el que passa que pues això, pues, tenim que buscar un poquet més d'experiència en aquestes coses, que al final ho vam fer en FEPEX, però pues, al final ens va tornar a tocar alguns diners per experiència, però bueno, aprendrem, sí.
0: I anirem fent. Home, després arriba Iberflora i tot el món vol anar, o sigui que atractiu ja,
1: sí.
0: Per alguna cosa sí, no qualla, perquè allí va el públic general.
1: No, ja no, ja fa anys que no.
0: No, però que anava, sí. Te'n recordes que se ficava a tope, tenien que obrir un dia tot el món, no, en totes les televisions, i si hi ha les plantes, tot el món al·lucinant.
1: Que hi ha gent que, jo com això jo no ho he viscut encara, ja he viscut en València des del 95 que vaig vindre a fer la carrera, però jo no ho he viscut, però sí que hi ha molta gent que encara em diu, pues dona'm entrada a Iberflora.
0: Sí, sí, la gent anava. Jo recordo les imatges si te venies en plantes, i bueno,
1: pues
0: podria obrir-se una tarda.
1: Acabava de ser, la fira era entre setmana professional i després s'allargava el diumenge
0: pa públic obert.
1: Exposició. I jo he vist fotos dels anys 70 dels viveros fent uns jardins bestials.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I en una d'aquestes hi ha una foto en el primer Iberflora d'un xavalet que es diu José Vicente Almudéver.
0: Mare mia.
1: En 13 anys, allà en tratge, posava aquesta en l'estand de...
0: El president. Sí, en 13 anys estava per allà posant.
1: En la primera Iberflora.
0: Ai, mare meva, lo que és la cosa. O sea, que tenim per davant 50 anys la celebració, tenim per davant reunions el dia 22, que estaré molt pendent de veure què me conteu, projectes com lo de les escoles, Viles en Flor, Iberflora, les xifres que m'estàs consolidant, el problema de la mà d'obra, el tema dels costos, algun repte més que vulguis destacar, alguna coseta que digueu, mira, pues per l'any que ve estem plantejant...
1: Ara estem, lo que te deia, intentant a veure que la digitalització i la robotització pa futur. Hi ha moltes màquines que poden servir al sector, el problema és el software, tens la màquina, però tens que fer el software, i estem ara mirant a veure les necessitats. Hem parlat ja en l'editor general Ángel Maruenda, també en l'IBI hem tingut en Toni Vicent una reunió, per veure a futur totes aquestes necessitats, a veure si ens poden ajudar a fer aquests software, perquè les màquines estan, l'únic és que...
0: Pues, seran costoses, no?
1: Un robotet d'estos que jo li dic un gos, no sé com se diuen, potser val 30-40 mil euros, però el software d'adaptar-los pues, són 200 mil euros. Pues,
0: imagina't.
1: En algun moment hi haurà que adaptar-los, i estic segur que tenim associats que en quant a maquinària no dubten en gastar-se diners, pues, segur que
0: estaran encantats. Anem molt malament en digitalització, anem molt a la cua?
1: Bueno, al final, el que te deia antes, l'empresa gran va posant-se al dia, ara també anem a fer, ara crec que són 7 o 8 cursos d'intel·ligència artificial
0: en
1: els pròxims dos mesos.
0: Que avui tot el món està dient que és un perill.
1: Bueno,
0: perill. Ja veurem.
1: També era un perill en el seu moment.
0: Internet.
1: I
0: els mòbils.
1: I la maquinària, tot era un perill.
0: Sí, totes les novetats. No, si al final no és el problema... l'objecte, ni l'avanç, ni la innovació. És el que fem en ella,
1: exacte.
0: O sigui, el de sempre.
1: Exacte.
0: Bueno, José, pues moltíssimes gràcies. Ha sigut un plaer. Vos dir algun missatge als focaters perquè consumisquen més planta valenciana?
1: No, bueno, al final pues, és un sector molt important en la comunitat que no es coneix. Estem intentant fer tot l'esforç perquè es conega i és una, pues, en el camp és un sector molt important.
0: Estic d'acord. Gràcies. Un autèntic plaer. Bueno, ja vegeu, les 3 i 32 no sabíeu que tenim aquesta associació, que tenim aquestes xifres, que tenen aquests reptes. Si esteu plantejant-vos futur, ahir n'hi ha mà d'obra. A més, és un sector meravellós, viure entre vivers i entre plantes vives. Hi haurà alguna cosa més bonica?

0: El món rural.
1: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb el partit de primera entre Atlètic de Bilbao i Elx, el partit de líder de segona, el Castelló front el Girona, tot el futbol regional, la primera jornada de la primera divisió de futbol sala, la pilota valenciana i la pretemporada del bàsquet valencià. Tots els esports tenen cabuda este dissabte des del migdia al Punt a Punt.

0: Com afecta la inflació a la teua cistella de la compra? Quines són les oportunitats de negoci a les nostres comarques? No et quedes amb dubtes. De dilluns a divendres, a les 4 de la vesprada, Cadena de Valor. El programa on l'economia s'entén a la primera. Perquè les teues finances domèstiques també importen. Amb Javi González.
1: No patisques. L'economia pot ser senzilla si te ho expliquen clar. I t'espere per fer valdre els teus diners.
0: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A la Marina Baixa, 101.2. A Punt Ràdio. Sílvia Soria. Cal consumir productes valencians, perquè així, el millor, ho tenim a casa. El Forcat, a Punt Ràdio.
2: Heu vist, ahí està el toc, la genialitat de Don José, eh? En aquest efecte, en el Forcat. Ja me contaràs on has tret això, de lo més graciós. Bueno, ja hem parlat de planta. Estem, per tant, confirmant aquestes dades. Es planta és, torna a insistir, part de FEPEX, de les fundadores. I ja vegeu quin està i quina posició té este sector i sobretot les idees que té pròximament. Avui és divendres i estem relaxant un poc el contingut, tot i que ara vos contarem una qüestió vinculada a l'oli que jo crec que vos despertarà. Però ara tinc una pregunta que fer-vos que vos va sorprendre. Vos agrada fer fotografies? Diu, fotografies en el Forcat? I és que n'hi ha un concurs, és la 7a edició, que es diu Objectiu Vacuum, tal qual, i és un certamen de fotografia que organitza l'Organització Interprofessional de Carn de Boví, Provacuno. Este concurs, a més, té enguany tres categories. I guanyes entre 500 i 1.000 euros, al millor treball. Tenen històries que alimenten, que fiquen la foto, el focus, en la carn de boví des del punt de vista més culinari. Ja sabeu, les receptes, els guisats, aquestes coses. Un altre que és el relleu rural, que és una foto que pretén fer un homenatge a lo que tant ens preocupa, el relleu generacional i la joventut com a motor del sector. Això és el relleu rural. I la tercera categoria, Planeta Vacuum Remix, naix entre la fusió, que és el que té que transmetre aquesta imatge, de sostenibilitat i llenguatge digital. Aixina, la creativitat hi ha cadascun que s'anime. Vos parle d'això perquè està obert el termini per a presentar-vos. I si teniu intenció en Provacuno, trobeu la informació, les bases i etcètera. Sí que puc avançar-vos que cada participant pot presentar un màxim de 10 imatges, independent de la categoria que puga triar per a presentar-les. I bueno, no se'l van admetre en cap cas, que a més n'hi ha ferramentes per a detectar-ho, trampes ni una, pues fotos, fotografies creades amb intel·ligència artificial. Així que, per favor, autenticitat sempre i en tot moment. Si vos interessa, torna a insistir, Provacuno tota la informació i això sí, vos ho conté ara a dia 11 perquè encara que sé que esteu a temps. El 20 de setembre tanca, teniu encara uns dies per davant. Si vos agraden les fotografies, no ho dubteu. I per què promocionem i defensem este tipus d'iniciativa? Perquè a mi, este col·lectiu, el de Provacuno, pues m'interessa. És un sector que està patint. Hem parlat amb Javier López, que és el director general d'esta interprofessional de carn de boví. Escolteu-lo.
3: Dar una idea clara de lo que es el sector socialmente. El sector está compuesto más o menos por unas, en torno a 100.000 instalaciones ganaderas, aproximadamente unas 80, 85.000 de fundamentalmente de vacas nodrizas o vacas de leche y unas 15.000 cebaderos aproximadamente. ¿Esto qué supone? Supone una estimación de alrededor de unas 120.000 familias que viven directamente de la actividad. Directamente de la actividad, pero también es importante todo lo que el sector mueve alrededor, que viene a ser más o menos la misma cantidad. 120.000 familias directamente del sector y todo lo que lleva aparejado este trabajo que hace el sector. Estoy hablando de transportistas, estoy hablando de veterinarios, fábricas de pienso, en fin, todo lo que hace que este sector esté vivo y ágil.
2: Evidentment, són xifres nacionals. Una interprofessional, Provacuno, està parlant de tota Espanya. i unes dades que ens posicionen a nivell d'Europa entre els millors del continent.
3: Somos el tercer productor, prácticamente el tercer, porque ya hemos superado a Irlanda, el tercer productor de la Unión Europea, y también somos el tercer país exportador, con lo cual son cifras muy importantes acerca de lo que es este sector de la carne de vacuno.
2: Y es que me para a mirar y a analizar y a comentar la realidad de este sector porque sinceramente me preocupa la pérdida de caps de boví. Es un problema para el futuro de la actividad del sector del món rural, un problema de futuro para Europa y lo mateix que habéis dicho y para toda España en el seu conjunt.
3: Retos o cuestiones importantes que yo creo que son quizás motivo de trabajo y motivo de reflexión. Bueno, la pérdida que el sector, que el volumen de carne está teniendo en el conjunto de la Unión Europea. Te doy dos datos. En los últimos dos años la Unión Europea ha perdido 1.700.000 vacas y en el último año 1.000.000. Con lo cual este es un tema que nos preocupa fuertemente porque al final es una cuestión de perogrullo. Si no hay vacas no hay terneros y si no hay terneros no hay carne. Y ese es el drama, yo te diría drama porque realmente creemos que es así, que está ahora mismo la Unión Europea en cuanto a la carne de vacuno.
2: No podia deixar de preguntar, no podien deixar d'analitzar si esta desaparició tindria alguna repercussió a la Comunitat Valenciana. Val que no som el territori que té més pes en el sector de boví, però el propi López ha assegurat i ha reconegut, aneu a escoltar-ho, que a València el pes del sector sí que és destacable, almenys no en quanties d'animals, però sí en importància de producció.
3: Quizás hay dos diferenciadas. Una parte es la producción y otra parte es la que tiene volumen de animales. Volumen de animales, fundamentalmente estamos hablando de Galicia, Castilla y León, son quizás las dos comunidades, también Extremadura, son las comunidades autónomas que más volumen de animales tiene, aparte de Cataluña. En cuanto a productores, Castilla y León también, Cataluña, que es la primera productor, con 20-25% de la producción. También Valencia, con un matadero muy importante, un centro de sacrificio, es una gran zona productora, pero fundamentalmente está ubicado Galicia, Castilla y León, Cataluña, básicamente, y Aragón también.
0: El món agrari i ramader té la seua veu en Apunt Ràdio. El Forcat, Sílvia Soria.

0: pero que el mejor aceite que podemos comprar el que el de nuestra cooperativa, el que tenemos al lado de casa, que
1: Sí.
0: seguro que tenemos algunos más para cerca, y ese es el mejor aceite
1: Sin duda.
0: que podemos comprar.
1: El de cerca. Gracias, Francisco. Un besazo enorme
0: Amanda,
1: a todos
0: muchísimas
1: los
0: gracias a
1: amigos
0: vosotros
1: de
0: por
1: COAG.
0: amigo.
1: Cuídate mucho. Adiós.
0: Muchas gracias, un saludo, hasta luego.
1: Què vos sembla? A mi em preocupa el sector oleícola. Per això, com és divendres, queden 6 minuts per a les 4 i tenim que donar-li un gir d'ànim, don José Navas, a esto, vaig a fer una altra cosa. Vos recomano un llibre, Olivos de Castellón, Paisaje i Cultura, que és una obra que s'ha presentat ja fa molts anys i que s'ha reeditat gràcies a la Diputació Provincial de Castelló. I ara canviem d'estil i canviem de ritme perquè anem a fer una proposta d'agroturisme. Cap a on és? Us va agradar? I qui mos ho conta? Un tècnic de patrimoni, concretament d'un ajuntament d'altra comunitat, Ulldecona, que compartim interessos en la defensa de les oliveres mil·lenàries. Ell és Nete Bericat.
2: I vos convidem a visitar el conjunt d'oliveres mil·lenàries d'aquí d'Ulldecona i del nostre territori, del territori del Sénia. A què em refereixo al territori del Sénia? Em refereixo al sud de Catalunya i al nord de la província de Castelló, un territori que no és frontera, un territori que compartim moltíssimes coses a banda de paisatge, a part de cultura, a part de gastronomia. I camps d'oliveres mil·lenaris, arbres que tenen més de 1.000 anys, que van ser plantats, alguns en època romana, ne queda algun d'estos exemplars que està datat, com la Farga 1 de l'Arion, que és l'olivera datada més gran del món, té 1.701 anys, o sigui que va ser plantada al final de l'imperi romà. Uns arbres en unes formes al·lucinants, totalment singulars un en l'altre, que ens recorden tot aquell pas del temps, no? Com a elements vius, com a elements que concentren l'essència de la cultura mediterrània. Perquè són aquells elements vius que ens continuen produint oli, pel qual van ser plantades. Pensem que són arbres que formen part de la cultura pagesa, que no són arbres que van créixer de forma espontània. Sí, creix l'ullastre, però aquell ullastre va ser empeltat. És algo que lliga molt també en això, no? O sigui, en donar-li valor a este paisatge mil·lenari, a esta essència mediterrània, que després conjuga en que genera un producte totalment singular, com és l'oli d'oliveres mil·lenàries, de varietat Farga, perquè totes les oliveres mil·lenàries del nostre territori són de varietat Farga, junt amb la Morruda i la Sevillenca, que són centenàries. Això es pot fer, aquestes visites guiades, unes visites molt xules que es fan en guies especialitzats, en una ruta tranquil·la per aquelles oliveres, per a conèixer aquells paisatges, aquelles parots, mira aquelles formes, per a conèixer què significaven, i després per a fer una petita degustació a la mateixa finca d'olis mil·lenaris i varietals, allà mateix. Això es pot reservar des de la web de turismeulldecona.cat, es busca experiències turístiques, oliveres mil·lenaris. Hi ha diverses opcions i també es poden visitar per lliure a tres àrees del nostre territori. ¿Vale? A Ulldecona està l'àrea del camí Montsià, és totalment nova, encara no s'ha senyalitzat, on se'n poden visitar 80, i per exemple a prop d'Ulldecona tenim les àrees de Godall, de Pou de les Piques, però no només això, sinó que tenim àrees a Alcanar, tenim àrees a Vinaròs, a Traiguera, a la Jana, a Canet lo Roig, a la Galera. Algunes són en visites guiades, que és el que recomanem per a conèixer bé aquest tipus de patrimoni, i altres són de visita lliure. I això es pot trobar a la web tauladelsenia.org, ¿vale? On te pots descarregar un PDF en totes les àrees visitables. Això és un projecte comú, no només d'Ulldecona, sinó, com diem, del territori del Sénia, gestionat per la Mancomunitat Taula del Sénia, que ha fet una feina bàsica indispensable per a la posada en valor d'aquest patrimoni, per ajudar a la protecció, a Catalunya vam ser els últims en la protecció d'aquest patrimoni únic, per ajudar els productors a generar un producte totalment singular, a treballar en qualitat, a treballar en mercats molt més exclusius i molt més singulars, i com això portar-ho a la gastronomia de qualitat.
3: De dilluns a divendres, en Apunt Ràdio, el Porcat.

0: Pues se nos ha olvidado. Pues anda, ves al súper y trae 2 o 3 kilos.
1: ¿Pero de cuál?
2: La fallera, ¿cuál va a ser? ¿La fallera?
0: Claro que sí.
3: Este tema, evidentemente, no podía faltar, el himne de la paella, que evidentemente va a llançar esta empresa, esta marca, perquè si no podeu anar a la ruta de les Oliveres, teniu que anar a la Sueca, que és el concurs internacional de la paella valenciana de l'autèntica, que, per cert, ABA i la Unió s'han convocat als medis en el seu estant per a parlar en els medis i en els periodistes i se dia de la falta de rendibilitat en el cultiu. Així que el dilluns vos contaré qui guanya i també què me diuen els productors del sector, que està patint i massa. Així que ja ho sabeu, dilluns tornem a escoltar-nos. Bon cap de setmana i no us oblideu, cal consumir productes valencians perquè nosaltres el millor ho tenim a casa. Adeu!
2: Arroz, la fallera, sabor tradicional. El fuego se enciende.
4: A Punt Ràdio, sintonitza'm.

0: A Punt Ràdio. A València, 102.2.
1: Hola, com estan? Són les 4 i 7 minuts i ha arribat l'hora de què parlem d'economia.
0: Tota l'actualitat financera, laboral i de mercat des d'una perspectiva valenciana. En A Punt Ràdio. Comença Cadena de Valor. Javi González.
1: Molt bona vesprada. Benvinguts, benvingudes a aquest espai econòmic d'A Punt Ràdio d'avui divendres, per fi divendres, en este cas 11 de setembre. Es complixen 25 anys de l'atemptat que va canviar el món i que també va transformar l'economia a escala mundial. Però si parlem del programa d'avui, posarem el focus en unes xifres que podrien mostrar que el model productiu d'Espanya està canviant. Per primera vegada, Espanya és el segon país europeu que més serveis digitals exporta i això ha fet que els ingressos obtinguts per serveis no turístics supere els ingressos generats pel sector turístic. Estem davant d'un canvi productiu en un país que fins ara depenia del sector serveis o és solament una bona dada puntual? Com es pot mantindre esta tendència i quin impacte té això en el PIB espanyol? Ho analitzarem d'ací a uns minuts. La realitat és que sovint solem comentar que la inversió en tecnologia no sempre és suficient i com veiem ahir, encara estem molt lluny de potències europees, com per exemple és el cas d'Alemanya. I és cert, però compte, perquè el mercat laboral demana professionals amb competències en intel·ligència artificial. De fet, estos coneixements es demanen més en el mercat laboral en Espanya que en el dels Estats Units, que és un país dominat pels gegants tecnològics. Així que molta atenció d'això. I si parlem de gegants, també hem de parlar d'empreses una miqueta més menudes, però en este cas del sector bancari. Resulta que les caixes rurals de la Comunitat Valenciana van augmentar quasi un 20% del seu benefici en el primer semestre de 2026. Per això, avui veurem què fan aquestes entitats amb aquesta identitat local per fer front a les grans companyies que ja dominen el sector. De fet, parlarem amb el director d'una caixa rural que encara sorteja entre la seva clientela diversos viatges internacionals a l'any. Serà bonic això o no serà? I precisament, parlant de viatges i de viatgers, en parlarem en la segona part del programa. Arriba setembre i la temporada turística entra en una segona fase amb xifres i previsions molt positives. Parlarem de com ha sigut la temporada d'estiu, dels reptes als que ja fa front el turisme valencià i de com s'està especialitzant en segments com, per exemple, el turisme familiar. I a banda de tot això, també repassarem l'actualitat econòmica mundial, que com ja és costum, ve mogudeta. Amb estos temes i amb Manolo Palomar al control tècnic, comença Cadena de Valor.
2: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Arrenquem programa i, com sempre, m'acompanya Arturo Rico. Bona vesprada, company.
3: Molt bona vesprada, Javi. Així estem per a tancar esta primera setmana de la nova temporada de Cadena de Valor i, si et sembla, anem a arrencar ja programa avui parlant de tecnologia.
1: Espanya és el segon país del món amb major creixement en exportacions de serveis digitals després d'avançar a un ritme anual que supera el 11% entre 2019 i 2025, segons la Fundació del BBVA i l'IBIE. Este creixement va aconseguir generar més de 83.200 milions d'euros en l'any 2025. La lectura més interessant de tot això és que esta xifra fa que el total de serveis no turístics supera els ingressos generats pel sector turístic i col·loca Espanya per davant de potències europees, Arturo.
3: Així és, Javi. Este creixement en 2025 permet superar a competidors clau com el cas de França, Alemanya o fins i tot els Estats Units. Per sectors, destaquen el sector de la enginyeria, l'arquitectura i la consultoria amb un 51% del total exportat, seguit del sector informàtic, mentre que la propietat intel·lectual i finances es situen per davall de l'estàndard internacional.
1: Tot l'auge impulsat per la digitalització i la intel·ligència artificial també existeixen riscos que amenacen esta tendència. I això és el que volem analitzar amb el vicesecretari del Col·legi d'Economistes de València, Antonio Herrero. Antonio, bona vesprada. Antonio, bona vesprada. Ens escoltes?
4: Sí, perfectament.
1: Genial. Antonio, tenint en compte que els serveis no turístics ja superen els ingressos

0: que venen del sector del turisme, estem davant un canvi estructural permetent al model econòmic espanyol o continua existint una dependència crítica dels sectors tradicionals?
1: Bé, jo el primer que intentaria deixar clar és que som el que més ha crescut en la Unió Europea, en aquest cas, no en xifres absolutes, sinó en xifres relatives, lo qual no vol dir que sigui ruïna, al revés, Jo crec que és un tema molt important en aquest cas. Però sí, jo crec que és un canvi estructural important, encara que, bueno, pues, anem a dir un poc parcial. El fet que serveis no turístics hagin superat el turisme en ingressos exteriors és una dada estructuralment molt, molt rellevant. El Banc d'Espanya, de fet, identifica les telecomunicacions, arquitectura, enginyeria i altres tècniques entre segments més dinàmics i d'un alt valor añadit i una productivitat relativament elevada, anem a dir, en aquest cas. No? Cal diferenciar-nos tant entre el canvi d'estructura exportadora i la transformació conjunta del model productiu.
0: Clar.
1: El primer fenomen està produint-se, com estem veient, perquè hi ha un creixement important. El segon, anem a dir que encara estem un poc, pues, bueno, pues, en panyals. Estem, estem ahí, però no han començat. El segon que vull dir, no ha completat totalment el seu ritme que necessitaria per a ser una economia ja més diversificada. Mm-hmm. Fonamentalment en l'economia interior, anem a dir-ho en aquest cas. Lo que és el sector exterior ja està mostrant un creixement important, un canvi ràpid, però a nivell d'economia interior encara estem, anem a dir que no estem encara en el PNA, en el progrés adequadament, en aquest cas.
0: Per tant, ens quedem que és una bona xifra, és una xifra més que positiva,
1: sí,
0: però
1: sí, molt bona.
0: El canvi estructural és un procés que encara no s'ha completat, que està començant. Vaja, de quina manera, Antonio, de quina manera l'auge de la intel·ligència artificial generativa pot potenciar este creixement, per exemple, en enginyeria i consultoria, o per contra pot amenaçar els llocs de treball?
1: No, jo crec que no, en absolut va amenaçar els llocs de treball. La enginyeria artificial generativa pot actuar com un accelerador molt potent de l'exportació de serveis professionals. En enginyeria, com estan comentant, en consultoria, en abogacia, en economia, en informàtica, bueno, permet automatitzar una part important del càlcul, traducció, programació, pressupostos, anàlisi de dades. El que permet és que el mateix equip professional que està treballant en això pugui augmentar proporcionalment molt més la seva eficiència, per dir-ho d'una forma. En termes econòmics és un augment de productivitat. I si les empreses espanyoles sabem utilitzar aquesta productivitat que per captar més mercat internacional, la IA es pot incrementar notablement tant les exportacions com la millora en si de l'economia. Mm-hmm. És simplement pues, bueno, pues el que els equips vagin formant-se, vagin entrant en lo que és la intel·ligència artificial i aprofitar-la per a que pues el problema que tenim en este cas en l'economia espanyola és que realment la demanda d'aquests professionals està creixent a tasses molt elevades,
0: sí.
1: I no tenim en este cas encara pues, bueno, pues, suficient personal per a això en este cas. Per tant, la intel·ligència artificial pot ajudar-nos a ser molt més eficients en aquest sentit.
2: I, Antonio, si parlem ara ens endinsem en aquests equips que acabes de mencionar, parlem ara de perfils professionals. Per a mantindre aquesta tendència, s'ha de traure i retindre talent. Tu creus que tant Espanya com la Comunitat Valenciana estan preparades per a traure aquests perfils qualificats?
1: Anem a veure. Jo crec que a curt termini no crec que hi hagi massa problemes, puguem anar incrementant. El problema és que tenim, i com tots sabem què ha passat en els resultats de la PISA, pues, més bé mediocres. El que significa és que necessitem professionals molt excel·lents en matemàtiques, ciència, tecnologia, enginyeria, informàtica i sobretot també idiomes. És clar que no anem per millor camí. No anem per millor camí, en aquest cas. PISA, evidentment, per a nosaltres, el que significa és que la disponibilitat futura de capital humà quizá no va avançar lo suficient cara al 2030 i sobretot al 2040. És clar que aquells xavals d'avui de 14, 15 anys pues, no poden competir molt fàcilment en la resta de països que tenen una puntuació molt més alta, sobretot en aquestes assignatures, no? Matemàtiques i demés com a tal.

En este sentit, també, altre dels factors a tindre en compte és que falta un sistema multilateral de regles globals per al comerç digital.

0: no sé, pues valencià, que vulga prestar un servei als Estats Units, té que revisar el que és la fiscalitat, no sé, per exemple, l'IVA, retenció, responsabilitat professional, assegurança, jurisdicció, legislació contractual, no sé, propietat intel·lectual, firmes electròniques, que una multinacional habitualment les té incloses en el seu, dins del seu marc, o subcontratades o bé dins de la seva empresa com a tal. Per tant, falta realment un marc multinacional que afavorisca que les empreses de menys tamany puguen competir més fàcilment, pues, bueno, pues, i per això n'hi ha que anar homologant-se. La Unió Europea té molt a dir en això.
1: Clar.
0: Sobretot per a nosaltres, el que n'hi ha que evitar, el que n'hi ha que evitar que dins de la pròpia Unió Europea, pues, aquesta regulació, pues, en cada país, pues, vaja per un lloc com a tal.
1: Ens quedem, per tant, Antonio, en tot això que estem comentant, en esta xifra positiva i també en aquests reptes que ha d'afrontar ja falta de talent humà o la necessitat de retindre el talent humà, també les noves generacions
0: Correcte.
1: i aquest marc regulatori mundial que estàvem comentant. Antonio Herrero, com sempre, un plaer parlar amb tu. Moltes gràcies.
0: Com sempre, el mateix. Una forta
1: Una
0: abraçada.
1: abraçada. Adeu.
2: Adéu.
0: Adéu.
2: I no deixem ara la tecnologia i hem de tindre en compte que la intel·ligència artificial travessa un moment complex marcat per incidents de ciberseguretat i alertes sobre els seus riscos existencials. No obstant tot això, la major preocupació actual és el seu impacte laboral, encara que les projeccions extremes preveuen caigudes de l'ús de fins al 21,5% per a 2030 en sectors exposats. El 13,5% de les vacants a Espanya ja exigeix competències en intel·ligència artificial, superant la mitjana, per exemple, dels Estats Units, que està en un 6,2%, Javi.
1: Per tant, veiem aquesta necessitat en el mercat laboral espanyol després d'un ajust entre 2022 i 2023 per refredament del sector tecnològic. La demanda s'ha disparat globalment a partir d'este 2025. Este creixement respon a aquests agents d'intel·ligència artificial i aquest creixement que han tingut eines que són capaces d'automatitzar fluxos de treball en empreses no tecnològiques sense requerir tampoc una programació tradicional, la qual cosa ha massificat la cerca d'empleats capacitats en esta tecnologia.
2: Així és, en este sentit, l'adopció de la intel·ligència artificial arriba ja al 89% de les organitzacions i un 80% dels empleats assegura haver incrementat la seva productivitat, però el percentatge de companyies que reporta un impacte positiu en el seu benefici es manté al voltant del 37%, percentatge molt similar al de l'any passat. Tot i este desajust entre inversió i benefici, el 60% de les companyies preveu augmentar la seva inversió l'any que ve.
1: Seguim parlant del món laboral. En este cas, la taxa d'atur de l'OCDE va caure al 4,9% al juliol de 2026, en el seu nivell més baix de tot l'any. Malgrat este avanç a nivell global, Espanya es va mantindre com el segon país amb major desocupació de l'organització en registrar un 10% solament superat per Finlàndia i molt lluny de nacions com, per exemple, el Japó, amb un 2,4% de taxa. Aprofundim en tot això, Arturo.
2: Encara que la xifra de desocupació a Espanya va millorar una dècima respecte a juny, el país continua en una situació crítica en ser un dels dos únics membres de l'OCDE amb una taxa de dos dígits. Per a contextualitzar, la mitjana de l'Eurozona aglutina a 11,2 milions dels aturats totals del grup, amb altres països de l'entorn com Suècia i França situant-se també en la part crítica de la taula.
1: La problemàtica és especialment greu en la població jove, perquè la taxa d'atur entre els menors de 25 anys en l'OCDE es va reduir dos dècimes fins a l'11%, mentre que a Espanya va escalar fins al 23%. Amb esta dada, Espanya es posiciona com el segon país amb major desocupació juvenil de l'organisme. I d'Espanya al món, perquè Reis Joan es porta els titulars internacionals. Bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada, companys. Dir-vos que la Xina vol que el 70% dels cotxes nous venuts en 2030 siguin elèctrics o híbrids i que la conducció autònoma s'implante a gran escala. El nou pla quinquenal també busca situar diversos fabricants xinesos entre els 10 majors del món, reforçar la seguretat i impulsar el reciclatge de bateries. Tot això en un mercat intern que està afectat per la caiguda de les vendes, la guerra de preus i l'excés de capacitat. I al Regne Unit l'economia va créixer un 0,4 al juliol, una dècima més que al juny, impulsada principalment pel sector serveis. En eixe mes,

0: la producció manufacturera i la construcció també van registrar avanços més moderats. En el conjunt del trimestre, acabat el juliol, el PIB va augmentar igualment un 0,4%, amb els servicis com a principal motor, mentre que la indústria manufacturera i la construcció van retrocedir. I d'altra banda, la Comissió Europea ha remès als 27 els textos legals de l'acord de lliure comerç amb l'Índia perquè autoritzen la firma i l'aplicació. El pacte, que també necessitarà el vistiplau del Parlament Europeu, eliminarà o reduirà els aranzels sobre el 96% de les exportacions europees al país asiàtic. Brussel·les calcula que les empreses de la Unió podran estalviar fins a 4.000 milions d'euros anuals i considera l'acord clau per a reduir la dependència comercial dels Estats Units i de la Xina.
1: L'actualitat econòmica en cadena de valor.
2: Tornem a la nostra economia. Les caixes rurals de la Comunitat Valenciana van tancar el primer semestre de 2026 amb un creixement de quasi el 19% en els seus beneficis. Si se sumen també els beneficis de Cajamar, a causa del gran pes en el territori, després d'absorbir entitats històriques com Rural Caja, el benefici conjunt del sector ascendís a més de 225 milions d'euros. Això és un 11% més.
3: Javi, este balanç reflecteix un avanç generalitzat en totes les cooperatives de crèdit de la regió, impulsat per la bonança econòmica i els bons resultats del sector bancari. Destaca Caixa Popular, que va registrar el creixement més elevat amb un augment del 35,2% en els seus beneficis.
2: Tots aquests resultats, totes aquestes xifres, mostren que les caixes rurals, les cooperatives de crèdit, continuen tinguent gran pes en un mercat dominat pels gegants bancaris. I per això volem parlar també del seu paper social amb una de les entitats que també ha millorat els seus resultats. I parlem amb el director general de Caja Rural de Villar, adherida al grup cooperatiu de Cajamar, Vicente Esteban. Vicente, bona vesprada.
4: Hola, muy buenas tardes.
2: Vicente, en un mercat bancari dominat per les grans multinacionals i també per aquestes fusions massives, quina és la verdadera raó de ser d'una caixa rural en este segle XXI?
4: Bueno, nosotros como caja pequeña que somos, nosotros tenemos como objetivo el atender financieramente a nuestros socios y clientes, acompañarlos en todos los servicios que ahora necesitan en un mercado tan global y conseguir que no seamos una zona de exclusión financiera. Estamos en un pueblo de 3.700 habitantes y alrededor varios pueblos en común, ¿no? Unos 6.000 clientes, unos 2.500 socios. Y gracias a este beneficio que ocasionamos con ese rendimiento bancario o financiero, revertir en nuestro entorno la obra social que el Consejo Rector de la Caja o el Patronato de la Fundación, que también tenemos, ven adecuado y en cumplimiento siempre de los estatutos y de la Ley de Cooperativas de Crédito Valenciana, la cual nos obliga a unos mínimos porcentuales del beneficio llevarlos a este destino, a la obra social o revertir a la sociedad.
2: Uh-huh. Per tant, ja tenim, per una banda, aquest impacte en la societat que produïu i, per altra banda, la gent també destaca molt el tracte que teniu. En què canvia realment l'experiència del client en tractar amb una cooperativa de crèdit en lloc d'una entitat anònima que són gegants nacionals i multinacionals?
4: Bueno, para nosotros es muy importante la cercanía, el arraigo al territorio y el trato con el cliente. Normalmente siempre tenemos una relación muy duradera. Yo mismo, por ejemplo, como empleado de la entidad, hago 32 años en la caja. Lo más importante en estos años que hemos crecido a veces conjuntamente con el propio cliente, buscando, pues conjuntamente, ¿no? Buscando, mejorando productos que el mundo les iba solicitando y utilizando los servicios que nuestro grupo pone en nuestras manos, aun siendo una entidad pequeña. Nosotros en el 2012, juntamente con 17 cajas rurales, pertenecemos al Grupo Cooperativo Cajamar y en el 2014 creamos un banco, el Banco de Crédito Social Cooperativo, siendo una de las 10 entidades significativas españolas supervisadas por el Banco Central Europeo. En definitiva, somos una banca local y pequeña, pero con herramienta de la gran banca, tanto a nivel nacional como con productos y servicios internacionales. Estamos preparados, pues, para el acompañamiento de nuestros clientes, que a veces se sienten un poco, no dejados, pero sí olvidados por las zonas donde nos encontramos. Uh-huh. Pero para eso estamos nosotros.
3: Efectivament, Vicente, i mentre, per exemple, els grans bancs estan tancant sucursals i estan retirant caixers en àrees tan rurals i periurbanes,

0: cedisquen així a condicions especials.
1: En concret, els associats Data podran beneficiar-se de descomptes exclusius en la compra de bitllets aplicables a totes les tarifes de la companyia. Les bonificacions estaran disponibles per a viatjar a qualsevol de les destinacions espanyoles en què opera IDIO.
0: El president d'IDIO, Carlos Bertomeu, ha destacat que l'acord reforça el compromís de l'empresa amb un col·lectiu clau per a l'economia. Per la seva banda, el president d'ATA, Lorenzo Amor, ha assenyalat que els descomptes ajudaran a reduir els costos de mobilitat i també a millorar la competitivitat dels autònoms.
2: Demà serà notícia.
1: Abans d'acomiadar aquest primer bloc, hem de mirar la nostra agenda i per això parlem amb Pere Ferrer. Pere, bona vesprada.
3: Bona vesprada, companys. Estava felicitant-me perquè, hòstia, és una bona notícia, no?, que alguna empresa, alguna marca se'n recorda dels autònoms.
1: Correcte, no? Que al final, com hem comentat, són una part fonamental del teixit empresarial en tota Espanya, vaja.
3: Imagina, sí. Sí, si revisem, bueno, més que demà, l'agenda ja del que podem tindre en matèria econòmica de cara a la següent setmana, estava revisant primer en clau local que continuen aquestes jornades d'informació sobre el pla especial front al risc d'inundacions. Tingueu en compte que anem ja a la tardor i cal estar previngut.
1: Correcte.
3: I en este cas, el dilluns se presentarà en Vallada. Esta jornada és itinerant i està anant per moltes poblacions de les diferents comarques. I també hi ha una reunió interessant el dilluns al port de Castelló, al voltant del hub que tenen ahí en matèria d'innovació també. Cal recordar que el Port Castelló també és una infraestructura puntera i està acompanyant molts projectes d'innovació que poden vindre molt bé per a la nostra economia.
1: De segur que venen molt bé, que són molt interessants tots.
3: Sí, en clau global, moltes coses al llarg de la setmana, però per fer un resum ràpid, el dilluns tindrem l'IPC a Canadà. Cal estar més pendent de les xifres que ens donen. Caldria esperar igual un parell de mesos per aquesta política econòmica del seu país veí, que ja sabem tots quin és, i que ara sembla que Estats Units s'ha clavat en... Bueno, lo que és el president Trump, que s'ha clavat en el país veí de Canadà. O sea, no sé, cada dia se ve que...
1: Clar, jo crec que ja no sorprèn. Continua sacsejant els mercats internacionals amb aquest tipus de conflictes, vaja.
3: Aixina és, sí. Ja de cara a dimarts coneixerem per part de l'Oficina Nacional d'Estadístiques a la Xina el seu volum de producció industrial. I si revisava jo el mes anterior, el creixement havia sigut positiu d'un 4,5%. I és que sembla que esta locomotora xina és que no hi ha qui la pare, no? Ja veurem quines xifres donen a partir del dimarts. També coneixerem el mateix dimarts la taxa d'atur al Regne Unit. I ja de cara a dimecres tindrem dades de vendes minoristes als Estats Units. I de nou, igual que li tocava el dijous, ahir al Banc Central Europeu, la setmana que ve, al voltant de dimecres, la Reserva Federal decidirà també si revisa la taxa d'interès del preu, en este cas del dòlar. I tot seguit és el que diem també dies enrere. Si va ser ahir el Banc Central Europeu, el dimecres tindrem la Reserva Federal, el mateix dijous ja vinent serà el torn per al Banc d'Anglaterra. O sigui que va ser un no parat. En este cas sí que podien dir que el Banc Central Europeu, sempre diuen que Europa va a la cua o va a l'última en tot, però ha sigut el primer en prendre la decisió. Per a tancar, he vist que l'IBEX arrencava en de 9.770 punts i ara suma un poquet més, de 9.845, mentre que el barril de Brent, que arribava este matí a vora 110 dòlars, el barril ara circula per el 105. Ja veurem si baixa un poquet més al llarg de la vesprada. I crec que, bueno, havia recopilat xifres del preu del combustible, però acabo de sentir que Arturo feia referència a allò també, no?
1: Sí, correcte. Sobretot aquestes mesures que demanen també les empreses que tenen a veure en l'àrea de servei, que al final, bé, este augment dels preus ens afecta a tots.
3: Així no és. De moment tenim un poquet el gasoil, que torna a estar un poquet per baix de la gasolina, però bueno, ja veurem el que dura després d'esta ajuda dels 20 cèntims aprovada pel govern.
1: Correcte. Estem molt pendents de tot això, Pere, com ens estàs comentant la

0: Setmana que ve, ve carregadeta d'actualitat. La comentarem amb tu. Moltes gràcies, company. Bon cap de setmana.
1: Vinga, i bon cap de setmana. Adéu.
2: Adéu, Pere.
0: Nosaltres fem ara una xicoteta pausa, però continuem amb tota l'actualitat així en cadena de valor.
3: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: La ràdio que batega el teu ritme. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.

0: Són les 4:40 minuts, seguim així en Cadena de Valor, este espai econòmic, este espai empresarial de Punt Ràdio. És moment ara de fer una ullada a un dels sectors més importants per a l'economia valenciana, com és el turisme. Nosaltres, els valencians, les valencianes, la gent de la Mediterrània, sabem la sort que tenim, com canta la fúmiga. No vaig a caure tampoc en tòpics socarrats ni socarrons, però la realitat és que a més de 500 quilòmetres de costa, la Comunitat Valenciana és un autèntic imant per a turistes nacionals i europeus des de fa dècades.
1: Casa meua és casa vostra, una porta sense pany.
0: Però a més de sumar les diferents serres, parcs naturals i pobles plens d'història que fan que el turisme d'interior hagi guanyat més pes en els últims anys, com a resultat, este en 2025, el turisme va marcar un rècord històric en superar els 29.622 milions d'euros aportats al PIB de la Comunitat Valenciana. És quasi un 50% per damunt dels 20.000 milions d'euros que aconseguia abans de la pandèmia. Si abans de la pandèmia el filó del turisme representava al voltant del 15% de la riquea del PIB autonòmic, l'últim any ja ha aconseguit apropar-se al 20%. Ara, amb l'arribada de setembre, el sector fa front a un dels reptes tradicionals i és lluitar contra la desestalització, un repte que a poc ja va aconseguint. Analitzem tot això amb el president d'Osbec, Fede Fuster. Fede, bona vesprada.
2: Bona vesprada, què tal?
0: Fede, bueno, en primer lloc, moltes gràcies per atendre'ns. He de demanar-te, abans de començar, una valoració del que ha sigut la temporada d'estiu.
2: Bueno, ha sigut una temporada molt pareguda a la de l'any passat, no? En termes de volum, estem pràcticament en els mateixos números de l'any passat, no? Crec que hem pujat de mitja un 0,6%, si no m'enganye. Per tant, en quant a número de turistes, estem molt pareguts a una temporada alta, perquè és molt difícil, clar, pujar d'una temporada alta a una altra, no? Però sí que hem vist com ha crescut molt la producció, no? En alguns llocs, inclús el 8, el 9% per damunt de l'any passat. Per tant, creixem més en valor que en volumen.
0: Anem a comentar aquestes xifres, perquè, clar, aconseguint pics d'ocupació del 94%, quina lectura macroeconòmica podem fer d'aquestes xifres per al conjunt de tota la comunitat?
2: Bueno, jo crec que és el fruit de la feina que s'ha fet els últims anys, no? Aquest augment de producció no vol dir que sigui un augment de la productivitat, no vol dir que tinguem més ingressos, significa que guanyem més, perquè les despeses han pujat moltíssim, sí. No? Sobretot en els últims mesos, en estiu, ha pujat molt el consum de llum, les factures de llum inclús han duplicat, no? En molts casos, d'aliments, del cost laboral, que també està creixent molt per l'absentisme.

0: Però bueno, és un bon símptoma, és un bon símptoma que estem pujant en producció, perquè no és perquè estem venent el mateix producte més car, sinó que és que tenim nou producte, tenim hotels que han fet grans inversions, no? Que han pujat de 4 a 5 estrelles, comencem a tindre productes 5 estrelles gran lujo, tenim cada vegada més hotels més especialitzats en esport, en wellness, productes més exclusius i més de nicho, i això fa que al final pues, trobes una nova clientela també, en un poder adquisitiu més alt del que teníem fins ara. I, bueno, insistir que en esa idea, no? Que estem en el camí correcte, no? Que estem creant més valor que mai, realment.
1: Mm-hmm. Efectivament, el que dius, Fede, esteu creant més valor que mai, i això és molt bona notícia per al sector, així, a la comunitat. Anem a un altre tema, la redistribució de la riquesa turística sol ser un objecte de debat. De quina manera beneficia avui en dia l'activitat hotelera al comerç de proximitat i a aquests serveis locals dels municipis de la comunitat?
0: Bueno, a tota la societat en

0: del 20% del PIB directe.
1: Clar.
0: Però si considerem la implicació que té, si sumes la indirecta, estem probablement per damunt del 30%, no? Perquè al final, bueno, els turistes que visiten lloguen cotxes, compren al comerç local, van als restaurants, fan excursions, van a concerts, van a museus... en fi, n'hi ha un impacte molt gran del turista, però sobretot també de les empreses, no? Ara encarem els hotelers ja, la temporada baixa ja en les reformes, en les millores, i comencem a contratar arquitectes, interioristes, textil, el moble, la ceràmica... vull dir, és que l'impacte és bestial, absolutament bestial en la ganaderia, en la pesca, en l'alimentació. És un sector molt, molt, molt transversal, i a més tenim una cosa que no tenim solució, que és que som la més... no podem deslocalitzar-nos. Nosaltres no podem traslladar la nostra activitat a
1: Sí, a
0: Àsia
1: tercers
0: perquè
1: països,
0: siga
1: correcte.
0: més...
1: Més
0: Sí,
1: econòmic,
0: perquè
1: no?
0: siga més econòmic. No, no, la nostra activitat no es pot localitzar. Hasta que algú inventi unes rodes per posar-li a un hotel, estem així i no podem anar-nos a ningú lloc, no? Per tant, som el sector més patriota que n'hi ha perquè les nostres arrels no es poden moure.
1: Esperem, que ningú invente això que comentes, aquestes rodes per a moure sotes, però bé. Comentaves també, Fede, que començàveu ja a preparar-vos per a aquesta temporada baixa, però la realitat és que setembre ha deixat de ser un mes de transició per a convertir-se més bé en una extensió directa de la temporada alta. Quin volum d'ocupació i d'ingressos preveu registrar durant aquestes pròximes setmanes?
0: Sí, a la Comunitat Valenciana en general fins a després del pont d'octubre més o menys es mantenim tots oberts i en graus d'ocupació raonables, no? És a partir d'ahir quan comencen a tancar-se algunes destinacions turístiques, no? Altres, bé, gràcies a Déu, ens quedem oberts, no? Com és el cas de les grans ciutats i de Benidorm i algo més. Però setembre, com dius, en termes d'ocupació, estem unes ocupacions molt altes, probablement 88-89%, però el preu no és igual, el preu baixa prou, entre un 20 i un 30% més barat que l'agost, no? Però bueno, continua sent un mes molt bo, és una altra tipologia de client, ja les famílies ja deixen de viatjar, evidentment, és que tenim xiquets, van al col·le, doncs ja no podem viatjar, però n'hi ha un perfil més de professional, més de parelles, gent gran, més turista internacional també, que del nord d'Europa, que tal volta l'estiu l'evita perquè la climatologia per a ells és massa... bueno, no és agradable per a ells. En setembre ja la cosa comença a millorar algo. La gent que pot triar quan viatjar, setembre és un bon mes, no? N'hi ha alguns, pues, que no tenim més remei, no? N'hi ha molta fàbrica i molta indústria que tanquen agost i la gent pot agarrar vacances agost i viatgen agost, no? Però qui pot, en setembre és una molt bona opció. I vem un perfil de client diferent, que contrata menys la pensió completa, menys l'all inclusive, i més a sopar fora, a menjar fora. Té un poder que es diu algo més alt. També els vols, els hotels estan algo més barat, però més barats, per tant tenen més, poden fer una despesa més gran en altra part dels subsectors. En fi, és un mes interessant i que ha millorat molt els últims anys.
1: I en aquest sentit, Fede, com adapteu la vostra oferta operativa a aquest tipus de client que, com tu comentes, canvia molt pel que fa a les seues característiques, però també pel que busca, vaja.
0: Sí, bueno, depèn molt de la tipologia de l'establiment i sobretot de la destinació, no? Tenim moltes destinacions que estan molt, molt, diguem, enfocades al turisme familiar, no? I ahí sí que és veritat que tenen més dificultats, no? Estic pensant, per exemple, en els parcs aquàtics i tot aquest tipus de coses també de la natura, sí, en quant a animals, no? Tipo, pues, l'oceanogràfic o pot ser així, el Terranatura, aquest tipus de coses, perquè ja no tens aquest target familiar, ja no el tens, no? Però bueno, s'intenten fer altres coses, s'intenten fer activitats en col·legi, etc., per mantenir l'activitat. I bueno, hi ha hotels, és que estan, cada vegada estan més especialitzats, no? N'hi tenim, per exemple, els hotels que estan millorant molt en aquest sentit, que són els que tenen temes deportius, no? Ciclisme, tenim oferta molt potent, que en estiu es para, però ara comença a reactivar-se els camps de golf, tenim molts camps de golf, molts bons, no? Sobretot a la província d'Alacant, on hi ha molts, molt propers fets, no? I al final el que viatja al golf li agrada jugar en una setmana en dos o tres camps diferents, no? Entonces interessa molt que n'hi hagi molt d'inventari d'aquest producte al voltant. I lo que i anem fent, no? Hi ha moments de l'any en què uns treballen millor, altres treballen algo pitjor, però és difícil, no es pot tindre un producte

0: que pugues adaptarte a cada moment de l'any, a cada segment del mercat i pugues, bueno, ser una espècie de navaja suïssa, no podem, no? Al final anem especialitzant-nos cada vegada més en una tipologia de client i de producte.
1: I Fede, si parlem ara del programa de l'Imserso, quina és la posició d'Osbeck al respecte?
0: Bueno, nosaltres som uns grans defensors del programa, no? La Comunitat Valenciana en general, tenim moltes destinacions que fa més de 30 anys que estan treballant en aquest programa, un programa que ens pareix que ha sigut fantàstic. Ha sigut fantàstic pels majors i ha sigut fantàstic també per a la indústria, perquè ens ajudava a estar oberts a l'hivern, no? Quan altres llocs d'Espanya tenen que tancar, gràcies al programa molts dels nostres es mantenien oberts i teníem sobretot les nostres plantilles treballant, no? Que això és la clau. Què passa? Que en els últims anys és un programa que s'ha abandonat. S'ha abandonat per part del govern, no es revisa de ningun tipus, ni econòmica, ni en profunditat en el concepte, no? També del programa, perquè els majors d'avui no tenen res a veure amb els majors dels anys 80 o 90, no? Que quan va néixer aquest programa, i s'ha anat abandonat, i en l'augment de despeses, no? Que estàvem parlant de la inflació, que hem patit sortint 3 o 4 anys, ha fet ja que siga per a molts empreses impossible, no? Tenim que entendre que gràcies a Déu a Espanya tenim grans empreses hoteleres que tenen una esquena gran i forta per aguantar certes coses i que estratègicament poden decidir en un moment donat mantindre's oberts i suportar aquestes pèrdues, perquè són pèrdues, però és que la majoria d'empreses nostres són empreses familiars, no? Empreses d'un establiment i de propietat local, no? I aquestes empreses ja no tenen esquena per a suportar les pèrdues que suposa treballar en el programa.
2: Clar, Fede, esta problemàtica que deriva de l'Imserso ja portem parlant-la amb vosaltres i analitzant-la amb vosaltres, que jo recordo des de fa 2-3 temporades. I clar, en aquest sentit, per què no es fa res per actualitzar aquestes tarifes que al final, com tu estàs comentant, estan asfixiant a una part del sector per tota aquesta inflació?
0: Sí, i que a més arrossega tot el que vam parlar després, no? Tota la cadena de valor turística, no? Perquè si tanquen els hotels d'Europesa o de Peñíscola o de Guadalajara de Segura, tanca el restaurant i tanca el comerç, perquè no n'hi ha alternativa a l'hivern al programa Imserso, no? És un programa que mou quasi un milió de paquets en hivern, no? I molts d'aquestes destinacions no n'hi ha alternatives. Jo, en el fons de la qüestió, crec que és un tema purament ideològic i de partit, no? Este ministeri ha caigut en mans de Sumar. Pues tal volta electoral de Sumat entre els majors i els empresaris turístics, pues no tenen precisament el seu nicho de vots, no? Per lo tant, bueno, ho han deixat ahí morir, no s'atreveixen a assumir el cost electoral que pot suposar acabar en este programa, perquè té un impacte molt gran, i bueno, estan deixant morir d'inanició, no? I d'alguna manera pareix que siguem soterers els roïns de la pel·lícula, i nosaltres no fem més que des de fa anys veient esta situació, pues denunciar-ho, no? Perquè algú en algun moment donat es dona compte que seria una pena perdre un programa que ha sigut fantàstic tant per als majors com per a les nostres plantilles.
2: Correcte, que ha sigut fantàstic, com tu dius, ja no solament pel que fa al sector turístic, que li aporta molt, sinó també perquè al final per a molts majors ha sigut de les primeres oportunitats, ja fa molts anys, no? Ja fa moltes generacions, però que van començar a viatjar gràcies a este programa. Fede Fuster, moltes gràcies per atendre'ns i per ajudar-nos a dibuixar esta radiografia del sector actualment així en la Comunitat Valenciana.
0: Moltes gràcies, un plaer.
2: Adéu. Ja sé de

Estàvem comentant, estava comentant Fede Fuster, que una de les claus del sector turístic és la especialització en nous segments. I un dels segments del sector turístic que més ha crescut en els últims anys i on millor s'ha posicionat la Comunitat Valenciana és en el turisme familiar. Ja sabem que quan es viatja amb xiquets es busquen també activitats pensades per a tots els públics, el ritme canvia i sovint el cost, el pressupost, també. I si la comunitat s'ha convertit en un pol d'atracció per a famílies és gràcies a la tasca que porten fent des de fa més de 10 anys empreses i entitats com Tour and Kids. Parlem amb la seva gerent, Maria Salinas. Maria, bona vesprada.

0: A Punt Ràdio. A la Marina Alta, 93.5.
1: L'emoció no s'explica, es viu. I a la Comunitat Valenciana l'esport es parla en la teua llengua.
2: La pilota ja roda i l'actualitat no s'atura, des del terreny de joc fins a l'últim detall que ningú més et compta.
3: Perquè així no només analitzem el partit, vivim cada jugada amb tu, amb la passió, el rigor i el sentiment de la nostra terra.
1: Connecta amb la referència esportiva de la Ràdio Pública Valenciana. Paco Polit i Miguel Martínez t'esperen per analitzar el millor del nostre futbol, del nostre bàsquet i de tots els nostres esportistes.
2: T'esperem.
3: No ens faltes.
1: L'esport de casa a gran escala. En la ràdio autonòmica. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Última hora! Hem fitxat el número 2 dels matins de la ràdio. Ve al cine a la ràdio autonòmica.
5: Sí, home. I demà ens retransmet el partit la BBC. A veure, llig bé el contracte. Que posa Olcina, amb O d'oliva i C de cullera.
4: Olcina? Ah, escolta, mira, millor. No és més jove, però sí més de la terra i no ens costarà un ull de la cara.
5: Per a assabentar-te de tot sense que te ho conten des de la meseta. 5 hores de ràdio en viu, amb rigor, bon humor i molta proximitat. Presentat per Sergi Olcina. Amb O i amb C. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: La Lliga es viu al Punt a Punt. Cada jornada vivim l'esport ben a prop. Els quatre equips de primera, la segona divisió i tot el futbol valencià en marxa a la Ràdio Autonòmica Valenciana. Baix la direcció de Luis Urrutia. Amb Salva Folgado, Paco Polit, Clara Alcover, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Manolo Montalt i José Luis Gual a la redacció. Com sempre, amb els millors comentaristes. Viu amb nosaltres un clàssic de la Ràdio Valenciana. Punt a Punt. 100% esport en valencià. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
0: A Punt Ràdio. Al racó d'Ademús, 98.6.
6: Espera, espera, espera, espera. No vayáis todavía, que aún falta lo mejor. Señoras y señores, con todos ustedes, Roberto Iniesta. ¿Dónde están mis amigos?

0: entre las nubes, hemos vuelto a ver el sol, como dos presos comunes en el tejado de una prisión. Roberto Iniesta.
1: Bueno, gente, yo me piro. Vosotros podéis hacer lo que queráis. Ya sabéis, estáis en un país libre. Eso sí, que nos vean.
2: El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: ...90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Gomis i Carlos Urrutia.
4: Bona nit, per dir algo, les 11 i quart, això és A Punt Ràdio. Això són els 90 minuts sense solució de continuïtat del punt a punt que acaba de concloure amb la narració i els comentaris d'una nova desfeta del València, que ha perdut al Pizjuán al camp del Sevilla per 1-0. I molt tenim que raonar amb els nostres convidats i molta atenció tenim que parar a les paraules esperadíssimes, a veure quines són les justificacions del que és absolutament injustificable del responsable esportiu, d'un dels responsables esportius d'esta massacre, d'aquest atemptat al futbol, a la dignitat d'un escut i al respecte d'una afició com és la del València. Responsables ja saben tots qui són, però ara

0: qui té que parlar és Carlos Corberán. Salva Gómez tindria que estar ara, digue-li, bona nit, però bueno, va, que diga bona nit. Salva, bona nit.
1: Què tal, Carlos? Com estàs? Bona
0: nit. Com estàs en modo bàsquet, no estàs ara presentant, però
1: bueno, és que queden
0: estàs
1: dos,
0: així.
1: Queden dos minuts i mig per a que acabi este partit de València Bàsquet de pretemporada, que està jugant-se en el Pavelló Municipal de Pontevedra, 81-97, guanya València Bàsquet, ara en tirs lliures per al capità, per a Josep Puerto, així que encarrilada la victòria de l'equip de Xavi Albert.
0: Que demà jugaran el següent partit.
1: Sí, contra Cosner Baskonia, que és el que li ha guanyat avui.
0: A les 8. A les 8.
1: Correcte, 101-99 davant Alba de Berlín.
0: En Sevilla està Luis Urrutia, les línies amb ell obertes en quan ens demane pas. El sentirem i parlarem amb ell. Jo crec que sentirà la roda de premsa Luis de Carlos Corberán. No sé si després de que ha fet el flash interview Pepelu parlarà en zona mixta algun jugador. Em diuen que ens està sentint Luis des de Sevilla. Hola, Luis, bona nit.
2: Hola, Carlos, sí, así estic, en la sala de premsa del Ramon Sánchez-Pizjuán, esperant que aparegui per així Carlos Corberán, el encara entrenador del València, per conèixer, no? Si Ron Gurley ja ha parlat amb ell, i per a que et doni explicacions d'un partit més on el València se'n va del terreny de joc sense xutar entre pals. És la quarta derrota consecutiva del València, que aplegava a Sevilla com a quart de la Lliga i que se n'anirà de Sevilla com a quart de la Lliga.
0: Tots els anys, Luis, que tu portes, que són no molts, moltíssims, fent partits del València viatjant, quan estàs fora de casa, que les coses se magnifiquen sempre un poquet, tu has tingut una sensació, te'n recordes en les últimes dècades, pareguda a la que, per exemple, pots tindre ara?
2: No. En quant a incapacitat, no. En quant a un equip atenaçat, no. En quant a un grup de futbolistes que no donen per a més, no. És per a mi una situació entre dramàtica i esperpèntica la que està vivint l'afició del València.
0: Bé, ja t'he dit que el més probable, ojalà m'enganye, és que cap jugador isca donar la cara a son amistat.
2: No.
0: És el previsible, no?
2: No, ja ho sabem, no.
0: Aunque no, que ja ho han dit.
2: Sí.
0: No. Bé, doncs ja saps que normalment agafarem, o sigui, que no te preocupes, el so directe de la roda de premsa, així que, com estàs en les línies obertes, anirem a comentar-lo i ens avises, per favor, si el veus entrar.
2: Sí, sobretot per reflectir, no? Estem en la ràdio, per reflectir quina és la imatge, el semblant de Corberán, que suposa que en uns instants tindrà que aparèixer així en la sala de premsa del Pizjuán, mentre els mitjans així estem esperant que aplegui Corberán per a donar-les explicacions a aquesta nova derrota del València.
0: Mantenim les línies obertes amb Luis Urrutia des de l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán, on el Sevilla avui li ha guanyat al València. Així en l'estudi, a més de Salva Gómez, que ens dirà com va el bàsquet en no res. Presentem i saludem als nostres convidats. Irene Pallardó. Hola, Irene, amiga, bona nit.
3: Hola, Carlos, què tal? Muy bien.
0: Tot bé?
3: Bien.
0: Dins de lo que cap, no?
3: Sí, exacto.
0: Perquè
3: sí,
0: a ningú ens agrada.
3: Sí, por decir algo, exacto.
0: Isma Algarra, bona nit.
4: Què tal? Muy buenas.
0: Tot i que tingues el cor granota, tots som, a la fi, ciutadans
4: de este
0: bochorno.
4: Bueno, yo creo que esto hace falta un cambio. La situación del Valencia va a la deriva deportivamente, institucionalmente, socialmente, y hoy es la última. Bueno, no sé si será la última, la penúltima, porque en esto del Valencia no se puede decir si es la última o la penúltima, pero está claro que este Valencia necesita un cambio y pasa por la figura del entrenador.
0: I ens falta per saludar Carlos Rosique. Hola, Carlos, com estàs?
5: Què tal? Que podria estar millor.
0: A més, ve, però directe, sense anestèsia, amb una dada, diguem-ne, que...
5: Sí.
0: T'atreveixes a dir-ho?
5: Sí, per què no? Si és que és la,
0: perquè dóna vergonya.
5: És la que han fet.
0: Perquè dóna vergonya.
5: I és que l'arrencada del València, els seus 5 primers partits, és la pitjor de tota la història del club, juntament amb la de fa 2 anys, la 2024-2025, i la del 99-2000. I això arriba molt lluny, no? En aquell any va ser molt distint del com va acabar l'any, però la realitat és la que és, i és que el València, damunt, això és...

0: Ah, pas Luis desde el Sánchez Pizjuán. Luis, ¿estás ahí? Escoltem a la gent, a l'ambient. És la afició a l'eixida...
1: Sí, sí, estic aquí al costat de l'autocar del València, on estan els seguidors del conjunt blanquinegre que han vingut a recolzar l'equip i que estan esperant que puguen acostar-se. Aficionats del Sevilla que diuen que el mínim que poden fer és vindre a saludar a l'afició del València. Veig els dos autocars que estan escortats per la policia. Es que están el que están diguen los jugadores que van a eixir poc a poc cap al autocar.
0: N'hi ha molts aficionats, Luis?
1: Perdona?
0: N'hi ha molts aficionats del València?
1: Bueno, 30-40 per ahí. Així que no passarà res perquè hi ha prou de distància i...
2: cada volta que s'assuma un...
1: Però és el so, Carlos, de la indignació de l'afició del València amb els futbolistes.
2: Que damunt, els que s'han anat cap allà, tenen un punt més encara de raó per estar tan cabrejats i tan indignats, clar.
3: I jo diria una cosa, l'altre dia a Mestalla des del minut 1, jo en 17 anys que porto anant a Mestalla, mai de la vida he vist esa inèrcia de començar el partit ja, xiulant l'11, anant contra Corberán, òbviament contra Lim.
0: Escoltem.

0: 5 minuts, camí de 6 de la mitjanit. Estem ja a dissabte 12 de setembre. I la pregunta que se fa a molta gent a aquestes hores de la nit és: n'hi haurà algun tipus de decisió sobre la figura de Carlos Corberán? Jo sé que n'hi ha moltes ganes de que la gent tinga una resposta, de que la gent vol saber què és el que va passar en Carlos Corberán. Estem preguntant, vull dir, és la nostra faena, estar pendents. Ara mateix no surt cap informació del club. Hi ha gent que parla de l'alternativa d'Òscar Sánchez, el tècnic del filial.
1: Y si se carregaren la estructura sancera, tendría que puchar la de la academia. Per cert, un segonet, no te rebente, però és que n'hi ha tants valencianistes que estan patint per tot arreu del món que deixa'm enviar un abraç molt gran al meu Juan Torrijo, un dels millors preparadors físics de la història del València, que estarà en Xipre, en la de Calarnac.

0: 90 minuts. La informació esportiva.
1: Quan la nit cau, les paraules s'apropen. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
0: El futbol és passió. És esport. És respecte. I el València i el Llevant mai tenen crisis, per mencionar alguns només.
2: Però de veritat ens anem a creure avui esta milonga?
3: Manolo, que portem anys veient el mateix Ainet.
0: Torna la veritat sense filtres. Torna l'anàlisi que cou, la tertúlia que cou i l'actualitat esportiva explicada per qui no diu res a ningú. Manolo Montalt i Salva Folgado obrin el laboratori per analitzar la jornada de la manera més àcida. 90 minuts. El clàssic de la ràdio valenciana com mai l'havies escoltat. O potser sí, i per això tornes. De dilluns a divendres, d'11 de la nit a 12 i mitja de la matinada, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. I si vols poesia, canvia d'emissora o espera't a l'Hora de la Cultura un poc més tard. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. El Barcelona torna a visitar València per a jugar contra el Llevant. Viu el partit al Punt a Punt. Este diumenge, des de les 12 del migdia, tota l'actualitat de l'esport valencià amb atenció especial als partits Sporting-Eldense, Huesca-Villarreal B i Fertiberia-Port de Sagunta de Mar de Lleó. Amb totes les notícies, les narracions i els protagonistes de la jornada. I a les 11, els últims 90 minuts del Punt a Punt amb l'anàlisi de la jornada. Este diumenge, des de les 12 del migdia, viu l'Esports Valencià en A Punt Ràdio.

0: Hi ha històries que s'escriuen en la foscor. Delictes que desafien la lògica. Ments que amaguen els secrets més obscurs de la nostra societat.
1: Soc Juan Nieto. Cada setmana analitzem els sumaris més complexos, els crims que van marcar un abans i un després i les respostes que mai van arribar a la llum. Sense censura, amb rigor i des del lloc dels fets.
0: La crònica negra, com mai te l'havien contada.

0: Els dimecres, de 12 a 13 hores, sintonitza el crim. T'esperem en la ràdio autonòmica. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La nostra veu. La nostra identitat. El batec de tot un poble.
1: Hola, sóc Loren Donat. Si portes la festa al cor, tenim una cita.
0: Arriba La Flama, el programa de la ràdio autonòmica que uneix totes les festes de la Comunitat Valenciana. Descobreix la història, l'actualitat i els protagonistes que fan gran la nostra terra.
1: T'esperem cada dilluns i dijous de 12 a 1 del migdia.
0: Hi ha tradicions que mai s'apaguen, sentiments que es transmeten de generació en generació. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. On es decidís el futur de la nostra agricultura? Com respira la ramaderia valenciana? Com es troba el sector pesquer? Les respostes respecte a la salut del sector primari estan en el programa més veterà i respectat de la ràdio. El Forcat. Tot un imprescindible que es renova cada dia. I al capdavant, la veu de l'experiència. Sílvia Soria.
2: Sintonitza la informació de proximitat, els mercats, el camp, les granges, esports, les muntanyes, la meteorologia i, com no, les històries personals dels nostres productors.
0: Pren nota. De dilluns a divendres, de 15 a 16 hores, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. No faltes. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb el partit de primera entre Atlètic de Bilbao i Elx, el partit de líder de segona, el Castelló front del Girona, tot el futbol regional, la primera jornada de la primera divisió de futbol sala, la pilota valenciana i la pretemporada del bàsquet valencià. Tots els esports tenen cabuda este dissabte des del migdia al Punt a Punt.
4: Última hora! Hem fitxat el número 2 dels matins de la ràdio. Ve al cine a la ràdio autonòmica.
0: Sí, home. I demà ens retransmet el partit la BBC. A veure, llegis bé el contracte? Que posa Olcina, amb O d'oliva i C de cullera.
4: Olcina? Ah, escolta, mira, millor. No és més jove, però sí més de la terra i no ens costarà un ull de la cara.
0: Per assabentar-te de tot sense que t'ho conten des de la meseta. 5 hores de ràdio en viu, amb rigor, bon humor i molta proximitat. Presentat per Sergi Olcina. Amb O i amb C. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: Este dilluns, des de les 20:40 en directe, Punt a Punt. Amb el partit que tanca la quinta jornada de la Lliga en primera divisió. En directe, des de la ceràmica, Villarreal-Betis. Amb la narració de Carlos Urrutia, els comentaris de Juan Luis Mora i la coordinació de Salva Folgado. Este dimarts, un partit amb aroma de Champions al Punt a Punt.
0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Hola, bona nit a totes i a tots. Avui no sona la sintonia de l'Hora de la Cultura. Avui vos saludem amb David Bowie i la cançó de la banda sonora d'Inglorious Bastards, Cat People Putting Out the Fire. Els homes gat apagant el foc. No anem a dir de què va la pel·lícula, que m'imagine que amb una audiència tan distingida la coneixeu, i si no, ja esteu buscant-la. I ho fem perquè, tal com ho fèiem fa uns mesos, quan rebíem el programa el pintor Artur Eras. I és que avui el món no és el mateix que ahir, perquè ha perdut un dels artistes més importants que hem tingut. Hem acomiadat Artur Eras, que faltava ahir, després d'una llarga i, diríem, perniciosa malaltia. Eras ha sigut important, més enllà de vincles i anècdotes viscudes amb ell, per a tota la gent que xafa el món real, no el que ens volen dibuixar des dels algoritmes o des de les palestres de les picabaralles interessades de la política, dels mitjans de masses i altres grups que tenen interessos, no? L'artista Xativí tenia un olfacte esmolat per dibuixar-nos, pintar-nos i mostrar-nos la nostra realitat, la que hem patit i patim, la que hem viscut i vivim ací, a casa nostra. I a més ho ha fet des dels seus inicis sense renunciar a inserir-nos en la globalitat del món. I això és de ser molt gran. Artur Eras va fer la seva primera exposició col·lectiva l'any 1963 junt amb Marc Mengol i Boix a la sala del Seminari de Montcada. Anys després, Joan Fuster escriuria: el cas de Rafael Armengol, de Manuel Boix i d'Artur Eras no pertany a l'àmbit de la grandiloqüència dels programes i dels manifestos. Ells no pretenen inventar la pólvora ni descobrir el Mediterrani. Ni va amb el seu temperament aquest tipus de martingala. Són senzillament tres amics, tres companys d'aula, tres professionals. Són, sobretot, tres professionals honrats, lúcids i pacients. De més a més, se saben arrelats a una afinitat bàsica, d'orígens geogràfics i socials i, al capdavall, històrics. Això escrivia Joan Fuster, i eixa honradesa, lucidesa i paciència de la que en parla Joan Fuster, com també l'arrelament històric i geogràfic, va acompanyar Artur Eras tota la seva vida. Eras va dedicar obra a l'assagista de Sueca, per cert, en diverses ocasions. L'any 2019, a més, cedia el seu quadre Fusteres a casa, del 1988, a l'espai Joan Fuster de Sueca. Es fa quasi impossible resumir les exposicions que ha fet Artur Eras arreu el món. Podem destacar, per exemple, la sèrie Bandera, Bandera, que va exposar a la Galeria Temps l'any 79 i que després va exposar a la Fundació Joan Miró de Barcelona i que va suposar, no sé si seria correcte dir el llançament, no?, d'Eras. L'any 85, 1985, il·lustra el llibre d'Alfons Roig, Ronda dels veïns de l'ermita, una crònica poètica de converses imaginàries d'Alfons Roig amb elements de la natura, amb pedres, amb arbres, amb animals, al voltant de l'ermita de la Consolació de Llutxent, un llibre que va rebre el premi al millor disseny de llibres del Ministeri de Cultura. L'any 94, i anem de dècada en dècada, va fer el salt a Mèxic amb l'exposició 100 carteles. Si vos podeu fer o consultar el catàleg, descobrireu el gran cartellista que va ser Artur Eras, capaç de transformar el cartell en un mitjà de comunicació plàstica impressionant. Cada cartell funcionava com una obra autònoma que dialoga amb el context cultural de l'època, des dels anys 70 als 90. I de veres, uns minuts de ràdio no donen per abastar la figura d'Artur Eras. Va exposar a tants països, a França, Mèxic, Alemanya, Romania, als Estats Units, entre altres. La il·lustració de llibres mereixia un monogràfic, podríem dir, no? I podríem esmentar els seus llibres com Madame Leonarda, L'ostre s'avorrix, d'Ana Luisa Ramírez, Nino i la suerte, de Gunther Fürstel, Cantacuentos del reino animal, de Daniel Basomba, El diari Rivera i jo, o Miguel de Unamuno, Selecció poètica. O també Les carpetes d'artista. L'últim, Todas las tardes son una sola, amb poemes de Hans Gebser i textos d'Anacleto Ferrer, que havia de vindre al programa per parlar-nos, no? Per parlar-nos d'un poeta desconegut per a la majoria de nosaltres. I això ja no podrà ser. Però seria injust no mencionar el paper que Artur Eras va jugar com a gestor cultural. Va posar en marxa i va dirigir la Sala Parpalló en la Diputació de València entre els anys 80 i 95. I allà va portar autors com Robert Frank, que fa la seva primera exposició a Espanya justament a la Sala Parpalló, David Lynch, Robert Capa, Pierre Klosowski, Walker Evans i André Masson, donant a conèixer al públic valencià l'art d'avantguarda de la resta del món. I també d'ací, perquè no té sentit l'art d'avantguarda valencià, probablement, si no va de la mà o si no està inserit en les avantguardes de la resta del món. Per això Artur Eras ho tenia molt clar. Per això també va fer exposicions, junt amb els noms que us acabo de dir, de gent tan important per a casa nostra com Miguel Calatayud o Eva Lutz, entre moltíssims altres. El desembre passat, en vespres de Nadal, parlàvem amb ell a l'estudi, en l'Hora de la Cultura, a propòsit de l'exposició El Mal, Auschwitz 1945-Gaza 2025, una exposició que va fer a l'octubre, Centre de Cultura Contemporània, i que tenia el seu origen en aquella que va fer l'any 2022 a Dresden, Halt, sobre el nazisme, i que ha anat creixent fins avui, fins fa vora un any. Segons ens deia en la conversa, l'exposició el perseguia des de feia anys, concebuda com Nit i Boira, per ser exposada a l'Institut Cervantes de Bremen en tres espais, per cert, un dels quals havia sigut seu de la Gestapo. La mostra va anar creixent al llarg dels anys. De Bremen va anar a Frankfurt i de Frankfurt a Perpinyà, on Artur va veure necessari, en una exposició que parlava de víctimes i victimaris, afegir els represaliats republicans que foren abandonats a les platges del sud de França. Volia que escoltàrem un xicotet fragment d'aquella conversa on ens conta com, des de la soledat del seu estudi, va veure que calia fer créixer la mostra.
1: El meu treball al taller és d'introspecció. I clar, és inevitable que aquest contingut està latent. No està sempre pendent de que aquest és una víctima i aquest és un victimari. Té igual, d'esta manera, sí. Del punt de vista tècnic, tu estàs reproduint una història que té un plantejament estètic que tens que construir i que tens que, en fi, optar per una via o una altra, deixar...
0: Posar, llevar, descartar...
1: Coses, no? I llavors, tot això és com la sala d'operacions d'un quiròfan, no?, d'alguna manera. Es parla molt de que moltes vegades els metges estan parlant de coses quotidianes mentre estan furgant allà. Sí. A mi que m'han furgat, també, per cert. Sí. Però bueno, deixem-ho estar. Sí. Entonces, clar, i se pesar, i després el pes. Jo l'exposició, a l'inici la vaig plantejar en blanc i negre, és a dir, no pensava utilitzar, i no vaig utilitzar pràcticament, bueno, vaig fer una cosa de color en un gran quadre, de forma gran, vull dir.
0: Però bàsicament era
1: blanc
0: i negre. Però era
1: blanc i negre perquè em semblava que era el negre de la carbonilla, diríem,
0: sí,
1: no?
0: Poc color hi havia en aquella Auschwitz,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i en general la història és un període molt
0: negre.
1: Molt negre, no? Molt fosc i tal. Però, bueno, no per fer-ho negre, sinó per utilitzar una història... I després vaig fer alguna peça i després, bueno, com van continuar així, s'havia incorporat algunes coses ja del període
0: franquisme.
1: Del franquisme, sí. De la relació amb la dictadura de Franco.
0: Tant de bo visitàreu aquella exposició, no? Aquella exposició de la que parlàrem va arribar finalment a València, a la Universitat de València l'any passat, i també al seu poble, Xàtiva. Artur estava orgullós de que un dels espais a Xàtiva on es va veure part de la mostra fora l'ermita de Sant Feliu, que per primera volta va obrir les portes a l'art. I per últim, al Centre Octubre. Finalment, per a l'artista, que deia que les injustícies s'assenten en el món i de tant en tant poden rebrotar, no tenia sentit parlar de víctimes i victimaris del Tercer Reich o del franquisme i oblidar les víctimes i els victimaris del genocidi de Gaza, que estava passant en aquest moment, no?, i que continua passant. Per això que a Xàtiva l'exposició ja duia per títol El mal, Auschwitz 1945-Gaza 2025, i així és com va fer que un filferro amb pues recorreguera l'exposició del Centre Octubre fundint totes les víctimes i tots els victimaris. Artur Eras, com dèiem el dia que ens va acompanyar, ha pintat les utopies i també l'horror i els totalitarismes als que va dir alt i ho va dir ben alt, i en valencià. Sense ell deixem de tindre un visor de la realitat, un home compromès amb l'art, amb la seva terra i amb el món que li va tocar viure. I per damunt de tot, la mort, revers de la vida i destí comú, ens posa davant la pregunta de fins quan anem a posposar les trobades, les entrevistes, els cafès, amb aquells que estimem o que valorem. Gràcies, per tant, Arturo.

0: La meva llengua parla d'història, cante noveses, però dir-vos que avui parlem de llengua, però no de llengua i història, espera, que no ho sé, que potser sí. Parlem de llengües i de futur. De com canvien les nostres maneres de parlar, de relacionar-nos, fins i tot de pensar en un món marcat per la globalització, els moviments de població i una revolució tecnològica que ja condiciona què llegim, què escoltem, quines llengües tenen presència en l'espai digital, què ens agrada, condicionen tot. I ho fem amb una de les veus de referència de la sociolingüística valenciana contemporània, Toni Mollà. Nascut a Meliana l'any 57, és sociòleg, escriptor i periodista. Doctor en Sociologia i Antropologia, ha estat professor de la Universitat de València i ha desenvolupat bona part de la seva trajectòria al voltant de la sociolingüística, la comunicació i l'anàlisi de la nostra societat, la societat valenciana. Vaja, per tornar a ser boig. També va ser cap de planificació de la Radiotelevisió Valenciana durant molts anys i ha col·laborat durant anys en nombrosos mitjans de comunicació. És autor, a més, d'obres de referència, i no podem citar-les totes perquè no tindríem temps. Però sí, el manual de sociolingüística, no hi ha d'ell que no se l'hagi llegit si vol fer alguna cosa en sociolingüística, o llengües globals, llengües locals. Ara acaba de publicar a Bromera Les llengües de demà, un assaig que partix d'una pregunta tan senzilla de formular com difícil de respondre. Quines llengües seran capaces de continuar sent llengües vives en el món que ve? No sé si el que ve o el d'avui mateix ja. Un món en el que el poder econòmic, la globalització, els canvis socials i cada vegada més els algoritmes estan modificant les condicions en què les llengües es fan servir, es transmeten i es relacionen entre elles. El llibre, dir-vos que es presenta dilluns a les 7, preneu nota, en el Centre Cultural Octubre. I avui fem la prèvia amb el seu autor, Toni Mollà. Bona vesprada.
1: Què tal? Bona nit.
0: Bona nit. Estic emocionada. Estic emocionada de tindre't així.
1: No, jo estic emocionada per sentir la magnífica entrada que has fet d'Artur.
0: Que gran era,
1: perquè Artur era molt gran, vas tindre la sort, vaja, d'haver col·laborat en ell, de tindre una relació molt, molt pròxima, i sempre he considerat que Artur era una de les grans baules d'este país amb la modernitat.
0: Sí.
1: El llibre que tu acabes de citar està dedicat a Fina Cardona Bosch.
0: Sí.
1: I jo, Fina, no l'entenc sense Artur.
0: És de veres.
1: Perquè ells eren amics íntims des de primera hora, des de que els vaig conèixer jo, que eren molt joves, Fina més, clar, i sempre vam col·laborar. De fet, en fi, vam tindre molt bona relació a esta última hora de la vida de Fina, i jo crec que Artur i Fina, però ara parlem d'Artur, va ser exactament això que, almenys per a mi, això que t'he dit, una baula, una gran finestra d'obertura a la modernitat, en un moment, i això m'agradaria remarcar-ho, en un moment, anys 70, principis dels 80, sobretot, en què hi ha una batalla perfecta, que és la unió de d'una utopia política. Encara creiem que el règim del 78 no ens acobardaria i no ens tombaria de tos. Un moment en què teníem els ulls posats en l'exterior, i que la cultura i la llengua jugaven este paper, diríem, de connexió amb la universalitat cultural. No sempre ha sigut així, i en la mesura que sí que hem aconseguit que ho fora és gràcies a persones com Fina i com Artur.
0: I com Artur.
1: De manera que moltes gràcies per les paraules sobre Artur.
0: Escolta, ara que estaves parlant d'aixòs últims 70, 70, 80, i com éreu i com confiàveu, éreu, com en paraules de Pau Alabajos, utòpics, idealistes? O...
1: Bé, jo de fet vaig fer un llibre que es deia L'utopia necessària.
0: Sí?
1: Jo crec que l'utopia és necessària, és a dir, quan la política se converteix només en governança, triomfen els reaccionaris, sempre. Si l'única cosa que què aspirem és a quadrar els pressupostos dels ajuntaments i de les institucions, anem molt malament. És dir, la política ha de tindre un component utòpic, un component mobilitzador.
0: Idealista.
1: Un component, sí, idealista en el millor sentit de la paraula, sí. I no invente res, no? Des de Marcuse fins a, en fi, tots els grans pensadors, ara, que mos acusaran d'idealistes, que mos acusaran... Està molt bé, ho assumisc. Ho assumisc.
0: Cap problema, ja, cap problema.
1: No m'interessa la política només com a governança. No m'interessa només la política perquè arregle, que tot i ser molt important, no? els clots que n'hi ha en el carrer.
0: Ha de transformar el món, no? Vull dir, anem a parlar del llibre.
1: D'acord.
0: Perquè tu venies a parlar del teu
1: sí,
0: llibre, no?
1: Sí, com Paco Umbral, he vingut a parlar del meu llibre.
0: Doncs comencem pel principi, pel títol, no? Això, què és això? Exactament què és això de les llengües de demà? Perquè el llibre sembla que parles de futur.
1: Sí, clar.
0: Però tu jugues amb el lector.
1: Bé, jo el que he fet, jo he dit de broma, en el llibre ho dic, però no sé si és una broma, és veritat. Jo dic que és el meu testament sociolingüístic provisional.
0: Esperem que ho siga, que, per l'amor de Déu.
1: Provisional. Jo crec que tots els testaments han de ser provisional, perquè si l'hereu fa una trastada, doncs sempre has de tindre temps de desheretar-lo. No? Aleshores, jo porto uns quants anys, de quan encara no era calvinista, estudiant aquest tema, i aleshores ha plegat un moment en què he vist les coses que se fan en polítiques lingüístiques, en les coses que se diuen sobre el món de les llengües, sobretot aquestes coses, he pensat que pot ser valia la pena, ja ho diran els lectors, bueno, escanejar i dir, bueno, fins així he pogut aportar coses, els diagnòstics que s'han fet fins ara de la situació de les comunitats lingüístiques, no solament de la nostra, perquè el llibre no va només de la nostra, sinó de... Com s'hauria de fer el diagnòstic, quins factors s'haurien de tindre en compte i, en funció d'això, quines polítiques, diríem, lingüístiques i culturals, per descomptat, s'haurien de fer per poder revertir o condicionar el futur. Més que de les llengües, de les comunitats lingüístiques, perquè al final les llengües només són codis simbòlics que utilitzem uns grups de gent, una classe de societats que se diuen comunitats lingüístiques, no? I que ens relacionem a través d'una determinada llengua. I això és el que m'interessa, és dir, com...
0: Ens hem equivocat. Com... No podem estar utilitzant les eines de fa 30 anys.
1: En efecte, això és una de les tesis del llibre, és dir, la sociolingüística, diríem, canònica, va néixer 150-60 als Estats Units, en unes comunitats lingüístiques, fonamentalment, no territorials, perquè ni Wenders ni Fishman, que són els pares fundadors de la sociolingüística, eren parlants de jídix en els Estats Units, una llengua que no tenia territori, sinó, i per tant, aquelles eines, tot i el meu respecte i admiració per ells, aquelles eines no han sigut quasi mai útils per a les nostres situacions, però a més els diagnòstics, diríem, bons que s'han fet des d'ací, Rafa Niñoles, que jo crec que és el gran sociòleg del nostre cas, el seu últim llibre, si no recorde mal, era del 92, i per tant apenes Rafa, dic Rafa perquè vam ser prou amics, va enviar 4 mails, vull dir que
0: és un... Estava anys llum del TikTok.
1: O Joan Fuster va morir en el 92 també, i per tant en fi, no podem demanar que pensaren en situacions, en condicions, diríem, socials, que no existien. Han passat molts anys, ha aparegut això que diuen la digitalització, ha aparegut la globalització econòmica, ha aparegut la concentració del capital cultural en molt poquetes mans, ha aparegut la intel·ligència artificial, ha aparegut la dictadura dels algoritmes, i tot això s'havia de repensar, i tot això condiciona, és dir, crea unes noves condicions d'existència per als idiomes, per a tots els idiomes. Unes noves condicions d'existència. Vull que això quede clar. Serem capaços de que les nostres comunitats lingüístiques puguen adaptar-se a aquestes condicions d'existència? Jo, desgraciadament, no he portat la bola de cristal i, per tant, no ho sé.
0: Doncs esperàvem que ens ho digueres.
1: No tinc ni idea. És dir, jo la bola me l'ha deixat en casa.
0: Veure, però sí, hi ha una idea que està en el llibre, que en la que ens advertixes, que

0: que una llengua, vull dir, tampoc és nou, no? No pot limitar-se o no es pot conformar en sobreviure, que sembla que és el punt en el que estem instal·lats en aquest moment.
1: Sí, bueno, jo he dit en alguna ocasió que a mi la supervivència no m'interessa, això és com una mort en vida, és dir, sobreviure per sobreviure, no, pues aplega un moment en què, bueno, pues s'aplica la eutanàsia i no passa res, i deixem pas. Això pot passar en el món de les llengües, home, és dir, a mi tampoc m'interessa això, el ser el darrer dels mohicans, ni en fi, no, és dir, a mi el que m'interessa és si la meua i altres comunitats lingüístiques és capaç de ser una comunitat lingüística contemporània. La comunitat lingüística de Teodor Llorente no té res a veure en la meua, tot i ser molt important l'obra del senyor Teodor Llorente en el seu moment. És dir, ara aquell missatge no serveix absolutament per a res i en aquell missatge, a més, no enganxem a ningú menor de 150 anys. Per tant, són situacions que o repensem d'acord, com diem abans, no? de connexions amb la universalitat cultural, amb les avantguardes culturals, amb el fet que aquestes comunitats lingüístiques actuals no són territorials, tenen una part territorial, però la nostra gent, diríem, viu en Vancouver, viu en Londres, viu en París, viu en Buiga, i n'hi ha una part molt important d'aquestes comunitats lingüístiques que estan disperses per el món.
0: Sí.
1: I que, a més...
0: Cada volta més.
1: Clar, cada volta més, i de la gent més formada, perquè la gent menys formada se crea, diríem, se queda en un sistema productiu agrari o un sistema productiu de proximitat. Això ja no existeix, tampoc. El País Valencià, això... una de les coses que me posa especialment nerviós és que l'imaginari, diríem, de la llengua i tot això moltes vegades és purament agrari, quan només el 3% de la població valenciana se dedica a l'agrari i no arriba al 17% que se dedica al secundari, i tota la resta se dedica als serveis i al sector terciari avançat, al turisme, etc, etc. Si totes aquestes condicions no les tenim
0: en compte,
1: pues dissenyarem unes polítiques públiques que seran bones, pues no sé, per a salvar, com dia l'eslògan d'un partit polític del qual no me vull recordar, que som els de la tomata, pimentó, tollina. És dir, a mi de la tomata, pimentó, tollina m'agrada per sopar, en fi, per sucar, però això no pot ser la metàfora.
0: Això no reflecteix la realitat.
1: No pot ser la metàfora del nou món o del món modern. Mm. I per tant, jo el que si alguna cosa fa el llibre és, diríem, establir un nou patró d'interpretació.
0: Sí, perquè no és suficient això de... Perquè si ara pensem en la nostra comunitat lingüística, no? I diem, bueno, per parlar del futur de la llengua, posem l'accent en l'escola i la transmissió familiar. I això queda molt bonic.
1: Sí,
0: és molt romàntic.
1: Sí, però això...
0: Però tu dius que això no és suficient.
1: No, això no és suficient, però de ninguna manera. És dir...
0: Què més necessita una llengua?
1: Lògicament, les motivacions per a l'aprenentatge... N'hi ha molts estudis en el Canadà, en Bèlgica, en els països nòrdics, molts estudis, vull dir que no és la meva opinió. Les motivacions per a l'aprenentatge d'idiomes no són escolars, són socials, són col·lectives. I, per tant, és això el que fa... Recordem, permetem que te conte una anècdota. Jo, el primer estudi que vaig fer va ser sobre les motivacions d'aprenentatge dels idiomes. Una cosa molt documentada, amb molta bibliografia i tot això. I recordo haver-li portat a Joan Fuster, que en aquella època solia anar a sa casa, i me diu, tot el que has dit en 50 pàgines se pot dir en una frase. I dic, quina? I me va dir, les llengües s'aprenen com s'agafa la sífilis per contagi. No se pot dir millor.
0: Ostres!
1: No se pot dir millor com la sífilis.
0: Vaja,
1: per contagi.
0: És un dels aforismes més brutals.
1: No sé si l'ha escrit mai.
0: Però al final és clarament un aforisme.
1: És així, és dir, no són les actituds lingüístiques el que fa que les llengües se usen, no són les motivacions, diríem, romàntiques, el que determina són els usos reals.
0: I el contagi.
1: Clar, el contagi,
0: a mi m'agrada el que estàs fent i t'imite.
1: Claro, o t'imite perquè ho necessite, que això és l'altre.
0: L'altre,
1: el menjar. Estos dies, com després dels... dels resultats de PISA, pues, s'han posat molts exemples de quines coses se fan mal, i sempre s'acaba posant damunt de la taula el cas d'Estònia, no? Perquè que és els que queden els primers en companyia, si no recorde mal, d'Irlanda, no? El cas d'Estònia és curiós, és una comunitat lingüística que té 1 milió de parlants, exactament igual que l'euskera, un poc més, tenien un sistema escolar molt paregut al d'ací, de doble xarxa. Allí era estonià-rus, no? Per raons òbvies. Després de la independència d'Estònia, això ho van mantindre per no tindre conflicte, i van mantindre la doble xarxa. Se van donar compte que la gent s'ensenyava en estonià anava molt bé, i la gent que anava en rus no anaven tan bé. Aleshores van fer un programa, que crec que acaba en el 2030, que tot havia de ser en estonià. Però paral·lelament a això, i els russoparlants són els primers que ho varen demanar, paral·lelament a això, varen fer una gran radiotelevisió pública, van fer un ministeri dedicat a les indústries culturals, i van dedicar-se a promocionar, diríem, l'economia de la cultura en estonià.
0: L'economia de la cultura
1: en estonià. I en aquest moment, per exemple, els resultats són que en PISA guanyen els estonians, se queden els primers, tenint en compte que l'escola pública d'Estònia és completament gratuïta, fins i tot a la universitat, completament, amb una condició: que estudies en estonià. Si estudies en qualsevol altra llengua, que pots fer-ho, has de pagar. Això és el que jo en el llibre dic la discriminació lingüística. Si tu lligues les teues polítiques al creixement cultural, però el creixement cultural des d'un punt de vista de l'economia, no des d'un punt de vista
0: romàntic
1: de la poesia lírica, sinó des del punt de vista de les indústries de la cultura, que per a mi haurien de ser un dels cors, dels punts forts
0: dels motors.
1: Clar, si tu vols una economia moderna, no pots estar invertint només en l'agricultura i en la indústria, diríem, pesada, com se fa així, que encara estem en el cotxe, sinó que el que s'hauria de fer és veure quines condicions necessita una societat moderna, i la societat moderna necessita indústries creatives. I, a més, les indústries creatives tenen un avantatge molt gran, que fa que la gent més preparada se quede en el país i no se'n vagi. Perquè lo que...
0: Avisa navegants, vull dir, costaria poc escoltar-te o llegir el llibre.
1: Bueno, que el compren, sí.
0: Sí, no?
1: Sí, que el compren.
0: A veure, veiem en l'algoritme, o en els algoritmes, sí, l'enemic per a tot. També per a les llengües, per a la supervivència de les llengües.
1: El problema dels algoritmes... És com el tema en general de l'economia, que els dels algoritmes manen 4 senyors. Per això Varoufakis parla de tecnofeudalisme, no? Sí. Perquè en aquest moment hi ha 4 senyors que abans anaven de progrés allà en Santa Clara i en Santa Bàrbara, al sud de Los Angeles i de San Francisco, i anaven de progrés perquè necessitaven que el món els comprara la seva idea de una globalització xupi-guai, no?
0: Sí.
1: Ha plegat un moment, el moment de Trump, en què el que necessiten és que el regulador, és a dir, l'estat trumpista, no els posi problemes i no crea un entorn en contra d'ells. Ara s'han fet trumpistes, no?
0: Clar.
1: I això, senyors, són els que manen dels nostres algoritmes. És a dir, aleshores tenim un problema
0: de fet, jo em fa la impressió de que la gent jove ha fet més per l'anglès els algoritmes de les xarxes que la meitat dels mètodes d'aprenentatge d'anglès.
1: Totalment, segurament és el meu cas. Jo he anat poc a classes d'anglès i jo he après, diríem, el que sé, en les xarxes, en el... És el de molta... Sobretot
0: són els algoritmes. És a dir, hi ha algoritmes que els algoritmes te fan triar una llengua o una altra.
1: Clar, sí, sí.
0: Al final, per imitació, per estar dins d'eixe món del que tu vols formar part.
1: Clar, i aleshores el que hem de fer és veure de quina manera som capaços capaços de condicionar este món en el que manen els algoritmes. Jo dic que el subtítol del llibre és Entre el negoci i els algoritmes. Jo crec que ixe són els dos grans punts de la política lingüística, si és que volem fer política lingüística i no romanticisme. El negoci. És dir, jo continuo pensant que una llengua, qualsevol llengua, és un mitjà de protecció del mercat interior, és un mitjà de protecció del mercat interior. Te vaig a contar una anècdota que a lo millor te en recorda. Al principi de Canal 9, jo treballava en qüestions de doblatge i tot això, i vam fer una reunió en tots els propietaris, de els estudis de doblatge. I recorde, va ser en la Facultat d'Econòmiques, recorde que me van dir, oye, ¿no será más fácil que lo hagamos en castellano? Dic, acabáis de resolver un problema. Dic, no vos necessitem. Per fer-ho en castellà comprarem les pel·lícules ja doblades a Canal Sur, a Telemadrid o a qui siga, i per tant no vos necessitem. Dic, el valencià és l'element proteccionista que vos donarà faena. Me va dir, joder. I és així, és dir, ixa és la idea.
0: La llengua te dona els deberes.
1: És l'element proteccionista del mercat interior. La indústria cultural valenciana, si haguera entès això, la pública i la privada, en este moment s'haurien desenvolupat una sèrie d'indústries, una sèrie d'empreses que d'altra manera no s'han desenvolupat. Per què? Perquè el seu lloc l'ocupen empreses pues, que són de Madrid, que són d'on siga,
0: i
1: que mos col·loquen el producte que creuen oportú perquè per economies d'escala els és més barato producir per a tota Espanya i Iberoamèrica. Això no ho hem entès, de que el negoci protegia el nostre model productiu, però també els nostres llocs de treball. Això a molta gent no ho ha entès. I després el tema dels algoritmes és una autèntica revolució que ho determina tot. Però tot és tot, és dir, des de el diagnòstic que mos fan de la pell fins a, i per tant o fem un pensament, jo no sóc un gran especialista en història de la tecnologia, però n'hi ha un parell de premis Nobel que acaben de guanyar-lo enguany, Johnson i ara no recordo l'altre, que han fet un llibre magnífic sobre els condicionants culturals de la tecnologia. Llegim aquestes coses, en compte de llegir només...
0: El best-seller que t'arriba per l'Instagram o pel TikTok i claro, que segurament no valdrà la pena literàriament.
1: Seu una miqueta, llegim això i pensem en quines condicions... Jo no sé si realment... A mi, a veure, tu eres optimista? Home, doncs... Jo què sé si sóc optimista.
0: Potser tens massa dades per dir, ser optimista.
1: Bueno, però Sant Tomàs ja deia que el pessimisme comporta desesperança, i jo com que sóc agnòstic i no crec molt en aquestes coses, crec d'alguna manera que... crec que era Angela Davis, no?, que deia que l'optimisme sí. És una obligació moral.
0: Efectivament.
1: I per tant, pues, haurem de tirar avant i haurem de...
0: I algú vindrà darrere que seguirà tirant avant.
1: I si no, pues, com deia Montaigne, no? Un gran clàssic que deia l'honor no radica en la victòria sinó en la batalla.
0: Que bonic. Perquè a més, i això escapa del llibre, però no, perquè si no m'equivoque, molt al principi ens ho deixes caure, no? És correcte dir que ens constituïm com a societat quan apareix la llengua?
1: La llengua no solament en societat, en persones. La llengua és la que articula el pensament. Sense llengua no n'hi ha pensament.
0: Però vull dir, compartim eixa llengua i, per tant, compartim una mateixa societat, una mateixa manera de...
1: I una manera d'estructurar-se. És a dir, les llengües, en general, tenen tres funcions. Tres. Una, que és la simbòlica, és important tindre, diríem, un nivell de ritualització que dona eixa llengua. Això, sobretot, està unit a valors tradicionals, no? Ja no cal que te parli de les llengües sagrades, com el sànscrit, el breu, amb totes les llengües. Ixa és una. Té una altra, que és la funció memorialística. És a dir, per a nosaltres la llengua és un sistema de memòria. És a dir, és a través de la llengua que nosaltres connectem en la nostra continuïtat cultural. I en té una que en altres èpoques a lo millor no ha sigut tan important i ara és la definitiva, que és la instrumental. és la instrumental. Les llengües serveixen per a dir coses, no al marge del valor ritual o memorialístic que tinguen. Per tant, això, si jo, o el llibre, posa l'èmfasi en alguna d'aquestes funcions, és la funció instrumental. És a dir, a mi, en aquest moment, ja no m'importa tant en quina llengua parle, sinó què dic en aquesta llengua. Què dic en aquesta llengua? I aleshores, això és el que realment... Clar. Això és el que jo intente, en el llibre, lligar la meva reflexió a, per exemple, una bibliografia internacional, pues, que pot servir per a interpretar altre tipus de coses i tal. I això, d'alguna manera, per acabar, si és que acabem, en el que començàvem, sí, és el que intentava en Arturo Fina en el seu moment. És a dir, com, sent de Xàtiva, bueno, Fina també tenia arrels en Xàtiva, sent de Xàtiva, vivint a València, com podia connectar en les avantguardes, en les avantguardes del món. És exactament això que... Clar, el que no té sentit en el cas de les llengües... Jo, per exemple, ara m'acaba de llegir el darrer llibre de Siri Husbett, que a mi m'encanta, Història de fantasmes, que és sobre la seva relació amb Paul Auster. M'hauria agradat llegir-lo en anglès, però el meu anglès no arriba, no? No arriba per a
0: poder
1: tant.
0: Gaudir plenament.
1: Aleshores, el que no té sentit és llegir-lo en castellà, que això és un intermediari, és intermediari i sempre se queda en algo. És a dir, el castellà, en aquest cas, és una llengua intermèdia, no? Una llengua interposada. És a dir, i això, diríem, una llengua de cultura és aquella que te permet tindre accés a aquesta universalitat. Per tant, si no puc llegir a Kafka o a Auster o a que siga, en les seues respectives llengües, que ja m'agradaria, eh? Vull dir que jo sempre que puc llegir en una llengua original ho faig, però si no, una llengua decent, una llengua important, una llengua funcional, és aquella que te dona aquest accés. I, per tant, llegir a Siri Husbett en català crec que és un signe de normalitat.
0: Mm-hmm. Continuaríem, però com diu Toni, si acabem, si haguérem d'acabar, que sí que hem d'acabar, perquè a més ens havien compromès amb ell, podeu fer-vos una idea del que és les llengües de demà. De tota manera, si encara voleu tindre més dades, doncs no vos priveu d'anar dilluns, perquè les llengües de demà es presentarà dilluns a les 7 de la vesprada en el Centre Cultural Octubre, on a més, per si no tenim prou amb l'autor, doncs l'autor estarà acompanyat de Vicent Pitarch i Martí Domínguez, amb qui conversarà. I segur que és una presentació interessantíssima. El que heu de fer, sobretot, és llegir-lo, perquè una de les qualitats, no tenim temps per analitzar, hi ha més coses i més detalls del llibre, però és un llibre que dubte que cap persona pugui dir no entenc o no tinc accés o no estic gaudint del que m'està dient l'autor. És tremendament divulgatiu. Toni Mollà, ha estat un plaer tan gran.
1: Moltes gràcies, el mateix.
0: Sí?
1: Sí, bueno, i tant.
0: Ens anarem amb la meua llengua. No sé si la coneixeràs, la d'entrada la coneixies, però esta de Judith Nederman, la meua llengua, també és molt bonica, molt bonica.
1: Judith Nederman és molt bona.
0: I tant.
1: Molt.
0: Una abraçada, Toni.
1: Moltes gràcies. Bona nit.

Estem escoltant el fragment de La Tabacalera, de la versió que Carlos Saura va fer en cinema de Carmen l'any 1980.

0: eren símbol també de precarietats, de patiments, però també d'unió entre dones, no? Ja fa anys descobrirem les cigarreres d'Alacant, que tenen un centre cultural propi, per cert. Doncs bé, al Centre Cultural La Reina 121, al Cabanyal de València, trobem l'exposició Cigarreres Valencianes, l'última generació, 1965-2002. És una mostra que naix a partir de fotografies, documents i testimonis de les mateixes treballadores de les cigarreres de València. I és que les ciutats també es poden i es deuen contar a través de les mans de les dones que les han treballades. A València, durant dècades, el so de les sirenes de la fàbrica de tabacs va marcar el ritme de moltes famílies i de molts barris. Milers de dones van treballar i aquella fàbrica va ser molt més que un lloc on es fabricaven cigarrets. Va ser un espai de vida, d'amistat, de conflictes, de solidaritat i de lluita pels drets laborals. La memòria d'aquelles dones torna ara a La Reina 121 amb Cigarreres Valencianes Última Generació. La mostra se centra en les treballadores, disculpeu, com vos deia, que van formar part de l'última etapa de la fàbrica. I avui tenim amb nosaltres dos dones fonamentals perquè aquesta història hagi pogut tornar a la llum. M'acompanyen Olga Álvarez, que és gestora cultural i responsable del Centre Cultural La Reina 121, que ha impulsat el projecte des del Centre Cultural, i Tica Mengual, anava a dir Vicenta Mengual, però jo m'ha corregit només entrar que ella és Tica. Tica Mengual, que va ser cigarrera i que justament va posar damunt la taula la idea de recuperar esta memòria. Olga i Tica, disculpa'm, si me se'n va. Me se'n va,
1: com digues.
0: Val, Olga, Tica, moltes gràcies per acompanyar-nos i per estar així amb nosaltres. A veure, comencem per tu, Vicenta. Tica, com va néixer? Com el passa pel cap de dir, xica, jo me'n vaig ahir al Centre Cultural? Perquè això s'hauria de fer. Pues, és una llàstima que
1: sí,
0: es perda.
1: Sí, pues mira, jo fa 2 anys que estic col·laborant en el que puc, perquè jo soc ja major, tinc ja de les meves dificultats, però tinc la sort de que això encara me funciona.
0: Això és el cap.
1: Me funciona molt bé, efectivament. I col·laboré en Olga. I va ser invitada a veure una exposició també en la Casa de Cultura de l'Escorxador del Cabanyal sobre la Unió Naval de Llevant.
0: Sí.
1: I me n'aní a veure-la, invitada per Isabel, i està aquí molt a gust i me va agradar molt. I, en fi, vas veure que era una representació de lo que era el poble del Cabanyal durant una època. I mentre lo que se diuen cels sants. És dir,
0: sí.
1: Ai, jo això també ho vull.
0: Jo això ho he viscut,
1: jo això,
0: però amb dones.
1: En dones, en tabacalera, nada. Rabo me vaig a parlar amb Olga i li dic, Olga, vull fer això. Ai, Tica, diu sí. Dic, però vull allunar-me del tòpic de la cigarrera que han sentit de la música.
0: Efectivament.
1: Jo no vull ser
0: perquè
1: tornem, la Carmen.
0: Mira, Toni Mollà em parlava dels perills del romanticisme. S'ha
1: sí,
0: romantitzat
1: sí, no,
0: la figura de la
1: no
0: cigarrera gràcies a Mérimé i a Bizet.
1: I no és real.
0: I no és real.
1: I no és real. Jo vull posar en valor la força, el coratge, l'empoderament, paraula que avui tindria molt de moda, el dur l'economia a casa, l'ànim de lucha i de reclamació dels nostres drets que hem tingut des de l'època, ja que tu has parlat, de Prospero Mérimé, fins als nostres dies. Al final, el que no hem pogut ha sigut ni en la política ni en la sanitat, que ha sigut el tancament de la fàbrica. Els temps han passat i les coses han canviat. Però nosaltres considerem encara, i encara tenim aquest xicotet caràcter que ens va infundir tants anys totes juntes de lucha, d'igualtat, de respecte.
0: Escolta'm, però això era perquè hi havia alguna dona líder o algunes dones líders? O aquest esperit del que tu estàs parlant sí, es genera perquè éreu moltes...
1: Jo penso que es genera perquè n'eren moltes. Sempre hi havia una persona que destacava, òbviament, més el seu caràcter, hi havia xiques més passives, però era en general. A l'hora de la veritat estaven totes ahí. La cosa més palpable és que fa 24 anys que tancaren Tabacalera i jo tinc companyeres que feia 24 anys que no les veia. I el primer crit va fer
0: totes van respondre.
1: Esta convocatòria no s'han inundat. Ui. De material, de fotos i d'ajuda.
0: Olga, des de l'altra banda, com ha sigut? A tu t'arriba Vicenta, te diu,

0: És que jo crec que hauríem de fer, això estaria bé fer-ho i acaba, com està dient-nos, no? Inundades de testimonis, de gent. Com està l'experiència? Com ho vas viure tu quan t'arriba?
1: Pues como Tika ha dit, ella porta nosaltres des de l'inici de l'apertura de la Reina 121. He de dir que la Reina 121 és un projecte de cultura comunitària.
0: Fem, que això és important.
1: Clar, tota la feina que fem en tot el teixit del barri, associatiu, col·lectius, artistes, per a posar en valor el nostre districte del Marítim. Treballem en tots els barris, des de Nazaret fins a Patacona. I clar, en Tika tenim una relació molt especial i ella me va dir: Olga, és que jo tinc un somni. I clar, jo vaig veure-lo claríssim des del primer moment. Vaig dir: val, Tika, necessitem altres dones també per a fer un treball col·lectiu, per a que, com diu ella, tu pugues dinamitzar i activar a esa xarxa de dones de la última generació, la última etapa de Tabacalera, i anem pas a pas, perquè ha sigut un treball d'un any. Cada fase de reunions,
0: recollint dades, reunint-vos,
1: reunions, sessions en elles, també gravacions orals dels seus testimonis, de moltes històries que la gent no només pot veure les fotografies inèdites que elles ens han cedit, sinó que també poden escoltar, sentir històries que mai s'han sentit contat, perquè la gent no ho sap. I a través de còdics QR que tenim també en el centre, pues la gent va visitant tot el material fotogràfic acompanyat de les veus de totes elles, que és un grup de 12 dones.
0: Escolta'm, això és, jo he dit que és una exposició, però és... En quin moment tu te n'adones que dius això és una exposició, però no, però és més. És un treball de recuperació de memòria.
1: Totalment. De la memòria obrera i feminista de les Cigarreres en esa última etapa des de 1965 fins al seu tancament del 2002. Teníem molt clar que el que volíem era recuperar esa part, sobretot de posar al centre la figura de la cigarrera, perquè tota la feina que van fer prèvia d'investigació sobre la fàbrica de tabacs de València, n'hi havíem articles, fins i tot llibres, notícies i algunes exposicions, però que només parlaven de la fàbrica de tabacs en general i de tot el que n'hi ha dins, no? Però ninguna, esta és la primera mostra que posa
0: el focus en les dones.
1: En les dones que són les
0: treballadores.
1: Totalment.
0: Segurament, si hagueren sigut treballadors, hagueren aparegut. Però, i disculpeu-me, que tire cap a casa, però és que és de veres que sempre quan són les dones les protagonistes sembla que no hi ha protagonisme, no? És a dir, la protagonista és la fàbrica. Vicenta, tu ens ajudaries a tornar a la fàbrica per un moment? Per a algú que no pugui imaginar-se, algú que siga molt més jove que nosaltres... és difícil imaginar què significava, què suposava treballar ahí. Com era un dia normal?
2: Com era un dia normal? Pues alçar-te antes de les 5 del matí.
0: Caram.
2: Per entrar a les 6 tenies que fitxar, òbviament.
0: Sí.
2: I cada una teníem el nostre lloc de tabac, de treball. Havia que posar en marxa tot i era un edifici, i ho és. És model de la indústria, allí venien els estudiants d'arquitectura a fer treballs de fin de carrera dibuixant el que és la fàbrica. Anaves per allí i després els xicons fent els dibuixos.
0: Perquè era un edifici...
2: És un edifici.
0: És un edifici que encara avui s'estudia.
2: És un model d'arquitectura industrial. Com s'han fet ara les ximenees.
0: Sí.
2: Però això era un palau. És un palau de la indústria que el fa Tabacalera per l'exposició regional de 1909. Se fa l'exposició regional allí i quan acaba l'exposició la Tabacalera estava antes en el que és avui dia el Palau de Justícia de Glorieta. Això és l'antiga Tabacalera on està Carlos III allà.
0: Sí.
2: Entonces, quan acaba l'exposició de 1909 passem allí i era un edifici meravellós, continua siguent després de la restauració que ha fet l'Ajuntament, perquè ganes tenia d'agarrar aquest lloc tan magnífic per posar les seves oficines. Això va ser una jugada política que varen fer en el seu moment. Jo no entenc massa del tema, però ho veig així. I treballàvem en molta precarietat.

0: en molt poques condicions.
1: Quan parlem de precarietat, de què estem parlant?
0: Pues mira, de treball físic. D'estar 8 hores sense poder manejar-te del lloc que tenies que cridar a una companyera o al jefe de turno que anarà perquè tenies que anar al servei. Tenia que posar-se una persona.
1: Els jefes eren homes, veritat?
0: Sempre.
1: Val.
0: A última hora es començaven a ser alguna dona, però t'estic parlant ja dels anys 90.
1: Caram.
0: I era una cosa, això, especial. Eren sempre homes. Hasta a aquest punt, tenies que demanar permís, pues fulanito, que vinguen, que me'n tinc a anar. Vale, no tardes. I cosetes així.
1: 8 hores de plantada.
0: Teníem mitja hora, perquè ho obligava la llei, de descans per a menjar alguna cosa, un bocadillo, algo calentet o alguna cosa, dices. Els almorzars eren a les 8 i mitja del matí, perquè havies entrat a les 6, havies desdejunat a les 5. Això per una banda. En que van teníem l'altre torn, que era al revés. Entraves a les 2 del migdia, i a dinar i a arreglar, i acabaves a les 10.
1: De la nit.
0: De la nit. Con lo cual la plegaves a casa, perquè t'ho pots imaginar.
1: Clar, i aixes dones aplegaven a casa i havien de donar de sopar als fills, a l'home, arreglar la casa... és a dir, perquè això de la conciliació familiar era un concepte que probablement no existia.
0: Avui en dia encara no està acceptat.
1: Efectivament. Avui en dia encara mos queda molt per arribar.
0: Claro, la majoria tenia que...
1: I a més en la fàbrica hi hauria sorolls, hi hauria un olor molt peculiar.
0: Havia un olor molt fort, el veïnat se passava la vida protestant fins que se n'anaren, perquè l'olor era una cosa exagerada, i sobretot el vapor del tabaco que te'l tragaves.
1: El vapor del tabaco?
0: Sí, perquè el tabaco ve de Sud-amèrica normalment, de Brasil, de Colòmbia, etc, etc, en uns fardos secs. Això passava a unes càmeres d'humectació per a que s'humidificara. I la faena de l'operària era aquest fardo en les mans, la que tenia guanys, primer no tenien guanys, tenien guanys, desmenuçar-lo i tirar-lo a unes cintes transportadores que anaven a picar-lo per convertir-lo en la hebra que encaban se liava el cigarro. Era fort el treball. Sí.
1: I hi havia molta patologia, és a dir, les dones patíeu, les dones que treballaven de cigarreres tenien malalties específiques?
0: Mira, a toro pasado. Sí. Ara me dono compte que tinc moltes companyeres que estan molt fastidiades de l'os.
1: De los
0: huesos.
1: Sí, sí, sí.
0: De la càrrega, de pujar, de baixar. I sí. Els demés enfermetats que han patit de tipus bronquio respiratori, pues també n'abrien. Lo que passa és que era tot callat. No passava res.
1: Vicenta, estàs orgullosa del resultat de l'exposició?
0: Moltíssim. Estic molt contenta.
1: I tu, Olga?
2: Jo me suposo.
1: Però a més de l'exposició, clar, jo estava pensant, ostres, aneu tots, però corrent a la Reina 121, perquè no us podeu perdre esta exposició, perquè és molt més que una exposició. Però i després què passarà en tot això que heu fet, que heu arreplegat, que heu recollit, que heu... tot el treball que heu fet, què passa?
2: Pues la exposició estarà en la Reina 121 dos mesos, fins al 31 d'octubre. Ha sigut una aposta per part nostra, de la nostra empresa de Pro 21 Cultural, perquè és una inversió també econòmica.
1: Clar.
2: I després d'estar en Reina 121, encara que estiguin els fons de la nostra empresa, i nosaltres volem també, perquè ja
1: que gire.
2: Ha hagut, que gire, perquè ja ha hagut interès, per exemple, de l'Ajuntament d'Alboraia, perquè n'hi ha cigarreres que formen part del grup de treball que són d'Alboraia, i volem també proposar-la a l'Ajuntament de València, perquè creiem que aquesta exposició, el seu lloc també seria en la pecera, la planta baixa de Tabacalera.
1: Això seria fantàstic.
2: Para que la gent pugui veure-la també.
0: Hi ha projecte d'això.
1: Seria emocionant, sí, no? Entrar a aquella antiga fàbrica.
0: Jo entro perquè quan vas a arreglar algun paper de l'Ajuntament ara tens que entrar.
1: Ai, que bé.
0: Lo que passa és que em demanen el nom per poder entrar.
1: Clar, ja no entres lliurement, no?
0: Hola, però passe.
1: Però seria fantàstic que aquesta exposició poguera anar a l'edifici...
0: Al lloc. Que és, hi ha un pati de cristal majestuosa, també és l'entrada, que està dalt la Verge, que és un puesto ideal. Això seran propostes que ja per estos dies pues ja esperem que se realicen en quant al tema de que si

0: estic contenta, no sé, estic adelantant-me a lo que m'has preguntat, sí, sí. Estic contenta, hi han dos coses que estic contenta. Una, que hi ha que posar en coneixement el que no està escrit, perquè si no s'oblida, i és la primera. I la segon, li venia dient a Olga, que fa 24 anys que jo no havia vist a companyeres meues,
1: i que gràcies a,
0: que gràcies a això les he recuperat. I m'he donat compte que l'espírit nostre de luchadores, de la família, de duro tot avant, continua per les conversacions que he tingut en ella.
1: Que és valentes que són.
0: Que és el que tenim que fer i han fet.
1: Educar... Vicenta, com li diries a una jove, a una dona jove que tinga, no sé, 26 anys?
0: Sí.
1: Per què hauria d'anar a veure aquesta exposició?
0: Perquè dependrà. Dependrà del que és la lucha, el que és el treball. El treball solament és un esforç físic a canvi d'una economia per a viure. I en este cas, nosaltres ho fem perquè era una millora econòmica molt bona per a la família.
1: Wow.
0: I tot això li ho diguem. Jo li ho he dit molt a mon fill, sols tinc un fill, i ara li ho dic al meu net i a la meva neta. Com tenen que ser, com tenen que cobrar i el que tenen que fer. Si m'escolten...
1: Bé,
0: i si no m'escolten, algo quedarà.
1: Algo que
0: però jo us dono els mateixos consells a la neta, com al net, com a mon fill. I si espírit, té que continuar.
1: Sí. Doncs, quina llàstima que les hores tinguin 60 minuts, no? És que podríem allargar-les, perquè quina lliçó de tot, de vida, de comportament, de resistència, de lluita, de solidaritat, de treball en equip... amb aquests conceptes ens n'anem, i ens n'anem a més amb la cançó de Fer Camí amb Mireia Vives, que diu serem 500, serem 1000, serem totes les que calga ser, en aquest poema de Maria Mercè Marçal. Olga, tica, de veres que m'aborrona pensar que tinc una de les cigarreres amb mi al programa. Clar que sí, me fa un gest molt breu, que estem fora de temps.
0: Sí, saps per què mos aguantaven tant en la fàbrica a les dones?
1: Per què?
0: Perquè la mà de la dona és molt més manejable que la de l'home. És més flexible a l'hora de treballar. I en totes les societats, en la valenciana, els senyors de gran poderío tenien a la seva cigarrera favorita, que era la que li feia els cigarros. Sols li tenia que fer els cigarros i la cigarrera. I això va ser part important de l'empoderament.
1: Ostres.
0: És vida, és història.
1: Sí.
0: Està ahí.
1: Olga, tica, moltes gràcies. Tots a la Reina 121. I vosaltres, gaudiu del cap de setmana. Tornem dilluns. Fins aleshores, feu bondat o no.
2: Hi haurà rems per a tots els braços.
3: A Punt Ràdio, sintonies amb tu. Quan el director alça la batuta, comença la màgia. Comença Fem Banda. El programa de les societats musicals en A Punt Ràdio. Amb Imma Mateu.
4: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes a Fem Banda. Una temporada més, tornem a obrir els micròfons per parlar de música, però sobretot per parlar de les persones que fan possible que la música estiga tan present en les nostres vides. Perquè darrere d'una banda, d'una orquestra, d'un concert o d'una partitura, hi ha molt més que música. Hi ha històries, esforç, dedicació, emocions, tradicions i, sobretot, persones. Avui comencem una nova etapa. Arranca la tercera temporada de Fem Banda. Tres temporades compartint amb vosaltres la realitat del nostre món musical, donant veu a les nostres societats musicals, a les bandes, a les orquestres, als compositors i compositores, als intèrprets i a totes aquelles persones que d'una manera o d'una altra viuen la música. Un espai per conèixer què passa damunt dels escenaris, però també tot allò que passa al darrere. Parlarem d'educació musical, de les escoles de música i dels conservatoris, de les noves generacions que estan començant a descobrir un instrument i de les persones que dediquen tota la seva vida a ensenyar-los. Coneixerem músics i músiques que han hagut d'anar més enllà del nostre territori per desenvolupar la seva carrera, però que continuen portant amb ells les seues arrels. Descobrirem compositors i compositores, projectes, agrupacions i iniciatives que ajuden a fer créixer la nostra cultura musical. I també mirarem cap a les nostres famílies, perquè hi ha cases on la música passa de generació en generació, on un instrument forma part de la història familiar o una afició acaba convertint-se en una manera d'entendre la vida. Perquè la música també és memòria. És una part de qui som. I això és el que volem continuar fent a Fem Banda. Mirar la nostra realitat musical, escoltar-la, descobrir-la i, sobretot, posar-la en valor. I en esta temporada, a més, arriben noves sintonies, noves històries i alguna que altra novetat. Però sempre amb la mateixa il·lusió i amb les mateixes ganes de continuar fent-vos partícips d'aquest immens univers que és la música. Així que gràcies. Gràcies per escoltar-nos, per acompanyar-nos temporada rere temporada i per formar part d'esta família de Fem Banda. Nosaltres posem la veu, els nostres músics posen la música i vosaltres poseu les ganes d'escoltar. Comença ja la tercera temporada de Fem Banda. I com sempre, comencem amb el sumari del programa, que ens el dirà la nostra col·laboradora Imma Santana. Imma, bon dia, com anà l'estiu?
5: Bon dia, Imma.
4: Ja ho tens tot preparat?
5: Sí, sí, ja comencem, amb ganes.
4: I què ens tens preparats per avui?
5: Doncs avui tenim preparat un programón. Començarem escoltant el concert dins la secció Arxiu Sonor. Després continuarem amb el rebost de la banda i parlarem de l'Ateneu Musical i d'Ensenyaments Banda Primitiva de Llíria. Tot seguit, continuarem amb la secció Test de Festa, on xerrarem un poquet amb el director Mario Roig de les festes de Moros i Cristians d'Ibi, que estan celebrant-se este cap de setmana. Ja després de les notícies de les 9, seguirem amb la secció Avui amb qui parlem i tindrem l'honor de rebre ací, al nostre estudi d'Apunt Ràdio, el gran trompetista Pacho Flores. I acabarem amb l'agenda musical d'avui dissabte. Així que, Imma, no diràs que el programa d'avui promet.
4: Ja ho crec que sí. Jo crec que ja és hora de no parlar més i donar pas al concert d'avui. Òscar, puja el volum.

En el concert d'avui anem a escoltar 5 obres interpretades pels grans protagonistes que tenim avui al programa. Començarem al pas doble Marxa, Teniente Raposo, del mestre Julián Palanca Macià. El pas doble té una història discogràfica antiga. La Biblioteca de Catalunya conserva documentació de gravacions de principis del segle XX, on apareix el Teniente Raposo atribuït al mestre Palanca i interpretat per diverses bandes militars. La documentació de la Biblioteca Nacional d'Espanya també registra una gravació de la banda de la Policia Armada i del Trànsit de Barcelona, dirigida pel capità Julián Palanca, però no se sap exactament quan el va compondre. El més interessant és la relació que té amb la Primitiva de Llíria. L'obra s'ha convertit en una mena d'himne popular del clarín i la societat musical l'ha interpretada en moments especialment importants de la seva història. Per exemple, en la celebració del bicentenari de la banda Primitiva, que va ser precisament Teniente Raposo l'obra amb què es va obrir el concert. A l'igual que anem a fer nosaltres, començarem el concert d'avui escoltant el pas doble Marxa, Teniente Raposo.

Teniente Raposo continua formant part de la memòria de moltes generacions de clariners i clarineres, perquè hi ha melodies que deixen de pertànyer al compositor que les va escriure i passen a pertànyer a un poble, a una societat musical, a una família i a tota una història. Continuem el concert i continuem escoltant la banda primitiva de Llíria, que ara van interpretar la suite de Zoltán Kodály, Harijanos. Harijanos va néixer originalment com un sixpiel, una mena d'obra teatral amb parts parlades i cantades. La història està basada en el personatge de Harijanos, un antic soldat hongarès que, assegut en una taverna, conta històries extraordinàries sobre les seues suposades gestes. I així està una de les claus de l'obra. No sabem mai fins a quin punt Hari està contant la veritat o simplement deixant volar la imaginació. La seva fantasia el converteix en un heroi capaç d'enfrontar-se a Napoleó, derrotar l'exèrcit francès i arribar fins a la cort imperial de Viena. Però Kodály ho tracta amb humor, ironia i una enorme imaginació musical. La suite orquestal es va compondre entre 1926 i 1927 a partir de la música de l'obra de teatre i està formada per 6 moviments. La seva estrena va tindre lloc al Gran Teatre del Liceu de Barcelona el 24 de març de 1927, interpretada per l'orquestra de Pau Casals i dirigida per Antal Freixer. Hi ha històries que comencen amb "Hi havia una vegada", i després n'hi ha històries

històries que comencen amb un estornut. I precisament així comença una de les obres més divertides, imaginatives i coloristes de la música hongaresa, la Suite Hari Janos, de Zoltán Kodály. Anem a escoltar-la, interpretada per la banda primitiva de Llíria, sota la batuta del mestre Pedro Vicente Alamà.

Acabem d'escoltar una música plena d'humor, de ritmes hongaresos, de melodies populars, de colors orquestrals i també d'ironia. La suite de Zoltán Kodály, Harry Janos. I arriba un moment important del concert, perquè anem a escoltar el gran trompetista Pacho Flores, acompanyat per la banda primitiva de Llíria, que van a interpretar el concert de tardor del compositor Arturo Márquez. El concert de tardor per a trompeta i orquestra va ser compost l'any 2018 per encàrrec conjunt de l'Orquestra Simfònica Nacional de Mèxic, la Tucson Symphony Orchestra, l'Oviedo Filharmonia i el Hoigo Performing Arts Center del Japó. El solista per al qual Márquez va escriure l'obra va ser el trompetista veneçolà Pacho Flores, a qui està dedicada. La seva estrena mundial va tindre lloc al setembre de 2018, a la Ciutat de Mèxic, amb l'Orquestra Simfònica Nacional dirigida per Carlos Miguel Prieto i amb Pacho Flores com a solista. Hi ha una idea fonamental per entendre l'obra. Márquez considera que la trompeta és la reina de l'ànima de Mèxic. Està present en el mariachi, en les bandes i en moltes manifestacions de la música popular. Per al compositor, la trompeta pot expressar tant l'alegria com la tristesa, i el concert és una recopilació d'aquests colors i sentiments. El concert està estructurat en tres moviments. Primer, son de luz, el segon, balada de floripondios i el tercer, conga de les flores. Nosaltres sols anem a escoltar el primer moviment, son de luz, interpretat pel trompetista Pacho Flores i acompanyat, com he dit abans, per la banda simfònica primitiva de Llíria sota la batuta del mestre Pedro Vicente Alamà. Doncs anem a escoltar-lo.

Uau, bàrbara la interpretació de Patxo i també de la banda. Com diguem els valencians i les valencianes, això sona de categoria. I ara continuem el concert escoltant altra vegada el gran trompetista Patxo Flores, que va interpretar una obra d'un gran compositor valencià, Ferrer Ferran. Anem a escoltar La veu de la trompeta. La veu de la trompeta és una obra per a trompeta solista i banda escrita en forma de balada i de bolero. L'obra va néixer a petició del trompetista i pedagog Luis Andrés Faus i Ferrer Ferran la va dedicar al seu pare, que era trompetista. El compositor explica la dedicatòria com un agraïment als seus pares per tot el que van fer i van sacrificar perquè ell poguera arribar a ser músic. Això converteix l'obra en una peça molt més personal. La trompeta es converteix en la veu d'un record familiar. L'obra està dividida en dues parts. Primer, la balada, on la trompeta presenta una melodia de caràcter melancòlic i apassionat. I el segon, el bolero. El caràcter canvia i apareix un ritme més seductor i una línia melòdica molt cantable. L'estrena va tindre lloc el 23 de juny de 2007 a l'Auditori Florida de Paiporta, amb la banda primitiva de Paiporta. Luis Andrés Faus com a trompeta solista i el mateix Ferrer Ferran dirigint. Nosaltres no anem a escoltar esta versió, sinó la interpretada per Patxo Flores i la banda sinfònica juvenil Simón Bolívar i tots dirigits pel mestre Ferrer Ferran. Xxxt! Callem, que ja van a començar.

Que bonica és esta obra. És una peça molt personal. La trompeta es converteix en la veu d'un record familiar per al mestre Ferrer Ferran. Acabem d'escoltar l'obra La veu de la trompeta. I acabem el concert escoltant a Pacho Flores i al trompetista Chipi Chacón. Van interpretar One Oh Wonderful World. La cançó original va ser escrita per Bob Thiele i George David Bush i es va fer mundialment famosa gràcies al gran mestre Louis Armstrong. És una cançó que parla de la bellesa, de les coses senzilles, els arbres, el cel, les flors, els amics, els xiquets, les xiquetes. Una mirada optimista a un món que, malgrat les dificultats, continua tenint motius, Pacho Flores i Chipi Chacón, on es converteixen les veus en l'instrument del fliscorn. Extraordinàriament, ixe so fa que siga càlid i humà. Acompanyats per Pingüino González a la guitarra i Marcel Moncourt al cuatro veneçolà, un instrument tradicional de quatre cordes molt important en la música popular veneçolana.

0: Quina meravella acabem d'escoltar. Aquesta combinació fa que la cançó tinga un caràcter molt íntim. No necessita grans efectes. La melodia parla per si mateixa. I fins així, el concert d'avui dissabte. I ara, com sempre, farem una breu pausa, però no se'n vagin, que tornem de seguida.
1: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: L'emoció no s'explica, es viu. I a la Comunitat Valenciana l'esport es parla en la teua llengua.
3: La pilota ja roda i l'actualitat no s'atura, des del terreny de joc fins a l'últim detall que ningú més et compta.
4: Perquè així no només analitzem el partit, vivim cada jugada amb tu, amb la passió, el rigor i el sentiment de la nostra terra.
2: Connecta amb la referència esportiva de la Ràdio Pública Valenciana. Paco Polit i Miguel Martínez t'esperen per analitzar el millor del nostre futbol, del nostre bàsquet i de tots els nostres esportistes.
3: T'esperem.
4: No ens faltes.
2: L'esport de casa a gran escala. En la ràdio autonòmica. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. Telefona en cas de ser possible al 112 de la Generalitat Valenciana.
6: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
1: On es decidís el futur de la nostra agricultura? Com respira la ramaderia valenciana? Com es troba el sector pesquer? Les respostes respecte a la salut del sector primari estan en el programa més veterà i respectat de la ràdio. El Forcat. Tot un imprescindible que es

0: renova cada dia. I al capdavant, la veu de l'experiència, Sílvia Soria.
1: Sintonitza la informació de proximitat, els mercats, el camp, les granges, esports, les muntanyes, la meteorologia i, com no, les històries personals dels nostres productors.
0: Pren nota. De dilluns a divendres, de 15 a 16 hores, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. No faltes. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: La Lliga es viu al Punt a Punt. Cada jornada vivim l'esport ben a prop. Els quatre equips de primera, la segona divisió i tot el futbol valencià en marxa a la Ràdio Autonòmica Valenciana. Baix la direcció de Luis Urrutia. Amb Salva Folgado, Paco Polit, Clara Alcover, Carlos Urrutia, Salva Gómez, Manolo Montalt i José Luis Gual a la redacció. Com sempre, amb els millors comentaristes. Viu amb nosaltres un clàssic de la Ràdio Valenciana. Punt a Punt. 100% esport en valencià. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Quan el director alça la batuta, comença la màgia. Comença Fem Banda. El programa de les societats musicals en A Punt Ràdio. Amb Imma Mateu.
3: Molt bon dia a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora a la tercera temporada de Fent Banda. Una temporada més, tornem a obrir els micròfons per parlar de la música, però sobretot per parlar de les persones que fan possible que la música estiga tan present a les nostres vides. Perquè darrere d'una banda, d'una orquestra, d'un concert o d'una partitura hi ha molt més que música. Hi ha històries, esforç, dedicació, emocions, tradicions i sobretot persones. I avui comencem la tercera temporada de Fent Banda. Tres temporades compartint amb vosaltres la realitat del nostre món musical, donant veu a les nostres societats musicals, a les bandes, a les orquestres, als compositors i compositores, als intèrprets, a totes aquelles persones que d'una manera o d'una altra viuen la música. Un espai per conèixer què passa damunt dels escenaris, però també tot allò que passa al darrere. Parlarem d'educació musical, de les escoles de música i dels conservatoris, de les noves generacions que estan començant a descobrir un instrument i de les persones que dediquen tota la seva vida a ensenyar-lo. Coneixerem músics i músiques que han hagut d'anar més enllà del nostre territori per desenvolupar la seva carrera, però que continuen portant amb ells les seues arrels. Descobrirem compositors i compositores, projectes, agrupacions i iniciatives que ajuden a fer créixer la nostra cultura musical. I també mirarem cap a les nostres famílies, perquè hi ha cases on la música passa de generació en generació, on un instrument forma part de la història familiar i on una afició acaba convertint-se en una manera d'entendre la vida. Perquè la música també és memòria. És una part de qui som i això és el que volem fer en Fent Banda. Mirar la nostra realitat musical, escoltar-la, descobrir-la i, sobretot, posar-la en valor. Aquesta temporada, a més, arriben noves sintonies, noves històries i alguna que altra novetat. Però amb la mateixa il·lusió de sempre i amb les mateixes ganes de continuar fent-vos partícips d'este immens univers que és la música. Així que gràcies, gràcies per escoltar-nos, per acompanyar-nos temporada rere temporada i per formar part d'esta família de Fent Banda. Nosaltres posem la veu, els nostres músics posen la música i vosaltres poseu les ganes d'escoltar. Com sabeu, hem començat el programa d'avui escoltant el concert del dissabte, que quan acabi el programa el podeu tornar buscant en internet Fent Banda, en el podcast, podreu tornar a escoltar-lo. I a partir d'ara, Imma, bon dia. Què tenim preparat?
4: Bon dia, molt bon dia a tots. A partir d'ara seguim en la secció El rebost de la banda i anem a parlar de l'Ateneu Musical i d'Ensenyament Banda Primitiva de Llíria. Tot seguit, continuarem a la secció Des de Festa, on xerrarem un poquet amb el director Mario Roig de les festes de Moros i Cristians d'Ibi, que estan celebrant-se aquest cap de setmana. Ja després de les notícies de les 9, seguim a la secció Avui en qui parlem. I tindrem l'honor de rebre ací al nostre estudi de Punt Ràdio el gran trompetista Pacho Flores. I acabarem amb l'agenda d'avui dissabte.
3: Fantàstic, Ima. Així que, Òscar, seguim fent banda.

0: I arriba el primer canvi. Esta sintonia l'hem canviat. I al revés de la banda, a partir d'ara, escoltareu Santiago Capitana Benzerrages, una obra de per a banda i per a cor de Saúl Gómez. Interpreta esta peça al Cercle Musical Primitiva d'Albaida i el Cor Ciutat de Burjassot. I entrem en el primer rebost de la banda de la temporada. I com comencem avui el primer programa d'esta tercera temporada, que millor que tindre una de les grans societats musicals que tenim a la Comunitat Valenciana i a Espanya i al món, puguem dir. I començarem parlant de l'Ateneu Musical i d'Ensenyament Banda Primitiva de Llíria, una de les institucions més importants que tenim. Al llarg de la seva història, aquesta societat ha tingut un paper fonamental en la promoció de la música i en la formació de diverses generacions de músics. La seva activitat no es limita únicament a l'àmbit musical, sinó que també contribueix a la vida cultural i social de la ciutat. Per això, conèixer els seus orígens, la seva evolució i la seva influència permet entendre millor la gran tradició musical de Llíria. I avui estan de celebració, perquè celebren els 75 anys del Teatre Sala de la Societat Musical. I per parlar d'esta celebració, jo tinc a l'estudi, així, al meu costat, Anna Millán Trujillo, que és la presidenta. Bon dia, Anna.
1: Bon dia, Imma.
0: També tinc a Miguel Ángel Ibáñez Hurtado, que és el secretari general. Bon dia.
2: Hola, Imma, bon dia.
0: I també tinc a Miguel Sancho, que és músic i encarregat de l'àrea educativa. Bon dia, Miguel.
3: Bon dia, Imma.
0: Jo vull començar, però per a ficar-vos ja així en tema, anem a escoltar un pas doble que per a vosaltres significa molt, este que escoltem ara.

0: Anna, tinc que donar-te l'enhorabona perquè des de que vam parlar en les eleccions ja no han tornat a parlar. I aleshores, primer que res, tinc que donar-te l'enhorabona per estar al capdavant de l'Ateneu Musical i d'Ensenyament Banda Primitiva de Llíria. Suposa, Anna, que per a tu és tot un orgull estar com a presidenta en una institució que té més de 200 anys. Però sents més orgull o més responsabilitat quan eres conscient de tot el que hi ha al darrere.
1: No fa ni 6 mesos, Imma, d'aquella vegada que vàrem parlar i ara com a presidenta, pues t'he de dir o te diria que al 50% molt d'orgull, però és de veres que quan estàs dins la responsabilitat és tremenda. Te ne vas adonant dia a dia de que la realitat cada vegada és major, no? Ara que estem celebrant el 75 aniversari, tenim avui la celebració final.
0: Perquè tota la setmana heu fet actes per a celebrar.
1: Tota la setmana, sí. Començarem dilluns en un documental que s'havia estrenat en el Bicentenari, un documental molt emotiu, molt emocionant de la història de la construcció del nostre teatre, i el dilluns varen començar la setmana i se reestreno, i molta emoció en el teatre, sentir a les persones que varen fer possible este teatre i gent que ja no tenim en Llíria, gent que ha faltat i veure la...
0: Això no tindria que passar, però passa.
1: Però passa.
0: La vida.
1: I més emocionant encara, clar, quan veus i les escoltes.
0: T'ha canviat molt la vida, és a dir, de que estàs ahí de presidenta.
1: Jo crec que no...

0: Imma, és de veres que dediques molt de temps, és de veres que fas moltíssimes hores en la banda i en casa, és de veres que coneixes a gent que no hagués conegut si no hagués sigut presidenta, i que això te canvia la vida, però jo crec que no en excés.
1: I avui, ja ho dic, estem parlant del 75 aniversari del Teatre Sala. Què significa per a tu estar de presidenta justament quan se celebra aquest aniversari, 75 anys d'un teatre, d'una sala de concerts?
0: Pues mira, Imma, tornant a l'acte del dilluns, mentre es veia el documental, no podia evitar, t'ho dic a tu, ara que no m'ho sent ningú, i ses llàgrimes d'emoció de veure, sí, com el teatre que tenim, que de veres jo convide i torna a convidar a tota la gent que vinga a visitar-lo, se pugui fer com se feu. Se pugui fer en les mans de tots els socis, de les sòcies, dels músics, que acudien a treballar després de les llargues jornades, i en una època en la que Espanya no ho estava passant gens bé, en cartilles de racionament,
1: sí, sí, sí,
0: on en casa no hi havia per a menjar, i la gent acudia i ficava les terres i diners per al Clarín. I me torna a emocionar, no? Perquè jo crec que ara això és impensable, que algú...
1: Està pensant el mateix. És a dir, com ha canviat la vida de tots els esforços que es feien abans per construir la casa de la música, la casa, la societat musical, i de vegades pense, jo crec que això, no sé si ara seria possible.
0: Saps com es diu el documental, Imma? El documental es diu Una il·lusió col·lectiva. I crec que més enllà de diners i d'altres qüestions, quan un grup està il·lusionat per un mateix projecte, sí, crec que al final tot és.
1: Ja ho crec que sí. Vaig a fer-vos pensar als tres. Se'n recordeu el primer concert que vosaltres vau xafar, vau entrar al teatre i vau, jo què sé, vau fer un concert o una audició de l'escola o alguna cosa? És a dir, aquest moment que entreu ahir a un teatre que imposa, sempre imposa, no? Se recordeu ese momentet cadascú?
2: Jo recorde... Jo ara no sóc músic. Sóc un músic molts anys, però ara ja no ho sóc, encara que siguis vinculat a la societat, perquè sí, vinc d'una família de clariners de tota la vida.
1: Doncs, com sempre, un sempre és músic.
2: Sí, no deixa de ser-ho mai. No. Recorde les audicions que fem a l'escola de música. Jo he sigut trompetista, uh-huh, i recorde les primeres audicions de trompeta en el teatre. Clar, la immensitat d'aquella sala, que tu eres un xiquet, 11, 12, 13 anys, que ets allí a tocar, prou assustat perquè no saps què vas a fer i si te va aixir bé o no. Però recorde aquesta emoció i companys, i tocar en grup en companys allí, i després en la banda juvenil i en la banda gran. Però és un moment, una sala que... I recorde un moment molt especial en la banda juvenil, que vaig fer una obra de soliste davant de tots, sí, sense papers. Me vaig tirar allí al ruedo sense pensar-ho massa. I la veritat és que és molt emocionant, perquè quan tu mires, quan estàs en el teatre des de l'escenari, no mires a la gent, mires la immensitat de la sala, sí, no? que imposa aquesta làmpara, aquesta platea. És un sentiment que claro, el que no ho ha viscut des de xicotet, com se sol dir, i ho ha mamat, no? Pues és difícil que ho puga explicar.
1: És així, no se recorda vosaltres,
3: Miguel? Sí, jo també. Va ser una audició de metall, que uh-huh, es dirigia a Francisco Ramos Rioja, un home molt clariner que feu molt de treball, i això me se va quedar gravat. El grup que érem, després també hi havia... Abans d'això ja havia actuat també en la coral, també.
1: Sí.
3: Vicente Barona feia molt de treball en la sarsuela. Foren uns anys, els anys finals dels anys 90, per ahir, molt, molt,
1: sí,
3: bonics.
1: Sí, sí, sí. Tu te recordes, Anna?
0: Pues jo recordarà que Miguel estava dient, i recordant-se de Vicent Barona, recorde les sarsueles, Imma.
1: Clar, no, anirem recordant-les al llarg de l'entrevista.
0: No recorde tant el participar en algun grup de càmera, sí, la banda juvenil, òbviament, la banda juvenil, sí, quan toques, sí, a l'escenari, però les sarsueles les recorde amb molt de carinyo.
1: Eixe edifici ho he complit 75 anys, però darrere de les parets hi ha més de 2 segles d'història, moltes històries, moltes persones que han passat i han construït el Clarín. Quines cregueu que s'han de recordar esta nit?
0: Pues mira, en representació d'aquell dia, estarà tota la família

0: Rieta, Rieta, Joaquín Rieta Sisterfon, el gran arquitecte que s'encarrega de l'obra del nostre teatre. Espectacular, té obres en València com el Capitol, el Cine Capitol, que és digne de veure-ho. Estarà la família Rambla, coneguda en Llíria, me queda pensant Sabater. Perquè sí, estava pensant no en el cognom, sinó en que va vindre el fill de Sabater, el constructor, la família del constructor, acompanyat dels nets i dels bisnets, i de quatre generacions de Bartolomé Sabater, Rambla, que fon el constructor que regala la làmpara a l'acabar la construcció del teatre. Que és espectacular. Tots estem molt orgullosos de la làmpara i sempre parlem d'ella. I també estarà la família, els nebots de Francisco Llopis Latorre, que fon el president de 1951, que decidí i tingué la valentia de tirar el teatre a terra, no reformar el que n'hi hava, dir sí, no, construïm un nou i anem tots endavant. I després, darrere les tres grans famílies que estaran esta nit en nosaltres, en el teatre, en el palco, estan tots els socis, tots els clariners i clarineres de l'època que ajudaren, com t'ha dit abans, en les seues mans a construir este teatre, a alçar este teatre. I del que estem molt orgullosos també, que és en el documental, d'una viga que...
1: Algo sé jo d'aquesta viga, eh?
0: Pues que costa molt de traslladar-la.
1: Perquè aquesta viga no té pilars.
0: No té pilars. Una novetat en l'època, perquè no sols per a pujar-la com té dia, sinó pensar en com ficar-la de manera que els pilars no molestaren a la visió d'aquell edifici, que també se contempla no sols com a sala de concert, sinó que se pogueren fer teatres, sarsueles i conferències. No sols se pensa en aquella època en què fora una sala de concerts.
1: Jo penso sempre en la gent darrere d'eixa època. Què cregueu que es van ensenyar aquestes generacions de clariners i clarineres, que es va ensenyar a nosaltres, no? A vosaltres, en este cas.
2: Per a mi, es ensenyaren lo que és un sentiment de pertenença a una societat històrica, bicentenària, a dia d'avui, i sobretot que, al final, el clarín estava per damunt de tot en aquella època. Ells ficaren el clarín per davant de les seues faenes, de les seues pertenences, de les seues cases, avalant l'obra i fent hores sense mirament, no? Sense mirar si eren una, deu, i després, de com deia Anna abans, de les jornades de cadascú. I sobretot per a mi, jo que pues, mon pare ho contava quan era xicotet i m'abuelo participava en l'obra, que ja no està, en pas descanse, però sí que és de veres que és aquest sentiment de dir això ho fem per el clarín. I això encara queda, no? N'hi ha moltes coses. Nosaltres ara estem en la Junta de manera altruista.
1: Sí, correcte.
2: I ho fem per el clarín. I això és el que ens han ensenyat aquelles persones. N'hi ha que treballar per el clarín, perquè el clarín continuï 100 o 200 anys més, no? I jo crec que això és el que ens van ensenyar.
1: I quina història o quin record voldríeu que estiguera relacionat en l'escenari, que vos agradaria que seguira i mai es perguera? Relacionat al teatre, què és el que voldríeu que per els anys mai passara?
0: Pues jo diria, Imma, que la il·lusió de cada concert, la il·lusió de cada acte, que s'obriguen les portes del teatre i s'ompliga de tota la gent que ama la música i ama la societat.
1: Perquè allí suposa que se fan concerts, però se fan també altres coses, no? La funció de la sala, fins què abarca?
0: La sala està oberta a qualsevol tipus d'espectacle o qualsevol tipus d'acte. És de veres que estem invertint molt en acondicionar el teatre per a que tinga tots els mitjans, i quan algú o alguna empresa vulgui vindre a fer alguna actuació, pues tinga tots els mitjans oportuns per a poder-la fer en condicions. Oberta a tot, Imma. Oberta a teatre, oberta a sarsuela, oberta a conferències, oberta a inclús actes de culturisme que estan apareguent, presentacions de falles. El teatre està obert a tot.
2: Fins de curs escolar, també.
1: Sí, perquè sempre fa falta aquests edificis, aquests auditoris. En tots els llocs fa falta auditoris. Doncs jo crec que és el moment d'escoltar una peça que vau interpretar, que també l'han escoltat esta matí en el concert, que vau interpretar en el certament d'Altea el passat mes de desembre, i que també acompanyàveu

0: Concert de tardor de Arturo Márquez. Esta la vau interpretar en el concert que vau fer en el certamen d'Altea el passat mes de desembre. Tornant a la nit d'avui, tornant a esta nit, que és molt especial, heu recuperat un programa musical en eixa inauguració de 1951, que és quan es va inaugurar. Quin és eixe repertori que aneu a interpretar esta nit?
1: Pues te'l conté jo mateixa. Anem a recuperar, com tu ben dius, ese concert inaugural en 1951, dirigit per el mestre Ferriz, en el que s'interpreta Guillermo Tell, de Rossini, i en esta ocasió el dirigirà Pedro Vicente Alamà, el nostre director titular, amb l'Andante Cantabile de Tchaikovsky. Miguel Vidagany, su director de la Banda Municipal de València, molt clariner de casa, que jo des d'aquí de veres i m'avui que agrair-li, perquè a Miguel mai res de lo que se diu és un no de la seua resposta, mai, sempre és un sí, avant, compta amb mi per al que siga, i
0: el
1: això és molt d'agrair, un fato fàcil, Miguel Vidagany. Dirigirà Los Preludios de Liszt i Manuel Galduf, el nostre director honorífic, dirigirà Rosas del Sur, tocarem també l'himne de la Banda Primitiva i també l'himne de la Comunitat Valenciana.
0: Per què heu pensat tornar a agafar eixes obres de 1951?
1: Crec que era bonico, no?, tornar a reproduir el concert d'aquella inauguració, que se feu, òbviament, en una altra plantilla totalment diferent a la que hi ha ara, en quant a nombre de músics i en quant a persones, òbviament, perquè ja no en queden que estiguen tocant.
0: No n'hi haurà, per exemple, no n'hi haurà ninguna persona que estaguera en 1951 en eixa inauguració, no tant com a músic, en els espectadors, és a dir, alguna persona que formara part d'eixa inauguració i que avui tornarà a celebrar.
1: Sí, de segur que en el pati de butaques tenim a persones que estigueren aquell dia.
0: Músics no queda cap, ja. No.
2: No, jo crec que no. Si n'hi haurà persones, perquè en aquella època, per exemple, jo parlo de mon pare, que en aquella època tenia 4 anys i estarà esta nit en el pati de butaques.
0: Sí. Igual no se'n recorda molt.
2: Sí, se'n recordarà.
0: Sí.
2: Bueno, no sé, d'aquella època no, però coses que li contaren segur que sí. I després n'hi ha altres que han sigut també músics, que segurament també estaran, no eren músics entonces, però sí que estaran ara esta nit en el pati mirant el concert. Eren xiquets 5, 6, 7 anys en aquella època, que en seguixen encara, estan vius. Però, clar, el que eren els músics d'aquella època...
0: Sí.
2: És difícil.
1: Estaríem parlant
0: és complicat.
2: De persones de més de 100 anys.
1: Claro, 90 sí, anys, sí. 92, 80 no? 12, 13 anys per a poder estar en actiu.
0: És complicat. Bé, però esta nit també heu volgut unir música i pintura amb Carmen Sabater, creant una obra en directe. Per què heu pensat unir l'art d'esta forma, és a dir, la música i la pintura? Per què sorgís aquesta idea? O en la inauguració també vau fer això? És que no ho sé.
1: No, la inauguració no. Però pense que era donar-li un plus, no? Un plus a la celebració d'aquest 75 aniversari, que no només hi haguera música, que ja és prou, també.

0: Més de veres, el concert va ser un concert espectacular esta nit, no tinc dubte, però unir a gent del Llíria, a gent del poble, a gent del Clarín, perquè les artistes són de casa, les dos artistes que estaran implicades en esta celebració del 75 aniversari. I pensar en que seria espectacular que mentre la banda està sonant n'hi haguera un artista local construint art davant dels espectadors, i que això se vagi projectant i vagi mirant com l'obra se va creant al mateix temps que estan sentint a la banda.
1: És a dir, heu buscat que l'art lluïsca per tot lo gran.
0: Per tot lo gran, sí, per tot el nostre teatre, per tots els tapissos del nostre teatre, anirà projectant-se aquesta obra d'art que va a nàixer mentre toquem i mà.
1: Aleshores, esta nit és una nit molt especial, inaugureu, feu el 75 aniversari del teatre, que es va inaugurar en 1951, i què és el que voleu que la gent senca quan entre al Teatre del Clarín? Què vos agradaria que s'emportara, que pensaren, que quan isquen d'allí tinguin, per exemple, eixa sensació de pertenença, que està pensant-se moltes vegades està perguent-se, que jo dic.
2: N'hi hauran, jo per a mi n'hi hauran esta nit dos tipus de sentiment. El sentiment del record de les persones que ho han viscut sempre i que estan vinculades històricament a la banda primitiva, al Clarín, i l'impacte que va causar en les persones, diguem, invitats que històricament han sigut vinculades a la seva família, com m'han explicat abans, però que a lo millor és la primera visita al teatre. I entonces, eixa primera entrada a un teatre com el nostre, en el que des del palco es veu pràcticament tot el pati de butaques, l'escenari i la làmpara, el techo, etc. Jo crec que causa una impressió que sempre dona peu a comparar. Pues això és el millor teatre, o és igual de gran que este altre teatre, o jo he estat, perquè al final la gent avui dia viatja molt, visita molts llocs, i sempre té la costum de dir, ah, pues este és igual que jo he vist en no sé quina ciutat dels Estats Units o en Alemanya. O... Entonces, jo crec que aquestes persones, lo que se van a donar és un sentiment de record també, únic, perquè aquestes circumstàncies sols se donen una vegada en la vida i 75 anys no se fan totes les dies.
1: I tindre un teatre així tampoc se fa totes les dies. Perquè quin és el pati de butaques que tenim?
2: A dia d'avui, després de la reforma de l'any 91, que també hi ha una xicoteta reforma que fèrem, n'hi ha aproximadament 970 butaques. L'original tenia 1.200.
0: Bueno, però són, a mà, Imma, 1.200 fetes
2: de madera,
0: per clarinets, una. En un taller del poble. És tremendo.
1: Això n'hi ha que posar en valor.
0: És tremendo.
1: I no perdre. D'ahir la pregunta, no n'hi ha que perdre aquestes coses, no n'hi ha que perdre aquestes arrels, la gent no té que perdre això. No n'hi ha que perdre tampoc l'esforç que van fer aquestes persones per un teatre, per una societat musical. És important, i això ho tinguem sempre així en la Comunitat Valenciana, però no n'hi ha que perdre. Bé, continuem parlant de la banda primitiva de Llíria. Abans estàvem escoltant a Patxo Flores, sabeu que Patxo ve després de vosaltres.
0: Saludes, bueno, el veurem per saludar-lo.
1: Vinga, va, a veure si mentre ell entra vosaltres eixiu. I anem a seguir escoltant i parlant d'agrupacions que formen part de la societat musical, perquè no s'ha d'oblidar de cap agrupació. I en este cas anem a escoltar l'orquestra i el bolero de Ravel.

0: Estem escoltant a l'Orquestra Simfònica, el Bolero de Ravel. Se continua dirigint la mateixa persona. Qui dirigi l'orquestra? L'Orquestra Simfònica, el director?
1: Sí, el mateix, Juanjo. El mateix. Ahí está el front.

0: de l'orquestra.
1: Estem així pegant-li voltes perquè està ahí pensativa, perquè anem a rectificar les peces que dirigíssim avui, perquè no és així, Anna, no?
2: I més que, de veres, són tantes
1: coses.
2: Això
1: és el directe.
2: Tantes coses. Clar, estava pegant-li voltes perquè no paré de pensar en esta nit, en el concert, en els actes, en els convidats, en la platea, en rebre-los, en els detalls que has de tindre en compte. Clar, Pedro Vicente Alamà, el nostre director titular, dirigirà Guillermo Tell, però serà Miguel Vidagán qui dirigisca l'Andat Encantable de Tchaikovsky. I els Preludis i la Rosés del Sur ho farà en Manuel Galduf.
1: Rectificat, això, perquè sol passar aquestes coses, errors sempre n'hi ha. I a més, l'error forma part de la vida i tinguin que saber aquestes coses, perquè jo m'equivoque cada dos per tres. Així que estem escoltant a l'orquestra, però també formen part altres agrupacions, com per exemple el cor polifònic, que és este, que anem a escoltar un momentet, el cor polifònic.

0: Qui és actualment? Crec que és una directora, no? Qui porta actualment el cor polifònic?
1: En part Yacer és l'alma del cor.
0: I abans estàvem parlant de que feu unes representacions de sarsuela, perquè a banda de tindre el cor, a banda de tindre l'orquestra, també compteu en un grup de teatre. I en aquest grup de teatre feu sarsueles, interpretàveu, representàveu sarsueles com esta, que tu abans, Anna, estaves cantant fora de micro. La del manojo de rosas.

0: A mí me encanta cuando estoy buscando y eso del mantecao me recordaba tanto y cuando me sentí mantecao helado. Estem la del Manojo de Rosa. ¿Encara feu representacions d'estes?
1: No.
0: El teatre ja fa obres de teatre a l'any, una, dos, no? Qui? N'hi haurà un director d'escena, suposo, un director que ho porte
2: sí,
0: tot.
2: Sí, tenim a Francisco Ibáñez, que és una persona també de la casa, molt clarinera, i el grup de teatre està ahí funcionant, ara assajant a tope. Esta setmana acabaven d'interpretar el Dichós, tinguerem des de la celebració de la setmana un acte en el que la coral, el teatre i música de cambra ha representat la història del Clarí, la història del nostre teatre en sketch variats que ha compaginat a les tres agrupacions.
0: Que xulo, que xulo. Bé, doncs seguim parlant del Clarín, seguim parlant, i jo crec que és hora de parlar de... Jo no sé si ho has començat el curs educatiu. Miguel,
1: el dilluns
0: comenceu el dilluns este.
1: El dilluns 14, sí.
0: El dilluns 14, com tots els conservatoris i com tota... I aleshores, durant generacions, molts músics del Clarín han començat precisament en aquestes aules.
1: Així.
0: Puguem dir que l'escola, com en tots els puestos, és la pedrera, no? Jo, segurament que la pregunta que vaig a fer no ho sabreu, però n'hi haurà molts. Alguna vegada heu pensat tots els músics professionals que han eixit del Clarín? Perquè n'hi ha per un tubo.
1: Molts. I pensa que no se sap el número exacte.
0: Però és difícil. És complicat, és complicat.
3: Jo recordo, ja fa uns anys prou, fer una celebració en la que se va fer una banda soles de músics professionals i dirigir que el concert d'on Manuel Galduf en aquell moment, i probablement dalt de l'escenari n'hi haurien més de 100. Tots sí, professionals, tots se dedicaven exclusivament
0: no
3: a la música.
0: Jo no sé, buscant, però claro, parlant de Llíria, que n'hi havia més de 1.200 professionals a Llíria, visquent de la música.
2: El documental Imma d'una il·lusió col·lectiva, Vicent Guimerà, el nostre clarinero, oboista, i director del Palau de la Música, dia que allà on anaves feia temps, no? ara ja és més habitual, però te cridava molt l'atenció que sempre es parlava valencià a les grans orquestres, a les grans bandes, sempre als camerins es parlava valencià, i això és motiu de molt d'orgull.
0: I cada vegada es parla més valencià

0: inclús fora de les fronteres, és a dir, que això ha anat encreixendo. En 1983-84 l'escola es converteix en centre no oficial reconegut d'ensenyaments musicals. Va haver un canvi d'ahí, no? Actualment, saps més o menys l'alumnat que teniu matriculat?
1: Al voltant d'uns 200.
0: 200, per, 200 sí. Alumnes. A partir de quina edat poden matricular-se?
1: A veure, comencem des dels 0 anys a 3, que és sensibilització.
0: Sí.
1: Després tenim xarde musical, que és de 4 a 6 anys. Comencem ja en preparatori en 7 anys i 8 hasta els 12 són els ensenyaments elementals. Després, pues, seguim també l'especialització i per adults també.
0: És a dir, no n'hi ha tope de...
1: No.
0: Com, és a dir, pràcticament de 0 ja poden estar allà en el clarín. I com tu has dit, primer és jardí musical, després passaríem el que s'anomena igual ensenyances elementals, sí. No? I a partir d'ahí n'hi ha un conservatori a Llíria, però sí que tingueu classes de perfeccionament.
1: Així és, sí.
0: És a dir, classes de perfeccionament. I aleshores, quines són les especialitats normals que podem trobar la gent ahí en el clarín?
1: A veure, els instruments, pues, tots els que hi ha a l'orquestra i a la banda, tenim de tot. I el que volem fer és que apostem per un ensenyament de qualitat, que sigui integral per a tota la, per al músic, un acompanyament des de l'inici fins a l'etapa ja a l'àmbit professional. Volem una continuïtat, donar-li la continuïtat a eixa i això sobretot que se senten recolzats.
0: Però també tingueu canvis, perquè per exemple esteu fent algo que és novedós i important, perquè si a mi em digueren ara, Ima, els idiomes són importants a la música, i diria sí, sí, sí, l'anglès. Aleshores, també teniu ahí...
1: Sí,
0: diguem, també. Altres vessants des de l'escola,
1: sí.
0: No?
1: Sí, bueno, és l'àrea educativa i tenim diverses branques.
0: I entre elles està eixa, no?
1: Sí.
0: Doneu ahí anglès?
1: Anglès, el Cambridge d'anglès, que hem començat l'acadèmia en guany, i n'hi ha assignatures, pues, enfocades en el músic, anglès per a músics, per a quan tinguem d'anar a treballar a l'estranger, per al tema dels aeroports, després fer comunicats, després la nomenclatura de la música, per a poder desenvolupar-se ells on
0: vagin. Jo crec que és important això, Anna.
2: Sí, pensar en una educació integral de l'alumnat, que no només es quede en la interpretació o en les assignatures clàssiques que hem tingut sempre per a ser músic. Avui en dia dona compte que han de presentar-se, jo us dic càstings perquè són totalment càstings, abans de començar a fer una prova han d'enviar gravacions fetes, han de fer cartes en anglès, han de fer entrevistes en anglès, i si passen tot això ja aniran a fer la prova físicament parlant, i era necessari fer este canvi. En 15 dies havem aconseguit tenir una acadèmia a Cambridge que puga l'alumnat certificar el seu nivell d'anglès.
0: El Cambridge ahí pot certificar els nivells de...
2: Clar, el primer pas ha sigut tindre la persona que autoritzada per Cambridge per a poder fer-ho. Esta setmana també ens ha visitat el director de Cambridge per a que estigui tot en ordre i puguem funcionar. I durant el curs, que les certificacions són a final de curs, en juny, farem que els nostres alumnes i alumnes se puguen certificar en Cambridge.
0: I molt important el que acaba de dir Miguel, sobretot això, anar a un aeroport, saber desenvolupar-se un poquetet, que de vegades és complicat. Bé, dins de l'escola, no sé si l'agrupació forma part de l'escola, però segurament que sí, perquè no hem parlat de la banda juvenil, que sona així.

0: Estem escoltant la banda juvenil, que la dirigís un altre oboista.
1: Bueno, Aitor Gimera, el nostre Aitor, ara està de permís de paternitat. Acaba de ser papà per segona vegada, d'ací les nostres felicitacions per a ell i per a Paula i per a la xiconina.
0: Sí.
1: I el va substituir durant aquesta temporada Àngel Ibáñez, sí, que també és un altre oboista de la casa, mestre de docent com a professor.

0: per exemple, comença a formar part d'un conjunt instrumental, tant siga de corda com siga de vent.
1: Sí.
0: És a dir, a partir de quan? En el primer curs, en el segon curs...
1: Quan comença el segon curs.
0: Quan comença el segon curs.
1: Quan comença el segon curs, entren en el conjunt instrumental de vent o en el de corda.
0: I n'hi ha un professor o una professora que s'encarrega d'esta assignatura, no? Per, diguem, posar un poquetet... per a pulir un poquetet abans d'entrar a la banda juvenil.
1: Així és.
0: A la banda juvenil. I després d'ahir van a la banda gran.
2: Això intentem. Ahir el projecte de l'escola, de l'àrea educativa, en tot aquest acompanyament que li se vol fer al nostre músic des de ben xicotet, inclou que de la banda juvenil passen a la banda gran i es queden a la banda gran.
0: I tot este enramat, tota esta xarxa, partís d'una escola, de zero, des d'una escola, i quin és l'objectiu principal, Miguel, que creus que tu té l'escola? Formar músics per a la banda, formar músics professionals, o sobretot formar persones que estimen la música? Bueno, és a dir, o és tot un poque de tot? És a dir, sempre se creen professionals, sempre n'hi ha músics per a la banda, com està l'assumir?
1: Tot va relacionat, la veritat que sí, però volem donar una educació integral i sobretot de qualitat, no apostant tant per la quantitat, que n'hi ha molta gent, que sí que volen que n'hi ha molta gent, però al mateix temps volem la qualitat, acompanyar a l'alumnat en els recursos que tenim perquè puguen desenvolupar-se.
0: Molt bé, i abans d'acabar, tornem a l'acte del 75 aniversari, perquè el temps passa i no, ja no queda més temps, i... per este 75 aniversari, Anna, Miguel Ángel, Miguel, després de 75 anys de música dins d'este teatre, què li demanaríeu al Clarín per als pròxims 75 anys més?
2: Uf, menuda pregunta, i me'm acabes de fer, o ens acabes de fer. Jo crec que me quedaria en la paraula il·lusió. Crec que me quedaria en que els clarineres, les clarineres i tota la gent que vulgui disfrutar de la música, gaudir de tot el que se fa al teatre, tingui aquesta il·lusió per a tindre 75 anys més, 100, 200, que les generacions que van venint tinguin la mateixa il·lusió que és que estem ara mateix en la banda, en la primitiva.
0: Miguel Ángel, a banda de tot el que fas tu de secretari, d'agafar totes aquestes subvencions, de diguem, distribuir tot, què és el que t'agradaria?
3: Jo, per a mi, nosaltres estem de pas. Clarín estava abans que nosaltres. Nosaltres ara el gestionem i el nostre objectiu com a equip és donar-li aquest passeig de qualitat, no?, a lo que és una societat com la banda primitiva. Al final és una societat que ja és reconeguda a nivell nacional i internacional, però bueno, deu de ser una societat que estiga reconeguda culturalment i també socialment, no? Perquè fem una llavor social molt important, no?, en este món, en els xiquets xicotets. Jo ho he viscut, Anna i Miguel també ho han viscut. Clarín té forma com a músic, però com a persona. I volem que siga seguint aixina. I al final és... les pròximes generacions deuen de sentir-se igual d'orgullosos que nosaltres els sentim un dia del Clarín. Això és l'objectiu nostre, que les pròximes generacions se senten igual i que d'ací 75 anys els que estiguen ho puguen celebrar, no? Igual que, o millor que nosaltres ho fem.
0: Ja ho crec que sí. I Miguel?
1: Pues sí, jo el que crec és que estem en una societat que vertebra el poble, les dues societats, però fa falta molt avui en dia perquè... tot el tema de les xarxes, la societat que vivim, que estem en avui en dia, busquem molt la gratificació immediata.
0: Sí.
1: I això és tot el contrari.
0: Això portaríem tot un programa per el que estàs dient, perquè el que estàs dient és importantíssim, eh?
1: I això el que fa és, el que t'ensenya és a deixar la gratificació per a més avant, i durant els primers anys de començar a estudiar són molt poc més durs, com si diguem, no? Però
0: sí, sí,
1: després
0: sí.
1: És quan te ve la gratificació, i això és molt important en els dies d'avui.
0: Doncs tornem a escoltar el pas doble que Tambo representa, Raposo, i donar-vos les gràcies per estar ací.

0: Miguel Ángel, Anna, Miguel, per explicar un poquet l'acte d'avui, aquesta celebració del 75 aniversari. No sé si acabar, Òscar, en el reposo, i si posem el cumpleaños feliz, el happy birthday, i acabem donant-los l'enhorabona del 75 aniversari. Això podria ser, Òscar? Bueno, jo donar-vos les gràcies, m'estic dient, per haver vingut, per saber un poquet més del Clarín, per veure que no pareu, que és que tingueu molta tasca i que fer. Anna, que eres la primera dona que està al capdavant. Això ho ha volgut. No he volgut donar-li aquesta èmfasi perquè eres igual de vàlida que un home, entonces això no n'hi ha que donar-li.
1: Normalitzar, sí.
0: Normalitzar, tu ho has dit.
1: No deixa de ser història, és de veres.
0: Però no deixa de ser història. Normalitzar és el que m'agradaria a mi. Però no deixa de ser història. Moltes gràcies per estar a siestes. Gràcies.

0: el té. Arriba una altra secció, una altra música. Estem escoltant la nova sintonia de la secció Temps de Festa, el pas doble que escoltem s'anomena De la Terra, de la compositora Maria José Belenguer, i està interpretat per la Banda Simfònica Comarcal de la Plana Baixa, dirigida per Sergio Díaz García. Feta aquesta aclaració, comencem esta secció parlant amb el director de la Unió Musical d'Eivi, perquè sabeu que este cap de setmana són les festes de Moros i Cristians d'Eivi. I per a parlar-nos d'aquestes festes, tenim a l'altra part del fil telefònic a Mario Roig. I ell va explicar-ho. Mario, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Jo tinc que explicar-te, primer tinc que preguntar-te, no explicar-te, sinó primer tinc que preguntar com t'ha anat l'estiu, has descansat o en cuerpo i alma ha anat que vola?
1: Bueno, la veritat és que ha sigut un estiu molt intens, molt intens, pues perquè hem tingut els concerts d'estiu tant a la banda de Benixama, la Societat Musical de Benixama, com a la UMI, la Unió Musical d'Eivi. Després hem estat muntant els concerts per a festes, pues perquè pràcticament venen junts en els calendaris. Tots tenen correcte a principis de setembre les seues festes, i els seus concerts de festes el dia 4 van fer el de Benixama i el dia 8 el d'Eivi.
0: És a dir, el dimarts passat vas fer ahir en Eivi, en la Unió Musical, un concert de festes?
1: Així és. I què passa? Que damunt pues, hem fet una gira de 4 concerts en el que és aquest estiu en cuerpo i alma, que és amb Raúl García Chocolate.
0: Sí.
1: Ha sigut superbonico amb totes les bandes que ho hem compartit. I també últimant ja detalls per al projecte de Symphonic Magic Show, que s'estrena estos Nadals i estem ja ultimant cosetes, ja amb 2 dates tancades i a l'espera de confirmar altres dates, ja estic en plena campanya de Nadal.
0: Molt bé, però anem a parlar de les festes d'Eivi, perquè ara són festes d'Eivi, de Moros i Cristians, i també el dimarts vas fer el concert, però el dijous vas tindre l'honor de dirigir l'himne en el pregó.
1: Així és.
0: És a dir,
1: és un acte molt bonic, la veritat és que està tot el poble d'Eivi, evidentment, en el pregó, esperant que a l'inici d'aquestes festes i poder dirigir l'himne, en aquest cas l'himne del poble, sempre és algo

0: com molt bonico.
1: Ahir crec que es van fer les... Jo, mira, jo recorde, jo he anat a tocar moltes vegades ahir, a les festes de moros i cristians, i era el poble que més actes tenia. És a dir, mos alçaven de bon matí, sempre estaven ahir darrere de la comparsa, o la fila, no sé com diuen ahir, però darrere d'ells perquè tenen molts actes. Sé que ahir va ser les entrades mores i la mora i la cristiana, o la cristiana i la mora, i crec que avui, si no recorde mal, estava l'entrada infantil. Quins actes n'hi ha avui?
0: Bueno, avui has començat en la despertar, després que sigui l'asilo San Joaquín, l'entrada infantil, el concurs de cabos, l'alardo i l'ambaixada mora, ofrena... Bueno, així actes n'hi ha pa disfrutar-se, pa no entrar en casa, que dic jo.
1: Sí, ja ho crec que sí, però l'Ardo, l'ambaixada... I demà, crec que està Estrabux, la guerrilla, dient ahir la guerrilla, crec que
0: correcte,
1: era la guerrilla.
0: Correcte, que anomenen la guerrilla, està la missa major, l'Ardo i l'ambaixada, n'hi ha processó... El que jo el dic, un no parar.
1: Un no parar. I tu estàs ahí, és a dir, en els actes, n'hi haurà actes que estaràs, n'hi haurà actes que no estaràs...
0: Sí, correcte. Jo, evidentment, com tota persona terrenal, pues, també tenim faena i acudisc als actes un poc més oficials,
1: clar,
0: i demés. Després, evidentment, no em puc passar totes les festes allí, però sí que les disfruté.
1: Enguany crec que la capitania la tenen els templaris i els xumberos. Corregis-me si jo estic equivocada. Templaris...
0: Pues, és una cosa que ahir sí que no puc confirmar-te.
1: Sí, capitania són els templaris i els xumberos. I el dilluns jo crec que també es fa... Recorde, estic parlant de Xina, el dia de descans, però crec que les festes s'acaben el dilluns, no s'acaben el diumenge.
0: No, el dilluns i el dia de descans, però encara n'hi ha missa, i després encara a les 9 de la nit encara fan el castell, i bo que ahir ja... Hasta l'any que ve.
1: Correcte. Doncs jo donar-te les gràcies, Mario, per atendre's, per explicar un poquet el que anem a, el que està passant en IBI, les festes d'IBI, i anem a acomiadar-te, a despedir-te, escoltant l'himne d'IBI, que és este que està sonant. Gràcies, moltes gràcies, Mario, per atendre'ns i que tots els projectes que portes endavant pues, vagin endavant.
0: Moltes gràcies, Inma, a tu i a tota l'audiència per sempre estar ahí de manera fiel.
1: Gracietes. Esteu escoltant l'himne d'IBI amb música de Benedicto Ripoll Martínez i lletra de Armando Santacreu Climent. I escoltant este himne d'IBI donem pas al butlletí informatiu de les 9. Però no se'n vagin perquè tornem en més entrevistes. Que ve ara Pacho Flores, no se'n vagin.

0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Cuando algo es leyenda, se versiona en todo el mundo. Y la paella no iba a ser menos. Este 20 de septiembre, 12 chefs de distintos países se reúnen en la Marina de Valencia para cocinar sus propias versiones. Ven a descubrirlas en Plaza del Aigua, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. World Paella Day. El mundo habla paella.
2: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
0: Tot el que és important per a tu, ho és per a nosaltres. Esta és la ràdio de tots a la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Són les 9 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
3: A esta hora arranquen els exàmens d'oposicions per a tindre una plaça estable com a mestre d'infantil i primària. Bon dia. La Conselleria d'Educació oferta més de 1.950 places per a un total de 15.700 aspirants que s'hi han presentat al procés d'enguany. Exàmens que es fan des d'este matí a les universitats públiques valencianes que comencen avui i que continuaran també dissabte de la setmana que ve. Unes oposicions que coincideixen amb la represa de les manifestacions educatives. La Plataforma per l'Ensenyament Públic ha convocat protestes per a esta vesprada a les 6. A València, Alacant i a Castelló de la Plana reclamen dignitat per a l'escola pública i llancen una advertència al govern valencià. La seua lluita continua després d'acabar el curs amb la vaga que va durar 5 setmanes. En la vespre, ahir, es va fer una marxa en bicicleta i patinets a València convocada pels sindicats docents majoritaris acabava a la platja de la Malvarrosa amb aquestes reivindicacions.
4: La Generalitat se pensa que per pujar-nos una miqueta el sueldo ja ho té tot fet i el que volem realment és que les millores arriben a les aules, que arribi realment la baixada de ràtios, que realment la inclusió se puga dur a terme, necessitem més recursos, necessitem que deixen de tancar i de retirar-nos unitats en batxillerat, necessitem que la FP se fomente de deberes, però sobretot necessitem que la Generalitat ens prenga en sèrio, s'assenta i negoci de deberes.
3: Els sindicats convocants consideren que la Conselleria d'Educació no ha oferit cap avanç en les negociacions, que de fet encara no tenen data i per això mantindran les mobilitzacions. Marc Candela és del sindicat majoritari STPB.
5: No tenim millores substancials que puguem qualificar com que estem avançant, no? I per tant ara la idea era, si no aconseguíem avanços importants i significatius, continuar amb les mobilitzacions. I això és el que estem fent avui en la bicicletada aquesta, aquí a la ciutat de València, i demà amb les manifestacions a la Camp València i Castelló.
3: El president del Partit Popular Valencià, Juanfran Pérez Llorca, demana fer un sprint final de cara a les eleccions autonòmiques de l'any que ve i evitar que l'alternativa del govern siga una ministra de Pedro Sánchez, en referència a Diana Morant. Ho va dir a nit en el sopar d'inici del curs polític de la formació celebrat al Puig.
6: No hay alternativa al Partido Popular. No puede ser alternativa al Partido Popular una ministra de Sánchez. Cuando más decadente está el gobierno de Sánchez, no pueden plantear aquí los sanchistas querer volver a gobernar la Generalitat. Y además acompañados otra vez de Mónica Oltra o de Baldoví, que solo sirven para mantener a Sánchez en la Moncloa.
3: Sobre la crisi de Ceuta, la ministra de Ciència i la líder dels socialistes valencians, Diana Morant, defensa la gestió del govern de Sánchez.
7: Explicaciones ha habido muchas y trabajo también hay mucho. A mí lo que me gustaría preguntar a todos esos que piden dimisiones es qué han hecho ellos por Ceuta, porque hasta ahora lo que han hecho ha sido ir a Ceuta a poner gasolina en un incendio y a crear odio y una crisis social y de convivencia, agravándola en vez de arrimar el hombro.
3: Ahir va dimitir el cap del gabinet de la delegació del govern a la ciutat autònoma després de dir que va rebre per WhatsApp un missatge del CNI sobre la convocatòria en xarxes de l'entrada de migrants. Assegura que va informar al delegat del govern de Ceuta, però ell ho nega. El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, afirma que tres dies abans d'aquesta entrada de migrants, ell sí que va demanar l'estat d'emergència i que Moncloa

0: Roa no le va a hacer cas.
1: Que necesitábamos un mando único, que había que reforzar los cuerpos y fuerzas de seguridad. Eso lo dije yo allí. Y cuando yo hablaba de emergencia nacional en esa reunión, a mí se me ponía cara rara, ¿eh? Aquel mismo día 27 llamamos a Moncloa, con el jefe de gabinete hablé. Como persistíamos también en el ámbito de Moncloa, ya nos llegó a decir que no llamáramos más, que nos estábamos poniendo muy pesados.
0: En els esports, el València ha patit la quarta derrota consecutiva en la Lliga després de caure 1-0 contra el Sevilla al Sánchez Pizjuán. S'ha consumat una nova derrota que manté l'equip com a cobert de la Lliga. Un inici decebedor del València en la Lliga que intentarà canviar dimarts que ve en la visita a l'Alavés a Mendizorroza. I acabem amb l'oratge. Venim d'una nit amb mínimes de 6-7 graus a Vilafranca i Ares del Maestrat, a l'interior nord. Temperatures fresques de nit, però càlides de dia. Ja s'arriba als 25 graus a Orpesa i Benissa. Cap de setmana, per tant, de sol. Lluís Obiols.
2: Bon dia. Estabilitat, tranquil·litat en este cap de setmana de setembre amb domini del sol i amb temperatures molt contrastades entre el dia i la nit. De fet, la nit ha tornat a ser freda en zones interiors. Avui les màximes molt paregudes a les d'ahir, la majoria dels valors de 25 a 30 graus. S'han format alguns núvols baixos, s'aniran dissipant també les boires. Esta vesprada alguns núvols també en zones de muntanya, sobretot del prelitoral de Castelló, sense més conseqüències. El vent bufarà fluix i de cara a la situació prevista per a demà, també molt tranquil·la, amb anticicló i amb eixes temperatures que demà tenen tendència a pujar lleugerament. De fet, demà se superaran els 30 graus a les comarques centrals.
0: Acabem. Tenen més notícies a les 10.
3: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: Cuando algo es leyenda, se versiona en todo el mundo. Y la paella no iba a ser menos. Este 20 de septiembre, 12 chefs de distintos países se reúnen en la Marina de Valencia para cocinar sus propias versiones. Ven a descubrirlas en Plaza del Aigua, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. World Paella Day. El mundo habla paella.
3: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Ui, amb qui parlem?

Estrenem nova sintonia de Avui en qui parlem. És el divertimento del mestre Vicente Ortiz. A partir d'ara, cada vegada que entrem en la secció Avui en qui parlem, escoltarem este divertimento. I crec que és divertit. I es dona, diguem, una entrada apoteòsica per a presentar el protagonista que tenim ara. I jo vos he de dir una cosa. Hi ha músics que interpreten la música i hi ha que la transformen. El protagonista d'avui és un d'eixos que la transforma, la música. Avui tenim així a l'estudi de Punt Ràdio possiblement el millor trompetista que hi ha avui en dia en el món, Pacho Flores, la trompeta que porta de Venezuela al món i al seu cor. Virtuós, enèrgic i un so inconfundible. Pacho Flores és una de les grans figures internacionals de la trompeta, format en el sistema d'orquestres de Venezuela. Ha guanyat els prestigiosos concursos com Maurice André, Philip Jones o la Chita de Porcia. Ha actuat com a solista en escenaris mítics com el Carnegie Hall de Nova York i amb algunes de les grans orquestres del món sota la batuta de mestres com Claudio Abbado, Sergei Ozawa, Sir Simon Rattle o Gustavo Dudamel. Artista exclusiu de la Deutsche Grammophon, Pacho Flores combina la tradició, la música popular i la creació contemporània per demostrar que la trompeta no

0: A partir d'ara, escoltareu esta sintonia. Pertany a una obra del compositor Salvador González, titulada 1889, La Filarmònica. Cada vegada que escolteu esta sintonia estarem en l'agenda i donarem pas a tots els concerts, a tots no, perdó, a alguns dels concerts que es fan avui. Per exemple, comencem el quart cicle de concerts de música de cambra de les societats musicals. Avui li toca el torn a l'agrupació de metalls de la Societat Musical de Villafranqueza. Serà avui a les 12 a l'Alqueria Julià, Casa de la Música de València. Avui també es celebra la 25 trobada de bandes de l'Alcalatén al Millars. Avui a les 12 a la plaça de l'Església de Figueroles. Avui també, concert dins de la campanya Som Patrimoni per la Unió Musical d'Algímia. A les 7 de la vesprada, l'Auditori Municipal de l'Algímia d'Alfara. Avui també celebra la final del 8è concurs de violí, Cullerars. Serà a les 7 de la vesprada a l'Auditori Municipal de Cullera. Avui també concert dins la campanya Som Patrimoni de l'agrupació musical de la Societat Cultural Deportiva Carolines d'Alacant, a les 7 i mitja al carrer Foguerer 27 d'Alacant. I per acabar, avui Artana acollix un concert solidari que unirà tres bandes anomenat Concert de Pas Dobles, en suport dels afectats per l'incendi de la Serra d'Espada. Les bandes són la Unió Artanenca per la Societat Musical d'Algemesí i la Unió Musical Eslidense. Serà a les 8 al pati de l'Escola Carmen Martí d'Artana. Però per explicar més coses d'aquest concert solidari, tinc a l'altra part del fil telefònic a Àlex Ortiz, que és el director de la banda d'Artana. Bon dia, Àlex.
1: Hola, Imma, bon dia, què tal?
0: Jo encantada de parlar amb tu i que em contes esta idea, com naix un concert, de fer un concert solidari entre Artana, Eslida, que es lliga, és a dir, quin lligam té Artana, Eslida i Algemesí per a fer un concert solidari?
1: Bueno, pues el concert naix arran de l'incendi que vam patir hacia la Serra d'Espada, com
0: desgraciadament,
1: que,
0: bueno,
1: prop de 10.000 hectàrees afectades. Bueno, va ser un gran desastre natural, no? Uh-huh. Aleshores, la banda d'Algemesí es va posar en contacte amb nosaltres, ja que, bueno, ells van rebre moltíssima solidaritat, no?
0: Sí.
1: Després de la dana de 2024, aleshores és com que van voler, diguem, tornar aquest gest de solidaritat, no?, cap als pobles afectats, i, bueno, un dels més afectats realment va ser Artana.
0: Sí.
1: Vora, unes 2.000 hectàrees així van ser cremades en el seu terme municipal. Aleshores, bueno, per mitjà d'aquest concert volem posar la música, diguem, al servici dels pobles afectats i transmetre's que no estan sols, no? Evidentment, convidem a tot el món, a tots els veïns de tots els pobles afectats per l'incendi a què acudisquen al concert, perquè realment serà molt bonic, no? Veure un moment de solidaritat com este, conjuntament amb aquestes tres bandes tocant alhora.
0: Ja ho crec que sí. A més, la música dona eixa pau, eixa tranquil·litat. Damunt fa estos concerts solidaris per a recaptar ajudes per a la gent damnificada, perquè suposa que eixos dies passaríeu por per la zona. És a dir, ahir la gent...
1: Sí, la veritat és que sí, vull dir, anímicament, ja no l'impacte ambiental que va tindre això, que bueno, ha sigut devastador, sinó també...

0: anímicament, en plenes vacances d'estiu, la gent va estar desallotjada dels pobles durant molts dies,
1: Sí.
0: durant una setmana pràcticament. En el nostre cas, en el cas de la banda d'Artana, arran del nostre premi i menció d'honor en el certamen provincial de bandes,
1: Correcte.
0: ara en novembre tenim una altra cita molt important, el certamen autonòmic
1: Autonòmic.
0: en les arts, el 7 de novembre. Aleshores, clar, estem immersos en assajos generals, parcials, etc. No, nosaltres no vam parar l'activitat i, evidentment, la vam tindre que frenar degut a això, no poder seguir assajant.
1: I aleshores, què vos agradaria transmetre als veïns dels municipis afectats en este concert? Perquè prop de, tu ho has dit, de 10.000 hectàrees van ser cremades. Què voleu transmetre en este concert a tots els veïns?
0: Que s'acosten, que s'apropen a disfrutar de la bona música, que les societats musicals tenen pues, precisament això, no? Una capacitat molt gran per a crear comunitat i per a estar al costat de la gent quan fa falta, i això ho hem vist sempre, i simplement això, que s'acosten a disfrutar de la música tots junts.
1: Aleshores, Àlex, anem a parlar del repertori. Està centrat en pasdobles i música tradicional.
0: Sí.
1: Per què heu triat aquest tipus de música? És a dir, per què en aquesta ocasió tan especial?
0: Bueno, crec que els pasodobles és un repertori molt fresc, molt dinàmic per a la gent. És fàcil d'escoltar, és algo que tot el món coneix. Seran pasdobles molt coneguts, incloent la Mantequilla o Pepita Greus, però no vull desvelar-los tots, que la gent s'apropi, que s'escolti, perquè són pasdobles que tot el món coneix. I bueno, també per fer-ho més dinàmic i més fàcil a nivell logístic, per poder assajar fàcil i ràpid, sobretot en un moment en el que amb dues bandes, en este cas nosaltres amb el certamen i la Societat Musical del Gemesí amb les festes, que són pròximament...
1: Correcte.
0: Estem tots en molta faena i volíem algo fàcil de muntar.
1: I toqueu les tres bandes, Àlex, les tres bandes toqueu alhora, és a dir, tots junts, conjuntament?
0: Exacte, exacte. Serem prop d'uns 100 músics aproximadament,
1: sí.
0: en músics que vindran de les tres bandes, la Unió Musical Artanenca, la Societat Musical del Gemesí i la Unió Musical Eslidense, els nostres veïns que, bueno, malauradament també van patir, sí, de molt a prop l'incendi. No?
1: I suposa que repartireu la direcció entre els directors per a fer el concert?
0: Sí, exacte, efectivament. Sí, participarem els directors.
1: Abans d'acabar vull que expliquis una cosa. El concert és gratis.
0: És gratuït, sí, completament.
1: Sí, però es pot ajudar als afectats? De quina manera?
0: Bueno, al cap i a la fi, nosaltres, en aquest cas, els veïns de la Serra Espadà, tampoc hem patit danys materials en les poblacions, diguem, i no hem considerat fer tampoc ningun tipus de fila zero,
1: sí.
0: Bueno, és una cosa que probablement el dia del concert comentarem, no? Per a veure de quina forma els veïns pues, poden ajudar de la forma que sigui.
1: Aleshores, recordem abans d'anar-se'n, esta vesprada, a quina hora és el concert, on serà el concert, per a que la gent ho sàpiga per assistir.
0: Sí, el pati de l'escola Carme Marín, Martín, perdó, d'Artana, a les 8 de l'esprada.
1: Doncs, Àlex, moltes gràcies, però queda pendent, perquè ja ho has dit, que aneu a l'autonòmic, Artana va a l'autonòmic, i sí que m'agradaria convidar-vos per a que vinguereu així, a l'estudi de Punt Ràdio, a parlar de la Societat Musical d'Artana. Jo crec que estaria molt bé.
0: Absolutament.
1: Doncs,
0: i passes un bon ratet amb tu.
1: Queda pendent abans del dia 7 de novembre.
0: De novembre.
1: Moltes gràcies, Àlex.
0: Fantàstic, moltes gràcies.
1: Una
0: abraçada.

Que bonic el que estem escoltant, eh? Wonder, Wonderful World. Quin món tan meravellós traduït, interpretada pels trompetistes Pacho Flores i Chipi Chacón. Escoltant esta peça, posem el punt i final al primer programa d'esta tercera temporada de Fent Banda. Avui hem començat el programa escoltant el concert del dissabte, després hem conversat amb membres de la banda primitiva de Llíria. També hem conegut de prop les festes d'Ibi, de la mà de Mario Roig. Hem descobert la trajectòria i la música del gran trompetista Pacho Flores i, per acabar, hem repassat l'agenda musical d'este dissabte. Un programa que es deixa moltes històries, molta música i, sobretot, moltes ganes de continuar compartint amb vosaltres tot allò que passa al voltant de les nostres bandes, les nostres societats musicals i la nostra cultura. Nosaltres tornem demà sense falta, amb molta més música, moltes més històries i, com sempre, amb moltes ganes de fer banda. Gràcies per haver-nos acompanyat. Adeu i fins demà.

0: Són les 10 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: 15.700 aspirants per a 1.950 places de mestres. Estan en marxa les oposicions per a infantil i primària. Bon dia, els exàmens es fan des d'este matí a les universitats públiques valencianes i es continuaran també dissabte de la setmana que ve. Este és l'ambient que acabem de replegar a la Miguel Hernández d'Elx.
2: Estic una mica nerviosa, però la veritat és que vaig a fer el que puc, el que estigui en les meves mans,
3: a flor de pell. A flor de pell, però bueno, repassant i que siga el que Déu vulga, no podem fer més, l'ho fet i ja està. Adelante.
4: Pues nerviosos, la veritat, hem estat molt de temps preparant-nos.
1: Oposicions que coincideixen amb la represa de les manifestacions educatives. La Plataforma per l'Ensenyament Públic ha convocat protestes esta vesprada a les 6, a València, Elx i Castelló de la Plana. Els sindicats convocants consideren que la Conselleria d'Educació no ha oferit cap avanç en les negociacions, que de fet encara no tenen data i per això mantindran les mobilitzacions. Marc Candela, del sindicat majoritari STPB.
5: No tenim millores substancials que puguem qualificar com que estem avançant, no? I per tant ara la idea era, si no aconseguíem avanços importants i significatius, continuar amb les mobilitzacions. I això és el que estem fent avui en la bicicletada aquesta, aquí a la ciutat de València, i demà amb les manifestacions a la Camp València i Castelló.
1: La conselleria confia arribar a nous acords durant el curs i destaca la inversió de 1.400 milions d'euros en infraestructures amb un objectiu, segons explica el secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy.
6: Sé que la inmensa mayoría de los casos están satisfechos con esta subida porque es la primera desde el año 2007.
1: El Consell ja ha demanat al govern d'Espanya que declare zona catastròfica els municipis afectats pels incendis forestals de l'estiu. El ple del Consell d'este divendres també ha aprovat la declaració de la Serra d'Escalona i la Devesa de Campoamor com a parc natural, el que fa 23 a la Comunitat Valenciana. Miguel Barrachina és el portaveu del Consell.
7: Aprobados ha sido la declaración de parque natural de la Sierra de Escalona y de la Devesa de Campoamor, en la comarca, como ustedes conocen, de la Vega Baja, entre los municipios del Pilar, de la Horadada, Orihuela y San Miguel de Salinas.
1: El personal de vigilància i prevenció d'incendis forestals de l'empresa pública Baersa demana estabilitat laboral i més mitjans per a combatre les flames. Ahir es van concentrar al Palau de la Generalitat. Dimarts que ve, els sindicats es reuneixen amb la direcció de Baersa i també amb la Conselleria de Medi Ambient. Toni Bernat és el representant d'Intersindical.
8: Porque tenim clara es lo de sempre. Promesa, mos sentem, convoquem una mesa i si t'he visto no me acuerdo. És dir, pressupostos no autoritza. No és possible. Pressupostos, quan vol, té una velocitat vertiginosa.
1: En esports, el València ha patit la quarta derrota consecutiva en la Lliga després de caure 1-0 contra el Sevilla al Sánchez Pizjuán. S'ha consumat una nova derrota que manté l'equip cuer en la Lliga. Inici decebedor del València, que intentarà canviar dimarts que ve en la visita a l'Alavés a Mendizorroza. I comencem un cap de setmana que estarà marcat per l'estabilitat i l'oratge. Lluís Obiols.
9: Bon dia. Estabilitat, tranquil·litat en este cap de setmana de setembre, amb domini del sol i amb temperatures molt contrastades entre el dia i la nit. De fet, la nit ha tornat a ser freda en zones interiors. Avui les màximes molt paregudes a les d'ahir, la majoria dels valors de 25 a 30 graus. S'han format alguns núvols baixos, s'aniran dissipant també les boires esta vesprada. Alguns núvols també en zones de muntanya, sobretot del prelitoral de Castelló, sense més conseqüències. El vent bufarà fluix i de cara a la situació prevista per a demà, també molt tranquil·la, amb anticicló i amb eixes temperatures que demà tenen tendència a pujar lleugerament. De fet, demà se superaran els 30 graus a les comarques centrals.
1: De moment és tot. La informació continua actualitzada en el web apuntmedia.es. Nosaltres tornem a les 11 i ara arranca el Fora de Cobertura.
0: Apunt Ràdio, notícies. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
10: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
11: En A Punt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. A Punt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'A Punt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
12: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de fora de cobertura, benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en este dissabte 12 de setembre de 2026. Dissabte, bon dia, Jota González, com estàs?
1: Bon dia, Donís, buenos días a todos, què tal?
0: Bon dia, com ha anat la primera fi de setmana?
1: Bien.
0: Després de programa...
1: Muy bien, Donís, una setmana muy tranquila y con ganas de afrontar el segundo fin de semana de fora de cobertura.
0: Estás a tope ya, ¿no?
1: Estoy a tope y con ganas de bailar toda la noche.
0: Bueno.
1: Ahí lo dejo.
0: El primer club d'hoy a la convidada especial del día de hoy. Manolo, ¿dónde estás? ¿Cómo estás?
2: Yo muy bien, pero vamos, no derroche tanta energía con Jota.
0: Está que lo tira.
2: Es embechable. Ya me dirás que has desde Chunat.
1: He empezado fuerte el sábado, ya veremos cómo acaba. Bueno. Sí.
0: Esther Baisaoli, ¿cómo estás?
3: Muy buen día. Pues en moltíssimes ganes de tornar a ver así. I de veure vos les cares i poder parlar un ratet.
0: Perquè la setmana passada vostè no va passar per així.
3: Cert.
0: Però...
3: Demane perdó.
0: No, faltaria més. Però avui ve en una secció per a...
3: Per a poder tornar al dia a dia.
0: Per a divulgar, per a que la gent es cuide, per a...
3: Exacte.
0: I deixes que fan profit, eh? Mm. No com les vostres. Perquè, bueno...
2: També, si, quan tens raó, tens raó.
0: És
2: si
0: veritat. Que... No. Sense acritud, eh? Sense acritud. Sumar i comencem. A veure, que això... quede per davant, que era una broma. Manolo, no t'estarà pico. El primer convidat del dia serà via telefònica el senyor Joaquín Caserza. Joaquín Caserza està en el Teatre Talia els dies 19 i 20 d'este mateix mes. O sigui, la pròxima setmana parlarem amb l'humorista via telefònica. Parlem d'estètica i de salut, de la volta a la, de la tornada a la rutina. En Esther Baisaoli ja ens ha donat una pinzelleta de què era això.
3: Exacte. Pues això, tornar, que a tots ens costa un poquet. I per a que se mos faci un poquet més fàcil i agarrar bons hàbits, n'hi ha que ficar un poquet de nostra part.
0: Que no quede costera amunt, efectivament. El 130 aniversari de la Confraria del Crist de la Pietat es celebra en Catarroja i parlarem amb el seu president, Agustín Mimbrera. Tenim llistat de cançons més ballades d'aquest estiu, Jota González.
1: Sí, Donís, i alguna us va sorprendre, ahí lo dejo.
0: Tu creus?
1: Sí, seguro, vamos.
0: Alguna o totes?
1: No. Alguna.
0: Ja, contàvem en això. Del septenari de la baixada de la Mare de Déu en Vallanca. Aquesta celebració que cada 7 anys també tenim en el poble de Vallanca, en el racó d'Ademús, en el rincón d'Ademús. En la seva alcaldessa Ruth Sánchez tindrem també entrevista. I parlem de cine de bruixes, Manolo.
2: Sí, avui agarrem Granera, Calder, Gat Negre i parlarem de bruixes en el cine. Wow.
0: Promet, això, no?
2: Sí.
0: Sí, estic mirant jo per ahí... Igual t'he necessitat alguna, eh?
2: Igual m'he deixat moltes, però és que no n'hi ha...

0: no n'hi ha temps, però anem
1: a... A veure, que no aneu per ahí, que no anava jo per ahí, eh? Me referia a bruixes de cine, de pel·lícules, sí, de sèries,
0: sí, sí,
1: i de...
0: No, no, jo me referia a les de cine, que no va donar temps a parlar de totes. I també te dic una cosa ja. Són de cine fantàstic, eh? Les de terror les hem llevat, perquè si no estaríem així dos dies. Dos dies.
1: És que a mi això de terror... És que si vas al cine...
0: Eres un poreguita.
1: No, saps què passa? És que no vaig anar a pagar per a patir.
0: Guai, i no... Escolta, i no vas al futbol a veure el València?
1: També vaig a patir, té raó. Val, bueno, ahí...
2: No toquemos ese tema.
1: Minipunto para Manolo Andrés Tarabico. Acabem la primera hora en el plat valencià del dia. Avui parlem del suquet de peix en Paco Gallego. En acabant de l'informatiu... Tornem a la nostra convidada especial, Selena Leo, que estarà així en fora de cobertura per a fer-nos bailar tota la noche. Salseo viral i altres coses, Museu Millennial i més, fins a les 12, el moment en el que donarem passar punt a punt en tota l'actualitat esportiva de la Comunitat Valenciana. Seguim.
3: Fora de cobertura, Donís Salvador.
1: Déu i déu, a l'altre costat del fil telefònic hi ha un actor, un còmic i un creador de contingut que acaben de dedicar-se anys al futbol com a porter professional. En Espanya, Xipre i Itàlia va decidir retirar-se als 23 anys, o sigui, acabar la seva carrera deportiva als 23 anys, per a formar-se en interpretació. Un gran reconeixement li ha arribat gràcies al seu projecte sobre salut mental i humor en redes socials. Així n'ha comprat la publicació del llibre No eres tu, és tu mente, en 2025. I la seva experiència com a estudiant de director de cine, David Victori, en tallers i meditació i creativitat. Ell és Joaquín Caserza i està a l'altre costat del fil telefònic. Què tal, Joaquín, com estàs?
4: Muy buenos días y muy contento de estar aquí.
1: Muy buenos días, bienvenido a Foro de Cobertura. Nos llama la atención sobremanera que te retires del fútbol profesional a los 23 años y te formes en interpretación. Cuanto menos sorprendente, Joaquín.
4: Para ser honesto, más que portero, era banquillo. Yo casi toda mi carrera estuve en el banquillo.
1: Bueno, empezamos a entenderlos, ¿vale?
4: Exacto. Tendrías que haber dicho, estuve en banquillo en España, en el banquillo en Chipre y en Italia. Y me pasó una cosa con 23 años, que bueno, yo tuve la oportunidad de jugar un día, no me salió muy bien. 4-0, además, cuando eres portero y lo haces mal, se nota. Y volví a casa.
1: No siempre es culpa del portero, ¿no?
4: En esa ocasión sí. Y con 23 años, por primera vez, me planteé qué era lo que quería hacer, porque mi padre era portero profesional de fútbol y había sido un poco siempre por inercia, desde pequeñito jugando, pero nunca me había escuchado a mí mismo, ¿no? Y con 23 años, después de pasarlo tan mal, dije, no quiero seguir este camino, ¿qué es lo que me apetece? Y pues enseguida me vino la interpretación a la cabeza, que era un sueño que tenía desde pequeño. Ostras. Y hay una frase muy bonita que dice, cuando el sufrimiento es mayor que el miedo, estás preparado para cambiar. Pues en ese momento lo vi claro, lo dejé todo y empecé mi carrera como actor.
1: Arriesgado, ¿no? El cambio.
4: Pues sí, la verdad es que sí. Creo que son los trabajos como más difíciles, ¿no? Futbolista y después actor. Pero bueno, lo tenía claro, era lo que quería hacer y era la primera vez en mi vida que hacía algo con ganas, con pasión. Entonces, esa parte, digamos, más de incertidumbre o negativa, como que no le hacía tanto caso.
1: No te gustan los retos fáciles, pero la verdad es que te ha salido bien. Y ahora estás con tu espectáculo unipersonal, Conversaciones con mi mente, en el Teatro Thalía, el sábado que viene y el domingo que viene.
4: Exacto. Y la verdad es que es muy bonito porque con Valencia tengo una relación muy bonita, que fue la primera vez que trabajé como actor, pues con 24 años, a la que empecé, me salió un proyecto ahí en Valencia. Y después de Barcelona ha sido el primer sitio donde he ido con el show, a Valencia. Y cada vez estoy volviendo más, estoy muy contento, está todo vendido para este fin de semana. Y ya después pues volveré el 27 de noviembre ahí al Thalía, que lo siento ya como casa.
1: ¿Todavía quedan entradas para ese día, para el 27 de noviembre?
4: Para el 27 sí, porque lo saqué ayer a la venta, así que me sorprendería mucho.
1: O sea, a estas horas debe de quedar alguna, pero bueno.
4: Exacto.
1: Un monólogo interactivo y teatralizado donde exploras las dinámicas de la mente humana. Te hemos visto mucho en redes sociales también, hablando de las relaciones de pareja.
4: Sí, a mí me gusta como todo ese universo interno que tenemos, pues la mente, la ansiedad, el miedo, los celos, todo lo relacionado con las parejas, pues llevarlo un poquito a mi territorio, que es el humor, la salud mental, la interpretación y todos los aprendizajes que voy teniendo en mi vida, pues o con mi novia o en el día a día, intento sacar un aprendizaje y sacarlo en modo de sketch. No, nunca para decir a nadie lo que tiene que hacer, porque yo no soy un profesional de la salud mental, soy un friki de la salud mental, pero no un profesional. Y pues a partir de esa historia, invitar a la gente a que se haga sus propias preguntas sobre, ah, pues esto no lo había pensado, quizás esto, ¿no? Y me gusta crear siempre contenido no para dar respuestas, sino para generar preguntas en la gente.
1: Joaquín, qué maravilla. Te damos las gracias y la enhorabuena. Las gracias por estar con nosotros y la enhorabuena por ese espectáculo y esos temas que estás tocando, que a veces son tan delicados y parece que nos olvidemos de ellos.
4: Pues muchísimas gracias. A ver si nos vemos en el teatro prontito. Ojalá.
1: Nos vemos en... Bueno, vamos a intentar que el 27 de noviembre, porque ahora mismo para este fin de semana que viene está un poquito complicada la cosa. Pero bueno.
4: Pues ahí os espero.
1: Gracias, Joaquín Caserza. En el Teatre Thalia... Dissabte de 9 a les 22:30 i diumenge 20 a les 12 del migdia. Amics, seguim-me Fora de Cobertura.
3: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Què té i se torna a la rutina que a voltes se mos fa costar amunt, Esther Baixauli?
2: Pues sí, la veritat és que és la pregunta de quantos tornem de vacacions. Yeah. Entres a la farmàcia o te veus algú per el carrer, no? Ai, què tal? Com ha anat l'estiu? Què tal ara?
1: Bueno, això pregunta, jo crec que, efectivament, te la fas, però entres a l'ascensor...
2: Tal qual.
1: Te veus en la cola de...
2: No? La pregunta de moda, ara mateix.
0: Sí. I una pregunta només, és que és veritat, però això és igual que lo de Feliz Año Nuevo. O sea, fins a quin punt està bé preguntar-li a la gent com t'ha anat i com has tornat de vacacions? Perquè, clar...
1: Fins a quin dia és legal.
0: Fins a quin dia és legal.
2: Exacte, i ja no és això, sinó que no a tot el món igual li pot sentar massa bé el contestar, perquè igual està en un poc d'ansietat o està passant un poc mal.
0: Exacte.
2: En la farmàcia és algo que se pregunta moltíssim i hi ha gent que realment això és un mal trago. Entonces anem a donar uns consellets per intentar dur-ho el millor possible.
1: Consell número 1.
2: Consell número 1 és... No voler tornar a fer-ho al 100%.
1: Sí, tot,
2: no? Exacte.
1: Sí, tranquil·lament.
2: Vinc, ja l'endemà tinc les mateixes obligacions que tenia l'últim dia antes d'anar-me'n.
1: No hi ha que tornar de viatge l'últim dia, no?
2: Bueno, a veure, jo és que s'ho d'apurar, la veritat.
1: Ah, consejos vendo que per mi no
2: tengo. Que per a mi no tengo, exacto. No, però si no, no és començar en totes les obligacions, vull dir, a les 9 del matí entrar a treballar, després agarre ja la primera sessió d'entrenament i després ja tinc que arreplegar els xiquets o no, o tinc agarrar totes les obligacions el primer dia, al peu de la lletra, pues igual tampoc fa falta. Podem començar poquet a poquet, no n'hi ha que obligar-se, no? Jo antes anava tots els dies al gimnàs, bueno, pues anem a començar en 3 dies a la setmana o 2 dies a la setmana, però poquet a poquet.
1: Molt bé.
2: El segon és descansar, intentar agarrar hàbits bons de a quina hora dinar, a quina hora sopar, a quina hora dormir.
1: No has descansat prou totes les vacacions, que ara...
0: Això anava a dir. La segona m'agrada molt, eh? Descansa.
2: Descansar és perquè, jo no sé, vosaltres, però anar-se'n de viatge igual no és descansar.
1: És veritat, eh?
0: Hi ha qui se'n va de vacacions i necessita vacacions per a després de les vacacions.
2: Totalment, i això sóc jo.
1: Ahí és quan dius, m'ha faltat una setmaneta.
0: Sí.
2: Totalment, per no fer res, eh? Però si la tinguérem, faríem algo.
1: Probablemente no, allargar el viatge.
2: Exacte, no, sí. Pues intentar dormir a les hores d'antes, apagant pantalles antes, agarrar un llibre en comptes d'estar mirant el mòbil o mirant la televisió, i adelantar ixa son que en vacacions sempre se mos retrasa perquè no tenim que matinar.
1: Està bé.
0: Escolta, se retrasa la son en vacacions... però també la llarga, o sigui, que
2: claro.
0: Igual no te vas al llit a, no sé, a les 11 o a les 12, però estàs fins a les 11 o a les 12.
2: Clar, però ara n'hi ha calçar-se per anar a treballar.
0: Això també de veres.
1: Hi ha que tornar als horaris al lloc.
2: Exacte, als horaris.
1: Poc a poc.
2: I després, el meu consell és que t'agarres de 10 a 20 minuts, pareix poc, però de desconnexió per a tu. En això vull dir, no mòbils... No persones que t'estiguen parlant, això és molt complicat en el cas de ser una família, però intentar-ho i que aixina siga, per exemple, a mi m'agrada ficar-me cremes, no? Doncs pues, per ficar-te cremes.
1: Manolo, per exemple, que li agrada ficar-se cremes?
0: Sí, sí, sí, damunt de la torra. Torna una crema de queso.
2: Però estàs descansat, desconnectat.
1: Fixa't el que acaba de passar així. Quan dic que un home es posa cremes, tot eren risas. Tot eren risas, eh? Hasta que resulta que les arruguetes no sé què tal i agarres i te poses una cremeta, perquè dius, és que si no... Ai,
0: no,
1: ara
0: no,
1: què?
0: Escolta, cadascú se fica les cremetes quan les necessites.
1: No té marques de pressió.
0: Jo no tinc arrugues, jo no tinc marques de pressió, jo estic pa minxar-me, estic pa caçar.
2: Té pinta d'haver estat...
1: No, té
2: pinta d'haver-se ficat, per lo menos, protecció solar este estiu.
0: Protecció solar, sí, evidentment.
2: Jo
0: escolte fora de cobertura i jo faig cas...
1: I aplique.
0: Aplique. Tots els consells. Esther va dir, cal ficar-se sempre protecció solar.
2: Exacte.
0: Sempre protecció solar.
2: Pues això, dedicar-se uns minutets pa lo que cada vulga o pa mirar les musaranyes. Vull dir, pa desconnectar. I es començar en les nostres rutines de pell, ho tenia que dir. Tenia que es començar ahí.
1: Està molt bé, rutines.
2: No anem a començar en una de 7 passos. Anem a començar per algo molt bàsic.
1: ¿No de un paso?
2: No, uno no.
5: ¿Tan básico o no?
2: Per favor. 3, ¿vale?
5: Venga, va.
2: Fem va. negoci.
1: La media. 2, ni para tú ni para mí.
2: 3. ¿Vale? Una neteja per el matí i per la nit, obligatoriament. I a poder ser en aigua, vull dir que no siga una aigua micel·lar, sinó que siga un producte que se retire en aigua, perquè això va fer que la neteja siga més profunda.
1: Perdona un moment, per què quan parlem d'aigua micel·lar a mi me ve al cap el Simpson?
0: Nucel·lar. Nucel·lar.
1: Vale.
2: Ah, jo...
1: No, però és això.
0: Nucel·lar, se dice nucel·lar.
2: Que fort. N'hi ha molta gent que li venen aquestes cosetes del Simpson, eh?
0: Sí, sí.
2: És curiós. I una crema hidratant.
1: Neteja primer. Neteja, recopilem.
2: Neteja. A poder ser que s'aclari en aigua. Pues ve un oli o un gel. ¿Vale? O un bálsam. I després una crema hidratant, perquè la pell necessita recuperar-se. L'hem castigat un poquet encara que siga hasta. És que més se cuidem, en estiu la pell se castiga un poquet. Així que anem a portar molta hidratació, que ara mateix és el més important. I l'últim pas, esperava que me'l diguéreu vosaltres.
5: Sorprèndenos.
1: Protecció solar.
2: Molt bé.
1: Claro que sí.
2: Molt bé. Superpunt per a Doni Salvador.
0: No ha decebut, eh?
1: Bueno.
0: Molt bé.
2: Per això no podien ser 2, sinó que 3.
1: Els deures fets. Molt bé.
2: I la protecció solar sabeu que és indiscutible.
1: Tot l'any.
2: I per això és els 3 passets. I mimem, per favor, el nostre cos també, que a voltes se mos olvida, és un gran oblidat, se fijem molt en la cara, se centrem molt en la cara i s'olvidem del cos, que també està sequet, si s'hagueu donat compte.
1: Joaquín Gacerza parlava de salut mental. També alguna coseta per a tornar un poc més animat?
2: Sí, fer deport, encara que siga 20-30 minutets al dia, encara que siga caminar un poquet, no fa falta fer una marató. Però es començar a introduir el deport, això provoca dopamina i no n'hi ha res per a estar més feliç, per a poder estar més actiu durant el dia, que fer un poquet d'exercici dins de les nostres possibilitats. Caminar, inclús ballar, es començar a fer algo d'exercici i si se necessita un poquet d'ajudeta, pues en la farmàcia sempre tenim complexes naturals, pues que duga,
1: vitamínics.
2: Clar, que duga un poquet d'asbaguanda si el que tenim és ansietat, o que tinga un poquet de ginseng o de taurina si el que necessitem és energia. També si el que necessitem és dormir, pues podem recomanar algo que duga GABA, que és inductor de la son, o melatonina, que és natural i la produïm nosaltres mateixa, però a vegades se necessita una xudeta. Això sempre no està de més.
1: Gràcies, Esther Baixauli.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Amics de Fora de Cobertura, parlem de l'any jubilar del Sant Calís de l'Esperança.
3: Fora de Cobertura, Donís Salvador.
1: A més, ho fem en el 130 aniversari de la Confraria de Crist de la Pietat. Comentava a l'inici en el sumari que tenim a l'altre costat del fil telefònic el senyor Agustín Mimbrera i que, a més, es troba en una barca al mig de l'Albufera. A veure aquesta connexió com pues arriba. Agustín, què tal? Com estàs?
6: Bon dia, sí, estic esperant.
1: Ni tan mal. Pa... normal.

0: Estem bé, estem bé. Prenint el solet un poquet, que feia falta.
1: Molt bé, Agustín, tenim una commemoració molt important, que és l'acte de fe en l'any jubilar del Sant Calix de l'Esperança, a més en el 130 aniversari de la Fundació de la Confraria i 84 aniversari de la Benedicció de la Imatge.
0: Correcte, així no és, ahí estem.
1: Quantes coses celebrem?
0: Avui hem fet un guany en l'acte per en contra de fe, aprofitant ixes fetxes.
1: Agustín, te'n pots anar a l'altre costat de la barca? Que estic sent una persona per ahir.
0: No, crec que estic en el millor lloc.
1: Val. Molt bé.
0: És que ara estem parats perquè havia perdut el fotògraf o el dron i estem ahí parats. És que és una anècdota, però és que és una realitat. Ha sigut aixina.
1: Molt bé.
0: Digueu-me coses. Ara que arrenquem.
1: Tranquil, no patisques. Anem en barca en este moment? Ja estem...
0: Com?
1: Ja
0: sí, en barca. Anem cara a l'Albufera.
1: Molt bé. O sigui, per els
0: canals... L'hora prevista era plegar de 10 i mitja. Sí, des del port de Catarroja. I ja hi se trobarem en els demés barques. Anem el de Massanassa i el nostre, el de Catarroja. El dos Cristos.
1: Què és lo que va passar avui?
0: Va, doncs avui te vaig explicar un poquet, amb així d'este matí, des del 8 del matí de l'Eglésia de Sant Miguel de Catarroja. Hem aplicat al port, hem carregat el Crist, el nostre, el de Massanassa, i algun més que estava per allí, del Sollano també. I ara estem caminant a l'Albufera, farem una missa, una xicoteta missa, i després tornem al port. Veniran els Cristos i tornem al port i allí farem la missa on vindrà l'arcebisbe, que vindrà sobre 12 del matí. Farem una missa i després un dinar de germanor de totes les confraries, incluint els retors i incluint també els polítics del nostre benvolgut poble de Catarroja, que per cert ens han ajudat en tota l'organització i tot. Tenim que donar les gràcies també a la Concejalia de Festa.
1: Ha de ser aixina, Agustín. Que ha de ser aixina.
0: Sí, aixina.
1: Al final, el polític està per servir al poble.
0: Ni més ni menys.
1: Molt bé. Sí. Una paella gegant per a 1.000 persones que es va a elaborar també.
0: Sí, la paella de 1.000 persones que la fa l'empresa Galvis.
1: Bé, esta paella oberta a tot el món també? Només per a els components...
0: Crec que t'he perdut un poc. Dime.
1: Sí, la paella només per a...
0: Dime.
1: Agustín, la paella per a tots, aguarda tots els visitants o... No tenim aquesta comunicació. Bueno,
0: ara sí.
1: Sí, dia que la paella és per a tot el món o és només per a les persones que van processionar?
0: Per a les que han volgut participar nosaltres l'han fet a diferents cofradies i després, ja t'he dit, en principi no és gratuïta. El que ha volgut apuntar ja s'ha apuntat i nosaltres hem confeccionat un mantell per cada cofradia. Cada cofradia té el seu color, l'Ajuntament té el seu color i els retors tenen el seu color. Perquè no n'hi ha que ningú problema i no n'hi ha que ningú tipus de discussió. Ai, on vaig jo?
1: Acaba així la celebració o hi ha alguna cosa més?
0: No, la setmana que ve tenim la festa gran del Cristo de Catarroja.
1: Sí, efectivament. O
0: sigui, la setmana del mes de setembre farem...
1: Avui acabaria la paella.
0: Ja el tenim bé.
1: Molt bé. Agustín
0: Vimbrera,
1: gràcies per estar amb nosaltres en Fora de Cobertura, en Apunt Ràdio, com a president de la Confraria.
0: Com sempre a vosaltres, jo dic gràcies per el bon tracte que m'heu donat.
1: Faltaria més.
0: I n'hi ha que dir gràcies a tots, i principalment al Crist de la Pietat de Catarroja.
1: Gràcies i visca el Crist i visca Catarroja.
0: Vale, gràcies.
1: Seguim en Fora de Cobertura, amics de Bon Ràdio, i anem a buscar una breu pausa publicitària i tornem ràpidament.
2: Olem a mar, sonem a festa, parlem com tu parles. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Este estiu que la calor no te la pegue. Beu aigua sovint. Evita el sol entre les 12 i les 17 hores. Usa cremes de protecció solar. Protegits especialment majors, menors i persones vulnerables. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es, Generalitat Valenciana.
4: Cuando algo es leyenda, se versiona en todo el mundo. Y la paella no iba a ser menos. Este 20 de septiembre, 12 chefs de distintos países se reúnen en la Marina de Valencia para cocinar sus propias versiones. Ven a descubrirlas en Plaza del Aigua, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. World Paella Day. El mundo habla paella.
2: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Parlem de bruixes de cine. Manuel Andrés Tarapico.
1: Sí, senyor.
0: Quin tema més curiós, no?
1: Bruixes de cine o de audiovisual, de mass media, com vulguis. Això sí, el que he dit al començament del programa. Anem a parlar de les bruixes referides al to més fantàstic i per a tots els públics i més conegut, no? Més massiu. No anem a dinsar-nos al món de bruixes dins del gènere de terror o d'un gènere un poc més tal, perquè ahí seria interminable la llista i també perquè de les que anem a parlar jo crec que són de les més icòniques i les que sí que estan instal·lades en la memòria la gent, perquè la bruixa, cal recordar que és un dels personatges més emblemàtics del cine fantàstic i el que més ha canviat de cara. Pensem que ha passat de ser un monstre verd a una heroïna.
0: Emberrugant el nas.
1: No? Exacte.
0: En el nas, normalment aguileny.
1: Efectivament, en una berruga, verda.
0: En el moño, sí, en el moño.
1: En el moño aixina sense pentinar, sí. Alborotat, en el gorro. Bueno, anem a parlar de tot això. Ha passat de ser vilana de conte a protagonista de comèdia romàntica. Aixina que ja sense més, anem a parlar de les bruixes.
2: Oígase, no se ría de la bruja avería. Oígase, no se ría.
1: Era necessària esta referència, És la bruixa més xula de la nostra infància. La bruixa avería del programa La Bola de Cristal. La cançó, a més, he volgut que siga esta, la de Santiago Auserón, per a reivindicar a Santiago Auserón, Juan Perro.
0: Bravo,
1: maravilla, bravo, Santiago Auserón. Bueno, pues com dient abans, anem a repassar alguns títols que tenen a il·lustres bruixes del cine i de la tele, i ho fem perquè ahir s'estrenà en els cines Pràcticamente Màgia 2, una pel·lícula que s'engloba en la moda de recuperació de títols nostàlgics dels 90. Esther, ficaves cara.
3: Sí, perquè jo era molt xicoteta quan la primera, i la recordé amb molt de carinyo, i tinc ganes de veure esta segon part.
1: La primera va ser del 98 i no va ser molt èxit, No va arribar... Fíjate, no va ser un èxit d'estos que dius hi haurà seqüela i tal. No, però se va convertir en pel·lícula de cult, en
3: Exacte.
1: La tele i en el boca a orella. Va ser la
3: jo
1: que va
3: la
1: convertir...
3: Jo la recordo de xicoteta a veure-la en casa, en ma mare, a més, i la tinc com això, com algo molt, molt xulo.
1: Te recordes de lo que anava, no? Les dones de la família Owens que carreguen en una maledicció dictada des de fa més de 3 segles. Qualsevol home del que s'enamoren profundament està condenat a morir de forma prematura. Això és la premissa de la primera pel·lícula. 28 anys després tornen Sandra Bullock, Nicole Kidman fent les germanes Owens, tornen les seues ties, torna Akiva Goldsman, que va ser el guionista de la pel·li del 98. Té tots els ingredients, els matisos per a ser una pel·lícula molt nombrada. Però aprofitant que s'estrena Pràcticamente Màgia 2, anem a parlar de bruixes i ho anem a començar a fer parlant de Kim Novak. La pel·li és Me enamoré de una bruja de l'any 1958. Així trobem l'arquetip de la bruixa moderna, cinematogràfica, de tele, de sèries. És Kim Novak, en Nova York, en un gat siamès. És una bruixa moderna que interpreta Kim Novak, és Gillian, llança un conjur al seu veí editor per a enamorar-lo i sabotejar el compromís d'este en una antiga rival. Però el pla se li torna a l'inrevés quan van brollant sentiments genuïns d'amor cap a ell. James Stewart fa del seu veí una curiositat per als fans del cine. Kim Novak i James Stewart acabaven de fer junts una altra pel·lícula, una pel·liculeta. No l'hareu sentit parlar d'ella. Vértigo, de Alfred Hitchcock. Estem parlant d'una de les millors pel·lícules de la història del cine.
0: Home, estem parlant de Hitchcock.
1: Efectivament. Però Me enamoré d'una bruja és molt important per a parlar de la següent. I ho vaig a fer demanant la seua sintonia movent el nas. Tiqui, tiqui, tiqui.

0: Això és or, eh? Això és or, Manolo. Això és or.
1: És Embrujada. És l'èxit aclaparador de la televisió dels anys 60. És Elizabeth Montgomery, Samantha, una bruixa que no vol ser. Bruixa que vol viure com una persona mortal, normal i corrent, però que activa els seus tocs de màgia, pues això, fent aixina en el nas. Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui. Vos en recordeu?
0: Sí,
1: quan
0: sí,
1: movia
0: sí,
1: el nas
0: sí.
1: I movia els objectes. El...
0: Nostàlgia màxima.
1: Nostàlgia màxima. Va ser creada per una persona molt important en la tele americana dels anys 60, Sol Sachs, i així està lo interessant. Sol Sachs admetia sense cap problema que venia tota la seva inspiració de Me enamoré de una bruja i d'una altra pel·li més antiga, Me casé con una bruja, que és de l'any 42. La sitcom més famosa de la història va agarrar com a prestat bueno, pues l'argument de les altres dos o la llavor, no? Nicole Kidman va fer de Samantha en la pel·li de l'any 2005, per allò de la tal. I ara mos anem a l'any 1939. El Mago de Oz. No es Mago de Oz. Ese Mago de Oz no. Ese Mago de Oz no. Así, en el Mago de Oz, en la peli de l'any 39, naix el canon visual de lo que, quan diem pinta una bruixa, pintem, val? Sombrero de capirón negre, granera, la cara verda... Así naix. Así naix l'arquetip de lo que tot... Anava a dir un xiquet, però bueno, jo a mi si me dius pinta una bruixa, jo pinte una bruixa. I
0: probablement siga igual.
1: Probablement. L'actriu Margaret Hamilton va ser la que va interpretar la bruixa roïna d'esta pel·lícula i li va passar una cosa molt roïna. Una cosa d'aixes que se recorden en la història. En l'escena en la que la bruixa desapareix, val, entre foc i fum, l'actriu tenia que baixar per una trampilla mentre saltava la pirotècnia. El mecanisme va fallar, el foc s'encengué abans de temps i el maquillatge verd que portava era d'òxid de coure, era tòxic inflamable. El resultat, cremaes de segon i tercer grau en cara i mans. És un dels accidents de rodatge més famosos de la història del cine. Sí, sí, sí. Bueno, aquella bruixa verda, més tard van conèixer el seu nom. Molt més tard, es dia Elfaba. No sé si ho sabeu, no?
2: No.
1: Bueno, pues es dia Elfaba. I lo que ella no sabia en el 39 és que en el pas del temps s'anava a convertir en una rutilant estrella de musical. Wicked. Wicked, el musical, tornat en pel·lícula exitosíssima. Què va passar abans de que Dorothy arribara al País de Oz? És el que conta el musical Wicked, que se va estrenar en el 2003. En el 2024 arribà al cine. Elfaba, la bruixa verda, arribà de part de... en la pell de Cynthia Erivo.
0: Però bon rollera, no? Ja
1: bon rollera, bon rollera. No vull fer spoiler perquè és molt xulo el que conta Wicked. És molt xulo i jo convido a la gent que s'acoste i que conega la història de Wicked, un musical, és el meu musical preferit, jo diria, ja t'ho dic jo, o un dels meus musicals preferits.
0: En canvi, Manolo, si se n'anem a les bruixes de Disney, ahir ja són roïns, no?
1: Oh, les bruixes de Disney ja un fum. Grimhilda, sabeu qui és?
0: No.
1: La reina de Blancaneus.
0: Ah.
1: La primera villana de Disney. Que era roïna, la va néixer.
0: Ja té nom de dir-te sí, no es trigo limpio, eh?
1: Esta sí que no te... Esta ja no t'enganyava en el nom. Malèfica. Malèfica. Esta no t'enganyava.
0: Cuidado, que Malèfica igual no era tan malèfica al final, eh? No,
1: evidentment, en la pell d'Angelina Jolie no. Perquè claro. Després la van convertir en una antiheroïna, no? Que se sol dir un antihéroe, pues, vale, però això era una fada fosca, però bueno, jo crec que acceptem bruixa roïna, vale?
2: Sí.
1: En este cas, Madame Mim, pues en recordeu de Madame Mim?
2: Oh, m'encanta Madame Mim.
1: La bruixa esta
2: que Merlín.
1: Estava... Que estava, exacte, que estava un poquet...
2: I se convertia.
1: Un poquet boixes, exacte. Estaria la bruja novata, Angela Lansbury, en la pel·lícula esta entranyable de Disney, fa un paper deliciós. Úrsula, la bruixa marina de la Sireneta.
2: Exacte.
1: I, com no, si parlem de bruixes...
0: Úrsula, que la veies i ja te donava por, també.
1: Sí, sí, sí, sí. Pues, i com no, parlant de bruixes de Disney, senyores i senyors... Les terribles, abominables i estupendes germanes Sanderson. You, Ben Miller, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy. Hocus Pocus, La Maldición de las Brujas se va a dir en España. Es un clàssic obligatori de Halloween. I ja per a concloure, ara unes quantes pel·lícules, però en forma d'aquelarre de bruixes. Això que sona és la banda sonora de Les Bruixes de Eastwick, Les Brujas de Eastwick, banda sonora de John Williams, és una pel·li de l'any...
0: No podia faltar John Williams, però sí?
1: Home, per supost.
0: En fora de cobertura, no pot faltar el senyor Williams.
1: Mai. 1987, George Miller, novel·la de John Mapic, Cher, Susan Sarandon i Michelle Pfeiffer componen un aquelarre i de repente arriba un home a les seues vides que és Jack Nicholson, que és el mateix dimoni. Embrujadas, la sèrie de 1998 a 2006. Recordeu,
2: Perfectament. També era xicoteta, però la recorde perfectament.
1: Les tres germanes Halliwell, Piper, Prue i Phoebe, El poder de tres, Telequinesis, Premonicions, El llibre de les ombres, Shannen Doherty, que va faltar fa poc, Alyssa Milano i Holly Marie Combs. Jo crec que un record en la memòria col·lectiva dels millennials i de tots els que
2: Totalment.
1: Van viure la televisió dels anys 90 i principi del 2000.
0: Maravilla.
1: I per a concloure, Les Brujas de Zugarramurdi. Això era obligat. Cine espanyol, Àlex de la Iglesia, un atracament, una fugida cap al nord i una aquelarre de bruixes en Carmen Maura, en Telele Pávez i en Carolina Bang. Esta pel·lícula és imprescindible i divertidíssima.
0: Gràcies, Manuel Andrés Taradico.
1: De res.
0: Anem a parlar del pla valencià del dia. A l'altre costat del fil telefònic està el senyor Paco Gallego en el restaurant La Plaça, en Torrent, València. Què tal, Paco, com estàs?
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
0: Molt bon dia. Tenim per un suquet de peix, no? Que si bé podria ser una pòssima d'una d'aquestes pel·lícules de bruixes que parlava Manolo, en este cas no ho és, no?
3: Sí, correcto. Hoy tenemos un guiso marinero, un buen suquet de peix, que es muy, bueno, es original, originario de aquí, de la costa de la Comunidad Valenciana. Es un plato, un guiso, en este caso, muy costero.
0: Suquet de peix pot ser molt variable, no? En la varietat de peix que li poses anirà el sabor.
3: Correcto. Al final hay mucho lo que es el pescado. Hay mucha variedad de pescados blancos que se pueden introducir dentro del suquet de peix, al igual que el marisco, que también es opcional. Pues igual le puedes poner mejillones, un poquito de mejillones, le puedes poner un poquito de almejas, incluso gambas. Eso ya es pues al gusto del cocinero.
0: Paco, ¿y com fas per a que tot l'any tisca més o menys el mateix sabor, si la varietat de peix és distinta?
3: Sí, a ver, al final pues eso, hay que empezar con un buen sofrito, ¿vale? Que lo elaboramos con cebolla, con ajo y con tomate maduro. Luego evidentemente le tenemos que poner un buen fumet. Ahí también estará una de las claves de que este plato salga bien. Al final, con más azúcar, más dulce. Un buen fumet de pescado de roca o marisco, ¿vale? Luego le pondremos unas patatitas cortaditas para lo que es espesar un poquito el caldo. El suque de peix es un guiso, pero no lleva, es caldosito, pero no llega a ser ese más meloso, incluso caldoso, ¿no? Entonces, esa melosidad se la da la patata, ¿vale? Al espesar el caldo. Luego le haremos una majadita también con almendra y ajo y perejil. Y luego lo que hemos comentado ya, pues evidentemente añadirle el pescado. Pues pescado blancos como rape o merluza, dorada. Incluso hay cocineros que le ponen también lubina. O sea, cada eso ya al gusto de la persona que lo va a elaborar, ¿sabes?
0: El suquet de rap sí que es más particular y más concreto, ¿no?
3: Eso es. El suquet de rap sí que es una cosa bastante concreta. Pero claro, el suquet de peix es mucho más genérico. Como hemos estado comentando, pues bueno, puedes pues ingredientes, pues igual la majada la puedes hacer de otra manera, las patatas pues a lo mejor las puedes poner para que suelte un poquito de almidón en vez de cortadas de otra manera. No sé, eso cada uno, y sobre todo el fumet, cada uno también lo hace de una manera y le da ese sabor y esa potencia con pescados de roca o marisco.
0: Pues nos quedamos así. Moltíssimes gràcies, Paco Gallego, La Plaça, Torrent, València. Un plaer. Amics, se n'anem a buscar el noticiari, el portal informatiu, i tornem ràpidament amb més fora de cobertura i Selena Leo.

0: Les 11 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: El govern valencià acusa l'anterior govern del Botànic d'hipocresia i es mostra disposat a negociar amb els sindicats majoritaris de l'ensenyament. Bon dia. En les hores prèvies a les marxes per l'ensenyament convocades per a esta vesprada, el president Juanfran Pérez Llorca, en un acte a Castelló, acaba d'acusar el govern del Botànic de no haver fet res durant 8 anys i ara voler apuntar-se a les reivindicacions del professorat.
2: Jo crec que és pura hipocresia. És complicat que la societat entenga que aquelles persones que li van dir no als mestres i als professors tant de temps, ara es posen la mateixa camiseta per reivindicar el que ells no van fer en 8 anys. En 3 anys de Partit Popular s'ha fet molt més per l'educació el que ells van ser capaços de fer en els passats 8.
1: El secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, ha parlat també este matí en l'inici de les oposicions a mestres. Destaca l'augment salarial pactat amb CESIF i AMPE i la inversió de 1.400 milions d'euros en infraestructures.
3: Ahora mismo lo que necesita la educación es más negociación y menos confrontación. Nosotros hemos puesto estas medidas, hemos puesto el presupuesto y estamos dispuestos a negociar. La educación es algo muy importante en la que debemos colaborar todos y la confrontación, desde luego, no es el camino.
1: Els sindicats STPB, UGT i Comissions Obreres mantenen les reivindicacions esta vesprada a les 6 a València, Castelló de la Plana i Elx. Elisabeth García és la presidenta de FAMPA València i la portaveu de la Plataforma per l'Ensenyament.
4: Majors inversions en l'educació pública, com ara baixada de ràtios, millores salarials i condicions laborals dignes per al professorat, recursos suficients per atendre les necessitats de l'alumnat i la derogació de la mal anomenada Llei de Llibertat Educativa.
1: A Elx, la Policia Nacional ha detingut 4 persones relacionades amb una plantació de marihuana de cultiu interior. Tenien més de 250 plantes en una nau industrial d'una pedania il·licitana. Tenen entre 28 i 36 anys d'edat i se'ls relaciona amb delictes de tràfic de drogues i frau en el subministrament elèctric. 2 dels arrestats han passat ja a disposició judicial i estan en presó. I a València, la Guàrdia Civil ha detingut 5 membres d'un grup que va enviar des del Capi Casal paquets amb 172 quilos de drogues. Anaven destinades a territori espanyol, però també, atenció, a 45 països més. La investigació va començar en detectar a Ghana MDMA procedent de València. Els agents van descobrir que provenia d'unes instal·lacions amb laboratori inclòs que operava a les comarques de la Costera i la Canal de Navarrés. Només el 5,8% dels agricultors i ramaders que han rebut ajudes de la Política Agrària Comuna, la PAC, tenen menys de 40 anys. Ho ha assegurat la Unió amb dades publicades del Fons Espanyol de Garantia Agrària de 2025. Això demostra el fort envelliment i la falta de relleu generacional en el camp, com explica el secretari general de la Unió, Carles Peris.
5: Això posa de manifest que no s'està incorporant suficientment joves a l'activitat agrària i ramadera i continuem sense relleu generacional. En la Comunitat Valenciana també els últims 3 anys hem patit una caiguda de perceptors de les ajudes del 21,3%.
1: I de l'exterior, l'Aràbia Saudí ha tancat l'últim oleoducte que li permetia esquivar l'estret d'Hormuz i exportar el seu cru. Ho fa arran de l'ofensiva dels rebels hutis al Mar Roig. Amb l'accés a l'estret de Bab al-Mandeb, amenacen ara d'estrangular el subministrament global de petroli i de mercaderies. En els esports, la derrota de nit del València agudís a la crisi esportiva i institucional també. Raül Pina, bon dia.
6: Hola, molt bon dia, Jordi. Després de caure amb el Sevilla nit per la mínima al Sánchez Pizjuán, al voltant de les 2:30 de la matinada, un grup d'aficionats va rebre l'expedició valencianista a Paterna d'esta forma. Els aficionats també demanaren la dimissió de l'entrenador, de Carlos Corberán. Són 4 derrotes consecutives que deixen el València com a cuer i que, a més, encara no coneix la victòria després de 5 partits de Lliga. És el pitjor inici de la seva història, un gol a favor, 10 en contra. Tot i això, tot i la dolenta marxa de l'equip, no té conseqüències per ara per al tècnic, per a Carlos Corberán. Dimarts a les 8, a Vitoria, nou examen contra l'Alavés de Quique Sánchez Flores, un rival que, per cert, està invicte i és una de les sensacions de la competició.
1: De moment és tot, la informació torna a les 12 del migdia, ara continua el Fora de Cobertura.
0: A Punt Ràdio, notícies. Desconnecta, viu i compartís la vida amb...

Nosaltres, a Punt Ràdio, sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Torrevieja, 100.5.

0: Sí, esta és un número uno.
1: Però també has tingut altres temes, com per exemple este altre. Selena, en l'estudi, cada volta que sona el colpet, meneixen el muscle. Fa la coreografia, això va per defecte professional.
0: Sí, jo crec que ja sí. Jo escucho esta música i com que tengo el chip incorporado, ja empiezo a actuar.
1: T'ha passat en algun concert que isques a cantar este tema i que la gent es quede parar? Això no ha passat en la vida, no?
0: No, la gent se la sabe, se sabe toda. Sí. A veces yo digo, uy, a lo mejor la de Baila mi son no se la sabe ni qué va. Nada más les digo, a ver, ¿os acordáis de esta canción? Y todo el mundo la sabe, o sea, saben todas. O sea, es que...
1: Absolutament. És que, clar, i normalment també en els festivals en què aneu varios artistes i feu 20-30 minuts, clar, és que tenen suficients cançons com per a fer esos 20 o 30 minuts tot el rato en una intensitat a tope.
0: Sí, totalmente.
1: Vale, va, però també continua estragant singles, ja en solitari, sí. En este cas, Selena.
0: Que si continua haciendo singles? Sí, lo que pasa que de otro estilo, ya más popero. Esto es más pop dance o algo así. Ahora yo lo que compongo es un poco más tranquilito.
1: Escoltem Adiós, però no te'n vas,
0: No.

0: tren de la setmana. Per si no l'haveu fet, que esteu a temps, perquè ja sabeu que el dilluns serà un altre, ¿vale? Però una curiositat, i això ho deixo apuntat per a que després, si vol, que mos conte coses i si no, no. Una de les seues publicacions en Instagram que més likes té, té 9.000 likes, és una entrevista que li varen fer en la Ruina Show, on conta un xicotet problema en un plat de curri. Ahí ho deixe, ahí ho deixe, ahí ho deixe.
1: Sí, bueno, pues de, mira, de ese encuentro con la Ruina me salieron un montón de fans, de gente que, bueno, o no sabía quién era, o cuando supieron quién era, dijeron, guau, wow, esta tía, qué guay. O sea, es que yo soy muy natural, yo lo cuento todo, y yo también cago. O sea, ¿qué te quiero decir? Entonces me surgió esa historia, y como ahí tienes que ir a contar una ruina, no vas a contar algo bonito, vas a contar algo horrible que te ha pasado en tu vida, pues yo invito a los oyentes a que busquen la Ruina Selena Leo y lo escuchen, porque reírse un rato se van a reír.
2: Sí, sí, sí, anécdota en el plato de curry ya se la pueden imaginar, yo creo.
0: O tener el segundo, sí. Instagram, sí, va a ser un problemeta en el curry. Oye, escolta, el tren de la semana. Ah, com series tu en el 680? No l'haveu fet?
3: Sí, sí,
0: l'haveu vist. L'haveu fet? L'haveu fet?
2: Sí, sí, sí. No l'he fet, no l'he fet, però l'he vist.
4: Jo m'he cansat de veure-lo.
0: Escolta.
2: L'has fet, Selena?
1: Ai, no, por favor, jo ja sé com era los 80.
2: Claro. Bueno, ja, però bueno, a veure, i jo també. Sí. Jo també. Jo estava, era un xiquet i estava jugant d'energia jo. Però sí, és veritat que, a veure, és com ChatGPT te
0: tu
2: veu...
0: Li fiques una foto teua a ChatGPT i tis la foto pues en maquillatge carregat, en ombres d'ulls en tons neó,
2: vaquers
0: de tirar...
2: En la chaqueta del Barajas.
0: Exacte,
1: però la chaqueta del Barajas. Però que lo haga eso alguien que nació en los 2000 me parece bien, però los que hemos vivido en los 80 lo hemos llevado, nos hemos
2: ya,
1: tuneado así.
2: Però i dius... a veure, de totes formes...
1: Jo llevava los pelos así, eh?
2: Vale, però te pilla molt joveneta, Selena.
1: Bueno, 15... Sí, sí, sí. Bueno, sí, los 80. Ah. En el 89, ponle que... Eso también los 80. Sí. Ahí ya llevaba mi permanente y mis pelos cardados, ¿eh? Y mi flequillo con laca ahí. Sí.
0: ¿Y chándal de táctel? ¿Trabajabas chándal de táctel o no?
1: No, yo llevaba las mallas con el maillot de tanga por arriba y los calentadores, eso sí.
0: Ah,
1: claro.
0: Pues, ja està, lo de chat GPT.
2: Sí, molt water feeling.
0: Sí, sí.
1: Claro,
0: sí, fama, flash dance.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí,
0: no?
1: Sí, claro. I sa
0: moda. La conversació en les redes socials està esta setmana. ¿Te'n recordes que la setmana passada diem la caída de los influencers? Que se cauen.
2: Ara ja la subida, no?
0: No, ara és que no les deixen entrar. ¿Cómo? En els puestos. Que no les deixen entrar en els puestos. El dilluns passat, Wimbledon... se va a saber que Wimbledon no tindrà categoria d'acreditació per a creadors de contingut en el torneig del 2027.
2: Ja ho comentà Alfredo Esteve a final de temporada passada i digué que en els desfiles ja no deixen entrar influencers.
0: Mm-hmm. Però això saps per què? D'on ve? Pues resulta que en el US Open, fins un xutxe de pista va tindre que parar a un grapat d'influencers que estaven fent un soroll i estaven gravant-se un reel, un vídeo, no sé què, i durant el partit de Naomi Osaka. I això va deslligar pues, una sèrie de crítiques. Bueno, total, que pareix ser que està ficat en dubte tot això dels influencers en els grans conteniments públics a nivell mundial, i és on està la conversació en estos moments. I ara ja, per a finalitzar el salseo, tenim que passar la ITV digital a Selena. A veure, Selena, quines són les tres aplicacions que més gastes?
1: WhatsApp, Instagram i TikTok.
0: Molt bé, sí. Molt bé. WhatsApp, Instagram...
2: Era,
0: i TikTok.
2: Sí, era presumible.
0: La caixa de ferramentes bàsica, sí. L'ABC,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí.
0: Vale, quina aplica...
1: Aunque no le doy mucha chicha, ¿eh?
0: No?
2: No.
0: Quina aplicació has borrat per salut mental i per què l'has tornat a instal·lar?
1: Ostres.
2: L'has pillat.
1: Shane.
0: ¿Cuántas plataformas de streaming o de música utilices?
1: Solo
0: ¿cuántas?
1: Solo una.
0: Sí. No me suena.
1: Spotify.
0: Ah, bueno.
1: Spotify.
2: Un clásico, por ejemplo.
0: ¿Quines redes sociales utilices, ya hemos dicho? Instagram y... Per cert, Instagram, hem fet un poquet de recull. Tens 16.600 seguidors en estos moments.
1: Es que yo no compro, ¿sabes? Ah. Sí, es que, oye, yo he flipado cómo todo el mundo ha comprado miles de seguidores y además te ofrecen por las mismas redes de qué manera tener más likes, subir seguidores y tal. Y es cuanto más pagas, más seguidores tienes.

0: Seguim en Fort de Cobertura, 11:32, i ho fem amb Selena Leo i el Consell d'Experts de Fora de Cobertura. El Consell d'Experts, Selena, vol ser partícip d'aquesta entrevista i pot preguntar qualsevol cosa. Uh-huh. Estàs disposta a replegar el guant?
1: Sí, clar.
0: Sí? Anem a veure què passa, no?
1: Vale.
0: Primera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Selena Leo.
2: Bon dia, Selena. Ara que la Rubia no està, ¿puc cantar jo en tu? Mira, mira, yo quiero bailar toda la noche.
0: Olé.
2: Baila, baila, bailando va. Baila, baila, bailando, hey.
0: Bravo.
3: Bravo, bravo.
4: Qué
3: bonito.
4: Sí, señor.
3: Qué bonito.
1: Qué bonito. Pues claro que sí, cariño. Cuando quieras nos sentamos y jugamos un rato a cantar.
0: Pues
1: y,
0: una...
1: y grabamos un disco.
0: y hacemos un disco de diamante y nos vamos un mes a Londres cuando lo vendamos. Claro que sí. Segunda pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura para Selena Leo.
5: Hola, Selena. ¿Alguna volta t'han confundit en altra famosa i t'has sabut mal dir-ho?
1: Ay, qué bonitos. Sí, me han confundido con Angie Cepeda cuando era más joven, una actriz colombiana.
0: Ay, pues yo Angie, sí. Cepeda no sé qué es, la verdad.
6: Sí, Angie Cepeda.
1: Angie Cepeda, pues cuando éramos muy jóvenes, las dos, nos parecíamos un montón.
6: Puede ser, porque sí. Pensante en Angie Cepeda, igual, una retirada, sí que... Sí.
1: Cuando llevo el pelo rizado y así, sí.
0: Te han confundido y te has sabido mal.
1: En este caso no me ha sabido mal, porque yo también soy... Bueno, me gusta mucho Angie Cepeda, entonces... Pues no.
0: No, o sea, voy a decir que estás un mal drilly, ¿no? Que te has equivocado.
1: Sí.
0: Pero no llevar la ilusión a...
1: No, pero me decían, ¡ay, tía, estoy viendo la serie que estás haciendo de ¿cómo era? La Pobre Diabla en Televisión Española y la verdad es que, wow, no sabía tu faceta interpretativa. Digo, pues mira, sí. Y cuando la vi, que fue la primera vez que la vi, dije, wow, Pobre Diabla se llamaba algo así. Y la vi y dije, ostras, se parece a mí en los gestos, en todo, la verdad, qué fuerte. Nunca había visto una persona que se pareciese tanto.
0: Ya, apuntada, sí. Pobre diabla. A veure, sé lo que vols dir perquè m'ha passat, m'han confundit amb Brad Pitt un parell de voltes.
6: I, Después de ficar en les ulleres i diguen, ah, pues no.
0: Sí. Bueno, com se sol dir, si la voz te enamora, no passes per l'emissora. Tercera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Selena Leo.
7: Hola, Selena, ¿tú eres la anima de la festa només dalt de l'escenari o veis també?
1: Ay, qué bonicos todos. Pues a veces también, mira, suelo ser una tía muy tranquila cuando estoy en mi hábitat natural, pero cuando estoy con amigos soy muy divertida y la verdad es que sí, suelo ser...
0: La anima de la festa, sí. Dalt i baix de l'escenari.
1: Sí, total.
0: Quarta pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Selena Leo.
8: Bon dia, Selena. De tots els cantants famosos que has conegut... ¿Quins són els simpàtics i quins són els antipàtics?
1: Ay. Pues no me he encontrado antipáticos, la verdad. Yo diría que todos son simpáticos. Conmigo lo han sido, pero yo creo que también es un poco el feedback de lo que tú das, ¿no? Yo me llevo bien con todos y todos se llevan bien conmigo.
0: ¿Alguna rubia por ahí a lo mejor? Eso es broma,
1: pero es que más allá de sus actos, a mí no me cae mal y, no sé, lo hemos pasado bien.
0: Hombre, claro, en tant de temps, ¿no?
1: ¿Sabes? O sea, tiene sus cosas,
0: no,
1: pero...
0: No, era una broma. No t'has trobat ahí ningú, encara que no hagis fet... a veure, que igual no has menjat sopetes tampoc, no? No has tingut confiança, però has dit és que no l'ha acabat de veure. O quan l'ha conegut m'ha sorprès.
1: És que tot el món podem tenir un mal dia, però en general jo crec que els artistes tenen una pasta especial.
0: Algú no te pareixia aixina molt distant i després l'has conegut i has dit que guai?
1: No tengo como una idea preconcebida de ninguno. Mira, alguien que me pareció muy, muy guay, por ejemplo, es el cantante de los Red Hot Chili Peppers. Me encantó. O sea, dije, ¿qué tío más guay? Me fui de fiesta con él.
0: Ah, claro.
1: O sea,
0: claro, sí.
1: O sea, que te quiero decir que hasta las personas quizás más inaccesibles que los ves ahí como superestrellas, luego son personas normales de a pie, o sea que...
0: Pues es que no
1: o por lo menos no eso quiero cara, pensar yo, ¿sabes? Es lo que me he encontrado.
0: Me pasa como con Angie, que no le pongo cara a este hombre, al de cantante de Red Hot.
6: ¿En serio?
0: Sí, no le puse cara.
6: Madre mía.
0: Bueno, yo qué sé. Hombre, me esperaba... me esperaba un David Civera o algo, que es maravilloso, y le mandé un beso desde así.
1: Sí,
0: que
1: también,
0: es, que
1: sí, quiero mucho a David.
0: Quinta y última pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Selena Leo.
8: Bon dia, Selena. Els cantants que són número uno de la música, Quan van als puestos entren gratis.
1: Pues te puedo hablar de mí, yo sí entro gratis, cariño. Sí, sí, nos invitan mucho a cosas.
0: Ahora te combinamos puestos, ¿no? Inauguraciones, no sé qué, claro, tal. Y al final el que baches, pues de alguna forma es también un récord también muy importante, ¿no? Para...
1: Sí, sí. Bueno, depende de qué artistas, a lo mejor hay otros que le caen mal al de la entrada y dices, pues tú pagas, yo qué sé.
0: Tenim el... bueno, el Consell d'Experts jo crec que s'aporta molt bé, no?
6: Sí.
0: Un aplaudiment per a ells, per favor, un aplaudiment per a ells.
1: Muy bonicos.
0: Que són de lo millor que tenim en el programa, Selena. Sí. El Museu Millenial, què diu, Manolo?
6: Pues obrim les portes del Museu Millenial, com tots els dissabtes, per a recordar, per a saber i per a que no mos ho conten, recordar lo que ferem i lo que forem i per a que no mos conten lo que està passant ara. Aixina, tots els boomers, el millennial, tots, aixina, ho sabem tots. Artefactes.
0: Tu que em portes, Selena, totes aquestes noves modes i noves paraules de la joventut alfa, se diu alfa, no?
6: Alfa i zeta.
0: Alfa
6: són els més jovenets i zeta són els menys jovenets, però molt jovenets, si parlem molt a tots.
0: Els que diuen coses com farmear, aura i tot això...
6: I són zeta i alfa.
0: Bro, farmear, aura i...
6: I lo que vaig a dir ara després, a veure's. Bueno. Esta vos va deixar bocabadats, la que tinc.
0: No, dispara.
6: Pues mira, no, anem a començar primer per la galeria d'artefactes. Segur que tots els que estem així coneixem el nou artefacte que introduïm en el nostre Museu Millennial, que és el Messenger. MSN Messenger. Microsoft Messenger.
0: Quant de temps, eh?
6: Eh?
0: Sí, i si sí. Tu l'has tingut, no?
1: Ese lo he tenido,
6: 22 de juliol de 1999. S'estrena un programa per a parlar en escrit en temps real en l'ordenador, obries, ves qui estava connectat...
0: S'estrena en el 99?
6: En el 99, en juliol, pel 2000. O sigui, en juliol del 99, però bueno, com així arriben les coses retroactivament, pues això seria principis del 2000.
0: Però m'he donat la impressió de que era molt anterior.
6: Que era anterior?
0: Sí, jo te diria 96, 97, tranquil·lament.
6: No, perquè tampoc estava tan desenrotllat Windows. Pensa que tot venia en les mateixes novetats.
0: Té raó, de veritat. Eh? Veritat.
6: Bueno, pues el Messenger és un artefacte que crec que reunís coses que vaig a dir-vos, tres detalls, i el que no s'emocione quan m'escolteu és que no té cor. Us ho he dit? Ja vos ho he dit, ¿vale? Primer, a veure si vos en recordeu d'això, el...
1: El zumbido.
6: Mira, m'estava fent tester. El zumbido. I se bot que pega tota la finestra del PC quan l'altre no contestava i li feia... És el... El colpet i el lli era el zumbido.
0: Era el contacte. ¿Vale?
6: Segon, el nick. Wow. El nick, que no era un nom, que era una indirecta, símbols realment. I dedicat a una persona molt concreta.
0: Yeah, o una frase, que a voltes te posaves una frase. Eh?
6: O el tros d'una cançó, segur, una cançó de Selena, segur que se ficava en Yo quiero bailar toda la noche, ficaves ahí i era no, per a dir-li a la persona
0: fijo,
6: que...
0: Fijo que sí. Fijo
6: bueno,
0: que sí.
6: N'hi ha o no n'hi ha. I tercer, jo crec que això és lo més cruel que tenia el Messenger. Això és una crueltat. Desconectar-se i tornar a connectar-se a propòsit pa que te saltara l'avís,
0: pa
6: que te pegara bo d'avís. Ah, està...
0: Jo no ho he fet mai.
6: És, no.
0: Tampoc.
6: Un quart de regal, ¿vale? Està escrivint. Que apareixia, desapareixia, tornava a aparèixer, se tirava dues hores i després era...
0: Hola.
6: Vale. Hola. Vale? Escolta, 24 anys després, en el WhatsApp també m'ho
1: passa. Com les mares en WhatsApp.
0: Esto es verdad.
6: Exacte. Bueno, qui va matar el Messenger? El Skype. Vos en recordeu que van migrar totes les comptes de Messenger a Skype perquè Microsoft se va quedar en Skype.
0: Però... No,
6: pues va ser la mort, crònica d'una mort anunciada.
0: Però jo ja no utilitzava Skype.
6: Ah, que no?
0: Sí,
6: que
0: o sigui, no? Sí, utilitzava Messenger, però Skype ja era com que...
6: No, i el Messenger va passar a millor vida.
0: Per això t'he dit que jo no crec que Skype matara Messenger.
6: Bueno, igual va tindre la culpa d'algú. No ho sabem. El cas és que el 2013...
0: Que l'absorbirà... En 2013.
6: 2013 ja se'n va...
0: Però 2013 ja estava Facebook, ja estava...
6: Tot això...
0: Jo crec que Facebook killed the radio star.
6: Pot ser.
0: Crec que va ser Facebook.
6: De fet, Facebook jo crec que ja entraria dins de la galeria d'artefactes del Museu Millennial. Facebook, no Instagram i TikTok.
1: I Twitter.
6: Bueno...
0: I Twenty.
1: Twenty.
6: No desvelarem res, però Twenty... entrarà esta temporada dins de la galeria d'artefactes,
1: sí,
6: en el seu moment. Si vos pareix, anem a aquests conceptes,
0: Selena,
6: que no sabeu.
0: Has tingut totes les redes socials?
1: Jo ara mismo estoy fuera de cobertura.
0: Muy bien. Bravo.
6: Millor impossible, eh?
0: Bravo. Bueno, sublime.
6: Anem al diccionari millennial, pa que mantengueu. Sabeu lo que vol dir de Lulu?
0: Ahí va.
1: Sí, de... jo sí.
6: Clar, perquè tu...
0: Tu sí, perquè tu eres...
1: Perquè jo he vist la peli.
0: Perquè tu eres millennial.
3: De Lulu.
6: De Lulu.
1: De Lulu.
6: Sabeu lo que és de Lulu?
1: De Inside Out.
6: Pues de Lulu.
1: De Lulu. I, a més, tinc tres stickers de Lulu.
0: Retruque. Selena, saps què vol dir de Lulu?
1: No.
0: Ni jo tampoc.
6: Jo t'ho explique. Ve de l'anglès desillusional. I vol dir, així en paraules, en valencià, vol dir creure's de peu xuntet és una cosa que no és certa per qui li ve de gust creure-la a la persona que ho diu. Això és ser un de Lulu. Per exemple... Bueno, això va néixer en el 2014 de l'ambient dels fans del K-pop. Va néixer del K-pop, val? Però això seria, per exemple, l'amic que tornava del concert de Sony i Selena convençut de que Selena l'havia fet l'ullet a d'ell de l'escenari i estava enamorat. I és un de Lulu.
1: Lo que viene a ser un flipao, vamos.
6: La veïna que estava segura de que Alejandro Sanz, si la coneguera, ho deixaria tot per ella.
1: Una flipada.
6: Una de Lulu. Vale, traducció.
0: Bueno, ha hagut casos, com tot el món sap, Brad Pitt a una dona de Cuenca li va demanar 70.000 euros.
6: Correcte.
0: Li va demanar 70.000 euros perquè estava en la estació lunar no sé què i no podia tornar.
6: Correcte,
0: no?
6: Correcte.
0: Bueno, s'enterareu, no?
6: Sí.
0: Vale, Brad, no facis aquestes coses, tio, perquè...
6: Per a concloure, directament, seria fer-se pel·lícules de tota la vida. Una persona que se fa pel·lícules, vale? Per exemple, ton pare està de Lulu. Encara creu que el València pot guanyar la Lliga.
0: Vale. Això ja és un altre nivell de fantasia. Però bé, gràcies, Manuel Andrés Tarapico.
6: De res.
0: Tenim, atenció, rànquing en fora de cobertura.

0: camisa suelta.
1: No, és que m'està, a veure, m'està dient Selena així per fora que... tio, t'has columpiat en el rànquing que no veig,
2: sí, bueno, home, no és la primera vegada.
1: Pues, sí. No, tu te n'has anat a l'últim any, o als últims anys, t'he dit perquè Julio Iglesias té 2.600... No, dile, Selena, dile. 2.600 discos d'or i platino al llarg de la seva carrera, principalment pels seus àlbums exitosos com La vida sigue igual.
2: Eso, muy bien, me parece muy bien. Yo es que soy de la generación Z.
3: Eso es mucho. Pero igual es del álbum y no de una canción, ¿no?

0: És migdia. A Punt Ràdio. Notícies.
1: El govern valencià i l'oposició d'esquerres visibilitzen avui el primer desacord del curs amb la manifestació per l'ensenyament públic. Bon dia. El Consell acusa l'anterior govern del Botànic d'hipocresia perquè durant els anys del seu govern no van apujar el salari dels docents. El president Juanfran Pérez Llorca ha criticat este matí que esta mateixa vesprada tant el PSPB com Compromís sí que estaran en les manifestacions convocades per l'ensenyament públic. No obstant això, es mostra disposat a negociar amb els sindicats majoritaris de l'ensenyament.
2: Vull mostrar moltíssim respecte per al sector docent. Si ells consideren que tenen que reivindicar certes millores de l'educació, tenen tot el dret del món. El que vull traslladar-los és que tenen una administració, que és la de la Generalitat, oberta al diàleg, a l'acord. I posa exemples clars. Els docents, durant els últims 5 anys, van estar reivindicant-li al govern del Botànic una millora salarial. I els van dir que no sempre. Nosaltres ja hem fet aquesta millora salarial. En els 8 anys del Botànic s'ha abandonat molt l'educació. Prova d'això és que l'informe PISA ha reflexat que no sabia treballar bé.
1: 3 són les marxes simultànies convocades a València, Elche i Castelló de la Plana a les 6 de la vesprada. La secretària general del PSPB, la ministra Diana Morant, i també el diputat de Compromís, Joan Baldoví, han confirmat que sí que estaran en les marxes. L'oposició d'esquerres assegura que el PP no ha fet els deures aquest estiu i que el curs comença igual com va acabar l'anterior. Pau Sancho és portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló.
3: I és que el Partit Popular no ha aprofitat l'estiu per a fer els deures pendents que tenia del curs passat. No complís els acords de plantilles, no fiqui el professorat necessari, no millore les dotacions dels centres, no millore la climatització, fa parxes donant-los més faena i fent que s'encarregui cada equip directiu d'apanyar-se-les com pugui per a comprar 4 ventiladors que menegen un poc l'aire calent, però que continuaran fent que les nostres aules siguin una sauna.
1: Estan en marxa les primeres oposicions a mestre que se celebren al setembre. 15.700 aspirants competeixen per 1.900 places en unes proves que la Conselleria d'Educació preveu mantindre en setembre després d'esta primera experiència.
4: Estic una mica nerviosa, però la veritat és que vaig a fer el que puc, el que estic en les meves mans.
5: A flor de pell, però bueno, repassant i que siga el que Déu vulga. No podem fer més, l'ho fet i ja està. Adelante.
6: Pues nerviosos, la veritat, hem estat molt de temps preparant-nos.
1: El secretari general del PP, Miguel Tellado, acusa el govern de Pedro Sánchez d'haver actuat de manera negligent i dolosa en l'arribada de migrants a Ceuta. Assegura que els informes demostren que l'executiu sí que era conscient del que anava a passar.
7: El gobierno pudo evitar el sufrimiento del pueblo ceutí porque fue avisado por el CNI, por la inteligencia militar, por la policía nacional, por el propio gobierno de la ciudad autónoma. Y es evidente que Marlaska no puede seguir al frente del Ministerio del Interior, la señora Margarita Robles no puede seguir al frente del Ministerio de Defensa, y es evidente que el señor Álvarez tampoco hizo su trabajo.
1: Ayer dimitía el cap de gabinet de la delegació del govern a la ciutat autònoma després de dir que va rebre per WhatsApp un missatge del CNI sobre la convocatòria de l'entrada de migrants. Assegura que va informar-ne el delegat del govern, però ell ho nega. Per la seva part, la ministra de Ciència, la líder dels socialistes valencians, Diana Morant, defensa la gestió del govern de Sánchez.
8: Explicaciones ha habido muchas y trabajo también hay mucho. A mí lo que me gustaría preguntar a todos esos que piden dimisiones es qué han hecho ellos por Ceuta, porque hasta ahora lo que han hecho ha sido ir a Ceuta a poner gasolina en un incendio y a crear odio y una crisis social y de convivencia, agravándola en vez de arrimar el hombro.
1: En els esports, la desfeta del València-Sevilla deixa sense crèdit a Carlos Corberán. Raúl Pina, bon dia.
9: Molt bon dia, Jordi. Un punt de 15 possibles, un gol a favor i 10 en contra en 5 partits, pitjor inici en la seva història. Totes aquestes dades situen l'entrenador Carlos Corberán en una posició molt difícil i crítica. A nit, qüestionat per arribar a un acord per a deixar de ser entrenador o si té forces per a seguir, Corberán no se'n va eixir del guió habitual.
10: Yo no puedo hablar de situaciones que no pasan. Yo he dicho que la situación necesita ser revertida y soy uno de los responsables para poder revertirla, así que mi trabajo es centrarme en qué hacer para poder hacer ese cambio. Yo he dicho que siempre tengo la confianza y las fuerzas, pero hay veces que contestar a esa pregunta después de una derrota no creo que es lo más adecuado.
9: Recordem que el València va renovar Corberan fins juny del 2028. Dimarts a Mendizorroza, nou examen per al València contra l'Alavés. I ràpidament, parlem de motos, acaba de configurar-se la graella de MotoGP del Gran Premi de San Marino. Pole per a Bezzecchi, per davant de Marc Márquez i de Fermín Aldeguer. La carrera a l'esprint a les 3 de la vesprada.
1: Cap de setmana de sol i augment de temperatures, Lluís Obiols.
11: Després d'un matí tranquil s'han format alguns núvols que durant les pròximes hores es concentraran al prelitoral i a l'interior de Castelló. No es descarta alguna gota, però en general seran núvols poc importants que, com diem, s'aniran concentrant en zones de muntanya. Per tant, ens espera una vesprada en general assolellada i amb màximes que estaran entre els 25 i els 30 graus. De fet, ja s'ha arribat, per exemple, els 29 graus

0: en alguns punts de Xàbia, d'Elx o 28, per exemple, a Borriana. Esta pròxima nit i matinada tornaran a formar-se algunes boires a l'interior, però demà serà un dia més assolellat i amb un ascens la temperatura. De fet, demà ja superarem els 30 graus.
1: A Punt Ràdio, notícies. Vivim per contar-te la vida, per viure junts cada moment del dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gómez, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover, Mònica Calatayud i Chente Oliver. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
3: I avui amb el nostre Adolfo Pascual al comandament tècnic. Bon dia, molt bon dia a tots i a totes així. I ara comença el Punt a Punt en A Punt Ràdio fins les 12:30 de la nit. En moltes coses per a contar-los este matí. El Punt a Punt és un programa de transmissions i quan no n'hi ha massa, no n'hi ha moltes, ens dona temps per a més coses. Avui, per als més llestos, de què ens donarà temps? D'analitzar des de tots els punts de vista la desfeta, el ridícul, el paperot que va fer el València ahir al Sánchez Pizjuán. Sentirem la veu dels protagonistes. I no només l'entrenador o els jugadors són protagonistes, també els aficionats. Sentirem el que cridaren ahir a l'eixida de jugadors i staff tècnic al Pizjuán, a l'eixida també ja de matinada de jugadors, cos tècnics i directius des de la ciutat esportiva de Paterna. Però això en uns minutets abans, ja que es comencem, com quan vostès s'assenten al restaurant, escolta que vull dinar, doncs pues així té el menú, la carta, el Punt a Punt d'avui, que comença ara. Parlarem en clau valencianista este matí, però també tindrem un important esdeveniment de futbol sala, perquè des de la una es juga el primer partit de Lliga. El Servigroup Peñíscola visita la pista del Guanapix Saragossa. Ens ho contarà el nostre Salva Gómez. I més coses. Esta vesprada, a partir de les 4:30, futbol, la jornada 3 de Primera Federació. L'Hèrcules visita el camp del Europa. A les 5:30, jornada 2 de la Tercera Federació de Futbol. Jugaran Utiel i Acero. A partir de les 5:30 de la vesprada tindrem partit amistós de bàsquet femení. El València Bàsquet s'enfronta al Estudiantes, al Municipal de Paterna. A partir de les 6:30, jornada 5 de la Lliga Atlètic de Bilbao, Elx, en primera divisió. Mateixa hora, 6:30, que comença el partit de la jornada 5 de segona divisió, Girona-Castelló. Els ho contarem. Igual que en bàsquet, a partir de les 8 de la vesprada, pararem molta atenció en el partit de semifinals del Mundo Bàsquet. Espanya juga davant d'Estats Units al Mundo Bàsquet femení. I mitja hora després, a les 8:30, el torneig estiuenc, encara estem

0: en estiu, el torneig en Centàries de bàsquet masculí enfrontarà en la final al València Bàsquet davant del Baskonia. Tindrem també a les 8:30 handbol. Primera jornada de la Lliga Asobal. Juguen Orneo Eón Alacant contra el Torre la Vega. I més coses, perquè quan siguin les 10 de la nit farem el nostre espai dedicat al futbol internacional amb David Ferris a les 11, els últims 90 minuts del punt a punt fins les 12:30, perquè recorden que el Llevant jugarà, no avui, demà, diumenge, en el Ciutat a partir de les 4:15 davant del Barça. Partidàs Llevant, Unió Esportiva, Futbol Club Barcelona. El Villarreal jugarà dilluns a partir de les 9 a l'estadi de la Ceràmica davant del Betis. Això pel que fa a la primera divisió. I diumenge, demà, en segona, l'Eldense a les 2 de la vesprada rep a l'Sporting. En un dia, el d'avui, este dissabte 12 de setembre, en el que també tindrem un ull pendent en Fórmula 1 dels entrenaments lliures del Gran Premi de Madrid, que es juga a Madrid. I també, per suposat, la jornada d'avui dissabte del Gran Premi de Motociclisme de San Marino. I això és el nostre menú, 12:12 del migdia. Estem així, en el punt a punt. Comencem ja amb la ressaca, les veus, les coses que passaren ahir, durant i després del partit, que malauradament va perdre i donant una imatge novament espantosa, el València al camp del Sevilla. El primer, el més recent, fa poques hores, en plena nit, de matinada, juga el València a Sevilla, volen fins a Manises, se'n van a la Ciutat Esportiva i ahir, quan ixen en els cotxes, els jugadors, el cos tècnic i els directius, anaren aficionats del València i això és el que cridaren. Este és el so en l'eixida que el jugador va parar dels protagonistes, lamentables protagonistes, a l'eixida de Paterna a nit. Està molt clar, no fa falta ni traduir ni aclarar. Se sent perfectament, ho han sentit tots vostès. I a nit el va sentir el nostre company Germán Muñoz, que ja està en la sintonia del punt a punt. Hola, Germán, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia, què tal?
0: Bueno, això de que les paraules moltes voltes s'expliquen elles a soles, millor que mai, eh?
1: Totalment. La veritat és que la nit d'ahir jo crec que va ser especial, però no en el bon sentit, en el mal sentit, perquè jo mai havia vist, mira que porto treballant 4 anys al periodisme, malauradament m'ha tocat anar moltes vegades en estos últims anys a gravar l'arribada del València després d'una derrota a qualsevol lloc, i ahir per a mi va ser una nit especial, sobretot a l'aeroport de Manises, perquè n'hi va haver un blindatge molt especial, molta seguretat, més que de normal, accessos que normalment la premsa, els aficionats, poden entrar, estaven totalment tallats. La redona, per exemple, a la que tu vas per accedir a l'aviació general, a la terminal privada, perquè és on ara plega el València, estava totalment tallada. I jo crec que això va fer que molts aficionats que estaven a l'aeroport de València se n'anaren ràpidament per a la Ciutat Esportiva de Paterna, perquè volien mostrar aquesta frustració que tenen a l'equip, a la directiva i sobretot a Corberán. Els jugadors i Corberán van ser el que més insults i més coses van rebre ahir, però sobretot van ser càntics contra tot el món. I quan van arribar a la Ciutat Esportiva, la veritat és que havia una gran quantitat d'aficionats. He de contar que quan arribaren, la policia no estava encara allí. La policia, jo crec que... No. La policia, és veritat que jo quan vaig arribar n'hi havia un cotxe de policia, però no n'hi havia molta seguretat. I de repente, d'un moment per altre, va començar a arribar gent. Jo calculo en volta 200 aficionats, 200 aficionats, que són prou, i de moment, i després d'aquest moment ja van arribar 2-3 furgons de policia, més 2-3 vehicles també de policia nacional, en total uns 6 vehicles, diguem, no? Uns 6 vehicles de policia, i van fer un cordó policial, van fer un cordó policial ahir, i això va fer que després la gent pues no poguera acostar-se a l'autobús, però com hem escoltat ara mateix i vàrem veure ahir en les xarxes socials de Punt Esports del partit de la una, la gent va haver molta tensió perquè la gent va expressar la seva frustració lògica contra tots.
0: Perquè anaven això a mostrar el cabreig que portaven, però és veritat que això és futbol, Germán, no és la guerra, vull dir, n'hi ha que tindre trellat i n'hi ha que no rebassar les línies roges, els límits. Ahir, abans del cordó policial, després del cordó policial, n'hi hagueren queixes, no n'hi hagueren insults des que penen la llei de l'esport, afortunadament perquè estan sempre injustificats, ni tampoc perquè això afortunadament no és Argentina, ningú es va ficar en la línia de pas dels cotxes, ni se va avançar, ni res.
1: Totalment.
0: Perquè jo crec que és hora, tot i que sempre poden haver algun despistat o algun tararot, de ficar en valua la paciència i el civisme dels aficionats del València, tot i la permanent falta de respecte a d'ells i a l'escut que estan perpetrant tots els que manen despatxos i herba en el València.
1: Totalment. Jo crec que ahir, durant la nit d'ahir, n'hi havia insults, és normal, perquè la situació és insostenible, la gent està cansada, està frustrada i li dona vergonya veure el que està veient tots els partits, totes les jornades del València, i al final la gent el que volia mostrar és esa frustració, no? I ese dolor que tenia. Però és veritat que jo ahir, que estava personalment allí a la ciutat esportiva, la policia de seguida va dir als aficionats: oye, escolta, poseu-vos darrere dels arbres, per favor, no llançar objecte, no llançar pedres, i ningú dels aficionats es va eixir de la línia, els aficionats es van comportar, per a mi, d'una manera normal, però és veritat que al final la tensió era palpable i la situació és tan tensa i tan insostenible que la gent ha de mostrar el seu dolor amb la directiva, amb Corberán i amb els jugadors.
0: Tu creus, Germán, que l'afició li dona més quota de responsabilitat a l'entrenador i el seu cos tècnic, que per cert són responsables i que no s'amaguen i que no mentisquen de les lesions musculars, o als jugadors?
1: Mm-hmm. Jo crec que està... Jo te diria un 50-50. És veritat que els càntics sempre van a... El famós càntic ja que coneixem tots de Corberán, dimissió, però jo crec que la gent també està prou cansada del nivell que estan donant els jugadors, de la imatge que estan donant els jugadors. Ahir van rebre càntics igual en algun moment desafortunat alguns jugadors del València, com Gallà, com Hugo Duro, com Pepelu, però és veritat que jo crec que no te podria dir que van totalment contra l'entrenador o totalment contra el jugador. Jo crec que és una situació que, a més d'anar contra la directiva, i el vàrem veure l'altre dia en el partit quan Kial Lim estava a la llotja, els insults i la situació tan tensa que n'hi havia, i la gent com mostrava la seva frustració, però ahir era una situació en la que la gent cantava contra Corberán i contra els jugadors d'una manera equilibrada, te diria jo.
0: És que n'hi ha dos factors, crec, Germán, molt importants per a tindre en compte. El primer és que no n'hi ha nivell. Ni té nivell Corberán ni el seu cos tècnic, ni té nivell per aportar l'escut del València als jugadors. I la segona, de la part del planter, de la plantilla, perquè així tens que fitxar futbolistes i persones. Tens que saber el que firmes. Els espanyols normalment, i el València també ho són els més compromesos, el que més vergonya torera tenen, tot i que són injustificables escenes com la d'ahir d'Hugo Duro i de Dani Raba.
1: De Raba.
0: Me té igual que li facin cucarelles, que li conten un xiste. Estàs treballant està jugant el teu equip i estàs sota la lupa de les càmeres i de molts milers d'ulls. No te pots riure, però de cap de les maneres. Però després estan els no espanyols. Clar, és que te fitxen uns jugadors que no saben ni on està València. No saben quina diferència jugar entre el Múrcia o el València. I això és el que dona, que pareixen pollastres sense cap en el camp.
1: Totalment. No, és que no... Com has dit tu, al final jo crec que n'hi ha jugadors que no sap on estan i no tenen ese sentiment, no, de pertinença, de dir...
0: Que li es dona igual 3-33.
1: Clar, això és el València Club de Futbol, però és que el problema per a mi és major. El problema és que, igual sona mal el que vaig a dir, però és que este equip està mort. Este equip està mort perquè no n'hi ha una química entre l'entrenador i els jugadors, però no d'ara, des de fa temps. I això, el que ha fet el València és deixar-ho passar i continuar, i semblava que tot estava bé, i no està bé. Aleshores, així n'hi ha un problema major, que és que Corberans i els jugadors no van en el mateix camí. I això, si no canvia, i estem ara que són les 12:21, i encara no tenim cap comunicat oficial, o jo no he vist de moment... Clar, és que no hem vist cap comunicat oficial encara de la destitució de Corberán, quan per a mi hauria haver estar destituït o acomiadat ahir. I això és la situació. I el València està mort, necessita ja un canvi. Però, si no n'hi ha un canvi, una solució...
0: La primera, a nit no se li pot destituir perquè el qui té que prendre la decisió no està. Una. I dos,
1: ja.
0: El que està en principi de director general està realment per davall de Corberán. Vull dir, un empleat no pot acomiadar al jefe, és aixina. Passarà algo o no passarà? Perquè la raó per la que se parlava de que n'hi havia ara tres partits d'ultimàtum és perquè n'hi ha paró després, és a dir, avui és dissabte, dilluns volaran cap a Vitoria, dimarts a les 8 juguen al camp de l'Alavés, mos arreplegarà aquí que Flores i José Luis Oltra, que coneixen perfectament la idiosincràsia en èxit o en crisi del València, i després el diumenge a les 9 rep en Mestalla el València de la Real Societat, i no n'hi ha futbol en dos caps de setmana fins que el 11 d'octubre jugui el València davant del Racing i a Santander. Tu què creus que pot passar? Res, algo,
1: a
0: molt,
1: mi em
0: poc?
1: Dona la sensació, a mi em dona la sensació, basada també en informació. És una sensació basada en informació, però no tinc la informació total, perquè si no ja l'haurien tret en les xarxes socials, ja l'haurien contat. Aleshores, jo te puc contar la sensació basada en informació. Jo crec que Corberán no arriba a Mestalla, al partit de la Real Societat. Jo crec que Corberán va aguantar de moment, jo crec, i a lo millor ara en una estona tenim un comunicat oficial. Tant de bo siguera aixina, tant de bo siguera aixina, però jo crec que van aguantar perquè n'hi ha molt poc de temps per al següent partit, front a l'Alavés, i en Vitoria, després del partit de Vitoria, si l'equip, que tot sembla que va ser aixina, torna a perdre o torna a traure un mal resultat, jo crec que se carreguen a Corberán i no arriba a Mestalla front a la Real Societat. Ixa és la meva sensació, també basada un poc en el que hem preguntat al València, a l'entorn de Corberán i de més.
0: Tot i que això és futbol, i pot passar qualsevol cosa. És a dir, el València podria guanyar a Vitoria i allargar l'agonia del malalt, però...
1: Si guanyen a Vitoria, l'alarguen. Però si guanyen a Vitoria, l'alarguen,
0: si
1: segur.
0: Cau la teva sensació, basada en informacions, si cau Corberán, cau només ell i el seu cos tècnic, o cau també l'estructura tècnica sencera?
1: Jo crec... Direcció esportiva. Jo crec, esa sensació jo també la tinc. És veritat que no tant com la de Corberán. La de Corberán sí que tinc més la sensació que ha de caure, perquè per a mi està fusilat, per dir-ho d'alguna manera, està mort en el seu lloc de treball. No sé si tant està Ron Gurley i la seva estructura esportiva, però jo tampoc diria un no rotund a que no els acomiadaren també. Vull dir, els Lim, jo crec que són conscients del que està passant, encara que estan allargant això massa, per a mi, i bueno, jo crec que per a qualsevol valencianista, però jo no descartaria per a res que poguera també ser acomiadats tant Ron Gurley com la seva estructura deportiva, que després de Corberán, primer Corberán, i després el perjudicat, en aquest cas, fora Ron Gurley i la seva estructura deportiva, però esportiva. Però jo això no el tinc tan clar. Ahir ja tinc més dubtes. El de Corberán sí que més o menys o Tim Clark, que está ya

0: I és això, procedia del micròfon de Luis Urrutia, que va estar ahir a Sevilla i que avui a les 12:31 està en directe en la sintonia del Punt a Punt. Hola, Luis, bon dia.
1: Hola, Carlos, què tal? Salutacions des de Sevilla.
0: Bueno, han passat vora 12 hores d'això. Tu quina sensació tens ara?
1: Pues jo ho resumiria en la pregunta que li vaig a fer a Corberán, perquè durant tots aquests anys l'engranatge que ha creat Meriton al voltant del València ha tingut una paraula sempre en comú, que era la paraula sostenible. El València hauria de ser un club sostenible. La seva infraestructura interior, hi han hagut quants comiats hi ha hagut en el València en aquests 10 anys? Perquè el club tenia que ser sostenible. La pedrera tenia que ser... A quants jugadors s'ha deixat marxar? A quant de talent s'ha deixat marxar de terreny de Paterna perquè el club devia ser sostenible?
0: I que estan rendint fora de Mestalla.
1: Clar, el primer equip s'ha fet cada any més xicotet, més menut, en sou més baixos, i això suposa en pitjors jugadors, clar. Perquè tenia que ser sostenible, però hi ha una variable que... en la que fins ara l'equip ha col·lidit però ha sigut capaç d'escapar a la fi, no? Que són els resultats. L'equip en els últims anys ha estat per damunt del descens, per davall del descens, inclús a 7 punts de la salvació, recordes la temporada passada?
0: I tant que recordo.
1: Però, clar, quan tot això ocorreix any darrere any i l'any és... l'equip és pitjor que l'anterior any darrere any, aplega un moment en el que la vessant esportiva passa a ser insostenible. I quan això ja és insostenible és quan l'equip en 5 jornades de Lliga no sols és últim, sinó que només ha fet un gol i ha perdut davant d'equips com el Sevilla ahir, que mostraren que són equips molt fluixos, que són equips que en teoria el València hauria de jugar-los, de lluitar-los de tu a tu, però jo ahir vaig veure a un Corberán i ho comentava en la premsa de Sevilla, no? Me dient Quillo, este Corberán está muerto, i esa era la sensació que donava ahir després del partit i després de la derrota, que era un home que estava absolutament superat per les circumstàncies i pels fets, clar.
0: Ja, però és que, anem a veure, Luis, n'hi ha claus en les que cal parar-se. Tu li preguntes i ell te contesta, és que no soy capaz. Anem a veure. Si no eres capaç, no eres capaç. Vull dir, si són les 2 del migdia i tu, Luis, me dius, Carlitos, fes la paella, ostres, jo no sé, te dic, Luis, no sé, com me fiques a fer-la, el desastre va ser absolut, pues abans que la lie, fica un altre que sàpia. És molt senzill o no?
1: Ahir ell posava el seu cap damunt de la safata, i li donava a qui la volguera agafar. Jo crec que ahir Corberán estava vençut. I quan ell diu... li pregunten per la solució i ell conclou que la solució és ell, que no es veu en capacitat de que l'equip ataque. I és que és molt evident de que l'equip passa de mig de camp 5 voltes en tot el partit, que es passa 85 minuts defenent i 5 minuts atacant, i la resta de minuts té la pilota per tindre-la entre els defensors, el porter, algun però per tindre-la, no per atacar, no per fer gol. És que és impossible que aquest equip faci gols perquè no juga a fer gols. L'equip juga, pues això, a lluitar cada duel, a competir, a ir gallà del mig del camp en la segona part no passa ni una volta. Clar, si els teus laterals

0: de Mafeo no parle, eh?
1: Home.
0: De Mafeo no parle, perquè en atac no va aparèixer ni una oportunitat. Si els teus laterals no apareixen en atac, si tu col·loques a dos migcentres que no apleguen a l'àrea rival, tot el que tu tens per a atacar és Javi Guerra, que ahir no va tindre un bon dia, no. Sato, que és el que és, uh-huh. i Danjuma. Bueno, pues, si tu són estes les tres peces que tens per a fer gols, el resultat és que no facis gols.
1: N'hi ha tres coses del que diu també Corberan que cal comentar. La primera, el tema de les lesions. Anem a veure, Luis, una lesió que se te trenca un os articular, pues mira, és mala sort. Les lesions musculars, això és esport d'elit, Luis, això és futbol professional. Es tenen que preveure, que tractar d'evitar, i no pot ser el líder destacat d'Espanya en lesions musculars. Però clar, no t'esborres, no tires t'espolses la responsabilitat, perquè l'estaf tècnic és triat per Corberan, recuperadors, preparadors físics, i és ell el que els posa. I mira.
0: Mira, jo exactament... Així hi ha una realitat. I és que Corberan està en un estat d'histèria tan constant que en quan un futbolista està mig bé, necessita ja per a posar-lo a jugar. I els futbolistes s'alineen sense estar al 100%, sense estar completament recuperats. Què passa? Que recauen. Clar, si tu dius, no, este futbolista necessita dos mesos per recuperar-se, i a les sis setmanes tu ja el poses a jugar.
1: Clar.
0: És molt probable que torni a lesionar-se, clar. És que això està passant, perquè jo no tinc juí per a valorar la tasca dels metges, ni dels readaptadors, ni dels fisioterapeutes, no tinc coneixements com per a valorar el seu treball. Però el que sí que veig és que estan tractant de forçar a Rioja trencant-li la bota per a veure si pot... Però, xica, espera't, home, que recupere. Tanta pressa. És que si el fas jugar a Aixina, probablement se te torna a lesionar, i lo mateix passa en Diacabí, lo mateix passa en César Tàrrega, lo mateix ha passat en Rioja, i clar, pues les lesions es converteixen quasi en cròniques, perquè no els dones temps suficients per a recuperar, perquè es necessita esperar ja, perquè l'equip no tira.
1: I el futbol, a més, Luis, és tan capritxós que la següent parada d'ací tres dies, dimarts, és davant l'equip revelació de primera divisió, que és l'Alavés, sota el comandament de Quique Sánchez Flores i del seu ajudat José Luis Oltra, que si n'hi ha dos fora del València que coneguen el València, a les bones i a les males són ells.
0: Però és que me tendria igual jugar contra el Bollullos. És que el problema no és el rival, el problema és el València. El problema és com Corberan planteja cada partit. És que hem passat de defensa de 5 a ir defensa de 4. Tu creus que hi hagués defensivament un canvi gran respecte de jugar en línia de 5 a jugar en línia de 4?
1: No. Ni defensiva ni
0: ofensiva. No, és que no és important. Això no és... La idea és l'estil. Lo important és els arguments que tu poses davant del terreny de joc per a que l'equip siga capaç de presentar una batalla real al rival. De que ixe oasi enmig del desert, que va ser el contraatac d'Otorbi ahir, siga una arma habitual. Perquè jo qualifiqué com a correcta, no?, l'opció que té Corberan de jugar al contraatac, no?, de ser un equip barraca que se tira darrere i que col·loca...
1: És un estil.
0: Clar, és una... Però, clar, això si tires contraatacs, si no, te tires el partit defenent.
1: Sí, sí, el tema. Què creus que pot passar?
0: Res.
1: Ui, demà...
0: Res, Carlos.
1: Entre res i res de res, no?
0: Clar.
1: Tots a Vitoria, ja veurem què passa.
0: Quant de temps portem així? Vull dir, què va passar l'any passat? Corberan l'any passat va fer la temporada sencera. Uh-huh. En algun moment de la temporada l'equip estava a 7 punts de la salvació.
1: I no passa res.
0: Què va passar?
1: Absolutament res.
0: Objectivament, què ha canviat de l'any passat a este per a que puguem suposar que la idea de Peter Lim... Perquè tot això és l'obra de Peter Lim. Uh-huh. Vull dir, així, podem dir Corberan està superat per la circumstància. Podem dir els jugadors ixen i corren. Podem dir Gurli, pues en fi, pues fitxa lo que li deixen, les limitacions... L'autor de tot això només té un nom, i és Peter Lim. Kiat Lim és...

0: Sí, el xiquet.
1: Pren xiquet. Te vaig a posar de president d'un equip de futbol de primera divisió.
0: Sí, papa, clar. Lo que tú digas.
1: Però l'autor de tot este drama és Peter Lim. És qui ha destrossat el club. És qui ha destrossat l'equip. És qui ha fet que es perga la identitat. Ahir hi havia una imatge, Carlos, en el Pizjuán. El Pizjuán ple, Estava ple fins les vores per a veure el partit. Refrendant una volta més la teoria de que l'esport divendres per la nit és una bona idea. Com a espectacle, no? Sí. Posar un espectacle un divendres a les 9 de la nit és una bona idea. I saps que hi ha el quesito, no? En tots els camps on es posa l'afició visitant.
0: Sí, clar.
1: Estava mig buit.
0: Ja. Que vull sempre dir, ha estat a rebentar.
1: Clar, i així en Sevilla sempre ha vingut l'afició del València.
0: Però molta.
1: És que per a mi és la senyal de lo que ve. I lo que ve és que l'afició comença a donar-li l'esquena a l'equip.
0: Això és l'invierno nuclear, eh? Això...
1: Clar. Però tot això, i ojalà no passe, eh? Però tota la pinta és ixa. I ahir tinguérem ixa fotografia en el Pizjuán de estadi ple, excepte el racó de l'afició visitant, que estava en totes les cadires, vaja, no totes, però...
0: Ja, però moltes,
1: sí. Buides, no? O sigui, si ahir cabien 400 persones, hi havia 40 o 50. I si ixe és el camí que... Pues és molt perillós per al futur de l'entitat. Per a mi, lo que passa damunt del terreny de joc és un drama. Però lo que passa per les decisions de Peter Lim és realment el estar posant el seu peu sobre el cap de l'entitat, sobre el cap del València, i l'està ofegant, i l'està matant, i està fent que tot això siga, com te deia a l'inici, insostenible.
0: És el que n'hi ha i estarem per a contar-lo i, per suposat, per a opinar. Alguna coseta més des de Sevilla, Luis?
1: No, res més. Que l'equip va aixir ahir en molts problemes, que després ha plegat a Paterna en molts problemes, sí. I que és de veres que els futbolistes i que Corberan no ho estan fent gens bé i que... però que l'autor ideològic de tot este drama no es diu Corberan, no lluís la camiseta del València, es diu Peter Lim i és l'autor intel·lectual de tot este desastre que fa que el València siga cuer de la primera divisió i que, com algun aficionat del València me deia ahir així en Sevilla, és que com sigamos així, en diciembre estamos en segunda.
0: I això és el tema. I, de fet, avui anem a parar en els següents minuts molta atenció precisament això, als aficionats, a com se senten els aficionats. Luis Urrutia, gràcies i que tingues un bon cap de setmana.
1: Adeu, Carlos, gràcies, adeu.
0: Adeu. En 3 minuts serà 1:45 i volem parlar amb aficionats per a veure com se senten ells, que al final ells sí que són el ratpenat de l'escut. Però abans de parlar, hem triat a 3 i ara els explicarem per què estos 3 i quina particularitat té cadascú. 2 declaracions més que cal sentir. Una de Gallà, l'altra de Pepelu, que per cert, Gallà, que és valencià, i capità, Pepelu, que és valencià de Dénia, un dels capitans, tenen almenys, perquè tenen la vergonya torera i la valentia de donar la cara, en tant que sigui a patir una tonteria com Gallà, però té igual. Però i els altres, que cobrem molts diners, eh? I si és que no saben ni on està València en el mapa. Que li està igual 3 que 33. Que li està igual l'escut que porten al pit. Li està igual l'afició. I que els ves córrer, els ves fer el ridícul. I això on li pega? Al cor de l'aficionat. I qui és el responsable? El que firma ixos trossos de suro, ixos moniatos, que a la fi l'únic que fan és tacar l'història del València. Sentim el capità, Gallà.
2: Nosotros estamos a muerte con el entrenador y vamos a intentar todos sacar la situación adelante.
3: La última que te hago, Luis, sabes que se ha hablado mucho precisamente de eso, ¿no? Muchas cosas de vosotros, de otro compañero de profesión, se habló de una conversación contigo. ¿Hoy teníais ganas de reivindicaros en el campo? ¿Cómo habéis vivido esta semana tan, tan complicada? Y si hoy teníais esas ganas de resarciros, ¿no?, de todo lo que se está diciendo.
2: Sí, obviamente que teníamos ganas. Al final llevamos 2 partidos donde no hemos sido nosotros. Es verdad que los 2 anteriores pues conseguimos 1-6.

0: Els nostres agents t'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: El Barcelona torna a visitar València per a jugar contra el Llevant. Viu el partit al Punt a Punt. Este diumenge, des de les 12 del migdia, tota l'actualitat de l'esport valencià amb atenció especial als partits Sporting Eldense, Huesca Villarreal B i Fertiberia Port de Sagunt de Mar de Lleó. Amb totes les notícies, les narracions i els protagonistes de la jornada. I a les 11, els últims 90 minuts del Punt a Punt amb l'anàlisi de la jornada. Este diumenge, des de les 12 del migdia, viu l'esport valencià en A Punt Ràdio.
3: El racó d'Ademús, 98.6.
2: Tot l'esport a Punt a Punt.
4: 1:37 de la vesprada. Seguim en directe. Estem fent tertúlia d'aficionat per a polsar com se senten. Estem en Álvaro Trenor, estem en Patricia Herens, però de colp i repent, durant el desenvolupament, Salva Gómez de la tertúlia ens ha cridat l'atenció una comunicació
5: sí.
4: que hem tingut tan escrita tu. Conta,
5: sí,
4: per favor,
5: sí, sí.
4: Digues
5: bueno,
4: el context.
5: És un bon amic, ara de seguida anem a poder escoltar-lo. És un bon amic que el vaig conèixer ja fa uns anys en una penya valencianista en Pinedo. I, bueno, pues, m'ha dit que estava escoltant la ràdio sí. des del migdia. Que
4: pues
5: estava...
4: anem a cridar-lo. ¿Podem cridar-lo?
5: Sí, sí, sí. Està, pues està ja, jo crec que ja està escoltant.
4: Sí?
5: Sí, a veure. Ramon Mocholi, què tal, com estàs?
6: Hola, bon dia, què tal? Bona estrada.
4: Hola, sí. Ramon.
5: És així, no? Estaves escoltant i estaves sí. sentint un poc has necessitat el exposar la teva història.
6: Sí, la veritat està sent lindo aquest programa que heu dedicat un poquet a donar veu a l'afició, que això s'agraeix perquè a voltes sentir a l'afició pues, també te fa sentir com la del València, en este moment crec que estem en la UBI. I jo volia dir un poquet la meva història, que des poques històries que queden en Mestalla, que em va passar l'any passat en el partit del València a la vez, que va remuntar. Sí. I quan anava a accedir al meu lloc de l'estadi, de Silla al Gol Sud, per la porta S4, davant meua, en la cola, pues me vas trobar a una persona major i me va picar la curiositat i li vas preguntar una pregunta indiscreta de quina edat tenia. El home va dir que tenia 89 anys i que anava a complir 90 anys i que portaves en soci des de l'any 1954 del València.
4: I ahí estava pujant les escales.
6: I ahí estava pujant les escales en la seva filla. I que, claro, i això és de les poques històries que a mi, com aquí que diu, me fa la il·lusió anar a Mestalla. Cosa que, per desgràcia, pues, després de més de 25 anys de soci abonat, en un any he vist a perdre 5 passes. Sí. Que anava amb mon pare, amb mon germà, amb mon tio, perquè esta trajectòria que duguem des de fa 6 o 7 anys pues, ha fet que al final hagi fet el que esteu comentant. Aquesta indiferència, aquest avorriment, aquest sofriment, les protestes, te gires a protestar la grada i tu ves la vella negra...
4: I al final t'acaben tirant.
6: Correcte. I bueno, jo volia destacar aquestes històries, no?, que crec que és el que fan bonic a Mestalla i ser del sí. València. I també a este senyor Rafael, que me va contar allí que, per desgràcia, va tindre un any que no va poder renovar el passe per algun error en el apagament o algo, i el home estava molt apenedit perquè podria ser uno dels 100 primers socis del València i actualment havia perdut aquest antiguetall. I l'home tenia...

0: Però disfrutàvem. Però
1: d'eixa base, a la fi, sí que vau veure vosaltres, Patricia i Álvaro, el València, guanyar la Lliga. Parlant de guanyar i perdre, tenim el futbol sala, Salva, per favor, actualitzar-se. Sí, perquè...

0: contactos con mucha gente, es un deporte muy social, muy amistoso, obviamente su forma competitiva lo tiene, pero pasamos tantas horas entrenando, tantas horas, pues eso, compartiendo con más gente, disfrutando los paisajes preciosos. No sé, para mí el ciclismo es un deporte, yo creo que engancha y es sufrido, por supuesto, es muy, muy sufrido, pero también es muy disfrutado. Entonces, yo creo que compensa muchísimo y bueno, y si tiene grandes sueños, pues hay que ir a por ellos.
1: Y la última, Sandra, si tienes la oportunidad, si acaso es imposible, pero bueno, si tienes la oportunidad de tornar a finales de 2025, embarazada, y sense saber qué anava a pasar en la teua carrera, si tornares a ese momento de prendre la decisió de ser mare o inclús ja sabent que anaves a ser mare, què li diries a Sandra Alonso de fa any i mig?
0: Pues si la tuviera aquí delante, que me lo estoy imaginando, lo primero que le diría sería, vas a flipar.
1: No, no, no sabes lo que debe, ¿no?
0: Vas a flipar con todo. Diría, haz las cosas como tú sabes, todo va a salir bien, la niña va a ser muy buena, va a dormir muy bien, vas a poder descansar. Haz como tú sabes porque van a llegar solas los resultados y las cosas. O sea, al final no me arrepiento de nada de lo que he hecho, no podría corregirme en nada de lo que he hecho desde entonces. Así que simplemente disfruta y vas a flipar.
1: Es trampa, ¿eh? Eso de que ahora duerguen tanto. Oye, no sé si te lo han dicho, pero,
0: No lo han dicho todo el mundo, sí.
1: vale.
0: Pero bueno.
1: Yo no uso encara, ¿eh? Pero voy a escoltar mucho. Eso de que si duerme mucho, te animes a un segón, igual el segón ya no duerme. No,
0: Lo he escuchado mucho, sí.
1: no, no sé si cabrás en la trampa o no, pero,
0: No
1: pero...
0: pasa nada, disfrutaremos mientras se pueda entonces.
1: Pues Sandra, que disfrutes molt de la teua filla, de la teua maternitat, de tot este procés, però també de l'esport i de la bici, perquè d'ací no res, estàs en el Mundial, estaràs en Montreal i estarem molt pendents de tu, així en el punt a punt, que ha estat un plaer que estigués així nosaltres en A Punt Ràdio
0: Genial,
1: i que
0: muchas
1: per a lo
0: gracias.
1: que necessites, així tens el teu altaveu i el teu programa. Així que ha estat un plaer, t'agraïm moltíssim este ratet, esta xerrada i te desitgem tota la sort de cara a tot el que et ve per davant, que segur que serà molt bo. Gràcies, Sandra.
0: Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
1: Un placer. Fins ara.
2: Fantàstica l'entrevista que han pogut sentir amb Sandra Alonso. Entrevista de Salva Gómez, que ens té que actualitzar el futbol sala.
1: Sí, perquè estem ja en el tram final d'este partit. Ha remuntat el Cervelló Peñíscola, 3-4 al marcador. Acaba de marcar Llúria, així que a 3 minuts 20 segons per acabar el partit, 3-4 guanya Cervelló Peñíscola.
2: Ara informatius, a les 3 i mitja torna el punt a punt, així en A Punt Ràdio.
3: L'actualitat no descansa el cap de setmana. Comença l'informatiu de Punt Ràdio amb Jordi Cabezas.
4: Hola, com estan? Acabada la primera setmana del curs escolar, les reivindicacions tornen al carrer. Primera protesta del nou curs que arriba després de la vaga del professorat d'abans de les vacances. Elisabet García és membre de la Plataforma per l'Ensenyament Públic, que és qui convoca les marxes.
5: Majors inversions en l'educació pública, com ara baixada de ràtios, millores salarials i condicions laborals dignes per al professorat, recursos suficients per atendre les necessitats de l'alumnat i la derogació de la mal anomenada Llei de Llibertat Educativa.
4: Abans de l'estiu, la Conselleria d'Educació arribava a un acord de pujada salarial, però amb els sindicats AMPE i CESIF, insuficient per a la resta. El curs comença amb una nova polèmica. La Conselleria vol que els inspectors vetlen pel contingut que imparteixen els mestres en matèries com ara història per a evitar adoctrinaments. El professorat parla de control i de persecució dels docents. Kilian Cuerda, d'UGT.
6: Implantant en agost en la llei d'acompanyament unes funcions de policia política, de gestapo educativa, que volen desenvolupar en la inspecció educativa per a perseguir l'educació lliure i per a perseguir la llibertat de càtedra.
4: El president Pérez Llorca ha assegurat este matí que la conselleria tornarà a negociar, però parla d'hipocresia del PSPB i de Compromís, que esta vesprada estaran en les marxes.
7: Jo crec que és pura hipocresia. És complicat de que la societat entenga que aquelles persones que li van dir no als mestres i als professors tant de temps, ara es posen la mateixa camiseta per reivindicar el que ells no van fer en 8 anys. En 3 anys de Partit Popular s'ha fet molt més per l'educació el que ells van ser capaços de fer en els passats 8.
4: Manifestacions que arrenquen a les 6 de la vesprada de manera simultània a Elx, València i Castelló de la Plana. És dissabtes 12 de setembre i estan passant més coses. Avui han començat les primeres oposicions a mestres en setembre. Glòria Valls.
8: 15.700 aspirants per a vora 2.000 places. La Conselleria d'Educació preveu mantindre en setembre aquestes oposicions.
9: És més pesat.
10: Tot l'estiu també.
9: Perquè veus que passa el temps i no arriba l'examen, no arriba i al final ja estàs dels nervis.
10: Molt de temps preparant-nos.
11: És molt dura tot l'any perquè ha sigut tot l'estiu.
4: Comença la campanya de cítrics amb una baixada de producció i preus mínims.
8: Els productors denuncien que els beneficis no compensen. Carles Peris, de la Unió.
12: Partim d'un aforo baixet del voltant 2.600.000 tones a la Comunitat Valenciana, que significa un 3,4% més que la campanya anterior, però veníem de la campanya més fluixa dels últims 20 anys.
4: Nou abocament al riu Magre.
8: En este cas, a Llombai Real, tot apunta a alguna empresa. Isidre Pegenaut és membre de l'Associació Ecologista.
13: Nosaltres anem a posar en coneixement de la Fiscalia estos fets. Esperem que s'investiguen i que tinga conseqüències i que abans de tornar a fer un acte aixina, les persones responsables d'aquest abocament se ho pensen dues vegades.
4: En els esports, portada per al València, la vida segueix igual. Raúl Pina.
14: Crisi en majúscules a nit, derrota per la mínima contra el Sevilla, el Sánchez Pizjuán, amb el mateix guió de sempre. Corberán no es planteja tirar la tovalla.
15: Yo no puedo hablar de situaciones que no pasan. Yo he dicho que la situación necesita ser revertida y soy uno de los responsables para poder revertirla. Así que mi trabajo es centrarme en qué hacer para poder hacer ese cambio. Yo he dicho que siempre tengo la confianza y las fuerzas, pero hay veces que contestar a esa pregunta después de una derrota no creo que es lo más adecuado.
14: L'expedició valencianista va ser rebuda a Paterna al voltant de les 2:30, d'esta forma pels aficionats. Altre dels nostres que encara no ha guanyat esta temporada en primera és l'Elche, que juga a les 6:30 a Sant Mamés. Veurem si té millor sort que el València.
4: Gràcies, Raül. Anem a tancar portada, ho anem a fer, com sempre, amb l'oratge en un cap de setmana assolellat i amb temperatures en augment. Lluís Obiols.
16: Bona vesprada, dissabte molt tranquil. Encara tenim alguns núvols a les comarques del nord, especialment en zones de muntanya, que no deixaran precipitació. Les temperatures han arribat ja als 30 graus, per exemple, a Cirat, a Xàbia, a Sant Jordi o a Onda. Per tant, una vesprada tranquil·la, encara la mar un poc picada, però té tendència també a calmar-se. Esta pròxima nit i matinada tornarà a ser freda o fresca a l'interior, amb mínimes de 10 a 16 graus, a la costa mínimes de 18 a 20 graus, i demà dia radiant. Això sí, tindrem algunes boires a primera hora a la plana d'Utiel-Requena, a la vall de Cofrents a Llora, també alguns núvols baixos a l'extrem sud, especialment a les comarques del Baix Segura i també del Baix Vinalopó, però en general serà un dia de sol, un dia amb temperatures que pugen. De fet, demà ja se superaran els 30 graus a les comarques centrals i tindrem vent de component est moderat, sobretot de vesprada. Dilluns i dimarts, ascens de la temperatura. Dimarts superarem els 35 graus, però a partir de dimecres tornen a baixar les temperatures i podrien arribar algunes precipitacions.
4: Ara són les 2:35.
3: Notícies cap de setmana. A Punt Ràdio.
4: El govern valencià i l'oposició d'esquerres visibilitzen avui el primer desacord del curs amb la manifestació per l'ensenyament públic. El Consell acusa l'anterior govern del Botànic d'hipocresia perquè durant els anys del seu govern no van apujar el salari dels docents. El president Juanfran Pérez Llorca ha criticat este matí que esta vesprada tant el PSPP com Compromís sí que estaran en les manifestacions convocades per l'ensenyament públic. No obstant això, Pérez Llorca es mostra disposat a negociar amb els sindicats majoritaris de l'ensenyament.
7: Vull mostrar moltíssim respecte per al sector docent. Si ells consideren que tenen que reivindicar certes millores de la educació, tenen tot el dret del món. El que vull traslladar-los és que tenen una administració que és la de la Generalitat, oberta al diàleg, a l'acord, i posa exemples clars. Els docents, durant els últims 5 anys, van estar reivindicant-li al govern del Botànic una millora salarial.
17: i els van dir que no sempre. Nosaltres ja hem fet aquesta millora salarial. En els 8 anys del Botànic s'ha abandonat molt l'educació. Prova d'això és que l'informe PISA ha reflexat que no sabia treballar bé.
4: La secretària general del PSPB, la ministra Diana Morant, i el diputat de Compromís, Joan Baldoví, han confirmat que sí, que estaran en les marxes.

0: missatges d'esta vesprada. L'oposició d'Esquerres assegura que el PP no ha fet els deures aquest estiu i que el curs comença igual com va acabar l'anterior. Pau Sancho és portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló.
1: I és que el Partit Popular no ha aprofitat l'estiu per a fer els deures pendents que tenia del curs passat. No complís els acords de plantilles, no fica el professorat necessari, no millora les dotacions dels centres, no millora la climatització, fa parxes donant-los més faena i fent que s'encarregui cada equip directiu d'apanyar-se-les com pugui per a comprar 4 ventiladors que menegen un poc l'aire calent però que continuaran fent que les nostres aules siguin una sauna.
0: Tres són les marxes que ha convocat la Plataforma per l'Ensenyament Públic a València, a Elx i a Castelló de la Plana a les 6. Es reprenen, per tant, les protestes després de l'estiu. Els sindicats mantenen les mateixes reclamacions, Glòria, que els portaren a la vaga en maig i en juny.
2: La plataforma té el suport dels sindicats majoritaris, que reclamen millores en infraestructures, més professorat, menys ràtios i una millora salarial superior a la pactada a finals del curs passat a l'AMPE i CESIF. De fet, consideren que aquests acords no estan firmats amb la majoria del professorat. Recordem que 7 de cada 10 mestres els va considerar insuficients. Kilian Cuerda, representant d'UGT, i César Ortiz, secretari d'Educació de Comissions Obreres.
3: Que se va suspendre la vaga, però que la lluita no ha terminat, perquè les millores necessàries de decència, de dignitat i de benestar per al nostre alumnat, per al professorat i per a tota l'educació pública valenciana no s'han aconseguit.
4: El conjunt del professorat no volia acceptar aquestes condicions.
2: És la demanda de la llei de llibertat educativa i ja en la demanda de la llei de llibertat educativa hi ha discrepància amb sindicats com la CESIF. Marc Candela, portaveu de l'STEP, i José Seco, president d'Educació de CESIF.
5: El que al final demanem és més presència del valencià en ensenyament perquè és la llengua minoritzada.
6: Implica arraconar el castellà i deixar-lo a la mínima expressió. Un tema impossible i, a més, fora de llei.
2: I rebutgen que la inspecció educativa treballi contra el que la conselleria qualifica d'adoctrinament a les aules. Kilian Cuerda, UGT.
3: Implantant en agost en la llei d'acompanyament unes funcions de policia política, de gestapo educativa, que volen desenvolupar en la inspecció educativa per a perseguir l'educació lliure i per a perseguir la llibertat de càtedra.
2: Les mobilitzacions també tenen el suport de les famílies de FAMPA Gonzalo Anaya, associació majoritària. Elisabet García, presidenta de FAMPA València i portaveu de la Plataforma per l'Ensenyament.
7: Majors inversions en l'educació pública, com ara baixada de ràtios, millores salarials i condicions laborals dignes per al professorat, recursos suficients per atendre les necessitats de l'alumnat i la derogació de la mal anomenada Llei de Llibertat Educativa.
0: Bueno, pues això és el que diuen els que ixen avui al carrer de nou. La Conselleria d'Educació assegura per la seva banda que estan disposats a negociar i posen en valor l'esforç econòmic i humà fet en els últims mesos. Este matí ha parlat el secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, confia arribar a nous acords durant este curs i destaca la inversió de 1.400 milions d'euros en infraestructures.
8: Ahora mismo lo que necesita la educación es más negociación y menos confrontación. Nosotros hemos puesto estas medidas, hemos puesto el presupuesto y estamos dispuestos a negociar. La educación es algo muy importante en la que debemos colaborar todos y la confrontación, desde luego, no es el camino.
0: I amb este conflicte educatiu de rerefons, avui oposicions en l'ensenyament. 15.700 aspirants per a 1.950 places. Este matí han començat les proves de les oposicions per al cos de mestres d'infantil i de primària. Són les primeres oposicions a mestres que se celebren en un mes de setembre i la conselleria preveu mantindre esta data en el futur. Alguns oposicions es mostren en contra.
9: És més pesat.
10: Tot l'estiu també.
9: Perquè veus que passa el temps i no arriba l'examen, no arriba i al final ja estàs dels nervis.
10: Molt de temps preparant-nos.
11: És molt dura tot l'any, perquè ha sigut tot l'estiu.
0: Uns exàmens que es fan en 72 tribunals distribuïts en diferents universitats de Castelló, de València, Alacant i Elx i que continuaran també el dissabte de la setmana que ve. Este matí, nervis ben visibles.
11: Nerviosa, amb ganes d'acabar.
12: Estic preparant-me amb una preparadora.
13: Prova sort, el primer any.
14: Estic una mica nerviosa, però la veritat és que vaig a fer lo que puga, lo que estiga en les meves mans.
15: A flor de pell. A flor de pell, però bueno, repassant i que siga lo que Déu vulga. No podem fer més, lo fet ja està.
16: A donar-ho tot.
0: Els partits polítics posen en marxa ja els motors per afrontar uns mesos plens de cites electorals. El 2027 vindrà marcat amb eleccions generals, locals i autonòmiques. El Partit Popular de la Comunitat Valenciana va donar

0: Ara nit, per finalitzat l'estiu polític, amb un sopar-meeting que va reunir 1.500 militars al Puig. Àlex Sanjaime.
1: Un acte que va comptar amb la presència de la portaveu al Congrés, Esther Muñoz, com a màxima representant de Gènova. El president del PP de la Comunitat Valenciana, Juan Fran Pérez de Llorca, reivindicava el treball que el govern valencià ha fet en estos 3 anys, contraposant-lo als 8 anys del Botànic.
2: El Botànic no l'echó el Partit Popular. Al Botànic lo echaron todos y cada uno de los valencianos, que estaban hartos de sectarismo.
1: A falta de la ratificació de Gènova com a candidata a la Generalitat, sobre la qual ha dit que arribarà quan toque, Pérez Llorca assegurava que el socialisme valencià mai pot convertir-se en l'alternativa.
2: En el peor momento del sanchismo, cuando ya se le han retratado todas las costuras, cuando estamos viendo cómo se esconden, aquí han nacido más socialistas sanchistas. El mejor plantel de sanchistas en Madrid salen d'aquí.
1: Comparacions com la que feia Esther Muñoz de la crisi de Ceuta amb la gestió que va fer Pedro Sánchez de la Dana.
3: Pedro Sánchez y aquel nefasto, si necesitan ayuda, que la pidan. Hoy vemos a Pedro Sánchez abandonar igualmente a Ceuta. Hoy ya es, si necesitáis ayuda, no me llaméis, porque me tengo que largar de vacaciones.
1: I ha demanat exemplaritat i lleialtat als militants i dirigents populars davant unes eleccions crucials, ha dit, per al futur d'Espanya.
0: Gràcies, Àlex. El PSPB assegura que el PP té paralitzada la Comunitat Valenciana. Diu el síndic socialista a les Corts que està en una mena de comissió de servicis a l'espera de si Feijóo el designa o no candidat popular a les eleccions autonòmiques de l'any que ve. José Muñoz.
4: Porque han congelado y paralizado la actividad de la Generalitat y del Scors, porque Pérez Llorca, por más que le haga la pelota a Feijóo, no tiene la confirmación como candidato a la Generalitat Valenciana en el año 27. Y por eso en el PP están ahora en los juegos del hambre, a ver quién se lleva el gato al agua, si Pérez Llorca o el machista de Vicent Montpó, que aún no ha pedido perdón por sus insultos.
0: A la resta d'Espanya, la crisi a Ceuta continua marcant l'actualitat política. Un dia després de la dimissió del cap de gabinet del delegat del govern, el PP acusa l'executiu de mentirós i incompetent. Demana més dimissions. La Moncloa, per la seva banda, centra ara els treballs a filiar els menors migrants. Anem a Madrid. Susana Fuster.
5: Bona vesprada. La crispació social i política augmenta quan ja fa 44 dies de l'arribada massiva de migrants. El focus està ara en la dimissió del cap de gabinet del delegat del govern a Ceuta, que, en contra del que diu el seu superior, assegura que sí, que el va advertir de l'avís del CNI. El vicepresident del PP, Borja Sémper, denuncia que...
6: A la incompetència de gestió se suma la mentira posterior i se suma també la falta d'humildat.
5: I es pregunta...
6: ¿Cómo es posible que a día de hoy ningún ministro, y por supuesto, tampoco el presidente del gobierno, haya asumido alguna responsabilidad?
5: Els socis de govern, mentrestant, preferixen posar l'accent en l'acollida dels menors migrants. Verónica Martínez, coordinadora de Sumar.
7: Vamos a pedir al defensor del pueblo que investigue y actúe frente a la negativa de los gobiernos de las comunidades autónomas a acoger menores. El Partido Popular tendrá que dar explicaciones.
5: L'executiu, per la seva part, assegura que està fent el seu treball i se centra a filiar els menors, uns 2.100, assegura, i preparen la visita dels Reis prevista per a este mes. El malestar també creix al carrer. A nit, centenar de ceutins es van manifestar per a reclamar solucions i esta matinada 42 envelats ocupats per migrants han quedat calcinats en un dels assentaments del polígon del Tarajal. La policia ha detingut 8 persones pels aldarulls i 2 han resultat ferides.
0: 14 minuts ens separen de les 3 de la vesprada. Successos a Elx. La Policia Nacional ha detingut 4 persones relacionades amb una plantació de marihuana Glòria de cultiu interior.
8: Tenien més de 250 plantes en una nau industrial d'una pedania il·licitana. 2 dels arrestats han passat ja a disposició judicial i estan a la presó.
0: I a València, la Guàrdia Civil ha detingut 5 membres d'un grup que va enviar des del Cap i Casal paquets amb 172 quilos de drogues.
8: Anaven destinades a territori espanyol i a 45 països més. La investigació va començar en detectar la droga a Ghana, procedent d'uns laboratoris de les comarques de la Costera i la Canal de Navarrés.
0: Ho destacàvem a l'inici de l'informatiu. Nou abocament al riu Magre, en este cas al pas per Llombai i Real. El riu ha aparegut totalment ple de bromera. Ara fa just un any també es va produir un altre abocament en este riu. Ho denuncia la plataforma Xúquer Viu. Isidre Pejenaute és membre d'esta associació ecologista.
9: Nosaltres anem a posar en coneixement de la Fiscalia estos fets. Esperem que s'investigui i que tinga conseqüències i que abans de tornar a fer un acte aixina, les persones responsables d'aquesta boca

0: este vessament presumiblement tòxic, perquè ara ja s'està desfent, hi ha una capa blanca sobre la superfície del riu, però ha arribat a fer més d'un metre d'alçada. També tenim al costat peixos morts o que estan agonitzant. Se suposa que ve d'alguna empresa d'un polígon industrial. De fet, des de Xúquer Viu, des de la plataforma, apunten que possiblement es tracta d'una empresa que ha tornat de vacances, ha fet neteja de les canonades de les instal·lacions i ha abocat estos residus al riu, una pràctica il·legal que, de confirmar-se, suposaria una multa a esta empresa. De fet, també en este mateix riu, però quilòmetres amunt, a Requena, fa just un any, pràcticament el 15 de setembre del 2025, l'Ajuntament d'Utiel va denunciar una empresa del polígon industrial perquè havia fet un vessament similar.
1: Gràcies, Sònia. I el veïnat de Vilamarxant du 20 anys ja reclamant que es desvie la carretera que travessa pel mig del poble. Estan farts d'esperar i avui han eixit al carrer per a exigir solucions. Adelaida Ferrer.
2: Una carretera travessa Vilamarxant de punta a punta. Cada dia hi circulen centenars de cotxes i vehicles pesants que han causat diversos accidents de gravetat. El veïnat n'està fart.
3: Però així passen camions que porten explosius o a saber què duen, o gas, o nitrogeno, o merda, o porcs, i un dia de calor. És impressionant.
4: Hi ha hagut accidents, gent en coma que està també. Això és, ja està bé. És que ja portem molts anys així i ningú mos fa cas.
2: Veïns i veïnes fa 20 anys que hi exigissin solucions. Avui, esperonats per l'Ajuntament, han eixit al carrer per a protestar. L'alcalde Héctor Troyano reclama que s'accelere la construcció d'una ronda que ja està projectada.
5: Pese a tot el treball que estan fent, alleugeren esta inversió que necessita el nostre poble, que és tan sumament necessària, i volem que se mos escolte, volem que aplega tot el món, que tots coneguen este problema.
2: Fa any i mig la Conselleria d'Infraestructures va presentar el projecte de circunvalació que a hores d'ara continua en fase d'expropiacions.
1: Ha començat la campanya de cítrics, ho ha fet amb una baixada de la producció i preus mínims. Els productors denuncien que els beneficis no compensen. Redacció de Castelló de la Plana, Sònia González.
6: Inici de campanya més fluix del que es pensaven els llauradors, amb pocs tractes de compravenda a peu de camp i una producció que es preveu discreta. Carles Peris és el secretari general de la Unió Llauradora i Ramadera.
7: Partim d'un aforo baixet del voltant 2.600.000 tones a la Comunitat Valenciana, que significa un 3,4% més que la campanya anterior, però veníem de la campanya més fluixa dels últims 20 anys.
6: Els preus, de moment, tampoc acompanyen. Són entre un 5 i un 10% inferiors a la campanya de l'any passat i no compensen les despeses de llum, fertilitzants o gasoil disparats en els últims mesos. David Esteban és llaurador a Almenara.
8: L'any passat, per exemple, una faneca ens podia costar entre 900 i 1.000 euros de produir. Enguany estem veient que se mon va de 1.200 cap amunt.
6: La competència amb les taronges de tercers països com Sud-àfrica també condiciona el mercat en distorsionar els preus i obrir la porta a plagues que la intensa calor d'estos mesos accentuen. El sector demana mesures com l'assignació de quotes o trams arancelaris per a salvaguardar el producte autòcton.
1: I ara parlem d'un dels temes de la setmana, les suposades errades reconegudes pels desenvolupaments de la intel·ligència artificial que en desperten temors. Qui controla la IA? Busquem respostes. Redacció d'Alacant, Marc Gomar.
9: En les últimes hores, les principals companyies d'intel·ligència artificial han reconegut errades greus de seguretat. José San Martín, senior fellow del Miami Strategic Intelligence Institute, recordó que la IA no pot tindre vida pròpia i aniquilar-nos, però cal supervisar esta tecnologia.
10: Los pánicos sociales se van a generar de manera gigantesca. Van a haber empresas que van a quebrar por culpa de la IA. Y, por supuesto, también van a haber personas que van a quebrar psicológicamente por culpa de la IA.
9: D'ací l'interès dels diferents governs per a desenvolupar la seua IA.
10: Y están pensando en una IA ofensiva, beligerante, de carácter no solo militar, sino también de ataque en guerra económica y, no digamos ya, en guerra cognitiva, guerra psicológica, lo cual te puede prestar una herramienta de poder para someter a sociedades enteras.
9: Un lloc on s'ha fet palès el progrés de la IA en la guerra entre Rússia i Ucraïna.
10: Ara tenemos enfrentamientos de drones unos contra otros y, por supuesto, donde el factor humano es secundario. La IA está siendo dirigida por unos y por otros y la IA está siendo infiltrada por aquellos que no quieren que la guerra acabe.
9: La IA no té ètica ni moral ni és intel·ligent, més enllà del nom que ha rebut, de la mateixa manera que tampoc té autonomia ni independència.
10: Depende completamente de la mano humana y del corazón humano y de la mente humana. Es decir, la IA puede ser manipulada, intoxicada, infiltrada y, por supuesto,

0: pervertida.
1: Per este motiu cal vigilar i legislar.
0: Ningún producto de la IA tiene que estar exento de su contramedida, de su antídoto.
1: La IA, aseguren, serà com la programen, ni més ni menys.
2: Les 2:52, Hisham Al Mon, l'Aràbia Saudí ha tancat esta matinada l'únic oleoducte que li estava permetent esquivar fins ara el conflicte entre els Estats Units i l'Iran a l'estret d'Hormuz i així poder exportar el seu propi cru. I atenció perquè això té conseqüències a nivell mundial. Eva Terol.
3: El principal exportador de petroli del món, l'Aràbia Saudí, tanca la principal infraestructura que li permetia esquivar el bloqueig de l'estret d'Hormuz, un oleoducte de 1.200 quilòmetres per on cada dia passaven 6 milions de barrils de cru. Ho fa, diu, per precaució, després d'un atac amb drons atribuït a l'Iraq on operen milícies amb el suport de l'Iran i també davant de l'avanç imparable dels hutis del Iemen sobre la costa del Mar Roig. Després de fer-se amb la ciutat portuària de Moha i l'illa de Perim, estan cada vegada més prop de controlar l'estret de Bab al-Mandeb. Per este pas circula el 10% del petroli mundial i el 6% dels contenidors, la immensa majoria amb destinació a Europa. Fins ara era l'única alternativa a l'estret d'Hormuz. Si es tanca, els grans vaixells de càrrega procedents d'Àsia no podran accedir a Europa pel canal de Suez i hauran de pegar-li la volta a Àfrica en una ruta que comporta sumar 6.000 quilòmetres i prop de 2 setmanes de navegació.
4: Panic is already there.
3: Ja hi ha pànic entre les companyies d'assegurances i de transport marítim, diu este investigador del think tank londinenc Chatham House. Els hutis asseguren que permetran la lliure circulació en Bab al-Mandeb excepte a l'Aràbia Saudí. El petroli del Golf Pèrsic queda ara a les seues mans i les de l'Iran i la guerra entra en una nova i perillosa fase.
2: I una cosa més internacional, perquè per primera vegada en democràcia, Xile ha commemorat sense cap acte oficial l'aniversari del cop d'estat que va enderrocar el govern de Salvador Allende ara fa 53 anys. Milers de persones han marxat i han recordat les víctimes de la dictadura de Pinochet mentre lluny de la capital el president José Antonio Kast del partit d'ultradreta mantenia l'agenda i animava a mirar cap al futur.
5: Que así como no puedo borrar la historia, tampoco puedo pedirle a nuestros compatriotas que estemos condenados por nuestra historia a no poder mirar el futuro de nuestra nación.
2: Les 2:55, ara els esports. Ampliem aquest menú de portada. El València és el plat principal, però tenim molts més continguts, Raül.
6: Sí, la crisi del València, que va sumar a nit la quarta derrota consecutiva en la Lliga, un punt de 15, només ha marcat un gol i ha encaixat 10, i és el quart. Significa el pitjor inici en la seva història. Corberán, qüestionat per arribar a un acord per a deixar de ser entrenador, o si té forces per a seguir, no se'n va eixir a nit del guió habitual.
7: Yo no puedo hablar de situaciones que no pasan. Yo he dicho que la situación necesita ser revertida y soy uno de los responsables para poder revertirla. Así que mi trabajo es centrarme en qué hacer para poder hacer ese cambio. Yo he dicho que siempre tengo la confianza y las fuerzas, pero hay veces que contestar a esa pregunta después de una derrota no creo que es lo más adecuado.
6: Recordem que el València va renovar Corberán fins a juny del 2028. L'expedició valencianista, a més, va arribar a Paterna al voltant de les 2:30 de la matinada i foren rebuts d'esta forma pels aficionats. I, per supost, també van demanar la dimissió de Carlos Corberán. Tot i la conjuntura, la lenta marxa de l'equip no té conseqüències per ara, només per ara, per a Carlos Corberán. No obstant això, la seva situació és més crítica que mai i se li ha esgotat el crèdit. Avui l'equip s'ha citat a Paterna i dimarts a les 8 de Vitoria, nou examen contra l'Avés de Quique Sánchez Flores. Veurem si Corberán arriba a Mendizorroza. I està despedida a les 6:30 a la Catedral Atlètic Club Elche. L'equip d'Anselmi vol aconseguir la primera victòria de la temporada. Anselmi no rotarà la porteria, tot i les errades de Dituro en este inici.
8: Pero creo que seríamos injustos si por dos partidos nosotros cambiamos a nuestro capitán del arco.
6: Demà a les 4:15 el Llevant rep el Barça de Flick. Esta es la recepta de Luis Castro per superar el líder.
9: Tienes que estar a tu mejor nivel, con una concentración máxima y intentar hacerles daño donde puedas hacer.
6: Per a dilluns quedarà el Villarreal-Betis. En segon, a les 6:30, torn per al Castelló. El líder visita el Girona, un rival directe per l'ascens. Per a Pablo Hernández, esta situació reforça el treball.
10: Que es más anecdótico que otra cosa, pero es verdad que eso siempre...

0: te refuerza, ¿no? En el trabajo, en la confianza, verte ahí.
1: També en segona, demà les dos, Sporting Eldense. En primera federació, les 4 i quart, Europa, Hèrcules. Per ara, els de Beto Company no han sumat després de dos partits. I canviem de valor. Mundial de bàsquet femení a les 8 d'Espanya, Estats Units. L'Alacantina de Santa Pola, Aguafam, no renuncia a derrotar les grans favorites per estar a la final.
2: Tenemos que salir muy buen partido, pero que realmente podemos hacerlo. Tenemos que confiar en nosotras y intentar competirlo, que yo creo que eso es el ADN de este equipo.
1: Motor en Fórmula 1, Gran Premi de Madrid. A les 4 la clasificació, veurem què fan Alonso i Sainz. I en motociclisme, Gran Premi de San Marino. A les 3, a dir, en uns minuts, la carrera l'esprint amb una graella comandada per Besecchi, seguit de Marc Márquez i de Fermín Aldeguer. I acabem amb ciclisme i la volta, penúltima i decisiva etapa. Arribada a l'alt de Collado de l'Alguacil. Enric Mas defensa el lideratge, 1 minut i 37 segons li trau a Primo Roglic.
3: Gràcies, Raül.
4: Notícies cap de setmana a Punt Ràdio.
3: Un apunt cultural. Mig pa i un llibre demanava Federico García Lorca per a alimentar el cos i l'esperit. Avui a València, eixa idea, Glòria pren nom de llibreria.
5: Si me dio pan ni un libro, ocupa un antic forn de Pérez Galdós on les barres de pan dissat pas als llibres. També és un espai de conversa al voltant de la lectura. En seu compte, Álvaro de Los Ángeles, propietari de la llibreria.
6: Mantindre els prestatges, mantindre d'alguna manera alguns materials i alguna estructura del local, pensem que també és mantindre la memòria del lloc i al mateix temps oferir-lo cap al futur, no?
5: Seu a més de l'editorial La Documental i Espai de Treball, este antic forn encaixava perfectament amb la idea transmesa per Federico García Lorca el 1931, un discurs que han editat quan se celebren els 90 anys del text del poeta.
6: No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Bien está que los hombres coman, pero que todos los hombres sepan.
3: I ha sigut una tornada esperada. La cantant Celine Dion, amb 58 anys, ha tornat als escenaris. Ha sigut a París. Ho ha fet després de 4 anys apartada de la música, obligada per una malaltia neurològica que li ha afectat greument les cordes vocals i que li ha impedit cantar. Amb Celine Dion i el seu Immortality, nosaltres acabem. Tornem demà. Adéu.
4: Desconnecta, viu i compartís la vida amb nosaltres. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
7: Este verano, que el calor no te la pegue. Bebe agua con frecuencia. Evita el sol entre las 12 y las 17 horas. Usa cremas de protección solar. Protege especialmente a mayores, menores y personas vulnerables. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
8: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
9: El Barcelona torna a visitar València per a jugar contra el Llevant. Viu el partit al Punt a Punt. Este diumenge, des de les 12 del migdia, tota l'actualitat de l'esport valencià amb atenció especial als partits Sporting Eldense, Huesca Villarreal B i Fertiberia Port de Sagunta de Mar de Lleó. Amb totes les notícies, les narracions i els protagonistes de la jornada. I a les 11, els últims 90 minuts del Punt a Punt amb l'anàlisi de la jornada. Este diumenge, des de les 12 del migdia, viu l'esport valencià en A Punt Ràdio.
4: A Punt Ràdio. A la Vall de Cofrents, Sallora, 100.9.

0: Salutacions, novament. Què tal? Molt bona vesprada. Són les 3 de la vesprada i 2 minuts i així continua el punt a punt de Napunt Ràdio. Reprenem esta jornada de diumenge plena d'esport, avui de carrereta. Estem en marxa des de les 12 i fins a les 12 i mitja de la nit. Este matí ha estat pràcticament monogràfic, de la crisi oberta, ferida oberta en el València i en el valencianisme. Escoltant de nou la roda de premsa de Carlos Corberán, ahir després de la derrota del València Club de Futbol en la seva visita al Ramon Sánchez Pizjuán. I també hem estat molt pendents del futsal en eixa primera victòria de la temporada per a el Peñíscola Futsal. Encetem ara este segon tram del punt a punt amb més rodes de premsa i prèvies de primera i de segona divisió, del Llevant Unió Esportiva, del Villarreal, del Deportiu Eldense també. Una altra oportunitat per a l'Hèrcules d'Alacant de deixar enrere els seus fantasmes i guanyar fora de casa. Farem doblet a partir de les 6 i mitja amb l'Elx i amb el Castelló. Bàsquet masculí i femení, futbol internacional, handbol de lliga a Sobal. Com sempre, amics i amigues, anem carregats. Continua la passió de l'esport, continua la màgia de la ràdio, 3 de la vesprada i 3 minuts. Així continua, dames i cavallers, xiquetes i xiquets, el punt a punt. Impossible no beber, impossible no bailar, como le digo que no, si se ve espectacular. Estoy buscando... No sé si estava la cosa per a ballar, sobretot a ir a la nit en tota la gent que va rebre al València, a Manises i a Paterna. Ja heu escoltat a la majoria de membres de l'equip en la intro del programa. Afegim, com sempre, a tot l'equip, al Team Punta Punta, a tot l'equip de tècnics de Punt Ràdio, avui encapçalats en este tram inicial de vesprada per un Rafa Alarcón, que ahir va tindre una nit també, pues, com a molts aficionats del València, que crec que no va poder pegar ull. Ja està per ací Clara Alcover. Hola, Clara, què tal? Bona vesprada.
1: Bona vesprada. La veritat que els ànims no estan molt allà. No, ens va deixar un poquet cachatoche.
0: El teu xiquet ahir a la nit estava...
1: Se va dormir i no s'ha despertat este matí.
0: Ui, pues va ser una fortuna,
1: sí.
0: Veres. Però bueno.
1: Però quan li ho he dit, diu, mare meua.
0: Mare meua. I tu, eixa sóc jo, efectivament. A la conducció de l'espai, encantat de fer-ho servidor Paco Polit, i també, amics oients, vosaltres sou superclau per a formar part del nostre punt a punt.
2: Envia'ns els teus missatges, comentaris o àudios de 30 segons amb el teu nom i ciutat des de la que ens escoltes al 611 38 73 17. 611 38 73 17. El WhatsApp del Punt a Punt.

0: També a banda del nostre WhatsApp, @puntapunt en Twitter, TikTok i Instagram. Ja amb nova cinta anem amb el repàs, evidentment, de tot el que va passar des d'ara i fins les 12:30 de la nit. En 70 amb les prèvies de primera i de segona divisió. Anem a recuperar rodes de premsa, per exemple, la que ha tingut lloc este matí de Luis Castro en la prèvia davant el Futbol Club Barcelona. I parlant amb els companys, amb Manolo Montalt, amb Carlos Urrutia, també amb Álvaro Molina, per a els partits de Llevant Unió Esportiva, Villarreal i també Deportivo Eldense. A partir de les 4:30, la primera fita de la vesprada serà en el camp de l'Europa, en Can Dragó, Europa Hèrcules, primera federació, estem en la tercera jornada, i Gonzalo Blanes i Toni Cabot ens van a tractar de contar la primera victòria de l'Hèrcules en esta temporada 26-27. A les 7:30, no, a les 5:30, tercera federació, segona jornada, se juga en la Celadilla, eixe Utiel a 0, que ens va a contar en el punt a punt Toni Galindo. També a mateixa hora, 5:30. Bàsquet femení, partit amistós, València Bàsquet Estudiantes. Carlos Gallardo estarà en el municipal de Paterna per a contar-nos també este duel de pretemporada per a les xiques taronges. Avui el bàsquet és molt protagonista, en el punt a punt. Continuem, 6:30, doblet en primera divisió, Athletic Club Elx, Raúl Pina i Toni Seligrat, que debuta avui en el punt a punt. El tècnic ex de molts equips, de la Comunitat Valenciana, del Torrent i de més. Bueno, i també exmembre del cos tècnic del València Club de Futbol. Toni Seligrat, que estarà amb Raúl Pina per a contar-nos eixe Athletic Club Elx des de Sant Mamés. També Girona-Castelló, en Montilivi, se disputa el nostre partit de la jornada vijusa en la narració de José Luis Gual i els comentaris de Emili Sierte. Continuem, ja sabeu, segona divisió en la cinquena jornada. Continuem també amb bàsquet femení, en este cas, semifinals del Mundial 2026 d'Alemanya. Espanya-Estats Units. Salva Gomis amb els detalls de tot el que passa a eixe Berlín Arena. Per cert, per a quan se dispute eixe duel, si no m'enganye, ja coneixerem al rival hipotètic en la finalíssima. Evidentment, Estats Units és el rival més dur que queda en el quadre. França i Alemanya comencen el seu partit a les 4:30. Imagine que serà unes 2 horetes. Des de les 6:30 vos podrem contar també qui és ja el finalista del Mundial. I continuant en bàsquet, ahir vos contarem d'eixe torneig clàssic de pretemporada que es diu Encestarrías, que se disputa en Pontevedra, i València Bàsquet va guanyar, còmodament, el seu partit davant el Obradoiro. València Bàsquet Baskonia, el partit que és a les 8:30, en la narració de Carlos Urrutia. I tancarem també a les 8:30 amb handbol, primera jornada de la Lliga Asobal, sense a la temporada, des del Pitiu Rochel. Gonzalo Blanes, que avui fa doblet, ens contarà el Orneo Eon Alacant davant el Torre la Vega. Per a tancar la nit, futbol internacional a les 10 aproximadament, amb David Ferris per a repassar tot el que té lloc este cap de setmana al futbol del nostre continent. I tancarem a les 11, m'imagine que també encara parlant molt del que va passar ahir en Sevilla, amb els últims 90 minuts del punt a punt, en Salva Gomis i Carlos Urrutia, fins a les 12:30 de la nit. Ara recordem el que ha passat avui. Soy yo quien ahora dice adiós. Perquè este matí en el punt a punt, més enllà de la tertúlia que hem tingut, l'anàlisi, la connexió en Luis Urrutia des de Sevilla per a contar eixe post picant, calent, de la derrota del València a Sevilla, el protagonisme ha estat per a el futsal. Guanapix, Saragossa 3, Servigrup, Peñíscola 5. Bona victòria del conjunt castellonenc, bon debut també de Gerardo Pussó al capdavant del equip, després de moltes temporades, un canvi en la banqueta i per fi, el Peñíscola ha tingut un debut, no vaig a dir plàcid perquè ha estat un partit molt disputat, però finalment en tot molt igualat, 3-4 en la recta final i finalment un gol pràcticament ja tancant el partit li ha donat la victòria al Peñíscola per a encetar molt bé este dissabte. A la Lliga hem de repassar els marcadors de la jornada d'ahir i comencem parlant d'eixe Sevilla 1, València 0. Un gol de Juan Iglesias, minut 81, que va tombar al València Club de Futbol, que va deixar al conjunt de Carlos Corberán en només un punt de 15 en joc i sobretot que va suposar, pues, novament tirar-li sal damunt a la ferida. Ara mateix el València, que està desagnant-se absolutament com a institució, no se prenen decisions. De fet, este matí estava molt pendents del club, del que estava filtrant-se des del club, de les sensacions, no?, que el València estava tractant d'emanant, i la realitat és que després de la desfeta d'ahir, després de la desfeta d'inici de temporada, la notícia avui és que no ha passat res. Que a les 3:10 no s'ha mogut res en el València, que no han acomiadat a ningú, que no han destituït a ningú, que no ha dimitit ningú, i que este matí, entrenament regeneratiu de la plantilla del València, perquè dimarts n'hi ha partit. I de fet, el fet de que dimarts n'hi hagi partit, pot jugar en principi, i teòricament de molt de paper, a favor de que el tècnic se senti en la banqueta el pròxim dimarts. Particularment, me pareix una bogeria, perquè l'equip està mort. I ahir se va veure, sobretot en la segona part, eh? La estadística va ser ridícula. Ridícula. Un tir, un altre entre pals, cap gol, i el València va tocar la pilota dins de l'àrea del Sevilla una, dues, tres, quatre, cinc, sis vegades en 102 minuts de partit. És a dir, 90 més 5 de la primera part, 90 més 7 de la segona. A mi particularment me pareix un ridícul monumental que indica que aquest equip està futbolísticament mort. Institucionalment ja està enterrat, des de fa molts anys. Però futbolísticament, ahir el València va certificar que no està i que n'hi ha que canviar. Evidentment, l'entrenador no és el total responsable, però sí és un dels màxims responsables. Per cert, mentre continuem amb el repàs, l'altre partit que estava en marxa, que han setat a les 2 de la vesprada, acaba de veure un gol clar al cobert per a la remuntada del conjunt de casa en el camp d'esport del Sardinero.
1: Així és, perquè al minut 53, Racing 2, a la vez 1.
0: A la vez, pròxim rival del València Club de Futbol.
1: Que no sé si valdria la pena que guanyara avui o no.
0: Bueno,
1: està molt bé.
0: Està molt bé el Deportivo Alavés. Koski, que ja ha avançat al conjunt Babazorro en la primera part. Zaviri,

0: i que ja va fer-li un gol al València. Va ser al València o al... Ara mateix no recordo davant d'aquí, però va, està fent gols, està 4 porta el marroquí. I ara en la segona part, Zaviri en un doblet, 5è gol de Zaviri, que està que se n'ix, davanter sub-20, i que ha destacat moltíssim en la seva selecció. El Racing està venint-se amunt en este inici de segona part. Estem en el 9 de la represa, Racing 2, a la vez 1, clar, el cobert que volia afegir coses.
1: Sí, que tots estan millor que el València, la veritat. Bueno. I que este matí s'hem despertat tots, bueno, a nit és que no pogueren dormir, varen anar fins a l'aeroport de Manises, varen haver moltes crítiques
0: matinada,
1: també
0: eh?
1: per tot el cordó policial que hi havia o la seguretat, perquè ja es veia vindre que podien pues, haver pues, aficionats que reberen a l'equip. Després es van traslladar també a la ciutat esportiva, van eixir com un a un en el cotxe sense parar-se, ningú va donar explicacions de res, i la veritat que les imatges són prou de, no sé ni com qualificar-les, si de llàstima, de... no ho sé.
0: A Rafa Alarcón, que ja portem anys de, que ens coneguem, l'equip està mort i l'afició s'està morint. Ara mateix és una sensació que no recordem en molt de temps, de desesperança, d'agonia i de desafecció. Bueno, pues ahir en el primer partit, derrota del València, victòria del Sevilla. En este segon, que està disputant-se ara mateix, guanya el Racing Santander davant l'Alavés 2-1. I anem a recordar que avui, 4 i quart, se juga l'Osasuna Espanyol, a les 6 i mitja l'Atlètic Club Elx i a les 9 de la nit el Real Madrid Rayo Vallecano. Recordem que per a demà tenim el Celta-Màlaga a les 2, Llevant-Barça a les 4 i quart, Getafe-Deport a les 6 i mitja, Real Societat-Atleti de Madrid a les 9 i per a dilluns queda el partit del Villarreal davant del Real Betis. Això respecte a la primera divisió. En segona divisió, les coses van pues això, un poquet diferents. Ahir, el Burgos, que li va guanyar 3-1 al Ceuta, el Ceuta, que està ara mateix també molt fora, però en el cas del Ceuta se pot entendre per la situació que tenen a nivell... ciutadà, institucional, governamental, ara mateix en la ciutat de Ceuti, i la derrota d'ahir que més o menys se podia esperar. També hem de comentar que ara mateix està jugant-se el Andorra 0, la careta de Piqué, ojo, Andorra 0, Real Societat B 3, en la primera part, la Real Societat B, que ha estat un autèntic martell a nivell ofensiu. 0-3, estem en el 11 de la segona part. A les 4 i quart, Cádiz-Las Palmas. A les 6 i mitja, Girona-Castelló i Granada-Albacete. El Girona-Castelló, el nostre partit de la jornada vijusa.
1: I el Castelló líder.
0: A tope, sí senyor. I el Córdoba-Almeria a les 9 de la nit. Per a demà, Sporting-Eldense, des de les 2, per cert. Demà ja sabeu que comença el punta a punta a les 12 i anirem de 12 a 12 i mitja, igual que avui. Però clar, com demà n'hi ha partit en la franja de l'informatiu migdia, pues filarem tots els partits un darrere l'altre i deixarem la informació generalista per a les aprox d'informatius més curtetes. Sporting Eldense demà a les 2, demà a les 4 i quart Valladolid Oviedo, a les 6 i mitja Mallorca Sabadell i a les 9 Tenerife Leganés. Per a dilluns queda el Celta B Eibar a les 8 i mitja de la vesprada. Tot això respecte al futbol professional, però també, Clara Alcover, portem tot el cap de setmana pendents del poliesportiu. Per exemple, en este cap de setmana de Gran Premi d'Espanya a Madrid.
1: Així és, perquè què te pareix a tu el Madrid?
0: Una bacala, però bueno.
1: La veritat que a nivell a de xarxes socials...
0: Una bacala infame. Horrorós.
1: Com si diguérem, d'ambient social, no? Això que se diu ara de crear eventos...
0: Jo tinc amics que estan en el circuit i el que diuen és que s'han afallat, s'han pegat pressa, s'han pegat foc per acabar la zona VIP, però que
1: li agradaries
0: dels aficionats i tal, que la cosa no està massa bé, que s'estan torrant perquè està fent un calor que flipes.
1: Això no se pot controlar tampoc.
0: I que els preus de l'aigua estan disparats també.
1: Sí, perquè hi havia moltes fotos en el que hi havia aficionats que estaven sentats literal en arena, que havien pagat 200 euros i 300 euros per una entrada. Però bé, això és com tot, quan algú es fa nou, no? Segurament es puga millorar.
0: Ai, mira,
1: però...
0: un segon, perquè el nostre... Jo crec que és el nostre redactor en cap, perquè està en casa sempre escoltant, com és Javi Domènech, al qual li envio una abraçada.
1: Un abraç molt fort.
0: No m'he recordat d'aquí les valencians li havia fet Zaviri un fum de gols, a l'Elx. En la jornada segona o primera, no m'enganye, si no m'enganye, va ser un hat-trick i Zaviri, el marroquí, que li va passar la mà per la cara a l'Elx, pues avui porta dos més, 5 en qüestió de 5 jornades. Parlaves de
1: sí,
0: Fórmula 1.
1: Anem a parlar de la Fórmula 1, que afronta ja el moment de la veritat en esta estrena del Madrid. Kimi Antonelli és líder del Mundial, torna a marcar el millor temps en els tercers lliures per davant de Leclerc amb els McLaren de Piastri i Norris tercer i quart i Verstappen cinquè. I una última sessió, això sí, molt accidentada, perquè Lewis Hamilton se n'ha anat contra les proteccions amb el Ferrari i ha provocat una llarga bandera roja, i Berman també acaba contra el mur en els últims minuts. I en quant als espanyols, continuen patint. Fernando Alonso i Carlos Sainz arriben a la classificació lluny de les primeres posicions després d'un cap de setmana complicat, i així classificat bé seria especialment important perquè els pilots ja avisen que avançar al Madrid va ser molt difícil, així que a partir de les 4 de la vesprada serà la classificació, i demà a les 3, primera carrera de Fórmula 1 de la història a Madrid, al Madrid.
0: Pues estarem molt pendents també d'eixa carrera en la jornada de demà, a les 3 de la vesprada, com ha dit Clara Alcover. Continuem noixint del motor, però ara parlem en lloc de 4 de les 2 rodes de MotoGP, Clara.
1: Sí, perquè en les sessions de classificacions per als pilots valencians i l'equip valencià Aspar Team, en Moto3 el millor de l'equip amb seu a Guadassuar és el líder del campionat, Máximo Quiles, és en cinquè lloc. La pole ha sigut per a David Almansa i el valencià Adrián Cruces eixirà endarrerit en la vintena posició. En quant a les motos 2, el pilot valencià Dani Olgado i de l'equip de Jorge Martínez Aspar eixirà en segona posició, i en la tercera posició eixirà Ángel Piqueras. La resta de valencians, el 12è Ivan Ortolà, 15è Àlex Escrits, més enrere eixirà encara Sergio García, concretament en la posició 19, i Aaron Canet, 21. La pole ha sigut per a Senna Agius. A les 3 de la vesprada ha començat la sprint de MotoGP i les carreres seran demà diumenge a les 11 Moto3, a les 12:15 Moto2 i a les 2 el Gran Premi.
0: Tot això respecte a MotoGP, que este cap de setmana, com ja va passar la setmana passada, va ser en Itàlia, pues este cap de setmana li toca novament a Itàlia ser protagonista, en este cas a ese circuit misano Marco Simoncelli. I anem amb la Volta Ciclista a Espanya, penúltima jornada, penúltima etapa, etapa vintena de la Volta, i una etapa en la qual n'hi ha hagut un fugat a 100 quilòmetres, que és Carapaz. Anem a fer un xicot de recull del que està per vindre en estos últims, ara mateix, resten 67 quilòmetres que falten.
1: Sí, a més, avui pot ser el dia de la sentència a la Vuelta. Arriba la vintena i penúltima etapa, 187 quilòmetres entre la Calahorra i el Collado de l'Alguacil, amb quasi 5.000 metres de desnivell i 3 ports de primera categoria, abans d'un final duríssim, 8 quilòmetres al voltant del 10% de pendent mitjana i rampes que arriben fins al 22%, i totes les mirades estan en Enric Mas. El mallorquí defensa este maillot roig amb 1 minut i 37 segons sobre Roglic i 3 minuts i 1 segon sobre Félix Gall. És l'últim gran obstacle per a Mas abans de l'etapa final de demà a Granada i de poder conquistar la seva primera Vuelta a Espanya. Així que etapa reina, alta muntanya i la Vuelta en xoc.
0: Pues anem a veure com acaben aquest atac. Com he dit abans, la fuga de Carapaz, i de Kuss, que s'han afegit els dos a eixa carrera. Richard Carapaz, Vincenzo Albanese, Alastair McKellar, Sepp Kuss i Matthew Brennan, que són els que estan ara mateix perseguint en la general a Enric Mas, el mallorquí, que continua liderant-la en eixe mallot roig. A les 3 i 20 de la vesprada, a banda de tancar tot el que ha passat este matí, donar-li l'enhorabona al Servi Grup Peñíscola en la victòria. Ara després anem a repassar també més cosetes, però temps ara per a primera divisió, temps per a fer mini-prèvies del que està per vindre este cap de setmana. Per exemple, en el gran partit de diumenge, Llevant Unió Esportiva, Barça ha parlat esta vesprada fa una hora i 20 minuts el tècnic del Llevant Unió Esportiva, Luis Castro, el portuguès. A veure què és el que ha comentat.
2: De grau per a Punt Media, viene el Barça, un Barça imparable. ¿Qué se puede hacer para parar este Barça de Flick?
3: Tenemos que estar en nuestro mejor, sabemos que es un equipo de las mejores del mundo, pero también nosotros jugamos la misma liga que ellos, entonces tienes que estar a tu mejor nivel, con una concentración máxima y intentar hacerles daño donde puedas hacer. Es verdad que es un equipo muy bueno, está demostrando tanto en la liga como en la Champions sus cualidades, pero el partido empieza 0-0, 11 contra 11, y vamos a hacer el mejor que sabemos hacer, como todos los partidos.
4: Álvaro. ¿Qué tal, mister? ¿Cómo estás? Álvaro Aro para Sin Tregua. Te pregunto por el parte médico, el parte de guerra en primer lugar. Sabemos de la baja de Dae Jong. No sé si nos das tú también un plazo estimado, si cuentas con él antes del parón de selecciones o ya a la vuelta. Y te pregunto por cualquier otra novedad o futbolista que tener en cuenta de cara al partido.
3: Solo están afuera Primo y Eta, son los mismos que la semana pasada. El departamento médico está trabajando con Eta lo mejor posible y, como sabemos, nosotros no, no encurtamos plazos porque no queremos que haya riesgo de una recaída. Entonces el departamento lo va a hacer con

0: Por eso yo tengo más dolores de cabeza, el staff también, y muchas veces no estamos de acuerdo con el 11. Imagina vosotros que están afuera, no están de acuerdo. Imagina nosotros que miramos los entrenamientos, que normalmente es más simple de estar de acuerdo. Hay siempre una u otra posición que quedamos con algunas dudas.
1: Nico.
2: Mister, comentaba ahora un poco por encima la situación de Thiago Fernández y quería incidir un poco también precisamente en él. Cuando empezó a estar disponible, entró de lleno el once titular y en estos primeros partidos pues hemos visto a un futbolista explosivo que puede hacer daño por dentro. ¿Qué le pide al extremo argentino y en qué cree que puede mejorar para terminar de pulir detalles y ser un futbolista fundamental?
0: Thiago tiene cualidades natas muy buenas. Y tiene una cosa que me gusta también, que hasta ahora, de lo que miro, tiene mucha buena personalidad, tiene un carácter muy bueno. Lo estamos trabajando en algunos detalles que aún tiene que mejorar, que es normal. Pero él es un jugador inteligente y cuando hablas con él y le hablas de los detalles que tiene que mejorar, es un jugador que es inteligente y sabe que tiene que mejorar en esos detalles. Entonces, es un jugador que es diferente de los jugadores que teníamos, por eso también ha venido, porque nos da algunas cosas diferentes que necesitamos, pero pienso que en 2 o 3 meses va a estar aún mejor.
1: ¿Alguna pregunta más? Nada, finalizamos la rueda de prensa. Muchas gracias a todos.
0: Buenos días.
3: Buen día. A Luis Castro, que ha sido protagonista este migdia en la sala de prensa del Ciutat de València. Ens va a contar en el punt a punt demà el partit davant el Barça, Manolo Montal. Hola, Manolo, bona vesprada.
4: Hola, Paco, bona vesprada.
3: Comencem el mini repàs parlant un poquet de com arriba. Ja parla Luis Castro dels jugadors que no van estar disponibles, en principi el porter i també Taillon, que era el dubte, però respecte a la convocatòria i última hora, que ens pots contar?
4: Bueno, la convocatòria és més o menys la que ve venint. Luis Castro és partidari. Si les coses funcionen com diu el manual, si les coses funcionen, perdó, com diu el manual, de canviar res. Així que no anem a veure grans novetats i, com deia, o com tu mateix has dit, és Taillon l'únic futbolista que va quedar fora una volta més de l'equip. És més, jo apostaria fins i tot, Paco, no ja per la convocatòria, sinó perquè l'11 serà el que venim veient les últimes jornades. Ryan en porteria, Nacho Pérez en dreta, Manu Sánchez en esquerra, Delay Mandi en el centre, Olaza, flanquejat per Oriol Rey i Bardelli, Dalt, Bruguer, Thiago i Ivan Romero. Això és el que està funcionant al Llevant, Paco, i en compte les dades i com està en la classificació i com està funcionant l'equip, no veig factible que, a excepció d'una lesió o d'una indisposició d'última hora, tindrem sorpresa en l'11 inicial. Quan un equip funciona, l'11 pràcticament un se'l sap de memòria. I el Luis Castro crec que ja està clar quin és l'11 llevant.
3: La pinta és que demà van a jugar, com has dit, Manolo, els mateixos. I respecte a la roda de premsa, preguntar-te també què és el que més t'ha creat l'atenció. Perquè, per exemple, això...
4: La filosofia de Luis Castro, Paco.
3: Sí.
4: El Barça és el millor del món, però de partida anem a jugar 11 contra 11. Jo crec que això resumís... Ixa frase resumís totes les rodes de premsa que haja donat i que puga donar en un futur, que esperem que siguin moltes, Luis Castro com a tècnic de llevant.
3: Pues de la filosofia, jo volia també afegir la dels 20.000 patidors, dient que no és el mateix patir 20.000 persones al mateix temps que només 11, i ahí és una forma també, Manolo, d'involucrar a un Ciutat de València que demà va estar ple de gom a gom.
4: Sí, de tocar la vessant anímica tant de la graderia com del seu equip. Aquesta frase, en efecte, té una doble direcció, de la direcció de la graderia i de la direcció del seu equip, en una manera de dir-los, aneu a tindre un suport extra i és algo que hem d'aprofitar, no? I, en efecte, aquesta frase resumeix a la perfecció la manera d'involucrar el públic en el partit i la manera de fer saber al seu equip que, tot i que van a jugar davant del Barça, que anem a dir del Barça, van a tindre una ajuda extra que el Barça no va a tindre demà en el Ciutat. Si et sembla, Paco, te diré que del Barça s'espera el retorn a l'11 de jugadors com Gerard Martí, Xavi Espart, Marc Bernal o Fermín i Gordon, i que Pau, Covarsí, Gamit, Amor,

0: i Rafinha són intocables. A més, que Eric García jugarà amb una màscara després de la fractura nasal patida diumenge passat a Mestalla i que li basa més o menys la línia. Això que s'espera és Joan García a porteria, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart, Bernal, Pedri, Fermín, Lamine Yamal, Rafinha i el britànic Gordon. Curiós, Paco, xula Jonander González del comitè BAS, tenint en compte que la setmana passada va xular Luis Vestar Cervera del comitè Balear, ja és el segon àrbitre debutant que li xula de manera consecutiva un partit al Llevant Unió
1: Esportiva. Sí, és una cosa que no és molt habitual. Del rival Manolo, més enllà del que va traure demà, se pot afegir alguna cosa a un equip que va pràcticament a 5 gols per partit esta temporada?
0: Pues que és, ara mateix, Paco, el Barça és un rodillo. Després ja veurem si aquest rodillo se queda atascat, però en el començament és evident que Flick continua donant amb la tecla en este Barça. És evident que els fitxatges, a més, són reforços i fitxatges, que no tots els equips poden dir-ho, i que este Gordon, que pràcticament ni el coneixia, pues està aterrat de peu en Barcelona i està aportant moltíssim. La resta és un equip, és un engranatge que funciona des de l'any passat, on fins i tot Rodri, aquesta setmana ja sabem el per què ha sigut notícia, pues, de moment té que esperar el seu torn en la banqueta, a excepció de que puguen haver rotacions. Així que, bueno, pues, jo crec que demà anem a veure un exercici de resiliència per part del Llevant davant del conjunt de Barça.
1: No va ser l'únic exercici de resiliència, perquè anem a tancar, Manolo, en un dels teus temes favorits, el horari del partit, la temperatura que s'espera al Ciutat demà i lo ben triat que està tot per Javier Tebas.
0: 4:15, l'hora del partit, molt lògica, molt normal, tenint en compte el desastre que és esta lliga, però tornem a la de sempre, Paco. Així, en este cas, el culpable directe és Tebas, responsables, en este cas, subsidiaris, el dos presidents i altres més, que demà s'assentaran en la dutxa, Pablo Sánchez i Joan Laporta, que, entre d'altres, en lloc de tindre a Tebas com un empleat de la Lliga, que és el que hauria de ser, és el jefe màxim, és l'emperador del campionat i fa i desfà el que li dona la gana.
1: Pues esperem que la temperatura i la prèvia no ens donen esglais, com ja va passar fa un parell de setmanes en el Ciutat de València, com ja va passar la setmana passada mateix, horari 4:15, en eixe duel en el camp de Mestalla, en el qual, Clara Alcobert, molta gent va eixir torrada, no lo següent.
2: I hi havia molts vídeos de desmaios.
1: De gent que estava tombada per la calor, sí. Que així a València, malauradament, és una de les nostres...
0: Això sí, ordres als operadors televisius que no enfoquen ni les lipotímies, ni gent aventant-se en un palmito, ni bevent aigua, per a això sí que estan atents, per a cuidar de la salut de la gent, que és la que paga l'espectacle, zero.
1: Sí, com se diu, ja tal. Demà el partit, 4:15, des de les 3:15 aproximadament estarem ja en les rodalies del Ciutat de València i ja en la cabina microfònica. Abraç, Manolo!
0: Adeu!
1: Tenim que actualitzar també, mentre estàvem en la xerrada amb Manolo Montalti, també la prèvia d'eixe duel de demà, que va ser protagonista, així en el punt a punt, partit de la jornada vijusa, eixe Llevant Unió Esportiva Barça, ha retallat diferències l'Andorra, Clara.
2: Ha marcat l'Auti el primer per a l'Andorra, així que minut 82, Andorra 1, Reial Societat B, i recordem també que ahir divendres ja es va jugar el Burgos 3, Ceuta 1, i que avui a partir de les 4:15 serà el torn del Cádiz Las Palmas, a les 6:30 Girona Castelló, el partit de la jornada així al punt a punt, també a les 6:30 Granada Albacete, a les 9 Córdoba Almeria, demà diumenge serà el torn a migdia a les 2 de l'Esporting de Gijón davant l'Eldense, 4:15 Valladolid Oviedo, 6:30 Mallorca Sabadell, a les 9 el Tenerife Leganés i tancarà la jornada 5 d'esta lliga Hypermotion el dilluns 14 a les 8:30 el Celta Fortuna davant de l'Eibar.
1: En primera divisió estem en el 82, queden 8 per arribar al final del partit, Racing 2 a la vez 1 i ha debutat Rafa Alarcón, s'ha posat en peu en la cabina.
2: El mago, no?
1: El mag André Almeida, que ha tocat dos pilotes ja. No ha estat bé en cap dels dos pilotes, però bueno, jo sé que n'hi ha molta gent encisada amb el mag André Almeida, que recordem, se'n va anar cedit en les últimes 48 hores del mercat cap al Racing de Santander. El Racing que podria guanyar 3 punts vitals i l'Alavés podria sumar la seva primera derrota de la temporada en esta cinquena jornada. Continuem pegant vots per el cap de setmana. Ara de seguida continuem parlant de més cosetes al voltant del món del poliesportiu, però dilluns juga el Villarreal. Un Villarreal que ja comença a veure com li apreta la corbata, després de 4 partits, de 5, si afegim el de la Champions, Íñigo Pérez encara no ha afegit una victòria al seu caseller. Villarreal-Betis el dilluns a les 9, un partit que ofereix.

0: Seguirem en el punt a punt. I què ens va contar Carlos Urrutia? Hola, Carlos, bona vesprada.
1: Bona vesprada. Dos punts, dos empats i dos derrotes. Molt poca cosa per a les expectatives que n'hi ha sobre un Villarreal que s'ha entrenat este matí, 10:30, sense Juan Foyt, sense Carlos Romero, que seguiran siguent baixa per al partit de dilluns. Demà diumenge, a les 5, parlarà el míster Íñigo Pérez en roda de premsa per a continuació a les 6:30 fer l'entrenament a l'estadi de la Ceràmica. Recordem que el Villarreal no li pot guanyar al Betis a casa des del 2021. Porto 4 temporades seguides sense conèixer la victòria davant de l'equip d'un Pellegrini que la veritat és que està mostrant-se com un dels millors en aquestes primeres 4 jornades de Lliga. El calendari d'esta setmana del Villarreal, recordem, dilluns Betis, després dijous a Màlaga, a la Rosaleda, i després rebrà el següent cap de setmana a casa al Llevant, en el primer gran clàssic de la Comunitat Valenciana. Parlant d'això i d'horaris, avui ja s'ha confirmat el primer gran partit que acollirà la Ceràmica contra el Real Madrid serà el dissabte després del paró, el 10 d'octubre, dissabte a les 9 de la nit. Recordem, per tant, que el Villarreal, ara mateix, que està en la posició 17, només un per damunt del descens, és un equip que hauria d'estar, pues, com a mínim, però en lloc del quart per la cua, el quart per davant. Dona-li la volta a la classificació.
0: Has parlat de tot el partit i tota la prèvia, però les sensacions, Carlos, abans de tancar, de cara a este primer partit, és que Íñigo Pérez ja comença a notar com l'aigua comença a bollir, perquè fins ara tot pareixia pues, tranquil·litat, l'equip està arrencant encara, però l'altre dia és de veres que va competir en Champions davant el Borussia. Crec que el canvi en la porteria ha de ser ja definitiu, però per a mi no fins a la fi de la temporada, fins a la fi de la dècada, perquè Luis Junior no pot tornar a estar baix els pals, almenys en el nivell que està demostrant. L'altre dia Gulaxi va estar prou bé, però la realitat és que la primera victòria ha d'arribar el més pronte possible.
1: Els dos problemes que té Íñigo Pérez són, un, per suposat, els resultats, i dos, la imatge que dona, sobretot dirigint els partits, perquè no dona la sensació que tinga tot sota el seu control. Però sí que és veritat que des del club i des de l'entorn de Villarreal s'està fent molt d'hincapié en que el joc de l'equip és bo. És veritat que l'única cosa que canta un poquet és el baix estat de forma de Pape Gueye en el mig de camp, tant en la contenció com en l'inici de la creació, i la poca punteria que estan tenint cara a porta. Però, lògicament, encara que és una situació de nervis, encara se vol contextualitzar amb tranquil·litat.
0: Pues ja sabeu, dilluns a les 9 de la nit, el duel del Villarreal davant un rival Champions, com és el Real Betis, 9 de la nit, des de les 8:40 minuts de la vesprada. Vos contarem en el punt a punt tot el que passe, amb Salva Folgado en la coordinació i amb la narració de Carlos Urrutia i Juan Luis Mora als comentaris. Un abraç, Carlos!
1: Adeu!
0: I també per a tancar aquestes prèvies de cap de setmana, ara de seguida anem amb el partit del Deportivo Eldense, que ha estat, anava a dir, notícia, no, supernotícia en esta setmana, però abans, Clara, tenien cosetes de poliesportiu que posar al dia, no?
2: I molt bones notícies des de França, perquè el conqueridor València començava amb força la temporada. El conjunt valencià està disputant el seu primer test de preparació davant el Narbonne Volley, al Narbonne Arena, i de moment les sensacions són positives. El conqueridor s'ha emportat el primer set i es posa 0-1 davant el conjunt francès, així que primer partit, primera prova exigent fora de casa i un bon inici per als valencians que esperem que tinguin per a que continuen agafant ritme de cara a l'inici de la temporada.
0: Estem pendents del poliesportiu, com deia, de la Vuelta Ciclista a Espanya i acaba d'atacar novament Carapaz, l'equatorià, en la pujada al Purche, en una carrera que està ara mateix a només 60 km de meta, i ahí teníem en el segon pas, mentre Carapaz acaba de pegar, com deia abans, una nova ganivet de la carrera, estava mirant el grup de perseguidors: Van Aert, Pau Miquel, Oliveira, Andreas Lenglesund i Andreas Kron, en un punt en el qual està tractant ara mateix estos corredors de retallar diferències amb el líder de la carrera, que és Enric Mas. També estàvem pendents de poliesportiu i de, en este cas, de motor, de la Fórmula 3 i la Fórmula 2.
2: Tenim bones notícies en les carreres sprint per a l'escuderia valenciana Campos Racing, perquè a la Fórmula 3 ha estrenat Madrid, han aconseguit

La victòria, Teopel i Nael, i també han puntuat tots els pilots de l'escuderia d'Alcira, tant amb Ernesto Rivera i Hugo Chucu, no sé si sempre ho diguen bé o

0: empezar a intentar aumentar, o sea, continuar en la línea ascendente y conseguir pronto esos primeros tres puntos que nos alejen de la zona de descenso y nos den un poquito de tranquilidad. Y el equipo está concentrado, el equipo ha hecho una muy buena semana, el equipo ha sabido diferenciar lo que pueda salir afuera en la prensa de lo que es el día a día y tiene muy claro la línea a seguir y lo que quiere en el futuro.
1: Josep, por mi parte la última, ¿es esto una, dirías que la mejor oportunidad profesionalmente que te llega a ti ahora? Lo digo porque puede ser también, ¿no?, una manera de que te puedan ver a largo plazo o incluso a corto plazo, si no se concreta la llegada de otro entrenador.
0: Un poco en la línea que decía antes a tu compañero respecto a los jugadores. Yo pienso que la mejor manera de enfocarlo es intentar hacer que cada día sea lo mejor posible. Yo creo que nosotros, el staff, yo, los jugadores, lo único que podemos pensar es en plantear el partido lo mejor posible, no pensar mucho más allá, intentar controlar los detalles, controlar el proceso y no pensar en si va a venir otro entrenador, en si va a venir otra propiedad. Podemos estar expectantes con lo que puede venir, pero lo mejor es enfocarnos en el partido contra el Sporting y, como he dicho antes, seguro que si viene con tres puntos, mucho mejor será aún.
2: Muy bien, pues si no hay más preguntas, terminamos con la rueda de prensa. Muchas gracias.
3: Parables de Josep Ferrando en la rueda de prensa previa que va a tindre yo que en la jornada de ayer. Pero además, para contarnos ese Sporting Eldense, visita complicada del conjunt blaugrana, va a estar como siempre el nostre Álvaro Molina. Hola Álvaro, buena vesprada.
4: Hola Paco, ¿qué tal? Buena vesprada.
3: Ahora te pregunto por el tema de Messi y compañía.
5: Y Antonella
3: también, claro, bien, bien. Messi, Antonella, toda la familia, aquí faça falta. Bueno, pero anem primer amb la convocatoria o l'últim entrenament. Contam com arriba este Deportivo Eldense a ese duel davant de l'Sporting. Demà, recordem, 2 de la vesprada.
4: Sí, a les 2 de la vesprada davant de l'Sporting. I ja hem escoltat a Josep Ferrando, que pel que fa baixes ni Pau Cabanes ni Olaizola. I té algun dubte més, que òbviament no el va dir i fins demà no sabrem, però el que sí que és segur és que amb totes les incorporacions que va fer el club, l'11 titular va ser molt competitiu. Recordem aquests últims fitxatges amb Waldo Rubio, Olabarrieta, Roberto López, Iker Recio, Manu Nieto, que a poc a poc ja està entrant en dinàmica. Al final ja són jugadors que tenen aquesta experiència en aquestes categories i que al cap i a la fi hacen el nivell de l'equip i que, òbviament, farà falta que tots estiguen en aquesta predisposició perquè s'ha de sumar de 3 i quan més aviat millor.
3: Al respecte d'això, què és el que més te va cridar l'atenció d'esta primera roda de premsa de Josep Ferrando, el successor, de moment, interinament, ja veurem què és el que passa quan arribi o se produisca aquest canvi, de Claudio Barragán en la banqueta?
4: Sí, per conèixer-lo un poc, era segon de Claudio Barragán des de l'any passat. Pràcticament tota la seva carrera esportiva en la banqueta ha sigut en la pedrera de l'Espanyol. S'assentarà mínim, hem de dir-ho també, esta setmana en Molinón. I el primer que sí que vull dir és que l'he vist molt seriós, les idees molt clares. Es podia pensar que amb tot el rebombori que s'ha viscut estos dies al voltant del club, que poguera titubejar, que poguera dubtar, però ja dic, el missatge ha sigut contundent, l'he vist preparat, després, òbviament, el que manen, per sort o per desgràcia, són els resultats, però sí que m'ha agradat aquesta primera posada en escena davant dels micros, ja m'ha escoltat, agraït a Claudio Barragán tot el que ha après amb ell, ha dit que aquesta arribada de Messi pot ser molt important, i òbviament l'equip ha intentat evadir-se de tot el que rodejava el club, perquè al cap i a la fi el més important és centrar-se des de ja en el que és la Lliga. Però ja dic, Paco, l'he vist molt seriós i l'he vist preparat.
3: Preparat per a, segurament, la seva gran oportunitat, al capdavant d'un equip en futbol professional. Del rival que contem, Álvaro, d'este Sporting de Gijón, que des de fa molts anys té pues, eixa meta o eixa somni, no?, de tornar a la primera divisió, però mai acaba d'aconseguir-lo, ha canviat un fum de vegades d'entrenador, ha canviat de direcció esportiva, continuen els responsables de la majoria accionarial, en David Guerra com a president al capdavant, però esta temporada pues el Sporting, com sempre, rival perillós a casa, però molt irregular.
4: Sí, al capdavant està el tècnic argentí, Nicola Larcamón. No ha començat malament el que és la temporada, perquè són 2 victòries, un empat i una derrota, és a dir, 7 punts de 12 possibles. I a mi aquest objectiu d'estar ja en la part alta de la classificació, són ja, com bé dius, molts anys en segona, i el club ja aspira a poder tornar a aquesta màxima categoria. És més, és que van fer fora a Borja Jiménez l'any passat, perquè no hi havia una bona entesa entre la cúpula del club i Borja, perquè Borja veia que no hi havia equip per a més, que hi havia equip només per a la salut.

0: salvació, i des del club el que pensen i el que volen és ja tornar a primera divisió, i òbviament ja tenen aquesta ambició per tornar al que és primera. I bueno, sí que teníem... La plantilla és molt compensada, n'hi ha jugadors joves com Andrés Cuenca, lateral que va eixir de la pedrera del Barcelona, en el centre del camp també molta experiència. Està Hugo Guillamón, però està lesionat, que també el València és un cas a part. Tots els jugadors del València pareix que estiguen caiguent com a mosques, però el que estem comentant és una plantilla jove, amb experiència, i que, com diem, des de la cúpula, des de la junta esportiva, el que demanen ja és ambició i tornar a primera divisió. És a dir, serà complicat anar al Molinón i traure algo positiu.
1: I per a tancar esta mini prèvia, recordem dos de la vesprada del partit demà, s'ha de parlar, o hem de parlar sí o sí, Álvaro, del tema de la setmana. Ja hem escoltat a Josep Ferrando fer referència a eixa compra del club per part del grup inversor encapçalat per Lionel Messi, que se va fer càrrec, si no passa res, de la majoria d'accions del Deportivo Eldense, només un any després de la compra per part del grup anterior, al qual li va costar, crec que va ser 2,5 quilos aproximadament, i que va vendre a Messi en qüestió d'un any i un ascens de per mig a futbol professional per vora 15 milions d'euros. Del tema de la setmana, com a veu de l'Eldense en el punt a punt, que has de comentar?
0: Sí, a veure, la imatge de la setmana ha sigut molt frenètica. Si pensaven que quan va acabar el mercat de fitxatges, que aquest dia va ser molt intens, amb dos o tres incorporacions d'última hora, si pensaven que ja anaven a relaxar-se, estàvem equivocats. Quan va arribar aquesta destitució de Claudio Barragán el diumenge, que per cert, Claudio estava en el Bay Pepico Amat veient l'Eldense B Torrellano, sí, que allí estava al punt a punt fent-lo, van veure també part de l'entrenament, total tranquil·litat la que estava mostrant Claudio Barragán. Quan va acabar el partit, va arribar a eixe nou Pepico Amat, li van confirmar eixa destitució. Clar, encara no se sabia absolutament res, el motiu de destituir a l'entrenador. En la quarta jornada, l'afició no demanava cap canvi. És clar que encara els resultats no havien arribat, però se sabia que anava a ser una temporada dura, complicada, i ja va ser quan es va començar a parlar d'aquest canvi de propietari imminent. Per ahí anaven els tirs, i ja va ser el dimarts quan va esclatar aquesta bomba informativa, l'interès de Leo Messi en voler comprar el club al 100%, és a dir, no un percentatge, no hi ha cap persona a mitges ni res per l'estil. L'astre argentí el que vol és l'Eldense i vol fer-se en el club. Ara bé, Paco, això va tan ràpid que ahir, com ja has comentat al principi, ja es vam assabentar dels problemes que pot enfrontar Messi en aquesta compra, perquè Pasqual Pérez, qui va ser president, ha demandat a l'actual propietària, Carolina Holguín, pel eixe pressupost d'impagament d'un préstec de quasi 1 milió d'euros. A veure, és un tema un poc farragós, que pot inclús suposar, com és el més normal, que el tràmit de la venda s'endarrerisca un poc més, i que anirem comptant així al punt a punt, però el que és el més normal és que en un parell de setmanes, si no passa res estrany, és que Leo Messi estic al capdavant de l'Eldense.
1: Pues jo crec que és una de les notícies bomba de la temporada, i efectivament, si no passa res, d'ací a unes setmanes o a uns mesos veurem...
2: Sí. Veurem a Álvaro entrevistant a Messi.
1: A Álvaro, bueno, anem a veure si Messi parla o si posa un delegat o si posa un portaveu.
2: Algun moment ha de
0: vindre. Algun dia caurà.
2: Clar, algun dia caurà. Per lo menos, si no va el primer dia, quin dia ha d'anar?
1: La sol·licitud la farem, a veure si Leo està parlant xin
0: aquest
1: dia. Demà, a les 2 de la vesprada, Sporting Eldense, sintonia punt a punt, des de les 12 estarem ja en Calfant Motos per a la prèvia, des de la 1 ja amb alineacions de la mà d'Álvaro Molina. Un abraç, Álvaro!
0: Abraçada, company!
1: Has vist el tema del gol que ha marcat l'Àguilas en primera federació davant del Castilla?
2: No, contamelo.
1: Bueno, pues la jugada, el corró de la patata, el Roglet, fent ahí en una BP, en una acció que ha terminat en gol en primera federació, en ese grup segon en el qual tenim el nostre següent protagonista, com és l'Hércules de Alacant. Fent esta gilada, però me pareix una gilada total, però ha funcionat, ja porten més gols a pilota parada que, per exemple, el València, que té un tio específic per a provar aquestes coses. Futbol, no, que són coses terribles, però bueno.
2: Bueno, però els professionals treballen, després ja els resultats pues, es veuen.
1: Ja, això diuen, no? Bueno, jo és que m'agrada fer cas sempre a Clara quan diu aquestes coses.
2: Jo te volia contar una notícia impactant que ens arriba des de París i que té com a protagonista a Gianluigi Donnarumma. La justícia francesa ha condemnat a 9 anys de presó i 80.000 euros de multa el considerat servei del violent assalt que el porter italià i la seva parella van patir a sa casa l'any 23. Ha eixit ara el xuit i en aquell moment Donnarumma jugava al PSG. Els dos van ser lligats i colpejats. El porter va ser agredit amb un puny americà i amenaçat amb un ganivet, i els assaltants es van endur un botí valorat en prop d'un milió d'euros, que al final de tot és el de menys, però la seva parella, que estava embarassada en aquell moment, va patir un avortament espontani poc després dels fets, i 3 anys després ha arribat ara la principal condena per un dels episodis més traumàtics de que ha viscut l'actual portera d'ara del Manchester City.
1: Bueno, pues la justícia, que tarda lo seu, però que finalment arriba i es fa. A les 4 i 13 minuts estem pendents de la primera federació, ho he dit, també de primera divisió i de segona. De seguida anirem amb els partits que estan a punt d'encetar-se, però abans anem a obrir línies amb el que va passar en Can Dragó. Perquè arribem a la tercera jornada de la primera federació, grup segon, estadi de Can Dragó, on juga el Club Esportiu Europa, que rep avui a l'Hèrcules d'Alacant. Un duel que anem a contar en el punt a punt, amb els comentaris de Toni Cabot i la narració, evidentment, amb 11 confirmats ja, de Gonzalo Blanes. Hola, Gonzalo, bona vesprada.
3: Què tal, Paco? Salutacions, punt a punt, bona vesprada, ja toca guanyar. Després de 2 derrotes consecutives, l'Hèrcules, que té la signatura pendent dels partits a domicili, hi ha que aprovar esta temporada, perquè si han començat mal al Rico Pérez, almenys hi ha que treballar els partits a domicili i començar a guanyar de 3 en 3, perquè l'Hèrcules en este moment està en descens i, evidentment, 3 derrotes consecutives, tot i que no ha fet més que començar, donaria la paraula crisi després del partit. Així que esperem que no, i que l'Hèrcules avui, per fi, tinga capacitat d'encert, perquè genera futbol ofensiu, però no marca gols. Per part de l'Europa, canvis en l'alineació un poc més defensiva que en la primera i segona jornada, un equip que ha canviat molt respecte al de l'any passat, que recordem va jugar play-off. El tècnic és Josep Maria Gené, que és un dels veterans del futbol català, i avui a l'Europa és en Nil Ruiz en la porta, defensa de 4 per a Coto, Àlex Cano, Arnau i Víctor, en el mig del camp 4 jugadors, no 3, Gori, Mascaró, Padillo i Tito Tolosa, en la capdavantera, Flavio i Khalid. Eixe és l'equip local. I atenció a l'alineació del Hèrcules, que busca, insistim, la primera victòria de la temporada. Continua en la porta Sandro Blasic, i a confiança en el porter que acaba de renovar. Defensa de 4, no hi ha canvis. Samu Vázquez, Yago Cantero, Rentero i Javi Jiménez. Recordem que Yago Cantero estava en l'alineació la setmana passada, però es va caure per lesió, està recuperat i ja forma la parella de centrals en Rentero. En el mig del camp, Fidalgo en el joc de 6, Benamet i Medi Puig en la construcció. Bandes per a Víctor Narro i Andy Escudero, i el debat en la davantera, de moment, Antonio Cortés Antoñín. La bona notícia és que per fi Alberto Toril està en la convocatòria, però tot apunta que coma molt per a jugar l'últim quart d'hora, i Lenia Sánchez xiula el partit, recordem que juga en Can Dragó, en Sant Andreu, que l'Europa va perdre el primer partit a 6-0-3 davant el Reial Jaén, que ja aficionats de l'Hèrcules, com sempre, viatjant en l'equip per alentar els de Beto Company, i en 15 minuts començarà el partit de primera federació entre l'Europa i l'Hèrcules.
1: Tot preparat en 14 minuts, com deia Gonzalo Blanes, a punt de començar aquest duel de l'Hèrcules en la seva visita a Can Dragó. Recordem que en primera divisió hi ha un partit en marxa ja, que acaba de començar, primer minut, Osasuna 0, Espanyol 0, i que també portem 1 minut i 10 segons del Cádiz 0, Las Palmas 0, en la categoria d'argent, en segona divisió. Anem a repassar ràpidament àudios de la prèvia i els fragments més interessants dels dos entrenadors. Ja ha comentat abans Gonzalo que són algun d'ells, en este cas el rival d'avui, un veteraníssim com és Josep Maria Gené. Comencem amb Beto fent la seva reflexió respecte al rival d'avui, a l'Europa.
4: L'Europa és un equip que ha partit d'una remodelació total de la plantilla, crec que només hi ha 5-6 jugadors de l'any passat. S'han reforçat en jugadors que el que tenen és gana i il·lusió per tirar endavant, i m'espero un partit davant d'un rival que no renuncia a tenir la possessió de la pilota perquè vol ser protagonista, però que té una transició ofensiva que, si no anem vius i ens descompensem i tirem tots endavant com a locos, pues podem tindre perill, no? Crec que té jugadors que són verticals, que són ràpids, que són ofensius, que molesten realment, no? Perquè segones accions, pilotes que no són molt, molt netes, ells se les enduen. Després, a nivell d'estratègia ofensiva, crec que té una arma que és fonamental, que és Àlex Cano, que és un jugador molt, molt veterà, però és un futbolista d'una trajectòria increïble dins del futbol català, almenys a tercera divisió, segona B, segona federació i a la primera federació, i que a més té un número de gols

0: molt, molt important en la seva carrera, no? I totes les pilotes pues, van molt, molt allí.
1: La reflexió de Beto Company, però ràpidament en primera divisió tenim gol en el minut 3 de la primera part en Pamplona, Clara.
2: Així és, perquè acaba d'adelantar-se l'Espanyol, feia res que havia començat el partit, el gol ha sigut obra de Roberto, i recordem, a hores d'ara, minut 3, Osasuna 0, Espanyol 1.
1: Roberto Fernández en una acció per banda dreta, centrada, Roberto Fernández en àrea xicoteta, clavant la cama on toca, on ha d'estar un davanter, i ahí està, Roberto Fernández, que avança.
2: Tindre un davanter.
1: Tindre un davanter. Que important és tindre un davanter, com diu un que jo me sé. El que deia, minut 3-0-1, està guanyant l'Espanyol davant Osasuna. Altre fragment, Beto, la necessitat de guanyar, ara li pregunté a Gonzalo i també a Toni, que té este Hércules que després de dos partits només acumula decepcions.
0: Sin problemas. Ahora que estamos perdiendo en casa, pues tendremos que ganar fuera, ¿no? Pues el fútbol es así de caprichoso. Pues un equipo que parecía en las dos últimas temporadas prácticamente invencible, el Rico Pérez, pues hemos arrancado como hemos arrancado, como todos sabéis. Pues bueno, pues mira, yo eso de las rachas, las estadísticas y las historias no creo demasiado. La situación es la que es. Con lo cual nosotros afrontaríamos de la misma manera, con la misma ilusión y con la misma presión y con la misma exigencia de ganar si tuviéramos 0 puntos o 6. Porque si tuviéramos 6 querríamos meter el 9 de 9, ¿no? Pues ya está. El equipo está tranquilo, está trabajando bien, está viendo los errores que comete y los aciertos que también comete y de ahí hacia adelante. No pensamos en nada más. Lo que queremos es tener un buen viaje hoy y un buen viaje de vuelta. Eso sería buena señal.
1: Bueno, paraules del tècnic Gonzalo Blanes, la importància del llenguatge, Bon viatge, anada i tornada. No que s'emporte l'Hércules un altre bac, un altre viatge, que seria la pitjor de les notícies en esta tercera jornada.
3: És evident, no? A veure, el missatge de Beto normalment en la prèvia és positiu sempre i jo crec que fa raonaments que són lògics, però és evident que quan guanyes dos partits tens pressió, però també tens confiança. Tens la confiança de que has guanyat. I aquest equip el que no té ara és confiança, perquè va perdre davant el Múrcia, davant l'Atleti Madrileño, davant els dos, el Rico Pérez. Així que avui és necessari que l'equip recupere sensacions per damunt del tema de la pressió i després està el debat del gol. En este moment, Paco, després de dos partits i quan un equip està construït per a l'ascens, no cap un altre que guanyar avui. Si no guanyem avui, crec que tenim un problema i que tindrem debat segur al llarg de la setmana en Alacant. Així que avui és un partit en el que l'Hércules té que demostrar que també sap guanyar fora de casa i sobretot corregir la errada de perdre els dos primers partits com a local.
1: Tornarà per escoltar el veteraníssim, perquè és un vell conegut de les banquetes a Catalunya, Josep Maria Gené, el tècnic de l'Europa, fer-li aquestes reflexions al respecte del rival d'avui, l'Hércules.
4: Estarem preparats i conscienciats per fer un gran partit diumenge contra un equip que voldrà i aleshores, per tant, doncs, la dinàmica de la setmana és bona, ens enfrontarem amb un equip competitiu, no ha tingut bons resultats, això vol dir que vindrà amb més gana, vindrà amb més fam i, per tant, vindrà a competir per intentar aconseguir els 3 punts. En soc plenament conscient. Per nosaltres tenim la voluntat també de competir molt bé i d'obtenir els 3 punts aquí en el segon partit a casa.
1: I el tècnic de l'Europa també va tindre eixes paraules de molt de respecte cap a Beto Company, cap al tècnic de l'Hércules.
4: Beto Company és una persona amb la qual tinc una molt bona amistat, i aprecio molt. Bé, vull dir, en un principi l'equip Hércules és un equip capacitat, és un equip competitiu, amb un ideari futbolístic que té molt clar Beto Company i que transmet i que implementa. És veritat que les dues primeres jornades no han tingut bon resultat, però no deixa de ser un equip capacitat i competitiu.
1: Bueno, pues d'un Europa que, Gonzalo, ja has comentat, la temporada passada també va ser una prova dura per a l'Hércules i que enguany pues, ha començat, no vaig a dir tan malament com el conjunt d'Herculà, però que també ha de fer-se fort en casa en esta categoria en la qual n'hi ha molts equips que volen aspirar a lo més alt. De fet, l'Europa va ser líder la temporada passada durant moltes jornades al principi de la temporada, però que enguany té tantíssims galls per a fer-se en eixa posició d'ascens directe o de promoció, que m'imagino que més d'un se va a portar un esglai.
3: Sí, hi ha que recordar que l'Europa jugava en un camp d'herba artificial la primera volta de la competició, perquè la federació li va donar 6 mesos per a trobar un camp, i això el va beneficiar. També dir que dels jugadors que anem a veure avui, només 4 són de la temporada anterior, és a dir, que ha hagut un canvi important, i a més els jugadors han eixit per als X de la part de davant, perquè evidentment l'any passat va ser una prou bona temporada, i del partit de l'any passat, que ja es va jugar així en Can Dragó, recorde que va ser el debut de Blasic, va ser el dia que va tindre apendicitis Carlos Abad, ningú coneixia Sandro Blasic, i ese dia l'Hércules va empatar en un gol de Fran Sol de penal en l'últim minut, no va jugar bé, però va empatar, i ese dia Blasic va fer 2-3 intervencions de molt de mèrit, i fins avui, que ha sigut renovat per 3 temporades i que és l'aposta del club en 20 anys que té el porter. Així que suposo que serà també un partit especial per a ell, per a Blasi, perquè va ser on va jugar els seus primers minuts a la samarreta de l'Hércules, i jo crec que l'Hércules avui té que aprofitar també que el rival és un rival en molts canvis i que va perdre 0-3 el primer partit com a local. No és l'Europa de l'any passat, el propi tècnic va reconèixer que per pressupost l'Europa lluita per la permanència, i per tant l'Hércules avui té que demostrar si de veres és un equip que està construït per estar en la part de dalt de la classificació.
1: Com baixen les aigües per Alacant esta setmana, després de la derrota de la setmana passada i de confirmar que l'inici de l'equip de Beto no ha estat el desitjat pels aficionats?
3: I el missatge oficial ja saps que és tranquil·litat, confiança, però és evident que hi ha nervis. És evident que hi ha nervis perquè aquest equip es va construir molt, molt ràpid. Recordem que els nou fitxatges van arribar en el mes de juliol, és a dir, que ha tingut tot l'estiu per a fer pretemporada en l'equip. De fet, no va arribar aquest fitxatge que tot el món parlava d'última hora, i en pretemporada l'Hércules no va guanyar cap partit. Només a l'AFE, però que és un equip que no milita en qualsevol
1: ni
3: en cap categoria.
1: Clar, no, jugadors que no tenen correcte, equip.
3: 4 segona federació i no va guanyar a cap. Després empata davant el Castelló i la derrota davant el Valencià. I dels jugadors que avui estan en el camp, cap ha marcat un gol en pretemporada. És evident que ens contaven que la pretemporada no té res que veure, que el que és important és la Lliga, que el que val és el partit davant el Múrcia. El problema és que han passat 2 partits de Lliga, Paco, i estem en la mateixa línia de la pretemporada. I hi ha nervis, hi ha nervis, i jo te dic que si avui l'Hércules, espere que no, però si avui l'Hércules dona una mala imatge i no guanya, tindrem debat fins i tot al voltant de Beto Company. Així que avui és aquest punt d'inflexió que sempre en la temporada hi ha 3-4 punts que dius, este partit jo crec que és este. Si l'Hércules guanya, pues, després ve el Juventut Torremolinos, després té un calendari en l'Àguilas, en el Jaén, en principi tots són competitius, però un poc més en equips de la zona baixa, possiblement hi haurà més tranquil·litat, però aquesta tranquil·litat només és si avui l'Hércules suma els 3 punts davant l'Europa.
1: Ja tenim imatges de Can Dragó, bona pinta, té el Coliseu, que és la casa del Club Esportiu Europa. També, per cert, parlant d'estrenes, Clara Alcover, estàvem pendents de la Q1 en eixe Madrid, en eixe circuit de velocitat a Madrid, però les notícies no són bones per als espanyols.
2: Així és, perquè Fernando Alonso està contra les cordes al Madrid. L'Asturià està patint en esta Q1 i es troba en zona d'eliminació, obligat a millorar el seu temps, però continua... No, ja està eliminat.
1: No,
2: vale,
1: però... de setena posició, de setena per a Carlos Sainz i 18ª per a Alonso. Els dos van eixir fora de la Q1 i bueno, eixiran des de la part, anava a dir, darrera de la carrera. És a dir,
2: no
1: que
2: està
1: demà...
2: sent el millor...
1: No, però bueno, és una estrena, no va seguir descafeinada, però és una estrena en la qual s'han fet les coses... molt a pressa, terminant el circuit molt a pressa, terminant la galeria molt a pressa, i aquesta velocitat que s'ha portat des de l'organització per a tindre tot preparat, pues no l'han mostrat ni Sainz ni Alonso, que s'han quedat fora de la Q de la classificació, i han acabat en la 17ª i la 18ª posició de cara a demà. El millor temps està per a Russell, per davant d'Antonelli, i ja està en marxa la Q2. Acaba de començar la Q2 en els millors 15 temps. Correcte. Bueno, tot preparat, Queden 3 minuts per al partit, ja està per ahí preparat. Hem tingut un xicot de problema d'intendència, Toni Cabot. Hola, Toni, què tal?
5: Salutacions, Paco, molt bona vesprada.
1: Has arribat bé?
5: Arriba bé, però...
1: Ofegat.
5: Ofegat. Aquestes coses que passen de vegades en quant, que absolutament falla tot i ja pots fer miracles que no hi ha manera. I, bueno, ha tingut que canviar de lloc per a veure el partit i per a poder retransmetre, també.
1: Bueno, pues, Toni, és un poquet un bon resum el que t'ha passat del que li està passant a l'Hércules esta temporada, en l'inici de Lliga, que tens tota la... totes les ganes de començar, totes les ganes de donar un partit, en este cas de jugar, però de vegades tot se complica i se posa pelut.
5: Sí, efectivament. S'ha complicat i s'ha complicat moltíssim, no? Perquè dos partits, dos derrotes, des de luego, i dos partits dins de casa, eh? En el estadi Rico Pérez, des de luego, estem parlant de...

0: que ni en el pitjor somni podien pensar que això podia passar, no? Més quan s'havia confeccionat un equip que tots pensaven il·lusionant i que, bueno, els primers de canvi el que han vist és que falta gol. Des de que aquí va vindre un jugador, ha vingut un jugador que li van entenyir
1: sí,
0: amb molt de cartel i tal, i lo que tenim, jo el que tinc clar és que no és el nou per a l'Hèrcules. No, podrà jugar d'un altre lloc. De fet, en els últims minuts de la setmana passada que va jugar d'estem esquerre, em va agradar més que de nou. De nou és que no m'ha... l'únic que ha fet ha sigut errar. No ha fet una altra cosa només que errar. Cada baló que li arribava, cada baló era una errada. Cada ocasió de gol era errada i no ha ficat ningú gol ni en pretemporada ni per supost en aquests dos primers partits, en els que ha tingut ocasions claríssimes, sobretot en el primer partit inaugural contra el Múrcia. Ha sigut una decepció i l'única esperança i que hi ha de tenir és en la banqueta, i en la banqueta que torna Toril. Sí que és el nou que nosaltres esperem, és el nou que va ser el nou titular en el moment que físicament estiga bé, i al millor és possible que si ha viatjat que avui pues, al millor tingui alguns minuts, no?
1: Qui ho anava a dir? En el cas de Toril sí, però per exemple no has fet esment a Fran Sol, que ja després l'altre dia vaig...
0: Sí.
1: Me vaig assabentar del nivell de desesperació que estem arribant ja en l'afició herculana quan tu, precisament tu, vas dir que estaves esperant l'eixida de Fran Sol a veure si casava alguna. I ahir vaig pensar, sí, si Toni diu això és que estem apanyats.
0: Sí, bueno, saps que estava Alberto Marí, que va ser jugador de València,
1: sí,
0: va estar molt a prop de fitxar per l'Hèrcules, finalment va vindre una oferta de l'estranger i va optar per anar-se'n fora de les nostres fronteres, però sí que és de vegades que va contemplar l'oferta de l'Hèrcules, van haver negociacions que van estar molt avançades, i haver sigut un jugador molt interessant, moltíssim, molt interessant, un jugador que, evidentment, ha jugat en primera de València, un molt bon futbolista per a aquesta categoria, per supost, un titular indiscutible, i desgraciadament se'n va anar en l'últim minut, quan ja pràcticament estàvem pensant que anaven a concretar el seu fitxatge. Però la decepció, com dic, la decepció ve de teu nom, que és Antoñín, i estem tots a l'espera de que, també és de veres, que després hi ha tres titulars que són clars. Està Toril, està Solde, i està Young, l'extrem també que va lesionar en pretemporada. Són tres futbolistes que tenen que donar un bo de qualitat i tres futbolistes que encara no tenim necessions de titular, no? Però, bueno, així no hi tot, no és excusa. No estan aquests tres, però tenien que estar altres tres que donen rendiment, i fins ara aquest rendiment no s'ha vist. Bueno, anem a veure si avui contra l'Europa podem veure una altra cosa, no?
1: Anem a veure, perquè ja tenim imatges, com deia, d'aquest camp de Can Dragó. Voten els protagonistes, sobretot els suplents, que ja s'enfilen. Gonzalo Blanes cap a eixes banquetes i els jugadors que també estan a punt de votar a la xespa per a esta tercera jornada en Primera Federació, en la qual, per ser Gonzalo, la imatge de la jornada ja l'hem contat abans. Eixe roglet ahí, sí, de xiquets que ha usat l'Àguilas per a fer un gol a pilota parada van precisament el filial del Madrid, que jo m'he quedat bocabadat este matí quan ho he vist.
2: Sí, este tècnic feia aquesta acció en el Yeclano, va començar ahir
1: sí,
2: a fer-la.
1: Sí.
2: I un dia un tècnic me va dir, el problema és que quan te fan una acció així diferent, no saps molt bé com defensar-la, no?
1: Clar.
2: Què estan fent, clar. I sí, ha sorprès, i de fet li ha donat la victòria a l'Àguilas davant del Castilla, el que demostra com és esta competició, no? I el complicat que és guanyar partits, perquè l'Àguilas no oblidem que és un equip que acaba d'arribar a la categoria. Ja hi ha l'Hèrcules, que per cert estrena eixa segona equipació, i jo estic content perquè en esta se veu perfecte el dorsal, el nom i tot, no com en la primera, i bé, això també hi sin guanyant avui en este partit de l'Hèrcules davant de l'Europa.
1: Bueno, pues tot preparat, i mira, n'hi ha més gols ara mateix en Primera Divisió, doblet per al killer de l'Espanyol, Clara.
3: Així és, perquè anota el segon Roberto, no sé...
1: Roberto Fernández. Robert era el nostre Robert Fernández, que, clar, era pues, un crac absolutament.
3: Minut 16, eh?
1: Sí, minut sí, no, en 16 minuts.
3: Osasuna 0, Espanyol 2.
1: Fa mala pinta, per ser la errada defensiva entre Sergio Herrera i el central, fixa la repetició, eh?
3: Uh-huh.
1: La deixa passar, l'altre deixa passar, Sergio Herrera que diu que fas, Roberto, que està ahí en segona... en el pal llarg, esperant... i molt fàcil el gol per a el davanter del Espanyol. 0-2, 10 de la primera, i l'Espanyol que està castigant moltíssim les errades defensives de Club Atlético Osasuna. A Barcelona, al camp de l'Europa, el que dèiem, absolutament tot preparadíssim, ahí estan les alineacions en pantalla, i Gonzalo Blanes, anem a buscar la primera victòria de la temporada del Hèrcules d'Alacant.
2: que ja

0: Roca, que sigue a domicili. L'any passat, recordem que va ser el segon pitjor visitant de la Lliga. Això no es pot repetir i és un dels objectius d'este estiu, el millorar a domicili. Evidentment, hi ha que retrobar el camí en el Rico Pérez, però això, d'això ja parlarem la setmana que ve en el partit de Lliga com a local. Però avui, l'Hércules que busca una victòria per a tractar d'enmendar el mal inici de temporada que ningú esperava, sobretot després de veure el calendari, que molts diuen dos partits consecutius a Alacant, que bé per a començar bé, però no, tot el contrari, l'equip no va estar bé. L'àrbit que està ahí parlant amb els capitans, Àlex Cano és el capi de l'Europa i el de l'Hércules Rentero.
1: Planes, no te deixen parlar, eh? No, tira, tallant tot el rato, perquè acaba de marcar el primer el Osasuna.
2: Rubén García.
1: Sí. Al minut 18, Osasuna 1, Espanyol 2.
2: Gol en Setxell Valencià, de l'exjugador del Llevant Unió Esportiva i un dels capitans del Club Atlètic Osasuna, que està ara mateix.
1: Que ja du anys allí, eh?
2: Sí, porta molts anys. 1-2 en el 18, camí del 19 de la primera part. Per cert, igual la pilota ha eixit, eh? Van a revisar-lo perquè me pareix que ha eixit la pilota. El que deia, capitán saludant-se, tot preparat a Can Dragó.
0: No hi ha molt de públic. Hi ha que recordar que hi ha un debat així. L'Europa diu que no pot posar herba natural en el seu camp habitual.
2: Un segon, anulen el gol, Gonzalo, perdó. Anulen el gol d'Osasuna perquè havia eixit la pilota per línia de fons. Parlava Gonzalo Blanes.
0: Que ràpid anulen en primera. Ah, sí, si tenim bar,
1: es veia molt clar, es veia molt clar, hem de dir.
2: El debat
0: que
2: comentàvem, no?
0: Sí. Sí, que l'Europa vol jugar en el seu camp, no el deixen, juga així, és Sant Andreu. Sant Andreu és, curiosament, un dels rivals, podem dir, històric de l'Europa, així que la gent va votar jugar així, fins i tot baixar de categoria i no jugar. Finalment, els socis de l'Europa van votar estar així al Can Dragó, però no és el seu camp i això també jo crec que el va notar en la segona volta de l'any passat i en este inici de competició. Ahí veiem la banqueta de l'Hércules en el delegat en Dani Barroso i és el moment en el que arranca el partit. Ja roda la pilota en primera federació, l'Hércules que busca la primera victòria a domicili davant l'Europa. I el primer baló dividit el vol guanyar Antoñín i és baló per a l'Hércules, a baló parat. Que també és importantíssim millorar les accions a baló parat. Pocs gols va marcar l'Hércules l'any passat i en esta categoria és molt important dominar este perfil d'accions. A veure també l'aportació de Iago Cantero del central, que és un jugador que té bon remat de cap. Atenció perquè hi ha que parar l'acció perquè hi ha un jugador de l'Europa que ha caigut. L'àrbit que està dient que tranquil·litat, com sempre, el debat que es produeix abans d'este llançament de córner per a l'Hércules. El primer en curt, a veure què tal. Toca de nou cap arrere, la centrada al punt de penal, el bon tir directament, que ha sorprès a la defensa, però no a Nil Ruiz, que ha enviat a córner de nou, però és la primera arribada de l'Hércules. En un llançament no tenia molt d'angle, però ha estat atrevit i el porter que ha enviat directament el llançament d'Andy Escudero a córner. Però almenys ja tenim la primera aproximació del conjunt alacantí. Víctor Narro, de nou el córner en curt, la centrada de Narro i bé, a la tercera és gol, no? Tercer córner consecutiu per a l'Hércules. Ve Víctor Narro i Medi Puig. A veure si ara llança en directe o també en curt. Està Narro esperant, Medi Puig, pues en curt. La tercera i els tres igual. Víctor Narro, la pilota a la frontal, tocant en curt. El baló de nou per a Medi Puig. Puig, banda esquerra per a Narro, el 22. La centrada al punt de penal i eixa pilota es va a córner. Bueno, quatre córners consecutius per a l'Hércules, Toni, que ha encetat el partit dominant.
3: No ho ha vist això encara, esta temporada, no? Evidentment, no ha passat a l'Europa del seu camp, és el que està apretant i, a més, en una primera ocasió, un bon tir d'Andy Escudero en l'esquerra que ha pogut parar el porter.
0: Ahí està el córner, la pilota es passeja per l'àrea, no ha pogut rematar cap jugador de l'Hércules, però tenia intenció, baló de nou per Andy Escudero, que s'ha vingut a l'esquerra, tocant per a Medi Puig i ha que encetar la jugada des del porter, des de Blasic. 2 minuts, 4 corners. No està mal per encetar el partit. Pilota per Andy Escudero. El punta a punta, punt ràdio. També en la primera federació. Clar que sí, en totes les categories. Balo llarg. La vol Javi Jiménez, que vol també demostrar després de l'altre dia que està per a ser titular en l'Hércules. Balo de Narro. Està dins de l'àrea. La jugada de Narro, córner. Pues ja són 5. En 2 minuts i mig. Cada 30 segons hi ha un córner a favor de l'Hércules. En este inici de partit. Que evidentment està dominat per el conjunt de Beto Company, que ha eixit el que té que eixir a per el partit. Este crec que ja va ser directe perquè no hi ha cap jugador en curt, tot i que ara ve Medi Puig, no? El llançament de Narro, la pilota al punt de penal, a veure perquè l'arriba Andy, té colpeig, no, preferís obrir de nou per a Víctor Narro, molt participatiu. Narro toca per Antoñín, Antoñín per a Medi Puig se centra, la pilota al punt de penal, ell se retruc, crec que no és mans, però tot el món està demanant que l'ha tocat en la mà i recupera l'Hércules. Está el Hércules, Toni, embotellante a l'Europa en el seu camp, eh?
3: Sí, ha fet además el jugador de tocarlo en la mà, però jo crec que no. Finalment ha retirat el braç i no ha segut mans i no hi ha res que pitar. Però sí que és de veres que estem veient portant 3 minuts, i són els 3 minuts que jo encara no he vist. Bueno, sí que vaig veure la segona part del partit, de l'últim partit, sí que és de veres veure un Hércules més ambiciós, però a Xina d'inici està clar que saben el que juguen, està clar que saben el que ha passat en les dues primeres jornades i està clar que saben que ni tan se vol un punt les pot alegrar la cara. Aquí hi ha que anar a perdre 3 punts perquè has cedit molt de terreno en les dues primeres jornades que has jugat, que has disputat davant dels teus aficionats, i tens que canviar la cara per a que la setmana que ve el Rico Pérez a més tinga un altre aspecte, no?
0: Ahí sí, t'atrevit l'Hércules, que a més està pressionant, és un dels assignatures pendents a la errada defensiva, és el que no hi ha que fer, la errada defensiva que l'aprofita l'Europa, cau dins de l'àrea, però l'àrbit el que diu és que és córner. Hi ha que estar molt atents, no?, perquè qualsevol detall va passar l'altre dia davant el filial de l'Atleti de Madrid. Va jugar bé l'Hércules, però una errada de Javi Jiménez i després no va estar contundent la defensa i el 0-1. I ara l'Hércules està dominant, està controlant, però la primera errada ja tenim córner per a l'Europa, que serà el primer per al conjunt local. 5 ha votat ja l'Hércules.
2: Clara.
1: I tenim gol en la Lliga Hypermotion en esta jornada 5. S'adelanta Las Palmas, el gol ha estat de Giovanni Bonfati. Minut 24, Cádiz 0, Las Palmas 1. I recordem que també s'ha jugat el Burgos 3, Ceuta 1, que ha acabat fa un ratet de l'Andorra 1, Real Societat B 3, i que a partir de les 6 i mitja estarà el Girona-Castelló, el Granada-Albacete, i tancarà la jornada d'avui a les 9, el Córdoba-Almeria, i demà diumenge a migdia serà el torn de l'Sporting de Gijón, el Lense, a les 4 i quart Valladolid-Oviedo, 6 i mitja Mallorca-Sabadell, 9 Tenerife-Leganés, i tancarà esta jornada 5 el dilluns el Celta-Fortuna Eibar.
2: El repàs a segona divisió estan revisant, per cert, el gol de Las Palmas, a veure si n'hi ha o no fora de joc, que hi hauran de tirar la línia en el VAR. Mentre que nosaltres continuem en este bon inici, bona posada en escena, Gonzalo Lanes.
1: Va tardar un poc més, va tardar un poc més.
2: Van a tirar línies, ara sí, ha estat parlat abans, Gonzalo, de lo ràpid que anulen els gols en primera i en segona, i a la primera cullera mosca, i ara se posen a revisar-lo perquè li va costar. De moment 0-1, anem a veure si anulen o no el gol de Las Palmas. Tira-li, Gonzalo.
0: Va a l'Europa, que vol eixir per banda dreta. Atenció, perquè hi ha que estar atents, eh? No hi ha que donar-li tant de terreny de joc a l'Europa. La pilota al punt de penal, valor que ha tallat bé la defensa de l'Hércules, que ara està patint un poc després d'un bon inici. Javi Jiménez, ese voleo de Javi Jiménez cap a ningú. Va Antonio Cortés Antoñín a pressionar, però arriba tard. La pilota per a l'Europa, que ara vol percutir per banda esquerra. Rentero crec que podia tindre més tranquil·litat, Rentero, però ha rebutjat el valor per a tornar a l'Europa. Per mig de Padillo, Padillo per a Tolosa.
1: Anula el gol,
0: el per Arnau.
1: Confirmem que anula el gol.
2: Ha anulat el gol de Las Palmas per fora de joc, no, perquè havia tocat la pilota en la mà, efectivament. Continua el 0-0 en el nou Mirandilla. Tornem al camp de l'Europa.
0: Així també continua el 0-0, minut 6 de joc de la primera part. Esperem, Toni, que no hagi sigut un espejisme els primers 3 minuts i que l'Hércules recupere el control que ara pareix que té l'Europa en aquesta acció.
3: Així no és, i anem a veure, avui recordava una data, saps que fa uns dies van complir 16 anys d'aquell Futbol Club Barcelona 0, Hércules 2, en primera divisió, els dos gols de Valdés. Estem jugant, tornem a jugar en Barcelona 16 anys després, en una altra categoria molt diferent, però anem a veure si podem rendir homenatge a aquest efemèrides, a aquest gran partit que va fer l'Hércules en aquell Camp Nou, no? I sí, bueno, anem a veure si... Per ara a mi l'Hércules està agradant bé i m'ha donat compte ara d'un detall. A les primeres de canvi que li ha arribat un baló a Javi Jiménez no ha hagut contemplacions per a rebullar-lo i allunyar-lo de la zona calenta. La setmana passada va ser ell el que va errar en el primer gol del rival, i fins a aquest moment estava sent el jugador més destacat del partit, però va tindre una errada monumental. Atenció.
0: No, la centrada no ha arribat al remat Coto Enol, que estava massa soles, però ha rematat a l'aire Esper Perina de Fons, Toni.
3: Fins a aquest moment que va fer una errada monumental perquè es va entretindre, va tenir un excés de confiança, li van llevar la cartera i això va acabar en el primer gol del rival. I esta setmana pareix ser que ja li han llegit la cartilla perquè a les primeres de canvi no s'entretén. Rebutja el... el esfèric i el deixar la llunya, des de luego, de la zona de perill, que és el que hi ha que fer. El que no hi ha que fer és tindre excés de confiança.

0: sobretot en la zona calenta, perquè aquests errors es paguen com es van pagar la setmana passada, no? Contra l'Atlètic Madrid.
1: El valor ara és de l'Europa. En els últims 2-3 minuts el control és de l'equip de José María Gené. Valor que té controlat el central Àlex Cano, tocant en curt per Arnau. Ara no pressiona l'Hércules, espera el canvi de joc d'Arnau cap a la banda esquerra. Ahí ve sí Samu Vázquez per a tractar d'evitar la prolongació de la jugada per part de Joan Mascaró. Està jugant l'Europa en certa tranquil·litat, però també de veres que sense verticalitat. El valor que de moment el té controlat Tito Tolosa. Obri per Arnau Campeny. Tot està passant de moment en el camp de l'Europa. Ara sí, a través de la línia medular. I el valor que el talla Víctor Naro serà treta de banda. Està un poc desesperat Beto. Jo crec que li està dient a l'equip que pressione més avant, que no espere tant. És la sensació que tinc per el gest que està fent Beto als jugadors. Ahí està dient que pressionen i que pressionen. I és el que està fent l'Hércules. El que passa és que és molt important que aquesta pressió darrere de pèrdua tinga també alguna... Furtar la pilota alguna vegada, perquè últimament l'Hércules, esta pressió, com estem veient, no acaba de trallar el valor.
2: Tot el rebombori de l'inici de partit, dels primers 2-3 minuts, sí, de l'actitud, de la posada en escena, poquet a poquet, com el suflé ha anat baixant, i ara mateix la pilota és 100% de l'Europa.
1: Sí, sí.
0: Sí, s'ha desinflat.
1: Sí. La sensació, Toni, és que havíem així tenint aquesta sensació d'ir a per el partit, però en la primera jugada que ha tingut l'Europa han entrat els dubtes. Bé, ara tenim treta de porta i la pilota serà per a Sandro Blasic, que va posar la pilota en moviment, buscant ara el conjunt alacantí tindre un poc més de possessió, un poc més de control del valor. El llançament de Blasic en curt, a veure si Sim ve des de darrere, pues no. En curt ja, això de ser en curt i tocant va ser el dia del Nàstic en el primer partit de Beto davant el Betis Esportiu i poc més, eh? Ja això s'ha oblidat. Baló en llarg, la pilota la té, la volia prolongar Antoñín, però la recupera de nou Tito Tolosa, el 23, que és el que està controlant el mig del camp en aquesta acció. Tocant per a Padillo, Padillo obre banda esquerra, la centrada al punt de penal, es passeja per l'àrea i es perd per línia de fons. És evident, Toni, que a l'Hércules li dura molt poc la pilota ara i ha que trobar la forma de tindre un poc més de control i de possessió.
0: Sí, sí, efectivament, no? És curiós també que han vingut molts reforços, però el mig centre continua sent el de l'any passat, eh? Està Medi Puig i està Benhamed, dos peces que són, bueno, evidentment que són molt bons jugadors, però si aquí ha volgut reforçar-se, han portat molts jugadors i però l'eix continua sent el mateix. Bueno, esperem que donen molt bon rendiment. Jo en Medi Puig no tinc cap de duda. La temporada passada ja va deixar clar que és un home per a l'11 titular sí o sí. Benhamed fins ara està agradant-me més. L'any passat es va desinflar moltíssim. Era un jugador que el moment que perdia els 2-3 primers balons no estava fi. En els 2-3 primers balons ja sabies que no anava a fer un bon partit i era una norma que pràcticament es complia sempre. I bueno, pues la setmana passada sí que va tornar a la titularitat, va deixar bon regust. A més, no es va entendre la seva substitució, no? Però el que estaves comentant, ese poder que ha tingut l'Hércules en els 5 primers minuts, de manar, de ficar-se en la parcel·la del rival, d'atossigar-lo, de no deixar-lo respirar, pues pronto s'ha desinflat, no? Esperaven que fora un poc més aquesta ambició que havia mostrat només posar el valor a rodar. No s'ha mantès i ara mateix estem parlant d'un partit igualat, perquè també és de veres que l'Europa no està arribant. Així de tot, jo crec que sí que és de veres que, com pareix que assenyala Beto, tenen que pressionar més dalt i tenen que anar un poc més, punxar un poc més al rival en la parcel·la seva, no?
1: Ara té el valor l'Hércules al voltant d'aquesta reflexió que ha fet Toni. L'Hércules ha fet, Paco, 9 fitxatges, 10, comptant també la gent de la Pedrera que està en el primer equip. En el 11 titular, Blasic, Samu, Rentero, Javi Jiménez, Benhamed, Medi Puig i Andy Escudero, 7 són de l'any passat. És a dir, que no acaben dels fitxatges de trencar la dinàmica, i evidentment els fitxatges eren per a millorar. Està jugant Yago Cantero, és un central, Fidalgo, que és un pivot, i després Narro i Antoñín. Només 4 dels que han vingut.
2: Vull dir, has fet canvis en plantilla, però a efectes pràctics, quan mostres el teu 11 o la teva alineació, n'hi ha canvis, però tampoc són tants. La base és la del passat.
0: I quan es recuperen Sol de Toril, s'han 7-2, sí. 9 titulars de l'any passat.
1: Correcte. Clar, i això dona la sensació de que, jo què, si has fet un esforç en el mercat de fitxatges, has de tindre més jugadors que tinguin protagonisme

0: poden els amics oients ser un part més del nostre equip.
1: Així és perquè volem sentir, perquè la ràdio també la fan els nostres oients i si tenen qualsevol opinió, per exemple, tenim molta gent que ens escriu en Twitter sobre l'Hèrcules i demés, qualsevol pregunta que vulguin fer-li tant al nostre company Toni com a Gonzalo, pues és el moment. Poden comentar també qualsevol jugada o simplement deixar-nos un missatge al 611-3873-17. Recordem 611-3873-17. I en els dos partits de primera i de segona no tenim cap novetat. Minut 33, Osasuna 0, Espanyol 2, i al mateix minut, al 33, Cádiz 0, Las Palmas 0.
0: El Cádiz de Albert Celades.
1: Que l'acaben d'enfocar i el veig super machón.
0: Bueno, és que en el moño que té Celades li han crescut canes, ja està, més canes. Sí. Jo crec que va ser del seu pas per el València, sense exagerar. Tira-li, Gonzalo, i ara vos faig una pregunta al respecte del tècnic rival, perquè tinc un parell de curiositats al respecte d'un mític del futbol català com és Josep Maria Gené.
2: Un quart d'hora, portem així, 0-0 entre l'Hèrcules i l'Europa. Millor dit, entre l'Europa i l'Hèrcules, que estem a Can Dragó. Medi Puig, no s'ha entès, se li ha posat la pilota en profunditat a Víctor Narro, però Víctor Narro l'esperava al peu. I el baló directament al porter Nil Ruiz. Pràcticament podem dir que en 10 minuts no ha passat absolutament res. Després d'un bon inici de l'Hèrcules, en 5 llançaments de córner consecutius, ara l'Europa té la possessió sense verticalitat i l'Hèrcules està esperant, però tampoc està, de moment, oferint res ofensivament parlant. Baló per a l'Hèrcules, que va posar en moviment Samu Vázquez, lateral dret. Samu, que espera l'arribada d'un company, tocarà Andy Escudero. La pilota per a Iago Cantero. Iago Cantero recuperat d'un problema que el va impedir jugar en l'últim partit al Rico Pérez. De nou la pilota que buscava un Víctor Narro, que no estava perquè t'acabava de donar la pilota cap arrere. Era molt complicat que Narro arribara a esa pilota. Està jugant Coto Enol, està millor a l'Europa. Medi Puig entra cap arrere, toca però no talla. Ara sí, l'ajuda defensiva és bona de Fidalgo. Víctor Narro, que regatella o no hi ha que regatellar, però l'àrbit diu que llei de l'avantatge no, falta a favor de l'Hèrcules.
0: Mira, ahí tenim la imatge, la falta favorable a l'Hèrcules d'Alacant, precisament de Josep Maria Gené donant instruccions. Primer, el look del tècnic, 68 anys, va fer 69 d'ací a 3-4 setmanes, que pareix clara el típic iaiet que va amb els nets al parc per les vesprades. Però és que este home, Gonzalo, és un mític del futbol a Catalunya. Ha estat treballant a la federació en lo que és les categories formatives. Va fundar un club de futbol a banda d'una agència de representació que es deia Talent Futbol i es passa per l'Olímpic del Can Fatxó en la segona catalana. Va estar, bueno, a l'Europa abans era director esportiu. Que de fet l'any passat se fa càrrec de l'equip sent el director esportiu de l'equip i és l'entrenador més veterà de la categoria, 68 anys, que farà 69 a principis del mes d'octubre.
1: Bon currículum,
0: No,
2: ha fet de tot, eh?
0: I a banda coneix de la seva etapa en els equips de Tarragona que va estar a Beto Company, personalment, i ho va dir en la prèvia, que té molt bona relació amb el tècnic del...
2: Beto també va comentar que tenia molt bona relació amb ell. Allí, en Europa, vaig parlar l'altre dia amb un company i el debat és que, a més del tema de si és molt veterà o no, que això és un altre debat, que quan eres secretari tècnic i després eres entrenador, pues igual t'inclines un poc per jugadors que són de la teua corda, no?
0: Clar.
2: I havia ser debat, però no deixa de ser pues això, un tècnic sempre recurrent per als equips de la zona, no? Quan tenen un problema, a l'Europa se li ha anat mig equip, se li ha anat l'entrenador i van dir, pues mira, posem a este que és una aposta segura i que és un home que evidentment coneix perfectament la categoria. Ara, ha canviat totalment el discurs, l'altre dia va dir que concretament hi ha 18 equips de 20 que lluiten per l'ascens i dos per la permanència, i un dels dos és l'Europa. És a dir, té aquesta veterania i li vol llevar pressió a l'Europa, que recordem, ve de jugar play-off i que ara el seu tècnic diu que l'objectiu de l'Europa és la permanència en primera federació.
0: Pues un equip...
3: Eso...
0: Tira, Toni.
3: Sí, no, a mi em pareix molt bé. Un home que està a punt de complir 70 anys i algun mèrit té. Crec que tinc entès que en el filial també va aconseguir diversos ascensos.
0: Sí.
3: I jo crec que trenca un poquet, a més, ese mensaje, esa manera de entendre el futbol, diu, no, és que ja està passat, això que es diu molt dels entrenadors, ¿verdad? No, això ja està passat. Diu, bueno, està passat, possiblement la veterania és un grau sempre, i ha vist moltíssim, i si és un home que ha estat connectat constantment al futbol, ben categories inferiors, ben mirant futbol,

0: són totes les setmanes, no té per què estar passat, potser sap molt més que molts joves, no? Doncs a mi em pareix molt bé que estiga en actiu, que en quasi 70 anys, a més, estiga entrenant, i jo, com dic, jo crec que trenca també un poquet aquestes frases fetes que moltes, que tant circulen per el món del futbol, no?
1: Anem a recordar, vora 69 anys, Pellegrini en primera divisió té 72 i és el més veterà del futbol professional en el nostre futbol.
0: I ningú el discutís, no?
1: No, bueno, cada any té dos o tres moments d'estos de que si el Betis no fila sempre té quatre victòries consecutives, allí com som una plaça, Toni, molt exigent, que ja ho saps, sí que li apreten, però el tio va renovant temporada rere temporada, no s'estressa i enguany, pues ahí té al Betis jugant la Champions, lluitant la Lliga segurament per els llocs de dalt i segurament també competint en Copa del Rei a bon nivell. Pues això, com has dit abans, la veterania és un grau. Clara, més coses.
2: Anem a fer un apunt sobre voleibol perquè el Conqueridor València ha començat la pretemporada amb victòria a França. El conjunt valencià ha superat el Narbonne Volley i s'emporta els tres primers sets en esta pretemporada. L'últim per
3: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del davanter de l'Hèrcules. Quant de temps sense dir gol del davanter de l'Hèrcules. Antonio Cortés, Antoñín, acaba de dir, la vaig a ficar per l'escaire, ha vist que Nil Ruiz estava un poc avançat i ha marcat un autèntic golàs. Marc Antoñín per a ser el primer, està prou bé. Minut 20 de la primera part, quant de falta per a l'Hèrcules i per Antoñín esta acció. Marca el davanter, Europa 0, Hèrcules 1.
1: Quin golàs acaba de fer Antoñín, Toni. Quin golàs. Sí.
0: Efectivament, però fira tu que no és del nou, és de l'extrema esquerra, no? Efectivament, un gol de categoria, ha alçat el cap, ha mirat al porter, ha fixat el punt de mira, ha apretat el gatillo i l'ha ficat on volia. A més, en l'exterior, en tota la intenció del món, fent inútil l'estirada del porter. Un bon gol i, bueno, pues esto es lo que volíem d'ell. Però fíjate tu que no és un gol de delanter centre, és un gol d'un home que ha agarrat, mostrant tècnica en els peus, des de la banda esquerra, és anar fixat el tir i anar acertat ja d'una vegada. Ha costat, però, bueno, anem a celebrar-ho perquè com sabem, fins ara, en aquests dos primers partits, no han pogut celebrar absolutament res.
1: A mi apareix un absolut encert del davanter i que Nil Ruiz no està mal col·locat, eh? La posa en l'escaire, pràcticament, en una posició molt en el cantó. És un golàs.
4: Què estan revisant, Paco? Què estan revisant?
1: La posició per a mi, si és fora de joc o no, jo crec que no. Però anem a veure, eh?
4: Jo és que quan tarden tant en posar la pilota en moviment, ja l'àrbit està dialogant, li ha explicat als jugadors el que s'està revisant, però el que parlàvem abans, mira, per a un que marca l'assistència, per cert, de Víctor Narro, ha sigut el que ha assistit a Antoñín, i bé, s'està revisant, no sé molt bé què, imagine que si Antoñín estava en el peu per davant, el que passa és que en primera federació no hi ha semiautomàtic ni res d'això.
1: No, no.
4: I l'àrbit que continua dialogant, expliquem-me que sí, està bufant l'àrbit, com dient, ai mare. En esta categoria, si la sensació és que hi ha dubtes, té que anar l'àrbit a veure l'acció.
1: Però de moment avisa el quart àrbit.
4: Clar, jo tinc la sensació, perquè està parlant amb els jugadors, que és que el quart àrbit encara no ha pogut veure la imatge i per això estan esperant. I quan el quart àrbit tinga ja la percepció, li donarà a l'àrbit o no que té que anar. Crec que ja no vull dir res, crec que està assenyalant el mig del camp, però anem a esperar, eh? Perquè portem dos minuts des del golàs d'Antoñín revisant gol. Gol, bé, perfecte. Pues bé, jo crec que ha sigut més un problema tècnic, que el quart àrbit no podia veure la imatge i per això s'ha tardat tant, però és gol legal, és un autèntic golàs. Minut 22 de la primera part a Can Dragó. Per primera vegada en la temporada, l'Hèrcules per davant en el marcador. Europa 0, Hèrcules 1.
1: Ja era hora també de poder contar i cantar un gol en cas del conjunt Hèrcula. Vaig a aprofitar, ara de seguida continuem obrint primeres comunicacions. Clara Alcover, anem a ubicar el minut i resultat de primera i de segona divisió en els dos duels que n'hi ha en marxa.
2: Pues ara mateix al minut 42, Osasuna 0, Espanyol 2, i al minut 43, Cádiz 0, Las Palmas 0.
1: Tot això en marxa i també ara de seguida anem a contar la recta final de l'etapa 20a de la Volta Ciclista a Espanya. Estem ara mateix només a 11 quilòmetres per arribar al final de la carrera, de l'etapa d'avui, de la cursa d'avui. Quan ja estan enfilats.

0: el últim port de muntanya, que és un port, si no m'enganye, de categoria especial, el Collado del Alguacil, amb el grup encapçalat per Cus, com a el primer... A veure si puc trobar així... No, perdó, perdó, el grup de Cus, no, el Johansen Lambda i De Bruyne, que són els tres corredors que van en el cap de la carrera. De seguida estem amb el ciclisme i la recta final de l'etapa. Però abans anem a veure si podem gaudir almenys d'uns minutets d'un Hèrcules que ja deixaria la zona baixa de la classificació si aconseguís els tres punts d'avui, Gonzalo.
1: I és molt important els minuts que venen darrere d'un gol, eh? Ara hi ha que estar atents, hi ha que estar concentrats, perquè ara els dubtes els té Europa i l'Hèrcules no té que deixar que l'Europa entre en el partit. Està dominant i se li va la pilota treta de banda. Per cert, Toni, l'altre dia Beto Compain va definir a Antoñín com un davanter que tenia capacitat per a generar espais després de veure l'altre dia. I este gol, jo crec que quan estiga Toril, que juguen junts, em pareix que és una possibilitat molt clara, no? Perquè Toril pot jugar perfectament de nou i jo crec que Antoñín s'adapta perfectament a la posició de mitja punta o fins i tot de banda.
2: Sí, tu i jo vam parlar després de l'atenció.
1: Sí. Narro, ha llançat Narro la pilota a Nil. Sí, Toni.
2: Tu i jo vam parlar després del partit contra el filial de l'Atleti de Madrid. A mi em va agradar més Antoñín jugant d'extrem esquerro que de davant del centre. De fet, és que de davant del centre no em va agradar res, perquè tot el que vaig veure en aquests dos primers partits i en els partits de pretemporada, que van estar en quasi tots, no van veure un delanter centre en la pell d'Antoñín, van veure un jugador que no tenia gol, que no tenia gol ni además de bon rematador ni de ben situat en el... Sempre estava lluny del baló cada vegada que arribava un centre o que arribava un baló a l'àrea del rival, als seus dominis, no? Dels dominis del nou. No l'han vist com a nou. I la setmana passada, efectivament, vam veure en els minuts que va jugar com a extrem esquerre, que va haver un moment que va haver un canvi tàctic de l'entrenador, de Beto Compain, que va ficar a Àlex com a nou, que a més el van expulsar als pocs minuts d'entrar en el terreny de joc, i va posar en l'esquerre a Antoñín. En aquest moment, cada vegada que va tocar el baló a Antoñín, en aquesta situació, sempre va ser molt, va estar acertat, contràriament a lo que passava quan jugava de nou, no? Pues sí, jo crec que és de veres, que és possible que quan arribi Toril, que sí que és un nou clàssic, pues és possible que Antoñín, si té lloc en el camp, siga com 11, no? Com estem a esquerra, no?
0: Anem a aprofitar, sol cindre la esprada i un minut i vaig a demanar, cinto, ahí està, la ronda per a primer ubicar tot el que n'hi ha en marxa, primer demanar minut i resultat en Can Dragó, Gonzalo.
1: Estem en el minut 27 de joc de la primera part a Can Dragó, Europa 0, Hèrcules 1.
0: En primera divisió, temps afegit de la primera part, Osasuna 0, Espanyol 2. Recordem que ha guanyat abans el Racing 2-1 a l'Alavés, que a les 6:30 se juga l'Atlètic Club Elx i a les 9 de la nit es disputa el Real Madrid Rayo Vallecano. En segona divisió, també recta final de la primera part, 0-0 en el Nuevo Mirandilla entre el Cádiz i Las Palmas. Abans ha perdut l'Andorra. Una altra vegada. 1-3 davant la Real Societat B. A les 6:30 tenim el Girona Castelló. De seguida farem la primera comunicació i també a les 6:30 el Granada Albacete. Per a les 9 queda el Córdoba Almeria. Estem pendents de la Fórmula 1. Ja hem contat abans que tant Alonso com Carlos Sainz han quedat fora en la Q1. Alonso que eixirà en la 18a posició. Carlos Sainz en la 17a. I ara mateix ja està en marxa la Q3. I anem a veure perquè se vol conèixer a qui va ser el primer poleman de la història en este Gran Premi de Madrid al circuit de Matring. De moment, Antonelli és el pilot que té el millor temps del matí. I a banda, Verstappen, estava mirant per així, que ha tingut un problema en esta última volta que ha fet, i anem a veure si pot guanyar posicions en la Q3, que acaba d'encetar-se, recordem, en la Q3, a veure si coneixem el primer poleman de la història del circuit de Matring. I el que deia, a les 7 de la estrada i 3 minuts, mentre que en la Volta Ciclista a Espanya ja estem a 9,5 quilòmetres per arribar al final de la carrera, continua eixe grup de fugats, el cap de carrera encapçalat per Cus, que estan tirant del carro pràcticament des del principi de la etapa. Anem a recordar que el cap de la carrera, el cap de la cursa, ahí estan els... No, el grup de curses és el segon, perdó. El cap de la carrera és el encapçalat per Johannessen, Landa i De Bruyne, els tres encarregats de tirar del carro, el que deia. El grup perseguidor que està

0: per ahí enmig Miquel Delgado, pràcticament en solitari. El grup de Kuss ara mateix amb Kuss, Hirt, Berrade, Buidar, Nordhagen i Van Aert, d'acord, que és el que ha aconseguit eixos punts en la pujada al Port del Duc. I després estava mirant que l'avantatge és del cap de la carrera fins al grup del Mallot Roig, pràcticament tota la resta del pelotó. Estava fent la suma per ací, un minut per ací, 3,5, 4,5. Són vora 14 minuts de diferència entre els que encapçalen la carrera i el grup de Mallot Roig. És una barbaritat. Però bueno, menys de 9 quilòmetres per al final de la cursa, Collado del Alguacil, el port de categoria especial. Estem en la penúltima etapa de la Volta Ciclista a Espanya. I el que deia també, compte enrere 26 minuts, obrim comunicacions amb la Celadilla. Primera comunicació.
1: Hola, Polito, Paco.
0: No, no, no, no, no, no. Aguanta, Toni, aguanta, per favor.
1: Ah, bueno, bueno.
0: Aguanta, Toni, aguanta, Toni. Que no te dan pas.
1: No, que te vais a enfocar.
0: Primera comunicació, tercera federació, en el grup 6, ja sabeu, estem en la segona jornada, va començar tot la setmana passada, i anem a veure si un dels equips que ho va passar molt malament, el Utiel, l'any passat, de fet, va baixar a nivell classificatori, però després coses de la intendència, no? Coses de la normativa, va aconseguir tornar via administrativa a esta tercera federació i no vol complicar-se la vida enguany i per això l'Utiel que avui es mesura a la 0, un equip que acaba de pujar des de Lliga Comunitat, partides que comença a les 5 i mitja de la vesprada des de la Celadilla i amb la narració ja en 11 confirmats del nostre, ara sí, Toni Galindo. Hola, Toni, què tal? Bona vesprada.
1: Bona vesprada, don Paco Polis. Què tal? Salutacions. Bona nit. Damunt me poses com a sintonia Michael Jackson. Ahí sí que l'acaben de rematar. Soc un cavall desbocat i t'ho vaig a contar absolutament tot. Quin estiu s'ha passat l'Utiel. Mare de Déu, la camisa no li tocava vores. Per la via administrativa, com tu comentaves, ha conservat la seva plaça en la tercera federació. Ja t'he dit jo que a Gallardo i a mi ens han fregit a telefonar dels equips per veure com estava la cosa en la Real Federació Espanyola de Futbol. Anem a veure si se sabia. Bueno, finalment el gat a l'aigua se l'ha endut l'Utiel. Com dèiem, ha canviat de cap a peus l'equip, fins i tot la banqueta, ara està Toni López, ha renovat completament la plantilla, l'equip de l'Utiel que està en aquests moments. I després de la primera jornada, recordem que esta és la segona, ocupa la novena posició amb un punt, Frit deixa empat a zero contra la Valldució en la primera jornada d'esta tercera federació. Davant està l'Acero, com tu dies també, acaba de pujar des de la Lliga Comunitat i ja ha notat ja el ferro de la categoria perquè perdia en la primera jornada contra el Crevillent per 0-1. I com tu també comentaves, ja tinc confirmats els 11 inicials així a l'estadi de la Celadilla, partit que arrencarà a les 5 i mitja de la vesprada. Per part de l'Utiel, amb un 4-2-3-1, Antoni López en la banqueta, Lopo en la porteria, defensa de 4, d'esquerra dreta per a Álvaro, Dani Martínez com a capità, Fran Peleteiro, mig del camp per a Granados, Nacho, mitja punta per a Genovés, per l'esquerra, Aitor, per la dreta, Rulo en els extrems i com a punta d'atac, Fernan. En la 0, Rubén Furió en la banqueta, 4-3-3 com a plantejament tècnic, Rafa Soriano en la porteria, de dreta a esquerra en la defensa per a Vicent, Tendillo com a capità, el fill del mític Miguel Tendillo, jugador del València i del Real Madrid. Completa la defensa Guillén i Carlos López. Mig del camp per a Jazz, Adrián Morón i Pinazo. Com a extrem dret, Àlex. Com a extrem esquerre, Javi Martí. I com a punta d'atac, Mejina. A les 5 i mitja arrencarà este partit, este duel entre l'Utiel i l'Acero, hacia l'estadi de la Celadilla.
0: Cavall desbocat, Toni Galindo, eh?
2: M'agrada moltíssim. Que no sabe dónde va.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Cavall desbocat, que me flipa, eh? Pues ahí estarem, amb Toni Galindo a la Celadilla, un dels camps clàssics, eh? Com és el camp de l'Utiel, davant l'Acero, un equip que també té moltes expectatives en guany en la tercera federació i lo que no vol és complicar-se la vida des del principi d'esta temporada. 7 quilòmetres i mig per a arribar al final de la cursa en l'etapa vintena de la Volta Ciclista a Espanya i continua la escapada, anem a recordar, d'eixos 13 corredors quan estem començant eixe ascens, eixe rampes a Collado del Alguacil, el port granadí, que va ser decisiu per a vore i per a definir la classificació final de la Volta 2026 a banda de coronarà el qui guanye esta vintena etapa. Ara mateix, com deia, en eixe grup de 3, Johannessen, Landa i De Bruyne encapçalant la cursa i com s'està empinant ara mateix eixa rampa d'eixe port de categoria especial. Que estava mirant per ací, anem a veure, perquè el trio que està encapçalant està patint moltíssim també. El grup de Kuss encapçalat per Kuss està a 3 minuts d'eixe grup i també anem a dir que el grup de Mallot Roig, que és a dir, el grup de

0: Enric Mas, pràcticament la resta de corredors, favorits almenys, dels favorits, estan ara mateix a 11 minuts 40 segons del cap de la cursa, en una carrera de molt de patiment. Per cert, acaben els partits, les primeres parts en primera i en segona divisió, Clara.
1: Així és, perquè a part d'això volia donar-te una notícia antes, que és que Marc Márquez ha donat un colp damunt la taula a Misano. El pilot de Ducati s'ha emportat la carrera sprint del Gran Premi de San Marino després de guanyar-li la partida a Bezzecchi en la primera frenada de controlar la prova de principi a fi. Bezzecchi, que havia aconseguit la pole amb rècord del circuit, acaba segon, mentre que Jorge Martín ha remuntat fins la tercera posició i ha salvat uns punts importants i atenció al Mundial perquè s'apreta encara més. Jorge Martín continua líder, però Marc Márquez es queda a només 14 punts i demà la carrera llarga a Misano i fins i tot podria haver un canvi de líder que de segur els anem a contar així al punt a punt perquè ens encanten tots els esports.
0: Tots els esports, efectivament. En primera divisió, Osasuna 0 a Espanyol 2. Al descans continua eixe doble de Robert Fernández destacant el seu equip a l'equip Perico davant d'Osasuna. I també en segona divisió 0-0 entre Cádiz i Las Palmas. De seguida obrim Paterna, però abans una passada ràpida per Can Dragau per a veure si continua l'Hèrcules consolidant eixe avantatge provisional, Gonzalo.
2: No passen coses, això té que ser bona notícia quan t'estàs guanyant, però mal faria l'Hèrcules si dona un pas cap arrere davant d'una Europa que té velocitat i que ara, per exemple, està percutint i que ha tingut una opció en un llançament i que de nou ara arriba a l'àrea de l'Hèrcules en perill i l'Hèrcules que està defensant-se en odre però que està patint, que defensivament està ordenat, però que jo crec que l'Hèrcules en 0-1 encara té que jugar un poc més ofensivament. En qualsevol cas, està controlat aparentment el partit. En el minut 35 de la primera part val el gol d'Antoñín. El Hércules que está 0-1 así a Can Dragó en esta tercera jornada de Primera Federación.
0: ¿Satisfet, Toni, en con les, y está posant cloroformo el Hércules al partido en este tram?
3: Sí, es lógico que en un marcador adverso el Europa tenga que estirar las seves líneas, tenga que aumentar esa dosis atacante, esa dosis ofensiva para poder igualar el marcador, pero fins ara també es de ver que Blasic exceptuant algun tir que sí que ha passat a prop de la porteria, de la seva porteria, amb molta mala intenció, tampoc ha hagut d'intervindre en ocasions clares, no? Ara és qüestió de posicionar-se bé, d'estar molt atent, de no perdre mai la concentració, de no jugar-se en la zona perillosa, de tindre el baló quan més lluny millor, i bueno, i com dia Gonzalo, buscar el segon, perquè saben que en un gol de diferència en el futbol mai estàs tranquil.
0: Pues de moment continua l'Hércules per davant en el marcador 0-1 davant l'Europa en el 36, camí del 37 de la primera. A les 5 i 11 minuts, al bàsquet. Estem molt pendents d'esta nova etapa de València Bàsquet, de l'equip de les xiques, que avui té un amistós important en el municipal de Paterna. València Bàsquet davant Estudiantes, un duel que ens va contar, que ens va portar Carlos Gallardo. Hola, Carlos, Paterna, bona vesprada.
4: Molt bona vesprada des del pavelló municipal de Paterna, la casa habitual del Nou Bàsquet Paterna, on va jugar el seu primer partit de pretemporada. Només van a ser dos, perquè al final d'este mes de setembre ja juga la Supercopa. El València Bàsquet, que té una estrena molt important en la banqueta, i és en la banqueta després de 9 anys de Rubén Burgos, Javier Torralba. S'estrena en este dia i en este amistós davant del Movistar Estudiantes madrileny en la banqueta del València Bàsquet, que té baixes importants perquè quatre de les seues jugadores juguen amb Espanya avui en la semifinal del Mundial. Raquel Carrera, Alicia Flores, Elena Buenavida i Elena Puello. A més, Alexis Patterson està jugant i se França-Alemanya en el Mundial que s'està disputant, però sí podrem veure avui alguns dels fitxatges d'esta temporada del València Bàsquet, com Kendra Cherry, com Camila Borskowska o com Alicia Jenkins, a més de les joves jugadores com Sandra Dávila, com Carla Evangelista, com Sarai Teixeira o com Nena Aidara, que van tindre l'oportunitat avui de demostrar al seu nou míster que poden tindre minuts en este equip que ens ha donat tants èxits al esport valencià les últimes temporades amb Lligues i Copa de la Reina. Així que a partir de les 16 minuts, quasi 17, començarà este partit així en el nou municipal del pavelló municipal de Paterna entre el València Bàsquet i un Movistar Estudiantes, un equip que la temporada passada va finalitzar en mitat taula de la Lliga i que presenta la novetat del seu nou míster Isaac Fernández en l'equip. Així que en vora això, en quasi 20 minuts arrencarà este València Bàsquet Movistar Estudiantes.
0: Pues tot preparat, per als partits de les 5 i mitja ja presentats. El que deia, d'ací a uns minuts estarem ja amb les prèvies del Club Esportiu Castelló i de l'Els Club de Futbol, en les alineacions i en absolutament tot. 5 quilòmetres, 300 metres per al final de l'etapa. Continua eixe ascens espectacular a el port de protagonista de avui, eixe Collado del Alguacil. I mare meua, com s'empinen ara mateix els carrers en un moment clau absolutament en esta Volta Ciclista Espanya 2026. Continua ara mateix, estava mirant l'avantatge d'eixe cap de la cursa i tenim un perseguidor en solitari que el que vol és afegir-se, que és Johannessen, que està perseguint als... a Landa, que ha pegat ahí una ganivetada gran al grup dels tres escapats. Landa en solitari, per darrere ara mateix Johannessen, i el tercer ara mateix, que s'ha quedat un peliu despenxat, era el tercer membre del grup, a veure, De Bruyne, efectivament, que sí que el tenia per ací apuntat. Però bueno, Landa, que vol la glòria en l'etapa d'avui, que ja ara de seguida parlarem també amb el nostre especialista en ciclisme, amb José Luis Gual.
1: L'etapa... Se va incorporar-se lo millor,
0: Sí, sí, sí, se va incorporar. I de fet, jo crec que ja el podem obrir. Ara de seguida farem la primera comunicació del Castelló, però José Luis Gual, bona vesprada.
5: Què tal, bona vesprada? Estic molt tenso, perquè estem vivint el landisme... En estat pur, és a dir, el Curro Romero del ciclisme, dissa Sudal Quick Steps en Vale Euskaltel, que és com dir, bueno, ja entra en la recta final de la meva carrera, saps que té molts adeptes Mikel Landa.
0: Sí, senyor.
5: No estava en la part avançada de la carrera, venia en el segon grup, ha vingut de darrere i, bueno, va camí d'una victòria que seria glòria absoluta i jo espero que demà, tot i el futbol, poguera ser portada de molts diaris esportius.
0: És que jo te dic una cosa.
1: Tinc un poc de dubte.
0: Escoltant a especialistes i ciclistes i exciclistes també, analistes, tots parlen de que esta etapa d'avui és la més dura o està en el top 2, top 3 de les més dures d'esta volta de ciclista a Espanya de les 21 etapes, i la ganivetada que ha de pegar Landa a qüestió de 5 quilòmetres per al final és espectacular.
5: Sí, sí, el tenim ahí. El que passa que no se rendís, Johannessen, ha que dir que el seu equip, el 1X, el conjunt noruec, que ha protagonitzat ese moviment, crec que hi havia 6 ciclistes en la escapada. És a dir, que han treballat moltíssim per al triomf, però això és ciclisme i en aquest moment està millor Mikel Landa, però no cal confiar-se, perquè té, jo crec que 15-20 segons no tindrà més, ni ser rampes que són duríssimes, i com dius, una etapa en la que han posat dos voltes el Purche, que és un port terrorífic, després el Duque, i ara estan pujant el Collado del Alguacil, i és el remat final a una volta que està molt dura, i bueno, en la general... Estic veient que Gal no anava molt catòlic, I està perillant la plaça de Carapaz, que és quarta ara mateixa, perquè Kuss, com dius tu, Ades, li està traient, crec que són... està a poquet més de 40 segons, de furtar-li la plaça Kuss a Carapaz, així que hi ha molta emoció.
0: L'equatorià, que a 100 quilòmetres del final de l'etapa ha llançat un atac, jo crec que menejar l'arbre, bàsicament, però no vaig dir que s'ha sacrificat pel bé de l'espectacle. O sí, perquè és de veres que ha ajudat a manejar un poquet i a donar-li ahí ese moviment al pelotó, i Carapaz, que ho està pagant ara en el tram final, mentre que la resta de ciclistes, pues, ahí estan pujant ese port duríssim que només n'hi ha que posar ara mateix la tele, escoltar el put-a-put per a veure que els carrers i la carretera està empinadíssima pujant d'aixe Collado del Alguacil en Granada, que és la penúltima etapa, esta vintena de la Volta Ciclista Espanya 2026.
1: I que calor farà també,
0: Estarà pegant ahí una a les 5 i 10 minuts en Andalusia, en Granada, espectacular, però bueno. En el grup del Major Roig, allà està Enric Mas, que crec que és el sext, i tirant del carro Roglic.
5: Se prepara l'atac de Roglic, en teoria. No, la veritat és que fins ara no ha pogut deixar mai a Enric Mas. Jo el que estic veient tancant ixe grupet és a Félix Gall, i ahir també se juguen a plaça de podi, perquè Carapaz, com dies, ho ha intentat, i jo crec que hi haurà moviment. Falten 4 quilòmetres, estos diuen estar a un 7 de la línia de meta, perquè porten perduts 8 minuts en el cap de la carrera, que continua sempre a Mikel Landa. Ja dic, avui és el remat final, perquè després, si vols, parlarem, però estan pressionant molt els equips perquè l'etapa de demà, els temps no valguen. Estan dient que bueno, pot haver algun risc, perquè hi ha tres pujades per la Alhambra. Bueno, seria descafeinar també l'última etapa, però bueno, en definitiva, que el que passa avui crec que va ser definitiu.
1: Igual, en general, què t'ha paregut a tu la volta d'organització i tot?
5: Molt bé, la veritat que... La organització, jo no li puc ficar ninguna pega, sempre hi ha dificultats, però en quant a senyalització, jo feia molts anys que no la seguia i la millora és molt notòria, per a ciclistes, per a la gent que va estar marcat en qualsevol badén, qualsevol rotonda, i jo crec que per als ciclistes, per a la seguretat, és molt important. Encara així hi ha caigudes, i a nivell de públic, espectacular.
1: Sí, la comunitat està tornant. La gent s'ha enganxat.
0: Està tornant el furor per el ciclisme, efectivament fent

0: curses com esta Volta Ciclista a Espanya per a la gent, per a que la gent pugui apropar-se i gaudir dels millors ciclistes del món. I el meu comentari és, sense la caiguda de Pogacar, hauria estat una de les millors edicions de la història recent. La caiguda de Pogacar ha canviat, evidentment, el devenir de la cursa, però per a mi no desjuïix al que siga guanyador, perquè si finalment és Enric Mas, s'ho ha guanyat, s'ho ha treballat. Parlarem amb Javi Castellar també de la història més recent d'Enric Mas, del mallorquí, i seria un maillot roig absolutament merescudíssim per a el corredor mallorquí. També volies afegir més coses, Clara?
1: Sí, anem a parlar de l'handbol femení, perquè els tres equips valencians de la Liga Guerrera Ciberdrola afronten avui la segona jornada, només tres dies després de l'estrena del campionat. A les 6 de la vesprada serà el torn de l'Elda Prestigio, que visita el Betionac a Navarra. Hem de dir que les eldenses arriben amb confiança després de començar la temporada amb victòria, 22-19 davant el Zonzomas, i a les 7:30, doble cita a casa, el Morvedre rep a l'Atlètic Guardés després de caure en la primera jornada davant el Porriño, i l'Elche rep precisament el Porriño a l'Esperanza Lac. I atenció, perquè les il·licitanes venen de donar un dels grans colps de la primera jornada, perquè guanyaren 26-31 a la pista del Rocas a Gran Canària, que és el vigent campió de la Lliga i Supercopa. Així que l'Elda i l'Elx busquen el 2-2, i el Morvedre pues, estrenar el seu caseller de punxa, que de segur que van a fer-ho, i el seu anem a contar així al punt a punt.
0: Sí, per cert, comencen ja els partits de segona part. Per exemple, l'Osasuna 0, Espanyol 0 en primera divisió. També a punt de començar la segona part del Cádiz 0, Las Palmas 0, i a punt d'arribar al 45, ja ho estem, en eixe Europa Hércules. Blanes.
2: En una arribada de l'Hércules que no val res perquè estava Antoñín en fora de lloc, que la sensació de que passen minuts, 3 d'afegit, 2 minuts i anem cap al descans. I de moment, Toni, des del 0-1, que poc ha passat. En principi és una bona notícia, no? Però a mi m'inquieta un poc que el resultat siga este de 0-1.
3: Sí, bueno, ja sabem que ho han dit, no? Hi ha que buscar el segon gol, però també és de veres que l'Hércules ha pogut gelar prou el partit, ha dominat, ha tingut el baló, a més, en un joc horitzontal, sí, però sense perdre-lo, ha fet córrer, a més, a l'Europa, que no ha tingut ocasions de gol per a poder igualar este encontre. I, bueno, sí que veiem un Hércules molt més tranquil, molt més posicionat. Està agradant-me molt també la tasca que està fent Benanet en defensa, recolzant a aquesta línia de 4. I, bueno, fins ara, el que acabes de dir, el millor és que arribar al descans en aquest avantatge, calmar els ànims, aclarar també les idees, mantindre, com estem dient, aquest pols firme que està deixant a l'Hércules ara mateix avançat en el marcador, i, si és possible, pues, assegurar un altre tanto, que tal com estem veient, si arriba, jo crec que sentenciaria el partit.
2: Estem a l'últim minut de la primera part. És Javi Jiménez el que s'entra, però ese centre de Javi Jiménez tenia intenció, però era impossible que arribara ningú, i es perd directament per Ina de Fons, una jugada que havia construït de nou des del mig del camp Benamet. Tranquil de moment el tècnic, bueno, tranquil mai està, però està almenys sentat a la banqueta Beto Compain, de peu donant indicacions Josep Maria Gené, que veu que el seu equip esta primera part se l'està atragantant. És l'última acció de la primera part, important anar al descans en ventatge al marcador en ese gran gol que ha marcat Antoñín. Pilota pera l'Hércules. Javi Jiménez tocant en curt. Falta, diu l'àrbit, que abans hi havia falta de Narro, i per tant baló pera l'Europa, que té en el dorsal 7 Flavio, el jugador que més està inquietant en atac, i este lateral dret, que és el que ha provocat la falta, que també Coto està fent un bon partit. La banda dreta de l'Europa possiblement siga el que millor li està funcionant al conjunt local. Estem ja pràcticament fora de temps. En el punt a punt de Punt Ràdio, en l'Hércules, que està guanyant el seu primer partit de la temporada, que hi ha que tancar el partit en victòria, però de moment el primer temps és falta lateral per a l'Europa. L'Hércules que posa la línia en el cercle pràcticament de l'àrea per a trobar també l'opció del fora de joc. Baló lateral, atents perquè és l'última de la primera part. Al salvar-se el jugador de l'Europa, li pega cama dreta, la pilota al punt de penal, no hi ha remat, i se baló rebutjat per la defensa, però encara hi ha segona opció. La pilota de nou per a Gori, el centre de Gori, de nou Rentero, bé, perfecte. L'àrbit diu que s'acaba la primera part. Així que de moment els deures estan fets, camí de vestidors, senyala el descans. I Lenia Sánchez, de moment, bones notícies a Can Dragó. Europa 0, Hércules 1.
0: De fet, és el millor, el marcador, ese gol.

0: únic que de moment li dona la victòria provisional a l'Hèrcules d'Alacant. Toni Cabot, de la primera part, que destaquem?
1: El gol, sense cap de dubte, però bueno, un Hèrcules molt més seriós que en els altres partits, també en defensa, no ha fet errors, no ha comès ni cap d'error, d'errada, no se l'ha jugat, no ha frivolitzat, a més, defensivament absolutament en res, com han passat en altres ocasions. I bueno, i l'acert d'Antoñín, ja, no com a jugador d'àrea, però sí ha escorat a l'esquerre, que sí que ha vist perfectament com estava avançat el porter, ha fixat el punt de mira i en l'interior ha posat el baló on el volia, pràcticament sense cap donar opció al porter en la seua estirada. Crec que per lo que han vist, per a cert, l'Hèrcules mereix estar dalt, mereix estar per damunt del marcador, i l'únic que falta és pues apuntalar aquesta victòria i entrar al segon temps tal com ha entrat en el primer.
0: Gonzalo, alguna coseta més per a tancar aquesta primera part?
2: Simplemente això, no? Reafirmar la importància del gol d'Antoñín i per posar també l'accent en que l'equip no ha encaixat gols. Crec que esa parella de central Rentero-Yago Cantero té bona pinta, eh? Que pot ser la parella de centrals titulars. Però ara el més important, Paco, és que en la segona part no passa el que passava l'any passat. L'Hèrcules té que continuar en la mateixa línia i sumar la primera victòria. De moment estem en el camí, però resten 45 minuts. 0-1, el gol d'Antoñín, un golàs que li dona la victòria parcial al conjunt de Beto Company.
0: Per davant l'Hèrcules en la seva visita al Club Esportiu Europa. De seguida comencem, d'ací a 6 minutets, en eixe duel que enfrontarà l'Utiel Acero en tercera federació. També eixe València Bàsquet Estudiantes de pretemporada de les xiques. I, evidentment, el final de l'etapa. 2 km, 200 metres per al final. Continua Miquel Landa tirant del carro, cap de la cursa, i que va camí d'aconseguir, si no el cas en abans, la victòria en este port de Collado de l'Alguacil, en la 20a etapa de la Volta Ciclista Espanya. Però ara hem de conèixer I-25 tot el que està passant en este èmfasi, parèntesi, en el punt a punt, tot el que està passant en la Comunitat Valenciana, en Espanya i el món, en clau informativa. Sempre de la mà dels serveis informatius, sempre de la mà avui de Glòria Valls. Hola, Glòria, bona vesprada.
3: Hola, Paco, bona vesprada. Acabada la primera setmana del curs escolar, les reivindicacions tornen al carrer. A les 6 d'esta vesprada està convocada la primera protesta del nou curs de manera simultània a València, a Alacant i a Castelló de la Plana. Convocada per la plataforma per l'ensenyament, arriba després de les 5 setmanes de vaga abans de l'estiu. Elisabet García és portaveu de la plataforma.
4: Majors inversions en l'educació pública, com ara baixada de ràtios, millores salarials i condicions laborals dignes per al professorat, recursos suficients per atendre les necessitats de l'alumnat i la derogació de la mal anomenada Llei de Llibertat Educativa.
3: Just el president Pérez Llorca s'ha referit a aquesta protesta este matí a la Vall d'Uxó.
5: Vull mostrar moltíssim respecte per al sector docent. Si ells consideren que tenen que reivindicar certes millores de l'educació, tenen tot el dret del món. El que vull traslladar-los és que tenen una administració, que és la de la Generalitat, oberta al diàleg, a l'acord. I posa exemples clars. Els docents, durant els últims 5 anys, van estar reivindicant-li al govern del Botànic una millora salarial. I els van dir que no sempre. Nosaltres ja hem fet aquesta millora salarial. En els 8 anys del Botànic s'ha abandonat molt l'educació. Prova d'això és que l'informe PISA ha reflexat que no sabia treballar bé.
3: En el pròxim butlletí informatiu els actualitzarem tota la informació sobre aquestes marxes. Ja amb el conflicte educatiu de rerefons, este matí han començat a la Comunitat Valenciana les proves de les oposicions per al cos de mestres d'infantil i primària amb algunes incidències. La prova d'especialitat d'educació infantil ha hagut d'ajornar-se 2 hores pel retard ten la crida als opositors en 3 tribunals d'Alacant, segons ha confirmat la Conselleria d'Educació. Estava previst que l'examen començara a les 10, però fins a les 12:15 no s'ha iniciat, perquè les proves de la mateixa especialitat han de començar a la vegada en totes les seus i qui ja estava preparat ha hagut d'esperar 2 hores. La resta d'oposicions ha començat amb normalitat. S'han presentat 15.700 aspirants per a vora 2.000 places.
6: Nerviosa, en ganes d'acabar.
7: Estic preparant-me amb una preparadora.
8: Prova sort, el primer any.
9: Estic una mica nerviosa, però la veritat és que vaig a fer el que puc, el que estigui en les meves mans.
10: A flor de pell, però bueno, repassant i que siga el que Déu vulga. No podem fer més, l'ho fet i ja està.
11: A donar-ho tot.
3: I en l'àmbit sanitari s'espera una tardor complicada. Els metges de tot Espanya han convocat una vaga indefinida a partir del 28 d'octubre. Demanen un estatut propi i rebutgen la reforma de l'estatut marc que prepara el Ministeri de

0: Sanitat. Serà una vaga indefinida amb parades diàries que afectaran pràcticament tots els servicis sanitaris, llevat de les urgències, la diàlisi, l'UCI, la quimioteràpia i altres pacients crítics. Els sindicats demanen un reconeixement professional i retributiu d'acord amb la responsabilitat que assumissin i denuncien jornades setmanals de fins a 80 hores. Pilar Valero, del sindicat SEMS de la Comunitat Valenciana.
1: Estamos diciendo que no a guardias de 24 horas, esto de las guardias de 24 horas, y que la jornada se tiene que organizar de otra manera. Hace unos años puede ser que el médico estuviera de guardia en espera de trabajar, como los bomberos, pero la demanda, el incremento de la población, está haciendo que esas guardias sean continuamente de trabajo.
0: Per la seva banda, el Ministeri rebutja una llei exclusiva per als metges i aposta per mantenir un únic estatut marc per a tot el personal sanitari amb una regulació específica dins de la mateixa norma. I ja sabem què ha causat el desastre ecològic al riu Magre que este matí ha denunciat un veí de la zona.
2: Deuen d'haver soltat un vèrtic perquè està tot el que és el riu ple d'espuma, però espuma com si fos detergent i ple de peixets morts. Vamos, deu de ser algun tipus d'empresa. Això me pareix un crim. I a veure si pillen aquí qui ho ha fet.
0: Doncs el Seprona ja ha esclarit els fets. La causa és el vessament de detergent d'una empresa de Montroi que es va cremar la matinada de divendres. I és tot de moment. Tornarem amb més informació a les 7:30. De moment es queden amb l'equip de Punt a Punt.
3: Gràcies, Glòria, gràcies, company. Són les 5:30, anem a repassar cosetes que estan començant. Per exemple, tercera federació en esta segona jornada, Toli Galindo, comença el partit en la Celadilla o no?
4: Està a punt de fer-ho Paco Polis, ja tenim el número 22 de la 0. Ahí tenim el jugador Àlex, que està a punt d'arrencar el partit. Falten escassos segons, ja tenim els jugadors situats sobre el terreny de joc, però encara no roda la pilota a l'estadi de la Celadilla.
3: Recorda les alineacions d'Utilidad 0.
4: Per part de la 0 tenim a Rafa Soriano en la porteria, d'esquerra dreta per a Carlos López, Guillén, Tendillo, Vicent, i és la defensa, mig del camp per a Pinazo, arranca en estos moments, ja roda la pilota en la Celadilla de Utiel, ahí juga la pilota, és la 0, com estàvem comentant, l'11 inicial, Pinazo al mig del camp, Jazz, Adrián Morón per la dreta extrem, Javi Martí per l'esquerra, Àlex com a punta, Mejina per part de l'Utiel, estrena entrenador Toni López, Lopo en la porteria, defensa de 4, de dreta a esquerra per a Peleteiro, Fran, Dani, Martí, Álvaro, mig del camp per a Nacho, Granados, Genovés, per la dreta, com a extrem, Rulo, per l'esquerra, Aitor, com a punta, com a davanter, Ferran. Com estem dient, 32 segons en aquesta primera part, empat a 0 en la Celadilla, Utiel 0 a 0-0.
3: De tercera federació, votem al bàsquet femení a este duel amistós. Carlos Gallardo en Paterna, comença o no el partit?
5: No, s'estan presentant ara mateix els jugadors. El primer quintet del Javier Torralba al capdavant del València Bàsquet en partit amistós és Cherry, Leti Romero, Borkowska, Jenkins i Nene Aidara. Són les 5 jugadores que ara mateix s'estan donant la mà amb les jugadores del Movistar Estudiantes, també amb el trio arbitral. Així està a punt d'arrencar este primer encontre de pretemporada del València Bàsquet de Javier Torralba, este València Bàsquet Movistar Estudiantes.
3: A la Volta Ciclista d'Espanya, últims 500 metres, 9% de pendent en la pujada cap a la glòria de Mikel Landa, escapadíssim. I en la persecució de Johannessen, que va per darrere a 44 segons i que li està traient també un avantatge prou significatiu a la resta de corredors, que estan ara mateix ja enfilant esa recta final de la pujada Collado del Alguacil en Granada, però Mikel Landa, que va camí de guanyar l'etapa si continua en este ritme en la pujada en l'ascens a eixe port de categoria especial. També estem pendents de l'inici de la segona part en el camp de l'Europa i també a les 5 de la vesprada i 32 minuts és moment de començar a obrir els partits de les 6:30 de la vesprada i per a encetar, evidentment, anem amb el nostre partit de la jornada, sempre en la sintonia del Punt a Punt, sempre de la mà d'Indústries Bijusa, Higiene Industrial, tot per al nostre partit de la jornada. El partit de la jornada, evidentment, del líder de segona divisió, d'eixe Castelló de Pablo Hernández, que enfila esta cinquena jornada en segona divisió, duel davant un dels altres rivals que van a lluitar per la zona alta, el Girona a Montilivi. El partit comença d'ací a 57 minuts. El va contar Emili Sierte en els comentaris, en l'anàlisi tècnic i en la narració, José Luis Gual. Hola, Gual, novament, què tal? Bona vesprada.
6: Què tal? Molt bona vesprada. Salutacions, Paco, també sintonia Punt a Punt, preparats ja per a contar el que és el gran partit de la jornada en segona divisió, també

0: Perquè el líder, el Club Esportiu Castelló, que visita l'estadi de Montilivi davant d'un Girona Futbol Club que segurament per noms és l'equip en més potencial per a tractar de retornar quan abans millor a la màxima categoria del futbol espanyol. Ahí està la llarga llista d'estreles que té a les seues mans el nou entrenador Quique Álvarez, però davant un Castelló que té les baixes ja conegudes, recordem, estan encara en fase de rehabilitació, especialment Brignani, però també Costis i Sequerini, que encara no estan al 100% físic, però encara aixina en la novetat de Jacobsen dins de la convocatòria, un Castelló que va per totes i que vol demostrar que és un altre candidat a l'ascens de categoria.
1: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
2: A les 5 i 34 també José Luis Gual ha tornat el landisme. Quina victòria de Mikel Landa, eh?
0: Espectacular, espectacular, i m'imagino que també molt especial per als grans aficionats al ciclisme. Ja és un corredor veterà, molta qualitat, però també geni i figura, no? Que són un poquet els ciclistes que enganxen a l'afició espanyola, i bueno, acaba de creuar la línia de meta absolutament reventat. Perquè, com dius, no? L'etapa ha estat molt exigent, és el penúltim dia de carrera, porten 3 setmanes batallant en temperatures altíssimes, i en una mitjana, Paco, 37 en 600 de mitjana en una etapa barbaritat, que és brutal a nivell de desnivell, per a que vos feu una idea d'estos personatges, la energia que tenen en les seues cames, eh?
2: Sí.
0: Impressionant Mikel Landa, i per darrere hi havia una miqueta d'emoció, ha quedat despenjat Roglic, que perdia mig minutet en Enric Mas i en Félix Gall, que estava deixant de roda a Enric Mas, el tenia ben controlat, hi ha una distància bonica d'Enric Mas respecte del ciclista suís del Decathlon, però ahí estava també la emoció en esta recta final, però si hi ha un nom, i se és Mikel Landa, enhorabona.
2: El landisme que avui novament té preeminència, per ser segon ha estat Johannessen, arribant només 47 segons per darrere del corredor espanyol. El que deia, a les 5:36, estem pendents, també com no, d'un altre partidàs que vos anem a contar en la sintonia del punt a punt, com és l'Atlètic Elx. Així al punt a punt ens agrada la banca pròxima, cooperativa i amb propòsit. És una qüestió de valors i de confiança. I ara de seguida ja sabeu que vos anem a donar les alineacions. Però primer, lo primer és lo primer, anem a presentar el partit que tenim a la catedral. Perquè el duel comença d'ací a 54 minuts. És un duel importantíssim per a l'Elx de Martín Anselmi davant Edin Terzic, eixe Atlètic Club en eixe segell alemà. Anem a veure si avui el conjunt de la franja verda pot rascar alguna cosa de la seua visita al Bocho. El partit comença a les 6:30 de la vesprada i estarem amb els comentaris de Toni Seligrat i la narració per a presentar el partit, com no, de Raúl Pina. Hola, Raúl, bona vesprada.
3: Hola, què tal? Molt bona vesprada, Paco. La realitat és la que és per a l'Elx, no? També està inèdit, encara no ha guanyat cap partit de la competició. Un punt de 12 possibles, només aquell que va rascar en la jornada inaugural i l'estrena a Riazor contra el Depor d'Obameyang, però a més també no només eixa dada estadística és negativa, i altra dada també que jo crec que cal subratllar com a negativa és que l'equip encaixa molts gols, cert que 5 han sigut del Barça, però en total l'Elx en 4 partits ha encaixat 12, una mitjana de 3 per partit, conseqüència de jugar tal vegada també amb una defensa molt avançada, però és el risc que vol assumir sempre Martín Anselmi, l'argentí, en els partits. Dituro està assenyalat, però va jugar, Paco, recordem eixes errades en els dos partits, però per al tècnic per ara no hi ha discussió en eixe sentit. Té un aval, té crèdit el porter argentí, un Elx que ha viatjat amb les baixes de Iago de Santiago, està lesionat des de la temporada anterior, la temporada passada, i Kevin Lomónaco, que encara no està a punt, encara no té ritme, no té forma, i per això, en principi, també s'ha quedat fora de la llista de convocats. Té més baixes Terzic, recordem que no està Bello Canales, Guruceta, Vivian, Benyat o Eguiluz, un equip que també té estrena nova a la banqueta, després d'eixir el Xingurri Valverde, aposta per tècnics joves, tant la de l'Atlètic Club com la de l'Elx, i confiem, Paco, que l'Elx puga rascar alguna cosa. Ja no dic guanyar, simplement rascar, sí. I no eixir de 8 de Sant Mamés, no guanya allí des de la temporada 2014-2015 amb els gols de Víctor i Fajir.
2: De seguida te...

0: Pregunte per les alineacions, però abans hi ha gol en segona divisió, Clara. Ara sí, este no l'anulen, no?
1: Tenim gol en Cádiz. S'adelanta Las Palmas, obra d'Enrique Clemente. En el minut 60, Cádiz 0, Las Palmas 1.
0: Al punt a punt ens agrada la banca pròxima. Cooperativa i amb propòsit. És una qüestió de valors i de confiança. De la mà de Caixa Popular, de cara a este partidàs que vos anem a oferir al punt a punt del Girona Castelló, 11 confirmats. Què trien els entrenadors protagonistes per al duel que comença a les 6 i mitja, igual?
2: Per part del Girona Futbol Club, l'11 esperat, és a dir, Paulo Gazzani, Gasotas Pals, línia de 4 en defensa per a Francesc en el lateral dret, per Àlex Moreno en l'esquerra, la parella de centres per al jove futbolista júnior i per a David López en el centre del camp. Estaran Izan i Fran Beltrán en el colombià Espril a la dreta, en Brian Gil a l'esquerra, juguen dos puntes Quique Álvarez, que seran un dia més, Banat i Abel Ruiz. I en el Castelló, porta gran o enfermeria, que diria aquell, perquè hi ha molts canvis i canvis ofensius. Roman Matis juga en porteria, línia de 4 en defensa, que jo recordo és la primera volta que estan bé, és suplent Jeremy Melot, el lateral dret per a Juanjo Nieto, banda esquerra, torna a l'equip Lucas Alcázar com a centrals, repetint com no el capità Alberto Jiménez, i al seu costat l'argentí Agus Sierra. Per davant, en la sala de màquines també hi ha novetat, perquè a Diego Barri avui l'escorta i debuta com a titular el jove futbolista colombià Mati Orozco, la banda dreta, una altra gran novetat per a Irra Suero, la esquerra per a Rodri Rego, el jove jugador portuguès, i a partir d'ahí, els habituals en els últims dos partits, la mitja punta per a Fran Castillo, Dal Usman Camara en un partit que xula. L'àrbitre andalús José Antonio Villalobos, en el VAR estarà Guillermo Cuadra.
0: Caixa Popular, quan et tracten amb els teus mateixos valors, tot en caixa. Aprofita abans de conèixer les alineacions de l'Els Club de Futbol per a pegar una passadeta, per exemple, per Utiel per la Celadilla. Toni, com ha començat el partit?
3: Ha començat amb molta igualtat entre els dos equips. Estem a camí del 10 d'esta primera part. Utiel 0 a 0-0, però hem de comentar. Ara tenim un jugador de la 0 estès a terra. Trobe que és Adrián, no, és Guillena, anem a veure qui és. Bueno, està queixant-se. Hem de dir que el partit ha començat amb la treta d'honor. Recordem que Utiel està en plenes festes de la Mare de Déu del Remei i la reina de les festes, juntament amb la seva cor d'honor, han rebut els dos equips, i Marta Pérez Jiménez, que és la reina, ha fet eixa treta d'honor. Està així en el joc parat perquè tenim falta. És falta sobre Pinazo, pues res, anem a veure què passa. 0-0 en el marcador, 10 de la primera part, Utiel 0 a 0-0.
1: Unes imatges que ja podem veure també en les nostres xarxes socials i que anem a recordar el telèfon per si ens volen enviar alguna pregunta, algun comentari o el que sigui, és el 611-38-73-17, 611-38-73-17.
0: També preguntar, Carlos Gallardo, a Paterna, com ha començat el duel de pretemporada de les xiques de València Bàsquet?
4: Bon resultat per al conjunt de Javier Torralba, que guanya 10 a 6 quan resten 4:30 per a la fi del primer quart, i destacar el nou fitxatge Borskowska, la polonesa, la pivot que ha anotat 8 dels 10 punts que té ara mateix el València Bàsquet, així que 4:22 per al final del primer quart, 10 a 6 favorable al València Bàsquet.
0: També volia preguntar si comença o no la segona part en el camp de l'Europa, en Can Dragó, Gonzalo Blanes.
5: En este moment arranca la segona part, no hi ha canvis ni a l'Europa ni a l'Hèrcules. Recordem que està guanyant l'Hèrcules 0 en gol d'Antonyín. Estem en la primera acció de la represa en el partit així a Can Dragó.
1: I tenim un missatge que ens arriba també al nostre Twitter, que ens diu, bueno, el seu usuari és Herculanisme, sí, i diu: quin got sentir el valencià alacantí de Toni Cabot, i més amb victòria herculana, de moment.
0: No, Toni Cabot, el teu club de fans que continua augmentant en esta temporada, eh?
6: Moltes gràcies a l'amic que ha escrit el comentari. Anem a veure si acabem com estem ara, no? Ja ho firmaríem, perquè tenim moltes ganes ja de cantar una victòria, no?
0: De celebrar.
6: De Lliga, nosaltres ja sabem que tenim es mires posades en la part de dalt, perquè tenim que abandonar este futbol i tornar al futbol professional. I per això hi ha que guanyar partits, i des de logo, tal com van a començar, pues ha sigut un col molt dur per al culanisme, que a bon segur, si avui acaba en els tres punts i dona pues, aquesta imatge que està donant fins ara, pues, és possible, és molt més que probable que la setmana pròxima en l'estadi Rico Pérez puguem viure un aspecte i un ambient de futbol molt més agradable.
0: Busquem reviscolar la il·lusió del personal amb una victòria en la jornada d'avui de l'Hèrcules davant l'Europa en Can Dragó. Hem conegut l'alineació del Castelló, també ja sabeu que al punt a punt ens agrada la banca pròxima, cooperativa i amb propòsit. És una

0: qüestió de valors i de confiança. De la mà de Caixa Popular, també 11 confirmats de l'Atlètic i de l'Elx. I Edin Terzic i Martín Anselmi, que han triat per a la jornada d'avui, Raúl?
1: Estos són, Paco, els 11 intocables, indomables per a Martín Anselmi en l'Elx, amb Matías Azequiel de Turo en porteria, és una defensiva en principi...
2: Gol! Golàs, golàs, golàs, golàs, golàs, golàs, golàs! Gol olímpic a la Celadilla! Gol de Lutien! Córner que trau Rulo! I gol directe des de l'angle de 90 graus!
0: Arrea!
2: Golàs a la Celadilla! Gol olímpic de Lutien! Gol olímpic de Rulo! Utiel 1-0!
0: Vaig a demanar el desfibrilador perquè...
3: Pues has pegat un susto, Toni, que pa què? Caball ha desbocat, os ha desbocat.
0: Gol de Rulo, gol olímpic, confirmem, no?
2: Quants anys, quants... Sí, directe, gol directe. Bueno, quants anys feia que no veia un gol olímpic?
0: Bueno, pues...
2: Jo en feia molts.
0: En el cas teu, i fa unes setmanes...
1: Guillemacho, en el Dense.
0: Sí, Guillemacho, en el Dense, efectivament. En la primera jornada, pues sí, senyor.
2: No el tenia controlat. Jo feia molts anys llevant 10 gols. Bueno, pues entonces sé que ha hagut un altre. Però jo, per la meva part, feia molts anys que no veia un gol olímpic. Ha sigut realment espectacular el gol olímpic de Rulo en el córner de la banda dreta. Segons s'ataca Lutiel. Anem a veure perquè continua l'equip de Toni López. Anem a veure que tenim la jugada. Ahí per la banda dreta. S'escapa. Anem a veure què fa Lutiel. La pilota que se va cap a dins de l'àrea, la pilota es ve a Rafa Soriano, el Utiel que se'n ve amunt també este gol. Recordem, estem en el 14, camí del 15 de la primera part, gol olímpic a la Celadilla, Rulo marca, Utiel 1-0.
0: Abans del gol en tercera federació, parlava Raúl Pina i ens contava les alineacions en la catedral.
1: Estos són, recordem, els 11 intocables, indomables, per a Martín Anselmi en l'Elx, amb Mati Dura en porteria, zona rereguarda, zona defensiva per a Uba Sangaré, Víctor Chusti, Revivo, que estrena titularitat, costat de per a Tete Morente, perfil esquerre, punyal per a Germán Valera, al mig camp amb Jai Morcillo, Gonzalo Villar i Fede Redondo, enllaçant Facu Buonanotte, referent ofensiu, Ferniño per la seva banda, l'Atlètic Club que va formar amb Unai Simón en porteria, en la defensa, línia de 4 per a Areso, Geray, Aymeric Laporte i Yuri Berchiche, mig camp per a Aguere i Ruiz de Galarreta amb 3 mitges puntes, Robert Navarro, Jan Sancet i Nico Williams, referent ofensiu, Iñaki Williams. Recordem que xula el partit, Orellana Cid, l'Andalús, al bar estarà López Toca.
0: Caixa Popular, amb la banca cooperativa valenciana, tot en caixa i més per a conèixer els 22 protagonistes en el duel en la catedral. Les 5 de la vesprada, 46 minuts, ja tenim a Toni Cabot, que està molt pendent del que fa el seu Hércules d'Alacant, també anem a aprofitar per a presentar als comentaristes per als partits de les 6 i mitja, per exemple, ja el tenim per ací, directament des del seu retir espiritual a la muntanya, el nostre Emili Sierde. Hola, Emili, què tal? Bona vesprada.
4: Hola, Paco, bona vesprada.
0: T'has proposat ja que mentre es continua la situació en guany de Castelló guanyant partits, tu ja no te mous d'allí, no? Ja no tornes a la gran ciutat, ja no fas absolutament
4: res. De moment sí, de moment sí.
0: Te quedes ahí dalt.
4: Sí, sí.
0: I baixes només per a comentar partits i després puges.
3: Emili, també fa que dir tu, perquè també vol que li convides.
4: Jo t'hi convide, és un refugi sí, climàtic. D'ací uns anys ja veuràs tu que...
0: Tot el món anirà, no?
4: Escaparem tots cap al Penyagolosa, cap al clima que fa allí.
0: Sí, correcte. Necessite la meditació per a entendre els canvis avui de Pablo Hernández.
4: Sempre fa dos canvis, per almenys que cada jornada, habitualment, habitualment. Avui fa 4 i, bueno, jo crec que li ha entrat per el cap la bona actuació dels que entren l'altre dia en el partit de casa, no? Crec que dona continuïtat a lo que va veure la segona part, a lo que li va agradar de la segona part a partir del gol, i bueno, lo raro és lo de Mellot, però jo crec que lo de Mellot té més en quant a regular a Mellot i no arribar a com va arribar al final de temporada passat, que va arribar molt cascat i molt tocat,
0: sí,
4: de tots els minuts que va jugar. Crec que va més per ahir. I la veritat és que és raro també lo de Lucas, i torna Lucas a la titularitat, que Lucas era un home important la temporada passada i portava uns partits que no jugava poquet o res com l'altre dia. Bueno, ha menjat la banqueta, però jo crec que la bona actuació de la setmana passada d'alguns jugadors li vol donar continuïtat.
0: Pues el Castellón que veu a la resta de rivals, no? Des de la zona capdavantera de la classificació, el Castelló és el Mikel Landa de moment de l'etapa d'avui.
5: El que passa que hi ha una diferència, que el Castelló guanya més sovint que Landa en els últims temps, afortunadament.
0: No estan de anada i tornada, no estan Curro Romero, però sí que és de veres. La setmana ara mateix se pot dir que el Castelló és tot felicitat, no? Perquè la felicitat completa és impossible, però que les...

0: sensacions són molt bones, no? Escoltant a la gent i a Pablo en rodes de premsa i els fitxatges i tot el món està encaixat molt bé.
1: Home, has tret 10 punts, eh? En les primeres 4 jornades el futbol és això, no? Quan

0: Després segurament comentarà Emilio, no? Però a nivell de plantejament, en quant als homes que ha escollit avui Pablo Hernández, si se té la pilota i si el Castillo és capaç de recuperar en camp contrari, mos poden anar molt bé les coses, però en principi tenim jugadors millors atacant que defensant en el dia d'avui davant del Girona.
1: Prou millors, eh? Però bueno, és la senya d'identitat d'este Castelló. Per a comentar també al costat de Raúl Pina el duel de l'Elche a la Catedral davant l'Atlètic Club de Bilbao. Avui s'estrena amb nosaltres i estem supercontents de comptar amb ell en l'equip del Punt a Punt. Toni Seligrat, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, lo primero de tot és encantat de comptar en tu així en el Punt a Punt. Benvingut a l'equip. Ja veus que n'hi ha molta gent a la qual és la primera vegada que les veus, no? Que els veus a tots.
2: Sí, en persona sí, en persona sí.
1: I bueno, avui jo crec un partit atractiu, eh? Atractiu en dos equips que estan en un procés de canvi, perquè són entrenadors nous en els dos casos, però clar, l'avantatge de l'Atlètic Club, sobretot, en jugar en casa davant un Elx que no es acaba d'arrencar, és a priori el que el fa favorit.
2: Sí, però per una altra banda ja sabem que no és massa bo abans de començar el partit, un poquet... no és faltar-li el respecte al rival, però sí aquest excés de confiança que en una lliga tan igualada com aquesta primera divisió te pot passar factura.
1: T'està agradant l'Elx de Martín Anselmi o veus que encara falten peces per encaixar?
2: Bueno, jo crec que tots els que estem veient a l'Elx veiem que és un equip en fase de construcció encara, però en la lliga començada.
1: Sí. I en este cas, Raúl, el fet que ja han passat 10 dies, no? 12 dies des que va tancar el mercat i poquet a poquet m'imagino que algun d'aixòs fitxatges que va arribar a última hora pues, se van anar acoplant a l'equip, tot i que encara la sensació és que s'han quedat coses per fer. Deures per fer al mercat.
3: Sí, tema de la porteria, jo crec que després de dubtes que ha alçat Dituro, que sí que té un aval de la temporada anterior i pel que ha sigut en l'Elche en estos últims temps, però la realitat és que ha tingut errades importants contra el Depor, amb el Racing de Santander, l'altre dia contra la Reial Societat, el mateix Pedro Vigas, no? Però la porteria és un dels focus importants sempre en qualsevol equip i quan encaixes gols el porter sol eixir les fotografies, no? I en este cas per errades molt significatives de Matías Ezequiel i Turo. I després jo, entre cometes, estic un poc més tranquil la cap davantera, després de veure l'altre dia el tanque a Biel Osorio, però en tot cas vull veure, i vull no estar a la llista de convocats i encara no ha debutat l'Elche a lo Mónaco, no? A Kevin lo Mónaco, el futbolista central argentí que ve d'Independiente de Avellaneda, eix és el futbolista que jo crec que ha de rearmar a l'equip en eixa zona defensiva, en teoria és el substitut, el que ve a fer de relleu de David Affengruber, del Kaiser.
1: La eixida d'Affengruber, Toni, en l'últim dia de mercat, que va ser una ganivetada més o menys esperada, no? per a els aficionats de l'Elx, que sabien que se n'anava, i el debat en la porteria, que efectivament l'any passat Dituro va guanyar, entre cometes, perquè va jugar pràcticament tot, però un any les errades darrere ha regalat moltíssim i ara els està costant molts punts.
2: Aixina és, i tornem una altra vegada en una categoria on ixe excés o ixe plus de qualitat en els jugadors ofensius, qualsevol errada se transforma en gol. Crec que és un dels motius per als quals l'Elx ara mateix ha sumat tan pocs punts, perquè ha regalat massa al darrere.
1: Està aconseguint massa el conjunt de Martín Anselmi. Aprofite per a dir que en Paterna, Carlos Gallardo, crec que hem arribat al final del primer quart.
4: Així és, i més 6 per al València Bàsquet, 20 per al València Bàsquet, 14 per al Movistar Estudiantes. Camila Borskoska, la nova jugadora del València Bàsquet, ha sumat 10 dels 20 punts del València Bàsquet. Destaca Gisela Sánchez amb 8 punts per al Movistar Estudiantes dels 14 que ha fet el conjunt maileny. Així que a punt està de començar el segon quart en més 6 per al conjunt de Javier Torralba.
1: Ens peguem una passadeta per Can Dragó, Gonzalo Blanes, Toni Cabot. Gonzalo, perquè en esta segona part més o menys està... El cloroformo ese que fem referència a la primera part està apareguent ara també, eh?
5: I dos esglai, un llançament de Flavio Alt i el més perillós, un remat de Khalid al travesser. Així que hi ha un avís clar de l'Europa. El partit està en poc ritme, però l'Europa ha tingut dues opcions. Jo, insistint, és la meva opinió, crec que l'Hèrcules no té que conformar-se en el 0-1 perquè, si no, a la fi passarà el que sempre passa. Estem en el minut 11 de joc d'esta segona part i està guanyant l'Hèrcules 0-1. És el primer canvi, per cert, del conjunt alacantí, que està buscant en un jugador com Manu Rico més presència en el mig del camp. Es retira Benhamed, canvi natural, se'n va Benhamed, entra Manu Rico, Primer canvi a l'Hèrcules de Beto Compain.
1: Aprofite també per a preguntar, Toni Cabot, si en esta segona part està anant...

0: per els derrotes que t'agraden a tu, és que no passa res, este 0-1 igual insuficient per a estar tranquils, però si no generes, pues el 0-1 ens podria valer.
1: Sí, però a més en dos slides han sigut en ocasions clares de l'Europa, no? La primera que ha rebutjat el traveser en un remat de cap del davanter de l'Europa, i la segona també un remat a prop del davanter, en el que estava ben situat afortunadament en Blasi. I curiosament Pago s'ha recordat quan t'ha cantat el company el gol olímpic, i estava fent memòria l'últim gol olímpic que vaig veure jo en el Rico Pérez. El va marcar un tal Mario Alberto Kempes en la camiseta de l'Hércules al Pato Fillol fa curiosament 40 anys, en l'any, temporada 85-86.
0: És de veres, després de la segona etapa de Kempes en el València, quan se'n va anar a
1: l'Hércules en un partit contra l'Atleti de Madrid, Hércules-Atleti de Madrid, el porter de l'Atleti de Madrid en aquella temporada 85-86 era el Pato Fillol, el porter internacional d'Argentina. I recorde, el 2-2 va ser de, per igualar el partit, va ser de Mario Alberto Kempes en ese preta del cantó des del Fondo Sur, que va fer un autèntic golaç, un gol olímpic al Pato Fillol, no? Que després del partit es va arrimar a Kempes per a dir-li, tenies que ser tu, Mario. Sí.
0: El seu amic i company, efectivament. I de fet, el Pato Fillol apareix en la biografia de Kempes un parell de vegades mencionat en eixa concentració del Mundial 78, que recordem va guanyar l'Argentina actuant com a local, amb Kempes com a gran figura ja quan era jugador del València. El que dèiem, 0-1, continua guanyant l'Hércules d'Alacant en la seva visita a Can Dragó. Estàvem pendents, abans de passar-nos per Utiel, Clara, de posar al dia la Fórmula 1. Ja tenim el primer poleman en eixe circuit de Matring.
2: I és Lando Norris, que s'ha emportat una pole de campió al Matring. El britànic ha firmat una volta espectacular en l'últim intent i ha aconseguit la primera pole de la història del nou circuit de Madrid, superant a Kimi Antonelli per només 11 mil·lèsimes, i la classificació es queda ajustadíssima. Verstappen acaba tercer, Hamilton quart i Leclerc cinquè, amb els cinc primers separats per menys de 2 dècimes. I males notícies per als espanyols, com bé els estaven contant. Carlos Sainz ha caigut en la Q1 i eixirà de setè, mentre que Fernando Alonso no ho farà 18è. I atenció, perquè remuntar no va ser gens fàcil, perquè els pilots ja han advertit que avançar al Madrid és molt complicat. Així que demà a les 3 de la vesprada, primera carrera de Fórmula 1 de la història al Madrid, amb Norris des de la pole.
0: Norris des de la pole, i també el cas d'Alonso i de Sainz. Sainz en la 17a i Alonso en la 18a posició, perquè s'han quedat penjats en eixa Q1 en les classificatòries d'avui. Ara sí, ha afectat el gol d'alguna manera al devenir del partit en este tram inicial en la Celadilla, Toni Galindo?
3: En absolut. Mira, en el terreny de joc, igualtat màxima, no hi ha un dominador clar. Els dos equips estan jugant a futbol, estan lluitant per endur-se la victòria, però de moment el Utiel és qui està pegant primer. L'únic remat a porta entre els tres pals ha sigut, ja saps, a mitja córner, a mitja gol olímpic. Atenció ara, perquè teníem Àlex, prepara de l'acero, que rematava, se n'ha anat molt escorat a la dreta del porter de l'Utiel, de l'Opo. Bueno, com estava dient, mal en el marcador el Utiel, l'únic rematat entre els tres pals, a mitja llançament de córner, a mitja gol olímpic. El Acero, l'equip del Port de Sagunt, ha rematat 2 vegades entre els tres pals en la porteria de l'Utiel, però ho ha fet d'una manera molt innocent. Això sí, sobre el terreny de joc, molta igualtat entre l'Utiel i l'Acero, però mal en el marcador l'Utiel, a mitja gol de Rulo, gol que arribava al 13 de la primera part, gol olímpic, així a la Celadilla.
0: De la tercera federació, que per cert estan ara mateix, crec que cridant algú per ahí, deia que en primera divisió continua el Osasuna 0, Espanyol 2, estem a 5 minuts del final del partit. En segona continua el 0-1, està guanyant les Palmes en la seva visita al Cádiz, queden 10 minuts per al final. I tornant a segona divisió, parlant del líder, el Club Esportiu Castelló, José Luis Gual, Emili Sierte, hem de parlar del rival, d'este Girona, que com me passa amb, per exemple, l'Almeria ja fa anys, el cas del Girona va ser més greu, no?, la temporada passada, perquè eixe descens l'última jornada, però s'ha reconfigurat, ha venut prou, s'ha quedat en jugadors també. Jo pensava que tindria més ventes per a un poquet ajustar-se als requisits de la segona divisió, però per a més un dels candidats també per a lluitar, com sempre, d'un equip baixa de primera divisió, per a lluitar per a l'ascens novament.
4: Per nom sí, sense dubtes, de futbolistes de categoria, no? De futbolistes que han jugat la Champions, que és la màxima competició a la que aspira qualsevol jugador. És de veres que les primeres 2 setmanes, com el mercat és el que és i està la competició oberta i el mercat també, i això sempre complica moltes operacions, hi havia molts jugadors que finalment

0: S'han quedat, entenc que s'han quedat perquè no han topetat a ningú que volguera pagar el que demanava el Girona per ells, i ara no es queda altra que reconfigurar mentalment, no?, la situació i tornar a donar el millor d'ells en esta temporada en segona divisió, que té un ritme diferent. Jo no sé, segurament les comparacions no estan mai ben fetes, no?, però l'Almeria, quan va baixar de primera divisió, també la temporada següent va jugar pràcticament en els mateixos, eren futbolistes dos de primera divisió, i això no li va garantir l'ascens. I en esta categoria, si no corres sense valor, tens tants o més problemes que en primera divisió a dia d'avui. Sí. Qualitat ne tenen, evidentment. Si el Castelló comet una errada en defensa, segur que van a facturar. Però, per això te deia jo en la primera intervenció, no?, que una de les claus per a mi és la pressió després la pèrdua. El Castelló la fa molt bé. Si és capaç de recuperar pronte, el Girona patirà. Ara, si el Girona fa seqüències de 5-6 passades i connecta des de dalt, ahí es farà mal.
1: Sí, curiosament, avui coincidixen en temps i en espai també, partit del Castelló i de l'Elx. L'Elx la temporada passada, que se va salvar l'última jornada, patint moltíssim, precisament en Montilivi, Emili, i que va ser escenari d'un drama total, perquè el Girona no havia estat ahí baix, no havia tastat el que era estar ahí baix fins a pràcticament les últimes jornades, i li va passar el mateix que al Mallorca, que són dos equips que igual no estaven en les travesses, i dos o tres jornades abans te compliques, catapumba, i al Clot. Però el rival d'avui del Castelló és, per a mi, un dels més durs als quals s'ha enfrontat en aquest inici de temporada.
2: Sí, jo tot el lío que portaven o pensava que tindrien de fitxatges, de baixes, d'altes, te recordes?
1: Bueno, d'entrenador, continua aquí, que
2: sí,
1: Álvarez.
2: Sí, i pensava que tindrien més lío i no el vaig posar com als candidats dels tres primers perquè pensava que tindria molt de lío. Ja van jugar en la pretemporada, jo vaig veure aquest partit de Castelló i crec que pot ser paregut a el que pot passar avui, no? A veure qui té el control, a veure qui té més el valor. Tenen els dos equips bons jugadors. Jo crec que Quique porta dos jornades, tres jornades pràcticament repetint el mateix 11, i ha trobat segurament l'11 i la banqueta té bons jugadors. Però, des de luego, el Girona davant té molt de material ofensiu. Brian i Espilla per un costat i per l'altre, que porta 4 gols i va fer 2 golaços, i després Banat, que va fer 2 gols en pretemporada al Castelló, i Abel, Abel, el valencià Abel, bueno, i ha fet un golet, que crec que la segona divisió l'anirà millor que la primera. Té molt de material, i després el mig del camp en Fran i Izan, ex del Granada de l'any passat, també té un mig del camp també molt treballador. Bueno, crec que farà bon equipo, més el que té en la banqueta, i serà un dels candidats segurament. I ara estos resultats, guanyar l'altre dia al camp de l'Sporting, guanyar a les Palmes 5-2, on l'ha reforçat i és un equip més perillós que les dues primeres jornades.
1: Un equip que sobretot a casa jo crec que se va tractar de fer fort, ja ho va ser l'anterior vegada que va pujar a la primera divisió, que va solidificar-se molt en Montilivi, i segurament esta temporada serà l'objectiu del conjunt de Quique Álvarez. Les 6:02, en dos de retard, una mini ronda per ubicar resultats. I anem a començar de dalt cap a baix parlant de futbol, en este cas Primera Federació, grup segon. Estem en marxa en el partit d'en Can Dragó. Gonzalo.
3: Minut 20 de la segona part, acaba d'entrar Fran Sol, és a dir, 25 per acabar el partit, Europa 0, Hèrcules 1.
1: Continuem parlant de futbol, però en este cas baixem cap a la Tercera Federació en esta segona jornada del grup PSX. Com va la cosa, Toni Galindo, en la celadilla?
4: Se estava reclamant un penal a favor de Lutiel que no s'ha xiulat per part de l'àrbitre, per part d'Adrián Goñi Muñoz. Estem en el 31, camí del 32 de la primera part. Lutiel 1, gol olímpic de Rulo a 0-0.
1: I tanquem l'esport en directe que tenim ara mateix en l'amistós de València Bàsquet de les xiques, Carlos Gallardo en Paterna.
5: Sí, protagonisme per a les jugadores més joves del filial, per a Nene, per a Sandra Dávila, per a Carla Evangelista. Estem a 4:42 per a la fi del segon quart. Guanya València Bàsquet 27-20 davant Movistar Estudiantes.
1: Cosetes que n'hi ha en marxa ara mateix. Per exemple, en futbol en primera divisió ja temps afegit. Està guanyant l'Espanyol 0-2 davant l'Osasuna. Queden 3 minuts per arribar al final. El temps afegit també en segona divisió. Està guanyant Las Palmas 0-1 en la seva visita al Nuevo Mirandilla davant el Cádiz. Queden 5 minuts per al final del partit. També hem de comentar que s'han disputat ja el Racing 2 a la vez 1 en primera divisió, i en segona el Andorra 1, Real Societat B 3, que a les 6:30 comencen els partits protagonistes en el punt a punt, el Girona Castelló en segona i l'Atlètic Club Elx en primera divisió. I també cosetes de poliesportiu, per exemple, en bàsquet femení, a punt de conèixer ja el primer finalista del Mundial. Ojo!
3: De l'Europa que empata. Es veia vindre a la 1, a la 2 i a la tercera cap a dins. Marca Khalid. El empat a 1 al minut 67. No se pot en el futbol esperar, esperar i esperar, perquè a la fi arriba. Marca Khalid, marca el 9 de l'Europa. minut 67 de partit, empat a un, gol! El conjunt local.

0: Iguala.
1: ¡Al Acero Villa! ¡Golas, golas, golas, golas, golas del Acero! ¡Pinazo, pinazo, pinazo, pinazo! ¡La jugada que le arriba als peus del 22 de l'equip del Parc de Segur! ¡La creua des de l'àrea gran, des del piquet de la banda esquerra i esclava per tota la creueta de l'Utiel! ¡Empata al Acero! ¡Empata Pinazo! ¡33 de la primera part! ¡Utiel 1, Acero 1!
0: Empata al Acero en la seva visita a la Celadilla en tercera federació. En primera federació, Toni Cabot, pues pràcticament una errada, però a més una errada de marca en la banda, ha entrat molt fàcil el Europa per ixe costat, bona centrada i Calit de primeres que remata pràcticament en el primer pal. Massa, vull dir, no sé si has estat massa poregós a l'hora d'anar a per el segon o massa defensiu i al finalment t'ha costat.
2: Ha tocat massa a la Porto, Europa. Estava tocant massa a la Porto i m'estava mereixent, evidentment, estava mereixent el gol. Ja ha avisat en dues ocasions clares abans de que el seu nou ficara a la cama, que per cert crec que s'ha lesionat després de...
0: S'ha quedat
2: tieso,
0: sí. Ahí està.
2: S'ha quedat, sí, i se'n té que anar del camp. I bueno, sí, estava tocant massa a la Porto i finalment per les ales ha desbordat a l'Hèrcules, que com dius, jo crec que en la banda esquerra hi ha donat massa avantatge per al centre i molt ben situat, com dic, el delanter de l'Europa per a marcar fàcilment i va treure a Vlasic. Una llàstima, és una pel·lícula que hem vist moltes voltes i anem a veure si l'Hèrcules pot espavilar en aquests 20 minuts que queden per acabar el partit, perquè el que li fan falta és sumar 3-3.
0: Recordem el minut i el resultat, Gonzalo.
3: Estem en el minut 69 de joc de la segona part. Està el partit igualat, acaba d'empatar el conjunt local. Europa 1, Hèrcules 1.
0: Bueno, pues continuem també amb prèvies dels partits que comencen d'ací a 24 minuts. Estàvem parlant Raúl Pina d'eixe Athletic Club Elx i també del rival. Hem fet abans la radiografia del Girona. Este Athletic Club d'Edin Terzic, pues, Athletic Club alemà, no és la primera vegada. Tots recordem a Jupp Heynckes. Però sí que és de veres que... És que, clar, l'any passat ja li va costar en Valverde. Me pareix que estem veient coses de continuisme al respecte d'un Athletic Club que jo crec que li costa perquè li falta un talent que fa unes temporades sí tenia i ara no.
4: Sí, jo crec que també li hem donat, encara que mantinga una columna vertebral i que algun futbolista, no, per exemple, coneixem perfectament igual de la temporada passada que era, però a mi crec que ha sigut una de les grans sorpreses, no? Home. A tant ser a mig camp...
0: És que s'havia guanyat la titularitat.
4: Té una jerarquia i ho està demostrant en els darrers partits. Jo crec que també està en aquest procés, no? De que l'entrenador, els futbolistes, el sistema, sí, que pot ser paregut o semblant, però el concepte i la de futbolística jo crec que no difereix molt i que al remat és qüestió de temps, no? De que l'Athletic Club puga assolir el que li està demanant Edin Terzic, i de fet l'altre dia va passar per damunt de l'Atleti de Madrid, no? Absolutament el va superar en totes les línies amb una capacitat
0: el millor partit
4: física.
0: Que va fer,
4: sí, és el millor partit, podríem dir que és un equip que va de menjar més, també este Athletic Club, i a la Catedral per a mi el fa encara més perillós, sobretot també per la feblesa defensiva que té l'Elx, que ho hem comentat. L'Elx juga amb la línia defensiva molt avançada. Per tant, jugadors com Nico Williams, com Sanceto, el mateix Inaki Williams, van com avions, no? Una vegada que recuperen la pilota. Després certificaran la jugada, anirà millor o pitjor. Però jo crec que ahí va estar una de les claus del partit. Les pèrdues en la parcel·la ampla i a veure com es situa la línia defensiva avui de l'Elx i si dona un poc més de seguretat, no?, que en els darrers partits. Avui, per exemple, Vigas l'altre dia hi ha les fotografies, de fet era un dels noms propis dels que parlava en el postpartit en Martín Anselmi, i avui ja està fora de l'11 i juga Revivo, no? Redondo va estar assenyalat en algun partit que altre també.
0: Avui torna, de avui
4: torna, però efectivament juga de central. Jo crec que avui, per el disposicionament tàctic de l'Elx, crec que va al mig i que l'Elx torna avui a jugar amb només una única referència ofensiva, perquè recordem, contra la Real Societat va jugar amb dos dalt.
0: Sí, un segon, perquè estan revisant una possible roja, sí, en Can Dragó.
3: Per a mi és roja, per a mi també, no? Ha mostrat... És un baló que té ja el porter de l'Hèrcules en la mà, claríssimament, entra i li pega en el cap amb el peu, però per a l'àrbit no és roja. Oh. Com no rectifiquen mai,
0: bueno,
3: com no
0: bueno,
3: rectifiquen
0: bueno,
3: mai,
0: bueno, bueno,
3: però per a mi és una roja. L'altre dia...
5: Clar, per menys li va mostrar la roja la setmana passada a Àlex.
0: A mi me pareix correcte que l'àrbit s'enganya així i és una acció temerària, sí. Temerària absolutament del jugador de l'Europa, eh?
3: No arribava, és que no arribava, és que el valor ja el tenia Blasic, però bueno, ha interpretat Groga i ja saps que així, com se tenen que rectificar a si mateixos, pues ha dit que no, així que queda en Groga.
0: Sí.
3: Queda en Groga, no targeta roja, però com ha comentat Toni, és que l'Hèrcules va jugar en 10, però una jugada molt semblant i Àlex va veure la roja i no va veure pràcticament contacte. Així el contacte és claríssim en el cap del porter, sí, però l'àrbit ha interpretat Groga.
0: Se'l porten els demonis a Beto Company. Acaba el partit en primera divisió, Clara.
6: I acaba amb victòria per a l'Espanyol, Osasuna 0, Espanyol 2, i recordem que també s'ha jugat esta vesprada el Racing de Santander 2, a la vez 1, que a nit varen viure i Sevilla 1, València 0, que a partir de les 6 i mitja els anem a contar l'Atlètic Club Elx i a les 9 el Real al Madrid Rayo Vallecano, i que demà diumenge serà el torn a migdia a partir de les 2 del Celta Màlaga, a les 4 i quart Llevant Barcelona, 6 i mitja Getafe Deportivo de la Coruña i a les 9 el Real Societat Atlètic de Madrid. I el dilluns 14 es tancarà esta jornada 5 de la Lliga amb el partit a partir de les 9 de la nit del Villarreal davant el Betis.
0: Recta final també en el nou Mirandilla, continua el Cádiz de Celades caiguen 0-1 davant les Palmas, estem en el 92 a 3 del final, han donat 5 d'afegit. Toni Seligrat, com a membre de l'estaf del València fins a fa un any, a este Athletic Club el teníeu molt mirat, el teníeu molt, molt mirat, però clar, era l'Athletic Club de Valverde, que portava allí 4 o 5 temporades, si no m'enganye. Has notat algun canvi en este Athletic Club de Terzic en els primers 4 partits, a nivell no, tàctic, a nivell de jugadors, a nivell de jugadors, evidentment, també, no?
7: Sí, bueno, jo respecte a, sobretot de l'any passat a enguany, jo crec que l'any passat l'Athletic va perdre un poquet ixe toc de màxima intensitat que sí tenia, era un dels equips que feia més esforços d'alta intensitat. L'any passat igual van baixar un poquet el nivell, i enguany els dos, sobretot els dos últims partits que els han guanyat, se torna a veure a un Atlètic molt, molt, molt intens, i que a més si li dones espais, com havíem comentat abans, com que aixòs xuaos de dalt són tan ràpids a l'espai, pues pot generar moltíssim de perill.
0: Un rival, Raúl, que, dèiem abans, l'altre dia va impressionar, clar. L'Atlètic Club competint en Champions és un altre rotllo, l'altre dia davant el Liverpool, però, bueno, però el nivell de l'Atlètic de Madrid és un nivell top 4. I l'altre dia l'Atlètic Club va ser infinitament superior, però infinitament. Va ser igual un partit o flor d'un dia, però a mi em pareix que és molt capaç este Atlètic Club de tindre dies molt bons i dies molt roïns.
4: Sí, de barrejar, no? O de combinar... partits més brillants o més com el de l'altre dia contra l'Atleti de Madrid, que per a mi va passar per damunt, no? Va aplanar a l'equip de Diego Pablo, el Cholo Simeone, i altres partits més irregulars, però estic un poc en la idea de que és entrenador nou i que el remat això va de menys a més, no? Com en el devenir dels partits, conforme avance la competició, segurament siga un Atlètic Club molt més regular, però l'aport, jo coincidint a la perfecció ahí en Toni Seligrat, no? L'aport per a mi, des del punt de vista, des de l'òptica de l'Elx, és la velocitat de jugadors de dalt, de les tres mitges puntes i del referent ofensiu. Després ja tindran més capacitat o no per a invocar, o tindran aquesta fiabilitat que no sempre demostra, per exemple, Iñaki Williams, no? Però Ollán Sánchez sí que és molt més resolutiu en la zona de tres quarts que Iñaki Williams, no? Però la velocitat. L'Elx i les transicions defensives després de pèrdua de valor en la parcel·la ampla, en zona defensiva, per allò d'arriscar, de no regalar, de no rifar la pilota, ahí per a mi és la principal preocupació. Si l'Elx sap ajustar eixos detalls, tindrà més possibilitats de puntuar i de no eixir derrotat, i que no el passen per damunt, perquè el 3-0 ja és un avís per a l'Elx, el que li va fer l'Atlètic de Madrid.
0: Efectivament. Ara després, per cert, a partir de les 8 i mitja, 9 menys quart, a veure si podem fer també una comunicació amb els companys del partit de la 1 per a posar al dia què està passant avui en el València, després de la desfeta ahir a Sevilla. De moment, Carlos Corberán continua com a entrenador del València, de moment, però sobretot el que estem és pendents de finalitzacions i d'una mini ronda que hem de fer. Primer, en segona divisió, Clara, acaba el partit.
6: Acaba el partit que estava en xoc des de les 4 i quart entre el Cádiz i les Palmes, amb victòria per a les Palmes 0-1. I recordem també que ahir divendres es va jugar el Burgos 3, Ceuta 1, que avui a migdia s'ha jugat l'Andorra 1, Real Societat 3, que en apenes uns minuts anem a començar amb el Girona Castelló. També serà el torn a la mateixa hora del Granada Albacete i tancarà la jornada d'avui a les 9 el Córdoba Almeria. I demà diumenge a les 2, Sporting de Gijón, Eldense, Valladolid, Oviedo, Mallorca, Sabadell i Tenerife, Leganés. I ja el dilluns, Celta Fortuna, Eibar.
0: En 15 segons, no hem contat el tema d'Hugo Duro, eh?
6: Que avui és de veres, en xarxes que ha demanat disculpes. A més, d'una forma molt seriosa, no, perquè ha posat com un fondo negre amb unes lletres en blanc, per el blanc i negre, està tot pensat en tots els detalls, i pues, sobretot dient, no, que no estava burlant-se.
0: Que no estava burlant-se de la situació, efectivament. Bueno, pues Hugo Duro parlant en xarxes. Anselmi, en directe.
8: Siempre es difícil, pero también nos genera mucho entusiasmo de poder venir a este estadio e intentar hacer nuestro juego, que esa es la idea, hacer nuestro juego y que hacer nuestro juego nos lleve a ganar el partido o a puntuar.
9: Durante la semana te preguntaban, bueno, por esos 12 goles encajados, si era una culpa de la defensa, si había que mejorar sobre todo defensivamente. Tú dabas otros argumentos, ¿qué es lo que necesita mejorar el equipo para poder sacar algo positivo hoy de aquí?
8: No, creo que de esos 12 goles, 5 los hemos recibido con el Barcelona. Creo que el Barcelona ha marcado 5 en varias ocasiones. Y creo que muchos de los demás goles han venido no por un error defensivo, sino por alguna acción de cuando tenemos la bola. Es al revés. Entonces, creo que tenemos que estar en el presente cuando tenemos la bola, no permitir errores no forzados, porque al final si el rival me presiona, me quita bien la bola o nos encierra y nosotros no podemos salir de alguna situación y nos generan una situación de gol o incluso a la hora de defender y estar bien organizado, pero por jerarquía te eliminan y te genera una situación de gol, creo que eso no es controlable. Pero el hecho de, por ejemplo, sacar un tiro libre y que podamos tener estructura y sacarlo cuando estamos acomodados sí es controlable. Y bueno, creo que en ese sentido hemos pecado de algunas situaciones en las que estamos apurados, en las que no estamos en el presente, no estamos entendiendo bien lo que pasa a nuestro alrededor y lo estamos pagando caro con goles en contra.
9: Vemos un par de cambios en el 11, uno Revivo, otro la entrada de Redondo. ¿Por ahí, por tener salida de balón, puede llegar que esté Redondo en el eje de la defensa?
8: Bueno, creo que Fede lo hizo bien los partidos que jugó. Que los últimos dos no le tocó participar y al final él entrena muy bien, él compite bien toda la semana, es un chico que es súper positivo para el grupo, siempre está intentando animar, intentando motivar aunque él no esté presente dentro del once, y creo que entrenando se ha ganado volver a estar. Obviamente cuando uno se defiende con la bola es más difícil que le hagan goles. A nosotros nos gusta defender con la bola y es algo que todavía puede ser una materia pendiente y ojalá que hoy la podamos llevar a cabo.
9: Pues para terminar, Martín, la última. Tirando por lo emocional, has comentado, lo comentabas tú, que en rueda de prensa... Como
0: es la flash más larga de la historia.
9: Incluso hacer un sacrificio para poder ver al Atleti de Bielsa, que era algo especial para ti, en una final de Copa, creo que fue en el Vicente Calderón. Uh-huh. Llegar hoy como entrenador aquí a San Mamés, donde él estuvo, ¿significa algo especial?
8: Bueno, en realidad creo que los que estamos dentro de este lado del fútbol, con el correr del tiempo vamos naturalizando ciertas situaciones desde la inconsciencia, y que a veces necesitamos tener un poquito de conciencia. Si yo me pongo a pensar que hace 14 años vendí una moto para venir a ver un partido de este calibre y hoy soy parte de un partido de este calibre, al final si no lo naturalizamos y somos conscientes, podemos ver que al final el éxito está en el proceso y en disfrutar y en el camino de lo que fuimos construyendo para poder llegar hasta donde estamos. Desde ese lado lo puedo sentir especial, después desde el otro lado no. Yo represento al Elche y quiero ganar y estoy muy metido en defender los colores de mi club. No me genera algo especial el equipo que vamos a enfrentar, sino bueno, con ser consciente de lo que hemos logrado hasta aquí.
9: O sea, disfrutar muchísimo y que haya mucha suerte. Muchas gracias.
8: Chao, muchas gracias.
0: Paroles de Martín Anselmi. Les 6 i 18 minuts. Mini ronda per ubicar marcadors en el punt a punt i comencem en primera federació en Can Dragó. Gonzalo.
3: Estem en el minut 36, però haurà afegit Jarc. De moment, empat a 1 entre l'Europa i l'Hèrcules.
0: Tercera federació, segona jornada en la Celadilla. Toni.
1: S'ha trencat el capità de l'Utiel, s'ha trencat Dani Martínez, lesió, la cama esquerra l'ha substituït Kevin, està Rulo que va treure un córner, estem en el 45, camí del 48 de la primera part, s'han afegit 4 minuts, córner a favor de l'Utiel i el llança Rulo. Recordem que és qui ha aconseguit en la primera, en esta primera part, el gol de l'Utiel, gol olímpic. Anem a veure si pot repetir la gesta. Ahí tenen Rulo, fa la marca, va a llançar la pilota, Rulo que assenyala, Rulo que llança, la pilota que vola, la cabotada, la rebutja en defensa, la 0, estem en el 48 de la primera part, Utiel 1 a 0 1.
0: I tanquem la minironda en bàsquet, crec que ja al descans en Paterna, Carlos.
10: Així és, en victòria més 11 per al València Bàsquet de Javier Torralba, li guanya el Movistar Estudiantes després d'un segon quart. Ja ha tingut un

0: parcial de 20 a 15, 27-27, s'ha ficat el conjunt de madrileny a la fi, a dos minuts del final del segon quart, però en aquest tram final ha eixit Marina Bleda, que ha notat triples espectaculars, també la nord-americana, el nou fitxatge Jenkins, ha estat molt bé en aquest tram final i li ha permès augmentar la distància que duia en el primer quart al conjunt del València Bàsquet. Així que estem en el temps de descans, més 11, València Bàsquet 40, Movistar Estudiantes 29.
1: 40-29, més 11 per a les xiques de Javier Torralba. A banda d'això, ja sabeu que en primera divisió, partits d'avui, Racing 2 a la vez, Unió Osasuna 0, Espanyol 2, de seguida l'Atlètic Club Elx i a les 9, Real Madrid Rayo Vallecano, i que ahir va caure el València per 1-0 davant el Sevilla, i que avui també en segona, Andorra 1, Real Societat B 3 i Cádiz 0, Las Palmas 1, de seguida el Girona Castelló, també a la mateixa hora el Granada Albacete i a les 9 de la nit el Córdoba Almeria. Ahir a la nit la victòria del Burgos en casa 3-1 davant l'Associació Esportiva Ceuta.
2: Descansa la Celadilla.
1: I de seguida estem en la cerladilla per al descans. En bàsquet, en el Mundial Femení, ha guanyat França, 86-64, a Alemanya. A la anfitriona, França espera en la final, recordem, a les 8, se juga a Espanya, Estats Units, que ens va contar Salva Gomis en la sintonia del punt a punt. I a banda d'això, en poliesportiu, en la volta ciclista, avui, la 20a etapa l'ha guanyada Mikel Landa, en una escapada en solitari per a pujar a eixe port duríssim, però duríssim en Granada, de Collado del Alguacil. En Fórmula 1, la pole, que és demà per a Lando Norris, correcte, i que en eixe circuit de Martin, per cert, que és el seu debut este cap de setmana, i que en MotoGP el més destacat és que, per una banda, Mesecchi té la pole per a demà, però que en la carrera a l'esprint l'ha guanyat Marc Márquez en la jornada d'avui. Les 6:21, jo crec que ja estem per a anar ubicant els partits de les 6:30 i anar recordant cosetes. I sempre ho fem de la mà de Caixa Popular, perquè la cooperació, la superació, la confiança, el treball d'equip són claus per a l'esport i per a la vida, i també per a la teua banca. Amb Caixa Popular, alineacions.
3: En el partit de segona divisió que enfronta el líder Castelló, que visita avui Montilivi, el Girona, un dels favorits, els 11 confirmats que recordem en el punt a punt per part del Girona. Juga en porteria Paulo Gazzani, línia de 4 en defensa per a Francesc i Àlex Moreno com a laterals. El central seran el veterà David López i Júnior. Per davant juguen Fran Beltrán i Izan González en el doble pivot, en el Colombia Espril a la dreta. En Brian Gil a l'esquerra, dalt dos puntes que seran Vladislav Banat, el ucraïnès, i Abel Ruiz per part del Castelló. 4 canvis en el 11. Un dia més en Roman Mati, sota els pals de la porta albinegra. Hui Juanjo Nieto serà lateral dret. Torna l'equip en el lateral esquerrà, Lucas Alcázar. La parella de centrals per al Capi, per Alberto Jiménez i per Agus Sierra. Sala de màquines per a Diego Barri. I per al Colombia, Mati Orozco. La banda dreta com a interior per a Irra Suero. La esquerra per al portuguès, Rodri Rego. Mitja punta, Fran Castillo. Dalt juga Usman Camara en un partit que xula. L'àrbitre andalús, José Antonio Villalobos.
1: Caixa Popular, la d'ací, la de casa, la nostra. Cuidem les persones. 6:22, recordatori, abans d'anar amb les aliançons del partit de l'Elx, de que vosaltres, amics oients, també podeu ser part fonamental del punt a punt.
4: Envia'ns els teus missatges, comentaris o àudios de 30 segons amb el teu nom i ciutat des de la que ens escoltes al 611 38 73 17. 611 38 73 17. El WhatsApp del punt a punt.
1: I el que deia, com són dos partits que coincideixen en horari, vos recorde que els esports col·lectius depenen al 100% d'eixa connexió tan necessària per a l'èxit. La confiança és clau a l'esport i també amb la teua banca. Amb Caixa Popular, alineacions de l'Atlètic Elx.
5: I estos són avui els 11 intocables, indomables, per a Martín Anselmi, amb Mati Dura en porteria, zona defensiva per a Bua Sangre, Víctor Chusti, Revivo. Al mig camp van a estar en la contenció Morcillo i Redondo, la creació per a Gonzalo Villar, costats perfilant-se amb els punyals, en la dreta Tete Morente, perfil esquerre per a Germán Valera, el llaçant eixa parcel·la ampla en la cap davantera, Facu Buonanotte amb llibertat de moviments per a l'argentí, referent ofensiu, el killer, el matador per ara d'este equip, Ferniño, i per la seva banda l'equip de Terzic, l'Atlètic Club, que forma amb Unai Simón, el campió del món en porteria. Zona defensiva per Areso, Geray, Aymeric Laporte i Yuri Berchiche. Mig camp per Aguere i Ruiz de Galarreta. Tres mitges puntes, Robert Navarro, Oian Sanzet i Nico Williams. Referent ofensiu, el major dels Williams, Iñaki Williams. Recordem que xula el partit, Orella Nacid, l'andalús, Alvar López Toca.
1: una entitat formada per persones a

0: piscines que són com tu, Caixa Popular. I 24, 6 minuts per al... encetar els partits de les 6 i mitja. També estem en la recta final, queda molt poquet per arribar al 90 en Can Dragó. Gonzalo.
1: El Hércules vol, però no pot. La bona notícia que ha entrat Alberto Toril. Per fi, després de molt de temps lesionat, tenim un nou. Fran Sol també ha entrat per Antonyín, però el temps passa. L'Hércules ara vol, insistim, però no acaba de trobar el camí del gol. Estem en el 88, és a dir, dos més un afegit, que serà llarg de moment. Empat a un entre l'Europa i l'Hércules i crec que l'entrenador de l'Europa va demanar una acció de penal en l'àrea de l'Hércules. Així que si l'afegit va ser llarg, ja t'he dit que va ser llarguíssim. Ara, Paco, ha tardat en mostrar la targeta. Jo crec que fa dos jugades. Jo, de veres, que esto de la primera federació cada vegada és més complicat. Demana, crec que un penal del 24 de l'Hércules que ha entrat ara. I ja veurem què diu el àrbitre en la revisió.
0: Ahí està el tècnic de l'Europa, veteraníssim, m'ho hem contat abans, Josep Maria Gené, tractant d'arrapar Toni Cabot, anava a dir el premi gros, perquè és que és de veres, en la segona part està tocant més a la porta l'Europa, que ha aconseguit l'empat primer i que ara està buscant sense complexos el 2-1.
2: Sí, sí, efectivament, no? I a més, anem a veure què passa en este penal. Jo recordo, crec que la jugada al toco, crec que no és suficient per a demanar el penal el central de l'Hércules, i però anem a veure què és lo que dictamina el àrbit, no? I és de veure que entra Toril, que és la gran notícia, com dia Gonzalo, però és que fa falta penjar balons a l'àrea per a que Toril puga rematar-ne alguno, no? Si tenim delanters, si tenim dos delanters, que està ara Fran Sol, que està el propi Toril, però no passem del centre del camp, o cada vegada que passem del centre del camp i busquem un centre, no som capaços d'alçar el baló, que es queda pràcticament a mitja altura sempre, va ser complicat que Toril pugui rematar algun valor a gol, no? Anem a veure finalment, ara el que em preocupa...
1: No pot ser penal això en la vida, Toni,
2: No, jo
1: crec que no pot ser penal en la vida, és que és un salt, ja és demanar per demanar, no hi ha res, no hi ha res, però dos minuts, però finalment no hi ha penal.
0: No, el partit acabarà després demà, este pas, però sí. Efectivament estem a punt d'arribar al 90, continua l'empat ara mateix en Can Dragó. Havíem arribat a l'entretemps ara mateix, Toni Galindo en la celadilla, hem de buscar els millors de la primera part d'este duel que ha acabat en empat en els primers 45 minuts.
3: Sí, sí, bueno, una primera part entretinguda, no, el següent, La veritat és que el gol li ha sentat fantàstic a l'acero, és com quan jo me faig tres cafès de manera consecutiva.
0: Ai, mare.
3: Ara va com una moto, però com una
0: autèntica
3: moto.
0: El dimoni de Tasmània, pareix.
3: Sí, sí, totalment, efectiva. El cavall desbocat que dic jo, bueno, l'Aca Esmarrà, el Rossí Esmarrat, que és com a mi m'agrada definir-me, perquè la veritat és que ha sigut un espectacle. El partit ha sigut molt igualat fins als tres quarts d'esta primera part, molta igualtat entre els dos equips. El gol ha arribat per part de Lutier, el mig gol olímpic que marcava Rulo, però empatava també amb un gol fantàstic per part de Pinazo, per part de l'Acero, un gol que des de la punteta de la gran l'ha creuat per tota l'àrea gran de Lutier i s'ha clavat ahí per tot l'escaire de l'àrea de l'equip d'ací de l'Utiel. Bueno, pues un partit molt igualat, però sí que ha acabat eixe gol li ha sentat fantàstic a l'Acero, a l'equip del Port de Sagunt, i ha acabat com una autèntica moto, amb possibilitat de fer el segon. Partit molt igualat, m'ha agradat molt per part de l'Acero Àlex, l'extrem número 10, ha sigut un autèntic malson per a la defensa de l'Utiel, i per part de l'Utiel, pues m'ha agradat molt Genovès, ahir més del camp ha repartit, ha peleat, ha lluitat, i també podíem destacar la defensa que se les ha vistes amb els jugadors de davant de l'Acero. Per tant, una primera part molt entretinguda a l'estadi de la Celadilla. Recordem que estem en empat a 1 en el marcador entre l'Utiel i l'equip del Port de Sagunt, l'equip de l'Acero.
0: Pues en el que li agrada a Toni Galindo el món del motor, jo crec que ja tenim el mal nom, que és Il Cavallino Rampante. Jo crec que està ben tirat per a Toni Galindo i per a les seues connexions que van a 200 per hora. Precisament a 200 per hora també van els inicis dels partits de les 6 i mitja, per exemple, José Luis Guaya, tenim els protagonistes. Quina bona pinta té Montilivi avui,
4: Sí, sí, té molt bona afluència d'espectadors, no està ple, però quasi, la capacitat és algo superior als 14.000 espectadors d'este estadi que està allà en Montilivi, que és el collet i sequenyà a l'eixida de Girona, a l'eixida sud, i bueno, poquetes coses han canviat, això sí, el pas per la Lliga de Campions, i bueno, els diners que han vingut dels jeques, pues algo s'ha notat, evidentment, en l'estructura que té a nivell de planter. A hores d'ara, eixa dupla formada pels germans Álvarez, Quique i Òscar, que són els que manen de la parcel·la tècnica, un Castelló que vestirà en la seva primera equipació d'albinegre, i jo crec que hi haurà 250, si no són 300, seguidors del Castelló que s'han col·locat allà un raconet, ahí

0: mirant al Soler de Girona, però bon ambient, la gespa està en bones condicions i tenim ja els protagonistes damunt l'herba, Paco.
1: I si parlem de bona pinta, Raúl Pina, la catedral, com sempre, Sant Mamés, en eixa de protagonistes, no vaig a dir ple de gom a gom, però sí molt bona entrada avui, molt bona afluència per este duel davant l'Elx.
2: Sí, absolutament, sempre és ambient de futbol, ambient de
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de Fran Sol, gol de Fran Sol, gol de l'Hèrcules, en el 93, en el 93, en nou de afegit. I ha que revisar, ja t'ho dic, perquè està al límit, però marca Fran Sol i de moment l'assistent diu que el gol és legal. Marca Fran Sol, Europa 1, Hèrcules 2.
3: Bueno, una d'estes, Toni Cabot, el futbol té estes coses, eh? Anem a veure la revisió, però... Però pràcticament la primera pelota que toca l'Hèrcules en àrea rival en tota la segona part.
4: Sí, i el segon delanter que marca. A més, una molt bona notícia.
3: Volem deixar-te malament avui, eh?
4: Sí, sí, no, no, jo estic encantat. Estic encantat que em deixin mal. Bueno, sí, hi ha que revisar-lo, però jo crec... No, hi ha res. Ja és
3: una errada de la defensa. Està molt planeta ahí. Sí.
5: En l'inici era on demanaven ells, però jo crec que no, eh? Que hi ha un jugador de l'Europa que trenca.
4: Sí, no,
5: és Galván el que toca de cap i després és legal el gol de Fran Sol, però estan revisant-lo, eh? L'àrbit l'han quidrat per a que vaya a veure l'acció. En la recta final és gol legalíssim i a que veure Paco en l'inici de l'acció.
3: Bueno, pues anem a aprofitar. 8, 8, no, 18.
5: Gol, gol, és gol. Ja
3: donem
5: està. Revisat
3: gol.
5: I gol.
3: Perfecte.
5: A 5 minuts estem de la fi.
3: 6 i mitja, ronda del punt a punt. Una ronda del punt a punt que té 5 punts de comunicació. Anem a encetar, evidentment, en primera divisió. Raúl Pina.
2: Arranca ja, comença el partit a la catedral de Sant Mamés. Primers segons de duel, Atlètic Club 0, Elche 0.
3: Al nostre partit de la jornada en segona divisió, José Luis Gual.
0: Acaba de començar el partit a Benejada i Sida, Usman Camará. Primera pèrdua perillosa per al conjunt de Pablo Hernández, que resol finalment Matis. Primers segons, camí del primer minut. Marcador inicial, Girona 0, Castelló 0.
3: Primera federació, la primera victòria que s'apropa, Gonzalo.
5: Acaba de marcar Fran Sol, resten 4 per a la fi, de moment Europa 1, Hèrcules 2.
3: Tercera federació, enlace la Dilla Toni.
6: En temps de descans, Utiel 1-0-1.
3: I per últim, parlant de bàsquet, partit amistós en Paterna, Carlos.
7: Parcial del tercer quart, 4-8 per al Movistar Estudiantes, però a 7-59 per al final d'aquest tercer quart guanya València Bàsquet per 7-44-37.
3: A banda de tot això, ja sabeu que estem en marxa en el futbol en primera i en segona divisió. En segona, per exemple, també està en marxa el Granada 0, Albacete 0. A les 9 se juga el Córdoba Almeria. En primera, banda del duel de l'Elx a Sant Mamés, Real Madrid-Rayo Vallecano, que se disputa a les 9 de la nit. I en poliesportiu, en Fórmula 1, la pole espera Lando Norris en el circuit de Madrid, Sainz, que eixirà en la 17a posició i Alonso en la 18a. Volta ciclista a Espanya, la etapa de Huila guanyada en alt en Granada, Mikel Landa. I també estàvem molt pendents del motociclisme en MotoGP en el circuit de Misano Marco Simoncelli. Per una banda, la pole espera Besecchi demà i per l'altra, Marc Márquez ha guanyat la carrera a l'esprint. Tornem al futbol en marxa. Com ha començat el partit en la catedral, Raúl?
2: Per ara el sistema és diferent, no? Si Fede Redondo torna a l'eix defensiu, jo pensava que no anava a col·locar-lo en l'eix defensiu, col·loca a Fede Redondo en l'eix defensiu juntament amb Víctor Xust i per la dreta està Bua Sangaré. Per l'esquerra apareix Revivo en aquesta zona defensiva de l'Elx amb John Morcillo i Gonzalo Villar en la parcel·la més medular. Germán Valera està jugant tirat a banda esquerra, perdó, a banda dreta, a cama canviada. Aquesta és una modificació respecte als partits anteriors. I Tete Morente, que havia jugat sempre per la dreta, en este partit s'ha jugat perfilant-se per l'esquerra, referent ofensiu Ferniño, i per darrere de Ferniño, enllaçant mitja punta al seu costat, pràcticament en fase ofensiva, de manera paral·lela, està Facu Bonanote al costat de Ferniño.
3: Tornem ara a Montilivi. També volíem conèixer com ha eixit el líder de la categoria.
0: Pues ha eixit donant-se compte de que davant té un senyor equip. Ha eixit en molta pressió i molta intensitat el Girona, jugant pràcticament a un toc quan recuperen la pilota i creant-li dificultats. I això és la veritat al Castelló per a superar en joc combinatiu el que és la línia divisòria. Està un Girona amb moltes ganes, fent la condició de local. Emilio, no? Era d'esperar, no? Està eixit en tromba dels catalans.
8: Els dos equips estan pressionant molt. L'estic mirant, me pareix una cosa rara que està Suero en banda esquerra, sí. I Rego en banda dreta, no sé si juguen a cama a canviar, lo de més tot és l'esperat, però els dos equips estan pressionant molt i estan jugant molta pressió en els dos camps, no? Estarà hagut moltes pèrdues perquè els dos equips pressionen molt.
3: Aprofite també per a preguntar si a Toni Cabo se li ha parat el cor ja, perquè queden dos per al final, Gonzalo, i està ara mateix apretant l'Europa.
5: Sí, és el, ara ja sí que és raonable, no? Jo, l'inici de la segona part és el que no m'ha agradat, perquè hi havia molt de temps. Ara ja és normal, queden dos minuts, està apretant l'Europa en baló directe, l'Hèrcules està defensant-se en tot, dos minuts per a la fi, està guanyant l'Hèrcules, suba dos, així a Can Dragó.
3: Com costa, Toni, guanyar en esta categoria, eh?
4: Oh, és un suplici, no? Efectivament, queda pues, pràcticament un minut per acabar, però costa moltíssim amarrar punts. Mira, ha arribat el gol que pot ser el de la victòria, se remat de Fransol després d'una jugada que ha sigut revisada també, i és moltíssim el que acabes de dir, és tota una veritat, no? Costa moltíssim amarrar els punts, i per això aquesta victòria de Messi ha d'amarrar-la. Queda pràcticament 50 segons.
3: Tira, Toni, tira.
4: Queden 50, perdona.
3: Tira, Toni. Tenir? Ah, no, és que Gasó és dos, Toni. Vale, un abraç. Toni Cabot. Hem de canviar els noms al personal, ja. És que no pot ser. Toni Cabot, vinga.
4: S'ha afegit ara més Toni Seligrat.
3: Són poc originals, així, triant els col·laboradors.
4: Sempre que m'ha aparegut, i aprofite per a dir, sempre m'ha aparegut un grandíssim entrenador.
3: Mira, Toni Seligrat, ja t'estan tirant sabó, eh? Des d'Alacant.
9: S'agraeix.
3: Bueno, pues Toni Cabot, que està aguantant ahí el chaparró en la recta final. Queden 20 segons pràcticament per arribar a la final del partit. Clara Alcobert, tu només ets una. Això és una gran notícia.
10: Sí, bueno, no? Hem de dir que tenim una gent que ens diu: hem vingut al punt a punt a Toni Seligrat, que s'alegra molt de que formes part de la família d'este programa.
3: Ah, bueno, pues ahí està, no?
9: Moltíssimes gràcies.
10: Ja anem a recordar el telèfon per si ens volen enviar algun missatge, algun àudio, alguna foto, el que siga. Tot és benvingut al 611-38-73-17, 611-38-73-17, i també les nostres xarxes socials, tant a TikTok, Instagram com a Twitter.
3: Me vaig a quedar en Can Dragó perquè ja estem fora de temps. Gonzalo.
5: Sí, que xiule ja, per favor, ataca l'Europa, estem en el 99 i mig.
2: La que acaba de tindre l'Atlètic Club, Iñaki Williams, rematant al segon pal, forçat, a punt de marcar l'Atlètic Club. Eixa oportunitat és claríssima, immillorable,
3: pràcticament.
2: A plaer, després d'eixa passada que ha rebut en la frontal de la Xicoteta, remata l'interior, arriba tard, revivo per a furtar-hi la pilota, però remata fora, 5 per a 6, primera part a la catedral, a Sama Més, Atlètic Club 0, Elche 0, perdona la vida, Iñaki Williams a l'Elche.
3: Claríssima l'ocasió, ara de seguida li pregunta a Toni Seligrat per l'inici del partit, però el que dèiem és pràcticament l'última, acaba de tindre una de l'Europa.
5: Era fora de joc, menys mal, perquè estava mal defensada, eh? El llançament, final, per fi! Acaba el partit, primera victòria de l'Hèrcules a la Lliga en dos noms propis, i són dos davanters, Marc Antoñín i Marc Fransol. Empatit, no s'ha jugat molt bé, però s'ha guanyat, i l'Hèrcules suma la primera victòria de la temporada. Final a Can Dragó, Europa 1, Hèrcules 2.
3: Ràpidament vos comenten números del partit. 50% de possessió per a cadascú dels dos equips. 15 rematades ha tingut l'Europa, 4 entre pals, 9 l'Hèrcules, 5 entre pals. Ha guanyat l'Hèrcules 1-2. Corners 7-2 favorable a l'Hèrcules. Grogues 3 per a l'Hèrcules, una només per a l'Europa. I en faltes ha fet més l'Hèrcules també.
0: Gol del Girona.
3: 13-11. Ojo!
0: Acaba de marcar el Girona. Acaba d'aconseguir marcar de volea en la cama esquerra Júnior. La jugada que venia precedida d'una bona incursió pel costat esquerrà. Després la recuperació, la centrava a l'àrea, el baló que venia refugiat. Han hagut ahí una canonada des de la mitjana distància. No pot veure d'aquí, crec que de Fran Beltran per part del Girona. Ha rebutjat en la manopla Roman Matic. Estava dins de l'àrea el central Júnior, que li ha pegat en la volea, li ha pegat tensa la pilota. Encara en Matic a terra, no ha pogut fer res el porter belga del Castelló, i com dic, s'avança el Girona, 7 de la primera part a Montilivi, el gol del central Júnior, Girona 1, Castelló 0.
3: Pues Emili, se complica l'assumpte, eh?
8: Sí, el començament el Girona estava fent les coses molt bé, aquí veiem el tiro de fora a l'àrea.
0: Igual era l'Àlex Moreno, no? No sé, és un esquerrà, però...
8: No, l'Àlex Moreno estava per detrás.
3: La banda li cau perfecta a Júnior per a la rematada.
8: És Fran Beltrán, me pareix. Bueno, jo crec que el rechaz de Matis no té que anar ahí, el rechaz té que anar a fora... Acaba la banda, no acaba al centre de la porteria. I Júnior, que és un xaval de 17 anys, un central que va començar a jugar la pretemporada, està jugant com a central titular, pues l'enganxa molt bé dins de l'àrea xicoteta, però el rechace de Matis té que anar cap a fora i no acaba dins de l'àrea xicoteta, no?
3: Se complica la cosa per al líder de segona divisió. Anem a tancar comunicacions en Can Dragó. Anem a preguntar Gonzalo Blanes per primer tu, per els millors del partit.
5: Pues em vaig a quedar en Antoñín, perquè ha marcat un golàs i perquè hi havia molt de debat al voltant de la seva presència. Per part de l'equip local, molt bé, Flavio, el dorsal 7, i però Antoñín jo crec que ha sigut clau en la victòria, més del gol de Fransol.
3: Me diu per així un amic, Toni Cabot, n'hi ha que demanar-li a Toni que li pegui més pals als davanters, que avui li ha donat a Antoñín gol, li ha donat a Fransol gol. Pues bueno, la setmana que ve obeiré modres, no?, bàsicament.
4: Sí, esperem que siga. Si és així, jo per mi vaig a fer-ho, vaig a posar-ho.
3: Faràs-me el més gustós encara, no? Sí, sí. Quina alegria, per fi la primera victòria.
4: Sí, feia molta falta, Paco. Feia moltíssima falta, perquè els jugadors tenien que ser conscients ja que són capaços de guanyar, no? Que poden sumar de 3 en 3 després de 6-2 derrotes que ha hagut tan doloroses en l'estadi de Rico Pérez per a començar la temporada. Jo crec que això va donar també molt d'ànim a l'afició, que ja es veu en 3 punts, ja es veu foro de Casillero 0, foro de ser puer del tercer escaló del futbol espanyol, que des de luego això no era gens agradable. I bueno, després d'un partit molt disputat, molt igualat, això és la veritat, pues han vist dos gols de dos delanters, no? A mi m'ha agradat també l'aportació de Víctor Narro al llarg del partit, i també crec que en els minuts que ha jugat ha sigut molt interessant el que ha fet Galvany per la banda dreta, no? Crec que el millor de tot és quedar-nos en els tres punts, és una victòria que va ser revitalitzant, espero que siga revitalitzant per a este Hèrcules, que necessitava ja trau-se el mort de no puntuar, de no tindre, com dic, 0 punts en el seu casillero.
3: Me faltava la pregunta, Gonzalo, de l'àrbit, ve regular mal o desastrós?
5: Mal, perquè hi ha que expulsar al jugador que li ha pegat una patada en el cap a Blasic. Després, en la resta de revisions, crec que ha estat bé, però crec que aquesta decisió marca com a mal l'actuació de Guide i Liene a Sánchez, que era l'àrbit del partit.
3: Recordem que l'Hèrcules se posa en 3 punts ja fora de descens després d'esta victòria, i que la setmana que ve tenim un Hèrcules Torremolinos, que serà diumenge a les 8:30 en el José Rico Pérez. Tanquem-me, Can Dragó, per una banda, Gonzalo Blanes, un abraç, Gonzalo, parlem després.
5: Un abraç, fins ara.
3: I també un abraç, mestre Toni Cabot.
4: Un abraç, Paco.
3: La gran victòria de l'Hèrcules, 1-2 davant l'Europa. Primers 3 punts per al conjunt de Beto Company. Aprofite i faig un passer ràpid per exemple, Paterna, Carlos Gallardo. Com ha començat la segona part?
7: S'ha retallat distàncies, en este tercer quart, a 7. S'ha ficat ara mateix el Movistar Estudiantes. Destacarà Jenkins per part de la valencianesa. Encara Cherry, mira, fica canasta, fica cistella. Per al València Bàsquet, 54. València Bàsquet, 45. Movistar Estudiantes a 2-18. Per al final del tercer quart.
10: Claro. Bueno, Gallardo, ahir la veritat que mos vares fer unes de interès,
3: no?
10: en el pedazo bocadillo de blanquinegre, que te vares agarrar, que vamos.
3: La torrà del camp del Ribarrocha, de Roberto Gil. Sí, senyor. Una catedral.
7: Sí, espectacular. Ahí és un dia tenim que fer un... I li tinc que demanar als oients que es manen on se ve almorza, sopa, bé, perquè en els camps de futbol...
3: Millors esmorzars de futbol. Sí, sí, sí.
7: És espectacular en alguns llocs.
3: Sí, senyor.
10: Podem fer un concurs, si no? Home, ja s'inventarem algo. Galindo se vol d'apuntar segur.
3: I que s'envien proves també, que envien entrepans per a veure on se esmorza
10: millor.
3: I se menja millor.
7: Allà, Utiel, si vas de matí, és igual que en Requena, precisament en el Tomàs Berlanga, allí se fan un embotit, un almorzar d'embotit espectacular, si sí, se va del partit.
3: Pues mira, vaig a preguntar si el partit és embotit del bo o una llonganissa infumable en la segona part, Toni Galindo.
11: Això són xulletetes de corder en l'eixal, Això és espectacular.
10: Pues això és molt bo,
11: Clar que és bo. Estic dient jo, ara comença la segona part, els dos equips apretant. L'Utiel ha tingut una ocasió al 3 d'esta represa. Espectacular, la pilota passejant-se per la minuta. Atenció, la rematada! Quina cosa acaba de tenir l'Utiel! La rematada de Fernan! La parada de Rafa Soriano! Està apretant l'Utiel! Està apretant la 0! Buscarà el segon gol! Els dos equips estem en el 53 de partit! Estem en el 8 de la segona part! Córner a favor de l'Utiel. Utiel 1-0.
3: Me diu un amic, esteu pegant bots per ahir per tota la geografia de la comunitat valenciana. Sí, amics, això és el punt a punt. Estem en Utiel, després estem en Paterna, ara estem en Burjassot i ara estem, per exemple, Raúl Pina, en este inici de partit en el qual està molt nivelat entre Atlètic Club i Elx.
2: Sí, absolutament, tot i que recordem aquesta primera oportunitat en l'acció d'Iñaki Williams en la passada era d'Avellan Sancet, la rematada era claríssima per a marcar, per la tirada fora, perquè s'ha anticipat a Rui Revivo, i posteriorment un llançament des de fora era des de la frontal, molt fluix, del seu germà de Nico, a les mans de Dituro, L'Elx està incisiu, per moments s'ha atrevist en una arribada de Tete Morente, que ja ha centrat, però la pilota no anava cap a cap destinatari, però almenys estic observant que l'Elx, amb aquesta línia de 4, per ara, tot i s'esglai inicial, sembla que està ben plantada.
3: Toni, això sí, el domini a nivell d'intenció pareix que el té, de moment, l'Atlètic Club.
12: Sí, sí, veiem un plantejament d'un Elx replegat i un Atleti de Bilbao que està assumint molt risc i en l'equip molt adelantat i en un xoc molt més de combinació que no d'anar als espais.
3: A Montilivi anem a tindre un canvi en el 13 de la primera.
0: Sí, se'n va en este cas Brian Hill, que crec que té algun problema muscular, se tocava la part posterior de la zona de... ahí dels isquios de la cama dreta, se'n va ahí, però això sí, en carrera Brian Hill, perquè si no sap que se pot aplicar ràpidament el minutet. Estan en deu damunt del camp, i com es nota, l'aplicació del reglament. Ahí dialoga amb ell i Quique Álvarez, anem a veure quin és el jugador que el substituís, que entra.
8: Carles Pérez.
0: Carles Pérez al terreny de joc, un altre futbolista de nivell superior, evidentment, que va formar part del partit. Són 14 de la primera, Paco, n'hi ha que dir que el Castelló ha pegat un passet endavant, ha millorat moltíssim la pressió en camp contrari, i ja comença a assomar cap a la porta que defensa Gazzani, que això sí, continua guanyant el Girona 1-0.
3: De fet, Emili, tenim ara un córner, ara està el capità del Girona demanant als seus companys, per cert, el que pareix que tenia Brian Hill és darrere, no? En la zona de isquios.
8: Sí, ha sigut un poquet abans del gol, que se tocava ja la part de posterior.
3: S'està posant allà el gel, la borsa de gel.
8: El que entra és Carles Pérez, que l'altre hi va fer un golaç en el Molinón.
3: Bueno, anem a veure el córner.
0: Va ser Fran Castillo el que la va col·locar en la cama dreta, juga la curta, estratègia, toca per a tornar ahí Rasuero, ve la pilota per a Fran Castillo, la rosqueta al primer pal, però acaba en una cabotada molt molleta, crec que era d'Agus Sienra, sense cap dificultat per al porter, per a Gazzaniga, que la col·loca ja en llarg, el 1-1 que guanya Juanjo Nieto, i ara el Girona va jugar molt a so, va a complir-se el primer quart d'hora de partit, Paco, en el punt a punt, la sintonia amb el líder de segona divisió que està perdent a Montilivi, Girona 1, Castelló 0.
3: Aprofite, queden 14 per arribar a les 7, ronda al punt a punt. I la ronda, com sempre, comença en primera divisió, Raül.
2: A Sant Mamés, a la catedral, primer quart d'hora de partit, continua igual, no canvia la decoració, Atlètic Club 0, Elche 0.
0: Montilivi, Girona, quart d'hora també de la primera part, guanya el conjunt local, Girona 1, Castelló 0.
3: Galindo.
6: 58 de partit, 11 de la segona part, Utiel 1-0-1.
7: En Paterna, 9 segons per arribar al Fider, al tercer quart, 9 per damunt, el València Bàsquet, València Bàsquet 59, Movistar Estudiantes 50.
3: I te pregunto, Clara, per l'altre partit de segona que n'hi ha en marxa ara mateix d'esport de futbol professional.
10: Sense novetat, Granada 0, Albacete 0, al minut 17.
3: Recordem que en primera divisió hem estat molt pendents durant tot el dia, per exemple, d'eixer Racing 2 a la vez 1 i l'Osasuna 0, Espanyol 2. A les 9 comença el Real Madrid Rayo Vallecano i ahir va caure el València per 1-0 davant el Sevilla. Ui, de moment, Carlos Corberán, que continua com a entrenador del València Club de Futbol. En segona divisió hem estat pendents de l'Andorra 1, Real Societat B3 i del Cádiz 0, Las Palmas 1. A les 9 comença el Córdoba Almería per a tancar la jornada en la categoria d'argent. Ahir va guanyar el Burgos 3-1 davant el Ceuta. També estem pendents, com no, del Mundial de bàsquet femení. França, que ja és finalista, ha guanyat 86-64 a Alemanya. Este matí hem contat la victòria del Servigrup Peñíscola, que ha guanyat 3-5 davant del Saragossa. Bona victòria per a començar la temporada en futsal. I també en motor, Fórmula 1, per una banda, la pole és per a Lando Norris en el circuit de Mad Ring, en el Gran Premi d'Espanya, que es disputa demà a les 3 de la vesprada. Alonso, que eixirà en la 18a posició, de 7a per a Sainz en la Volta Ciclista a Espanya. Mikel Landa, que ha guanyat la 20a etapa, que avui ha terminat en alt, en un port de categoria especial a Granada. Per a demà, ja sabeu que va terminar la cursa, en principi amb Enric Mas com a guanyador, si no passa res estrany. I hem d'actualitzar també marcadors que n'hi ha en marxa en tercera.
10: També tenim un partit en xoc al grup sexe de tercera federació del filial del Llevant i el Buñol, ara és d'ara, minut 16-0-0 al marcador.
3: Tanquem la ronda i n'hi ha falta perillosa en Montilivi, igual.
0: La falta que va a votar Asprila, el baló que se va per damunt del travesser, l'ha tirat ahí en la esquerreta, buscava la rosca, però el baló venia molt centrat, estava protegint Roman Matis, i són les coses... jo és que esta falta que l'han xulat al Castelló, crec que si hagués segut des de l'àrea, no l'haguera xulada,
3: no.
0: perquè Sierra, que és l'home que li pega la pilota, té el braç darrere i el té apegat al cos, i al no ser dins de l'àrea, després te la xula. No sé, bueno, és este criteris... futbol modern que jo, de veres, que me l'expliquen.
3: Criteris estranys, però bueno, no ho he dit, però a les 7 comença el Castelló B, al Collano, en Gaeta Ueta, anem a estar molt pendents també d'aquest duel en el grup tercer de la segona federació. Emili Sierte posa cara de que després de lo ben que han estat els primers 4 partits, este pareix que està costant un poquet més arrencar.
8: Un Girona molt ordenat i molt agressiu. I la jugada la falta una demostració clara, cuidado.
0: Espera, que recupera la pilota al Girona, balón que ve a l'àrea, més mal que el control ha estat horrible per part de Vladislav Banat, sí. El balón que se'n va directament per la línia de fons, però per l'esquerra ens estan fent mal, eh?
8: I volia dir això, que un Girona agressiu i clarament eixir a la contra ràpidament. Si el Castelló no està fi, si perd

0: Molt, te marquem el prompte, te marquem el prompte.
1: No tots els rivals se van a deixar dominar.
2: Sí. Que... Hi ha que tindre en compte quan val, quanta pasta val el planter del Girona i quan val el Castelló, eh? No ho perdem de vista.
3: Molt bé,
2: eh?
3: Igual defendent d'ahir.
4: El Girona està plantant un bloc quasi baix, no està posant-li la línia molt adelantada al Castelló perquè corregui, i això està influint també a que estigui molt ordenat.
2: Estem venint amunt i l'any passat vam estar a punt de pujar a la primera divisió, però avui estem jugant davant d'un equip que té fantàstics futbolistes i si volen córrer, avui estan corrent. El més normal, no?, de 10 partits que jugues és que te, a casa, no?, que te guanyen uns quants, no? Però jo encara espero, la resposta del Castellano, a veure si és capaç de pegar i se passe endavant i sobretot de tancar una miqueta aquesta banda dreta. Mm-hmm. Està jugant Rodri Rego a cama canviada. No està arribant a hora d'ajudar a Juanjo Nieto, i Juanjo Nieto en defensa no és Melo.
1: Has fet una pregunta a l'aire, però efectivament el fair play financer de l'altre dia, el límit de plantilla del Girona és de 35 milions.
2: Igual que el del Mallorca, sí.
1: I del Castelló, 15. És a dir, més del doble per al conjunt de Montilivi, el conjunt de gironí. Aprofite també, per cert, acaba el tercer quart en Paterna, Carlos.
5: Sí, és en 62-52, més 10 per al València Bàsquet. Ara, en l'inici del quart ha ficat cistella el conjunt madrileny. És a dir, està 8 per damunt el conjunt de Javier Torralba per afrontar ja este últim quart del primer partit amistós del València Bàsquet. Ara mateix a València Bàsquet 62, Movistar Estudiantes 54.
1: Este quart l'ha guanyat Estudiantes per 22-23. Ara mateix ens centrem, evidentment, en el que està passant també, a punt d'arribar a l'equador de la primera part, en Sant Mamés, Raül.
6: I per ara l'Elx, que no vol riscos, que quan ha de trencar la pilota que en contrari la trenca en els rebutjos sense refiar-se, i ara vol eixir a la càrrega. Ahí es fa un xicotet embolic, a veure si pot eixir d'ell Ferniño, no? Li ha granat la pilota Guere des de la gespa, juga ja l'Atlètic Club des del costat esquerre, en zona de tres quarts, té el desdoblament Nico Williams de Yuri Berchiche, opta per jugar per zona interior Samoyan Sancé, novament el opera Nico Williams, recula a camp propi, juga en la divisòria Aymeric Laporte per a Yuri Berchiche, comença a organitzar Guere, la talonada de Nico Williams, Ollant Sancet ahí, està sent agafat en principi, semblava que sí, ja falta, a veure quin indica l'àrbitre, si el futbolista de l'Elche, sí, efectivament, de Javi Morcillo, però sí, se li nota a l'Elche la sang, la fam, la intensitat, almenys en eixa parcel·la, en fase defensiva, no?, que és important, després dels esglais que ha patit en els duels i en els partits anteriors.
1: Comentari tècnic per a Torín Seligrat, tira-li morro, eh? Una vegada ja estàs presentat, tu fes com Emili, tu parla quan vulguis. Sí. La resta anem més o menys rotant, però vosaltres dos podeu parlar quan vulgueu. Sí.
6: A mi tota la confiança del món, perquè no te talles, he tingut una convivència d'una temporada en el Deportivo Alcoyano, ell com a entrenador i jo com a cap de premsa.
1: Així, veure, sí, senyor.
6: Ens coneixem a la perfecció.
1: Fa 10 anys, això, no?, o més? Per ahí andarà.
7: Menos.
6: Sí, la 16-17. 16-17.
2: No vos lleveu
1: anys, eh? I en quin any estem, criatures?
6: 16-17, no?
2: No vos lleveu anys.
3: Pues fa una dècada, eh?
6: Sí, 16-17, Toni. 16-17. Playoff contra el Cartagena.
1: I jo li dic, fa 10 anys, me diuen no. Diuen els dos no.
6: No, però bueno, 16-17, fa 9 anys. 16-17.
7: Han passat molt ràpid.
3: La veritat que passen molt ràpid els anys per a tots.
1: Quin és de
2: cames
1: per a un piano, tu. Però bueno, d'estos primers 22 minuts, Toni, el que deia, que el partit s'ha anat nivelant, ara mateix ja està la cosa més estable, no?
7: Sí, però hem vist estem veient un Elx de Martín Anselmi desconegut, amb dos línies de 4 i dos puntes, normalment xova amb un 5-3-2, excepte la primera part contra el Barça va perdre la possessió de la pilota.
1: Sí.
7: Tots els altres partits ha guanyat la possessió, ara mateix la possessió és claríssimament per al Bilbao. Li ha donat la pilota al Bilbao, inclús veiem a Dituro i Sin de l'inici de jugada jugant molt en llarg en l'última línia.
1: Perquè tanquen molt bé, perquè pressionen molt dalt.
7: Sí, sí. Amb la qual les pèrdues no li s'estan ocasionant perill, que és on més perill li s'ocasionava. De moment tenen seguretat defensiva. Així i tot han hagut un parell d'ocasions clares del Bilbao.
1: Mira, per al·lusions, te vaig a dir la estadística de la possessió ara mateix, després de 22 minuts, si volen setar-se clar, però mira, ara precisament ataca l'Atlètic Club.
6: Era Nicolás Entrada, buscava ahí la rematada de Cato Jan Sancet, el remat, ja no es complica la vida a l'Elx, crec que al fil del que estava comentant Toni Seligrat, està clar que l'Elx, el tema de la possessió, avui ha renunciat a ella i el que no vol és tindre esglais, el que vol no tindre els problemes darrere i per això jugar el valor quan hi ha una possibilitat de rebentar lo que en contrari o de rebutjar per no donar la més mínima opció a l'Atlètic Club o fa. Ahí està defensant-se ara el xut de Yuri Berchiche, ha tancat bé aquesta situació l'Elche en la Mira, situació de Facu Bonanote.
1: La estadística és 66-34, favorable a l'Atlètic Club, que està dominant dos terços de la possessió favorable, ojo.
6: Manico de nou, la centrada passadíssima, la controlarà Tete Morente, ahí a punt de perdre el valor a Mareso, li ajuda

0: Gonzalo Villar, al remate el rebote, ahí Estreta de banda del Elche, per no complicarse la vida, pero Estreta pera al Athletic Club.
1: De moment la cosa continua igual, 0-0 passa l'Equador de la primera part en Bilbao, i aprofitant amb Indústries Vijús i Higiene Industrial, minut i resultat, José Luis Gual, al nostre partit de la jornada.
2: A Montilivi són ja 24 minuts de la primera part, continua guanyant el Girona en ese gol que ha marcat Junior, Girona 1, Castelló 0.
3: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
1: Estem molt pendents de partits que estan a punt d'encetar-se, per exemple, en eixa segona federació tercer, de seguida, en Gaetà UET, eixe Castelló B, Alcoyano, que comença a les 7 de la vesprada, i també en els duels de tercera federació, per exemple, estem pendents del que està passant ara mateix en la ciutat esportiva de Buñol, en el derbi entre l'Atleti Llevant i el Buñol, 0-0 en el 24 de la primera part. Mentre que en la Celadilla ja entrem en l'Equador de la segona part, en qui està dominant, Toni?
4: L'equip del Port de Segundo fa més que comprar paperetes perquè li toque en el sorteig el segon gol. De moment no arriba. Està l'equip de Rubén Furió jugant a tope. Ha tingut dues ocasions de manera consecutiva dins del mateix minut, en el minut 19. Una ocasió que arribava de córner, també arribava en el segon rematat de Javi Martí. Bueno, no arriba el segon gol. Està apretant molt l'equip del Port de Segundo. Està apretant molt la 0. També té les seues ocasions l'Utiel, però el marcador de moment encara no es maneja conforme ha finalitzat en la primera part. Estem ja en el minut 21 d'este segon acte, Utiel 1-0-1.
1: Montilivi igual.
2: Montilivi tractava d'atacar per la banda esquerra el Girona. Afortunadament ha tallat d'ahir la pilota Juanjo Nieto. Té moltes dificultats el Castelló per aixir trenant la pilota, per a sobretot contactar en Usman Camará, que està treballant, s'està deixant caure, però que pràcticament no ha tingut ninguna opció en l'àrea que defensa Gazzaniga. Un Girona en un nivell d'activació, d'intensitat, després les pèrdues en els duels, en les disputes, que, bueno, si seguís per este camí, evidentment, en la qualitat que té, s'està mostrant com a gran candidat, no?, a l'ascens directe, encara que això només està començant, eh? Però ja dic que no recorde, hem xutat en 3-3 pals, Emilio, en el que portem de partit?
5: No.
2: I això és notícia, perquè
1: és notícia, eh?
2: Perquè el Castelló venia en un moment extraordinari. Anem a veure ara per la banda dreta la incursió per part del portuguès Rodri Rego, que juga a la cama canviada, entrega la curta per a Irrasuero. Irrasuero per dins, se va l'Ope per a Orozco, ahí està Mati. Mati la frontal, pega-li. Mati, que descarregava per a Camara. Li ha sobrat generositat ahí al futbolista cafeter del Castelló, que s'havia plantat en la corona de l'àrea, i ahí era el moment de tirar l'escopeta, home.
1: Tenia que rebentar des de la frontal. Per cert, sí que donen un tir entre pals en tot el partit. L'única rematada del Castelló en estos primers 26 minuts, però ahí s'enganya, Emili.
5: Sí.
1: Ha de ser un poquet més gola.
5: Té que xutar l'altre dia, i si el Castelló va xutar enseguida el primer tir que va tindre. Poca participació de Mati i de Barri. Crec que els mig centres del Girona estan sent superiors en quant a joc i agressivitat, els dos mig centres de Girona, de moment. I pareix ser que ara Suero està un poquet per davant d'aixos dos mig centres per a poder ajudar i tindre alguna cosa més de valor. No entenc, estic pensant quina situació, per què jugar Rego en la dreta, no acaba d'entendre. Àlex Moreno és un lateral molt llarg, però des de la situació de Rego, un surdo a la banda esquerra, mira.
2: Cuidado, porque le buscaba en la esquina a Juanjo Nieto, que afortunadamente rectifica, tira de puntera para Matis.
1: Wow.
2: Uy, Matis, come el sagrado al risc, ¿eh?
1: Madre mía,
2: ha tirado ahí el sombrerito.
1: No he dit, els dos partits de Wii tenen els quatre porters que més por me donen de primera i segona divisió. Matis per una banda i Gazzaniga, que és un altre que...
2: Sí, Gazzaniga, guitarrero, sí.
1: El guitarrero i en primera divisió...
2: Mira Mati, que li pega! Ara sí que ha blocat Gazzaniga, estava ben plantat just en el mig de la porteria, però primer remat del colombià que avui estrena titularitat, què dius?
1: Unai Simón i Dituro. Te dic una cosa, els quatre porters de Wii, Raúl, poden fer un quartet, eh? Un quartet de guitarra, de tot.
0: Sí, el baix, no?
1: Sí,
0: la bateria.
1: Els Beatles. Gazzaniga, Dituro, Unai Simón.
5: Pues agrada la guitarra, eh?
1: Sí, el guitarrer, porter guitarrer, però
5: porters,
1: bueno.
5: Els porters, dic.
1: És que... Bueno, el tema de jugar en el peu, jo, Emili, me pareix molt bé, però un porter ha de parar. I últimament, en el tema de jugar en els peus, s'arrisca moltíssim, eh?
5: És l'obligació d'avui en dia, en el futbol d'avui en dia. Avui en dia, si busca un porter que tingui solucions en el peu i el porter que no et jugui aixina té dificultats, i sobretot la velocitat que va a tot el món en... Avui en dia el futbol és perquè estem que donen la velocitat al joc.
6: Si però no si, te fan la de problemes. Si te fan la de Josep, que t'està bé en tota Europa. Sí, que...
5: sí. Per això, velocitat. Tens que donar la velocitat ràpidament. Pensar ràpidament.
1: Velocitat és el que vol Raúl donar-li l'Elx en la eixida de pilota des de darrere.
0: Sí, des de darrere. Ara amb Germán Valera en el costat esquerre, amb Tete Morente perfil dret, han canviat, han permutat aquesta situació en banda. Diguem-ne que tornen a la naturalitat sense jugar a cama canviada i en este cas a la naturalitat també que havia sigut en les jornades anteriors. Germán Valera armant el futbol amb velocitat des de l'esquerra i Tete Morente per la dreta. Per tant, és una variació. De fet, Toni Salidat, hem vist una imatge en què Martín Anselmi estava de partint, dialogant en banda amb Germán Valera, en temps per a comentar-li aquesta situació, no? Que tornarà al seu hàbitat natural ell i que Tete Morente tornarà a la dreta.
7: Sí, bueno, està justificat perquè el Bilbao en pilota fa una eixida de 3 i el lateral esquerre se queda endarrerit, que és Yuri. Entonces, per banda esquerra només està Nico Williams, en canvi per dreta Areso incorpora molt i jo crec que defensivament és molt millor Germán Valera que Tete Morente. Jo crec que per això han fet el canvi, per a que Tete Morente no tinga tant de desgast i en ixa banda.
1: És que a banda també l'edat de Tete Morente, que no és precisament un xiquet, i ja n'hi ha que regular un poquet, eh? Eixa repetició d'esforços... n'hi ha menys repeticions en el tanc, efectivament. Aprofite i anem a fer, a les 7 i 1 minut, una minironda al punt a punt. Una minironda que anem a encetar en primera divisió, Raúl.
0: Per ara, 30 ja superades d'este primerat de la catedral, a Sant Mamés manté a ratlla l'Elx a l'Atlètic Club, sense canvis en l'electrònic. Atlètic Club 0, Elx 0.
2: A Montilivi també se supera ara mateix a la mitja hora de partit. Ataca el Castelló, que està dins de l'àrea catalana, però guanyen des de casa Girona 1, Castelló 0.
4: Segona part divertidíssima de la Celadilla, 71 de partit, minut 26 de la segona part, Utiel 1-0-1.
8: En bàsquet en Paterna, el València Bàsquet guanya per 6 al Movistar Estudiantes a 3-37 per al final. València Bàsquet 72, Movistar Estudiantes 65.
1: Recordem l'únic partit de futbol professional que queda en marxa, Clara, en segona divisió.
9: Al minut 32, Granada 0, Albacete 0.
1: Recordatoris, en primera divisió ha guanyat el Racing 2-1 a l'Alavés, ha perdut Osasuna en casa 0-2 davant l'Espanyol i a les 9, Real Madrid, Rayo Vallecano. En segona divisió, ja hem comptat durant tota la jornada, l'Andorra 1, Real Sociedad B3 i el Cádiz 0, Las Palmas 1. A les 9 se juga el Córdoba-Almeria. En segona federació estem pendents de l'inici, acaba de començar, deixe Castelló B 0, Alcoyano 0. Estem en el minut 2 de partit. I en tercera federació n'hi ha un altre partit que hem d'actualitzar perquè estem ja superant la mitja hora de la primera part.
9: Concretament al minut 30, Llevant B 0, Bunyol 0.
1: Tot això respecte al futbol i al bàsquet. En bàsquet també estem pendents del Mundial. Alemanya, França, que ha guanyat el conjunt de casa, 86-64, França, que és finalista, Espanya, Estats Units, a les 8. El contarem des de les 8 menys quart en la sintonia del punt a punt. En Fórmula 1, la pole és per a Lando Norris, demà. Recordem que demà eixirà Carlos Sainz en la 17a posició i Alonso en la 18a. Volta ciclista a Espanya, Mikel Landa, que ha guanyat l'etapa d'avui, la 20a. Continua Enric Mas com a mallot roig i demà és l'última etapa per a tancar la cursa en guany. I que en MotoGP, per una banda, Bezzecchi, que eixirà demà en la pole, en el circuit d'Itàlia, en... ho he dit abans, en el circuit de Misano, Marco Simoncelli, però també en la carrera a l'esprint, als punts, ha guanyat Marc Márquez, precisament davant de Bezzecchi. Tanquem la ronda i crec que anem a aprofitar per una banda que n'hi ha cooling break, que igual per anar-nos ràpidament, anar-nos en cap a la catedral, pilota parada favorable a l'Atlètic Club.
0: Sí, i que trau l'Elche novament, era Fede Redondo, però la controla el rebutjo sempre favorit en l'Atlètic Club, és Areso, volia connectar ahí en el desdoblament en banda amb Robert Navarro, però finalment la pilota torna a eixir per línia lateral de banda, servirà Areso. Us canta Robert Navarro, la baixa amb el pit de la gespa, la torna novament per Areso. A veure, reviu ahí la pressió amb Areso. Lateral dret contra lateral esquerre, agrana la pilota. Bona acció defensiva, tirant-se a la gespa per tal d'enviar el baló novament a banda per a l'Atlètic Club. Com ha canviat el guió dels primers partits de l'Elx a este, de ser un equip que vol portar la iniciativa, arriscant en la zona defensiva, línia defensiva alta. Avui, línies juntetes.
1: I domini del rival.
0: El xut era de Yuri Berchiche, però ha taponat bé l'Elche. La trenca la pilota Víctor Xusta, camp de l'Atlètic Club. Arriba abans Ruiz de Gala, reta en aquesta acció que Tete Morente, està clara la idea, el concepte. Toni Seligrat ja no vol més esglais després d'haver encaixat 12 gols en 4 partits, i jo crec que Martí Anselmi ha pres la lliçó del que és la Lliga Espanyola.
7: La veritat és que si no l'haguera escoltat en la roda de premsa prèvia...

0: Ja que ha canviat totalment el guió, però quan l'he escoltat en la roda de premsa prèvia, que ha dit que ells van a continuar en el seu estil i que van a defensar en pilota, i després veus això, dius, bueno, una de les dues coses no quadra, però realment avui la pilota no la tenen. En canvi, defensivament estan patint poc.
1: Sí, sí, sí, sí, perquè no es compliquen la vida. És a dir, a la més mínima opció que tenen per a trencar la pilota a camp contrari, res de jugar-la, res de buscar al company, no? Si poden, per tal de no assumir aquests riscos que t'han costat gols en altres partits.
0: Exactament, jo he vist ja 5-6 rebutjos amb l'única intenció de tirar la pilota lluny de la porteria.
1: Sí, ser expeditiu.
0: No són passes llargs, però la pilota se perd a 50 metres de la porteria i amb això estan evitant que ni s'eixida combinada a camp propi i propet de l'àrea i a gent perdues que li s'han ocasionat ocasions importants o gols.
1: Era Sancet, ha tret ara la pilota, ara sí que la juga l'Elche, és Tete Morente, no la rifa, arranca Tete Morente amb velocitat, busca en la dreta i l'opció amb Ferniño, nova pèrdua de baló, ha d'estar més atenta i l'Elche, atenció a Robert Navarro, que se'n va per línia de fons, el mama amb Bua Sangaré, alça el periscopi, però tanca totes les línies de la passada, oi en Sancet en la frontal, la deixarà ahí per a Ruiz de Galarreta, guarda la incorporació d'Areso per la dreta, però la penya interior de l'àrea, atenció que no hi ha fora de joc per marcar Nico, gol de l'Atlètic Club. Fora de joc d'Oyan Sancet quan ha rebut i s'ha passat en l'interior de l'àrea per a deixar la pilota en safata a Nico Williams.
2: He fet el mateix gest que si està fora de joc. Molt bé la línia, molt bé. No està fent Gruber, però molt bé la línia, i perquè pareixia que anava des de darrere Robert Navarro, la sessió per a Nico Williams, molt bé, però fora de joc. Ara bé, Toni, estan apretant, són bons minuts de l'Atlètic Club ara.
0: Sí, sí, sí, i bueno, a veure, hem dit que realment no estan patint massa, però l'Elche està molt incòmodo perquè està en una situació en la que no està acostumat a estar, i després perquè la pilota està contínuament en el teu camp a peu del rival i en qualsevol moment pot haver un despiste o una acció de qualitat dels jugadors de l'Atlètic i pot arribar el gol, clar.
2: Córner a Montilivi.
3: I està apretant el Castelló, van a ser 36 de la primera per continuar guanyant el Girona, 1-0 que fa Ratete, que no creu a la divisòria en certes opcions. La treta des del cantó per a Irrasuero, la va col·locar a l'esquerra de la porta que defensa Gazzani, cae Besuerito, la col·loca al segon pal, tocadeta, el baló que es passeja justament davant de Camarà, allunya la defensa del Girona, però torna a ser la pilota en el rebus per Alberto, ataca el Castelló, atac posicional, no aconsegueix eixir el Girona, toca Fran Castillo de nou a la dreta, baló per a Suero, alça el cap Suero, veu que el tanca ahí Alex Moreno, ara l'errada la passada, volia eixir el Girona, li està costant molt ara l'equip de Quique Álvarez, trenar ahí tres passades i sobretot creuar la divisòria. Emilio, hem millorat molt.
4: Hem millorat molt, porta ja uns minuts dominant el joc, el baló. Jo crec que part de culpa és tindre a Suero més per dins, tindre sempre un jugador per a poder-lo trobar i combinar, i bueno, l'equip està donant un pas endavant i està molt proper de l'àrea del Girona. Qualsevol jugar, cuidado en les contres, però té moltes més possibilitats ara de poder empatar.
3: De fet, dient cap al minut 20 de partit, el Castelló pràcticament havia rematat només una volta i ara ja ha posat a prova unes quantes vegades al porter Gazzaniga, i com sempre li agrada el risc a Roman Matis.
2: A mi un dia me va donar una cosa seriosa, des de darrere, ara i a banda els centrals també, que no tenen problemes.
4: No s'ha de porter mai, no?
2: Jo de porter sí vaig jugar el xicotet, però en eixa època el tema era parar-les, no fer filigranes amb els peus. Ara és que ha canviat tot molt.
4: Ha canviat
3: moltíssim, però és que li va la marxa a Roman Matis, les coses consiguen. Baló que juga en defensa el Castelló, la toca Sierra per Alberto, ve a tapar ahí Banat. Obertura a la banda dreta on es deixa caure Irrasuero, acompanyant ahir la creació del joc, tocant per dins, la pilota que la volia Barri que la perd. Està ben estructurat ahir el Girona en Fran Beltrán i un Izan que bueno, era
4: de... Leons, ahir dins té dos leons en la pressió.
3: Aquesta xica és jove, venia del Cornellà i bueno, està en segona i a més en galons, un equip important com és el Girona. I ells estan pressionant molt, encara que ara s'està costant, quan recuperen, fer les 3 o 4 passades que sí que han fet en els primers 20 minuts i que tant de mal li ha fet això al Castelló, però ara el partit el està controlant clarament l'equip de Pablo Hernández. Falta això, falta carregar l'àrea de veres i tindre opcions de rematades per a posar a prova a Gazzaniga. 36 minuts d'esta primera part, 1-0.
5: I tenim un missatge d'un aficionat de l'Elx un poquet enfadat, pense, vaig a rebaixar un poc el ton, el que pensa que ha escrit este tuit, i ens diu: seguim donant vergonya fora de casa, sols que ara hi ha que afegir que no guanyem ni en el Martínez Valero. És un desastre absolut.
2: Bueno, pues está
5: Raúl,
2: el personal está picadet,
1: Ho ha dit des de educadament, respectable, per supost, clar. Sí. Jo entenc a l'aficionat que vol que el seu equip guanye, que siga competitiu en casa.

0: i que també tinga una versió de jugar de tu a tu a qualsevol rival lluny de l'estadi Martínez Valero, no?
1: Lo bo és que així jo crec que hem posat la coherència per davant i ja tot l'estiu hem estat dient l'aposta per Anselmi és arriscada. És arriscada perquè és un argentí que no té experiència en la Lliga, n'hi ha molts canvis, els fitxatges sobretot d'alt anem a veure perquè són tirs a l'aire que poden caure bé o no, perquè tu tenies molt potencial ofensiu l'any passat i enguany l'Elx té eixa mancança, però ha començat la Lliga, que queda moltíssim, estem a la jornada 5,
0: sí.
1: Les coses com són.
0: Sí, sobretot en la cap davantera, no? Has perdut 25 gols entre Rafa Mir, entre Andrés Silva i el torito Álvaro Rodríguez, no? Però també és cert que aquests tres jugadors que arribaran l'any passat a l'Elx també venien sense ser... sí, alguns tenien un aval, Rafa Mir, Andrés Silva, Álvaro estava en procés de formació, de creixement.
1: Portaven el nom darrere, però n'hi havia que ratificar-lo en números.
0: Era sí. per a recuperar-se, no? Era una opció sí, per a recuperar-se i tornar a l'aparador futbolístic, com ha sigut en el cas d'Andrés Silva, que ha anat al Porto, que tornava al seu país, i per tant, altres també, com és el cas... Ai, ai, ai, ese baló! A punt de marcar Robert Navarro! Buah. De manera miraculosa, la pilota no ha entrat en la porteria de l'Elche, ja estava patint amb anterioritat, sempre moltes de les ocasions arriben per aquest costat esquerre, la centrada era de Nico, crec que ha pentinat el seu germà i posteriorment li ha arribat el baló a la puntera del peu a Robert Navarro, la manobla miraculosa per a salvar ahí, ara sí, de Dituro i el travesser, el baló a córner.
2: També ens pregunten per Òscar, el gosset del Castelló, que ha sigut notícia esta setmana, perquè
0: sí,
2: perquè, bueno, hi ha gent que no coneixerà com vosaltres la història des de dins, però esta setmana va entrar com un reportatge a una cadena de televisió contant un poc la història del gosset i de bes, i ara ens diu un oient, no ho dir res d'Òscar.
1: Ah, vale, perquè...
2: Òscar estarà en casa, no?
1: Ja ha aparegut, sí, perquè fora de casa no sabia jo que se
3: l'importava. Òscar viu molt bé.
1: Òscar viu millor que tots nosaltres junts.
3: Pide un deseo, jo quiero ser Òscar.
1: Viu millor que tots nosaltres junts. Per cert, ell no viu molt bé, ell se treballa les coses. Carlos Gallardo en Paterna acaba el partit en victòria per aquí.
4: Per al València Bàsquet ha guanyat 82-72, més 10. Hi ha hagut un tram de l'últim quart que s'han ficat a 2 el Conchuma i l'Eny, però en l'últim tram també Araujo en un triple, Jenkins, Borkowski, el nou fitxatge pues, han fet que el València Bàsquet aconseguirà aquesta victòria per 10 punts en el primer partit de pretemporada, que són només 2. El pròxim dijous juga a Mallorca per a després ja afrontar la Supercopa el dia 26 d'este mes de setembre. Així que bona estrena de Javi Torralba, el nou míster del València Bàsquet amb victòria en este partit amistós que s'ha disputat a Paterna.
1: Pues deixem per ahí espigolant protagonistes i els escoltarem a partir de les 8 i mitja una vegada acaben els partits de primera i de segona divisió. Un abraç, Carlos!
4: Un abraç!
1: Un Carlos Gallardo que demà estarà en el Punt a Punt narrant més partits i ja sabeu que demà per la nit el futbol més nostre sempre a la sintonia del Punt a Punt a partir de les 10 de la nit. Toni Seligrat, se me fa molt estrany tindre't així quan hem parlat de tu molt en la secció en el futbol més nostre, sempre que parlem de pues, el Torrent, de l'Alcoyano, dels equips de primera, segona i tercera federació, però bueno, encantats. Jo sé jo si estàs tan encantat en com està jugant l'Elche en esta primera part, per el tema de la possessió i sobretot perquè ara pareix que estan filant 3-4 passades, bé.
5: Sí, bueno, lo que hem dit, que ara sembla ser que estan un poquet menys incòmodos i és la primera vegada que passen a camp rival i encadenen 5-6 passades. I, bueno, normalment per a l'Elx, per al Bilbao, per a pràcticament tots els equips, tindre el control de la pilota en el rival replegat i fer gol costa moltíssim.
1: Quina ocasió per al Castelló!
3: Que continua apretant, ara la conté, però avança el córner. Va traure des de la dreta Fran Castilla, molta gent des de l'àrea. El baló que ve tocadet que busca el segon pal. I l'agafa amb les dues mans Gazzaniga que amb la mà dreta ha evitat la cabotada de Barri. Entrarà dins de la porteria catalana, la centrada era de Lucas. Està començant a mereixer el premi de l'empat el conjunt de Pablo Hernández, que està apretant i que està sent l'amo del partit des del minut 25 aproximadament d'esta primera meitat. I quin festival de futbol està donant Rodri Rego, un escàndol de futbolista, té 18 anys, propietat del Brighton, està apareixent el millor del Castelló en valor, eh?
6: Bueno, a mi no tant.
3: No?
1: Oh, el Grinch, ha aparegut el Grinch.
6: A mi no tant. A mi no tant.
1: Està fent bon partit.
6: No està mal, no està mal. Sí, però té molta dificultat quan té que... Està proper de l'àrea o està fent molt bé. Proper de l'àrea o està fent molt bé.
3: I en banda no li la furten mai, eh?
6: Sí, però té més dificultat.
1: Mira que ve ara.
3: Este és Mati.
6: Gran parada de Gazzaniga, eh? Gran parada.

0: Va un poc lento en el remat de Barry del...
1: I on estava ell, eh?
0: Però,
1: I on estava el porter, eh?
0: Per mi va un poc lento el valor que dona suficient a Gatxaniga arribar a aquesta estirada.
2: Mira,
0: que fa.
2: Ahir va tindre una pareguda Dimitrescu en el gol del València. Mm-hmm. I per aquests dos passes que dones endavant, deixes el forat per damunt per a una vaselina per damunt de, del porter. Ara molt bé ha estat Gatxaniga i era gol, eh? Era gol, la parada sí, és boníssima. Paradón.
1: Havia acabat deixar molt bé ahir el futbolista salmantí, Diego Barry. Dels centrecampistes titularíssims en este Castelló, avui fent parella de deixida amb el colombià, amb el Mati Orozco, i ara hi ha hagut falta de suero en el centre del camp, com és a Izan González, que va aprofitar per a baixar una miqueta la temperatura al partit que està patint el Girona. Ja dic, està tenint moltes dificultats en aquesta variació que ha introduït Pablo Hernández, donant una miqueta més d'altura a l'equip, col·locant a Lucas molt obert, pràcticament jugant d'extrem, donant-li llibertat a Suero per entrar per dins, i encara que no li agrada a Emilio Isierte, la qualitat individual del jugador portuguès és Rodri Rego en banda dreta. Ja sabem que a l'equip que vaig a Rodri Rego no anirà Emilio Isierte.
0: Qualitat sí que té.
2: Sí, calita, sí que té.
1: Espera, que ve, van a per a marcar Matis.
2: Uah.
1: Continua el Perell, la segona jugada, i valor que torna a blocar Roman Matis. S'han pillat una volta a la contra en la transició. Afortunadament no ha aconseguit aprofitar-ho.
3: Descansa la catedral.
1: El futbolista ucraïnès, i ara sí, parada, valor, gol de Matis, eh?
2: Bueno. Uf. El mà a mà que acaba de salvar Matis.
0: Salva el segon, sí.
2: Sí, senyor. Per cert, aprofitem. Tenim afegit en Montilivi.
1: Sí, tenim 3 minuts.
2: Ahí
1: 3
2: estem.
1: Minuts.
2: Al 48. Descans a la catedral.
3: Descansa Sant Mamés, sense gols en este duel, en el Priat, entre l'Atlètic Club i l'Elx. Atlètic Club 0, Elche 0. L'Elx que no ha xutat entre els 3 pals. L'Atlètic Club sí que ha disparat diferents oportunitats per a poder anar per davant en el marcador, en l'electrònic. Ha portat el pes del partit clarament. És un Elche totalment contrari. No té el protagonisme que havíem vist en altres partits.
2: He de donar les estadístiques de la primera part, que és una tradició sempre, Toni, al descans. Expected goals del partit, l'Atlètic Club 1-15, no porta cap. El Castelló 0,00. Ahir vaig dir 0,01 del València la primera part de Sevilla.
4: Pues, pareixia un drama.
2: I era un drama. Pues això és drama, Dramón. 0,00. És que 0 tirs, 0 entre pals, mentre que l'Atlètic Club ha fet 13 tirs, 1 entre pals. Corners 3 per a l'Atlètic Club, 0 per a l'Elx. I per així, grogues cap. I faltes 4 per a cadascú dels dos equips. És a dir, Toni Serigrat, domini absolut a nivell estadístic de l'Atlètic Club, però sobretot a nivell de generar alguna coseta en la porteria, inquietud en la porteria rival.
5: Sí, sí, no han tingut ni mitja ocasió. No?
2: Si no tires, no marques. Per a marcar, n'hi ha que tirar.
5: Ni s'ha apropat en perill a l'àrea rival, ni ha aconseguit faltes en camp rival.
3: Només,
5: ni...
3: Toni, una centrada de Tete Morente des de línia de fons que s'ha passejat per la frontal de l'àrea i ja està, els laterals crec que només s'han incorporat una vegada a zona de tres quarts, però sense protagonisme per a Reviu ni Bubba Sangaré.
5: Eso es. Cap dels dos laterals intenta l'atac,
3: no.
5: Quatre jugadors al darrere que no es mouen d'allí, no. Més Javi Morcillo per davant, i això cinc pràcticament renuncien a l'atac. Això li s'ha donat una seguretat defensiva perquè no porten cap gol en contra, l'equip més golejat de la categoria, i però per contra, a més, aquests jugadors que tenen per eixir ràpid a l'atac tampoc tenen aquesta capacitat de córrer molts metres sense pilota o anar als espais, ho tenen difícil. Per una altra banda, el Bilbao també és veritat que se troba sempre molt més còmode si li dones espais perquè pot transitar, a ell li agrada transitar, no està puguent perquè el rival està molt replegat, però ha tingut 3-4 ocasions molt clares de gol.
2: Requiem per Fernando Niño i per Bonanote, que no l'han olorat en la primera part i que anem a veure si estan vius. Al descans hi haurà que prendre-li el pols als dos a veure si... Perquè clar, s'han passat tota la primera part mirant la pilota de lluny.
3: Tranquil, que crec que no els canviarà.
2: No.
3: A partir del minut 60 obrim el full de l'Excel i a partir d'ahir venen els canvis.
2: Bueno, pues l'Excel, sí. Per cert, anem a arribar ja al tercer minut d'afegit i està a punt d'acabar el partit, la primera part de Montilivi.
1: I acaba de veure la primera groga del partit, Abel Ruiz. Allà havia agarrat clarament el futbolista del Castelló en zona de migcampistes i per tant ho ha vist l'àrbitre i ha amonestat Abel Ruiz. Pot ser l'última, va pensar de fer la pilota, crec que és Suero des del Rogle central, la col·loca dins de l'àrea, valor que ja vola, la cabotada era de Camarà, ha vingut la pilota molt blaneta però ben rebutjada de nou per a Sienra toca de cara, la carrega de primeres ahí Fran Castillo dins de l'àrea per a que l'agafe des de dalt i estire la panxaeta ahí Paulo Gatxàniga, que vestís de rosa avui a Montilivi, i per a que l'àrbitre només fique la pilota en marxa, senyale camí de vestidors. Crec que ha acabat ja la primera part. Sí, s'acaba la primera.

0: Primera part de Montilivi, recordem que ha marcat en el minut 7 de partit el futbolista júnior, el jove central del Girona, per a posar de moment provisionalment per davant el conjunt de Quique Álvarez. 15 minuts del Girona, que pareixia el de primera, jugant davant del segon a partir del 20. Eren dos de segona i el Castelló una miqueta millor.
1: Sí, de fet, els números diuen que n'hi ha equilibri. Girona 1, Castelló 0 al descans. Expected goal 0,69 per al Girona, ha fet un gol. 0,24 només per al Castelló, no ha fet cap. Possessió 42-58 favorable al Castelló. Rematades totals 6 per al Girona, 4 entre pals. 7 per al Castelló, 4 entre pals. Corners 1 per al Girona i 5 per al Castelló. Grogues 1 per al Girona. I en faltes la cosa crec que està igualada també. 5 per cadascú dels dos equips. En què ens quedem de la primera part, Emili?
2: Que has tingut de... Ho has merescut en l'últim quart d'hora de l'empat, però has pogut anar 2-0 a la caseta.
1: Sí, l'ocasió, el mà.
2: Jo crec que l'últim quart d'hora, 20 minuts, l'equip canvia molt, estar suro per dins, tindre més valor, més mobilitat, entrar per banda. Bueno, crec que l'equip està fent coses ja per a poder empatar el partit, però bueno, la contra, com diem, el Girona té molt de material i te pot passar el que ha passat en aquesta última jugada, que va anar quasi a marcar el segon gol.
1: Igual, de la primera part.
0: Sí, que l'equip ha sabut refer-se, no? Després d'un inici en el que ha sigut molt, molt superior el Girona, s'ha posat per davant en el marcador, i en aquest xicotet retoc ha fet Pablo Hernández, que és un automatisme que per l'altre costat ja ha fet moltes voltes el Castelló, de donar molta altura al lateral i col·locar a Suero ahí acompanyant a Fran Castillo. A partir d'ahí el Castelló ha tingut superioritat en aquesta zona, en quatre homes, en els dos del mig centre més els dos mitjans puntes, i ahí el partit ha sigut del Castelló. Falta rematar, ha tingut tres o quatre situacions. Gatxàniga no és tan bo com pareix, n'hi ha que seguir insistint.
1: N'hi ha que provar-lo, eh? Al descans, en el partit de la jornada, amb Indústries Vijusa, Higiene Industrial, Girona 1, Castelló 0.
3: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: Tot l'esport a punt a punt.
1: Set de la vespre de 22 minuts i abans de conèixer l'última hora a nivell informatiu, faltava per pegar-nos una volteta ràpida per Utiel, per la Celadilla, Toni Galindo ja en la recta final.
5: Quin final de partit, mare de Déu, la tinguda l'Utiel, la rematada des del balcó de l'àrea de Ballester i la parada de Rafa Soriano, pot marcar el qualsevol dels dos equips per a trencar l'empat. Estem ja en temps afegit, arribarem fins al 49, estem a punt d'arribar al 48, Utiel 1-0-1.
1: Pues ara de seguida coneixerem el desenllaç del partidàs que estem visquent en esta tercera federació, grup sext, en la Celadilla. Però a les 7 de la vespre de 22 minuts, ja sabem, estem al descans en primera i en segona divisió, hem de posar-nos al dia de tot el que està passant este cap de setmana, este dissabte 12 de setembre de 2026 en la Comunitat Valenciana, en Espanya i en el món. De la mà dels companys dels serveis informatius, amb Jordi Cabezas i Glòria Valls. Salutacions, companys!
6: Bona vesprada, com esteu? Milers de persones han eixit al carrer esta vesprada en les tres manifestacions simultànies convocades en defensa de l'ensenyament públic. La més multitudinària ha sigut a València, però també hi ha hagut marxes a Alacant i a Castelló de la Plana. És la primera protesta del curs i arriba després de la vaga de maig i de juny. Les mobilitzacions han sigut convocades per la plataforma en defensa de l'ensenyament públic i pels sindicats STPB, UGT i Comissions Obreres. Demanen més valencià a les aules, baixada de ràtios, millores salarials i més inversions. A València, la marxa ha començat a la plaça de Sant Agustí, on està Sònia Silvestre.
7: Hola, bona vesprada. La manifestació, la capçalera de la manifestació, ha encetat ja el carrer La Pau. Ens hem allunyat un poc perquè, si no, és tan fort el soroll que no podríeu ni escoltar esta crònica. Continuaran pel carrer La Pau, tombaran cap a l'esquerra per Sant Vicent fins a arribar a la plaça de l'Ajuntament, que és la destinació final d'esta convocatòria, la més multitudinària de les tres que s'han convocat avui al territori. I hem de dir que, tot i que l'organització que la convoca és la plataforma per l'ensenyament públic, també estan així el sindicat majoritari de l'ensenyament, l'SPPB, com Comissió

0: Les obreres i UGT també. Milers de persones, no podem fer encara una estimació, no hi ha dades de delegació del govern, però milers de persones s'han sumat a aquesta convocatòria. Volen que la conselleria continuï negociant amb ells per la millora de l'educació pública. Escoltem Elisabet García, portaveu de la plataforma per l'ensenyament públic.
1: Majors inversions en l'educació pública, com ara baixada de ràtios, millores salarials i condicions laborals dignes per al professorat, recursos suficients per atendre les necessitats de l'alumnat i la derogació de la mal anomenada Llei de Llibertat Educativa.
2: El curs comença amb les negociacions paralitzades a finals del curs passat. Sí que es va arribar a un acord per augmentar el salari firmat amb els sindicats AMPA i CESIF, però no amb els majoritaris. STPB, UGT i Comissions asseguren que encara queda molt per fer. Escoltem Marc Candela, Kilian Cuerda i Txelo Valls.
3: En les negociacions que hi van haver no vam arribar al que nosaltres plantejàvem. Vam avançar, però encara era insuficient. De fet, el professorat en les consultes que vam fer sobre els documents que teníem va avalar, excepte una proposta només que era la de la reducció de la burocràcia.
4: Continua tenint tots els acords per fer realment, no està aplicant encara totes les coses que s'havien avançat durant la negociació de la vaga, s'ha quedat estancat la negociació.
5: És el punt que hem deixat per a poder seguir avançant i en això estem. I per això la convocatòria d'avui. És important ressaltar que estem tota la comunitat educativa.
2: La Conselleria d'Educació assegura que estan disposats a negociar i destaquen, Glòria, l'esforç econòmic i humà fet els últims mesos.
6: Sí, este matí ha parlat el secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, confia arribar a nous acords durant el curs i destaca la inversió de 1.400 milions en infraestructures.
7: Ahora mismo lo que necesita la educación es más negociación y menos confrontación. Nosotros hemos puesto estas medidas, hemos puesto el presupuesto y estamos dispuestos a negociar. La educación es algo muy importante en la que debemos col·laborar tots i la confrontació, des de luego, no és el camí.
2: Ui, s'ha fet palès el primer desacord del curs entre el govern valencià i l'oposició d'Esquerres amb esta manifestació per l'ensenyament. El PSPB i Compromís asseguren que el PP no ha fet els deures durant aquest estiu i que el curs comença igual com va acabar l'anterior. Joan Baldoví és el síndic de Compromís a les Corts.
8: Es va tancar el curs maltractant a tots els professorat i s'inicia el curs en centres que la conselleria no vol construir. Una policia educativa que vol controlar a tota la gent que no estigui d'acord. I en un centre on es fan a un professor que ha fet teràpies de conversió donant-li capacitat per a seguir treballant.
2: El president Juanfran Pérez Llorca acusa l'anterior govern del Botànic d'hipocresia perquè durant els seus anys de govern no van apujar el salari dels mestres.
9: Jo crec que és pura hipocresia. És complicat que la societat entenga que aquelles persones que li van dir no als mestres i als professors tant de temps, ara es posen la mateixa camiseta per reivindicar el que ells no van fer en 8 anys. En 3 anys de Partit Popular s'ha fet molt més per l'educació el que ells van ser capaços de fer en els passats 8.
2: Amb este conflicte educatiu darrere fons, este matí han començat les proves de les oposicions per al cos de mestres d'infantil i de primària, Glòria, i amb algunes incidències.
6: Sí, perquè la prova d'especialitat d'educació infantil ha hagut d'ajornar-se 2 hores pel retard en la crida als opositors en 3 tribunals d'Alacant, segons ha confirmat la Conselleria d'Educació.
10: I fins les 12:20 no hem començat, o sigui, ha sigut horrorós. No havia passat mai començar tan tard. Ha sigut una locura. Hem estat 3 hores assentats, no podíem fer res, esperant a veure si se ficaven d'acord.
11: Hem dit que si podien ficar alguna reclamació a Conselleria, a veurem.
2: Una empresa de Montserrat està darrere del vessament que este matí ha cobert de Bromera el riu Magre a l'altura de Montroi i de Real. Segons el Seprona, es tracta d'una empresa de productes químics d'higiene.
6: I es dona la circumstància que ara fa un any un altre vessament va atacar el riu Magre als mateixos termes municipals, un fet que denuncien des de la plataforma Xucker Viu. Isidre Pegenaut és membre de l'associació ecologista.
12: Nosaltres anem a posar en coneixement de la Fiscalia estos fets. Esperem que s'investigui i que tinga conseqüències i que abans de tornar a fer un acte així, les persones responsables d'aquest abocament se ho pensen 2 vegades.
2: Acabem amb l'oratge per a demà diumenge, sol i calor garantits. Lluís Obiols.
13: Acabem un dia amb cel ras i amb màximes que s'han enfilat fins als 30 graus i mitja a Anna, també a Orihuela o 30 graus a Cirat, això és a l'Alt Millar. Si continuarem així, de fet, els pròxims dies tenen tendència a pujar les temperatures fins a tocar sostre dimarts. De moment, demà parlarem de màximes de 28 a 32 graus a la major part de comarques. Això sí, esta pròxima nit tornarà a ser suau, fins i tot fresca, a l'interior, amb mínimes de 12 a 16 graus i de 19 a 21 graus a la costa. Ambient confortable, perquè la humitat no serà

0: massa elevada. Diumenge de sol, amb el permís d'alguns núvols a primera hora que es poden formar a l'extrem sud i també amb la formació de boires de matinada a la vall de Cofrents a Aiora i a les valls del Vinalopó. El vent bufarà de llevant amb alguna ratxa moderada de vesprada i la mar continuarà moguda al litoral d'Alacant. I com diem, entre dilluns i dimarts, ascens tèrmic més contundent, les temperatures baixaran a partir de dimecres.
1: Són les 7:30 de la vesprada. Més notícies en apuntmedia.es. Ara uns consells i de seguida reprèn el Punt a Punt amb Paco Polit.
2: Vivim per contar-te la vida, per viure junts cada moment del dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
4: Este verano, que el mosquito no te la pegue. Evita el agua estancada. Vacía con frecuencia los recipientes y los platos de las macetas. Utiliza repelentes autorizados. Instala mosquiteras. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en sam.gva.es. Generalitat Valenciana.
5: El Barcelona torna a visitar València per a jugar contra el Llevant. Viu el partit al Punt a Punt. Este diumenge, des de les 12 del migdia, tota l'actualitat de l'esport valencià amb atenció especial als partits Sporting Eldense, Huesca Villarreal B i Fertiberia Port de Sagunt de Mar de Lleó. Amb totes les notícies, les narracions i els protagonistes de la jornada. I a les 11, els últims 90 minuts del Punt a Punt amb l'anàlisi de la jornada. Este diumenge, des de les 12 del migdia, viu l'esport valencià en A Punt Ràdio.
2: A Punt Ràdio. Al Baix Vinalopó, 98.4.
5: Esport per a Tocha, Punt a Punt.
6: 7 de la vesprada de 32 minuts. Continuem en la sintonia del Punt a Punt des de les 12 fins a les 12 i mitja de la nit. Estàvem pendents de veure com ha acabat el partit en la Celadilla, però abans ja comença la segona part a Sant Mamés. Ambos sense canvi, Raül.
7: Sense Paco, ja 35 per a 36 segons d'esta segona part represa. Per tant, a la Catedral a Sant Mamés no hi ha permutes de l'Atlètic Club, tampoc exercita... o en este cas fa cap moviment per a permutar Martín Anselmi, el tècnic argentí de l'Elche. Per tant, fregant ja el primer minut de joc de la segona part a la Catedral de Sant Mamés, Atlètic Club 0, Elche 0.
6: Encara no voten els protagonistes a Montilivi i, com deia, estaven pendents Toni Galindo del final del partit que estava disputant-se en la Celadilla. Com ha acabat la cosa?
8: Acaba tenint empat a un Paco Polític. Va ser una cosa. Jo l'únic que li demano un encontre a un partit de futbol és que em divertisca. I m'ho he passat fantàstic en la Celadilla, en este duel entre el Utiel i l'Acero. Empat a un el marcador. Recordem que marcava el 13 Rulo, gol olímpic. Empatava en el 33 Pinazo. També un autèntic golàs des del pic de l'àrea. Travessava tota l'àrea i es clavava per la creueta de la porteria de l'Utiel. Ocasions, un fum per als dos equips. Qualsevol dels dos ha pogut trencar i empat a un en el marcador. I bueno, ha sigut fantàstic este duel.
6: Els millors del partit.
8: Per a mi, per a l'Utiel, Rulo per això gol olímpic. M'ha fet viure un remember. Feia molts anys que no vivia un gol olímpic en directe. Per part de l'Acero, Àlex. Ha sigut un extrem que ha anat intercanviant posicions dreta-esquerra i ha sigut un mal de cap per a la defensa de l'Utiel.
6: De l'àrbit, bé regular, mal o desastrós?
8: Bé, per mi l'àrbitre, bé. El que ha sigut molt criticat ha sigut l'actuació de l'assistent Cristina Manzanet, que, bueno, s'ha anat entre els xiulis del públic de la Celadilla.
6: Perfecte. Bueno, pues el conjunt de casa, l'Utiel, que suma dos empats, està en mitja taula, novena posició, dos punts, mentre que el Deportiu Acero ha sumat el seu primer punt de la seva tornada a esta tercera federació. Te deixem per ahí, Espigolan, protagonistes, te escoltem després. Un abraç molt gran, Toni.
8: Una abraçada, Paco.
6: Tanquem des de la Celadilla provisionalment i el que deia, encara no voten. Ara sí, José Luis Wall, els protagonistes del nostre partit de la jornada vicusa a Montilivi.
9: Sí, ara mateix han eixit pràcticament a l'hora, eh? El Castelló i el Girona Futbol Club, que està guanyant 1-0 encara antes de descans, i crec que hi ha un canvi, eh? Hi ha una rotació. Ara te confirme, però si és el dorsal 8 el que acaben de mostrar és Diego Barri. Però ja repetisc un canvi en el...

0: En el Castelló.
1: Era en el Girona, me pareix.
0: Està Melot, que porta el 22. Mira, allà el tens. Jeremy Melot, que s'ha incorporat al partit.
2: Atenció, que bon marcar-le el Xai. Està interior de l'àrea. La pilota que va quedar solta per Germán Malera. Penal d'Areso a Germán Malera. Ningú està discutint Robert Navarro. A l'àrbitre Orellana, Cid, i fixa't el comenta Toni Seligrad, però s'incorpora Buba Sangare a l'atac, arriba a la frontal, generes, participes en zona de tres quarts i a partir d'ahí, eixa oportunitat que ha arribat Pirel Elche en el penal d'Areso. No havia controlat Firmino perquè li havien agranat la pilota, però el baló dividit. Arriba primer que Areso Germán Valera, que sembla que és tocat pel lateral.
3: Ahí se veurà millor, a veure. Sí, és penal. Sí. I el força molt bé, eh? El força molt bé, Valera molt ràpid. Toni, jugador molt ràpid, dins de l'àrea, molt elèctric, i ja està molt atent al rebuig per a fer-se possessió i provocar el penal.
4: Sí, sí, a més, com que està jugant per davant de lateral, avui no té tot el carril per a ell, està molt més fresc i crec que és dels pocs jugadors de l'Elx que ni si de ser en transició pot arribar a l'àrea amb molt de perill, com ara ho ha fet.
3: Bueno, pues tenim ahí la possibilitat, Raúl.
2: Per a Facu, bona nota.
3: Que està viu.
2: Sí. Ahí està preparat des dels 11 metres per a encanonar a Unai Simón. Ahí està preparat amb l'esquerra, aguardant el vistiplau de l'àrbitre, el que li dona, com dic, l'opció de connectar ja la pilota des dels 11 metres.
3: No li arriba la camisa al coll, Anselmi, perquè porta la camiseta, bàsicament.
2: Bona nota que mira de reull l'àrbitre. No sé què s'està dient.
3: En la línia, que els jugadors no entren.
2: Iñaki Williams,
3: que no entren.
2: Orellana, Cid, l'andalús, està un poc puntillós.
3: S'està assenyalant al capità, que veient al capità que de dir-te una instrucció. A veure,
2: Terci,
3: ara sí.
2: Terci, que amaga els ulls, allà va Facu. Gol de Facu, bona nota. Marca l'Elche. Gol de Facu, bona nota, des dels 11 metres a la catedral, a Sant Mamés. Ha enganyat, ha tirat amb l'interior a l'escaire de la part dreta. Ahí no hi ha hagut cap moviment, ha fet l'estàtua mínimament Unai Simón. Ha enganyat perfectament Facu Buonanotte en el seu llançament al porter internacional espanyol. Pira desfer-li igualada, 50 minuts de tarda l'Elche en tirar a porta, ha sigut de penal, però ha anat a l'interior de la gàbia.
5: Gol del Castelló, Juanjo Nieto.
3: Bueno.
5: La jugada en transició. La pilotada en llarg d'Agus Sierra per a Rodri Rego. Doblava Suero, baló per a Suero. Semblava que anava a anticipar el central, però Suero ha tret el centre. Dins de l'àrea no arriba Camarà, però la pilota venia botant. I ahí acompanyant Juanjo Nieto, el castellonenc, que s'incorporava a l'atac, que s'estrena de golejador en el conjunt albinegre. La canonada que pràcticament n'hi ha vist Gatxàniga per a empatar el partit. Dos de la segona, Montilivi. Girona 1, Castelló 1, Juanjo Nieto.
3: Si la rematada de Nieto agarra a Gatxàniga, anem a veure si no ha eixit, però buah, la rebenta, li passa a Gatxàniga per el moño, fregant-li.
6: Ha eixit,
3: Ahí sí, la pilota. Pues la van anul·lar. El van anul·lar. I de fet crec que ja l'han anul·lat. Mare meua. Pues quina llàstima.
0: Que llàstima, perquè el gol és sensacional de Juanjo Nieto, sí. Anul·lat. Pues és que estava escoltant el punt a punt, oblideu-se tot el que he dit.
3: Oblideu-se.
0: Resetegem, és el futbol modern.
3: Bueno, però ha canviat la tendència, El partit ja és un altre rotllo.
6: Ha tornat a rectificar, per a mi, Pablo, ha posat a Rego a l'esquerra, ha llevat a Lucas, ha posat a la dreta Mellot i Juanjo Nieto. Bueno.
3: Ja, gol en segona divisió.
7: Sí, tenim gol del Granada, ha marcat Bache, intentar dir-ho bé. Owen, mira... Chukwueka.
3: Vale. El jugador de Granada, correcte.
7: Chukwueka, davant l'Albacete al minut 50.
3: Perfecte, pues 1-0. L'Albacete està igual mal,
0: No és el Girona.
7: No marque un altre este,
3: I en Albacete, per cert, estan en festes. Que no, si no m'enganyo, estan en festes, sí. Però bueno, el que dèiem, estàvem abans, Toni Seligrad, en el partit de l'Elx, haurem vist partits d'un equip dominant, tenint ocasions, i el rival que no s'apropa, i a la primera cullera mosca, literal.
4: Aixes coses les té este deport, sí. A vegades passa i li ha passat. Afortunadament ha passat a l'Elx, a favor de l'Elx, però sí, aquestes coses passen a vegades.
1: 0,00, Raúl Pina, en la primera part d'Expected Goals, i a la primera que tens, te fan un penal.
0: Ui, parlant de penals. Ui, parlant de penals, que l'àrbitre diu que no ha segut, ha caigut un jugador del Castelló dins de l'àrea. Quina vista té este tio, eh?
1: Sí.
0: N'hi haurà que veure, perquè és que la primera diu que no és res, eh?
1: Estava en Cuenca l'àrbitre i ho ha vist tot perfectament.
0: Uah, com està el partit. I ara ve la transició per part del Girona. Ara el Girona que vol colpejar. Ara ponem a veure si te pareix Emilio penal o no.
6: Ja que voleu.
1: Emilio està...
6: Espera que sigui, però és que no se veu. Està molt lluny. Està molt lluny.
0: Com dia aquell, sempre és penal en àrea contrària. Juanjo Nieto que cau a terra...
1: Que la ròssega per darrere, eh?
0: Eixe és el plan que hi ha que veure, sí.
6: No dones...
0: Ja t'hi dic, l'àrbitre...
6: No, no pareix.
0: No té la meva vista, sense dubte. Se la no té molt millor.
1: Bueno, pues el partit que està ara mateix molt picant, eh? Montilivi, i el que deia Raúl Pina, que està a favor dels nostres interiors ara mateix en Sant Mamés.
2: Sí, és el que té el futbol, no? No havia xutat en cap moment durant el partit, una primera part sense treure cap córner, sense cap possibilitat tampoc a pilota parada... I en la primera opció, en la segona part, en què xafes àrea rival, provoques aquest penal de que ha provocat Germán Valera d'Areso i fa com una nota que no ha errat, no? Que estava, sabia per on anava la història Unai Simón, però ha xutat molt bé amb l'interior, a l'escaire, amb força, potent el xut de Facu Bonanote, que s'estrena, per cert, com a golejador de l'Elx, futbolista cedit pel Brighton també a l'Elx, però el Brighton cedeix, però sense opció de compra, perquè confia molt en el talent d'este jove jugador argentí de 21 anys.
1: Bueno, pues de moment l'avantatge per a l'Elx, Toni Seligrat, que anem a veure si sobretot canvia la tendència del partit i li dona un poquet més de confiança a l'Elx i no se tira cap enrere a fer la barraca en este únic gol.
4: Sí, bueno, no, molt més cap enrere no se pot tirar.
1: Perquè... No n'hi ha camp. No. T'has d'anar a l'antic Sant Mamés, si no al costat.
2: Si no se'n va a la ria.
4: Exactament.
1: Te vas però, a l'aigua.
4: Tot i que portem 9 minuts de partit, però de xoc menys perquè el penal ha parat un poquet el partit, ara pareix que l'Elx ha començat esta segon part un poquet més còmode en la pilota i, de fet, ja t'he dit, la primera combinació ha acabat en gol. Bueno, a veure si este gol li es dona... moral i força i posa un poquet nerviós al Bilbao, perquè realment l'Elx necessita aquests punts.
1: Bueno, de l'inici de partit molt afavorable als interessos dels valencians en Sant Mamés. Ara mateix la situació en Montilivi no és tan lídica. Ara ve en la segona part del Castelló ha eixit millor.
0: Bueno, i ara, en la passada enrere, en este cas del futbolista del Girona, pura està de comprometre Gazzaniga, finalment ha tret el valor el futbolista, quan ara demana falta el Mati, si és falta es groga, clar.
6: La segona.
0: Si és falta es groga i se'n va al carrer. Se'n va al carrer el futbolista del Girona, Abel Ruiz. Se'n va al carrer. Era l'únic amonestat.
1: Sí,
0: i si xula la falta, és d'amonestació. Per tant, se quedarà en 10 homes el conjunt de Quique Álvarez, que no se ho creu, eh? 6 minuts i se posa de cara al partit per al Castelló, eh?
1: Per a mi molt torpe, Abel. Per a mi molt torpe, eh?
6: Toca i li pega, sí, sí.
0: Sí.
6: És que, a més...
0: No el veu. Ell es tira a terra i vol rebanyar la pilota.
1: El xiquet del Musafes, per a mi, s'enganya en aquesta acció. Xiquet, bueno, 24 anys.
7: Pues en segona federació, el grup tercer en esta jornada segona, sí que tenim un gol del Castelló B. Minut 42, Castelló B 1, Alcoyano 0.
1: Mira, s'avança el conjunt del Gaeta Huguet en eixe duel de segona federació. I ara està protestant igual Abel, però me pareix que no n'hi ha massa que rascar ahí, la protesta.
0: Sí, bueno, imagina que se revisarà i tal, però en teoria s'han de canar al carrer el futbolista, el davanter, estava es que jugant en dos. Jo volia dir a Emilio que si el partit continua per mateixos paràmetres, no crec que tarda aquí que l'Averez en llevar un dels dos punters i col·locar a un migcampista, però
1: pues ja no podrà. La vida ha decidit per ell. No?
0: I mira, arribat. Moment per a les fitxes, si voleu.
1: Tenim fitxes?
0: Tenim les fitxes, eh? M'han de dir que tenim el sac ple de fitxes.
7: Han anul·lat el Castelló del gol, una correcció
0: de l'àrbitre. Una vesprada, de moment, genial, eh? Mira Suero, balón des de l'àrea, segon pal. Ah, ja toca de nou la defensa del Girona, s'ho té que canviar. Clara, n'hi ha que fer alguna cosa,
1: Hi
0: ha que fer un aquelarre o alguna cosa així.
1: És impossible donar informació fidedigna de primeres en la ràdio, eh? Perquè és que dius, en Vigo, en on siga, i no, i te l'anulen, i què fem? I si està l'oient ahí en el cotxe, posant el cotxe i baixa el cotxe i pensa que està guanyant el Celta, sí, o pensa que està guanyant el Castellón B...
7: Anirà acostumant-se.
0: Estàs en el barret, este, no. demanes una canyeta per a celebrar-ho i després
1: no
0: què
1: te la veus igual.
6: Voleu arreglar els dos ara el tema, voleu arreglar-ho. va arreglando.
0: No, pero el gol ya que cantarlo, sí. El gol ya que cantarlo, siempre.
1: Tú no sabes lo que se dice siempre. Lo que va a dar Van Badaban.
6: Estira cor.
1: Ya está, hombre. Lo que va a dar Van Badaban.
0: Y además arribará el gol, ¿no?
6: Se va aquí, André. Hansa.
7: I ha que invocar-lo, que això fa molt.
0: Hamza Belari
1: està a punt d'entrar i també jo crec que va reforçar un poquet ahí.
0: Sí, el bicho que està i que medís dos metros. Però espera que ve Aprila dins de l'àrea. Aprila que se mola anar d'Alberto. Això és molt de dir, eh?
1: Molt bé, Alberto, eh?
0: Sí. Alberto que juga ahí per a Rego i Baló que serà finalment, mira, després de la lluita per a Camarà, que fa de tot però no apareix en l'àrea. Cámara, la coloca a la banda dreta, pero ya se ofereix Juanjo Nieto al cap del Castellonenc, que ha fet un gran gol, pero claro, la llàstima és que el balón havia eixit per la línia de fons en la centrada de Suero. Encara aixina, continua atacant el Castellós. Mira, Suero que rep de nou de Rego, Suero que està en l'àrea, torna de nou per a Rego, Rego en la dreta, la coloca a la frontal, el balón no és massa bo. Ve per a Barri entre espera a Mati que la gira del tot, balón a la banda dreta, Meló Juanjo Nieto, mastega la posicional el Castelló, que vol empat, 10 de la segona, 1-0 guanya el Girona en el punt a punt en Apunt Ràdio, no hi ha manera de moment de cantar i ser gol de l'empat, encara que apreta i ho intenta el conjunt de Pablo Hernández.
1: Està la cosa cada vegada més volcada favorablement al Castelló, això sí, per darrere en el marcador, i ara mateix tenim temps parat en Sant Mamés. Què és el que ha passat, Raúl?
2: Sí, l'àrbitre no ho ha vist, però Ferniño, per darrere en la pressió a Aymeric, en la port, li ha aixafat en la part de per darrere, no? En la part del tendó, de, crec que és la bota per la part dreta, el peu dret. De fet, li han llevat la bota. Estan fent-li un xicotet d'homenatge.
1: És que això fa molt de mal, eh?
4: Sí, no, a més, bueno, era pitar la falta i jo crec que era una targeta claríssima, perquè ha sigut, jo crec que no ha sigut en intenció.
1: Clar, és involuntària.
4: Intenció,
1: però moltes vegades han revisat aquestes accions.
2: L'àrbitre veu més com la rodella entre en els braços, no? Pel maluc a Emeric Laporte, però no veu la part en què Ferniño xafa. Tampoc crec que ho hagi vist l'assistent.
4: No
2: se n'ha adonat, perquè
1: lògicament,
2: com diu Toni Seligrat, si no seria qüestió de cartolina groga i només hi ha una en el partit, l'ha vist amb anterioritat Fede Redondo. Mm.
1: És involuntària, però no li ve mal al partit, Toni, baixar revolucions, parar dos minutets, que els jugadors se recol·loquen, la porta, això sí, Stanis se'n recordarà del jugador de l'Elx, perquè ells es fan molt de mal.
4: Sí, no, a més, este tipus d'accions, no sé per quin motiu, si és el delanter el que li fa al defensor, té una valoració, en canvi, si haguera segut la por el que li fa Ferniño, no sé de quin color haguera segut la targeta.
1: Tiranta colorada, efectivament. Però bueno, en quin minut estem, Raúl?
2: Minut ja 15, segona part, estem 30. Molt, tot un món per davant, més la fellita, la catedral a Sant Mamés, però mira, que bé que sona el marcador en el punt a punt d'Apunt Ràdio, a la catedral, 15 per a 16, segona té Atlètic Club 0, el xun, val, el gol de Facu Bonanote des dels 11 metres.
1: Una vesprada en la qual hem comptat des de primera hora del matí, per exemple, la victòria del Servigrup Peñíscola per 3-5 davant el Saragossa en el debut de la temporada en primera divisió de futsal. Hem comptat la victòria de l'Hèrcules en primera federació, 1-2 davant l'Europa, i també la victòria de València Bàsquet davant Estudiantes de les Xiques en el partit amistós, el primer dels dos que va jugar el conjunt de Javier Torralba, per 82-72. I ara estem buscant, per exemple, que el Club Esportiu Castelló en el nostre partit de la jornada aconseguisca l'empat. Qual?
0: I són 12 minuts del segon acte, apretant el conjunt de Pablo Hernández, que ha fet canvi. Ara el comentem, perquè de moment l'home que ha entrat, que és Hamza Belari, la té en la cama esquerra, toca en curtet el baló, ahí per a Diego Barri, ataque del conjunt de Pablo Hernández, que tracta d'aconseguir la igualada, la té Suero en la frontal, Suero que distribuís, que toca per a Melot, està pràcticament el central del Castelló ahí asomant a l'àrea, la centrada passada de Suero, no topeta rematador perquè no s'ha decidit ahí, si en retacar el segon pal, serà treta de porteria de Gatzaniga. Reordrenem, ha entrat Hamza Belari en lloc de Juanjo Nieto, no canvia el sistema, però sí els perfils de jugadors que estan actuant en els costats, són dos extrems claríssims, això vol dir que és una aposta encara més ofensiva de Pablo Hernández per a tractar d'igualar com a mínim el partit, i doble canvi de Quique Álvarez, que canvia lateral dret, se'n va francès, entra Bonyar, ex de la pedrera de l'Atlético de Madrid, i ha llevat a Banat i ha col·locat a Xikur, que també crec que és ucraïnès i un futbolista de molta talla, no?, per ahí fer un poc de pivot, no? De home ancla, no? En el Girona, Emilio.
6: Sí, és el que buscarà, aguantar balons, que l'ucranès aguante balons, és molt gran, un delanter, no sé, me dirà, quasi 2 metres.
0: Sí, sí.
6: Perquè aguante el baló i pugui eixir l'equip. Bueno, encara no, un dels dos canvis no està mal, però m'hauria agradat la millor llevar ja un pivot i posar un altre delanter, o posar a Álvaro, que era un fixe en l'equip, i donar més mobilitat en un joc interior en Álvaro, no? Bueno, anem a veure. Està clar que falta gent que arribi a àrea i en aquest segon remat Càmara Soles té que entrar algú més a rematar, no?
0: Bueno, pues el partit està clarament parat, eh? El Girona, que ara sí, en un home menys per l'expulsió d'Abel Ruiz, que ha vist doble groga, ho fia tot a defensar ahí en la seva àrea, a tractar de matar el partit a la contra, i el Castelló que tindrà valor i que té que aprofitar les entrades de Suero per al segon pal. Ahí ha vingut per a rebutjar la pilota Carles Pérez al cantó.
6: Això és el que estem dient, no és aquesta càmera per rematar, té que entrar el Merchant, té que entrar el Barri, té que entrar el...

0: per costat, però possiblement d'ací no molt tardarà Pablo en posar un segon delanter.
1: Però i per què no entra Álvaro, que és també medís 2 metres i està centrant balons des dels costats? La pilota

0: Continúa igual el marcador en cada que el Castelló, yo creo que ya mereis como a mínimo un empat. Però està guanyant en ese gol que ha marcat Junior en el minut 7 de la primera part del conjunt català, Girona 1, Castelló 0.
1: Sí, el resultat és superenganyós, eh? I sobretot després del gol anul·lat en l'inici de segona part per al conjunt orellut. 1-0, cau de moment el Castelló. Ara, quin pal s'acaba d'emportar ara.
2: Falta.
1: El jugador de banda, de Hamza Belari. Tornem a Sant Mamés. En este cas, sí, Raúl Pina, les coses van bé a nivell de resultat, però és de veres que... tampoc te pots confiar perquè l'avantatge és molt, molt curtet.
3: No pots encantar-te i de moment Terzic, que ja va a preparar permutes, canvis, va moure la seua banqueta ara quan puga, quan el seu equip isca la pilota i estiga atacant, entraran Jaureguizar i entrarà també Joaneco. Mentrestant atacava l'Atlètic Club, no hi ha falta Ito que la reclamava Nico Williams, Reivo que la recupera, deixa la pilota ahí en darrere per Gonzalo Villar, Isbel Elche, el baló al remat impulsat per Firmino, a treta de banda per a l'Atlètic Club. Se'n deneu ja, camí del 20, no canvia absolutament res, Toni. La disposició tàctica de l'Elche, el concepte, la idea futbolística, sí que hi ha intents d'eixida, sobretot sempre per la banda de Germán Valera, però amb este 0-1 l'Elche està, si ja estava còmode amb el 0-0 entre cometes, amb el 0-1 més encara.
1: Me diràs.
4: Sí, sí, inclús el plantejament ja defensiu, veiem que moltes vegades comencen a fer la pressió en camp rival, que abans estaven sempre... Sí. En camp propi. Ara hem vist que l'Atlètic ha fet dos canvis de posició, sí, sí. O sea, de jugador en la mateixa posició.
3: Se'n va Jaureguizar, se'n va Ruiz de Galarreta, entra Jaureguizar, sí. I entra Joaneco per Areso.
4: Exactament. És a dir, és el mateix plantejament, canvi de jugador en la mateixa posició, i a veure si li dona algo més d'individualitat, de qualitat individual al Bilbao. Canvi tàctic no ha hagut.
1: Ja hi ha la meua, Toni, estàs en avantatge de veres que ells tenen la pilota i tenen la posició. No et tanques, és a dir, no tires massa enrere i tindrà almenys aquesta predisposició per a botar a la pressió, com està fent ara molt bé l'Elx, ix de la cova, sobretot per a no quedar-te ahí, perquè si no al cap i a la fi en Sant Mamés t'apertaran i t'acabaran empatant.
4: Totalment d'acord, però que des de l'inici de la segon part estem veient a l'Elx que en la primera part no l'hem vist, que en diverses ocasions, com ara, continuen iniciant la pressió en camp rival. Té un perill això, que és que la línia defensiva també la tens molt adelantada, però de moment està molt més còmode que la primera part.
1: Si ha cridat Raúl Pina, antic del central de Salimos.
3: Sí, sí, el que jugava de lliure.
1: El
3: no?
1: De lliure, de Salimos.
3: Lliure,
1: pues és, això no hi ha que fer, eixir de la cova, eixir de la cova.
3: Això ho feia molt bé el Milan de Sacchi, no? Almenys que jo recordo aquella línia de,
1: sí,
3: de
1: Baresi.
3: 4, Franco Baresi,
1: Baresi,
3: com,
1: Baresi,
3: com la marcava, eh?
4: Uf, allò era... Jo crec que aquesta línia difícilment pot funcionar
1: disciplina
4: millor.
1: Disciplina militar, eh?
4: Sí, sí.
1: Disciplina militar. En...
4: Crec que era Tassotti, Costa Curta, Baresi, Maldini.
1: Maldini.
4: Això és 4, sí, sí. Cuidado, eh?
3: Són paraules majors.
4: Això és 4, cuidado.
3: Ataca l'Atlètic Club de Robert Navarro per a Jaureguizar, rol central, teua meua, Maimeric, la porta, novament Jaureguizar, bascula un poc cap a l'esquerra, ahí amb Ollant Sancet, la torna novament per a Jaureguizar, pilota el rol central, l'Elche, les línies molt juntetes, sense deixar espais a Meixa Teranyina, que teix, o que ha teixit l'equip de Martín Anselmi, ara es perfila per la dreta Joaneco, però el baló sempre a la divisòria perquè no es troba el forat, no deixa el mínim espai l'Elche perquè passi la pilota. Ahí el baló a l'esquerra, de nou atacant en aquesta acció Robert Navarro, tirant la pilota a la part central per a Jaureguizar, canvia, bascula a la dreta per a Joaneco, la seua centrada, tancada a les mans de Mati Dituro, 22:30, Ecuador, per tant, d'esta segona part, en la represa a la catedral a Sant Mamés, Atlètic Club 0, el Xun, val el gol de Facu Bonanote des dels 11 metres, des del punt de penal.
5: I esta vesprada és una vesprada de molt de bàsquet i també tenim bàsquet a Alacant, concretament estem al descans en el partit de presentació del Fundació Alacant, que setmana els vestidors només un punt per davall del Covidan Granada, 31-32 en el partit de presentació davant la seva afició, el pavelló Pedro Ferrandiz. El Granada s'ha portat el primer quart per 16-17 i el segon ha acabat amb empat a 15, però la diferència és només d'un punt, així que tot ha obert en el gran primer partit a casa del nou Fundació Alacant.
1: A veure, tota la sort d'esta temporada per al Lucentum, estarem molt pendents del que passe en Alacant en la sintonia del punt a punt. Ara de seguida farem ja la primera comunicació dels partits de bàsquet, però abans volia preguntar a... Ui, la tenim, qual?
0: Està Camarà dins de l'àrea, maniobrant Camarà, mira, ha tret ahir la mitja volea raseta que buscava el pal de la porta de Gazzani, que ha reaccionat bé el porter del Girona. que bueno, està rebent moltes centrades, laterals, inclús mig frontals per part del Castelló, però clar,

0: El Sánica té molta alçada i també tenen molta altura, eh? Els dos centrals, sobretot tu que té molta experiència, que és David López, i ells estan això, quan recuperen la pilota intenten fer-hi les possessions llargues, però ha comès una errada Fran Beltrán, que tampoc ha encertat a aprofitar bé Hamza Belhari, que torna a tindre minuts després de molt de temps, eh? Ha estat un poc inèdit en este arran de temporada. L'ataca el Girona, el valor per la banda esquerra van a ser 20 de la segona part, continua l'1 a 0 que estem contant en el punt a punt en Apunt Ràdio. Finalment guanya ese valor Jeremy Melot, ho intenta el Castelló, va acumulant mitges puntes i davanters, però no n'hi ha manera de que arribi el gol.
1: No n'hi ha manera, però sí que n'hi ha manera de recordar que amb Indústries Bijusa i Higiene Industrial anem a donar igual el minut i resultat al nostre partit de la jornada.
0: Pues mira, ara mateix, 20 minuts, segona part a Montilivi, Girona 1, Castelló 0.
2: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
1: Quina ocasió acaba de tindre el Castelló.
0: Sí, primera en Camarà. Primera en Camarà, que no sé de quina manera ha aparegut. David López ha deixat el balón una miqueta barrera i després el rebús del propi David López que li cau a suero, el retall que falla amb la dreta, volia sorprendre, no l'havia vista Gazzaniga i per poquet se'n va a la dreta, no ho canvia en el Castelló, se'n va a Barri i entra Adam Jacobsen. Bueno, ara sí que ja pràcticament defenses contra Eche.
1: Poca fe de suero en la rematada en la dreta, eh?
3: I la de Camarà, en vez de controlar-la en el muslet, té que rematar.
1: Clar, de primeres, no la pares.
3: Intentar rematar, claro, no anar de xugoteta.
1: No li pegues la volta. Estim pendents la primera comunicació en el bàsquet. Abans, Clara, tenim descans en segona federació.
4: Efectivament, en l'únic partit d'avui de segona federació, Castelló B 0, Alcoyano 0, i la resta de la jornada arribarà demà diumenge amb molta presència valenciana, a les 11 UCAM Murcia, València Mestalla, a les 11 i mitja Intercity, Atlètic Balear, a les 12, Poblense Castellonense, a les 5 i mitja Arcieza, el Chilicita, i a les 7, l'Anuncia Reial Murcia B i l'Orihuela davant el Lorca Deportiva.
1: Pues anem a aprofitar, queden 3 minuts per al partit, però primera comunicació per a les semifinals del Mundial de Bàsquet. Un partidàs, perquè ja sabem que França espera la gran final, ha guanyat el seu partit per 86-64 davant Alemanya, que són els anfitriones, i ara se juga un Espanya-Estats Units Mundial d'Alemanya de bàsquet femení al Berlín la Nena, i el partit està a punt de començar de la mà de Salva Gomis. Hola, Salva, bona vesprada!
5: ¿Qué tal, Paco? Salutacions en este punt a punt. Anem a contar estes semifinals que són ja històriques per a la selecció espanyola, perquè feia molts anys que no arribava a una semifinal en un Mundial femení de bàsquet, i ho fa davant una selecció dels Estats Units que, ara vos donaré dades, però dona molta por. Estem preparats per a viure este partit, com dius, que és de semifinals, pendents de passar a una final després de molts anys, en el cas de la selecció espanyola, des de 2014 que no està en una final. En este Uber Arena en Berlín, en el Mundial 2026, s'enfronten Espanya i Estats Units.
6: Espai oferit per Teika, el bon vending.
7: Ganamos todos.
6: Juguen elles, guanyem tots.
1: Ja sabeu que l'esport femení sempre de la mà de Teika, si en el punt a punt, i de seguida estem en l'inici d'eixe duel. Mentre que, per exemple, ara de seguida també farem la primera comunicació en el partit que va jugar el conjunt masculí, en este cas de València Bàsquet, en eixe Encestarrias, davant el Baskonia, la gran final que comença a les 8 i mitja de la vesprada. Mentre que ara mateix estem concentrats, per exemple, en veure primer els canvis en Sant Mamés. Raül.
8: D'una banda, l'Elche s'ha retirat a Facu Boronot, ha entrat Lemar, també s'ha retirat de Ferniño, ha entrat el tanque a Biel Osorio. Això significa que no canvia absolutament en res l'Elche, la seva expressió tàctica. Home per home, peça per peça. Canvi també en l'Atlètic Club de Tercic, que ha retirat a Robert Navarro, ha entrat, en este cas, Berenguer, futbolista talentós per a filtrar última passada, per a jugar per banda i també a pilota parada. Berenguer també les col·loca molt bé. Per tant, Toni, quant als canvis de l'Elche, gent més fresca, el tanque a Vilosoro va apugnar-les totes, va anar al xoc, no té por absolutament de res, i Lemar, aquesta capacitat ofensiva que té, no? I talent futbolístic també des de la mitja punta.
9: Exacte, sí, gent de refresc, un poquet aquesta qualitat, aquesta experiència de Lemar per portar, crec que millor pot portar esta fase final del partit, I el Bilbao igual, home per home, i això sí, Àlex Berenguer en ixe últim tram, últim terç o zona de finalització, ixe últim pas i sobretot l'execució de la pilota parada és el millor jugador de l'Atlètic en això.
1: Un segon, perquè ja tenim els quintets de la final que està a punt de començar entre Espanya i Estats Units en bàsquet femení, Salva.
5: Així és, en la selecció dels Estats Units dirigida per Karen Lawson, que confirma que juguen d'inici les següents 5 jugadores: en Kalea Cooper, en Chelsea Gray, en també Breanna Stewart, en Nafisa Collier i en Jackie Young. Per part de la selecció espanyola, del tècnic Miguel Méndez, juguen Illana Martín, en Raquel Carrera Aguafà, Maria Conde i Maite Cazorla. El partit acaba d'arrencar, la semifinal està en marxa, primers segons de xoc, 0-0 el marcador.
1: Afegim novament el bàsquet femení a la graella del Punta Punt d'Esport en directe. Moltes preguntes durant tota la vesprada @puntapunt en les nostres xarxes socials al respecte de Carlos Corberán, el València Club de Futbol. M'envia un bon amic també preguntant al respecte. Esta nit, en els últims 90 minuts del Punta Punt, des de les 11, tota l'última hora. Però la realitat és que a les 10 de, a les 8 de la vesprada, de moment, no s'ha pres cap decisió. Avui Corberán i Gurley han estat en Paterna, i si n'hi havia que executar alguna cosa des de Singapur, de moment no ha passat avui. Demà, Déu proveirà. Però de moment, Carlos Corberán continua encara sent entrenador del València Club de Futbol. N'hi ha groga...
8: Per el tanque, per a Vilosorio. És que només arribar i carregar. Per la falta a Geray en la disputa del baló per baix, ja s'hipoteca el davanter argentí de l'Elche. Ja més canvis en l'equip de la ciutat de les Palmeres. Es retira Tete Morente, entra al seu lloc i debuta el Elche, Rubén Sánchez, un dels futbolistes que va arribar en l'últim tram de mercat procedent de l'Espanyol. Així que, per tant, el futbolista que debuta avui en l'Elche és Rubén Sánchez, que s'incorporarà, es perfilarà des del costat dret.
1: Bueno, n'hi ha falta favorable a l'Atlètic Club, falta favorable també al Girona. Gual.
0: I la centrada per part d'Àlex Moreno, que la trona la defensa, mira, vol ir en velocitat, Usman Camara pel costat esquerre, la col·loca en llar, Suero ja està rebentat, no està per això Suero, encara així està a punt de furtar-la, ha corregit ahí ràpidament, com no, Izan, que és un toterreny, este també té una capacitat d'abarcar molt de canvi. Volien comentar l'últim canvi que ha fet Pablo Hernández, ha donat entrada Adam Jacobsen, el danès, que porta des de la prèvia del dia del Sabadell, sense aportar res perquè estava en problemes musculars, i ha llevat a Barry. I no hi ha manera de jugar en un home gran dalt. No t'ha agradat el canvi tampoc, Emilio, o què?
3: No m'ha agradat, crec que a partir del canvi l'equip té menys control. Jacobsen està jugant de mig centre, que arriba a àrea, està Fran Castillo, bueno, crec que s'ha perdut un poquet el control del mig del camp i al final hi ha molta gent per davant del baló, però no tenim el control.
1: Anotem més grogues?
0: Sí, ara per a Carles Pérez, sí. Groga per a Carles Pérez, i s'agarró cap a...
3: Jo preferia Álvaro Martín. Preferia Álvaro Martín i un altre tipus de delanter. Bueno. Llevar a Fran Castillo i llevar a un mig centre, que ha estat bé, i posar a Álvaro de delanter centre i a l'altre Álvaro Martín de mig centre.
1: Jo, respecte als sentiments que tinc per Jacobsen, ja són de sobte sobradament coneguts, i jo també preferia un altre jugador.
0: Ara és que hi ha molts mitges puntes, només sí. Hi ha un referent al mig del camp, que és el Mati Orozco, i bueno, anem a veure si aconsegueix com a mínim l'empat del Castelló, perquè ara ve Meló en el pique de l'àrea, l'entrega per fora, el retall que ha segut de Jacobsen, i de nou tocant ahí Júnior. En el moment que la pilota volia agafar altura per a evitar que algú poguera rematar per part del Castelló, l'han enviat al cantó. Està defensant-se el Girona en un home menys. Recordem que ha estat expulsat en l'inici d'esta segona part Abel Ruiz, que ha vist la segona groga. Quan trau el Castelló a la curta, baló que ve per a Castillo, Suero, pot ser la bona, Suero que la punxa al segon pal, botava Camara, torna a traure David López, el rebuig que ve per a Hamza de nou per a Fran Castillo, està tot embotellat el Girona defensant la seva àrea, la pilota lateral per a Suero, que ve, la col·loca Suero al segon pal, tocava Sierra, ve Xicu, que és molt gran, i que les toca totes per dalt, i tracta de traure esa pilota el Girona, però és un atac i gol, com diria aquell.
1: Per a mi, a l'acció dubtosa dins de l'àrea xicoteta, han rebentat un jugador del Castelló en àrea xicoteta a 10 metres d'on estava l'àrbit. Obliga a alçar, diu, no, busca balón, pues crec que se l'han portat per davant, mira.
0: Sí, és Mati Orozco, sí.
1: És que atropella el jugador del Castelló. Sí. Pot buscar pilota, però és penal.
3: I a més no toca baló, jo crec que no toca baló.
1: Clar que no.
3: Sí, sí.
0: Esta no te la xulen en Montilivi, Paco.
1: Este árbitro está...
0: Esta Montilivi va a ser que no, ¿eh?
1: Este árbitro es treballet fino y aseado.
0: Van a ser michoreta, ¿eh? Com passa el temps, sobretot quan vas palmant, ¿eh? De nou 0. Suero, que se col·locava per a centrar la pilota, obria a l'esquerra per a Íñigo Córdoba, o tracta d'aconseguir el Castelló de moment en molta voluntat, en moltes entrades, però sense tindre un home referent clar dins de l'àrea. Valor per a Mati, pega-li Mati.
8: Ai, ai, que va marcar, marca l'Atlètic Club, plorant, entra eixa pilota. En este cas, en el duel de Panteres, el valor sí que li ha guanyat la partida. Nico Williams, a Ua Sangaré, ha col·locat el valor en l'interior de l'àrea i al remat, eixe valor plorant. Sembla que és Berenguer, el que ha tocat en última instància eixa pilota ja pràcticament sobre línia de gol.
1: Quin cabrés d'Anselmi, eh?
8: El valor és boníssim, el que ha filtrat Nico, però el toca, jo crec que el toca en la puntera de la bota i ahí li facilita l'opció i la tasca Rubén Sánchez.
1: És autogol, és autogol.
8: És Rubén Sánchez.
1: Oh, quin gol, és un xorrigol increïble, eh?
8: És Rubén Sánchez, no? El que ha tocat i després no l'arriba a tocar Berenguer.
1: Posa el peu, Nico, pot ser falta, eh? Aquesta acció és revisable, per a mi és molt revisable.
8: La de Víctor Just.
1: Clar, és que no, Iñaki Williams li peguen el peu al defensa, no el deixa rebutjar. Hauria de revisar-se aquesta acció, però bueno, l'àrbit este és un altre que se neteja les mans i no pareix que vagi a revisar res. Empata l'Atlètic Club, jo crec, Toni, de manera injusta, eh? En una acció...
9: De manera injusta i una jugada totalment desgraciada, però sí, bueno, sí. Moltes vegades, a vegades els gols venen d'aquest tipus d'accions, més que d'un encert rival d'una jugada desgraciada i en aquest cas l'ha patit l'Elx. Bueno. Evidentment, sí, perquè, totalment injusta.
8: Perquè desvia el valor, filtra el valor Nico i el desvia Rubén Sánchez i a partir d'ahí ja no hi ha cap futbolista més que acabe de
1: crec que li frega de reventar la pilota. Víctor Chust o en algú.
8: Sí, li arriba a tocar a Víctor,
1: és un autogol,
9: però, ja no la toca ningú més, però Chust, quan Víctor Chust va rebutjar-la, sí, està posa ahí el peu Iñaki Williams. Iñaki, sí. I bueno, això pot ser falta, pues sí, podria ser, però no l'han revisat.
1: Bueno, anotem una alta groga precisament ara per a
8: Berenguer.
1: El protagonista Berenguer, que ha fet el gol, o jo li he anotat el gol.
8: Bueno, además, yo creo que pueden dejar per la repetició tan sencillo que es més en pròpia porta.
1: Sí. Autogol de Víctor Chus, sí senyor. Bueno, pues el que dèiem, 10 per arribar al final i més grogues. Ara l'àrbit ja s'ha desbocat, eh? Sí. Ara l'àrbit està on fire.
8: Per a Guere.
1: Ahí está, Guere Navarrena.
8: L'ex del Castelló, la temporada passada per part de l'Atlètic Club a l'equip albinegre.
1: Minut 81, Guere Navarrena. Pues més grogues en Samamés. El que deia, cooling break ara mateix, pausa per a la hidratació, queden 13 per al final. I el Castelló, injustament, també per darrere el marcador.
0: I per fi, algú s'ha posat els cascos en el punt a punt i han tret a Álvaro García, al davanter que fa quasi 2 metres, perquè hi ha moltes entrades dins de l'àrea i, evidentment, té que ser un element de distorsió, no?, per als dos centrals d'ells. A veure si d'alguna manera aconseguim empatar, Emilio.
3: Sí, crec que és un jugador per a aquest tipus de minuts i de futbol i de centres que pot fer molt de mal. Ara, la d'això és que Jacobsen està jugant de mig centro al costat de Mati, no? Jo crec que era més correcte entrar Álvaro Martín per a poder servir balons a la gent de banda.
4: I tenim un gol en el partit que està disputant-se a la mateixa hora que el Castelló entre el Granada i l'Albacete. Empata el Albacete, obra de Higinio Marín de penalti. Minut 81, Granada 1, Albacete 1.
1: Com ha començat el partit de semifinals en el Mundial de bàsquet, Salva Gomis?
5: 13-6, guanya Espanya als Estats Units. Recordem, una selecció dels Estats Units que porta 4 mundials consecutius i en tenen 11. En el cas de la selecció espanyola, volen tornar a arribar a una final per segona vegada en la seva història. I una de les dades que m'ha deixat xelat quan estava preparant este partit és que tu saps quants anys porta la selecció dels Estats Units femenina sense perdre un partit oficial?
1: Dona la sorpresa.
5: 20 anys.
1: 20 anys.
5: Des del 2006 no perden un partit oficial.
1: La mare que va. Són molts, eh? Vull dir, 20 anys sense perdre.
4: Dos dècades.
1: Sí, no, efectivament. Pues anem a veure si avui és el primer dia.
5: 73 partits sense perdre.
1: Pareixen la selecció espanyola de Luis de la Fuente, de futbol. Però bueno, minut i resultat, ara mateix a Alemanya, el Berlín Arena.
5: 5 minuts, 35 segons per acabar el primer quart. Espanya, 13. Estats Units, 6.
1: Està volcat el Castelló en Girona i ho està provant, però s'apaga la llum. Igual en el penúltim passe o en l'últim passe.
0: Sí, està costant, ells, la veritat, que els dos centrals estan rebutjant moltes pilotes que venen centrades, laterals, des del piqué de l'àrea i estan fent un bon treball ahí en la tanca, demostrant poderio per dalt. Anem a veure si l'entrada d'Àlvaro li dona alguna cosa més, no?, al Castelló. que ja dic, acumula molta gent en la mitja punta que tracta de fer aquest tipus d'atacs, no? Pràcticament es dic des de l'àrea. Anem a veure ara que ve Meló. Meló que vol dividir, filtra la pilota. Ahí l'avantatge per al central del Girona que protegís. I amb l'ajuda aconseguissin rebutjar la pilota que no arriba molt lluny perquè torna a recuperar molt amunt el Castelló. Mati, Mati.

0: per a Suero, Suero que controla la corona, Suero que obre la banda esquerra, balón per a Íñigo Córdoba, de nou tot el Girona embotellat en la seva àrea, havia doblar Sienra, la col·locava darrere Raseta, ficar la cama, el central del Girona, de nou córner per al Castelló. Jo crec que si hi ha temps, no? Toca o què? Paco, tu diràs, tu manes.
1: Jo crec que sí, tens els fitxes per ahir.
0: Sí, no? Sí,
1: va,
0: no?
1: Manolo, tira les fitxes.
0: Sí, les té. Vinga, va! Vinga, va!
1: Ha d'arribar.
0: 35 de la segona part, 2-0, acaba el Castelló, la centrada de Suero, ha tret de Xicur, el baló que torna a ser per al Castelló, nova opció, baló per a Suero, Suero, dins de l'àrea! Oh. Gol!
1: Les fitxes!
0: Sienra! Empata el Castelló, 35 de la segona part a Montilivi. Ho havia intentat de totes les maneres, per terra, mar i aire, com el que diria. La centrada de nou de Suero, la rematada a boca de Canó, crec que està de Camarà. La parada extraordinària de Gazzàniga per a evitar el gol de Camarà, però el baló quedava mort i ahí Sienra seguint la jugada en la cama dreta. La tira cap a dins, cap a la gàbia per a empatar el partit a Montilivi. 36 ara mateix de la segona, el gol de Sienra. Girona 1, Castelló 1.
1: La centrada és de Suero magnífica. Sí. Està ahí en segona instància, si la remata, i sobretot la celebració, eh? Anar per la pilota i ja per el partit. Sí. Així anem en un home més. En la dinàmica n'hi ha que anar per el segon.
2: Exacte. Havia que millorar un poquet en els centres, que estaven sent borrins, i Suero ha posat un caramelet i acumula molta gent en l'àrea xugoteta i al Castelló, gent molt gran i molt alta, i al final la gran para de Gazzàniga, però ha pogut estar sempre, però crec que m'he descut ja. I inclús ara tens minuts per a poder guanyar el partit.
1: Sí, senyor. Empata per fi el Castelló després de buscar-lo tota la segona part, i precisament ara estem en la contrària. Raúl Pina en Sant Mamés. Ha estat l'equip en anar per davant i ara és l'Atlètic Club el que vol el segon.
3: Sí, ara toca patir de valent. En este cas traure aigua des de darrere, perquè va sotmetre l'Atlètic Club a l'equip de la Franja Verda, a l'Elche, que ja ha introduït les últimes permutes. Han entrat Cepeda i també Martín Neto per Germán Valera, que s'ha retirat, i per Gonzalo Villar. Així que això són els últims canvis, últimes permutes que ha introduït Martín Anselmi, el tècnic argentí, per a tratar de reconduir la situació. L'empat està bé, però millor seria la victòria per a l'equip de la ciutat de les Palmeres. Córner que votarà Berenguer a la dreta de la porta de Matías Ezequiel Dituro. Resten 4 més d'afegir, 41 per tant de la segona part. A la catedral Sant Mamés Athletic Club 1, Elx 1. Passa de tot ahí en l'interior de l'àrea xicoteta, per això demana tranquil·litat, Pau. L'Andalús, Orellana Cid, sí, la darrere de la porteria, no? L'interior de la porteria i des de la xarxa. Ja tret el córner Berenguer, le marque se la vol quedar, queda la pilota solta, li pega amb el turmell Nico Williams, molt desviada i acció per a concloure la jugada del futbolista de l'Atlètic Club. Per tant, a 3 i mig més l'afegit a la catedral a Sant Mamés, Atlètic Club 1, Elx 1.
4: I al descans, cara i creu per als equips valencians en la segona jornada de la Lliga Guerrera Ciberdrola. L'Elx domina amb claretat el Porriño, 15-7, mentre que el Morvedre se'n va als vestidors 5 gols per davall de l'Atlètic Guardés, 8-13. I l'altre representant valencià, el de Prestigio, ja ha jugat a les 6 a la pista del Betionac després d'estrenar la temporada amb victòria davant el Lanzarote.
1: Toni Serigrano, imagina que ja recta final del partit, d'apretar les dents i aguantar, perquè l'Atlètic està amb tot, eh?
5: Sí, 3 minutets i l'ha afegit, i bueno, els que coneguem ixe camp realment, i que avui està ple de gom a gom,
1: se poden fer llargs aixòs 3 minuts i pico.
5: Exactament, i Sant Mamés s'apreta moltíssim, hi ha molta complicitat en els seus jugadors, això també motiva el rival, però van a tindre que patir, l'Elx, però està fent un partit molt seriós.
3: Va Nico Williams de nou, rebutja la pilota com pot ahí Javi Morcillo, la divisòria se la quedarà Emeric Laporte, jugant a l'esquerra per a Yuri Berchiche, la torna novament per a Gerai amb Unai Simón, Jaureguizar, Gerai i Unai Simón davant la pressió de l'Elche. Estava a Biel Tanque Osorio, l'envia directament a les mans del seu tècnic. Des de la banda dreta servirà Buba Sangaré. Ahí està jugant amb Rubén Sánchez des de la gespa. A punt de perdre la pilota, la perd. Sí, finalment l'Elche. Uf, ja li costa, eh? Eixa sí, fluidesa sí, que no ha tingut durant el partit, ara menys, Toni, a l'Elche, quan arriba a passar de mig camp.
5: Sí, sí, és el que diguem, que aquest escenari, aquest rival, realment t'exigís molt. I bueno, els últims minuts realment van a tindre que patir.
1: Minuts de patiment, queda minut i mig per arribar al 90 més l'afegit. També a la càrrega continua tot en Montilivi.
0: I ara li ha ficat el cos, en molt d'ofici el futbolista del Girona, justament a Álvaro, quan li velia la pilota per al remat. Està fent mal Amsa, està tenint molts minuts ahir. Desequilibrant prou i està fent el que li ha manat Pablo, no? El ser desequilibrant, el fer el 1-1, el provocar, no? Situacions ahir de jugadors del Girona en la seva pròpia àrea. Acumula molta gent el Castelló, però és que el Girona jo crec que ja demana l'hora.
2: Ha posat Quique una defensa de 5, una defensa de 3, és normal, ha posat un central més per a poder defendre a tota la quantitat de gent que entra a rematar i aquesta defensa de 5 tancar un poquet el partit i aguantar l'empat.
1: Aprofite també Salva Gómez de la primera part del partit d'Espanya, què podem dir?
6: Bueno, pues que de moment acaba de ficar-se per davant, està Xunic al marcador, 16-17, en una bona reacció.
0: No! De nou recuperant la pilota al Castelló, li ha col·locat la pilota a l'espai a Usman Camara, el control orientat per a pegar-li amb la cama esquerra. Bona parada de nou de Gazzaniga, que estava ben col·locat sota espals, però el balón, el rebuig, l'ha agafat primer Álvaro. On té que estar el punta? On té que estar el davanter? I de primeres l'envia de nou cap a la gàbia per a remuntar el partit, per a consumar la victòria, per a pegar una punyada de nou damunt la taula i dir: el líder sóc jo, sóc el Castelló. 41 de la segona, marca Álvaro. Girona 1, Castelló 2.
1: Bueno, remuntada de líder nuevamente Camara. Esa rematada inesperada, ¿eh? En cama esquerra y nuevamente el rebuig. En el rebuig se está definiendo, Emili Sierte, esta remuntada de líder.
2: Rebuig també dolent, molt bé Camara, intenta, no és fàcil el remat, però Álvaro està molt atenta i segueix la jugada i ha agarrat el Girona en una defensa mal col·locada, en una transició de més dels tres centrals hi havia dos i al final pues, la contra ha sigut fantàstica i Álvaro ha estat molt, molt ràpid i molt atent.
1: Bueno, se complix el que estem veient ja des de fa anys, una roxa en un partit de futbol professional. Normalment és equivalent a palmatòria, eh?
2: Fa molt de mal en tants minuts, que faltaven.
1: En el futbol antic, igual, sí que era més, no sé, més habitual, no? O passava més sovint que t'expulsaven a un tio i, bueno, pues igual rascaves inclús la victòria, però ara una expulsió pràcticament és sinònim de cascar.
0: És que també hi ha que dir que el Castelló, el bagatge ofensiu de
1: avui
0: és molt important.
1: El caudal, el partit de la segona part del Castelló és de fer 3-4 gols, però...
0: I encara aixina, els dos gols que fa són després d'una bona parada de Gazzani.
1: Vull
0: dir que ho ha tingut que treballar fins a aquest punt, no? Però, bueno, l'aposta superofensiva de Pablo Randa li està donant aquest rèdit i un Girona que, repetís, que ha fet 20 minuts sensacionals en la primera part, però després ha caigut una miqueta en el ritme del Castelló, no han pogut mantindre aquesta pressió que han fet en els primers minuts i, sobretot, l'expulsió d'Abel Ruiz. És que totes aquestes bobades també compten en el futbol,
1: home,
0: com estàs dient.
1: Ja te dic si compten, i se'n recordaran avui d'Abel Ruiz. Per cert, està amb tot carregant. Quina parada de Dituro ara, Raúl. N'hi ha córner favorable a l'Atleti.
3: El xut de Nico, que enllaça sempre des de l'esquerra, tirant-te aquesta diagonal amb la dreta, la pilota que anava tancant, enverinant-se cap a l'escaire. Bona manobla de Mati Dituro per enviar el baló a treta des del cantó, que ja s'ha tret i ara és treta de porta després de la rematada d'Oyan Sancet. Resten, la veritat, donat 6 i estem en el 47, per tant 4 per a la conclusió del partit de la Catedral entre l'Atlètic Club i l'Elx, amb empat a 1 per a l'equip de la Franja Verda contra l'equip roig i blanc.
1: La parada d'Ituro és boníssima. Per cert, córner en Montilivi favorable al Girona.
0: Després d'una parada a valor gol de nou de Matis, a un metro ha rematat ahí David López, després d'una pentinada de Xicur. I ara el córner del Girona, que evidentment s'ho va jugar tot en esta acció. Baló parat, anem a entrar en l'últim minut de partit. Està guanyant el Castelló, molta tensió des de l'àrea albinegra. Estava dient l'àrbitre que no va permetre ningú agarró. La van a col·locar allà a l'esquerra de la porta de Matis. Està guanyant el Castelló, està comptant el punt a punt. Més líder el conjunt de Pablo Hernández. Ahí ve la centrada a l'esquerra de la porta albinegra. I saps de Matis.
1: A terra,
0: Matis.
1: A terra, no hi ha pressa ara.
2: En un saque de banda ha sigut l'acció de Matis, sí. Molt ben col·locat en el primer pal.
1: Molt bé. Encara no estem en temps afegit, sí que ho estem ara mateix i centrem ara en Bilbao, perquè estem a 3 de que l'Elx sumi un punt en un camp molt complicat.
3: Sí, difícil, sempre la visita a la catedral a Sant Mamés. Havia pogut estar prop de la victòria si no arriba a ser per aquest gol de l'Athletic Club l'Elx en el tram final, en les acaballes de la primera part, però encara resten menys de 3 perquè caduque, perquè puga certificar l'Elx almenys rascar aquest puntet que seria important. Només havia puntuat en l'estrena, en la primera jornada a Riazor, així que buscant un segon punt també en una visita, en este cas a Sant Mamés. Ahí està el tanque a Vilosorio a l'interior de l'àrea, que ve que la baixa jugada d'esquenes, el que passa és que s'ha fet un embolic i no ha pogut continuar la pilota, acabarà fent la falta de la impotència el tanque a Vilosorio, que recordem que està hipotecat amb una cartolina groga i ha de cobrir-se en aquest sentit les esquenes. L'Athletic Club que va a la càrrega buscant l'electricitat, buscant la rapidesa en l'eixida de valor des de darrere. El baló ja ha penjat al costat esquerre en el canvi d'orientació per a Nico Williams, la punxa a la baixa. Contra ell està Rubén Sánchez. La deixarà ahí per a Yuri Berchiche. Novament amb Nico Williams. Nico Williams retalla per a penjar la pilota. El rebuig de punxa. Ahí com ha pogut Matías Ezequiel Dituro.
1: I crec que
3: ha xocat amb Maruán.
1: Sí, sí, sí. Crec que li ha pegat en el puny. Un segon mentre Maruán està en terra, perquè Alemanya crec que acaba el primer quart en Berlín. Salva.
6: Sí, en este primer quart en el que la selecció espanyola, bueno, pues ha començat en bon peu, però ha vist com la reacció dels Estats Units el fica per davant, així que a la fi del primer quart en Berlín, 18 Espanya, 21 Estats Units.
1: 3 per baix en el marcador per al conjunt espanyol. Continuem ara mateix en Bilbao, perquè resta només un minutet per acabar el partit.
3: No hi havia res en l'acció entre Dituro i de Maruán. Ha tocat bé la pilota de manera neta Mati Dituro en el rebuig. Després li ha tirat un pot de teatre, sí, a l'assumpte de Maruán. Però bé, només un minut ja de patiment per a l'Elx, per rascar aquest puntet. La centrada de Nico, la rematada de Maruán, complicada. Ahí la pilota segon pal per a que puga tirar-se a la gespa el capi Matías Ezequiel Dituro. Mati Dituro.
1: Anem a parlar, Toni, si tot acaba així, al cap i a la fi, el penal que te'l fan i el transformes, i a nivell de cabo de l'ofensiu, para de contar, eh? Futbol xampan en estat pur.
5: Sí, sí, sí. Poca cosa més, però també és veritat que en tot el que representa a no tindre la pilota, l'Elx, jo crec que ha fet un partit...
1: Segona part, sobretot, eh?
5: De nota elevada, sí, sí. Sobretot segona part, que ha estat molt més còmode. Crec que la segona part de l'Elx ha sigut còmoda. En canvi, l'ha perdut. La primera part, que ha estat molt més incòmode, pues... No, m'he equivocat. També l'ha empatat, la segona part, vale? Ha encaixat un gol. Sí, sí, el que sí que li ha passat a la segona part és que ha estat molt més còmode sense pilota i ha encaixat un gol. La primera part, que ha estat molt més incòmode, ha aconseguit mantenir la porteria.
1: I he perdut el compte de quantes grogues acaba de traure l'àrbitre.
3: Una per a Rubén Sánchez i altra per a... Pues no sé si ha sigut per a Terzic, no? La sensació que donava és que era per al tècnic alemany de l'Athletic Club.
5: No direm res perquè
3: el temps ja encara no, el temps ja està superat, Toni, el temps ja està superat.
5: No ha acabat, però quan arribi el temps ho direm. Almenys ho diré, el que tinc ganes de dir.
1: Va ser l'última.
3: És l'última. La falta que va votar en camp de l'Elche, però allunyada Berenguer penjant el baló i el punt de penal buscant a Maruán. Ha tocat de cap per rebutjar el baló i l'àrbitre assenyala, crec que no sé si fora de joc, no? Fora de joc, final ja, final del partit. A la catedral, rasca un punt l'Elx en la seva visita contra l'Athletic Club, però sí que donava la sensació de que estava en fora de joc el futbolista atlètic en la rematada Gerai. Per tant, acaba el partit a la catedral, a Sant Mamés, segon punt de la temporada. Continua l'Elx sense guanyar, 2 punts de 15 possibles, però no ha perdut a la catedral, així que la pròxima victòria haurà de guardar dimarts contra el Real Madrid.
1: A veure si n'hi ha fortuna. Aguanteu-me, companys, i ara de seguida fem els números del partit i el resum de l'empat del Elx en la seva visita a El Bocho, a Sant Mamés. Ara tenim una extra groga, nova groga, en una acció en la qual se n'anava el jugador del Castelló en solitari.
7: Sí, però n'hi havia un altre jugador del Girona, per tant, per aquest motiu no ha estat expulsat Izan González. El migcentre del Girona, estem dins de la fetxita, ha donat 7 l'àrbitre. S'han consumit pràcticament 4 d'això 7. Està guanyant el Castelló, recordem, 1-2, que ha pegat la volta al partit. En ese gol de Álvaro, de Casagols, dins de l'àrea, d'anar al rebuig ahir a la curta després del rebuig que ha fet Quique Catzàniga. I ara s'ha parat una miqueta el partit, crec que tenia algun jugador problemetes, per posar un pero, Paco, perquè guanyar 1-2 en Girona no és poca cosa, tot i que el Girona ha jugat pràcticament tota la segona part en un home menys, però s'ha posat el partit molt difícil. En aquests últims minuts hem perdut el control, no sé per què, i ha tingut 3 o 4 corners el Girona, Emilio.
2: Sí, perquè li ha posat molta intensitat al final del Girona i falta perfil de jugadors que puguin tindre el valor, no? I al final m'ha llegut per la part de Hamza dos perdues molt perilloses i després a base de corners i saques de banda pues ells ja estan intentant, no? Suero, que fa no sé quants anys que no juga un partit sencer, té calambres, però és normal. Està sent el millor.
7: I l'han tirat el balón a l'espai, a córrer tot el camp. Bueno, pues la pilota és del Castelló, que ara el que té que fer és això, obrir bé, tocar d'un costat cap a l'altre i deixar que vagin passant els segones perquè el partit el té ja en la butxaca, com sol dir-se.
4: Y sí, el que sí que acaba es el partido entre el Granada y el Albacete, amb empat a uno.
1: Empat a uno, el Albacete, pues bueno, parecía que se había posat ahí més complicat encara l'assumpte, pero el Albacete que rasca un punt en plenes festes. Ojo que a la càrrega va el Girona.
7: Sí, ho intentava, després d'una pèrdua de Íñigo Córdoba, al final té superioritat, però és que està concedint massa coses al Girona que en teoria no tindria que veure la pilota, que és el que ha passat pràcticament en tota esta segona part. El valor que el vol traure Bonyar. Ahí está el defensa del Girona que la coloca directament en l'àrea. Iña, cos a cos de Xicur i el valor que torna a ser per a Matis.
1: Sense pressa, sí. Sense pressa.
7: I la coloca per baix, rodant el valor per terra per a que la puxa cap amunt. Hamza Belari espera obert. Camarà, que diu jo, també vull el meu gol. Ahí ve Camarà arrancant pel corredor dret, vol encarar Camarà, se'n va, però
2: bueno, li fica correr. Cos.
1: Lo de l'àrbit, sí. Està al costat?
2: Sí. Tot el món vol córrer, buscant la porteria i al final és pèrdua.
1: Li dones una bola extra en l'últim minut al Girona. Quan ahir has de parar, tocar la pilota, fer el que està fent ara... Però és que el Castelló va en tot cap a...
7: Sí, perquè veu que Girona tanca molt poqueta gent i bueno, pues animen a anar cap amunt. Ara el valor de nou per a Álvaro, que està pivotant, Álvaro que gira, se'n va a una zona, no té ningú company.
1: Álvaro molt bé,
7: ahí
1: molt bé.
7: Busca la treta des de la banda i serà pilota per al Girona.
1: Ai, per favor.
7: Últim minut, això sí, Últim minut de...
4: Esteu nerviosos?
7: De partit.
1: Home,
7: no, jo crec que el partit està controlat, és a dir que...
1: Que el líder pot ser més líder.
7: Sí,
1: una
7: sí,
1: temporada
7: sí.
1: Més, una setmana més.
7: I que dure. El valor que l'intercepta de nou Íñigo Córdoba, toca de cap per Álvaro, Álvaro toca rere, ahí apareix Mati. T'agrada el partit de Mati o tampoc, Emilio?
2: Ha millorat...
1: Ui!
7: Ara la pèrdua, Ethan, el valor a eixa banda...
1: Sense falta.
7: Cau a terra, busquen la falta, no hi ha res, diu l'àrbitre... Való que recupera Hamza, que toca ahí de nou.
1: Ells ja no poden correr, Ja no arriben.
7: Però que siga Jakobsen. Bueno, això està finiquitat, Anem a entrar ja en el temps. Anem a arribar al minut 52 d'esta segona part a Montilivi. Algo més de 11.000 espectadors avui en este estadi de Girona que van a veure guanyar al Castelló, que continua en esa línia, d'ascendent, de traure bons resultats i va a tancar segurament la jornada en 13 unitats. En la taula de puntuacions, quan ara trau la pilota, una de les últimes, el Castelló, apentina bé el Mati. A l'òpera Suero, Suero en Íñigo, a sota que acabar-se. L'àrbitre que no es mira el rellotge, hem superat ja el 52. Ha hagut una intervenció ahí per a Suero, Paco. I és el que està fechint ahí l'àrbitre.
1: No me val. S'acaba ja, home.
7: A l'òpera Mumin, està a punt d'acabar-se, Està a punt d'acabar-se i és un triomf important, Un triomf de Balúa. Un triomf davant d'un dels candidats clars, a l'ascens a primera divisió. I una demostració també de poderío, sobretot a dalt, en la part ofensiva. Recupera de nou el Castelló, mira, pot ser l'última. Pot ser l'última, 3 per a 2. Conduir la transició, Álvaro. A la dreta, Camarà, a l'esquerra, Íñigo. Álvaro, que li pega. Ahí s'ha emborratxat de baló. I Camarà està pensant, i jo què? Bueno, pues trau ràpidament Gazzàniga. Hem superat un minut i jo crec que ara sí se va acabar el partit. La pilota que torna a ser per al Castelló. Való que recupera, està absolutament entregat, el Girona, però l'àrbitre que no xula.
1: Però l'àrbitre què fa?
7: Való per a Suero, no té pressa, igual fa nit en Girona, Paco.
1: Però...
7: Való per a Camarà. Camarà a l'esquerra. Si fora de Tenerife ja era xula, ja t'ho dic jo. El való a la banda esquerra. Ahí està lluitant Camarà que busca el córner. Diu l'àrbitre que serà treta de porteria. Va durar quasi més que un de primera ref, sense les revisions. De nou Gazzàniga.
1: No ho entenc. No ho entenc.
7: Golpeix en llarga Gazzàniga. Anem a arribar al minut 100 de partit, Per a que rebutge Íñigo Córdoba, Mati Cayuña, i va lo que ve amunt, toca de Capizan, protegia ahí, crec que era Bonyar.
1: Ja veuràs,
7: Xicur, ataca el Girona, Xicur en la frontal, Xicur que li pega, Xicur que l'envia fora, que demana córner, i l'àrbitre que dona treta de porteria, Xicur, una groga
1: Xicur
7: més.
1: Xicur ha estat a punt de menjar-se a l'àrbit, literalment menjar-se'l,
2: Li trau, bueno...
7: Sí.
1: Xicur pareix Ivan Drago,
7: Final.
1: Per fi.
7: Final del partit a Montilivi. Els tres punts que se'n venen cap a Castelló. Triomf en la segona part amb remuntada. S'havia avançat en el minut 7 de la primera part. Tenia gol de Junior, el conjunt català, però en la segona, arran de l'expulsió d'Abel Ruiz, el Castelló ha carregat i ha carregat l'àrea, ha insistit i ha trobat el premi. Primer en ese gol que ha fet Sienra i després en la pilleria i també en el rebuig que ha agafat allà Álvaro per a donar-li a Dic una victòria de líder a Montilivi al Castelló de Pablo Hernández.
1: El Castelló de Pablo, que és més líder, que acabarà líder el cap de setmana després de guanyar en una visita supercomplicada fora de casa al Girona.

0: De seguida fem els números i el resum dels partits de primera i segona divisió, però abans anem amb protagonistes, perquè en Sant Mamés ja tenim a Buonanotte, que crec que ha estat l'MVP del partit. A veure què diu l'argentí.
1: Jugador del partit, buenas noches, enhorabuena por haberse elegido el mejor jugador del partido, por marcar ese gol y preguntarte a qué os sabe el punto.
2: Hola, buenas noches a todos. Primero, muchas gracias por el premio. Y la verdad que el punto a nosotros nos sirve mucho, más en este estadio, que impone mucho. Es mi primera vez jugando acá y la verdad que se vive muy bien. Y después, hablando de nosotros, creo que hicimos un gran partido. El primer tiempo sufrimos un poco más, pero bueno, es normal, estamos fuera de casa. Pero creo que lo supimos manejar bien y en el segundo mejoramos bastante y creo que donde convertimos nuestro gol. Y bueno, a lo último ellos pudieron convertir de un gol que se encontraron, pero bueno, como te vuelvo a repetir, es un punto importante para nosotros.
3: Facundo, en la primera mitad tú lo decías, ellos tuvieron varias oportunidades para marcar, no lo consiguieron. En la segunda, al arrancar, marcáis vosotros en el penalti. ¿Qué os dijo el entrenador en el descanso?
2: No, bueno, a ver, obviamente planteamos entre todos que estábamos sufriendo mucho, era la verdad. Entonces, nada, cambiamos un poco la forma de presionar y creo que bueno, bien por Martín, que lo supo leer bien y nada, se notó dentro del campo y bueno, gracias a esa acción pudimos convertir un gol.
3: ¿Un punto aquí es muy importante para crecer, para que el equipo crea en sí mismo?
2: Sí, obvio, más de visitante, creo que es un punto súper importante para nosotros y bueno, ahora tenemos un partido en casa súper importante también y bueno, vamos con confianza y creo que podemos hacer un gran partido también.
3: Terminamos, enfrente tenías un portero campeón del mundo, pero no has dudado, ¿no? Había que pegarle muy bien cuando te enfrentas a un rival así.
2: Sí, bueno, como te vuelvo a repetir, sí, un gran arquero y también el estadio impuso un poco lo suyo, pero bueno, confiado en dónde patear y creo que salió bien y sirve para sumar.
3: Enhorabuena, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
0: Les paraules de Buonanotte, del golejador Uy del Elche en la seva visita a Sant Mamés. Estem amb Raúl Pina, amb Toni Seligrat, també estem amb José Luis Gual i Emili Sierte per a parlar de la victòria del Castelló i de l'empat de l'Elche, però esport en directe i ja estem en marxa des de fa ja una estoneta, per exemple, amb el bàsquet Salva Gomis en el segon quart de les semis del Mundial.
4: Sí, a 6 minuts 21 segons per acabar este segon quart i de moment en un Estats Units que no baixa el pistó, però la selecció espanyola en el comandament sobretot de Illana Martín està tractant de retallar distàncies. 23-29 al marcador, 6 minuts i arribarem al temps de descans en aquestes semifinals.
0: I anem a obrir més bàsquet i amb vol. Anem a començar per eixa final del torneig en Cestarrías, en el municipal de Pontevedra, València, Bàsquet, Bascònia. Com ha començat la cosa, Carlos Urrutia? Bona vesprada.
5: Encara no has començat, va un poquet de retras en tots els prolegòmens i la festa que han muntat abans del començament. Recordem que València Bàsquet no tindrà, perquè el seu entrenador s'ho pren en calma, Xavi Alberte, no tindrà les seues estrelles Omar Imur i Muhammadu Gueye, no es vestixen, juntament amb el lesional Nil Sacco. Per tant, s'ho pren en calma, tot i que siga un dels amistosos d'estiu més prestigiós que n'hi ha i que enfrontarà al Kostner Baskonia.
0: I del pavelló en Pontevedra volem cap al pavelló Pitiu Rochelle a Alacant, perquè ha començat la temporada de Lliga Sobal per a León Orneo Alacant. Ja està en marxa el partit davant el Torre la Vega. Gonzalo Blanes, bona vesprada.
6: Què tal? Salutacions a punt a punt. Bona vesprada. Tenien ganes de que arrencara la Lliga Sobal i ha començat, s'ha encetat el partit 3 minuts abans del previst en un pavelló Pitiu Rochelle que té bona presència de públic, un projecte, el de l'Orneo, que en 6 cares noves vol, de nou, lluitar clarament per afiançar el projecte de l'handbol alacantí en la màxima categoria, però això sí, quina forma de començar davant Torre la Vega, que espera molts, després del Barça, el millor equip de la Lliga Sobal. I ja es nota en l'electrònic, perquè el primer parcial és de més 3 per a Torre la Vega. Estem en la primera jornada de la Lliga Sobal, minut 6 de la primera part, al pavelló Pitiu Rochelle, Orneo Alacant 1, Torre la Vega 4.
0: Dos partits de bàsquet en marxa, el partit d'handbol en marxa, sintonia punt a punt, en marxa des de les 12 fins a les 12 i mitja de la nit. Anem primer amb l'empat de Raúl Pina de l'Elx Club de Futbol en Sant Mamés. Els números del partit en la segona part tampoc ha canviat massa la cosa. Athletic Club 1, Elx 1. Expected goals 2.41 per a l'Athletic Club, ha fet un gol. 0.84 per a l'Elx, ha fet un altre. Possessió 67-33 favorable al Athletic Club. Rematades 19 de l'Atleti, 3 entre pals, un gol. 3 de l'Elx, 1 entre pals, un gol. Corners 7-1 favorable a l'Athletic Club. Grogues 3 per a l'Atleti, 3 per a l'Elx. I també en faltes ha fet 11 l'Athletic Club i 12 l'Elx. Crec que ha estat l'únic paràmetre en el qual ha guanyat, fent una falta més que el seu rival. Bueno, Raúl, per a mi el punt és bo.
7: Sí, sí.
0: Perquè el que has mostrat tampoc ha estat per a guanyar els tres.
7: No, simplement l'Elche ha renunciat un poc al paradigma, al model que sempre ha...
0: D'Anselmi, no?
7: Sí, ha defensat sí. Martín Anselmi i la propietat en este cas, però també es demostra que quan saps que vas a un escenari difícil, quan saps que el teu rival és superior, tal vegada no intentar portar la iniciativa, no disputar-li tant la pilota, ser més conservador, podríem dir, a nivell defensiu, guardar bé les teues esquenes, replegar bé, no eixir a l'atac de manera alegre, també pot donar-te profit i resultats, com ha sigut en el dia d'avui. És un bon punt de partida, jo crec, per a Martín Anselmi, per a començar a saber com pot jugar també en la Lliga quan no estiga a l'estadi Martín Valero, quan juga a domicili contra un rival de major entitat o superior sobre el paper, i a partir d'ahí pot créixer també l'equip en el futur. Altra cosa serà el que pugui passar el dimarts contra el Real Madrid a l'estadi Martín Valero, que això serà altra història.
0: Anem a recordar, Toni Siligra, que la temporada passada a l'Elx li va costar moltíssim fora de casa durant tota la temporada. Avui, a nivell de xoc, ocasions, domini i demés, és més del mateix. Ara bé, no sé si és perquè has defensat, has tingut aquest punt de sort o has estat Ituro molt bé en dos o tres accions clau, però la realitat és que has tingut el penal. Ja està.
8: Sí, sí, ofensivament realment has tingut molt poques opcions, però has sigut efectiu en una d'elles, no? Això a vegades ho relacionen amb la qualitat, no? En això del futbol.
0: Que te la guanya Germán Valera i per a mi ha estat dels millors del partit, que ha estat en tot arreu, sobretot defensant i ajudant.
8: Aixina és. Li han donat la valoració de millor jugador del partit a
0: Buonanotte, però per hauran vist un altre partit.
8: Per a mi tant Germán Valera com defensivament Federico han estat els dos, han estat a un nivell molt alt. El punt jo crec que és molt, té molt de mèrit perquè el moment, l'escenari i el moment del rival també, el moment de l'Elx molt delicat, tres derrotes consecutives,
0: sí, sí.
8: Això havia que trencar-ho. El rival venia de dos victòries consecutives, amb a més a tope, el punt és molt important. I després jo estic especialment content per el capi,
0: sí.
8: Per Matías Dituro.
0: S'ha reivindicat avui, eh?
8: Sí, sí, sí. El porter necessita, de més, una sensació de seguretat. També és el capità, que en els moments difícils tenen que estar. I jo estic especialment content per ell. Ara, el problema que tenim és que en casa necessitem també traure algun punt i pues, el rival que mos ve no pues és el...
0: El pròxim visitant no és precisament un molt simpàtic.
8: Exactament.
0: Els millors ja ha comentat el míster. En el teu cas, Raúl, en qui te quedaries?
7: Sí, Germán Valera i Dituro. I Dituro, sobretot, avui no ha hagut de jugar amb els peus, en la qual cosa la dificultat és menor per al porter.
0: Bon apunt, eh? És molt bo.
7: Amb les mans està perfecte.
0: De l'àrbit, bé regular, mal o desastrós?
7: Sense incidència, no?
0: Bueno, l'àrbit ha xiulat el penal, que és el que tocava.
7: Normal, bé.
0: Sí, li ponem un bé a l'àrbit. Pues ja ho ha dit abans... Raúl Pina, el pròxim dimarts per la nit
7: a les 9.
0: 9, 9 o 9 i mitja? Saps? 9 i mitja, me pareix. Perquè el València és a les 8, si no m'enganye. No, 9 i mitja al Madrid, me pareix. Coincidís els últims 15 minuts amb el duel del València. Sí, me pareix que és 9 i mitja, però bueno, igual m'enganye. Davant el Real Madrid, en el Martínez Valero, que serà un dia...
7: 9 i mitja.
0: Pues per a donar el do de pit o per a patir moltíssim, en funció de del que passe. Te ho has passat bé, Toni?
8: Molt, la veritat és que sí.
0: Pues benvingut, eh? Està a la teva casa i ja saps que sempre estàs convidat a ser el punt de punt.
8: Pues moltíssimes gràcies.
0: Repetiràs segur, clar que sí. Un abraç, Toni. Un abraç, Raül.
7: Una abraçada.
0: I d'un equip que en la zona baixa de primera divisió està ahí batallant per a rascar punters, com és el cas de l'Elx Club de Futbol, passem pues, a un equip que està en un altre paradigma, en un altre punt. Per cert, l'Elx, després d'esta victòria, encara no eix de pobre. Se queda 19 en dos punts, a un d'eixir del descens, però bueno, ja és penúltim per davant del València Club de Futbol. Està en Màlaga, que ha de jugar encara en dos puntets, Elx en dos i València en un. En el Castelló les coses igual són diferents. En el Castelló la temporada ha acabat en eixe punt de dir, mira, l'any passat no ho aconseguirem, però enguany anem a posar tot de la nostra part per a intentar-ho novament.
9: Sí, se pot dir que avui en un punt de fortuna, perquè al final el partit es trenca quan veu la segona groga Bel Ruiz, però també és de veres que tot això ha vingut propiciat pel continu atac, no?, que ha fet el Castelló. En la segona part, sobretot, s'ha donat compte de que no li quedava una altra. I també hi ha que posar damunt la taula, no?, la reacció que ha fet Pablo Hernández, perquè després d'aquests primers 20 minuts, sobretot, on el Girona ha sigut molt superior i s'ha ficat 1-0 al marcador, pues ha fet aquesta variació, no? Ha col·locat més per dins a Suero, ha igualat un poc el centre del camp i a partir d'ahí el control ha portat permanentment el conjunt albinegre. A partir d'ahí ha tingut situacions, ha anat increixendo, podien dir, a l'hora de carregar la porta de Gazzaniga i s'ha fet d'esperar, almenys el gol de l'empat que ha arribat en la recta final pràcticament del partit per part de Sierra. I com era d'esperar, si el Castelló empatava li anava a quedar temps per a inclús guanyar el partit. Estaven demanant l'entrada d'Álvaro, sobretot per una cosa, perquè quan el valor està tant de temps dins de l'àrea posa jugadors experts, no?, en l'àrea, i ha estat Álvaro el que li ha donat la victòria al Castelló. Crec que merescuda, encara que estic convençut que Quique Álvarez ara en la sala de premsa sobretot destacarà això, no?, que 10 contra 11 ha sigut molt complicat per a d'ells i que això ha marcat el partit. Però el Castelló ha sigut tan ambiciós que inclús en el 1-2, en lloc de tocar el valor i esperar que el partit se morguera ja soles, ha anat cap amunt concedint 4 o 5 corres. És l'ADN d'aquest equip.
0: Sí, senyor. Emili, lo millor que se pot dir és que més enllà de la Rocha, que evidentment condiciona, perquè en futbol professional, ja ho hem dit, d'un temps a esta part, des de que n'hi ha 5 canvis, sobretot, una Rocha te liquida en el 99% dels casos. Però jo crec que el Castelló haguera tingut opcions de guanyar, tot i no estar en un home més. Per l'estil i per la fe que estava demostrant jugant en la segona part.
10: Ho haguera lluitat segur, no? Condiciona el gol quan no vas començar, també, no?
0: Tu home, clar.
10: Planteixes un partit i te marquen en seguida els primers minuts. Ha condicionat, l'equip li ha costat 20-25 minuts a agarrar el ritme, a agarrar, tindre el valor. Encaixina, la primera part ha tingut ja les seves opcions, però crec que al final un partit no bonico, no super... Però sí, ho ha lluitat, com sempre. Si ofensivament Pablo posa tot en el camp, a vegades hi ha algun desbarajuste, per a mi jo hauré fet un dels canvis, una altra cosa, però al final és el que demanem, a jugadors a àrea, i per a mi Suero, que per a mi ha sigut el millor de l'equip, posant aquests balons laterals, aquests balons touets per a Càmara i per a Álvaro, ha sigut el que al final ha posat els centres en més condicions, ha posat tot el que ha pogut en el camp Pablo, a nivell de banda, a nivell d'ofensiu, a nivell de tal, i des de luego l'equipó, eixa ambició ofensiva que té per guanyar, ho ha demostrat i al final merescut la victòria.
0: Vos repregunté de seguida, però abans, protagonista de l'Elx Club de Futbol en Bilbao.
11: Vamos a un campo muy, muy complicado, que venían haciendo las cosas muy bien.
0: Morcillo.
11: Al final es un grandísimo club. Veníamos de una mala dinámica y era importante pues salir un poco de ella y bueno, al final ha sido uno, pero el trabajo del equipo ha sido increíble.
12: ¿Qué ajustasteis al descanso? Porque sí que es verdad que el Atlético generó 3 o 4 ocasiones claras de gol en la primera, pero en la segunda prácticamente nada, la única, la del gol.
11: Sí, al final mucho talento individual, acumula mucha gente en su banda izquierda y a veces nos generan un 2 contra 1 con su extremo y su lateral y bueno, hemos intentado corregirlo, ir un poco más al hombre y bueno, al final, gracias a Dios, ha salido casi bien.
12: Pese a que pudisteis llevaros los 3 puntos, ¿el equipo sale reforzado? ¿Un escenario como este, tal y de dónde veníais?
11: Bueno, sabíamos que estábamos haciendo las cosas bien, al final nos estaba penalizando mucho los errores individuales. Somos un gran equipo, veníamos trabajando muy bien, tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, el míster nos lo transmite cada semana y bueno, hoy se ha visto un poco, ¿no?, el Elche que queremos ver.
12: Javi Morcillo, muchas gracias. Suerte en lo que viene.
11: Gracias.
0: Parables de Javi Morcillo. Faltaba por preguntaros, Wal, Emili, pels MVP, en el teu cas, Barry, Emili?
10: Suero.
0: Barry no, Suero. Wal?
9: Jo compartís que Suero, però m'agradaria afegir a 2 futbolistes més. Un Matis, que en el 1-0 el Girona ha fet una parada de gol, que ha mantingut en peu al Castelló per poder guanyar. I Mati Orozco, primer partit com a titular, és l'únic dels centrecampistes que ha aguantat tot el partit i ella soles ha aguantat ahí.
10: A mi la segona part ha anat millorant i sí. La primera part ha estat discret, però la segona ha posat molt...
0: Sí. Jo vaig a dir un random que la gent dirà, este tio no ha fet gol, però m'ha agradat molt el partit de Càmara.
9: Sí, sí, porta els partits molt col·laboratius.
0: Sense
9: sí.
0: marcar, sí. Perquè ha estat clau en accions que després en el rebuig, per exemple, el segon gol, però ha tingut treball, sí. Ha pressionat, ha corregut, vull dir, que no és el davanter que, per exemple, podia ser l'any passat Cipenga i tal, però enguany està en un altre aire. M'està agradant, sí. Està per damunt del que jo esperava de Camarà en aquest inici de temporada.
10: Diria, José Luis, la parada de Matis i la serietat dels 2 centrals també sí, està sí. molt bé. Sí.
13: Pues abans de que se'n vagin, vull donar-los una bona notícia.
0: Sí,
13: vale?
0: Sempre.
13: Perquè
0: sempre.
13: Ha marcat el Castelló bé, al minut 79.
9: Se va arreglant el dia.
0: Els oients del Deportiu Alcoyano estaran pensant, ara que està dient Clara...
13: No, és
0: que...
13: però ells dos són del Castelló a muerte, n'hi ha que respetar-ho. Minut 84, Castelló B, 1, Alcoyano 0.
9: pues això vol dir que segur que el dissabte acaba bé.
0: No, no, segur. El dissabte, jo ho he dit abans, el que va dir l'altre dia, l'orella mecànica de Pablo Hernández, que va a la seua, va a la seua, és líder de la categoria. I anem a recordar també, igual que de cara a la setmana que ve, el Castelló, que està en aquest moment d'efervescència total, recordem, 13 punts de 15 en joc, va ser líder, passe el que passe, a banda les Palmes també ha jugat i ha guanyat avui fora de casa. Setmana que ve Castelló-Tenerife,
9: sí.
0: Partit complicat, que si no m'enganye va ser
9: dissabte
0: a les 6:30 de la vesprada.
9: Sí,
0: bon horari.
9: Dissabte 6:30 ve el Club Deportivo Tenerife, que també és un clàssic, no?, del futbol espanyol.
10: En Álvaro Cervera.
0: Sí, senyor.
9: En Álvaro Cervera i en Jesús de Miguel, en principi com a suplent, dos ex del Castelló. I bueno, després anirem a casa de Morata, en fi, això no para, però de moment estem dalt, al sostre. Com se diu això? En la part de dalt.
0: El Prime?
9: Sí, les terrassetes estos dels hotels,
0: no?
9: Que està la gent VIP,
0: no?
9: Ahí està el Castelló ara mateix.
0: Ara mateix, mirant a tot des de dalt. Per cert, quan haig d'anar a casa de Morata, no és literalment la seva casa, és anar a Leganés. Però sí, per explicar-li...
13: Com és el més famós este any, no? És el Chuansa.
0: Sí, senyor, què vols afegir?
13: Que ha marcat el segon el Castelló B, minut 85, Castelló B, 2, Alcoyano, 0.
9: Saps què farem ara, Emilio i jo? Anar a comprar loteria.
0: No, avui és un dia d'aixòs que deies tu del puro i de més. Anem a acomiadar els nostres analistes. Emili, cierto, un abraç.
10: Gràcies, Paco.
0: Ja parlarem tu quan tornes de la muntanya la setmana que ve.
10: Tranquil.
0: I un abraç igual, perquè avui el landisme ha guanyat, el castellà ha guanyat, el castelló està guanyant. El dia
13: que content hem passat.
0: Rodó per a tu.
9: Sábado la nuit.
0: Sábado la nuit.
9: No m'espereu.
10: Se fumaran puro.
13: Bona nuit.
0: Avui és dia de puro. Avui és dia de puro. Un abraç igual.
9: Igualment, adeu.
0: El final del partit de la jornada de la mà d'Indústries Bijusa i Higiene Industrial, ja ho sabeu, ha guanyat el Club Esportiu Castelló, el líder de segona divisió, Girona 1, Castelló 2.
14: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
0: 8:47, estem en directe, ara mateix ja sabeu que el bàsquet i el handbol tenen protagonisme en la sintonia del punt a punt. Per exemple, arribem al descans en les semifinals del Mundial Femení de Bàsquet i ho fem Salva Gomis amb Espanya donant absolutament tot el que té.
4: Pues sí, perquè és un 36-39, Paco, encara que se podria dir aquesta frase de mans al dalt que això és un atracament perquè l'arbitratge en el dia d'avui és lamentable, és molt a favor dels Estats Units, normal que porten 20
0: normal.
4: Anys sense perdre un partit oficial, i la veritat i la realitat és que Espanya està tractant d'igualar les forces en un gran xoc exterior, igualant també l'intensitat defensiva dels Estats Units. A uns les xules ens falten, a les altres no, però en una, sobretot, Illana Martín, en 8 punts, un rebot i una assistència. Espanya està a prop en el marcador dels Estats Units, 36-39, igualtat màxima en este segon quart, 18-18 en el parcial.
0: Continuem amb les línies obertes amb Berlín, de seguida estarem per a la segona part. També línies obertes amb eixe pavelló municipal de Pontevedra, perquè Carlos Urrutia, València Bàsquet, ja està disputant eixa gran final del torneig en Cestarrias davant Kosner Baskonia.
5: I de moment guanyar per un... 13-12 per a València Bàsquet, a falta de 2 minuts per a la fi del primer quart. Un partit molt ràpid, amb moltes precipitacions i moltes imprecisions, perquè per això és encara pretemporada, però se li veu que es manté València Bàsquet un puntet per damunt de nivell al Kosner Baskonia. Ara mateix, des de la personal, tirs lliures per a València Bàsquet, anoten el primer, 14-12, guanya el conjunt valencià, falta de 2 minuts per a la fi del primer quart a Pontevedra.
0: Bàsquet femení, bàsquet masculí i handbol masculí, perquè ja ha començat la Lliga Asobal i ho està fent en un partidàs ara mateix en el Pitiu, Rosel Blanes.
6: És un partidàs i a més està jugant molt bé l'Orneo Alacant, ha hagut un parcial de 2-6, ja pensaven que Torrelavega, que és millor perquè és favorit i va jugar competició europea, estava manant clarament, però atenció a la reacció del conjunt de Roy Sánchez, parcial de 4-2, empat a 8 i ara de nou empat a 9, és a dir, que està plantant cara a un dels favorits per a lluitar per tot en la Lliga Sobal. Estem en el minut 20 de joc de la primera part, adeu del descans, 9-10, ara un gol de avantatge per a Torrelavega.
0: Veig que ja està arribant Pablo Hernández a sala de premsa, però abans hem d'actualitzar Clara Alcover, últim pas del poliesportiu esta vesprada, cosetes, per exemple, d'eixa segona federació.
13: Així és, perquè en 10 minuts ha marcat 3 gols el Castelló B, ha marcat en el 79, en el 84 i en el 89. A hores d'ara apenes falta un minut per a que acabe, Castelló B 3, Alcoyano 0. I també volíem dir molt ràpidament com havia quedat en tercera federació els dos partits que han obert avui esta segona jornada. L'Utiel i l'Acero han empatat a un, mentre que el

0: Envia'ns la teua factura i comença a estalviar ja.
1: 4 minuts per arribar a les 9 de la nit. Estem amb, recordem, el partit de les xiques de la selecció espanyola. Ara mateix al descans, està caigent d'Espanya per només 3 punts, 36 a 39. També estem pendents del duel del València Bàsquet dels xics en este torneig en Cestarrías, un absolut clàssic en Cestarrías. En Cestarrías, correcte. El tema de les ries i tal, però que no són dos erres. Que se disputa a Galícia, ja ho sabeu, a Pontevedra, i de moment ara mateix les coses molt, molt igualades al final del primer quart. I també Gonzalo Blanes, també recta final de la primera part ara mateix en el Pitiu Rossell, ha aconseguit un xicotet avantatge León Orneo Alacant.
2: Sí, sí, està jugant molt bé, de fet ara més 3, és la màxima diferència a l'Electrònic. Marca el seu gol Rafael Oliveira, un dels nous que ha arribat a l'equip, que té molt bona pinta. 6 cares noves, s'ha alçat ràpid d'un 2-6 en contra. I atenció al parcial al Pitiu Rossell, minut 25 de la primera part. I el Orneo li està guanyant a un dels millors equips de la competició per 13 a 10.
1: Ja tenim imatges novament d'eixe pavelló municipal a Pontevedra. A punt de començar ja la segona part d'este València Bàsquet Cosner Bascònia, Carlos.
3: De moment, de 9 a 17 en eixe més 2. Ha acabat el primer quart, com diguem, està per damunt València Bàsquet de Cosner Bascònia, que tot això ha fet una bona temporada. De moment, el més destacat del conjunt valencià és el pivot Nate Rivers, i la veritat és que estan jugant bé, però amb una anotació encara baixa. 8 segons del segon quart, més 2 per al conjunt de Xavi Albert, València Bàsquet de 9, Cosner Bascònia 10.
1: Aprofite, vaig a preguntar a Salva Gomis per aquesta primera part en la qual, efectivament, els arbitratges, no vaig a dir que són casolans perquè s'està disputant el partit en l'Alemanya, però sí que estan remant a favor de Corrents, Salva, i a favor de Corrents, el gran, que és
4: bueno,
1: Estats Units.
4: Com si ho foren, eh? Podria estar jugant-se perfectament en Michigan o en Nova York, perquè la sensació és que als Estats Units no pots arbitrar-los de la mateixa manera que els demés. No sé si és perquè estan acostumbrades, en este cas, a la WNBA, i la manera, no?, d'arbitrar o de jugar és diferent a la de la resta d'Europa i en el món, però la realitat és que, tot i això, la versió que estem veient d'esta selecció espanyola de Miguel Méndez, per a mi és la més seriosa de moment en este campionat, en aquestes semifinals en el Uber Arena de Berlín, en Alemanya, en este Mundial 2026, en el que Espanya vol arribar a una final, i, bueno, pues no ho fa des del 2014, és a dir, ja fa molts anys que Espanya no arriba a una final, 12 anys des de l'última vegada que ho va fer en 2014.
1: Ara de seguida, quan arribi Martín Anselmi, donarem la conferència de premsa en directe, mentre que estem, ja sabeu, pendents del bàsquet, dels dos partits, pendents de l'handbol en la recta final i pendents dels protagonistes. He parlat abans de bàsquet i esta vesprada també hem tingut victòria de les xiques de València Bàsquet en el seu primer partit de pretemporada, les xiques de Javier Torralba, que han tombat per 82-72 a Estudiantes. I el nostre Carlos Gallardo ha pogut parlar amb Maria Araujo, la jugadora del conjunt taronja.
5: Siendo el primer partido de la pretemporada y con tantas ausencias, no está nada mal, ¿no?, ganar un partido como se ha ganado.
6: Sí, bueno, la verdad que sí, al final creo que no es un partido muy real de lo que va a ser el equipo, ¿no?, en temporada, pero creo que el trabajo está muy bien hecho. Al final sabíamos que iba a haber mucha rotación, que la importancia era los pequeños detalles que hemos preparado durante la pretemporada, que muchos han salido, otros aún queda trabajarlos, pero yo creo que podemos estar contentas con el trabajo hecho hoy.
5: ¿Qué se puede esperar, visto lo visto, y las indicaciones de Javi Torralba en esta nueva etapa?
6: Yo creo que un juego rápido, ¿no?, alegre de defender, de correr, de tomar muchos tiros, que es un poco la identidad que quiere él, y de ser agresivas atrás para poder abrir campo rápido, ya que también somos pivots también móviles, ¿no? No tenemos ninguna de mucho peso, entonces vamos a la alegría de correr arriba y abajo y que sea un juego bonito de ver.
7: Hola, para el Punta Punta, para Punt Radio, después de la gran exitosa temporada anterior, supongo recargar energía, recargar ilusiones y máxima ambición, ¿no?
6: Sí, bueno, yo creo que es la idea de siempre, ¿no? Al final tú como jugadora siempre vas a querer ganar y la idea va a partir del trabajo que haces desde estos días con medio equipo, ¿no?, y con pequeñas que sin ellas ahora mismo no podríamos estar jugando estos partidos, que también hay que darle mucha importancia, ¿no?, a que ellas estén aquí y la ambición de trabajar para poder pelear por todos los títulos.
7: ¿Qué tal esos primeros días con nuevas compañeras que han llegado y sobre todo con esas jóvenes jugadoras, ¿no?, que han formado parte del equipo?
6: Bueno, es lo que he dicho, creo que ellas son ahora mismo la clave para que nosotras podamos construir. Les damos las gracias todos los días porque al final nos aguantan y no es fácil, ¿no?, lo que están haciendo. Y luego las nuevas incorporaciones.

0: Es muy bien, se están adaptando bien. Tenemos ganas también, ¿no?, de que poder estar todas y empezar a ver el equipo y crecer, pero yo creo que la base es buena, así que de aquí para arriba.
1: Importantes, pero tanto por lo visto y como por las jugadoras que faltan por venir, el juego interior tiene pinta de que va a ser muy potente otra vez, ¿no?
0: Sí, bueno, creo que cada año, ¿no?, Valencia hace equipos de mucho nivel, de competir tanto desde las interiores a las exteriores, y yo creo que, aunque se hayan ido piezas especiales también, ¿no?, de la casa, creo que han llegado piezas con muchas ganas, con mucha ambición, también jóvenes, que eso para crecer es bueno, y yo creo que seremos un equipo muy competitivo.
2: Vale. Moltes gràcies a Maria Araujo, que ha donat aquestes declaracions així en roda de premsa. I així ens despedim des de Paterna, que han donat este partit en el punt de punt de punt ràdio.
3: Fenomenal el treball de Carlos Gallardo des de ixe pavelló a Paterna. Per cert, arribem al descans en el Pitiu. Rosel, Gonzalo.
4: Un minut queda. És que ha demanat el típic temps mort per a preparar l'última jugada, però podem ja dir que estem davant d'un projecte que va il·lusionar. L'equip està jugant molt bé, en velocitat. L'equip, a més, s'ha connectat ràpid en la grada, les sis cares noves. El porter Pau, atenció, perquè pot ser un dels jugadors clau d'este Orneo Alacant. Estem, Paco, en el 29, és a dir, resta un minut per acabar el primer temps i el parcial és molt bo, perquè Orneo li està guanyant per 2, 15-13 al conjunt de Torrelavega.
3: Pues en esta jornada d'estrena, encetant la temporada de Lliga Sobal 2026-2027, bones sensacions a Alacant, a ixe pavelló Pitiu Rosel. També esperem continuar les bones sensacions. Salva Gomis a Berlín, comença el tercer quart.
5: Sí, arranca ja esta segona meitat, 9 minuts 50 segons per davant el crono, i la primera pilota la juga ara Espanya, en Raquel Carrera per fora, Joan Tenir i Jana Martín, que està seguint de lo més destacat en estos primers dos quarts de la selecció espanyola, i la falta que ara li cau de Nafisa Collier. Es queixava també ahir Breanna Stewart, però la falta clara a favor de la selecció espanyola. 36 Espanya, 39 Estats Units, 9 minuts 43 per acabar el tercer quart.
3: I vaig a aprofitar, són les 9 de la nit i 3 minuts, anem a fer una micro ronda, tres partits en marxa la mateixa, en la sintonia del punt a punt. I anem a començar, és tot un mundial, anem a començar evidentment per les xiques. Com va la cosa ara mateix a Berlín, Salva?
5: Pues 36 Espanya, 39 Estats Units, 9 minuts, 27 segons per a la fi del tercer quart.
3: Final del Encestarrias a Pontevedra, Carlos.
6: 7 minuts per a la fi del segon quart, València Bàsquet 24, Baskonia 22.
3: I exaurint la primera part en el Pitiu Rosel en handbol, Gonzalo.
4: En una falta ja en tanca i el temps a zero, el parcial és de més 1 per al conjunt de la cantina. En la primera part, és a dir, Orneo Alacant 15, Torrelavega 14, es llança la falta, va fora. Per tant, descans en el Pitiu, 15-14.
3: O sea, de seguida tornem tu per a fer el resum del primer acte. A banda de tot això, en primera divisió acaba de començar el Real Madrid 0, Rayo Vallecano 0. Recordem que avui s'ha disputat el Racing 2 a la vez 1, Osasuna 0, Espanyol 2, i l'Atlètic Club 1, Elx 1. Ahir va caure el València 1-0 en la seva visita a Sevilla. I per a demà, pendents del Celta Màlaga, del Llevant Barça, del Getafe Depor i de la Real Societat, que rep a casa a l'Atlètic de Madrid. Per a dilluns, a les 9, el Villarreal Betis. En segona divisió acaba de començar, en el Nou Arcángel, el Córdoba-Almeria, 0-0, minut 4. Avui s'ha jugat l'Andorra 1, Real Societat B 3, Cádiz 0, Las Palmas 1, Girona 1, Castelló 2 i Granada 1, Albacete 1. Ahir va guanyar el Burgos 3-1 al Ceuta. Per a demà, Sporting Eldense a les 2, Valladolid Oviedo a les 4 i quart, Mallorca Sabadell 6 i mitja i Tenerife Leganés a les 9. Per a dilluns, 8 i mitja, Celta de Vigo B, Eibar. Recordem també que en poliesportiu Fórmula 1, la pole serà per a Lando Norris en este Gran Premi de Madrid en el circuit de Mattring. La carrera és demà a les 3. També en motociclisme, en MotoGP, Bezzecchi, que tindrà demà la pole en l'eixida de la carrera en MotoGP, i avui en l'esprint Marc Márquez ha guanyat eixa carrera a l'esprint. I també per últim en ciclisme, avui ha guanyat Mikel Landa la 20a etapa de la Volta Ciclista d'Espanya. Això sí, Enric Mas, que té 2.15 d'avantatge respecte a Roglic, és virtualment el guanyador de la cursa espanyola en esta edició 2026. Enric Mas, el mallorquí, que demà, si no passa res estrany, serà el guanyador de la Volta Ciclista d'Espanya 2024. També hem contat este matí la victòria en futsal del Servigrup Peñíscola, que ha guanyat 3-5 davant el Saragossa. i tot el poliesportiu, des primera, de segona, l'Hèrcules, que ha guanyat també 1-2 esta vesprada davant l'Europa. Tot en la sintonia del Punt a Punt, en directe des de les 12.

0: fins a les 12:30 de la nit. Tornem a Berlín perquè Espanya se posa per davant.
1: 45-44 en el triple. Ara de Maria Conde per a ficar per davant la selecció espanyola. El marcador està patint, però molt bon triple de Maria Conde. El llançament de mitja distància als Estats Units. Sí, es fica per davant en eixe llançament. 45-46. Està un punt per dalt dels Estats Units. Ara ho troba el forat ahí Raquel. Carrera en la pintura, trau cap a fora. Pere Maite Cazorla explora la possibilitat de combinar en Raquel Carrera de 3. El triple no entra. Senici, el rebot espera d'elles.
0: Pues España que está ahí competint davant les americanes, les estadounidenques. Aprofite Gonzalo Blanes per a fer el resum de la primera part. De moment, has dit abans, projecte il·lusionant. Almenys té bona pinta este Honor Neu Alacant.
2: Sí, sí, té molt bona pinta, de veres. Està treballant molt bé Abraham Rochel, que és el director esportiu de la mà també del tècnic Roy Sánchez. Han fet 6 incorporacions que li donen, jo crec que, un pas endavant al conjunt alacantí. En la porta Pau Gitart, és un porter molt bo. I, a més, en este primer acte hem vist a un Adrián Sánchez i a un Rafa Oliveira molt participatius. Recordem que el primer parcial va ser 2-6 i després d'això alça't el partit el Orneo 13-8 per a acabar el primer temps en un gol de ventatge. No hi ha que oblidar, Paco, que Torrelavega també s'ha reforçat molt bé i que és un dels aspirants, no al títol, que serà per al Barça, però sí a tornar a competició europea. Per tant, molt bona imatge, molt bon embol i crec que anem a gaudir esta temporada en la Lliga Sobal de l'equip d'Alacant. De moment, al descans, 15-14. Però, tot i que és només un gol de ventatge, les sensacions són molt bones.
0: Tornem al bàsquet, en este cas al bàsquet del Six. Aprofite Carlos Urrutia per a posar també minut i resultat en este segon quart en Pontevedra.
3: 6 minuts per a la fi d'este segon quart. Continua guanyant el conjunt valencià. Ara per 6 punts de diferència, València Bàsquet 28, Kostner, Baskonia 22.
0: Tornem a Alemanya, Salva.
1: 6 minuts per acabar el tercer quart, 45-46, està guanyant per un els Estats Units. I ara una falta claríssima de Boston. I per tant serà való per a la selecció espanyola en 14 segons de posició per davant. Traguem des de la línia de fons, Agua Fam, la pilota per a Maite Cazorla, combinant de Maria Conde per dins, Aguafan se fa gran i la errada era en la execució d'Ixa Safata, recupera Estats Units que vol muntar el contracolp, és una de les virtuts d'esta selecció, anota i a més n'hi ha falta de Megan Gustafsson, per lo tant és 2-1 per a la selecció dels Estats Units. És una de les habilitats d'este combinat americà, nord-americà, que avui vesteix de roig.
0: Sí, no, l'equipació de avui Estats Units és d'aquella manera.
1: I la de la selecció espanyola avui de blanc i groc. Així que els tirs lliures Kalea Cooper després de la falta de Megan Gustafsson de la pivot de Portland Fire, però que juga en Espanya. 5 minuts, 45 segons i s'acabarà el tercer quart. De moment, pilota per a la selecció espanyola, combinant per fora Alicia Flores, per a Maria Conde. Maria Conde que vol xafar pintura, es passeja per baix del tauler, el llançament a una cama i errada ara de la selecció espanyola. Recupera en un moment els Estats Units. El baló és per a que el meneje en la zona del perímetre per a traure cap a fora i l'espera en paciència Clark i la penetració i la safata de Kathleen Clark per a fer el 45-52. És una de les líders, sense cap dubte, demana temps mort. La selecció espanyola demana temps mort Miguel Méndez, però estem parlant d'una Kathleen Clark que és una de les líders d'esta selecció dels Estats Units.
0: No, és la millor jugadora de bàsquet de l'actualitat. I ha canviat la cara a l'esport en Estats Units. La irrupció de Kathleen Clark fa, si no m'enganyo, fa 3 temporades, li va pegar una empenta a la WNBA increïble a nivell de visibilitat, de màrqueting, d'entrades, d'aforament als pavellons, un espectacle. I clar,
1: és molt jove,
0: És molt jove.
1: 2002.
0: És que ve directament del high school i ja era una sensació. És, i crec que no m'enganye, lo mateix que va passar en LeBron James quan va eixir ja directament, que tot el món veia en l'institut que era una bomba, i efectivament va arribar de 17-18 anys i directament ni universitat ni res,
1: no?
0: A jugar al Cleveland, i efectivament eixir la carrera de LeBron James durant moltíssims anys. Pues,
1: ara en els 76ers.
0: Sí senyor, que ha canviat, jo crec que ja estem ahí de temporada en temporada,
1: Bueno.
0: Ja hem arribat a este punt. LeBron ha jugat en el seu fill, vull dir, ja és el somni de qualsevol.
1: Ja ha arribat al punt de que ha compartit vestidor en el seu fill en els Lakers.
0: En Bronny.

0: Sí, senyor. Bueno, pues el partit ara mateix parat en Berlín. Aprofite, torne a Pontevedra, Carlos.
1: 33-25, continua el domini cada volta més aclaparador de l'equip de Xavi Albert. Per cert, recordar que no estan jugant ni Omar Imur ni Mamadou Gueye per descans, lesionat Nil Sacco. I de totes les substitucions, cal recordar també el 5 inicial que ha tret València Bàsquet amb TJ Shorts, Harmony Brooks, Gonzalo Corbalán, Dylan Ossetkowski i Nate Rivers, que de moment és el més destacat, però sobretot destacar que tant TJ Shorts com Harmony Brooks s'entenen molt bé en la pintura en Dylan Ossetkowski, que té uns moviments molt, molt, molt interessants tàcticament i, per suposat, en l'eficàcia de Rivers.
0: Bona pressió ara de València Bàsquet, tractant de furtar Cosnes Baskonia, que ja està en bonus, i el que deia Carlos abans, 4 de 9 per arribar al final de la primera part, i València Bàsquet que guanya de 10 ara mateix, 35-25. Tornem a Alemanya.
2: Sí, perquè està escapant-se la selecció dels Estats Units, 45, Espanya 51, Estats Units, però és temps per atacar Espanya. Maite Cazorla, la jugadora que està en Praga, no està en la Lliga, no està als Estats Units, està en Praga. Jugant Alicia Flores, la de València Bàsquet, que ja també ara se li escapa la pilota, es barava en la pintura. Serà valor, veurem si per a Estats Units o per a la selecció espanyola, però una Alicia Flores, que recordem, és jugadora de València Bàsquet, però que ficarà rumba a Washington Mystics, a la WNBA.
0: Washington Mystics mola,
2: sí,
0: molt,
2: Sí, no, tots els noms de la WNBA molen, sí, moltíssim, tenen moltíssima
0: molt
2: aura.
0: Los Angeles Sparks, que està molt xula també.
2: Bueno, està en el New York Liberty, està el Dallas Wings, el Phoenix Mercury, Las Phoenix Vegas Mercury. Aces, són noms que estan molt guais. Furta la selecció espanyola per a trobar a Maria Conde, llançament de 3 de Maria Conde, el triple 90, el rebot espera d'elles. Per lo tant, tindrà que tornar a defendre l'equip i el combinat de Miguel Méndez. Ahí està la pressió de Maria Conde.
0: Que bona és, tu.
2: Tractant de que Clark no avance, però allà va Clark trobant a sol. És el llançament de 3, el triple no entra. Era el llançament de Brianna Stewart. I el rebot afavorit a la selecció espanyola. Alicia Flores, que percutix la safata d'Alicia Flores, se queda ballant en l'anella i se'n va fora. Una llàstima, perquè era una acció tècnica molt bona per part de la jugadora de València Bàsquet. Ataca novament Clark, Estats Units, mitja distància, n'hi ha falta. No val esta acció, serà valor per a la selecció espanyola quan n'hi ha canvis en pista. A 3 minuts 50 segons per acabar el tercer quart. Mana els Estats Units, 51-45 Espanya.
0: Vaig aprofitar per a també posar-nos al dia en declaracions de la vesprada, per exemple. L'Hèrcules d'Alacant, que ha aconseguit la seva primera victòria de la temporada, guanyant en la seva visita a Can Dragó davant de l'Europa. 1-2 ha guanyat el conjunt de Beto Company. Escoltem Beto en el postpartit.
3: Sí, victòria complicadíssima com tots els partits d'aquesta categoria. O sigui, és una categoria que és duríssima, que no hi ha rival que doni una pilota per perduda en cap segon del partit. Nosaltres sabíem el que seria això, perquè ja vam venir l'any passat aquí a Can Dragó a estrenar, a més, a l'estadi, i sabíem que patiríem, no hi havia més. Ens anem contents pel resultat, però no ens anem contents amb la sensació del joc. Creiem que podem fer-ho millor i que ho hem de fer millor, però és cert que veníem de dos derrotes seguides i a nosaltres havíem de guanyar per lo civil o per lo criminal, i al final, doncs, bueno, hem sigut capaços d'encertar aquestes dues accions. És veritat que la primera part sí que hem tingut alguna situació més clara també per poder fins i tot avançar-nos o per poder fer més gran l'avantatge, però també a la mitja part parlàvem de que si seguíem així patiríem, com hagi sigut.
4: Si no recordo malament, l'any passat també hi va haver un gol en temps de descompte al final, perquè estem abonats a l'extra time.
3: Bueno, jo crec que la categoria està abonada a l'extra time. Si mirem tots els partits de la categoria, del 75 endavant es mou el marcador sempre, i com que és tan ajustada, doncs segurament és per declinar la victòria, l'empat cap a un costat o cap a l'altre. A més a més, també va ser Fran el que va marcar, i amb aquesta mateixa porteria, doncs, bueno, nosaltres estem abonats una mica a això, i l'altre, l'any passat, a un partit també on vam patir moltíssim, ens va portar un punt, i aquest any doncs hem tingut l'encert de portar els tres.
5: Hola, Beto, ¿qué tal?
3: Hola.
5: Bruno Ruiz para Fútbol Club. Me gustaría preguntarte qué crees que ha sido el factor diferencial entre las dos primeras jornadas, las dos primeras derrotas de la temporada. Entre hoy, que habéis conseguido la victoria, hemos visto un equipo mucho más sólido, un equipo que tenía las cosas claras. ¿Qué crees que ha cambiado? Y por otro lado, también, ¿qué mensaje le mandas a la afición? Que hoy hemos visto a muchos esculanos desplazados aquí en Barcelona. ¿Qué mensaje les mandas por ese lado?
3: Bueno, yo creo que al final cambia un poco el acierto, ¿no? Nosotros las... Las dos primeras jornadas hemos tirado 40 veces a portería y metimos un gol y de fuera del área, y hoy, pues no lo sé, pero igual hemos tirado 4 o 5 veces y hemos sido capaces de meter dos. También ha sido un balón de estrategia al final, porque

0: Sabemos que la estrategia decide muchos partidos en esta categoría y hay que estar focalizado y atento. En esta categoría cualquier equipo en cualquier campo en cualquier momento debe activar el modo sobrevivir. Nosotros lo hemos activado en determinados momentos del partido cuando nos hemos visto obligados, no porque quisiéramos, a defender más bajos y más juntos de lo habitual, pero es que la Europa ha empujado y lo ha hecho bien, ¿no? Y a la afición, pues qué decir, si es que los herculanos están en todos los sitios. O sea, nosotros vamos por toda España y siempre tenemos herculanos y herculanas que están ayudándonos, apoyándonos, siendo nuestro aliento y pasando esos malos momentos y los buenos momentos, ¿no? Pues agradecer a los que han venido aquí, que ya sea porque son de alrededor o porque han venido, han cogido el coche o lo que sea, cualquier medio de transporte para venir. Y después a todos los que han sufrido en casa con nosotros, que veníamos de la dinámica esta de esos dos partidos perdidos, pues bueno, les hemos dado una alegría, un sábado por la tarde, que disfruten Alicante, que la ciudad es espectacular para el sábado noche.
1: Les paroles de Humberto Compay molt content, evidentment, per la victòria del seu equip, la primera de la temporada en esta tercera jornada. Tornem a Berlín, tornem a Alemanya, Salva Gomis, perquè perquè Espanya està ahí lluitant davant dels Estats Units i està remuntant poquet a poquet.
2: Bueno, és que n'hi ha representació de València Bàsquet en esta selecció espanyola. Estem parlant de Raquel Carrera, d'Elena Buenavida, d'Elena Puello, d'Alicia Flores, així que n'hi ha representació taronja en este Mundial. 52-56, 4 per baix està la selecció espanyola, que té l'opció d'atacar en Illana Martín. Vol xafar pintura Illana, trau la vareta màgica i el que trau és la falta. Illana Martín en 20 anys està tirant-se a l'esquena a tota la selecció espanyola, traguent ara la falta per anar a la línia de tirs lliures.
1: Quan hi ha gol en el Bernabéu, el de sempre, Kylian Mbappé des del punt de penal, marca el Real Madrid, Real Madrid 1, Rayo Vallecano 0, que no sé per què me dona l'oreta per l'inici de partit que avui pot patir prou en la seva visita a el Bernabéu. En segona divisió, continua tot igual, DST de la primera, Córdoba 0, Almeria 0. Tira-li, Salva.
2: En els tirs lliures de Illana Martín, 53-56, 3 per baix està Espanya, ja són 2 per baix perquè anota novament Illana Martín. 54-56, 2 minuts per acabar el tercer quart, se'n va la banqueta, Guafam. I a canvi sí, torna a pista Raquel Carrera. Jo crec que està seguint un partit igualadíssim, eh? Cal recordar l'últim precedent en Espanya plantant-li cara als Estats Units en un partit que acaba en un 84-70, però que tot el partit va estar per davant pràcticament Espanya en el classificatori per al Mundial.
1: De fet, les cares o el moviment de les jugadores dels Estats Units és de... no va ser incomoditat, però de no... de prendre les coses seriosament, sí. Que avui el rival és rival.
2: Torna a errar els Estats Units, el rebot és per a Megan Gustafsson, que és una també dels líders d'esta selecció espanyola. El valor arriba a les mans d'Alicia Flores, se la passa per darrere. Alicia vol trobar la solució, troba Megan per dins la pintura. Qué i empata, bé. Empata la selecció espanyola. Molt bon el moviment ara per dins de Megan Gustafsson, 56 iguals al marcador, 1 minut 24 per arribar a la fi del tercer quart. Storm per als Estats Units, per fora, defensant molt bé en la Buenavida, les manetes ràpides, ahí ataca en tot, va Kalea Cooper per a tractar de transformar, wow. I transforma Kalea Cooper a una cama i mig caiguent. Se tenen molta qualitat les jugadores dels Estats Units, 56-58.
1: La cistella és una bogeria. Fa el segon el Madrid, marca Álvaro Carreras, que avui és titular, curiosament, a passada de Kylian Mbappé, que ja porta gol i assistència. Real Madrid 2, Rayo 0 en el DSET de la primera part. Ha començat el handbol en la segona part, Gonzalo.
3: Ja estem en joc, aquesta segona part, recordem, primera jornada, Lliga Sobal, el nou, perquè se pot dir així, Orneo Alacant davant Torrelavega, un dels millors equips de la competició, 15-14 per Alacant, el primer atac de Torrelavega s'ha anat per damunt del travesser, és la primera jornada, l'inici de competició és prou dur per als alacantins, després tenen que anar a Ciutat Real i en la jornada 4 juguen amb el Barça, però de moment estan donant la cara i acaba de marcar Parker un altre gol per a Orneo per a situar el 16-14. Torrelavega té que apretar els dents si vol encetar la competició guanyant així, perquè de moment Orneo està donant la seva millor versió. De nou, més dos per a l'equip de Roy Sánchez. És el primer minut de la segona part, 16-14 per a Orneo Alacant.
1: S'ha pogut fer molt de mal, la jugadora de la selecció espanyola en una caiguda que ha tingut,
2: sí, Jana,
1: en l'acció anterior.
2: En una falta d'Àngel Risi, de la Aler, de Atlanta Dream. I estan revisant aquesta acció. Anem a veure qual és la decisió del col·legiat. Ahí veiem, va a la taula.
1: Clar, és que ara tenen altaveu.
2: Sí, ara, no, ara s'escolta tot en la vista, en Berlín.
1: Efectivament.
2: I jo penso que és valor per a la selecció espanyola. Sí. Estem aprofitant d'este temps mort, ahí en ese moment en el que tant Cara Lawson i Miguel Mendezón indicacions a les seues jugadores, però jo la sensació que m'ha donat és que és falta a favor de la selecció espanyola, que seran, per lo tant, o tirs o baló per a Illana Martín.
1: Jo el que no ho entenc, passant
2: tirs, tirs lliures per a Illana Martín.
1: Del bàsquet femení al masculí, Carlos Urrutia, cada vegada que n'hi ha un temps mort en el torneig en Cestarrías, la pista se va a negre. Vull dir, la il·luminació desapareix, n'hi ha un espectacle de llum i tal igual, i si l'entrenador està tractant Xavi Albert de donar instruccions, és que no veu els seus jugadors.
4: Com no se fique una llanterna d'eixes de minera a la front, complicat per el la xulla
1: llanterna verda.
4: Pissarra sí, sí. Electrònica. I per això estes morts duren més d'un minut, perquè entre que els ballarins ixen, s'apaguen el llum, ballen i se'n van, doncs és més d'un minut.
1: Hal Jordan, ahí está.
4: Anant tan llarg este partit, últim minut del segon quart, guanya per 5 punts de diferència. El conjunt taronja, València Bàsquet 39, Kostner, Baskonia 34.
1: I ara de seguida vos recorde que anem a escoltar la roda de premsa de Martín Anselmi després de l'empat de l'Elx davant l'Atlètic Club de Bilbao. Últims segons d'este tercer quart en Alemanya.
2: Ai, ai, ai, que n'hi ha partit. 58 iguals. Espanya, Estats Units. Són 35 segons els que resten per acabar el tercer quart i ataca la selecció espanyola. Ho fa en Megan Gustafsson, trobant la mà de Maite Cazorla. Està ara també tractant de penetrar. Ahí està Maite Cazorla, es passeja per baix de l'anella i la pilota se'n va fora. La possessió serà novament per a... A veure, per a Espanya, l'última en tocar és jugadora dels Estats Units. 23,7 segons i 6 de possessió per al combinat nacional espanyol. La pilota en marxa. Ja la rep ahí per a tractar de, bueno, pues, transformar en esta penúltima acció Elena Buenavida. Ahí está tratant d'accelerar Elena Buenavida, se'n va cap a la cistella, es queda curt el llançament i el rebot espera d'elles. Mm-hmm.
1: Per cert, informació, 9 de la nit, 23 minuts de... Els nostres companys del partit de la una, Nacho Sánchez i Germán Muñoz. Carlos Corberán s'ha anat fa 10 minuts de la ciutat esportiva de Paterna, després de passar tot el dia pel matí, entrenament, 12 i mitja, després de dinar allí i passar tota la vesprada, m'imagine, mirant vídeos, corregint coses i demés, preparant el duel davant l'Alavés. És a dir, que a aquesta hora, 9 de la nit, 23 minuts, sense novetats respecte al futur de Carlos Corberán com a tècnic del València Club de Futbol. Si informació, la contem dels nostres companys del partit de la una, ja sabeu, cada dia de dilluns a divendres, de 1 a 2 i mitja de la vesprada en Apunt Ràdio. Acaba el tercer quart, Salva Gomis, en bones sensacions de la selecció, eh?
2: Sí, en bones sensacions, perquè és un 58-58, qui ho anava a dir, perquè, i volia guardar-me esta estadística fins a este moment, perquè ara ja, últim quart, entrem en l'hora de la veritat, està empatat tota el marcador 58-58, però te conte la estadística que m'estava guardant, i és que Espanya mai ha guanyat a Estats Units i que el balanç és de 11-0.
1: Bueno, m'imagino que és un balanç que repeteixen molts equips i moltes seleccions davant d'Estats
2: Units. Sí,
1: sí,
2: sí, però avui el que està 58-58 per a començar l'últim quart i en unes semifinals d'un Mundial és la selecció espanyola.
1: Sí, senyor. Com ha començat esta segona part al Piti Urrosiel Gonzalo?
3: En igualtat total, en un Orneo que està treballant molt bé la transició defensa-atac, que en una inferioritat numèrica ha tingut capacitat per a mantindre la diferència. Ha arribat a igualar Torre la Vega, però ara acaba de marcar Javi Borragán per a situar el 18-17, és a dir, que un gol de ventatge per a Orneo Alacant i a partit estem en el minut 35, és a dir, en el 5 de joc d'esta segona part, mana per un gol el conjunt de Roy Sánchez.
1: I abans d'escoltar a Martín Anselmi, Carlos Urrutia, anem amb l'última jugada de la primera part a Pontevedra.
4: Perquè només queden 18 segons, guanya per 5 punts d'avantatge el València Bàsquet, 41-36 endavant del córner Baskonia, està per a traure el balón des de la línia de fons. Ahí està la pujada de la pilota per part del base del conjunt basc, DJ Stewart, que és el mateix el que s'alça, tracta d'encistellar R, el rebot és per a València Bàsquet, però a la fi no n'hi ha hagut temps per a muntar el contraatac. S'arriba al descans del partit, al final del segon quart amb el marcador favorable al

0: Real, con la Real Sociedad, creo que hemos merecido algo más con el Depor. Y al final, el hecho de sumar siempre te hace sentir que te llevaste algo de recompensa, porque creo que este grupo lo merece. Después, obviamente, nos hubiese gustado quedarnos con los 3 puntos, estuvimos cerca de conseguirlo. Pero bueno, prefiero estar cerca de conseguirlos antes que estar en situaciones en las que tengamos que remar de atrás como nos venía pasando. Al final, cuantos más veces estás cerca de conseguirlo, al final lo vas a terminar consiguiendo. Entonces creo que es importante tener la recompensa.
1: Cristian.
2: Sí, mister, en las últimas semanas hay un nombre propio que lo ha pasado bastante mal. Entiendo que es Dituro. Por las críticas, te reafirmabas en la previa al partido. Decías que iba a jugar por todo lo que había dado al club, por todo lo que había demostrado y que es uno de los capitanes. Hoy ha jugado. Es verdad que no ha estado muy fino en los desplazamientos en largo, la primera parte sobre todo, pero sin embargo ha sacado una mano espectacular a Nico Williams, que hubiera supuesto la derrota.
0: Sí, creo que hoy nos demostró la presencia que él tiene para nosotros dentro del campo de juego. Si no me equivoco, es uno de los Zamora del club, ¿no? Y creo que así como nos dio tantas alegrías, hay que saber sostener y aguantar cuando puedes tener una mala racha. Y creo que él y todos sus compañeros hoy hicieron que tenga un gran partido y lo demostró también en esa mano que decís que saca, que realmente era complicada, por lo menos desde donde yo la vi complicada.
3: ¿Gastes molt en llum i gas? T'agradaria que un professional t'ajudara a triar la millor tarifa del mercat? Envia la teua factura a valencia@electriconsulting.eu i un professional t'ajudarà a estalviar. Així de senzill. Treballem amb les principals companyies elèctriques. Electric Consulting. Envia'ns la teua factura i comença a estalviar ja.
4: Les paraules de Martín Anselmi, l'Elx Club de Futbol, que ha sumat un puntet, encara està en llocs de descens, en la 19a posició, però ja té 2 en el seu caseller. Posem al dia els partits que ara mateix estan contant, per exemple, la història de la selecció espanyola batallant davant dels Estats Units en bàsquet femení, i de fet les estadounidenques Salva Gomis acaben de pegar una xicoteta en penteta,
5: Sí, és normal. Bueno, estem en este moment de partit en un més 6 ara per als Estats Units, en una acció ara en la que defensa bé i novament xiulen la falta, per a mi molt dubtosa, la falta que li acaben de xiular a Illana Martín i que portarà a Breanna Stewart, a la pivot de New York Liberty, a la línia de tirs lliures en este 60-66, i atenció perquè és la quarta falta d'Illana Martín a 6 minuts 15 segons encara per acabar el encontre.
4: Jugadora que està en perill d'expulsió i recordem que la selecció ja està en bonus quan queda moltíssim per al final del partit. En Alacant, Gonzalo, continua la màxima igualtat en el duel, el primer, el que enceta la temporada a Sobal en casa.
6: Per a començar, partit espectacular, ara Fly de Borragán. Jo crec que a poc l'equip ja està interpretant perfectament el que vol Roy Sánchez, és a dir, un equip defensivament que té que treballar bé, però sobretot que és dinàmic, que és ràpid i que busca sempre que l'atac siga de 20-25 segons. És un partit espectacular. Torrelavega acaba d'errar el seu atac en un llançament al travesser. Per tant, en el minut 41-29, és a dir, així encara resten 18 minuts per a la fi del partit d'esta primera jornada de la Lliga Sobal, el conjunt de Roy, el Orneo, està guanyant per 23-22.
4: Un absolut partidàs en el Pitiu Rossell, en bon ambient, en bona afluència per este Eon Orneo Alacant i el seu debut de la temporada en Lliga Sobal. Tornem a Alemanya, recordem que estem al descans ara mateix en el partit de València Bàsquet del Six en eixe torneig en Cestarrías. 41-36, més 5 per al conjunt de Xavi Albert, mentre que les xiques, en este cas Salva Gomis, Espanya, està tractant de que no se li vagi als Estats Units.
5: Sí, i ara en els tirs lliures que disposarà Breanna Stewart per a ampliar l'avantatge fins als 8 punts. Anota el primer, 6-0, 6-7. Va llançar el segon. Ahí está, mà dreta, llança el segon, executa i dins. 6-0, 6-8, és un més 8 per a l'equip nord-americà. 6 minuts, 15 segons i acabarà el partit i sabrem qui està en la final per acompanyar a la selecció francesa. Allà va Espanya, per fora Maria Conde, trobant l'ajuda de Raquel Carrera. Ara l'oferiment de la bona vida i s'enganya en la entrega cap a Maria Conde. Altra vegada regala la pilota. Li demana disculpes Maria Conde a Elena Buenavida, però el valor serà novament dels Estats Units. Ja per baix de la barrera dels 6 minuts per acabar l'encontre. Ahí va novament Stewart, ahí driblant, el llançament de 3, no entra, el rebot és per a Wafam. Ve a Wafam, recolzant-se ara, ahí està aquesta acció. En Maria Conde està novament en Wafam, troba per dins l'ajuda de Maria. En el baló ara per a Raquel, Raquel que no pot evitar que aquesta pilota isga i per tant serà novament una pèrdua de la selecció espanyola i recuperarà la possessió als Estats Units. 60-68, recordem, és un més 8 per a la selecció de Cara Lawson, que ara fa canvis, retira del terreny de xoc a Clark i entra a l'illa Boston.
4: A l'illa, que era com sí. La cantant, la malaurada cantant, que va faltar.
5: No? Serà a l'illa.
4: A l'illa, a l'illa.
5: A l'illa Boston.
4: Que va sí, fer una peli que es deia Romeo debe morir.
5: I ara la pilota, i veiem ahí a punt de fer-li el tap Megan Gustafson, però finalment el baló entra i per tant va al més 10 la diferència en eixa cistella ara de Chelsea Gray. L'acció per a Maria Conde, que bona, eixa mitja distància per a retallar. 62-70, 5 minuts, té que tornar a acostar-se en el marcador la selecció espanyola. Fins als 15 punts se'n va Maria Conde, la segon màxima anotadora d'este partit per darrere de Diana Martín, que porta 17 a l'acció, novament des dels Estats Units, però la defensa és bona de Megan Gustafson, se la queda Espanya al contracolp. Ahí està Maria Conde per a Diana Martín, arranca la moto, Diana Martín deixa clavada en el piso a la seva parell, la pilota toca en el peu finalment de Kalia Cooper i el baló serà per a Espanya des de la línia de fons a 4 minuts 41 segons. 14 segons de possessió per a Espanya, 62-70, més 8, guanya Estats Units.
4: Raquel Carrera, que s'ho mira des de la banqueta, i la selecció espanyola que continua apretant. Això sí, han pegat dos tironets i se n'han anat a 10.
5: Sí.
4: És que són molt bones.
5: Bueno, són molt bones, la realitat. Totes en la WNBA, en estrelles en els seus equips. Maria Conde de 3, el triple no entra. El rebot espera d'elles. Té que replegar ràpidament en defensa de la selecció espanyola. Ataca els Estats Units. La pilota per fora per a tractar de trobar espai. És Kiki Riafen la que troba en el poste. Ahí la solució en Brianna Stewart, que obri cap a fora per a la cistella. Fàcil, fàcil la penetració novament dels Estats Units per anar-se'n novament de 10. 62-72. Ha notat ahí novament els Estats Units en una acció en la que de dins cap a fora, bueno, pues és complicat defendre. I ara anem a veure el llançament de 3, el triple es queda curt, el rebot el lluita en tot Elena Puello i Megan Gustafson també a terra. I n'hi ha gol.
4: N'hi ha gol en primera divisió, marca el Madrid, el tercer, Real Madrid 3, Rayo Vallecano 0, assistència de Vinícius, marca Bellingham. El tercer, ja ho he dit abans, que el partit me feia pinta a massacre i de moment així va la cosa. En segona divisió, Córdoba 0, Almeria 0, en el 38. A 7 minuts per arribar al final de la primera part. Aprofito també per a demanar, perquè entrem ja en els últims minuts de partit, últim quart d'hora, i Gonzalo Blanes continua el conjunt de casa de León Orneo Alacant, marcant la pauta sempre, un avantatge d'un, dos golets per damunt.
6: Sí, ara ataca Torrelavega, i quina parada més espectacular de Pau, que és una de les noves incorporacions i que està fent un partit impressionant. Acaba de parar el 1 contra 1, 24-22... El públic està absolutament connectat a l'equip. Vaig a fer un símil futbolístic, Paco. Comentaven al migdia o a la primera hora de la vesprada que l'Hércules havia fet molts reforços, però que era el mateix.
4: Sí.
6: Se pot guanyar, empatar o perdre. Este projecte és totalment diferent. Es nota les cares noves, la forma de jugar, la pressió i sobretot que és un equip molt jove i és un projecte que esta temporada crec que aposte perquè va ser l'equip revelació de la Lliga Sobal. Estem en el 46, és a dir, a 14 per a la fi. És un partidàs d'handbol. No oblidem que Torrelavega és un dels que ens va representar en competició europea.

0: i va llançar des de 7 metres Adri Sánchez, otra de les cares noves, per a posar un més 3. Llança Adri, és gol, més 3, màxima diferència per als alacantins, 14 per a la fi, primera jornada, Lliga Sobal, Pitiu Rochel, Orneo 25, Torrelavega 22.
1: 9 de la nit, 41 minuts, pendents de la selecció espanyola en les semifinals del Mundial Femení de Bàsquet en Alemanya, pendents de Leonor Neu Alacant en el seu debut en casa, pendents, ja en marxa la segona part d'eixe torneig en Cesta Rías, en Pontevedra, Carlos.
2: Acaba de començar el tercer quart amb intent d'anotació del conjunt de Xavi Albert, que manté els 5 punts en davantatge amb el que ha acabat la primera meitat, és a dir, València Bàsquet 41, Cosner Baskonia 36.
1: Ja sabeu que d'ací una estoneta, a partir de les 10 i 5 minuts aproximadament, començarem secció de futbol internacional amb David Ferris per a parlar de tot el que ha deparat avui dissabte, ahir i també les prèvies de demà diumenge, en la Sèrie A, en la Premier League, en la Bundesliga, en la Júpiter League, en la Ligue 1, com li agrada dir a Salva Gomis, i en les principals lligues de futbol que tenim al nostre continent. Per cert, para el partit ara mateix en Alemanya, Salva, en un punt crític ja en el qual li queden un parell d'accions als Estats Units per a trencar definitivament el marcador.
3: Sí, a 2 minuts 33 segons per a acabar el partit, és un més 10 per als Estats Units, pot passar, poden passar moltes coses, però ara mateix està més prop la selecció espanyola de jugar demà i ser tercer i quart lloc a les 4 i mitja davant Alemanya, que ha estat la que ha perdut avui davant França, així que bueno, pues, a aquestes hores la final seria França-Estats Units, el tercer i quart lloc seria Alemanya-Espanya.
1: Bueno, pues el que deia, ara mateix França, que espera, com hem comentat abans, en la final, i davant Alemanya el que sí que no anem a tindre és el factor catxa a favor, eh?
3: Perquè no, això...
1: El tercer i quart lloc, per el bronze...
3: Encara que no l'han tingut en cap partit, eh? Vull dir, no seria una meta per a la selecció espanyola. Que anem a veure, perquè sí, és un més 10, però queden 2 minuts i 25 segons. Es reanuda el xoc, ahí està Illana Martín tractant de treure la vareta. La pilota per a Megan Gustafsson es troba en la falta, no la xiulen. Agua fa amb de 3, el triple que vola, Tauler no entra i el rebot espera d'elles. Desaprofitat d'una nova ocasió per a retallar distàncies al marcador. La pilota espera als Estats Units, pressionant altíssim Illana Martín. També a l'ajuda defensiva Agua fa amb el valor que arriba a les mans de Brianna Stewart. Breana per fora, perseguida ara per Maite Cazorla, és un 2 contra 1, Maria Conde molt bé, Illana per a furtar, el contragolp és Espanya, Illana Martín, el comandament de l'acció, trobant el cantó, alliberat a Maria Conde, però arriba molt bé la defensa d'Stewart, la pilota per a Guafam, per fora jugant la selecció espanyola, les mans de Maite Cazorla, per dins per a Guafam, però tallen bé la pilota en defensa, talla molt bé Kiki Diafen, per a que Estats Units torni a tindre la possessió de la pilota, és un més 10, ara la falta clara en atac i no la xiulen. Fa el xest Illana Martín, com diguem, bueno, si la fas jo, veuríem. Ara molt bona la mà per a que recupere la possessió Estats Units des de la línia de fons, però molt bona la maneta de Illana Martín, 64-74. Mana Estats Units al marcador a 1 minut i 28 segons de la fi del partit.
1: Espanya que va quedar-se en, pues ahí, al fil, pràcticament.
3: Espera.
1: Està molt complicat, tio. No enganyem al personal.
3: No enganyem a ningú, però queda 1 minut i 20. Ara l'acció de els Estats Units en aquesta penetració i anota el 64-76. Maria Conde per fora, trobant a Megan Gustafsson, la passada un poquet forta, però Megan agafa el seu propi rebot, hi ha falta clara. Anem a veure si són tirs lliures per a Megan Gustafsson, per a la pivot de Portland Fire, que juga en la selecció espanyola. 1 minut 12, tirs lliures per a Megan.
1: 12 és màxima renda, pràcticament tot el partit.
3: Sí, podria ser.
1: Perquè han estat ahí fent la goma.
3: Sí.
1: Jo recordo un parell de moments de 10 punts, però de 12 no. La cosa se complica. 1-12 per al final d'este partit de semifinals i Espanya, si no passa res miraculós, pues va caure en eixa ronda i hauria de jugar, en principi demà, a les 4...
3: 4 i mitja.
1: 4 i mitja, efectivament, el partit pel tercer i quart lloc.
3: Anota Gustafsson el primer.
1: Aprofite per a demanar el minut i resultat. Carlos Urrutia en Pontevedra.
2: Estem a falta de 7 minuts per a que acabi el tercer quart. València Bàsquet 45, Cosner Baskonia 38.
1: I el que deia ja, recta final del partit també, Gonzalo Blanes. Primer, a nivell anotació, la cosa se n'anirà a 30 gols per cadascú o més dels dos equips. I el que estic veient és gols d'una bellíssima factura. Molta qualitat.
4: Té molt de...
0: de qualitat, de ritme.

0: té porters. Pau de nou posa una mà miraculosa. Hem vist un fray, hem vist dos jugades espectaculars de l'equip alacantí i també de Torrelavega, que estem davant d'un dels millors projectes de l'handbol nacional com és Torrelavega. I això també hi ha que deixar-ho clar, que era un os molt dur en la primera jornada i que de moment estem camí de la primera victòria, que seria espectacular davant d'un rival com Torrelavega. És bon handbol, el ritme el té el Orneo Alacant, que ara estava jugant en un atac estàtic. Atenció, perquè no xulen falta. Esta pot ser una bona transició per a Torrelavega, que llança i marca. Anem a patir, perquè resten 10 minuts i mig per a la fi. 26-25, és a dir, un gol de ventatge per a l'Orneo de Roy Sánchez.
1: Bueno, pues les llàgrimes, perquè la selecció espanyola va caure en tots els honors.
2: 2-1 i s'acaba el partit. La derrota de la selecció espanyola davant dels Estats Units, 66-76, és una diferència de 10 punts. Ha guanyat els Estats Units, que es clava novament en la final. Espanya no ha pogut en la Super Estats Units, però ha plantat moltíssima cara i ha fet un partidàs, sobretot en dos noms propis, com són Maria Conde i Jana Martín. 66-76, ara en eixa abraçada. Eixos aplaudiments també de Pau Gasol, avui la persona que ha estat durant tota la setmana acompanyant en Berlín a la selecció espanyola de Miguel Méndez, però un treball, jo crec que molt bo, el de el del combinat nacional per arribar fins a esta semifinal. Recordem que en el camí, no?, de la fase de grups ja li va guanyar a Alemanya en el mateix grup, 83-53, és el rival de demà a les 4 i mitja per aquest tercer i quart lloc. Després va perdre davant el Mali, 82-73, guanyar a Japó, 59-79, i guanyar a Austràlia en els quarts de final, 66-89, i avui ha perdut 66-76 davant els Estats Units. Així que una llàstima, continua allargant la seva llegenda el equip nord-americà. Recordem, 20 anys sense perdre un partit oficial, i jugarà a la final, jugarà novament l'opció de guanyar un Mundial, perquè ja porta 4 consecutius.
3: Recordatori de que el partit ha estat igualadíssim fins al final del tercer quart, i en l'últim han pegat un apretó i han rebentat el parcial des de 8-18,
2: sí,
3: en l'últim quart, que ha estat...
2: Tan sols 8 punts en un quart és una renda molt, molt baixeta. És de veres que ha reduït també la seva vessant ofensiva fins als 18 punts, però no és suficient, i evidentment ahí ha estat la diferència. Recordem, arribàvem en igualtat màxima al marcador al començament d'este últim quart. Jo crec que també la gasolina s'ha acabat, no? La benzina abans d'hora en el cas de la selecció espanyola, que ahí està rebent el cariño, l'estima de tota la, bueno, pues, gent que s'ha desplaçat cap a Berlín per a, en este Uber Arena, la casa de l'Alba de Berlín, habitualment, bueno, pues, per a dir-li adeu a l'opció de jugar a la final, però no encara al Mundial, perquè demà 4 i mitja davant Alemanya el tercer i quart lloc.
3: Sí, va lluitar per la medalla de bronze. T'acomiades, Salva, i t'escoltem a partir de les 11 de la nit en els últims 90 minuts.
2: Fins després.
3: Tanquem la finestra del bàsquet femení. Continuem oberta la finestra del bàsquet masculí, també de l'handbol. Primer, Carlos Urrutia, afegim el minut i el marcador en este ja tercer quart del partit de València Bàsquet.
4: Més 8 per a l'equip de Xavi Albert. Resten 5 minuts per a que acabe el tercer quart. València Bàsquet 49, Kostner, Baskonia 41.
3: I també demane el minut i resultat, Gonzalo Blanes, que tenim ara mateix en Alacant.
0: Tenim test mort demanat per l'equip local a falta de 8 minuts per a tancar el partit. Guanya per U Orneo 27-26.
3: En el Mundial femení de bàsquet, derrota de la selecció espanyola 66-76 davant dels Estats Units, sempre de la mà de Teika.
5: Espai oferit per Teika, el bon vending. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots.
3: Deu minuts per arribar a les 10 de la nit. Gràcies, ahí tenim, no sé, m'estic escoltant com si s'ha pujat tot molt dalt. Ahí estem, perfecte. Deia que estem recta final dels duels del bàsquet i també de l'handbol. Ara de seguida anirem amb el futbol internacional. Ara de seguida també farem el repàs, per exemple, al descans. El Córdoba empata 0-0 davant l'Almeria, i també el Real Madrid, que ha estat pues, pegant backs importants en la primera part a un Rayo Vallecano que estava en la, en, no sé, en la ment en un altre lloc. El inici de temporada del Rayo no és precisament el més il·lusionant, anava a dir, en tota la que tenen muntada ara mateix a nivell institucional i

també a nivell d'infraestructures i de més. 3-0 està guanyant el Real Madrid, ara sí, descans. 3-0 davant el Rayo Vallecano amb els gols de Mbappé, Álvaro Carreras i Jude Bellingham. Anem amb el

0: Torre la Vega, que té possessió llarga, no s'ha xiulat ni un passiu en el partit perquè l'handbol avui és handbol Cerelic. Falta, tot i que havia robat Lewis Parker, ja que netejar ara perquè fa moltíssima calor així en el Pitiu Rochel. Estem en el minut 53-20, això vol dir que són 6 minuts per a tancar el partit. I el conjunt alacantí que guanya per un gol, però la possessió és de Torre la Vega. Atenció, perquè ara té possessió i crec que sí que està en el servis a punt d'indicar el passiu. Ataca el conjunt visitant, la defensa pressionant d'Orneo, el llançament para, però no, hi ha falta, bloqueig antirreglamentari. Pot ser que siga l'atac més llarg de tot el partit. I de nou hi ha que netejar. I això fa que el final del partit siga més llarg del previst. Un partit en el que ha hagut molt de ritme i en el que les sis cares noves que han arribat al Orneo ja han debutat en molt bones sensacions, sobretot a nivell grupal, este aquí de Roy Sánchez. Ara sí, diu l'àrbit que torna de nou el llançament. La parada espectacular! La parada espectacular de Pau Guitart. Tenim porter. Tenim porter, és un dels nous. També està Robert Domènech, que és molt bo i que ha entrat i ha parat un penal, però este xic està signant un partit molt bo i en handbol tindre porter ja és tindre molt. Pilota per a Orneo Alacant. Entrem en els últims 6 minuts de partit. Parker, jugante en Rafa Oliveira. La pilota en la circulació de moment en lenta de Orneo, que ara busca percutir per el centre. Parker Lewis, el llançament, no hi ha gol perquè hi ha passes. Hi ha bloqueig antireglamentari, passes i gol, i per tant tornem de nou a la falta. 5 minuts, 40 segons. L'habitatge, per cert, està sent molt bo. Avui així en el Pitiu. I no és fàcil, en un partit tan igualat. De nou es neteja la canxa. I de nou, els dos tècnics que aprofiten per a donar indicacions. 6 minuts per a la fi. Orneo 27, Torre la Vega 26. L'any passat Torre la Vega li va guanyar els dos partits a Orneo. Però esta temporada crec que Orneo va ser un dels equips que dona sorpreses. Tot i que este partit encara no està tancat. Té la pilota Javi Borragán. Deixant per Oliveira. Jim Parker, Montoya, falta, baló de nou per Alacant. Estem en aquest moment en el que ja no va tan ràpid tot, perquè cada jugada, cada baló, cada possessió és el partit. La pilota que la té Ivan Montoya, en la línia de 7 metres. Torna la circulació d'Alacant. Parker, Parker per a Rafa Oliveira. El llançament de Rafa la para perquè li ha bloquejat la defensa. Té Torre la Vega, ara Paco, opció d'empatar. A 5 minuts de la fi, la pilota per a l'equip visitant, que juga per mig de Isidoro Martínez. El dorsal 21, circulació de Torre la Vega. Bona defensa, pressionant de Orneo Alacant, tractant de taponar el llançament, sobretot des de fora. I ara hi ha dobles, baló per tant per Alacant. Perfecte, és la infracció que mai hi ha que cometre quan estàs a 5 minuts per empatar un partit. Ja li ha passat 3 vegades i això és clau a Torre la Vega, que ha tingut possessió per a empatar i no l'ha aprofitat. I això és clau. El pavelló que està aplaudint, per cert, que hi havia bona presència de públic, però ja, ara hi ha més perquè estaven en el Lucentum, que està així molt a prop per el partit de presentació, i molts, quan ha acabat el bàsquet, s'han vingut així a l'handbol. Vesprada de poliesportiu, James Parker, Montoya, que pena perquè no ha pogut connectar ahir amb el pivot, i el baló serà de nou per a Torre la Vega, que torna a jugar per a empatar. 4 minuts falten, que es molen amb vol. Bloqueig ara del conjunt alacantí, però els àrbits diuen que continua el joc. Ataca Isidoro, el llançament, para, para, torna a parar Pau Guitart, que està sent el millor del partit, el porter. El 14, baló per a Alacant, quarta vegada que té Torre la Vega possessió per a empatar i no aprofita. I tornen a parar. El tema de parar tant per a netejar és perquè fa moltíssima calor en el Pitiu Rochel.
1: I humiditat, m'imagino, no? Ahí dins se condensa molt.
0: Sí, correcte. Eixa és la lectura. Hi ha moltíssima humitat i quanta més gent hi ha, més encara.
1: Clar, i s'esbarra.
0: Però estem disfrutant del partit. Resten 3:40, punta a punta, punt ràdio. És la primera jornada de la Lliga Sobal. Esta temporada tenim 2 equips, anem a gaudir. Baló per Alacant. En tranquil·litat, la pilota que serà per a Sempere, altre de les cares noves. Circulació, primer,

0: junt de la porta, amb tranquil·litat. Equipo, diu la gent. Edu, que ha fet un gran partit. Sempere, la triangulació per a Montoya. El pivot, mare meva, entre 4.000 falta. I a veure per què està al límit del penal. I 7 metres perquè ha de defensar dins de l'àrea. Havia marcat tots els penals Adrián Sánchez, 4 consecutius, ha fallat un i ara va llançar el penal Javi Borragán.
1: A veure
0: gol! Marca Borragán, 2 d'avantatge, 3 per a tancar el partit i a cada equip li queda un temps mort. Hi ha molt que jugar encara d'handbol.
2: Un segonet perquè anem a actualitzar, que estem ja a la recta final del tercer quart, el partit ara mateix en Pontevedra de bàsquet. Carlos.
3: Vibrant i amb moltes carreres, amb molt de ritme, continua manant en el marcador l'equip taronja, València Bàsquet 57, Kostner Baskonia 50, queden 2 minuts 50 per a la fi del tercer quart.
2: València Bàsquet que va a camí d'aconseguir una victòria també de prestigi en un torneig de prestigi en estiu, mentre que nosaltres, ja sabeu, d'ací uns minutets començarem amb el futbol internacional de la mà de David Ferris, però ara mateix el que volem és veure si Eleonor Neu Alacant aconseguís la primera victòria de la temporada.
0: Ara ha hagut un bloqueig, crec jo, sincerament, eh? I no, la mà en el cor en imparcialitat. Crec que era falta en atac de Torre la Vega, no s'ha xulat, gol de Torre la Vega, 28-27. Ataca Alacant, per a l'extrem, el llançament i el gol. El gol de Dani Reinante, altre de les cares noves. Marca Dani, 29-27, esta defensa és molt important, esta defensa és clau. Ataca Torre la Vega, Isidoro, a l'extrem, el llançament i el gol. Són molt bons també, eh? Són molt bons també. 29-28, 2 minuts. Ara sí, cada possessió, Paco, és mig partit. La pilota que la té Orneo, que ara vol una possessió llarga. No sé si va a demanar ja Roy el temps mort o esperarà l'última jugada. El pavelló li demana al seu equip ese últim esforç. 29-28, guanya Perú Orneo, que té la pilota, que ataca, el baló per a Montoya, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Montoya. 30-28, un minut i mig, de nou defensa clau, pilota per a Torre la Vega, 6-0 defensiu del conjunt de Roy Sánchez, tota la banqueta d'Erneo alçada perquè sap de la importància de guanyar-li a Torre la Vega. Un minut 20, defensa, defensa, Kidra el pitiu Rochel, falta la pilota que continua el llançament i el gol. 30-29, ja t'he dit que és que estem davant d'un superequip.
1: Superequip i superpartit, eh?
0: Sí, sí. Estic de veres avui disfrutant molt més que la temporada passada. I crec que pot ser el preludi d'un gran any. 30-29, vinga, la possessió és d'Orneo. Si marca, pràcticament és guanyar. Si no, Torre la Vega tindrà l'opció d'empatar. Jo crec que ja va el temps mort. Ahí està. Temps mort de Roy Sánchez, 47 segons. Ara el que vol el tècnic és que no es xiule passiu i preparar una jugada d'atac. Si marca Orneo, guanyem el partit. Si no, patirem per empatar. Situem com està l'Electrònic, Paco. Temps mort. Resten 47 segons. 30-29. Guanya Orneo, que té la possessió.
2: Que important seria començar en bon peu la temporada i més en un partit que ho has lluitat i en el qual ha comandat pràcticament el marcador des de l'inici el conjunt de Roy Sánchez. M'imagino que va acabar el temps mort, de seguida estem en el handbol, però abans també actualitzem com va el marcador en el partit de bàsquet masculí. Carlos.
3: 2 minuts 40 segons per a la fi del tercer quart, més 9 per al Taronja, València Bàsquet 59, Kostner Baskonia 50.
2: Bon partit també del conjunt de Xavi Albert. A veure com acaba el duel en el Pitiu Rochel.
0: Vinga, aquesta és la bona. Punta a punta, punt ràdio en el poliesportiu, en el handbol. 47 segons, possessió d'Orneo. Si marquem, guanyem, perquè són dos gols d'avantatge en cas de marcar. Si no, Torre la Vega juga per empatar. L'any passat Torre la Vega sí, va guanyar clarament. L'any passat Torre la Vega també va guanyar el seu pavelló clarament. Però esta temporada és diferent. Arranca la 2026-27. Pilota d'Ivan Montoya. Parker, atac llarg. De moment no hi ha passiu. De nou Parker, quan alça el braç l'àrbit tindrem tres opcions de passe. La pilota de Montoya. Parker, la circulació és bona. El baló per al pivot. No fa falta el conjunt de Torre la Vega que recupera, però no. Perquè ara sí, bloqueig antireglamentari. 25 segons. Ara sí crec que van a demanar. Ahí està, passiu. Esta és l'opció. El llançament i el gol! El llançament i el gol! El llançament i el gol! Marca! Orneo Alacant! Javi Borragán! Va a guanyar Orneo Alacant el primer partit.

0: Lliga. Resten 11 segons, separa el joc perquè ha patit un colp un jugador de Torrelavega, però el partit està, Paco, totalment encarrilat. És precisament Isidoro Martínez, que està marejat perquè li han pegat un colp, i ara estan ja retirant el jugador, que crec que té sang per el colp, i es retiren, ara ajudat per els metges del club, i el pavelló, que aplaudís, òbviament, esportivament, que el jugador de Torrelavega es retira, i Paco, 12 segons, anem a guanyar, perquè és 31-29, quin golaç de Javi Borragán, quin braç que té este xic, que avui està completant també un partit espectacular. 6 gols ha fet Javi Borragán. 12 segons i tanquem la Lliga Sobal. Primera jornada en victòria davant el que, per a mi, és el segon millor projecte de l'handbol a Espanya. Pilota de Torrelavega que vol fer un gol ràpid. Ahí està el llançament, la pilota que la tanca la defensa. Para. No podia acabar millor el partit. Gol de Pau. Marca el porter des de la porteria. I tots s'abracen a Pau, perquè és que has tancat el partit perfecte. Després de parar tot, ha marcat Paco des de la seva porta en l'últim segon, l'últim gol. És un autèntic espectacle el que hem viscut avui al Pitiu Rochel, i és possiblement des de la tornada del projecte a la Lliga Sobal el millor partit que hem gaudit. 32-29. Orneo acaba de guanyar el primer partit de Lliga, 3 gols davant Torrelavega.
1: Pues una victòria a la qual poc més podem afegir, eh? La imatge dels jugadors abraçant el seu porter, quina gran victòria, quina forma de debutar esta temporada a Sobal 2026-2027, recordem, la segona consecutiva des de la tornada a la màxima categoria ja la temporada passada, el León Orneo Alacant, que ha tornat per a quedar-se, eh? L'any passat, aconseguint la permanència i enguany començat Gonzalo Blanes en una victòria de prestigi davant un molt bon Torrelavega.
0: Sí, no hi ha que ficar-li pressió tampoc a l'equip, perquè l'objectiu és la permanència, però jo te dic que aquest equip ha treballat aquest estiu per a fer un projecte per a lluitar per més que la permanència. No pot ser millor la posada de llarg, la gent que no se'n va del pavelló festejant, li han guanyat a Torrelavega en un autèntic partidàs d'handbol davant un gran equip, per 32-29.
1: Pues espectacle en el pavelló Pitiu Rochel. Te deixem Gonzalo Blanes espigolant per ahí. Si tens protagonista, ja saps, enmig del futbol internacional, demanes pas i podrem escoltar ràpidament els jugadors, entrenadors, aquí vulguis, val?
0: Un abraç.
1: Les 10 de la nit i 4 minuts. Aprofite també per a preguntar a Carlos Urrutia en este impàs, mentre ara de seguida comencem amb el futbol internacional, però València Bàsquet, que en la recta final del tercer quart també està dominant en el marcador.
2: Guanya de 5 a la fi del tercer quart, València Bàsquet 62, Kostner Baskonia 57.
1: Les 10 de la nit i 4 minuts, en 4 de retard, a Memamel, futbol internacional.
3: Futbol internacional al punt a punt. El més destacat i els jugadors a seguir de les millors lligues del món amb David Ferri.
1: Amb el nostre especialista i scout David Ferris. Hola, David, què tal? Bona vesprada.
4: Hola, bona nit,
1: bona
4: Paco.
1: Bona vesprada, perdó.
4: Bona nit, no?
1: És que porto tot el dia així. He d'evolucionar entre el bon matí, bon migdia, bona vesprada i bona nit. I m'està costant.
4: És complicat a vegades.
1: Demà m'ha de costar més, perquè comença a les 12 i acaba a les 12 també, pràcticament. Però bueno, futbol internacional, que per cert, ja tenim la capçalera, ja està en el seu lloc.
4: Sí, ja.
1: Ha costat, eh? Ha costat, però ja està en el seu lloc. Bueno, mentre estem molt pendents... Anem a parlar de Champions després, eh? D'un Madrid de Champions que l'altre dia va patir molt davant l'Inter,
4: sí.
1: I que li està pegant un repàs important al Rayo Vallecano en la primera part, 3-0. Recordem que en segona divisió també està en marxa, acaba de començar el Córdoba 0, Almeria 0. I recordem que ara de seguida estarem en l'últim quart del partit de València Bàsquet davant el Kostner Baskonia. S'anem a centrar, David, en este inici, en la Premier. En una Premier en la qual ha començat la cosa, pues, amb moltíssimes coses a comentar. I ja amb 3 jornades completes disputades.
4: Sí, s'està disputant la quarta, de la que després parlarem, però és veritat que en les 3 primeres jornades tenim ja coses que podem destacar. Per exemple, les 3 victòries d'Arsenal i Manchester City, que són els dos únics equips en ple de punts, 9 de 9. jo crec que quan començà la Premier van parlar de que lo normal era que l'Arsenal i el City tingueren eixe mà a mà per a veure qual era l'equip que s'alçava amb la Premier League, i de moment és el que s'està complint. L'Arsenal que està jugant ara, després comentarem com va en el partit davant del Sunderland, per això en el que es refereix al liderat, a la primera posició. Però també n'hi ha un equip que està sorprenent molt perquè acaba de pujar, que és el Hull City. El Hull City en les tres primeres jornades ha fet 7 de 9 i encara no havia encaixat. Avui ha encaixat en el partit davant del Chelsea, han empatat a 2, però també un molt bon resultat del Hull City en Stamford Bridge davant l'equip de Xavi Alonso. Però que diem, 7 de 9 en les tres primeres jornades, guanyant per exemple en Manchester United per 2-0. I jo crec que un inici il·lusionant per a un equip que el que hem dit és que acaba de pujar, que és molt difícil a la Premier començar també.
5: Pel que acabes de dir, m'he recordat avui del Hull City precisament perquè en el partit de l'Espanyol Roberto Fernández ha fet un doblet,
4: sí,
5: i Roberto Fernández va estar en el punt de mira del Hull City pràcticament fins al final del mercat.
4: Bueno, és que el Hull City ha tingut molts rumors, també Jeremy, per exemple, va sonar per al Hull City,
5: correcte.
4: I ja tire de memòria, no sé si Pablo García també. Però em sona que sí, però ja és més de memòria. Però Jeremy i Roberto sí que han sonat i ha invertit diners. Però tu saps, Paco, que moltes vegades quan un equip puja, lo normal és que estiga afonat a la classificació, i no és el que està passant de moment amb el Hull City. I sí que és el que està passant per el moment amb l'Aston Villa d'Unai Emery, que avui ha caigut una altra volta, amb el Nottingham Forest, 2-2. 1 punt de 12. Portava fins avui 0 gols a favor, avui ha fet un golet, i bueno, un equip que tampoc ha començat massa bé és el Tottenham, que bueno, ja és costum, que li costa molt.
5: A veure quants entrenadors té enguany, és un poquet la porra,
4: no sé,
5: porra entrenador.
4: Fitxatges ha tingut moltíssims, de fet pareix un equip totalment nou en comparació amb el de l'any passat, però sí que és veritat que són 2 punts de 12 disputats, 0 gols, que és preocupant, perquè han firmat, per exemple, a Marmoux, a Savinho, deixant-se 200 quilos entre els dos, probablement, o pràcticament 200 quilos. Preocupant, però tampoc em sorprèn. Jo crec que el nivell de la Premier, que sí que és veritat que té molts bons jugadors, que són plantilles molt completes, però a nivell de xoc jo crec que és una lliga que ja, per a mi, té una tendència a estar sobrevalorada.
5: Sí, jo crec que és el debat tradicional de lliga sobrevalorada a nivell futbolístic i absolutament inflada, hiperinflada a nivell econòmic.
4: Però clar, amb plantilles molt llargues que quan tu jugues la Champions et
5: ajuden molt.
4: Però en la comparació amb lligues com l'Espanyola tindré un puntet de superioritat en lo físic especialment. Però jo l'altre dia vaig veure el Liverpool l'Atleti de Madrid, jo tenia clar que lo normal era que guanyara el Liverpool, però tampoc veus una diferència de xoc. Liverpool que no ha començat bé i després parlarem. És que és el que et dic, per la inversió que n'hi ha, hauria de tindre un xoc molt més vistós del que realment n'hi ha avui.
5: Sí, bueno, a banda i la tradició que tenen de firmar a tècnics del País Basc, que
4: sí,
5: esta temporada,
4: sí.
5: O concretament de una província, que si no crec, no sé si és Guipúzcoa o que té, pues això, Iraola, Xavi Alonso,
4: Arteta
5: Arbeloa i demés. I per cert, parlant d'estos entrenadors, i abans de parlar de la vessant més individual, he vist una estadística avui del Chelsea,
4: sí,
5: que és una botxeria, perquè crec que ha tancat la ratxa de més partits encaixant amb Xavi Alonso.
4: Pues jo no l'he vist.
5: Precisament amb Xavi Alonso com a entrenador, i avui novament, després parlarem dels partits, però t'he de preguntar per l'operació de Dibu Martínez. Jo no entenc com un equip que en principi me pareix una institució seriosa com és el Chelsea, sí, fa un moviment per afirmar al Dibu Martínez, que me pareix, has parlat abans de la paraula sobrevalorat,
4: sí,
5: el Dibu no és sobrevalorat, és lo següent. Perquè ha viscut durant 2 temporades i pico de la parada que va fer en la final del Mundial a... Va ser a Mbappé o a qui va ser?
4: A Kolo Muani.
5: A Kolo Muani, correcte, en la recta final del partit.
4: Que és més, bueno, quasi de mèrit de Kolo Muani.
5: Però
4: bueno,
5: el Dibu Martínez està liant traques més pròpies de...
4: Bueno, l'altre dia en el debut va fer una...
5: Sí, i la d'avui també, avui també ha fet una altra.
4: Sí, sí, sí, tampoc em sorprèn, Però el Chelsea és que és un equip que ha tingut en plantilla 5 o 6 porters a la vegada.
5: Sí, sí, 50 jugadors.
4: Jorgensen, per exemple, l'ex
5: del
4: Villarreal, que està en l'Estrasburg,
5: sí,
4: que és com estar en el Chelsea pràcticament, però que mai val ningú. Bueno, el Dibu ha tingut anys teòricament bons a la Premier League, però jo crec que és més el que tu dius, que és una sobrevaloració de la Lliga que jo sempre he defensat que era molt millor lliga que l'espanyola.
5: Però...
4: I me lo pareix, però clar, en la comparació del gast...
5: Sí, cada vegada te costa més, no? Sí, justificar les despeses que tenen els equips i la inversió dels equips.
4: Abans seguia molt la Premier i a mi cada vegada me costa més seguir la Premier.
5: És que...
4: Més complicat, de veritat ho dic.
5: Sí, a banda els partits que tenien abans i si hi ha punt d'atractiu, no? De la una del migdia, tres de la vesprada, d'eix horari d'estar ahí dinant i demés, pues, més enllà de que altres competicions com la Lliga també han ocupat eix horari...
4: És que n'hi ha moltíssim futbol, Paco.
5: N'hi ha moltíssim futbol cada cap de setmana. L'oferta és molt gran. Això és reial. Però bueno, ara de seguida anirem en la jornada quarta. Anem a parlar primer de noms individuals, val? Que jo sé que tenies ganes de deixar tres o quatre punts. Per exemple, Bruno Fernández.
4: Bruno Fernández, que he mirat, i és veritat que porta tres gols i una assistència, són els tres gols i l'assistència en un partit.
5: Sí,
4: bueno. Perquè és en el partit del Ipswich Town, que va guanyar el Manchester United 5-2.
5: Sí.
4: Però sí que és veritat que volia destacar a Bruno, perquè si tu veus les seues estadístiques des de que va arribar al United l'any passat, per exemple, fa 9 gols, 21 assistències. N'hi ha hagut anys de... Pràcticament tots els anys arriba a 8 gols, 8 assistències o una cosa així. I en París de mèrit, en un club que és una descomposició absoluta pràcticament totes les temporades, a excepció de la passada, que va acabar tercer, em pareix molt meritori que un jugador com Bruno Fernández tingui estos números. Uh-huh. Perquè és d'un jugador elit mundial, que és el que és, i que una altra volta el normal és que siga la peça clau del United, que no sé on arribarà, que juga demà amb el Manchester City, uh-huh. Però que em pareix que té moltíssim de mèrit, com també el tenen Isak, que fins avui que no ha marcat portava el ràtio de un gol per partit, perquè eren 3 gols en 3 jornades, i també, com no, Haaland, que també porta 3 gols en 3 partits.
5: Bueno, per cert, un al que se li cauen els gols és Sergio Camello, que acaba de retallar diferències per al Rayo Vallecano. Marca Sergio Camello, gol, per favor, de Sergio Camello per al conjunt rayista, i el gol és una traca, eh? És una liada defensiva, però... Fixeu-vos la definició de Sergio Camello, eh? La pèrdua del Madrid en aquesta zona imperdonable, i mireu com ho definís. Pac, ahí. I la posa per baix de les cames i aconseguís Sergio Camello un gol, pues, que és més traca de la defensa i de Courtois, tractant de traure esta moda de traure la pilota des de darrere.
4: Sí, si no vaig llegir malament, finalitza el contracte.
5: Pues Sergio Camello és un caramelet,
4: Per si algú vol...
5: Caramelet de mercat.
4: Per si algú vol apuntar.
5: I que porta ja una bona quantitat de gols en este inici de temporada, 3-1 guanya el Madrid davant el Rayo Vallecano. També he de comentar que ha marcat l'Almeria. Gol de... Brian Cipenga, deixe home. Marca Brian Cipenga per a l'Almeria. Córdoba 0, Almeria 1 en la segona part de setmana mateix en el minut 54. És a dir, el nou de la represa. Per cert, Michael Carrick com a entrenador. Jo és que l'any passat estava en la conya d'este home que se anava a tanyar el moño si el United guanyava 5 consecutius.
4: No va passar.
5: No va passar. No sé si passarà alguna vegada.
4: No.
5: Esta dècada. Però Michael Carrick millora coses... però encara no me pareix un entrenador per al United.
4: És que,
5: a mi particularment.
4: És que és un club que té problema estructural. Tampoc saps molt bé què és el que passa al United. A vegades sí que és que fan mercats tètrics, amb molta inversió i molt poc trellat, però sí que és veritat que moltes vegades tu veus la plantilla, jo no te dic que per a guanyar la Premier, perquè això és complicat, perquè tens que tindre un projecte d'anys.
5: Sí, però la inversió està. Vull dir, el United es gasta cada temporada milionades.
4: Sí, no,
5: milionades.
4: Està clar, però també se les gasten, és que se les gasten tots.
5: En mitjanies.
4: Entonces, també és veritat que si tu no encertes, jo he invertit 200 milions i dels 200 milions 180 no em valen per a res, l'any que ve tinc que invertir altres 200. I així és un
5: sí, bueno, però els diners, posant un poquet d'un exemple més a prop que no fa falta dir el nom, fer una gestió nefasta a nivell esportiu, quan tens diners per càstig, com és el cas del United, te dona un avantatge clau, la possibilitat d'enganyar-te.
4: Sí, no, està clar, però...
5: I de corregir.
4: Però clar, mentre tu t'enganyes, n'hi ha equips que no.
5: Que no.
4: I te trauen distància, que és el que ha passat amb l'Arsenal. L'Arsenal feia uns anys que, bueno, ara sí que és un projecte molt seriós, tot candidat a tot, perquè ha estat una final de Champions, uh-huh. perquè va guanyar la Premier, però fins a fa 3 anys... estava com a candidat, però mai arribava a aquestes estàncies en la temporada. Entonces, bueno, jo crec que és... Algun dia arribarà el Manchester United a ser el que era. Però tampoc sé quan, perquè és, per exemple, molt paregut al Milan. El Milan és un cas molt similar. El Milan s'ha gastat moltíssim diners també aquest estiu i tampoc sé si valdrà per a algo més que estar en Champions com a molt. És que és el de tots els anys. Són dos clubs molt similars i també, si vols, podien ficar el València a una escala menor.
5: Sí, és com el germà xicotet en el sentit de que té molta història, molta tradició i que ve d'un... un inici de segle molt exitós a nivell de títols.
4: És un ambient autodestructiu.
5: Però l'ambient és calent. Bueno, jo crec que autodestructiu, no n'hi hauria ment autodestructiu sense un tio
4: que
5: prenguera determinades decisions. Però bueno, hem parlat de Bruno Fernández i del United. Més noms, i en este cas has comentat Haaland, que està que se n'ix, Isaac, que també està que se n'ix, jugadors que van a gol per partit, eh?
4: Sí, que és algo estrany, en la Lliga Espanyola no està passant massa.
5: Bueno, Mbappé.
4: Ara sí, bueno, Mbappé sí, però...
5: Mbappé ha trencat ese...
4: Bueno, i Camello.
5: Camello, i quan estava Messi, també,
4: sí,
5: i Cristiano.
4: Sí, però que últimament és complicat arribar a 20 gols en una temporada, a excepció d'Mbappé o algun jugador del Barça, no? Però bueno, per exemple, l'altre que ha començat molt bé... és Joao Pedro, del Chelsea.
5: Sí.
4: Amb el gol i l'assistència d'avui, 3 gols, 3 assistències, que em pareix una brutalitat. Palmer també, com a company d'equip, 2 gols, 2 assistències, i Rodgers, 3 gols, 1 assistència. És un trident que està funcionant. Pot ser que el que no està funcionant és la defensa, que és el problema del Chelsea. Però en quant a generar atac, la veritat és que els 3 estan aportant moltíssims gols. Mm-hmm. És un dels equips més golejadors de la Premier. I, per exemple, un altre trident que també està fent molt bé és el de l'Arsenal. Havertz, 2 gols, com Odegaard i Saka, els 3 amb 2 gols. Cap assistència de cap dels 3, que és raro, però què més dona?
5: Bueno, estan començant la temporada i, efectivament, l'Arsenal el que està fent és fer camí per a no complicar-se tant la vida com va passar la temporada anterior en aquest tram final en el qual el City és de veres que va donar un poquet de por, perquè pareixia que novament l'Arsenal la podia liar i podia deixar
4: sí, jo de fet vaig dir que l'anava a liar, però no la va liar.
5: No la va liar, perquè el City tampoc va estar 100% fiable en determinats partits. I per a tancar, te pregunte per Cody Gakpo.
4: Gakpo ha començat molt bé també la temporada, un gol, 3 assistències. L'any passat va fer 7 gols, 5 assistències. Ha sigut peça clau en l'inici del Liverpool, però, per exemple, avui ha sigut suplent perquè ja ha arribat Barcola, que sí. Teòricament, encara que a mi és un jugador que no m'agrada tant com als clubs, podríem dir,
5: vale.
4: Teòricament va ser el titular, més que res per inversió. Crec que és un jugador al que li falta finalitzar. Mm. De fet, l'altre dia va tindre una cosa molt clara en Champions i finalitza mal perquè és una senya d'identitat de Barcola. Però crec que va ser titular i que Gakpo va ser més revulsiu, més jugador de rotació, però que ha començat molt bé. És que són 4 gols generats en 4 partits.
5: Efectivament. Això respecte als noms propis. Jornada 4. Anem a repassar el que tenim ja disputat. Com has dit abans, Aston Villa 1, Nottingham Forest 2, Bournemouth 2, Brentford 2, Chelsea 2, Hull City 2, Crystal Palace 2, Ipswich Town 3, Liverpool 0, Fulham 0, un altre empat per a Arbeloa i per a Iraola. Tottenham 0, Everton 0 i s'està jugant el Sunderland Tillaidai 0, Arsenal 1. Estem en el minut 63.
4: És acaba a dir, de marcar, de fet,
5: el
4: Bruno
5: 18
4: Guimaraes.
5: De la segona ja ha marcat...
4: Bruno Guimaraes.
5: Correcte.
4: Ha fallat un penalti...
5: Assistència de Declan Rice.
4: Ha fallat un penalti el Sunderland.
5: Ahí estem. Què destaquem de la jornada que està jugant-se?
4: Bueno, destacaria el primer puntet d'Arbeloa en Anfield.
5: Que li estava costant.
4: Que li estava costant massa.
5: I
4: però
5: hi
4: jo
5: havia
4: crec,
5: crítiques.
4: Hi havia crítiques, però també és veritat que no ha tingut un inici de lliga fàcil, però és veritat que bueno, li estava costant. Avui 0-0 i ha tingut ocasions per a guanyar, inclús també per a perdre. Liverpool, que porta 6 punts, que em pareix un bagatge pobre per a l'inversió que ha tingut també. Jo esperava una miqueta més d'inici, però bueno, això és molt llarg. I bueno, després el Tottenham, el que he comentat, segueix malament. I lo de l'Aston Villa sí que em preocupa, perquè és que avui tenia el partit... bueno, ha començat perdent, però quan empata... dius, bueno, menys un puntet. Si no guanya, un punt. Mm. I en el 88 Igor Jesús ha ficat la puntilla per a donar 3 punts al Nottingham Forest, que són importantíssims per a ells. I ja t'he dit, el conjunt d'Unai Emery, que l'altre dia sí que va guanyar a la Champions.
5: El pitjor moment d'Unai, al capdavant de l'Aston Villa, segurament,
4: sí,
5: a nivell resultat.
4: Sí, sens dubte. Té molt de crèdit, òbviament, és normal, però sí que és veritat que... bueno, també és veritat que no ha tingut eixa inversió d'altres anys i l'equip és pitjor que altres anys, però l'inici és... Roy.
5: Bueno, i aprofite per a preguntar-te per a tancar, per cert, abans del Fulham, el Londres que té 6 equips? Estava pensant en Tottenham, Arsenal, Chelsea, Fulham...
4: Sí.
5: I els altres dos són...
4: Tottenham...
5: El Brentford també? No, el Brentford no.
2: El Brentford sí.
5: El Brentford és de Londres,
4: Carlos,
5: també?
4: Carlos és el que sap.
5: Sí, confirmat. Vale, perfecte. I claro, me pareix que falta un, eh? Però crec que són sis. Clar, estava pensant en Madrid, no? Que Madrid ha tingut moments
4: cinc,
5: de...
4: no?
5: Que ha arribat a... Quan estava el Leganés també...
4: Leganés, Getafe, Rayo, Real Madrid i Atleti de Madrid.
5: I Atleti de Madrid, pues cinc. Pues coses que bueno, són... El Everton. No, el Everton no.
4: Everton és Liverpool.
5: No, el Everton és Liverpool. És el duel de Merseyside, correcte. Bueno, pues ara mateix l'Arsenal que està guanyant. Tenim gol de Bruno Guimaraes. I recordem, per a tancar Premier, que demà tenim un City United.
4: Sí, a veure, jo crec que arriben en moments distints, molt distints, també per història, perquè si tu, clar, si tu me preguntes a mi històricament qui és millor, jo te dic clar...
2: Pues faltava el Crystal Palace.
5: Crystal Palace, jo sabia que eren sis.
4: Crystal Palace,
5: perfecte, se m'oblidava un, però bueno.
4: El que deia, si tu me preguntes a mi i als meus pares, l'històric és el United, però si tu preguntes a gent de 18, 15 anys, jo crec que ja dubten, eh? Perquè clar, han vist tot lo bo del City i del United.
5: Tot lo roïn.
4: Entonces, bueno, són moments distints, el que hem dit.
5: I ojo, anem a recordar que el United també li passa lo mateix en el City. El City en els 70 i en els 80 té un bon moment a nivell futbolístic, però l'arribada de Ferguson canvia el paradigma, com li va passar, per exemple, al Barça en Johan Cruyff. L'arribada de Ferguson canvia tot. L'aposta en la cantera, la Class of 92, absolutament tot. I Ferguson és el que li dona eixe bot endavant al United, que ja va el col·locar com a referència mundial fins a l'actualitat. Lo de Ferguson no és només ser el gaffer 27 anys, que
4: sí,
5: va ser,
4: sí,
5: o més, no recordo quant de temps, sinó el fet de que va convertir a l'equip de Manchester en el United i no al City. I ara el City, que ha aprofitat l'era Guardiola i demés, i que el United no para de pegar-se tirs en el peu. Ara, crec que va ser el duel, el derbi de Manchester, més igualat dels últims anys, eh?
4: A veure, és que jo, de veritat, que tinc la sensació de que el City en algun moment, perquè ha començat bé, però jo crec que en algun moment
5: pegarà la petarda.
4: Va caure, perquè és que a mi Maresca...
5: No, a mi tampoc.
4: No m'agrada gens. A més, és que he vist vídeos en Twitter, és que és una sensació de que vol imitar tot de Guardiola. Home, el look, sí, el té. Sí, sí. El look el té.
5: Totalment.
4: Però que vol imitar els gestos, tot, absolutament tot, i jo crec que en algun moment va caure, però és veritat que per plantilla, pues, òbviament, va estar dalt en la classificació, perquè és el que té que fer. Però, bueno, demà es jugarà, si l'Arsenal acaba així, seguir el ritme de l'equip d'Arteta.
5: Sí, senyor. Votem a la sèrie. Per cert, abans de fer això, pregunte Carlos Urrutia com va el partit de València-Bàsquet a Pontevedra.
2: Queden 4 minuts per a la fi del partit. Hi ha hagut alternàcies en 3-4 ocasions. Bascònia s'ha ficat per davant en el marcador, però ara València Bàsquet ha tornat a ficar les coses al seu lloc, ja comanda, però només per 3 punts. Falten 4 minuts, 14 segons. València Bàsquet 78, Košner Bascònia 75.
5: Votem d'ella de la Premier a la Sèrie A, que ha començat, per a mi, molt més interessant, per exemple, que la Lliga. En la Lliga tenim els dos de sempre ja, pues, en la zona capdavantera, però en la Sèrie A ara mateix tenim un triple empat entre tres mítics.
4: És que la Lliga jo crec que va estar en 100 punts dels dos de damunt,
5: sí,
4: i veurem després.
5: 90 molts.
4: Sí. I la Sèrie A, pues, el que diem, triple empat fins a... Bueno, de moment, després parlarem, però de moment era triple empat entre Roma, Inter i Lazio, 9 de 9 per als tres. La Roma, la veritat que molt sorprenent l'inici, perquè són 10 gols a favor, 1 en contra, que em pareix espectacular. La Lazio també, amb tots els problemes que té, ha iniciat molt bé. I l'Inter, que per a mi és el favorit per el que ha fet els últims anys, per la plantilla que té i demés, pues, també complint. No? Després, com a perseguidors, com a Juve i Milan amb 7 punts, després de 3 jornades. I a mi m'ha sorprès l'inici de Frosinone i Cagliari amb 6 de 9.
5: Frosinone acaba de pujar, no? Ser la temporada passada? És una de les cares, no?
4: És un equip d'estos que jo crec que baixa, puja,
5: sí,
4: però
5: correcte.
4: Sí, acaba de pujar.
5: Correcte. Sí. I el Cagliari també, no? Ha començat.
4: Cagliari, que va pujar fa, jo crec que ja és la tercera temporada consecutiva, que sempre està patint, però que ha començat molt bé i, de fet, ara estava guanyant en el camp de l'Atalanta 1-2 i queden 6 minuts. Mm-hmm. O sigui, que està iniciant molt bé la Lliga el conjunt de la isla de Cerdanya.
5: I per baix?
4: Pues bueno, Venècia i Gènova, que estaven sense puntuar. El Gènova ha puntuat avui, el Venècia ha caigut una altra volta, porta 0 punts, és l'únic equip amb 0 punts.
5: El Venècia, grans equipacions, però enguany no grans actuacions.
4: I mira que ha fet fitxatges, eh? I s'ha gastat de diners, la veritat, però no li està servint de massa. I l'altre equip que tenia sense puntuar era la Fiorentina, però va guanyar ahir amb, com ja sabràs, hat-trick de Mastantuono, perquè d'això quan passa ens enterem tots.
5: Ostres,
4: per lo que siga. Hat-trick de Mastantuono, primera victòria de la Fiorentina, que bueno, a mi sí que m'alegra que guanye, perquè l'any passat ja va passar malament.
5: És un històric, eh?
4: I crec que és un equip que per lo menos té que estar en eixa lluita per estar en Europa.
5: La Fiore té eixe puntet que sempre se parla, si en Espanya, d'un Sevilla, d'un València, d'un Betis, és a dir, històrics que quan estan malament, com és el cas de la Fiore en els últims anys, sempre dius, ostres, però no pot, este equip no pot baixar. Però li va passar en aquest moment al Parma. De fet, li va passar tant al Parma que el Parma se'n va anar a fer la mà.
4: Sí.
5: I per això no se pot tampoc deixar caure a aquest tipus d'equips històrics. Hem parlat d'equips i ara toca parlar de jugadors. Per exemple, Daniel Malen. Este xicó qui és?
4: Pues Daniel Malen, que coneixerà tot el món perquè era jugador del Dortmund, està jugant a la Roma. L'any passat va fer en 18 partits 14 gols, que no està malament.
5: Sí.
4: Este any porta 5 en 3. En 3 partits, 5 gols a la Roma. És
5: una Roma, ja has dit abans, molt ofensiva.
4: Sí, bueno, és una Roma que està atacant massa, que té a Dybala també amb 4 assistències, que està retrobant aquesta millor versió. I bueno, Daniel Malen, que va tindre anys complicats, pues també s'està retrobant a Roma l'any passat amb molts gols. A mi sempre m'ha agradat este davanter i de moment 5 gols en 3 partits. Té que jugar el dilluns la Roma, veurem si segueix amb aquest estat de gràcia, però és un dels causants que la Roma estiga liderant la Sèrie A.
5: Antonio Raimondo.
4: Este és més sorprenent perquè és un jugador del Frosinone, que és el que hem dit. Quan el Frosinone acaba de pujar i està damunt, té que ser perquè algun jugador està destacant. Mm-hmm. I en este cas és este davanter del 2004, 22 anys, que l'any passat ja va estar al Frosinone, va fer 11 gols. Este any és que es porta 4 en 4 partits. O sigui, que són números que si es manté, pues lo normal, Paco, és que arribi a algun club de ja saps que liga,
5: sí,
4: i se'l porte. Tampoc té massa història.
5: Haurà de posar-se a donar les classes d'anglès. I per últim, Davide Fratesi, també marcant gols en aquest inici de temporada.
4: Davide Fratesi, de la Lazio, 4 partits, 3 gols, migcampista, que va arribar de l'Inter en una sessió en la que, si els números no m'enganyen, són 5 quilos el que va pagar la Lazio, per la sessió de Fratesi, que és un jugador amb un nivell que ja ha demostrat en l'Inter. I pues, també un dels causants del que hem dit, la Lazio, que té tots aquests problemes extraesportius i tot el que vulguis, que si no l'estadi està buit o el que siga, però la Lazio està fent un bon inici, porta 10 de 12 després de l'empat avui amb el Milan, i Fratesi, que està sent un dels homes del moment a la Sèrie A.
5: Pregunta per a la prova, per a l'examen. Ha decidit Paulo Dybala que vol tornar a ser futbolista?
4: Pues pareix que sí, la veritat és que és el que hem dit, porta 4 assistències, Dybala, que sempre ha sigut aquest jugador que jo crec que...
5: Molt guadiana, eh? Molt... Que quan està, però quan no està és un...
4: És que és bonic de veure, eh? Quan està
5: no,
4: bé...
5: No, quan està bé
4: és un
5: goig.
4: Jugador...
5: Paulo Dybala, el jove, el que recorde jo abans d'este tram de
4: sí que...
5: la veterania, no? De
4: però
5: futbolista,
4: crec...
5: que està ja en 30 anys, no?
4: Sí,
5: està...
4: bueno, té 32. És que va fer 30, 33 a novembre.
5: Que
4: però
5: això passa molt ràpid.
4: Però si tu veus els seus números a la Juve, a la Roma, és un jugador que sempre ha fet gols, que sempre ha fet assistències, però jo crec que tenia un... apuntava tant...
5: Sí.
4: Que és com que
5: el famós hype de Dybala fa 12
4: està
5: anys.
4: Està com a mig camí.
5: Sí.
4: I és el que li passa. Però a mi sempre m'ha paregut un jugador diferencial... L'any passat va fer 2 gols i 6 assistències en 22 partits. Este any porta 3 partits jugats, 4 assistències. No ha fet gol encara, però és un jugador que si està bé a la Roma li va donar molt.
5: Pues esperem que per a la Roma i en el seu benefici Paulo Dybala hagi decidit que efectivament enguany està motivat i vol tornar a ser futbolista i vol tornar al seu nivell màxim que pot donar. Simplement recordar que de la jornada és la quarta també?
4: Sí, la quarta.
5: 4, igual que
4: Bundesliga s'han jugat 2, per això no trac la Bundesliga esta setmana.
5: Correcte. Genoa 1, Frosinone 1, el Genoa que per cert acaba tenint un jugador menys. Lazio 2, Milan 2, un bon partit que s'ha jugat esta vesperada i ara mateix en la recta final acabant-se el Atalanta 1, Cagliari 2. Del cap de setmana que poden destacar més enllà d'estos marcadors?
4: Pues, bueno, te diria, jo sí que avui destacaria lo del Milan, però per un motiu, perquè anava perdent 2-0. Ha eixit Diogo Moreira, que van pagar 50 milions per ell a l'Estrasburg.
5: Mare meva.
4: que és com donar-se-los al Chelsea, en part, perquè és el mateix grup,
5: sí,
4: ja saps com va.
5: Si no, però a Estrasburg sempre me parles molt bé de com negocien i com venden.
4: A mi, és que m'agrada l'Estrasburg com treballa. Mira, per exemple, avui he vist el partit i estava jugant Oso.
5: Què te pareix? Que el va firmar en l'últim dia de mercat.
4: 10 milions. I ha fet un partit, bueno, pues Oso ja saps que en un any o dos eixirà per 30 milions com a mínim. Pues a mi és

0: un equip que m'agrada, però no m'agrada tant que sigui un filial del Chelsea.
1: Sí, bàsicament.
0: Això no m'agrada tant. Però bueno, el que diem, Diego Moreira, que ha fet 2 gols en 2 minuts, assistències de Pulisic i Rabiot, dos llegendes d'estes que també es queden a mig camí, i el Milan, que bueno, ha puntuat en un camp complicat, encara que ja hem dit la circumstància que té la Lazio, 8 punts de 12 per al Milan, la Lazio que és líder amb 10 punts, i lo important jo crec que no ha passat encara, perquè tenen que jugar la Roma i l'Inter.
1: Demà n'hi ha dos partits que són el highlight
0: del cap
1: de
0: setmana. És el dilluns.
1: Són dilluns?
0: Dilluns, és que lo d'Itàlia és molt raro, perquè
1: els dos partits dilluns.
0: Dilluns a les 6 i mitja, Torino-Roma, i dilluns a les 9 menys quart, Inter-Udinese.
1: Però això ja s'ha establert de manera habitual, o igual és que n'hi ha un festiu
0: no,
1: a Itàlia...
0: No l'he mirat, pot ser que siga que n'hi ha algun festiu, sempre tenen partit el dilluns.
1: Sí, sempre n'hi ha un, jo em recordo sí perquè quan vaig anar a Itàlia fa un parell d'estius, mitjançant el mes d'agost, jo sí. Vaig flipar perquè era un dilluns i estava jugant-se en el Mediaset d'allí, que era com el Telecinco d'ací,
0: sí.
1: A les 8 de la vesprada. Un...
0: Sí, no,
1: va ser un partit de l'Atalanta.
0: I ells, és veritat que en l'estiu fan com així, que es juga a jornada divendres de 2 partits, el dissabte 2 partits, 2 partits diumenge, 2 partits dilluns. Jo crec que quan avance la història, no. Però no l'he mirat, eh? Però ja te dic, 6:30, Torino-Roma.
1: Els 2 partits són dilluns a la nit, i és un Torino-Roma per una banda i un Inter-Udinese per l'altra.
0: Sí, no, i n'hi ha un altre partit a les 6 i mitja que és el Como-Parma. Que, no
1: que també és un partit perquè, a veure si el Como continua en la zona de dalt.
0: El
1: no?
0: Como que està molt bé també, que l'altre dia en Champions va fer un massa bé també amb el Leipzig. I bueno, però jo sí que crec que el favorit d'estos 2 partits és l'Inter perquè juga com a local. Com a local la Roma també té les de guanyar, però és veritat que juguen fora de casa amb el Torino. O pot tindre una miqueta més complicat. Però sí, tots els partits, el dilluns, 3 bons partits a Itàlia.
1: L'Inter, que l'altre dia, ara parlem de la Champions, a mi m'ha agradat prou en el Bernabéu, i el Como Cesc Fàbregas, o com li diuen en Madrid, Sex Fàbregas. Després de... Sí, era una de les que deia el nostre amic Juan Carlos Rivero. Abans d'obrir la pàgina del futbol francès, Carlos Urrutia, s'apropa el marcador Cosner-Bascònia a la recta final del partit.
2: Però resisteixen els de Xavi Albert. Últim minut i 20 segons de partit. València Bàsquet 88, Cosner Bascònia 84.
1: I el següent pas segurament siga per a festejar, esperem, la victòria de València Bàsquet i la conquista d'eixe torneig en Cestarías o en Cestarías, és que no sé com se diu, com se pronuncia, a Pontevedra, al municipal de Pontevedra. Ligue 1, o la Ligue 1, que he dit jo tota la vida. 3 jornades disputades i anem a repassar un poquet com va la cosa. I el Mònac, curiosament, és el líder, eh?
0: Sí, jo li tinc fe al Mònac aquest any.
1: Sí?
0: Perquè és que m'agrada Philippe Luis.
1: T'agrada Philippe Luis?
0: M'agrada Philippe Luis, crec que és un projecte d'entrenador seriós. I a mi m'agrada el
1: la
0: que està fent. Sí,
1: el
0: a mi m'agraden entrenadors que tu veus i dius, bueno, té bona pinta, està fent un camí normal, perquè ha entrenat a Brasil, després passa al Mònac, que és un escaló mitjà, escalafó mitjà, i després arribarà un gran equip, que és el que va passar.
3: El Atlètic de Madrid.
0: Sí, jo també crec que va passar això. Que va ser el successor del Xolo. Però el Mònac, que va fer 9 de 9 en 3 partits, va guanyar al PSG, que el van comentar la setmana passada.
1: Va ser el debut, no? El partit de debut.
0: El segon partit.
1: Sí, correcte, va ser 2-2 que va remontar el PSG, la derrota davant el Mònac.
0: Ah, no, va ser el tercer. Va ser el tercer,
1: setmana passada, no?
0: Sí.
1: Això va ser el partit, de fet, el partit que vas comentar tu com partit de la jornada.
0: Sí, sí, sí.
1: Si estem en el tema.
0: Però és que estem tant de futbol que és complicat recordar...
1: Te podràs queixar. Home.
0: No em queixen en absolut. Sí, però bueno, el Mònac que avui ha empatat davant l'Estrasburg, precisament, que em pareixia també un dels partits de la jornada, Paco, perquè ja saps que ja l'hem comentat, que a mi l'Estrasburg m'agrada molt. Punt important, perquè ha sigut un partit complicat. I després d'això, pues, bueno, els perseguidors en aquestes 3 primeres jornades han sigut París Futbol Club, no el París Saint-Germain, Olympique de Lyon, Lille i Rennes, tots amb 7 punts.
1: Jo estic flipant en el xicón este que el Rennes ha cedit al Racing, el marroquí, que sí. Porta 5 gols, ha fet els 3 que li va fer a l'Elx Club de Futbol, i després els 2 d'avui...
0: Que ha de tindre el Rennes a la plantilla per a que aquest xicón no estigui ahí,
1: És que me pareix una bomba.
0: Però porta 10... El Rennes ha guanyat al Marsella esta jornada.
1: I ha guanyat al Marsella.
0: 10 punts, també.
1: Bueno, els gols de Tavili.
0: Que va fer un molt bon Mundial Sub-20.
1: Bueno, pues, a banda de fer un bon Mundial Sub-20, porta 5 pepos en qüestió de 3 partits, perquè recordem que no va jugar les primeres 2 jornades, va arribar, crec que va ser el 20 d'agost, i el van posar fa 2 setmanes, se va carregar a l'Elche en solitari, i avui ha fet un altre doblet en el partit que li ha donat la victòria davant l'Alavés de Quique Sánchez Flores, que estava molt bé, però que avui ha perdut en la seva visita als camps d'esport del Sardinero. Bueno, pues...

0: És el Rennes, un dels que destaquen. Ja has parlat del PSG, Ferran en Champions i en Lliga fent un fum de gols, però la realitat és que en Lliga a nivell de punts estan fluixets.
1: Clar, és que són dos punts de nou. Dos empats la derrota. Derrota amb el Mónac, que jo crec que és el que no esperaven cap, perquè ja jugaven com a local, ja era tercera jornada, ja esperes una altra cosa. Així que, bueno, el PSG, un inici decepcionant, que no crec que preocupe massa, però, bueno, ja, la veritat és que si no guanya esta jornada ja estarà un fum de punts per a les poquetes jornades que s'hauran disputat. I després també, molt decepcionant, l'inici del Toulouse, que, bueno, porta, va fer 1 de 9 i avui ha empatat a 2 amb l'Orient, acaba de finalitzar el partit, con el qual 2 de 12, en un inici, ja t'he dit, molt pobre d'un equip que sempre té eixa intenció d'estar en una zona més còmoda i d'estar en Europa. De fet, va jugar a Europa perquè va guanyar la Copa fa no molts anys, un parell d'anys, però no arriba.
0: De penjar-se del vagó de capçalera. Per cert, acaba de fer el segon el Almeria, marca Talis a passe de Javi Muñoz, assistència de Javi Muñoz. Gol de Talis, Córdoba 0, Almeria 2. El conjunt de l'Almeria que continua també pues, penjat a la zona alta de la classificació. Estava mirant la victòria de l'Almeria, que el col·loca tercer ara mateix provisionalment, a falta de que acabi el seu partit en 9 punts en el primer dels 4 classificats en llocs de playoff. Hem parlat d'equips. Anem a parlar ara, David, de jugadors a nivell individual. I en este cas particular, anem a parlar de golejadors, perquè pareix que ara mateix està d'oferta el gol en França. Ara mateix pareix que se reparteixen els gols a granel.
1: Sí, perquè tenim tres casos molt interessants. Un és el de Guiri, que és un jugador més conegut perquè juga a l'Olímpic de Marsella, amb 4 gols. Però n'hi ha dos casos també que són més cridaners perquè són més desconeguts. Un és Kamori Doumbia, del Brest, que porta 4 gols i una assistència en 3 partits, 23 anys. És un jugador que va fitxar el Brest fa un parell de temporades per 4 milions, jugava en el Reims. I l'altre és Sinayoko, jugador del Paris Football Club, que l'ha fitxat, de fet, este estiu, el conjunt de la capital francesa. Jugava en l'Auxerre. Auxerre, o com es diga, sí. Que jo és que no sé francès,
0: vale.
1: I porta 4 gols també, o sigui que molt bé. I després n'hi ha jugadors també poc coneguts, de fet un és d'un equip que acaba de pujar, que és el Le Mans, i es diu Luis Mafouta, 32 anys, 3 gols, una assistència, en un equip que no té massa pressupost, que el va tindre complicat, com és el Le Mans, que va pujar fa 2 temporades a Ligue 2 i l'any passat a Ligue 1, 2 ascensos consecutius.
0: Seria Ligue 2, no?
1: Sí, és que ja t'he dit que per a mi és complicat. És que no he donat francès mai,
0: La culpa de Salva Gomis, A mi no me mires. És que ell va ser el primer que se va posar...
1: Jo a Ligue 1 sí que arribava, però després els números se'm compliquen. I després, pues, bueno, també un clàssic que és com Florian Thauvin.
0: Thauvin encara està per ahí?
1: Thauvin en el
0: Lens. Està
1: fent molt bé, L'any passat, 11 gols, 6 assistències. Este any, 3 gols, una assistència. Va ser clau en el Lens, que va ser segon, que està jugant Champions, que va guanyar la Copa de França, i continua...
0: A mi és que igual estic molt condicionat, però és el típic jugador panenquita, que la gent, no. Aquesta gent li flipa. A mi sempre ha aparegut
1: va ser
0: un tio súper sobrevalorat.
1: Va ser un dels jugadors que va sonar en l'estiu este catastròfic del València, on és...
0: Quin de tots?
1: Esclata tots.
0: No? Ah, sí, en 2000 de neu. Sí, el de Marcelino,
1: era,
0: no?
1: Sí, era sí. Thauvin un dels que...
0: És que li agradava molt a Longoria. Li agradava molt a Longoria. Que bueno, és lo que
1: no em sorprèn tampoc, perquè és panenquita.
0: Efectivament. I de fet va acabar de president en el Marsella, no? Que és una d'aixes històries meravelloses. Però sí, Thauvin, és a dir, que Thauvin ara pareix que també li passa com a Dybala, no? Que li ha donat el gust de posar-se a jugar a futbol.
1: Bueno, este sí que és un cas més exagerat, perquè sí. Va tindre temporades pitjors. De fet, va estar a Mèxic, si no...
0: Has dit que està en el Lens.
1: En el Lens, sí, sí. I vale. Està fent-ho bé. Jo vaig veure l'altre dia el partit davant del Lorient, va vale, perdre vale. El Lens, però ell va jugar bé. Va estar bé.
0: Bueno, Thauvin, millor jugador que Twitter. Anava a dir, més enllà d'això, també n'hi ha un parell de futbolistes que estan eixint ara mateix de baix, que són interessants, o almenys que penses que són interessants per estar pendents.
1: Mira, un dels més interessants, ja hem parlat alguna vegada, que és Yassim Yassin, de l'Estrasburg, jugador marroquí que també va jugar el Mundial, de fet va estar al Mundial absolut amb Marroc. Ja t'he dit, el coneix des de Dunkirk, el va tindre Luis Castro.
0: Mm-hmm.
1: No em sorprèn, perquè és un jugador molt jove, té 20 anys ara i va jugar amb 17-18 al Dunkirk, porta 2 gols, una assistència, jo crec que és un any important per a ell. L'Estrasburg ja va fer una inversió important, perquè van ser 7 milions d'euros en el traspàs,

0: però la intenció...
1: Però no passa res, perquè d'ací a un temps, aquests pues 100 milions seran 30, 35...
0: 25, 30, si ho fan molt bé, a lo millor arriba el PSG, inclús no arribarà una mitjania de la... de la Premier. És depèn a què nivell estiga. Però jo crec que és un jugador molt, molt interessant, un extrem dret, de cama esquerra, però que juga per la dreta, molt habilidós. Després, un altre jugador que a mi m'interessa veure com està és Noah Nartey, perquè el conec de la seva època al Brøndby, a la Lliga Danesa. Va fitxar per el Lyon l'hivern passat per 7 milions i mig. I jo crec que este any va ser important també per a ell perquè per a que estiga com a titular a l'equip, a un equip que bueno, ha tingut molts problemes econòmics però que està damunt en la lliga per als problemes que té. I l'últim sí que et sona més perquè és Idumbo, que està al Mònac, que el dia del PSG va fer un partit molt bo, que jo quan estava al Sevilla era un jugador que òbviament per a ese Sevilla no estava, perquè el context del Sevilla era molt, molt, molt complicat, però és que era molt jove. I és un jugador també que juga a la banda.
1: Que va estar fa 3 anys, 2-3 temporades.
0: 2 temporades, jo crec.
1: Sí, és que triomfar en el Sevilla en el context que hi ha ara mateix.
0: Clar, és que...
1: De fet, tenen més oportunitats els que ha fitxat el Sevilla. Per cert, acaba el partit en Pontevedra i acaba en, bueno, en thriller absolut, eh?
2: Total, total. Ha guanyat València Bàsquet per 2 punts de diferència, 93 a 91. A punt d'estar, de marcar-li la nit el Baskonia. El partit ha tingut llums i ombres per al conjunt de Xavi Albert. El que està clar és que l'estrella, el nou referent, qui es fica l'equip a l'esquena, és TJ Shorts, el base, però té moltes coses que ajustar, començant per la jerarquia des de la banqueta en este primer any post-Pedro Martínez.
1: Bueno, pues un partit que estava pràcticament controlat fins a les acaballes del tercer quart, que s'ha complicat en l'últim quart, però finalment victòria per a València Bàsquet, campió del torneig en Cesta Rías, 93-91 davant Kosner Baskonia. En eixe paper, novament, de TJ Shorts, l'ex de Panathinaikos, que és el nou referent de València Bàsquet a nivell ofensiu. Aprofite, Carlos, t'acomiade i t'escolté d'ací a 20 minutets en els últims 90 minuts.
2: Molt bé, fins ara.
1: Un abraç. I el que deia, estàvem pendents d'estos jugadors que estan eixint de la base, no? de baix en França. Has parlat d'Idumbo com últim exemple. I ens quedava el repàs de la quarta jornada, que per cert tinc per ací alguns partits que estan acabant ara mateix. Primer els marcadors. Per exemple, s'ha jugat l'Estrasburg 1, Mònac 1. Un empat ahí cridaner per part del líder. Auxerre 1, Niça 0, Le Havre 0, Angers 0, Lorient, és l'Orient, Lorient 2, Toulouse 2 i París 0, Olympique de Lyon 0. Este últim partit també estava xulo. Molts empats, pràcticament tot en esta jornada de dissabte.
0: I poquets gols, que si comparem amb la Premier...
1: Tenim sequera de gols.
0: No n'hi ha tants de gols, però bueno, jo crec que el millor partit haurà estat el de l'Estrasburg-Mònac, que és el que jo he vist. A mi m'ha agradat i no he parlat d'ell, però Paris Brunner, Paco, davanter del Mònac, 20 anys.
1: 20 anys.
0: 3 gols. És veritat que s'han calent, perquè podia haver estat...
1: Si se li pela el cable, de vegades.
0: M'ho ha semblat.
1: Sí.
0: No l'havia vist encara... Bueno, sí que l'havia vist el dia del PSG, però no li havia ficat massa atenció. Avui m'he fixat una miqueta més i m'ha aparegut.
1: I per cert, fem prèvia del Brest-Paris Saint-Germain, que, per cert, si ha empatat el líder... Por retallar diferències amb el Mònac.
0: Home, ja n'hi ha que pensar en aquesta mentalitat. Jo crec que
1: Luis Enrique jo crec que ja estan altres coses.
0: Luis Enrique estarà pensant en com arriba a març la temporada. Correcte. Per a guanyar una altra Champions. Però bueno, sí que és veritat que juga amb el Brest que porta 5 punts. Si el PSG guanya, pues estarà a 5 puntets també del líder, perquè l'únic que pot arribar a 10 punts també és el Lille, que té que jugar demà. No n'hi haurà cap equip que passi aixòs 10 punts, així que si el PSG guanya, que, home, jo crec que ja després de l'exhibició de l'altre dia també en Champions davant de Slovan Bratislava, arribarà la primera victòria a la Lliga del PSG, pues el que diem, estarà 5 puntets.
1: Pues anem a veure com acaba la jornada del cap de setmana, demà pendents d'aquest duel entre el Brest i el Paris Saint-Germain. Són i 45, queden només 15 minuts i hem de repassar dos cosetes més. La primera, Champions League. Esta setmana tingué lloc la primera jornada, dividida en 3 dies, que a mi me va aparèixer, te dic una cosa, guai per una banda, però per l'altra tiren falta l'Europa League i la Conference de dijous.
0: Bueno, tocarà esta setmana, no?
1: Europa League. Juguen la Real Societat i el Celta.
0: Que van jugar el partit
1: avançat. Que van jugar el seu partit avançat per a deixar eixe foradet. Bueno. Però te dic una cosa, és que a mi m'agrada quasi més eixos partits d'equips semidesconeguts que te deixen...
0: Home, la meva competició preferida és la Conference.
1: La Conference. A mi l'Europa League. L'Europa League
0: m'agrada molt. És més el terme mitjà.
1: Sí. Jo... No, és una frase molt de mon pare, eh? Res massa.

0: Ya, ya, ya, ya.
1: En castellà, nada demasiado. Ya, era, era com... La Europa League és el punt ahí dolç per a no passar-se. Bueno, Paris Saint-Germain, Barça, Bayern, United... Van guanyar en comoditat.
0: Bueno, el que hem comentat, el PSG que va guanyar l'altre dia 6-1 a l'Slovan Bratislava, hat-trick de Ferran, Dembélé sí. també espectacular. Bueno, ja saps, quan juguen bé, van molt sobrats. I segurament podrien haver fet dos o tres gols més tranquil·lament. El Bayern, que jo vaig dir, bueno, al descans 0-0, molt bé el Bodo Glimt, i quan va terminar tot vaig dir, va, vaig a veure com ha quedat el Bayern, i veig 5-0. Pues bueno, tres gols d'Olise, perdó, dos gols d'Olise, un de Musiala, un de Kane, un de Alfonso Davies. 5-0 davant la que va ser la revelació, una de les revelacions de l'anterior Lliga de Campions. El Barça, que també va superar fàcilment al Feyenoord, però és veritat que li costa estar en porteria a 0 en Champions. De fet, l'any passat jo crec que no va tindre cap porteria a 0 i aquest any ha començat de la mateixa manera. I el United, que va imposar-se amb molta solvència a un rival molt inferior com el Sabah Bakú, que és debutant.
1: I sí, que el que més té en el seu favor és el fet de que jugar allí, en Bakú, n'hi ha que fer un viatge, és a Azerbaiyán, no?
0: Sí, 90 minuts en Bakú...
1: Són molt longos. Molto longos. Molto longos. També va guanyar el Como de Cesc Fàbregas davant el Leipzig, que és aquest segon escalonet, no?, del que parlem sempre. Que el no
0: Leipzig
1: estan
0: de Michelis.
1: De Michelis.
0: Està qüestionant ja, eh?
1: Normal, normal.
0: Està qüestionant ja, que sí, he vist avui una notícia i està qüestionant.
1: Martín de Michelis, després de la traca que va liar en Mallorca, dient que jo me quede així, jo me quede per
0: no,
1: a tal...
0: Però té mèrit haver baixat amb el Mallorca i que tinga una oferta d'un equip de Champions. En Alemanya, eh?
1: Per a mi és 100% mèrit de la gent. De la
0: sí,
1: gent,
0: sí, però
1: de
0: mèrit, de mèrit.
1: I el fet que de Michelis pues, porta ahí com... Me parto la camisa com Camarón, el tio vestint ahí com un dels Gypsy Kings, bueno. I bueno, pues té una imatge també, el moño i tal, i és argentí i enganya.
0: No t'agrada massa, no?
1: De Michelis, un enganyador.
0: No, a mi tampoc.
1: Total, total. I l'hem passat... Jo crec que en Mallorca que estaran... Igual n'hi ha oients del punt a punt, i segur que sí, no? Valencians en Mallorca, i pensaran exactament el mateix, eh?
0: Sí,
1: així
0: sí,
1: no
0: sí,
1: estem
0: segur.
1: Així per a casar-nos en ningú. Bueno, llums i ombres de la jornada amb els espanyols, per exemple... Has parlat del Barça, que res a dir del Barça, el seu partit va ser...
0: Ixa 5 gols per partit.
1: Sí, la mitjana és perillosa, i demà davant el Llevant, pues això, veurem com acaba l'assumpte, però el Betis, la remuntada, va ser un espectacle, en la segona part. El Atleti i el Villarreal se quedaren nadant, però ofegant-se, abans d'arribar a l'orilla. En el cas del Villarreal, gran notícia el canvi en la porteria, per a mi, perquè lo de Luis Junior era insostenible, i Gulaxi me va aparèixer un porter...
0: Bueno, és que Gulaxi té una
1: decent
0: trajectòria de porter decent.
1: I lo de l'Atleti, més enllà del tema de Marcos Llorente, que té, pareix, un, no sé, una pòssima màgica per a fer-li gols al Liverpool, en la segona part li feren un xolo Simeone a l'Atleti. El Liverpool, una vegada fa el segon, posa el partit a gita el partit directament, li posa el somnífer i tot el món a dormir. I l'Atleti no va poder.
0: Sí.
1: I, bueno, i el Madrid davant l'Inter, no, el Madrid va fer dos gols en dos cacahuaes brutals a nivell defensiu... I no va fer res més.
0: No, de fet, a veure, jo anava canviant. No vaig veure cap partit sencer perquè n'hi havia molts partits. Eren tres partits a la vegada, si no estic equivocat. El Madrid també va aparèixer lo de sempre. Intercanvi de colps i el Madrid pues, té més sort que el rival.
1: No, lo del Madrid,
0: però l'Inter és millor. El porter de l'Inter que és valencià. O sigui,
1: sí,
0: que
1: correcte.
0: No van tindre massa sort. Però bueno, intercanvi de colps i va guanyar el Madrid per el que has comentat, Paco. El Villarreal sí que jo crec que ho va tindre molt complicat perquè ha tingut un sorteig.
1: No, el grup és molt dur.
0: Demencial. I l'altre dia, pues mira, per exemple, a mi el penal no me pareix.
1: No.
0: Però per a res. Però bueno, sí que és veritat que és un poc el que li està passant. És que són tres gols encaixats. I això és molt complicat. I és veritat que n'hi ha una milloria a la porteria, perquè a mi Gulaxi em pareix millor porter que Luis Junior. Gulaxi té
1: jo
0: una
1: sabia
0: trajectòria...
1: que era tan veterà, eh? 36 anys té.
0: És que va estar...
1: 35, 35.
0: Ha estat molts anys al Leipzig, jo crec, no sé quants. A mi em sona de fa molts anys, però té una trajectòria que és millor que la de Luis Junior, que jo no entenc el de,
1: jo no ho entenc.
0: El de tindre ja Luis Junior encara, perquè ja ha demostrat massa. I
1: dilluns veurem, per cert, davant del Betis. Bueno, jo m'imagino que ja Gulaxi va ser el titular sempre, però...
0: Anem a veure.
1: Jo crec que Íñigo Pérez el que vol és guanyar partits. I si vol guanyar partits has de jugar en el millor porter que tens.
0: No, la imatge no està sent roïna del Villarreal, però els resultats estan sent catastròfics.
1: I misericordes, sí.
0: I bueno, el Betis per a mi molt sorprenent, perquè sí que em pareixia la típica eixida complicada on com a màxim rasqués un empat i bueno, un Marc Bartra imperial amb dos gols. Et posa tot de cara i Parrot, que a mi em pareix un fitxatge molt bo.
1: Molt interessant. Molt bo. En Mestalla me va agradar. En Mestalla me va agradar.

0: com de carrer, de que saben manejar-se, de saben buscar-se l'espai i buscar-se les faves, crec que són bons moviments, com espere que siga en el València Elliot, quan estiga bé físicament, clar, ja arribarem
1: és que
0: a aquest punt.
1: El que jo crec és que el context importa molt.
0: Sí.
1: I no, lo de Dumbo d'abans és el mateix. I Dumbo no és mal jugador. Segurament per a molta gent del Sevilla sí que ho era, però és el context de, en
0: sí,
1: el que tu acompanyes al futbolista. Per a mi Parrot tenia que eixir d'Holanda. N'hi ha molts jugadors que eixen d'Holanda i no tenen gol, però Parrot sí que ho està mostrant, que ho té 24 anys.
0: Sí, senyor.
1: O sigui, que si fa
0: això
1: una bona temporada,
0: sí, per això.
1: O dos bones temporades, va fora.
0: Sí.
1: Per una mortera. O
0: sigui, per una mortera.
1: Per a mi, moviment molt intel·ligent del Betis, la veritat.
0: Per a l'Atleti, el que hem comentat, Llorente i bon partit de Julián Álvarez, ja que
1: sí,
0: les coses...
1: A veure, jo crec que
0: i per això crec que el va posar com a titular.
1: En algun
0: va...
1: moment, Julián tornarà a jugar sí. mitjanament bé.
0: Sí, senyor.
1: Ja, vamos, li toca. Si jo, vol anar-se, li toca.
0: Jo penso el mateix. I molt ràpidament, debuta en Champions d'equips com el Viking o el Saba de Bakú, del que ja has parlat.
1: El Viking, que per a mi era un equip que, bueno, jo sí que tinc una miqueta de hype per veure què fa, perquè a mi m'agrada molt el futbol nòrdic. És veritat que va tindre una baixa molt sensible l'últim dia de mercat, que va ser Edvin Austbo, un extrem esquerrà que va vendre per 6-7 milions a un equip de la Championship, que ara no recorde qual és, però l'altre dia va caure per 3-1 amb un hat-trick de Demirovic en 12 minuts, del 20 al 32, dues assistències d'Undaf, el jugador d'Alemanya, i Trippich va ser el que va fer el gol del Viking, que va debutar l'altre dia. Jo crec que per a ell ja és un somni estar en la Champions.
0: Home.
1: Però bueno, primera derrota. Saba Bakú, és que no el tinc molt ubicat, però bueno, pense que va ser també un equip pues, paregut el Cairat Almaty de l'any passat, que farà com a molt un puntet, dos, però no crec que estiga per a molt més.
0: N'hi ha gol en el Bernabéu, ja liquida el partit Kylian Mbappé, el de sempre, en una acció per banda dreta, definició del francès, i el quart del Real Madrid. Real Madrid 4, Rayo Vallecano 1, per a pràcticament tancar el partit. I els últims 5 minutets, David, són per a la pròxima jornada de la Champions. Anem a repassar els partits dels espanyols, si te pareix. Atleti a Madrid United, bon partit. Villarreal-Napoli, partidàs en la ceràmica. Roma-Real Madrid, també un partit molt clàssic. Galatasaray-Barça, que per a mi el més interessant és el viatge del Barça a Turquia, perquè en condicions normals un Barça-Galatasaray acabaria en massacre. I el Betis-Porto, que també té lo seu. És una bona jornada.
1: A veure, jo crec que no són partits fàcils per a cap dels equips espanyols. El del Galatasaray-Barça podria ser-ho, però és veritat que jugant a Turquia...
0: És aquest factor ambiental, però sí. Jo crec que el tema de l'Infern Turc ja
1: no,
0: ha passat de moda.
1: Però ja no tant...
0: I el Galatasaray té pasta, hem parlat
1: és
0: del
1: que,
0: tema...
1: Clar, mira, té Osimhen, té a Torreira, té a Gabriel Sara, té a Sané... A veure, és un equip que bueno, pues, en un bon dia...
0: No te la pot liar.
1: Te la pot liar o te pot complicar. Home, jo crec que va guanyar el Barça fàcil, però clar, també algun dia el Barça va a baixar les seues prestacions. No dic que vaya a perdre, però lo normal és que no guanyi 0-5. Però bueno, sí que la eixida del Real Madrid em pareix molt complicada, perquè fora de casa no està sent molt solvent i la Roma ha començat molt bé la temporada. El Betis-Porto crec que pot ser un partit, te diria que pràcticament decisiu per al Betis, per a tindre opcions per a classificar, perquè si guanyes posa amb 6 punts...
0: Home, 6 punts ja tens, s'anava a dir, però ja, pràcticament...
1: Jo crec que amb 10 punts, bueno, tindria que veure, però bueno...
0: La meitat de la feina està feta.
1: En
0: 12 estàs ahí,
1: seria,
0: segur.
1: Seria un botí molt més gran del que es podrien esperar, i el del Villarreal sí que em pareix clau, perquè és que si no guanya el Napoli, que el Napoli no ha començat molt bé a Itàlia, si no guanya el Napoli, és que al Villarreal exactament no sé el que li queda, però li queda anar a Liverpool, per exemple, PSG a casa, és que clar, ho té molt complicat.
0: Vols que traga la bola de cristall? El Madrid va patir en Roma. El Madrid va patir
1: en
0: Roma.
1: Jo crec, de fet, que no guanya.
0: És més, anava a dir que igual palmatòria del Madrid en Roma. I crec que el Villarreal, i mira, també m'estic tirant un triple, però... Al Napoli sí li pot competir
1: el
0: en casa.
1: El Napoli, que se la juga perquè va perdre amb l'Arsenal 0-1.
0: Correcte. En Gulaxi baixa els pals i en tota la gent més o menys sana, crec que sí que li pot competir al Napoli.
1: Veritat,
0: i l'Atleti va guanyar al United,
1: també,
0: segur.
1: També és veritat, Paco, que és una jornada que es va jugar dins d'un mes, perquè és el 13 d'octubre.
0: Sí, correcte.
1: O sea, que poden passar de coses...
0: Me diràs.
1: Un fum.
0: Sí, senyor. Recordem que és després del superparó. No, el superparó...
1: Sí,
0: després
1: del superparó.
0: Tres setmanes,
1: sí, sí.
0: Correcte. Bueno, pues, i de la resta, el City-PSG, que ja ho has parlat, i l'Arsenal-Lille, que tenen bona pinta.
1: Bueno,
0: però crec que els espanyols estan el 5, en el, pot ser dels 7 o 8 partits més interessants, 5 són per als espanyols.
1: Sí, no, per a mi l'Atleti United. És que te diria que menys el del Barça, els 4 són molt interessants.
0: Són partits
1: són per a veure-los.
0: Espectaculars, sí, sí. Sí, senyor. Bueno, pues anem a tancar esta edició més llarga que ens agrada fer de quan

0: en quan també en les setmanes de paró anem a fer, evidentment, secció de futbol internacional amb David Ferris, amb tots els equips de les seleccions, a veure la tornada d'Espanya després del seu campionat del
1: món. Jo vaig a veure un torneig sumpit a la Nucía.
0: Te'n vas a la Nucía?
1: Sí, juguen Alemanya, França, Itàlia i Anglaterra. Sumpint, eh? No, no està malament. Té bona pinta. Si vols parlar d'alguna coseta.
0: Home, clar que sí, no? Parlarem de lo teu. Parlarem de lo teu, sí, sempre, sempre. I ja sabeu que tot el teniu sempre. Podeu seguir a David Ferris en les xarxes socials, en els seus perfils, en Twitter, en Instagram també, sobretot, per a conèixer com és la vida d'un scout i sobretot com està ara mateix el futbol a nivell internacional. Gràcies, David. Un abraç.
1: Gràcies a tu, Paco. Un abraç.
0: Les 10 de la nit i 58 minuts i nosaltres anem a tancar este tram del Punt a Punt, que ja sabeu que continua fins a les 12 i mitja de la nit. El Punt a Punt no acaba mai. Literalment és el programa infinit, que no acaba mai, com l'escroll infinit este ara del TikTok. Perfecte. Pues vos vaig a recordar que està guanyant el Madrid, que està a punt d'acabar el partit. De fet, crec que l'àrbit està xiulant ara mateix el final. Real Madrid 4, Rayo Vallecano 1, victòria per al conjunt madridista. I en segona divisió acaba de finalitzar també el Córdoba 0, Almeria 2. Xicot, de repàs, del que ha passat en la jornada d'avui en primera i en segona divisió. A veure si trobe per ací. Ahí estem. En primera, Racing 2, Alavés 1, Osasuna 1, Espanyol 2, Athletic Club 1, Elche 1 i Real Madrid 4, Rayo Vallecano 1. En segona divisió, Andorra 1, Real Societat B 3, Cádiz 0, Las Palmas 1, Girona 1, Castelló 2, Granada 1, Albacete 1 i Córdoba 0, Almeria 2. Dels nostres, hem cortat la victòria de l'Hèrcules, que ha guanyat 1-2 al camp de l'Europa. Hem comptat, en el cas de València Bàsquet, bàsquet femení en este cas, la victòria de València Bàsquet davant Estudiantes, 82-72. També l'empat de l'Elx en la visita a l'Atlètic Club, 1-1. I la victòria del Castelló, líder de segona divisió, Girona 1, Castelló 2. I per la nit, Espanya, que ha caigut davant dels Estats Units en les semis del Mundial femení, 66 davant 76 dels Estats Units. València Bàsquet, que ha guanyat el torneig en Cestarrías per 93-91. I per últim, el EON Orneo Alacant, que ha guanyat 32-29 al Torrelavega. Continuem al Punt a Punt amb Salva Gómez i Carlos Urrutia fins a les 12:30 de la nit.

0: Molt bona nit. Benvinguts al Punt a Punt, els últims 90 minuts. Benvinguts a Punt Ràdio, els que connecten ara i els que porten durant tot el dia, ja en nosaltres, des de les 12 del migdia, ja sabeu, fins a les 12 i mitja de la nit, en este Punt a Punt, on els últims 90 minuts són estos, que comencen ara a les 11 i 2 minuts i en el que ja sabeu que podeu participar en els nostres canals, en xarxes socials, en X, en @90minuts, en Instagram, 90 Minuts Ràdio, i en WhatsApp, al 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana, el vostre equip, avui, bueno, pues arribada la primera victòria de l'Hèrcules, per exemple, de Majo al llevant davant el Barça. Ahir va ser el desastre en el Sánchez Pizjuán. Bueno, anem a parlar de tot això, però si voleu opinar d'això i de la pregunta que vos fem avui en els nostres canals, que és: esperes o faries més canvis a part de l'entrenador en el València Club de Futbol? Els esperes o els faries? A banda de l'entrenador, faries o esperes més canvis en el València Club de Futbol? La pregunta que vos deixem avui en els nostres canals, en xarxes socials, per a que ens deixeu la vostra opinió, i ara, després, en temps de tertúlia, escoltarem l'opinió dels nostres tertulians, però també la vostra en els missatges que ens envieu als nostres canals. Ahir va ser impossible llegir tots, crec que més de 60, era inviable poder llegir tots els que ens arribaven després de la derrota en el Sánchez Pizjuán. Però en el dia d'avui, i en quant a informació, ara anem en els assumptes del dia, en Carlos Urrutia, però Carlos Corberán se n'ha anat vora les 9 de la nit de la ciutat esportiva de Paterna, preparant el partit del dimarts, perquè a Carlos Corberán avui, a dia d'avui, a hores d'ara, ningú li ha dit res de res sobre el seu futur. Ell pensa que no va a durar molt. Però ningú, ni Ron, ni Kiat, ni Javier Solís, ni cap de les persones que té un càrrec de directiu en el València, li ha dit cap novetat, cap notícia respecte al seu futur al tècnic del València, que el que sí que els podem contar és que pensa que no li queda molt al front de la banqueta del València. Després, en temps de tertúlia, demanarem l'opinió de tots i ampliarem alguna de les informacions que durant el dia hem estat contant així en directe. Però, abans de començar, anem a pegar un repàs a com anem la jornada 5 de Lliga, en els marcadors i en els resultats de la primera divisió, en esta jornada 5, en la victòria del Racing 2-1 davant l'Alavés, en la victòria de l'Espanyol 0-2 a Osasuna, l'empat del nostre Elche 1-1 en Sant Mamés, front al Athletic Club, i la victòria del partit que acaba de finalitzar entre el Real Madrid 4, Rayo Vallecano 1, en el Santiago Bernabéu. En la segona divisió, també, jornada 5, Andorra 1, Real Societat B 3, Cádiz 0, Las Palmas 1, la victòria del nostre Castelló 1-2 en Montilivi davant el Girona, un Castelló que continua sent el líder de la segona divisió, en 13 punts en 5 jornades, l'empat a 1 entre el Albacete i el Granada, i ha finalitzat també fa no res el partit entre el Córdoba i el Almeria, 0-2, victòria per a l'equip d'Almeria. En primera federació també la notícia és positiva, perquè l'Hèrcules s'ha retrobat en la victòria en esta temporada. El primer partit que ha guanyat ho ha fet en el camp de l'Europa, 1-2, victòria per a l'equip alacantí. Així que les 11 i 6 minuts, i així comença el Punt a Punt, últims 90 minuts.
1: 100% esport, 100% ràdio esportiva a Punt a Punt.
2: ¿Y dices que siempre sucede?
3: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
4: Solo se me ocurre. ¡Wow!
2: Increíble. ¿Pasa siempre?
3: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
4: ¡Wow!
3: Descúbrelo en tu concesionario.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
6: El Barcelona torna a visitar València per a jugar contra el Llevant. Viu el partit al
1: punta a punta.

Este diumenge, des de les 12 del migdia, tota l'actualitat de l'esport valencià amb atenció especial als partits Sporting Eldense, Huesca Villarreal B i Fertiberia Port de Sagunta de Mar de Lleó. Amb totes les notícies, les narracions i els protagonistes de la jornada. I a les 11, els últims 90 minuts del punt a punt amb l'anàlisi de la jornada. Este diumenge, des de les 12 del migdia, viu l'esport valencià en A Punt Ràdio.

0: 11 i 8 minuts i estem en directe en este punt a punt dels últims 90 minuts. Carlos Urrutia, què tal, com estàs? Bona nit.
1: Molt bé, i tu?
0: Bueno, pues així durant tota la vesprada.
1: Així,
0: així estem, No s'hem menejat, Hem fet bàsquet esta vesprada.
1: Des de bon matí, també.
0: I correcte, des de bon matí també, pendents de pues tot el que està passant durant el dia, sobretot en clau València Club de Futbol. I és que, Carlos, estem pendents de la situació de Carlos Corberán i de la búsqueda de solucions. Fins a migdia no havia passat res, durant la vesprada no ha passat res i són les 11 i 9 minuts i no ha passat res en lo que respecta a la continuïtat de Carlos Corberán. Això sí, cares llargues, avui en la ciutat esportiva de Paterna. A les 9 de la nit s'ha anat Carlos Corberán a casa després d'estar preparant durant tot el dia el partit del dimarts. Recordem que el València viatja el dilluns a Vitoria, el dimarts s'enfrontarà a l'Avés, però avui dia, anem a dir, de calma i de poc moviment.
1: És que la notícia és això, que no ha passat res, que demà, previsiblement, no passarà res, perquè no n'hi ha, no viu a València cap persona que estiga per damunt de Corberán en l'organigrama. Aixina de senzill. Per tant, és molt, salvo que li criden per telèfon i a Solís o a Gurt li diguin ara vas i té el carrer, però i si se cau, se perd en Vitoria i se perd diumenge contra la Real Societat i segueix sense passar res? Què?
0: Bueno, és un escenari, és un escenari que...
1: Perquè estem tots que la corda fluixa, que està, perquè, clar, estem amparamos
0: es el
1: en
0: que
1: dos
0: pensa,
1: coses.
0: Eh?
1: Una, el sentit comú.
0: És el que pensa Carlos Corberán.
1: En missatges que s'envien des de dins. Però, clar, són els sesgats. Vull dir, són interessats, no són interessats. No sé, jo, lo que sí que sabem és que avui Corberán és entrenador de València i que jo per primera volta en la història de 90 minuts estic sentat en lloc d'enfront al costat del meu amic Miqui d'Eduardo García Belda, perquè sí que ha sigut el protagonista de la setmana.
0: No
1: has
0: vist
1: provoques... la foto d'ell xuat en què empeça a futbol sala?
0: Sí, però no el provoques encara, no el provoques encara, que ara anem al temps de tertúlia,
1: ara
0: perquè si li punxes voldrà començar a parlar ja i no és moment encara, el tema ahí aguantant a que comença el temps de tertúlia. Una altra de les notícies del dia són les paraules d'Hugo Duro, s'ha pronunciat en xarxes després de... Sí. Dia que
1: és que no et pots riure.
0: Lamenta molt, dia Hugo Duro, que algú poguera pensar que estava riguent-se de la difícil situació del València, que de cap manera va ser per això, que assumeix el seu error i que demana perdó, que el seu compromís en el València és, ha sigut i serà sempre el màxim. Què te semblen les paraules de Buduro?
1: En un soterrà no se conten xistes. Així de senzill.
0: Jo crec que
1: escenaris són escenaris.
0: No era el moment.
1: T'estan mirant tota la gent, les càmeres. Estàs en el teu horari prime de treball, que és jugar un partit de futbol. Si te fa alguna coseta gràcia, te rius al vestidor, o a l'autobús, o a ta casa, en un moment de crisi. En un moment de crisi, tots són cares de pomes agres per respecte a l'entitat i per consideració a lo mal que lo passa l'aficionat.
0: Ho fem extensible també a Dani Rabà, que no s'ha pronunciat, almenys jo no he vist cap pronunciament per part de Dani Rabà, que també estava riguent-se en companyia d'Hugo Duro. Respecte al tema entrenadors, podem ficar alguns noms damunt la taula dels que han estat oferint-se en les últimes hores al València. Ens consta, perquè des de l'entorn d'este cos tècnic ens han reconegut que saben que són una possibilitat i és el cos tècnic de Javier Aguirre, Javier el Vasco Aguirre.
1: Sí.
0: Oferit també en la taula de la direcció esportiva el Toto Berizzo i en el dia d'avui també m'han dit que Paco López també s'ha ficat en la taula com a una de les opcions oferides. Jo no sé com d'avançades estan ninguna d'estes, si alguna d'estes pot avançar en el cas en el que es prenga la decisió, que avui no s'ha pres encara d'acomiadar a Carlos Corberán, però el que sí que te puc dir és que és curiós que este cap de setmana, Carlos, almenys, i tu estàs clavat en este món també, fins a dos agents m'han creat a mi, que no sóc ningú, per a preguntar-me
1: En qui parle?
0: Clar, aquí li puc oferir al meu entrenador.
1: Pues ese es el tema. Entrenadors que vulguen entrenar al pitjor València, no n'hi ha molts. N'hi ha moltíssims, perquè això és la veritat. I la institució, per mal gestionada que estiga, no deixa de ser una gran institució. Està clar que els apropiats no poden vindre perquè o ja han estat com Valverde o con Quique, que pot ser el teu botxí, o Marcelino, que en aquesta propietat no tornarà.
0: No tornarà mai. La vida.
1: Noms, crec que n'hi ha. Però anem a deixar clara una cosa. Lo del respecte que tenim un entrenador vigor, deixa d'això. L'obligació, estem en elit, d'un club professional és tindre ja sempre un plan A, un plan B, un plan C. Per què? Per si de cas. Encara que el teu entrenador siga líder i vaig a tot molt bé. Però, i si demà
0: fica
1: cura o a retor o el fitxa a un altre equip o el que siga, o per 10 partits seguits, tens que tindre preparat. I sobretot...
0: Està parlant d'un club normal.
1: El càsting d'entrenadors té que ser un scout d'entrenadors. Tu tens que saber com entrenen en els entrenaments en diari i com dirigeixen, és a dir, la raó per la que la moneda a l'aire, el tir a l'aire va eixir-li bé al Llevant l'any passat en Luis Castro. Allí en seguit un jugador del Dunker que tot l'any, i Héctor la dia, pues a mi l'entrenador m'agrada i m'agrada i m'agrada i m'agrada i vingué, i un heroi. En humilitat, molt pesat, perquè és molt pesat en els àrbitres, però en molt poc de carisma, vull dir, de lo que estem acostumats, així anar un tio templat, no? I sé sí que té cara de retor, però l'equip mata i mor per ell. I és el tema.
0: Bueno, són els noms que nosaltres ens hem assabentat que estan en la taula del València. Segur que n'hi ha un fum de noms més, però en el que respecta al València, per a tancar la part informativa, el pla de la setmana, demà entrenament, el dilluns a priori parlarà Carlos Corberán i se viatjarà per la vesprada a Vitoria perquè el dimarts juguen davant l'Alavés. Respecte a la resta dels equips, la notícia, entre cometes, mig positiva, és que l'Elche ha tret un punt, no?, en el dia d'avui en un estadi que sempre és complicat, com és el cas de Sant Mamés, i la crònica ens la porta el nostre amic Raúl Pina. Què tal, com estàs? Bona nit.
2: Bona nit, Salva. L'Elche, que ha rascat un punt important, valuós per a mi, a la catedral, a Sant Mamés contra l'Atlètic Club, sense fer el millor partit de la temporada, és el segon punt, ja va puntuar també a domicili a Riazor, però quina és la realitat en el dia d'avui? Que cal puntualitzar algunes coses per a mi importants. Per exemple, Martín Anselmi ha renunciat clarament al seu model, a la seva filosofia, al paradigma. L'equip no ha sigut protagonista amb el baló, tot el contrari, amb una defensa de 4 que ha modificat amb la tornada de Fede Redondo, que ha sigut una de les novetats en l'eix defensiu, i pràcticament jugant dos línies de 4 molt juntetes, deixant a Facu Bonanote ajudant en moments puntuals a fer Niño en la cap davantera, però sobretot la premissa principal era no encaixar, no regalar la pilota, com altres vegades, amb una defensa molt avançada. L'equip era expeditiu darrere i això ha sigut important. De fet, l'Atlètic Club ha sigut protagonista amb el baló, no li ha deixat l'Elx eixos espais a la contra com en altres ocasions, i fins i tot jugant així l'Atlètic Club ha perdonat la vida en el primer acte a l'Elx, que no ha tirat entre tres pals. Sí que l'Atlètic Club ha tingut ocasions claríssimes d'Iñaki Williams, de Yuri Berchicho, fins i tot un valor que s'ha estavellat en el travessers després de que rematara Robert Navarro i Dituro amb la puntera dels dits de la manobla l'enviarà al travesser i posteriorment a córner. Després el guió en la segona part ha canviat amb aquest penal que ha comès Areso sobre Germán Valeré, que ha transformat Facu Bonanote. L'Elx ha sigut un poc més protagonista.

0: protagonista amb el baló, amb arribar des de Revivo, fins i tot d'Abel el tanque, Abiel, perdó, el tanque Osorio, però l'Atlètic Club també ha apretat i el remat era mereixedor del gol, perquè havia fet mèrits en el primer atri també amb alguna ocasió que altra en el segon. A més, el gol que la Lliga li dona a... jo crec que a Iñaki Williams, però dona la sensació que ha sigut més Berenguer, que havia eixit en la segona part, una jugada desafortunada en un baló filtrat per part de Nico Williams, en què la rematada creuada no acaba de rebutjar-la Víctor Chust pràcticament en línia de gol. Com dic, un punt important, un punt valuós per a l'Elche en la seva visita a la catedral a Sant Mamés, només dos punts, amb l'altre que havia sumat a Riazor, en l'altra visita a domicili. El que cal ara és haver après la lliçó. Jo crec que Martín Anselmi ja ho té clar. Veurem què és el que passa dimarts al Martínez de Valero contra el Real Madrid a les 9:30. Això és un altre escenari i un altre rival de primer nivell, però almenys avui, renunciant a la teua idea, al teu model, saps que també pots competir de tu a tu amb qualsevol rival en la Lliga.
1: Eren, gràcies Raúl, però les paraules també d'Anselmi, en les que, bueno, reconeixia que havia tingut que canviar el sistema.
2: Hemos recibido en todas un gol antes de los 20 minutos del primer tiempo. Creo que teníamos que tener como objetivo salir a competir de otra forma, de estar en el presente, de poder estar juntos, de intentar defender cada bola y estar atento a los detalles. Entonces hicimos un ajuste, cambiamos ese 4-4-2 por un 4-1-4-1 para empezar a saltar, sobre todo de su lado derecho, y a partir de ahí ser más presionantes. Creo que eso también lo hemos conseguido. Nos llevó a estar un poquito más en el arco rival, a conseguir el penal, a ponernos en ventaja. Creo que después nos hundieron, empezando a acumular gente contra la última línea, por eso los cambios, para intentar no hundir tanto a los extremos, porque al final persiguiendo terminamos hundiéndonos con mucha gente, persiguiendo los interiores de ellos que estaban en la última línea también, para intentar no perder el medio campo. Sentí en un momento que nos estábamos quedando sin medio campo.
1: Eren les paraules d'Anselmi, que avui ha, com deia Raúl Pina, renunciat pues una miqueta al seu estil per a tractar de traure algo de profit en Sant Mamés. Ho ha aconseguit, un puntet davant de l'Atlètic Club. L'equip que avui ens ha donat una alegria és el Castelló, que continua sent el líder de la segona divisió. L'any passat ja ens va fer gaudir durant moltes jornades l'equip orellut, i en el dia d'avui l'ha guanyat al Girona. La crònica ens la conta José Luis Gual. Què tal, com estàs? Bona nit.
3: ¿Qué tal? Bona nit. Pues victòria importantíssima, victòria de líder i amb remuntada del Castelló. Esta vesprada a Montilivi davant del totpoderós Girona de Quique Álvarez, en un bon grapat de futbolistes que continuen de la passada temporada a primera divisió i que ha començat molt bé el partit. La veritat que els primers 15-20 minuts han sigut dels catalans, que s'han posat per davant en el marcador, en un gol que ha marcat el jove central júnior, i el Castelló, que en ese 11-9-2 de Pablo Hernández, en la tornada a la defensa de 4, en 4 canvis a l'equip, no acabava de trobar el punt, no?, al sistema del Girona, però a partir de l'1-0 i fonamentalment a partir del minut 20, el que ha fet Pablo Hernández ha sigut col·locar Suero, que estava jugant en banda esquerra més per dins com a mitja punta, a donar-li una miqueta més d'altura a Lucas Alcázar, i a partir d'ahir, en 4 per dins, el Castelló s'ha fet en el baló i el partit s'ha començat a jugar en el camp del Girona. El que no arribava era l'ocasió de l'empat en aquesta primera part, tot i que el Castelló l'ha acabada en bones sensacions. Ja en la segona, pues, l'acció que ha trencat el partit segurament ha estat l'expulsió per doble groga d'Abel Ruiz. El Girona, en 10 futbolistes, ja ha tingut clar que el que volia fer era defensar ese 1-0 favorable. Ha estat molt a prop d'aconseguir el seu objectiu, però el Castelló cada volta, amb Pablo Hernández donant entrada a jugadors més ofensius, ha continuat carregant moltíssim l'àrea de Gazzaniga i acumulant moltes ocasions. Al final, en una fantàstica centrada d'Irra Suero, la cabotada de Camarà que rebutjava molt curta Gazzaniga, i en línia de gol Sienra li ha donat l'empat. A partir d'ahir, el Castelló ha continuat percutint, tractant de buscar el segon, que ha arribat en una acció de transició després d'una pèrdua del Girona, un 3-3 que bueno, s'ha resolt en una passada ben profunditat per a Camarà, el colpeig en cama esquerra del punta albinegre, que torna a rebutjar Gazzaniga, i des de dalt, sense deixar-la caure i de cap, Álvaro García, que havia entrat en la recta final del partit, li ha donat l'1-2 definitiu al Castelló. És de veres que el partit ha canviat en l'expulsió del Girona, però també que el Castelló, des de l'1-0 i a partir del minut 20, ha sigut clarament superior.

0: ja ha duplicat com a poc les estadístiques ofensives del seu oponent, en este cas del Girona. Així que triomf importantíssim, el Castelló que una setmana més serà líder de la Lliga Hipertensió, 13 punts que té el conjunt de Pablo Hernández, que com dic, avui ha fet 4 canvis en ese 11 inicial, jugant Lucas i Juan Jonito com a laterals, deixant en la banqueta a Melot, la titularitat per fi de Mati Orozco, el jove jugador colombià que ha jugat tot el partit i que ha estat un molt bon nivell, Rodri Rego, el portuguès, que ha jugat esa primera part i ha sigut un dels primers canvis, i Rasuero, que després dels continus rumors de la seva possible eixida, avui ha sigut titular i ha jugat tot el partit. Així que tot dades positives al voltant del Castelló, que suma, seguís i continua creixent en el seu futbol d'atac.
1: Gràcies, Gual. I deia Pablo lo següent després d'esta victòria en Girona.
2: Sí, yo creo que han entrado mejor al partido ellos. Los primeros minutos es verdad que nos ha costado, nos han presionado bien. Que bueno, que eran muy peligrosos en las transiciones, en el balón a la espalda, y han tenido también el segundo en un mano a mano. Y bueno, la primera parte también hemos tenido un remate de cabeza que ha sacado Cazaniga, ha hecho una buena parada. Pero bueno, la primera parte yo creo que ha sido bastante igualada, pero la segunda parte es verdad que ya hemos empezado mejor, hemos hecho algún cambio y eso nos ha permitido pues jugar un poquito más altos. Y a partir de ahí, pues bueno, luego con la expulsión obviamente, pues sabíamos que era cuestión de tener un poco de paciencia, sabíamos que se iban a encerrar y a partir de ahí pues hemos ido introduciendo cambios ofensivos y ofensivos, metiendo mucha gente de ataque y al final hemos encontrado premio, ¿no? Yo creo que a veces cuando te quedas con uno menos, el contrario se queda con uno menos, todo el mundo piensa que es fácil, pero no es fácil cuando te mete un bloque bajo, y la verdad es que hemos tenido la capacidad, ¿no? de mover el balón, de encontrar los espacios y generar ocasiones para remontar el partido.
1: La victòria del Castelló davant el Girona i avui la victòria de l'Hèrcules davant l'Europa. Ens la conta Gonzalo Blanes. Què tal, com estàs? Bona nit.
3: Què tal? Salutacions, bona nit. Per fi l'Hèrcules ha trencat la ruïna dinàmica de l'inici de la competició i ha guanyat en la tercera jornada el seu primer partit. Ha segut al camp de l'Europa en un encontre trabat, treballat i en gols des davanters. En la primera part ha estat bé el conjunt de Beto Company, ha dominat i ha marcat Antonyín un gran gol. Al descans ha anat en sensació de superioritat i amb 0-1 al marcador. Però en l'inici de la segona part ha donat un pas cap arrere. L'Europa ha començat a dominar, un remat al travesser, una ocasió prou clara i l'empat a 1. A partir d'ací, els fantasmes del passat d'un Hèrcules que fora de casa no guanyava en primera federació, però esta vegada de nou ha aparegut un altre davanter i una jugada d'estratègia en el descompte ha marcat Fransol el gol de la victòria. Així que, per fi, l'Hèrcules suma 3 punts, oxigen pur per al conjunt de Beto Company. No ha sigut un gran partit, però almenys hi ha 3 conseqüències positives. La primera, que per fi se suma de 3 i es tanca la dinàmica negativa. La segona, que l'equip ha defensat millor i esta vegada ha encaixat un gol, però ha estat bé treballant en aquesta parcel·la. I després, per supost, els 2 noms propis de la victòria. 2 davanters. El primer gol d'Antonyín per l'escaire, el segon en eixa acció d'estratègia, el gol de Fransol en una bona assistència de Galvany. Per tant, per fi arriba la primera victòria per a l'Hèrcules. Recordem que la setmana que ve l'Hèrcules juga al Rico Pérez davant el Juventud Torremolinos. Ahí buscarà ja també enllaçar victòries i la primera com a local.
1: Gràcies, Gonzalo, en esta crònica d'esta primera victòria de l'equip d'Alacant, de l'Hèrcules d'Alacant, i recordem que avui també s'ha disputat la semifinal del Mundial Femení de Bàsquet, on Espanya ha caigut 66-76 davant els Estats Units, però que demà a les 4:30 i davant Alemanya, l'anfitriona d'este Mundial, es jugarà la medalla de bronze, el tercer i quart lloc, a les 4:30, i ho contarem així, en directe en el punt a punt. Això en quant a les cròniques, en quant a les prèvies, recordem que demà el Llevant rep la visita del Barça, 4:15, i la prèvia ens la porta el nostre company Dani Hermosilla. Bona nit.
4: Què tal, Salva? Bona nit. Un Llevant d'Unió Esportiva que buscaria la seva segona victòria de la temporada, la segona victòria consecutiva a casa, que seria, si comptem les que anteriors, les 5 de la passada campanya, seria la 6a victòria consecutiva al Ciutat de València. Però no ho tindrà fàcil. Tots coneguem, el Futbol Club Barcelona és líder, ha començat impressionantment, sobretot a nivell ofensiu. Li ha marcat 5 gols al València, 5 al Feyenoord en Champions, 5 al Rayo Vallecano, 5 a l'Elx, i podíem continuar així perquè està bé en porta amb molta facilitat. Això sí, tindrà davant un llevant que va millorant al llarg de les jornades. Comença molt mal en Cornellà, millor en Pamplona, li guanyà al Betis i empatà en el camp del Màlaga. Les baixes, només la de Taillon i a les Primo, les mateixes que a Màlaga, i no s'esperen canvis en el conjunt de Luis Castro, que sempre diu que el que funciona no cal canviar, si ixe lateral dret en el que Toljan i Nacho pugnen per una titularitat que de moment té Nacho Pérez en els partits que s'han disputat. Així, l'11 inicial seria format per Ryan en la porteria, Nacho de la Mandi, Manu Sánchez en línia defensiva, Oriol Rey per davant, Tolasa i Enzo Bardelli en el mig del camp, Roger Brugué per la dreta, Thiago Fernández per l'esquerra i Ivan Romero en la punta de l'atac. El Ciutat de València s'omplirà per a rebre el Barça, un Barça que serà homenatjat tots els seus campions del món, amb un detall del club, del conjunt del Llevant Unió Esportiva, un detall, la veritat és que impressionant, perquè s'ha realitzat un taulell fabricat de forma artesanal en un negoci del centre de València, en un taller del centre de València, en el que hi ha el número en el que portaven la camiseta de cadascun dels futbolistes del Barça, campions del món, i que se les entregarà abans de l'inici del partit. Per tant, festa al Ciutat de València, i anem a veure si es veu un gran partit, un bon partit, i sobretot si el Llevant és capaç de tocar-li l'orella a la Futbol Club Barcelona, que ningú ha aconseguit en el que portem de temporada.
1: Sembla difícil, però tant de bo siga així, que demà el Llevant li puga, com diu el nostre Daniel Mosilla, tocar l'orella al Barça, però de moment, com ha començat la temporada del Barça, sembla molt, molt complicat. Li preguntàvem a Luis Castro sobre el Barça de Flick i deia lo següent.
5: Como todos los partidos, nos preparamos los partidos para ganar. Sabes que los adversarios son diferentes, pero no hay partidos fáciles en la liga. Es uno de los mejores equipos del mundo. No vamos a decir que derechos que no. Es uno de los mejores equipos del mundo. Pero vas a jugar para ganar. Tienes que jugar el partido para ser lo mejor posible, para estar a 100% en los 90 minutos y lo adicional también. Y intentar dar una alegría más a nuestros aficionados en nuestro estadio.
1: Això en quant al Llevant, però també demà juga l'Eldense davant l'Sporting de Gijón a les 2 del migdia. De fet, en este punt a punt demà anem non-stop, sense parar, des de les 12 a les 12 i mitja de la nit, i a partir de la 1 ja començarem en la prèvia d'eixe Eldense, ja en eixes sensacions, en els 11, a partir de les 2 el partit davant l'Sporting de Gijón, i la prèvia ens la porta el nostre Álvaro Molina. Què tal, com estàs? Bona nit.
6: Bona nit, companys. Demà, cinquena jornada d'esta segona divisió. L'Eldense que s'enfronta a l'Sporting de Gijón en el mític estadi El Molinón a les 2 del migdia. I en una setmana que ha sigut frenètica per al conjunt blaugrana. Recordem que el diumenge passat Claudio Barragán va ser destituït. Conforme van passar les hores, es vam assabentar que era per un canvi de propietat imminent. I el dimarts és quan va arribar aquesta bomba informativa. Leo Messi vol comprar el club. Encara és prontes, seran setmanes de negociacions perquè tot isca endavant, però sens dubte ha sigut la notícia, podríem dir, de la setmana. Ara el que realment importa és ja el que passa sota la gespa. Serà Josep Ferrando qui era segon entrenador de Claudio durant la temporada passada i aquestes setmanes de competició, qui se sente mínim demà en la banqueta del Molinón, i com bé ha confirmat en roda de premsa, no podrà comptar ni amb Pau Cabanés ni amb Ola Izola, però amb totes les incorporacions que va fer el club, el nivell de l'equip muntarà i la convocatòria serà de total garantia. Recordem que són 2 punts de 12 possibles i que comença a fer-se ja important el poder sumar de 3. Demà, com diem, a les 14 hores en el punt a punt, Sporting de Gijón, Club Deportivo Eldense.
1: Gràcies, Álvaro. Demà estarem pendents del partit de l'Eldense. Són les 11:31 minuts. Fem una pausa i al tornar anem en temps de debat, d'opinió i d'anàlisi en la tertúlia.
7: 100% esport. 100% ràdio esportiva a punt a punt.
8: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
9: Ven Aferto, tu concesionario Opel en Torrent.

Este dilluns, des de les 20:40 en directe, Punt a Punt. Amb el partit que tanca la quinta jornada de la Lliga en primera divisió. En directe, des de la ceràmica, Villarreal-Betis. Amb la narració de Carlos Urrutia, els comentaris de Juan Luis Mora i la coordinació de Salva Folgado. Este dimarts, un partit amb aroma de Champions al Punt a Punt.

0: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda.
0: Quan el director alça la batuta, comença la màgia. Comença Fem Banda. El programa de les societats musicals en A Punt Ràdio. Amb Imma Mateu.
2: Molt, molt bon dia, benvinguts i benvingudes a Fem Banda. Una temporada més, tornem a obrir els micròfons per parlar de música, però sobretot per parlar de les persones que fan possible que la música estiga tan present en les nostres vides. Perquè darrere d'una banda, d'una orquestra, d'un concert o d'una partitura, hi ha molt més que música. Hi ha històries, esforç, dedicació, emocions, tradicions i, sobretot, persones. Avui comencem una nova etapa. Arranca la tercera temporada de Fem Banda. Tres temporades compartint amb vosaltres la realitat del nostre món musical, donant veu a les nostres societats musicals, a les bandes, a les orquestres, als compositors i compositores, als intèrprets i a totes aquelles persones que d'una manera o d'una altra viuen la música. Un espai per conèixer què passa damunt dels escenaris, però també tot allò que passa al darrere. Parlarem d'educació musical, de les escoles de música i dels conservatoris, de les noves generacions que estan començant a descobrir un instrument i de les persones que dediquen tota la seva vida a ensenyar-los. Coneixerem músics i músiques que han hagut d'anar més enllà del nostre territori per desenvolupar la seva carrera, però que continuen portant amb ells les seues arrels. Descobrirem compositors i compositores, projectes, agrupacions i iniciatives que ajuden a fer créixer la nostra cultura musical. I també mirarem cap a les nostres famílies, perquè hi ha cases on la música passa de generació en generació, on un instrument forma part de la història familiar o una afició acaba convertint-se en una manera d'entendre la vida.

0: perquè la música també és memòria. És una part de qui som. I això és el que volem continuar fent a Fem Banda. Mirar la nostra realitat musical, escoltar-la, descobrir-la i, sobretot, posar-la en valor. I en esta temporada, a més, arriben noves sintonies, noves històries i alguna que altra novetat. Però sempre amb la mateixa il·lusió i amb les mateixes ganes de continuar fent-vos partícips d'aquest immens univers que és la música. Així que gràcies. Gràcies per escoltar-nos, per acompanyar-nos temporada rere temporada i per formar part d'esta família de Fem Banda. Nosaltres posem la veu, els nostres músics posen la música i vosaltres poseu les ganes d'escoltar. Comença ja la tercera temporada de Fem Banda. I com sempre, comencem amb el sumari del programa que ens el dirà la nostra col·laboradora Imma Santana. Imma, bon dia. Com anà l'estiu?
1: Bon dia, Imma.
0: Ja ho tens tot preparat?
1: Sí, sí, ja comencem, amb ganes.
0: I què ens tens preparat per avui?
1: Doncs avui tenim preparat un programón. Començarem escoltant el concert dins la secció Arxiu Sonor. Després continuarem amb el rebost de la banda i parlarem de l'Ateneu Musical i d'Ensenyaments Banda Primitiva de Llíria. Tot seguit, continuarem amb la secció Test de Festa, on xerrarem un poquet amb el director Mario Roig de les festes de Moros i Cristians d'Ibi, que estan celebrant-se este cap de setmana. Ja després de les notícies de les 9, seguirem amb la secció Avui amb qui parlem i tindrem l'honor de rebre ací, al nostre estudi d'Apunt Ràdio, el gran trompetista Pacho Flores. I acabarem amb l'agenda musical d'avui dissabte. Així que, Imma, no diràs que el programa d'avui promet.
0: Ja ho crec que sí. Jo crec que ja és hora de no parlar més i donar pas al concert d'avui. Òscar, puja el volum.

En el concert d'avui anem a escoltar 5 obres interpretades pels grans protagonistes que tenim avui al programa. Començarem al pas doble marxa Teniente Raposo, del mestre Julián Palanca Macià. El pas doble té una història discogràfica antiga. La Biblioteca de Catalunya conserva documentació de gravacions de principis del segle XX, on apareix el Teniente Raposo atribuït al mestre Palanca i interpretat per diverses bandes militars. La documentació de la Biblioteca Nacional d'Espanya també registra una gravació de la banda de la Policia Armada i del Trànsit de Barcelona, dirigida pel capità Julián Palanca, però no se sap exactament quan el va compondre. El més interessant és la relació que té amb la Primitiva de Llíria. L'obra s'ha convertit en una mena d'himne popular del clarín i la societat musical l'ha interpretada en moments especialment importants de la seva història. Per exemple, en la celebració del bicentenari de la banda Primitiva, que va ser precisament Teniente Raposo l'obra amb què es va obrir el concert. A l'igual, què anem a fer nosaltres? Començarem el concert d'avui escoltant el pas doble marxa Teniente Raposo.

Teniente Raposo continua formant part de la memòria de moltes generacions de clariners i clarineres, perquè hi ha melodies que deixen de pertànyer al compositor que les va escriure i passen a pertànyer a un poble, a una societat musical, a una família i a tota una història. Continuem el concert i continuem escoltant la banda primitiva de Llíria, que ara van interpretar la suite de Zoltán Kodály, Harijanos. Harijanos va néixer originalment com un sixpial, una mena d'obra teatral amb parts parlades i cantades. La història està basada en el personatge de Harijanos, un antic soldat hongarès que, assegut en una taverna, conta històries extraordinàries sobre les seues suposades gestes. I així està una de les claus de l'obra. No sabem mai fins a quin punt Hari està contant la veritat o simplement deixant volar la imaginació. La seva fantasia el converteix en un heroi capaç d'enfrontar-se a Napoleó, derrotar l'exèrcit francès i arribar fins a la cort imperial de Viena. Però Kodály ho tracta amb humor, ironia i una enorme imaginació musical. La suite orquestal es va compondre entre 1926 i 1927 a partir de la música de l'obra de teatre i està formada per 6 moviments. La seva estrena va tindre lloc al Gran Teatre del Liceu de Barcelona el 24 de març de 1927, interpretada per l'orquestra de Pau Casals i dirigida per Antal Freixer. Hi ha històries que comencen amb "hi havia una vegada", i després n'hi ha històries que comencen amb un estornut. I precisament així comença una de les obres més divertides, imaginatives i coloristes de la música hongaresa, la suite Harijanos, de Zoltán Kodály. Anem a escoltar-la, interpretada per la banda primitiva de Llíria, sota la batuta del mestre Pedro Vicente Alamà.

Acabem d'escoltar una música plena d'humor, de ritmes hongaresos, de melodies populars, de colors orquestrals i també d'ironia. La suite de Zoltán Kodály, Harry Janos. I arriba un moment important del concert, perquè anem a escoltar el gran trompetista Pacho Flores, acompanyat per la banda primitiva de Llíria, que van interpretar el concert de tardor del compositor Arturo Márquez. El concert de tardor per a trompeta i orquestra va ser compost l'any 2018 per encàrrec conjunt de l'Orquestra Simfònica Nacional de Mèxic, la Tucson Symphony Orchestra, l'Oviedo Filharmonia i el Hoigo Performing Arts Center del Japó. El solista per al qual Márquez va escriure l'obra va ser el trompetista veneçolà Pacho Flores, a qui està dedicada. La seva estrena mundial va tindre lloc al setembre de 2018 a la Ciutat de Mèxic amb l'Orquestra Simfònica Nacional dirigida per Carlos Miguel Prieto i amb Pacho Flores com a solista. Hi ha una idea fonamental per entendre l'obra. Márquez considera que la trompeta és la reina de l'ànima de Mèxic. Està present en el mariachi, en les bandes i en moltes manifestacions de la música popular. Per al compositor, la trompeta pot expressar tant l'alegria com la tristesa, i el concert és una recopilació d'aquests colors i sentiments. El concert està estructurat en tres moviments. Primer, Son de Luz, el segon, Balada de Floripondios, i el tercer, Conga de las Flores. Nosaltres sols anem a escoltar el primer moviment, Son de Luz, interpretat pel trompetista Pacho Flores i acompanyat, com he dit abans, per la banda simfònica primitiva de Llíria sota la batuta del mestre Pedro Vicente Alamà. Doncs anem a escoltar-lo.

Uau, bàrbara la interpretació de Patxo i també de la banda. Com diguem els valencians i les valencianes, això sona de categoria. I ara continuem el concert escoltant altra vegada el gran trompetista Patxo Flores, que va interpretar una obra d'un gran compositor valencià, Ferrer Ferran. Anem a escoltar La veu de la trompeta. La veu de la trompeta és una obra per a trompeta solista i banda escrita en forma de balada i de bolero. L'obra va néixer a petició del trompetista i pedagog Luis Andrés Faus, i Ferrer Ferran la va dedicar al seu pare, que era trompetista. El compositor explica la dedicatòria com un agraïment als seus pares per tot el que van fer i van sacrificar perquè ell poguera arribar a ser músic. Això converteix l'obra en una peça molt més personal. La trompeta es converteix en la veu d'un record familiar. L'obra està dividida en dues parts. Primer, la balada, on la trompeta presenta una melodia de caràcter melancòlic i apassionat. I el segon, el bolero. El caràcter canvia i apareix un ritme més seductor i una línia melòdica molt cantable. L'estrena va tindre lloc el 23 de juny de 2007 a l'Auditori Florida de Paiporta, amb la banda primitiva de Paiporta. Luis Andrés Faus com a trompeta solista i el mateix Ferrer Ferran dirigint. Nosaltres no anem a escoltar esta versió, sinó la interpretada per Patxo Flores i la banda sinfònica juvenil Simón Bolívar, i tots dirigits pel mestre Ferrer Ferran. Xxxt! Callem, que ja van a començar.

Que bonica és esta obra. És una peça molt personal. La trompeta es converteix en la veu d'un record familiar per al mestre Ferrer Ferran. Acabem d'escoltar l'obra La veu de la trompeta. I acabem el concert escoltant a Pacho Flores i al trompetista Chipi Chacón. Van interpretar One Oh Wonderful World. La cançó original va ser escrita per Bob Tiele i George David Bush i es va fer mundialment famosa gràcies al gran mestre Louis Armstrong. És una cançó que parla de la bellesa, de les coses senzilles, els arbres, el cel, les flors, els amics, els xiquets, les xiquetes. Una mirada optimista a un món que, malgrat les dificultats, continua tenint motius per ser contemplat amb esperança. En la versió que anem a escoltar està interpretada per Pacho Flores i Chipi Chacón, on es converteixen les veus en l'instrument del fliscorn. Extraordinàriament, ixe so fa que siga càlid i humà. Acompanyats per Pingüino González a la guitarra i Marcel Moncourt al cuatro veneçolà, un instrument tradicional de quatre cordes molt important en la música popular veneçolana.

0: Quina meravella acabem d'escoltar. Aquesta combinació fa que la cançó tinga un caràcter molt íntim. No necessita grans efectes. La melodia parla per si mateixa. I fins així, el concert d'avui dissabte. I ara, com sempre, farem una breu pausa, però no se'n vagin, que tornem de seguida.
1: La teua terra, la teua actualitat, el teu dia a dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: El Barcelona torna a visitar València per a jugar contra el Llevant. Viu el partit al Punt a Punt. Este diumenge, des de les 12 del migdia, tota l'actualitat de l'esport valencià amb atenció especial als partits Sporting Eldense, Huesca Villarreal B i Fertiberia Port de Sagunta de Mar de Lleó. Amb totes les notícies, les narracions i els protagonistes de la jornada. I a les 11, els últims 90 minuts del Punt a Punt amb l'anàlisi de la jornada. Este diumenge, des de les 12 del migdia, viu l'esport valencià en A Punt Ràdio.
3: Última hora! Hem fitxat el número 2 dels matins de la ràdio. Ve al cine a la ràdio autonòmica.
4: Sí, home. I demà ens retransmet el partit la BBC. A veure, llig bé el contracte, que posa Olcina, amb O d'oliva i C de cullera.
3: Olcina? Ah, escolta, mira, millor. No és més jove, però sí més de la terra i no ens costarà un ull de la cara.
4: Per a assabentar-te de tot sense que te ho conten des de la meseta. 5 hores de ràdio en viu, amb rigor, bon humor i molta proximitat. Presentat per Sergi Olcina. Amb O i amb C. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Quan el director alça la batuta, comença la màgia. Comença Fem Banda. El programa de les societats musicals en A Punt Ràdio. Amb Imma Mateu.
0: Molt bon dia a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora a la tercera temporada de Fent Banda.

0: Una temporada més, tornem a obrir els micròfons per parlar de la música, però sobretot per parlar de les persones que fan possible que la música estiga tan present a les nostres vides. Perquè darrere d'una banda, d'una orquestra, d'un concert o d'una partitura hi ha molt més que música. Hi ha històries, esforç, dedicació, emocions, tradicions i sobretot persones. I avui comencem la tercera temporada de Fent Banda. Tres temporades compartint amb vosaltres la realitat del nostre món musical, donant veu a les nostres societats musicals, a les bandes, a les orquestres, als compositors i compositores, als intèrprets, a totes aquelles persones que d'una manera o d'una altra viuen la música. Un espai per conèixer què passa damunt dels escenaris, però també tot allò que passa al darrere. Parlarem d'educació musical, de les escoles de música i dels conservatoris, de les noves generacions que estan començant a descobrir un instrument i de les persones que dediquen tota la seva vida a ensenyar-lo. Coneixerem músics i músiques que han hagut d'anar més enllà del nostre territori per desenvolupar la seva carrera, però que continuen portant amb ells les seues arrels. Descobrirem compositors i compositores, projectes, agrupacions i iniciatives que ajuden a fer créixer la nostra cultura musical. I també mirarem cap a les nostres famílies, perquè hi ha cases on la música passa de generació en generació, on un instrument forma part de la història familiar i on una afició acaba convertint-se en una manera d'entendre la vida. Perquè la música també és memòria. És una part de qui som i això és el que volem fer en Fent Banda. Mirar la nostra realitat musical, escoltar-la, descobrir-la i, sobretot, posar-la en valor. Aquesta temporada, a més, arriben noves sintonies, noves històries i alguna que altra novetat. Però amb la mateixa il·lusió de sempre i amb les mateixes ganes de continuar fent-vos partícips d'aquest immens univers que és la música. Així que gràcies, gràcies per escoltar-nos, per acompanyar-nos temporada rere temporada i per formar part d'esta família de Fent Banda. Nosaltres posem la veu, els nostres músics posen la música i vosaltres poseu les ganes d'escoltar. Com sabeu, hem començat el programa d'avui escoltant el concert del dissabte, que quan acabi el programa el podeu tornar buscant en internet Fent Banda, en el podcast, podeu tornar a escoltar-lo. I a partir d'ara, Ima, bon dia. Què tenim preparat?
1: Bon dia, molt bon dia a tots. A partir d'ara seguim en la secció El rebost de la banda i anem a parlar de l'Ateneu Musical i d'Ensenyament Banda Primitiva de Llíria. Tot seguit, continuarem a la secció Des de Festa, on xerrarem un poquet amb el director Mario Roig de les festes de Moros i Cristians d'Ibi, que estan celebrant-se aquest cap de setmana. Ja després de les notícies de les 9, seguim a la secció Avui en qui parlem i tindrem l'honor de rebre ací al nostre estudi d'Apunt Ràdio el gran trompetista Patxo Flores. I acabarem amb l'agenda d'avui dissabte.
0: Fantàstic, Ima. Així que, Òscar, seguim fent Banda.

I arriba el primer canvi. Esta sintonia l'hem canviat. I al rebost de la banda, a partir d'ara, escoltareu Santiago Capitana Benzerrages, una obra de per a banda i per a cor de Saúl Gómez. Interpreta esta peça al Cercle Musical Primitiva d'Albaida i el Cor Ciutat de Burjassot. I entrem en el primer rebost de la banda de la temporada. I com comencem avui el primer programa d'esta tercera temporada, que millor que tindre una de les grans societats musicals que tenim a la Comunitat Valenciana i a Espanya i al món, puguem dir. I començarem parlant de l'Ateneu Musical i d'Ensenyament Banda Primitiva de Llíria, una de les institucions més importants que tenim. Al llarg de la seva història, esta societat ha tingut un paper fonamental en la promoció de la música i en la formació de diverses generacions de músics. La seva activitat no es limita únicament a l'àmbit musical, sinó que també contribueix a la vida cultural i social de la ciutat. Per això, conèixer els seus orígens, la seva evolució,

0: Evolució i la seva influència permet entendre millor la gran tradició musical d'Egíria. I avui estan de celebració, perquè celebren els 75 anys del Teatre Sala de la Societat Musical. I per parlar d'esta celebració, jo tinc a l'estudi, així, al meu costat, Anna Millán Trujillo, que és la presidenta. Bon dia, Anna.
1: Bon dia, Imma.
0: També tinc a Miguel Ángel Ibáñez Hurtado, que és el secretari general. Bon dia.
2: Hola, Imma, bon dia.
0: I també tinc a Miguel Sancho, que és músic i encarregat de l'àrea educativa. Bon dia, Miguel.
3: Bon dia, Imma.
0: Jo vull començar, però per a ficar-vos ja així en tema, anem a escoltar un pas doble que per a vosaltres significa molt. Este que escoltem ara.

0: Anna, tinc que donar-te l'enhorabona perquè des de que vam parlar en les eleccions ja no han tornat a parlar. I aleshores, primer que res, tinc que donar-te l'enhorabona per estar al capdavant de l'Ateneu Musical i d'Ensenyament Banda Primitiva de Llíria. Suposa, Anna, que per a tu és tot un orgull estar com a presidenta en una institució que té més de 200 anys. Però sents més orgull o més responsabilitat quan eres conscient de tot el que hi ha ahí al darrere?
1: No fa ni 6 mesos, Imma, d'aquella vegada que vàrem parlar i ara com a presidenta, pues t'he de dir o te diria que al 50% molt d'orgull, però és de veres que quan estàs dins la responsabilitat és tremenda. Te n'hi vas adonant dia a dia de que la resultat cada vegada és major, no? Ara que estem celebrant el 75 aniversari, tenim avui la celebració final.
0: Uf! Perquè tota la setmana heu fet actes per a celebrar.
1: Tota la setmana, sí. Començarem dilluns en un documental que s'havia estrenat en el Bicentenari, un documental molt emotiu, molt emocionant de la història de la construcció del nostre teatre, i el dilluns varen començar la setmana i ens reestreno, i molta emoció en el teatre, sentir a les persones que varen fer possible este teatre i gent que ja no tenim en Llíria, gent que ha faltat i veure la...
0: Això no tindria que passar, però passa. Però passa. La vida.
1: I més emocionant encara, clar, sí, quan sí, les sí, veus sí. I les escoltes.
0: T'ha canviat molt la vida, és a dir, de que estàs ahí de presidenta.
1: Jo crec que no, Imma. És de veres que dediques molt de temps, és de veres que fas moltíssimes hores en la banda i en casa, és de veres que coneixes a gent que no hagués conegut si no hagués sigut presidenta, i que això te canvia la vida, però jo crec que no en excés.
0: I avui, ja ho dic, estem parlant del 75 aniversari del Teatre Sala. Què significa per a tu estar de presidenta justament quan se celebra aquest aniversari, 75 anys d'un teatre, d'una sala de concerts?
1: Pues mira, Imma, tornant a l'acte del dilluns, mentre es veia el documental, no pogui evitar, t'ho dic a tu, ara que no m'ho sent ningú, i ses llàgrimes d'emoció de veure com el teatre que tenim, que de veres jo convide i torna a convidar a tota la gent que vinga a visitar-lo, se pugui fer com se feu. Se pugui fer en les mans de tots els socis, de les sòcies, dels músics que acudien a treballar després de les llargues jornades, i en una època en la que Espanya no ho estava passant gens bé, en cartilles de racionament, on en casa no hi havia per a menjar, i la gent acudia i ficava les terres i diners per al Clarín. I me torna a emocionar, no? Perquè jo crec que ara això és impensable, que algú...
0: Estava pensant el mateix. És a dir, com ha canviat la vida de tots els esforços que es feien abans per construir la casa de la música, la casa, la societat musical, i de vegades pensé, jo crec que això no sé si ara seria possible.
1: Saps no com sé. Es diu el documental, Imma? El documental es diu Una il·lusió col·lectiva. I crec que més enllà de diners i d'altres qüestions, quan un grup està il·lusionat per un mateix projecte, crec que al final tot és.
0: Ja ho crec que sí. Vaig a fer-vos pensar als tres. Se'n recordeu el primer concert que vosaltres vau xafar, vau entrar al teatre i vau, jo què sé, vau fer un concert o una audició de l'escola o algo, és a dir, ese moment que entreu ahí a un teatre que imposa, sempre imposa, no? Se recordeu ese momentet cadascú?
2: Jo recorde... Jo ara no sóc músic, he sigut músic molts anys, però ara ja no ho sóc, encara que siguis vinculat a la societat, perquè vinc d'una família de clariners de tota la vida.
0: Doncs, com sempre, uno sempre és músic.
2: Sí, no deixa de ser-ho, mai. No. Recorde les audicions que fem a l'escola de música. Jo he sigut trompetista, i recorde les primeres audicions de trompeta en el teatre. Clar, la immensitat d'aquella sala, que tu eres un xiquet, 12, 11, 12, 13 anys, que ets allí a tocar, prou assustat perquè no saps què vas a fer i si te va aixir bé o no. Però recorde aquesta emoció i companys, i tocar en grup en companys allí, i després en la banda juvenil i en la banda gran. però és un moment, una sala que i recorde un moment molt especial en la banda juvenil, que vaig fer una obra de soliste davant de tots, sí, sense papers, me vaig tirar allí al ruedo sense pensar-ho massa, i la veritat és que molt emocionant, perquè quan tu mires i quan estàs en el teatre des de l'escenari, no mires a la gent, mires la immensitat de la sala, sí, no? Que imposa aquesta làmpara, aquesta platea. És un sentiment que claro, el que no ho ha viscut des de xicotet, com se sol dir, i ho ha mamat, no? Pues és difícil que ho puga explicar.
0: És així, no se'n recorda de vosaltres?
3: Sí, jo també. Va ser una audició de metall que es dirigia a Francisco Ramos Rioja, un home molt clariner que feu molt de treball, i això me se va quedar gravat, el grup que érem. Després també hi havia, abans d'això ja havia actuat també en la coral, també.
0: Sí.
3: Vicente Barona feia molt de treball en la sarsuela. Foren uns anys, els anys finals dels anys 90, per ahir, molt, molt
0: sí,
3: bonics.
0: Sí, sí, seguiré, sí. Tu te recordes, Anna?
1: Pues jo recordarà que Miguel estava dient, i recordant-se de Vicent Barona, recorde les sarsueles, Imma.
0: Clar, no anirem recordant-les al llarg de l'entrevista.
1: No recorde tant el participar en algun grup de càmera, sí, la banda juvenil, òbviament, la banda juvenil, sí, quan sí, toques sí, a l'escenari, però les sarsueles les recorde amb molt de carinyo.
0: Ixe edifici ho he complit 75 anys, però darrere de les parets hi ha més de 2 segles d'història, moltes històries, moltes persones que han passat i han construït el Clarín. Quines cregueu que s'han de recordar esta nit?
1: Pues mira, en representació d'aquell dia estarà tota la família Rieta. Uh-huh. Rieta, Joaquín Rieta Sisterfón, el gran arquitecte que s'encarrega de l'obra del nostre teatre espectacular. Té obres en València com el Capitol, el Cine Capitol, que és digne de veure-ho. Estarà la família Rambla, coneguda en Llíria, me queda pensant Sabater, perquè sí, estava pensant no en el cognom, sinó en que va vindre el fill de Sabater, el constructor, la família sí, del constructor, acompanyat dels nets i dels bisnets, Imma, de 4 generacions de Bartolomé Sabater, sí, Rambla, que fon el constructor que regala la làmpara a l'acabar la construcció del teatre. Que és espectacular. Tots estem molt orgullosos de la làmpara i sempre parlem d'ella. I també estarà la família, els nebots de Francisco Llopis La Torre, mm-hmm, que fon el president de 1951, que decidí i tingué la valentia de tirar el teatre a terra, no reformar el que n'hi hava, dir sí, no, construïm un nou i anem tots endavant. I després, darrere les 3 grans famílies que estaran esta nit en nosaltres, en el teatre, en el palco, estan tots els socis, tots els clariners i clarineres de l'època que ajudaren, com t'ha dit abans, en les seues mans a construir este teatre, a alçar este teatre. I del que estem molt orgullosos també, que és en el documental, d'una viga que...
0: Algo sé jo d'aquesta viga, eh?
1: Pues que costa molt, molt, molt, molt, molt de traslladar-la on està.
0: Perquè aquesta viga no té pilars.
1: No té pilars. Una novetat en l'època, sí, perquè no sols per a pujar-la com té dia, sinó pensar en com ficar-la de manera que els pilars no molestaren a la sí, visió d'aquell edifici, que també se contempla no sols com a sala de concert, sinó que se pogueren fer teatres, sarsueles i conferències. No sols se pensa en aquella època sí, sí, en què foren

0: sala de concerts?
1: Jo penso sempre en la gent de darrere d'eixa època. Què cregueu que es van ensenyar aquestes generacions de clarineres i clarineres? Què es va ensenyar a nosaltres, no? A vosaltres, en este cas.
2: Per a mi es ensenyaren lo que és un sentiment de pertenença a una societat històrica bicentenària a dia d'avui, i sobretot que al final el clarín estava per damunt de tot en aquella època. Ells ficaren el clarín per damunt dels seus, les seues feines, de les seues pertenences, de les seues cases, avalant l'obra i fent hores sense mirament, no? Sense mirar si eren una, deu, i després de, com dia Anna, abans de les jornades de cadascú. I sobretot per a mi, jo que pues, mon pare ho contava quan era xicotet i m'abuelo participava en l'obra, que ja no està, en pas descanse, però sí que és de veres que és aquest sentiment de dir això ho fem per el clarín. I, i això encara queda, no? N'hi ha moltes coses. Nosaltres ara estem en la Junta de manera altruista.
1: Sí, correcte.
2: I ho fem per el clarín. I això és el que ens han ensenyat aquelles persones. N'hi ha que treballar per el clarín, perquè el clarín continuï 100 o 200 anys més. No? I jo crec que això és el que ens van ensenyar.
1: I quina història o quin record voldríeu que estiguera relacionat en l'escenari, que vos agradaria que seguira i mai es perguera? Relacionat al teatre. Què és el que voldríeu que per els anys mai passara?
3: Pues jo diria, Imma, que la il·lusió de cada concert, la il·lusió de cada acte, que s'obriguen les portes del teatre i s'ompliga de tota la gent que ama la música i ama la societat.
1: Perquè allí suposo que se fan concerts, però se fan també altres coses, no? La funció de la sala, fins que abarca?
3: La sala està oberta a qualsevol tipus d'espectacle o qualsevol tipus d'acte. És de veres que estem invertint molt en acondicionar el teatre per a que tinga tots els mitjans, i quan algú o alguna empresa vulgui vindre a fer alguna actuació, doncs tinga tots els mitjans oportuns per a poder-la fer en condicions. Oberta a tot, Imma. Oberta a teatre, oberta a sarsuela, oberta a conferències, oberta a inclús actes de culturisme que estan apareguent, presentacions de falles. El teatre està obert a tot.
2: Fins de curs escolar, també.
1: Sí, perquè sempre fa falta aquests edificis, aquests auditoris. En tots els llocs fa falta auditoris. Doncs jo crec que és el moment d'escoltar una peça que vau interpretar, que també l'han escoltat esta matí en el concert, que vau interpretar en el certament d'Altea el passat mes de desembre, i que també acompanyàveu a Pacho Flores, i és este concert de tardor que escoltem ara un trosset.

0: Concert de tardor de Arturo Márquez. Esta la vau interpretar en el concert que vau fer en el certamen d'Altea el passat mes de desembre. Tornant a la nit d'avui, tornant a esta nit, que és molt especial, heu recuperat un programa musical en eixa inauguració de 1951, que quan, és quan es va inaugurar. Quin és eixe repertori que aneu a interpretar esta nit?
1: Pues te'l conté jo mateixa.

Anem a recuperar, com tu ben dius, i ese concert inaugural en 1951, dirigit per el mestre Ferriz, en el que s'interpreta Guillermo Tell, de Rossini, i en esta ocasió el

0: avant contant-me per al que siga, i
1: el
0: això és molt
1: d'agrair.
0: Ho fa tot fàcil, Miguel Vidagany. Dirigirà Los Preludios de Liz i Manuel Galduf, el nostre director honorífic, dirigirà Rosas del Sur. Tocarem també l'himne de la banda primitiva i també l'himne de la Comunitat Valenciana.
1: Per què heu pensat tornar a agafar eixes obres de 1951?
0: Crec que era bonic, no?, tornar a reproduir el concert d'aquella inauguració, que se feu, òbviament, en una altra plantilla totalment diferent a la que hi ha ara,
1: correcte.
0: En quant a nombre de músics i en quant a persones, òbviament, perquè ja no en queden que estiguen tocant.
1: No n'hi haurà, per exemple, no n'hi haurà ninguna persona que estaguera en 1951 en aquesta inauguració? No tant com a músics, en els espectadors, és a dir, alguna persona que formara part d'eixa inauguració i que avui tornarà a celebrar.
0: Sí, sí, de segur que en el pati de butaques tenim a persones que estigueren aquell dia.
1: Músics no queda cap, ja. No.
2: No, jo crec que no. Si n'hi hauran persones, perquè en aquella època, per exemple, jo parlo de mon pare, que en aquella època tenia 4 anys i estarà esta nit en el pati de butaques.
1: Sí, sí, sí. Igual no se'n recorda molt.
2: Sí, se'n recordarà.
1: Sí, sí.
2: Bueno, no sé, d'aquella època no, però coses que li contaren segur que sí. I després n'hi ha altres que han sigut també músics, que segurament també estaran... No eren músics entonces, però sí que estaran ara, esta nit, en el pati mirant el concert. Eren xiquets 5, 6, 7 anys en aquella època, que segueixen encara, estan pues, vius. Però, clar, el que eren els músics d'aquella època...
1: Sí.
2: És difícil.
0: Estaríem parlant
1: és
0: de
1: complicat.
2: Persones de més de 100 anys.
0: Claro, 90 sí, anys, sí, sí. 92, 80 no? 12, 13 anys per a poder estar ja en actiu.
1: És complicat. Bé, però esta nit també heu volgut unir música i pintura amb Carmen Sabater, creant una obra en directe. Per què heu pensat unir l'art d'esta forma, és a dir, la música i la pintura? Per què sorgís aquesta idea? O en la inauguració també vau fer això? És que no ho sé.
0: No, la inauguració no. Però pense que era donar-li un plus, no? Un plus a la celebració d'aquest 75 aniversari, que no només hi haguera música, que ja és prou, també és deberes. El concert va ser un concert espectacular esta nit, no tinc dubte. Però unir... a gent del Llíria, a gent del poble, a gent del Clarín, perquè les artistes són de casa, les dues artistes que estaran implicades en esta celebració del 75 aniversari. I pensaren que seria espectacular que mentre la banda està sonant n'hi haguera un artista local construint art davant dels espectadors, i que això se vaig projectant i vaig mirant com l'obra se va creant al mateix temps que estan sentint a la banda.
1: És a dir, heu buscat que l'art lluïsca per tot lo gran.
0: Per tot lo gran, sí, per tot el nostre teatre, per tots els tapissos del nostre teatre, anirà projectant-se aquesta obra d'art que va a nàixer mentre toquem i mà.
1: Aleshores, esta nit és una nit molt especial, inaugureu, feu el 75 aniversari del teatre, que es va inaugurar en 1951, i què és el que voleu que la gent senca quan entre al Teatre del Clarín? Què vos agradaria que s'emportara, que pensaren, que quan isquen d'allí tinguin, per exemple, eixa sensació de pertenença, que està pensant-se moltes vegades està perguent-se, que jo dic.
2: N'hi hauran, jo per a mi n'hi hauran esta nit dos tipus de sentiment. El sentiment del record de les persones que ho han viscut sempre i que estan vinculades històricament a la banda primitiva, al Clarín, i l'impacte que va causar en les persones, diguem, invitats que històricament pues, han sigut vinculades a la seva família, com m'han explicat abans, però que a lo millor és la primera visita al teatre. I entonces, eixa primera entrada a un teatre com el nostre, en el que des del palco es veu pràcticament tot el pati de butaques, l'escenari i la làmpara, el techo, etc. Jo crec que causa una impressió que sempre dona peu a comparar. Pues això és el millor teatre, o és igual de gran que este altre teatre, o jo he estat, perquè al final la gent avui dia viatja molt, visita molts llocs, i sempre té la costum de dir, ah, pues este és igual que jo he vist en no sé quina ciutat dels Estats Units o en Alemanya, o... Entonces, jo crec que aquestes persones, lo que se van a durar és un sentiment

0: moment de record també únic, perquè aquestes circumstàncies sols se donen una vegada en la vida i 75 anys no se fan totes les dies.
1: I tindre un teatre així tampoc se fa totes les dies. Perquè quin és el pati de butaques que tenim?
0: A dia d'avui, després de la reforma de l'any 91, que també hi ha una xicoteta reforma que fèrem, n'hi ha aproximadament 970 butaques. L'original tenia 1.200.
2: Bueno, però fetes són, a mà, Imma, 1.200 fetes a
0: de madera,
2: per clarinets, una a una, en un taller del poble. És tremendo.
1: Això n'hi ha que posar en valor.
2: És tremendo.
1: I no perdre. D'ahir la pregunta, no n'hi ha que perdre aquestes coses, no n'hi ha que perdre aquestes arrels, la gent no té que perdre això. No n'hi ha que perdre tampoc l'esforç que van fer aquestes persones per un teatre, per una societat musical. És important, i això ho tinguem sempre així en la Comunitat Valenciana, però no n'hi ha que perdre. Bé, continuem parlant de la banda primitiva de Llíria. Abans estàvem escoltant a Pacho Flores, sabeu que Pacho ve després de vosaltres.
3: Saludes, bueno, el veurem per saludar-lo.
1: Vinga, va, a veure si mentre ell entra vosaltres eixiu. I anem a seguir escoltant i parlant d'agrupacions que formen part de la societat musical, perquè no s'ha d'oblidar de cap agrupació. I en este cas anem a escoltar l'orquestra i el bolero de Ravel.

0: Estem escoltant l'Orquestra Simfònica, el Bolero de Ravel. Continua dirigint la mateixa persona. Qui dirigeix l'orquestra? L'Orquestra Simfònica, el director.
1: Sí, el mateix, Juanjo. El mateix. Ahí està al front de l'orquestra.
0: Estem així pegant-li voltes perquè està ahí pensativa, perquè anem a rectificar les peces que dirigíssim avui, perquè no és així, Anna, no?
1: I més que de veres són tantes
0: coses.
1: Això
0: és el directe.
1: Tantes coses. Clar, estava pegant-li voltes perquè no paré de pensar en esta nit, en el concert, en els actes, en els convidats, en la platea, en rebre-los, en els detalls que has de tindre en compte. Pedro Vicent Alamà, el nostre director titular, dirigirà Guillermo Tell, però serà Miguel Vidagán qui dirigisca l'Andante Incantabile de Tchaikovsky. I els Preludis i la Rosa del Sur ho farà en Manuel Galduf.
0: Rectificat, això, perquè sol passar aquestes coses, errors sempre n'hi ha. I a més, l'error forma part de la vida i tinguin que saber aquestes coses, perquè jo m'equivoque cada dos per tres. Així que estem escoltant a l'orquestra, però també formen part altres agrupacions, com per exemple el cor polifònic, que és este, que anem a escoltar un momentet, el cor polifònic.

0: Qui és actualment? Crec que és una directora, no? Qui porta actualment el cor polifònic?
1: En part Yacer és l'alma del cor.
0: I abans estàvem parlant de que feu unes representacions de sarsuela, perquè a banda de tindre el cor, a banda de tindre l'orquestra, també compteu en un grup de teatre. I en aquest grup de teatre feu sarsueles, interpretàveu, representàveu sarsueles com esta, que tu abans, Anna, estaves cantant fora de micro. La del manojo de rosas.